0: Esports, Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça i en les properes hores es farà oficial el seu fitxatge fins l'any 2031.
1: En canvi, qui és a punt d'enfilar el camí de sortida és Ter Stegen. El porter alemany s'ha absentat aquest dijous de l'entrenament amb permís del club perquè està negociant la seva sessió a l'Ajax.
0: El Tour, nova victòria a l'esprint de Tim Merlier. El belga suma així el seu tercer triomf parcial en aquesta edició. A la general, Tadej Pogacar continua de líder.
1: El Barça de bàsquet ha oficialitzat el seu quart reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del basal nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028, procedent de l'Olimpiada Ljubljana eslové.
0: I en waterpolo, l'Atlètic Barceloneta ha confirmat el fitxatge de l'italià Francesco Di Fulvio, de 32 anys, procedent del Prorreco.
2: Fins aquí les notícies.
3: Poca roba, molt gel i bona música. Els caps de setmana d'estiu són per ballar.
2: Dissabtes i diumenges d'una a dues de la matinada.
3: DJ Trapella.
4: Hola, hola, Trapelles. Benvingudes a un programa més.
2: DJ Trapella, a Catalunya Ràdio.
5: Actualment disposem d'una expressió matemàtica que relaciona nota per nota tots els sons musicals audibles amb l'espectre de llum visible.
6: La cinta de Möbius.
5: I revela com funcionen les zones electromagnètiques lluminoses.
6: Un programa que desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques.
5: I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de La cinta de Möbius. Fins la propera.
6: La cinta de Möbius a Catalunya Ràdio. Un programa de Laura Ferrer Rozada.
7: Dissabtes i diumenges a les 5 de la tarda.

0: Pista de fusta amb Miqui Puig.
1: Arrenca, engega una nova tarda a la pista de fusta. Miqui Puig als plats et diu hola. Saludo amb la mà des de la cabina i t'invito a que entris a les 8 de la FM. De 8 a 9, de dilluns a dijous, repeticions al cap de setmana i sempre a 3Cat Cultura, el digital. Busca'ns també els servidors de streaming. Porta'ns on vulguis amb l'aplicació de mòbil o tauleta. I recomana'ns. Digues que t'agrada la pista. Fes boca orella, això ens ajuda. Gràcies als que ens dieu que heu canviat hàbits de menjar, de beure, d'esport per la nostra nova ubicació. Us ho tindreu en compte quan arribem al cel del ball. Es diu Ken Dressa. És de UK i és com una deessa de la discoteca. Blocking You.

una balada sintètica. Així m'he batejat en el meu cap aquest Blocking You de Kendreza. D'aquells noms que van fent camí, que descobrim i ens flipen. Blocking You. Que hi ha? Take it it. Una veu portentosa d'una dona afroamericana que també, déu-n'hi-do, com les gasten.

0: Amb Miqui Puig, la secta del ball té sacerdot. Let me come without
1: my mask. Hugh Slow, així ens es diu el nou disco de Kiaia. És de Chicago, Illinois, una jove portentosa, poderosa en la seva presència i la seva veu. I aquest arranjament, que sona el més bo dels 90, en hip-hop i en jazz. Així ens comença la tarda de la pista de Tusta. Només és un ritme just a good beat. Així ens ho diu en Mata Hari San.

0: La meitat de Mo Horizons, Ralph Dosenmeyer, se n'ha anat a viure a Portugal i ella s'ha trobat amb el seu antic company, Nico Cavadas. Amb ell havia fet coses als 90. Va prioritzar Mo Horizons i ara tothom es pregunta què hagués passat si haguessin seguit junts fent coses com aquesta. Sigui com sigui, es troben a Portugal dos senyors d'edat avançada que saben què s'ha de fer a l'hora de remenar samplers i beats. I es treuen de la xistera Just a Good Beat. Són Mata Harrisons. I així ens comença la pista avui, amb ritmes, amb sons afroamericans i amb beat, molt de beat.
1: En digital o a l'FM,
2: pista de fusta.
0: Que sonin les

10 músics de Melbourne. Mondo Freak. I aquesta eufòrica, Bells Are Ringing. Quan toca la campana ja has d'anar, perquè hi ha missa, perquè hi ha pregària, perquè hi ha agrupació, perquè tots hi som. I ara un clàssic, posat en una versió del 2025.

Et voilà, el mític rapper Delight, en una versió del 2025 a càrrec de Greg Wilson, en Che. Greg Wilson fa 50 anys de DJ, un home que hem vist punxar amb cintes obertes, amb bobines. Si no sabeu què és, busqueu el que és una gravadora de bobina oberta i veureu la dificultat de punxar amb una màquina que té tant de fràgil com de precisa, imprecisa. Tots els remixes de Greg Wilson són distints, diferents. Busquen una altra cosa, no l'efectivitat. Busquen la bellesa. Un clàssic del més primigeni hip-hop, quan encara era funk, quan encara hi havia músics reals. Això és d'ara mateix, es diu Triangle Man. Aquest és el seu Lemon Squeeze.

0: una exhibició. És el que fa Triangle Man amb la seva educació jazzística. Estudiant a Berkeley, dotat per la bateria i pels teclats. Lemon Squeeze és una peça totalment jazzy, però amb aquest bombo sofisticat que et porta i et porta. Recorda que on et porta sempre és a la pista. Cada tarda tens una cita de dilluns a dijous. Deixem descansar els divendres, a les 8 aquí. Mudats i amb ganes, sempre amb ganes.
1: Aquesta és la pista de Fustadicat amb Miqui Puig.

I això és un no parar. Doctor Basil presenta Boogie i el remix el fa Jeremy Joshua. Foli, Genís.

El baix sintètic aportat per Jeremy Josso en aquest remix fa que la peça sigui d'aquelles absolutament brillants, plena de glamour, d'ombreres i tot el tuf del funky dels 80. Per això l'ha batejat de Boogie, quan el sol es va convertir en una cosa brillant, molt glamurosa, més enllà del disco. El disco era ràpid, era a vegades massa xiclet, i aquí és d'una altra manera. I quan us preguntin què és la música, podeu treure això. Monkey Capote diuen que la música...

Abans que es digués Capote, es feia Dean Monk. Era el 2014, i aquest la música va passar només de boca orella als més coneguts de l'underground. I ara que sembla que el disco, el boogie i aquestes mandangues agraden, ell mateix se'n fa un rework i el torna a posar en òrbita. Monk en Capote, la música amb la versió d'alta qualitat, la de Hot DJ, que en diuen. I del 2014 al 1994. Així ens sonava la Mandanga House. If You Really Love Someone, Romo Mix, la música de Liberty City, d'aquelles peces, d'aquells 12 polzades que tornen a aparèixer als teus dits i que et cremen.

0: dos nois de Miami, Oscar Gaetan i Rafa, coneguts com Som Guys in Miami, Funky Grand Dogs, el nom potser més exitós de la seva carrera, i aquest Liberty City, un dels àlies que van fer servir als 90. La remix de Robo, d'una peça que va córrer les maletes dels DJ el 1994. Tornar als baguls m'agrada i que ho gaudim junts encara més.
1: Tots a la pista. Miqui Puig als plaus.
0: Quin tinc les trompetes. My Heart. L'espectacular son d'Espace.

fa uns dies us punxava la seva peça Sematen-la. Es diuen Natani Gregory, un dels seus pares. És un baixista de jazz que els ha influenciat moltíssim. Això es diu My Heart i té tot aquest punt seductor de la realesa europea del house que als 90 feien gent com Saint Germain i d'altres. Elegantíssim, de veritat. Aquelles peces que pots posar-te unes màquines sobre el xandall o el pijama que ja portes, perquè des d'aquí us veig amb alguns pijames per ballar sense parar. Quico Amat, el meu amic escriptor, sempre diu que les cançons amb veus de nens puntuen més. Per això torna aquest Better de Nimino. Amb les veus dels Young No Children.

increïble. Nimino amb el seu Better, amb les veus dels Young No Children. Xoros. I si les cançons de coros de nens puntuen les de piano mentre, imagina't.

0: Ballar és obligatori. Escoltar Pista de Fusta també.
1: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
1: Som 3CAT.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 3.
3: Bona nit, us informa Quim Balaguer. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea aplana l'aplicació de l'amnistia per l'expresident Carles Puigdemont, el número 1 d'Esquerra, Oriol Junqueras, i la resta de líders independentistes. Amb dues sentències clares, els jutges europeus han validat l'amnistia per a les despeses del procés i pels delictes de terrorisme. La sentència també valida el període màxim de 2 mesos que haurien de respectar els jutges espanyols per aplicar l'amnistia a les persones condemnades o processades. Per això, més enllà de celebrar el dictamen de Luxemburg, els afectats i les forces polítiques que van donar suport a la llei d'amnistia han posat l'accent en apressar els tribunals espanyols. Sentim Jordi Turull, de Junts, Oriol Junqueras, d'Esquerra, i el president Salvador Illa.
4: No poden marxar de vacances tan tranquil·lament mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals.
5: Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar, els drets s'han de restituir, els exiliats han de poder tornar.
6: La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
3: Més notícies, Ana Alfonso.
7: Preocupació a Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, després que aquest dijous s'ha declarat el quart incendi a la zona en poc més d'una setmana. El foc està estabilitzat i hi ha temor pels constants focs que es van produint i sobretot perquè algú encara no identificat els pugui estar provocant. Òscar Cendra és alcalde d'Aiguamúrcia en declaracions a Catalunya Ràdio.
8: És un estat d'alarma a la zona. La veritat que fa respecte. El que volem és que si realment la línia aquesta és la certa, pues que si bé si estem amb sort i poden localitzar aquesta persona.
3: L'incendi més greu d'aquest any a l'Aragó ja ha calcinat més de 7.600 hectàrees prop d'Orés, a Saragossa, i continua descontrolat. Les flames, que afecten un perímetre de 60 quilòmetres, van començar dimecres i ja han obligat a desallotjar més d'un miler de persones de 6 municipis propers. Els bombers calculen que encara trigaran dies a controlar-lo. A Guadalajara preocupa un altre incendi actiu amb potencial per cremar milers d'hectàrees i ja s'ha demanat el suport de l'UME. El foc ha començat al petit nucli de la Mirla i s'han hagut de desallotjar els veïns d'aquest poble i de 2 més.
7: Comença el principal tall per obres de l'estiu del metro de Barcelona. A partir d'aquest divendres no hi haurà servei a la línia L1, la vermella, entre Florida i plaça de Sants. Les obres per renovar la via s'allargaran fins al 28 d'agost i deixaran sense servei les estacions de Torrassa, Santa Eulàlia i Mercat Nou. Es calcula que el tall afectarà més de 40.000 persones.
3: La justícia italiana condemna 12 anys de presó l'exmàxim responsable de les autopistes italianes, Giovanni Castellucci, per l'ensorrament del pont Morandi de Gènova fa 8 anys. L'accident va deixar 43 víctimes mortals i mig miler de veïns sense casa. La fiscalia considera que sabien des de feia anys que el pont tenia problemes estructurals. Un espès núvol de fum ha engolit l'àrea de Nova York i altres ciutats dels Estats Units a causa dels focs forestals que cremen sense control des de fa dies a la província canadenca d'Ontario.
7: El vent ha desplaçat les columnes de fum cap al sud. Afecta sobretot els estats fronterers de Minnesota, Wisconsin i Michigan i exposen milions de persones a un aire nociu per culpa de les partícules que desprèn l'incendi. A Chicago, les platges s'han tancat al bany i un partit de futbol que s'havia de jugar en aquesta ciutat davant de 40.000 persones s'ha anul·lat. A 4 dies per la final del Mundial de Futbol, que s'ha de jugar diumenge a Nova York, les autoritats qualifiquen l'aire de perillós per la salut i insten els habitants a passar tot el temps possible a casa.
3: Esports, Karim Adeyemi, ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça i en les properes hores es farà oficial el seu fitxatge fins al 2031.
7: En canvi, qui és a punt d'enfilar el camí de sortida és Ter Stegen. El porter alemany s'ha absentat aquest dijous de l'entrenament amb permís del club perquè està negociant la seva cessió a l'Ajax.
3: I el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, refreda el possible fitxatge de Julián Álvarez pel Barça. Assegura que el jugador argentí seguirà al club matalasser.
7: Nova victòria a l'esprint de Tim Merlier al Tour de França. El belga ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició després dels 179 quilòmetres de la dotzena etapa. A la general, sense canvis, l'eslové Tadej Pogacar manté el lideratge.
3: Ha començat l'Open britànic de golf al camp anglès Royal Birkdale de Southport. El nord-americà Jackson Saber ha tancat la primera jornada com a líder amb 5 cops sota el par del camp. El golfista de la Garriga de Bellpuig ha firmat 4 cops sobre el par i ocupa el lloc 128.
2: Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio i ICAT, units per la música.

Què tal, com esteu? Benvinguts i benvingudes al Delicatessen. Si us agrada la psicodèlia, quedeu-vos perquè avui és un dia que us agradarà el programa. Tota aquesta setmana s'ha estat parlant del 50è aniversari, de la mort de Franco, del dictador, i diguéssim que s'ha parlat des de moltes perspectives. Ho he dit bé o no? Perspectives, sí. I a mi em venia de gust fer un programa reivindicant tota una sèrie d'artistes que, sobretot cap a la dècada dels 70 i entre finals dels 70, principis dels 80, que és quan va morir Franco, cap al 75, estaven fent música. Hi ha molts àlbums dels que escoltarem avui, justament, que estan publicats en aquests anys entre 74, 75, 76, alguns, i coincidint molt amb la mort del dictador. Hi havia un panorama musical a Catalunya absolutament interessant, i crec que del que sempre hi hem passat de puntetes, o com a mínim és un d'aquells moviments en els que poques vegades hi hem parat l'orella o que no s'ha reivindicat, i crec que s'hauria de fer, tot i que som un país que oblida ràpid. I moltes bandes que evidentment es partien la cara davant d'una censura, una dictadura. Ja sabem que els cantautors del nostre país ho van patir molt, però estem parlant de bandes que la majoria d'elles cantaven en anglès i per tant aquest problema possiblement no el tenien, perquè es fixaven en les bandes progressives que arribaven sobretot d'Anglaterra i algunes dels Estats Units. No era fàcil en aquells anys 70 o finals dels anys 70 aconseguir discos a casa nostra. Hi havia maneres de fer-ho, algun viatge que d'altre a Londres o a França, a París, i també anar a Andorra. Era un altre dels llocs on es podien comprar discos. I bandes com Pani i Regaliz, que heu escoltat ara amb aquest Wading in the Monster's Garden, formen part d'aquesta meravellosa època dels anys 70 a Catalunya. I avui la reivindicarem aquí al Delicatessen. Pani i Regaliz, que eren del barri de Gràcia, que primer tenien com una banda d'amics que es dedicaven al folk, que es deien Mussols, després van dir Agua i Regaliz, per finalment acabar dient-se Pan i Regaliz. Hi ha àlbums i recopilatoris de totes aquelles èpoques per qui li vingui de gust investigar. Però de debò que estem davant d'un període en el que hi havia música, no m'atreviré a dir millor que la d'ara, però que vaja, música apassionant.

Sens dubte, una de les millors bandes que va donar aquella època. Els Màquina, liderats per l'Enric Herrera i per el Jordi Batista. Jordi Batista és un d'aquests personatges que ha fet tantes coses importants per la música del nostre país i és un tipus al qual jo crec que no se li ha fet cap homenatge ni cap reconeixement. Hi han com èpoques del nostre país que estan oblidades. Ara, i estic contentíssim de que gent com Ocas Grasses tinguin la capacitat d'omplir 4 estadis olímpics o que la Rosalia sigui una estrella universal i que passin tantes i tantes coses doncs, amb gent com els Tiets o els Figaflaues, però crec que hem oblidat massa ràpidament tot allò que ens ha donat aquests fonaments de la música del nostre país i la gent que es va partir la cara, insisteixo, en un moment en el que encara hi havia dictadura en aquest país amb el Franco vivito y coleando. I els Màquina, doncs justament l'any 71, encara quedaven alguns anys perquè morís Franco, publicaven un àlbum que és excepcional, que es diu Guai. I convivint, evidentment, en aquella època, amb els cantautors, i convivint doncs, amb uns artistes doncs, que segurament tenien més repercussió. Però hi havia molta gent que anava al darrere també d'aquestes bandes, i de fet doncs, són bandes que van vendre forces discos per al que era l'època. Es parla de 70.000 còpies d'aquest Guai de Màquina. Heart Doctor es deia aquesta cançó que heu sentit. I una altra banda referencial també d'aquella època, d'aquest rock progressiu dels anys 70 a Catalunya, eren els Om.

Vindrà la llum, segur que tenia una segona lectura, això de Vindrà la llum, una cançó enregistrada l'any 1971, en català, eh? Moments complicats, però els Om, que eren dos dels grans músics també que ha tingut aquest país, i abans deia la poca reivindicació que ha tingut el Jordi Batista, doncs aquí també hi podria afegir les figures del Toti Soler, per una banda, guitarrista dels Om, i també del Jordi Sabatés, que era el teclista, acompanyats de músics britànics, alguns d'ells que havien estat tocant amb el bluesman Taj Mahal, per exemple, i s'ha de dir que Toti Soler ja havia fet moltes coses en aquest any 1971. Toti Soler havia format els Pícnic al costat de la Janet, amb cançons, diguéssim, d'aquelles que sonaven a la televisió espanyola de blanc i negre. Havia anat a fer diversos viatges a Andalusia, a aprendre a tocar la guitarra flamenca, i un Toti Soler que acabaria sent el guitarrista oficial, com sabeu, de l'Ovidi Montllor. I la veritat és que és un d'aquests músics que crec que també s'ha reivindicat poquíssim en el nostre país. N'hi ha uns quants d'oblidats, eh? No és que estigui fent avui programa de músics oblidats, sinó que estic tirant més aviat d'aquell rock del 70 que sonava quan encara el dictador, doncs, no és que corregués massa, però encara era viu. I la primera cançó que van enregistrar els Om va ser aquest tema que escoltareu ara, que es diu Jo em donaria a qui em volgués. I, de fet, va ser un single que van, doncs, formar com a banda d'acompanyants de la Maria del Mar Bonet.

era desmarcar-se d'aquella cançó d'autor que consideraven en el seu moment burgesa i més apalancada. I jo crec que aquí sí que se li ha de donar les gràcies a Maria del Mar Bonet amb aquestes aproximacions amb els Om, o per exemple en el seu moment també amb el Quico Pi de la Serra. I després hi havia aquells músics que estaven a mig camí, entre alguns els consideraven com cantautors i d'altres que els consideraven com a rockeros. Jo crec que eren més d'ànima rockera, malgrat que alguns els van voler reivindicar com a cantautors. I evidentment, ja que he citat aquí Copí de la Serra, aquí hem d'apuntar també altres noms, com per exemple el de Pau Riba.

Helena, desenganya't, de Pau Riba, d'aquell meravellós àlbum anomenat Dioptria. I hi ha un ball de xifres aquí amb el Dioptria, alguns apunten que es va publicar l'any 69, d'altres que el 70, que el 71, el disc era doble i hi ha com un ball de xifres. L'Enderroc va fer una celebració del 69, d'un 50è aniversari, calculant que era el 69,

79. Jo de l'Underrock me'n refio. Sí, com sigui, el que us deia, alguns d'aquests músics, que per mi estaven més a la banda de la psicodèlia, però que alguns els van voler apuntar com a també cantautors d'aquesta nova cançó, malgrat que no hi van formar part la majoria d'ells. I, a més, molts, en Pau Riba en el seu moment en parlàvem, estava absolutament desenganyat de tota aquesta nova cançó catalana. I un altre, evidentment, que doncs l'hem de posar al seu costat del bracet, és el Cisa.

Sempre immers en múltiples aventures, el Sisa, el Jaume Sisa. L'home dibuixat, dic, múltiples aventures, des de l'aventura madrilenya com a cantautor romàntic i amb el sobrenom de Ricardo Solfa, fins a dir-se Jaume Sisa, Sisa, aquí acompanyat de bona part dels membres de l'orquestra Plateria, perquè també en aquella època, evidentment, hi havia doncs, com una certa fixació per la cosa llatina. I d'això en parlarem al final, si que em dóna temps, i si no ho allargaré un altre dia. La vida s'ha d'anar sense presses. Avui al Delicatessen estem parlant de gent que va compartir el seu art, la seva música, amb la dictadura, coincidint amb aquest 50è aniversari de la mort de Franco, que tant i tant se n'ha parlat aquests dies, el dia 20 de novembre, doncs això, 20 de novembre de 1975, estem escoltant música rockera, psicodèlica, jazz rock, en definitiva gent que feia coses molt imaginatives en època de dictadura a Catalunya. Una altra de les va dir de les bèsties, però és que la cançó es diu justament així, bèstia, però vaja, una tempesta damunt de l'escenari. Oriol Tramvia.

Enregistrat en directe el que era la Sala Celeste, diguéssim, de la ciutat de Barcelona, Oriol Tramvia, amb aquest bèstia. Actor, ha participat en unes quantes pel·lícules i també, doncs, jo diria que un dels més glamurosos dins d'aquesta escena musical. El bèstia es va publicar originalment l'any 76. Ja havia mort Franco, però vaja, diguéssim que encara Espanya feia faruma dictadura. I ara encetem un capítol en el que escoltarem unes quantes cançons de grups una mica més desconeguts, perquè possiblement doncs coneixeu Pan i Regaliz, Màquina, Hom, és evident que coneixeu Pau Riba, Sisa, Oriol Tramvia, però no sé si coneixeu bandes com Vèrtice.

Vèrtice, un grup de Barcelona format per Jordi Carol i sobretot per la guitarra de Max Sunyer. Molt influenciat pel blues, molt influenciat per les figures de guitarristes doncs, com Jimi Hendrix, i una banda que en el seu moment va passar, diguem que sense pena ni glòria. Compartien el mateix local d'assaig al carrer Lleida de la ciutat de Barcelona amb Los Salvajes i amb els Màquina que sentíem abans, però com a molt van acabar fent de taloners de Màquina, tot i que van arribar a tocar a Madrid també en un concert que sembla ser que les crítiques van ser extraordinàries, però no va ser de les bandes més reeixides de les que estem escoltant en el dia d'avui. Una altra banda també força desconeguda, es deien Estratagema 1.

Estratagema 1 és la única cançó que van fer, però és que em sembla una cançó extraordinària. Hi ha moltes d'aquestes cançons que estem sentint avui que si es fessin, evidentment, amb una producció actualitzada i amb més recursos, jo crec que serien cançons brillantíssimes, com ho eren al seu moment, eh? I a més, tenint en compte la manca de recursos d'aquella època, doncs és que em sembla d'una creativitat espectacular. Doncs els Estratagema 1 van durar el que va durar la gravació d'aquest single. Al capdavant hi havia l'Isidor Marí, que després va estar a Falsterbo Marí, i també el Zuc, hi havia l'Enric Herrera de Màquina, hi havia el Manel Josep, que després els coneixeria també com el cantant, la gran estrella de l'orquestra Plateria, i també hi havia el Tapi, que havia format part de Màquina, de Lone Star, i també d'una altra banda, que es va dir Tapiman.

Tapiman, diguem que aquí els noms de les bandes van corrent d'un cantó a l'altre. Hi havia una endogàmia tremendíssima. També hi trobàvem aquí la guitarra, per exemple, de Max Sunyer, que ja l'havíem estat escoltant amb altres projectes. Tapiman, el Tapi, Josep Maria Vilaseca, se li deia Tapi perquè vivia al carrer Tapioles, en el barri xinès de Barcelona. I una banda molt influenciada per Black Sabbath, pels Cream, per Jimi Hendrix, que era el que difícilment es podia escoltar en aquella època, però que hi havia maneres d'arribar-hi, d'accedir-hi i fins i tot de que t'arribés a formar part de les teves principals influències. No Change, es deia aquesta cançó de Tapiman. I tornem a recuperar ara a Jordi Batista, però en aquest cas al costat d'Ia Clua. Ia Clua i Jordi Batista, que es van anomenar com Ia i Batista i que van ser també referents d'aquells anys 70.

Final abrupte, ideal per a locutors de ràdio. Doncs Jordi Batista, un cop a Màquina, la gran banda d'aquella època, va posar punt i final a la seva història, va conèixer ahir a Clua, i animats per al Joan Manuel Serrat, abans deia que molts cantautors d'aquella època feien o donaven l'esquena a aquests músics, doncs hi havia alguns casos en els que potser no acabaven col·laborant, però sí que amb bambalines doncs hi passaven coses. I va ser ell qui va engrescar a formar aquesta banda que acabarien convertint-se amb un dels referents també, amb grans discos com Chichoneras Cat, per exemple. Algú els comparaven les parts més melòdiques, més acústiques, a Simon i Garfunkel d'aquella època, però també tenien la part rockera, com aquesta cançó que heu sentit ara, Un gran dia. Ia i Batista. Volia reivindicar molt i molt tots aquests músics, alguns d'ells encara en actiu, fent coses diverses, però que han deixat un pòsit, uns fonaments realment que jo crec que molts dels artistes que esteu fent música avui en dia ni coneixeu ni sabeu agrair prou. I els que sí, doncs enhorabona. Però des d'aquí he volgut reivindicar tots aquests artistes que realment van fer música en èpoques difícils i que feien música realment extraordinària. Acabem. Gràcies per ser-hi, com sempre. Sigueu, com us dic sempre, molt exigents amb la bona música.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
2: Bona nit, us informa Quim Balaguer. El president dels Estats Units, Donald Trump, ha acusat la Xina d'interferir en els processos electorals dels Estats Units amb la intenció de torpedinar la seva candidatura i que no fos elegit. En un missatge adreçat a la nació aquesta matinada des de la Casa Blanca, Trump ha assegurat que la Xina ha aconseguit fer-se amb els expedients de 220 milions de votants nord-americans i que fins i tot va crear una unitat especial d'anàlisi de dades destinada a aquest projecte. El president ho ha qualificat del pitjor pirateig de dades electorals de la història i ha anunciat que desclassificarà documents que demostren la vulnerabilitat del sistema electoral del país i en posen en dubte la integritat. Repàs ara altres notícies, en Alfonso.
3: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha aplanat aquest dijous l'aplicació de l'amnistia per a l'expresident Carles Puigdemont, el número 1 d'Esquerra, Oriol Junqueras, i la resta de líders independentistes. Els jutges europeus han validat l'amnistia per les despeses del procés i per el delicte de terrorisme que pesa sobre una dotzena d'activistes del CDRs. El president del TJUE, Ken Lenners, ha considerat legítim que s'aprovi una amnistia amb l'objectiu, diu, de millorar la convivència.
4: El propòsit de la llei d'amnistia és reduir les tensions institucionals i polítiques, así como facilitar un escenario de reconciliación.
2: L'Audiència Provincial de Madrid acorda que Begoña Gómez vagi a judici amb jurat popular. La justícia madrilenya ratifica parcialment la decisió del jutge Peinado i treu a la parella del president espanyol dos dels quatre delictes pels quals estava processada. Ara anirà a judici per malversació i tràfic d'influències. El judici encara no té data.
3: L'Iran ha viscut una altra nit de bombardejos dels Estats Units. La televisió de la República Islàmica ha informat que les bombes han tocat un aeroport i una estació de tren al sud del país, pròxima a l'estret d'Hormuz. Els atacs tenen com a objectiu afeblir la capacitat militar de l'Iran per impedir que les seves forces bloquegin l'estret. La resposta immediata de Teheran ha estat bombardejar instal·lacions i equipament militar dels Estats Units als països de l'entorn.
2: Andy Barham serà proclamat aquest divendres nou líder del Partit Laborista Britànic després de rebre el suport de 379 diputats dels 400 que té a la formació. Un cop proclamat líder Tory, l'exalcalde de Manchester substituirà Keir Starmer com a primer ministre del Regne Unit. El relleu es preveu per dilluns de la setmana que ve. Un projecte pioner del Departament de Salut permetrà als usuaris avisar algú anònimament d'una possible exposició a una infecció de transmissió sexual.
3: L'eina anomenada ITS Ready pretén reforçar la prevenció i la detecció d'aquestes infeccions entre els joves de 16 a 25 anys. El programa incorpora tres funcionalitats. La primera permet demanar gratuïtament un kit d'automostra per detectar el VIH, la clamídia i la gonorrea des de casa. La segona es diu Notifica i permet comunicar de forma anònima a algú que podria estar infectat. Cristina Agustí, una de les investigadores, explica que l'objectiu és afavorir el diagnòstic precoç.
5: El 40% de les persones que han participat en el test jove no s'havien fet mai una prova de VIH, ni tampoc d'ITS. Per tant, estem arribant a una població que no s'havia tastat mai. I gràcies a aquesta intervenció, que potser és més còmoda, confidencial, des de casa, doncs estan fent proves. Per tant, esperem que això tingui un impacte molt positiu.
3: El projecte també inclou un chatbot amb informació fiable sobre sexualitat, prevenció i ITS.
2: Esports, Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça i en les pròximes hores es farà oficial el seu fitxatge fins l'any 2031.
3: En canvi, qui és a punt d'enfilar el camí de sortida és Ter Stegen. El porter alemany s'ha absentat aquest dijous de l'entrenament amb permís del club perquè està negociant la seva cessió a l'Ajax.
2: Nova victòria a l'esprint de Tim Merlier al Tour de França. És la tercera d'aquesta edició. A la general, sense canvis, Tadej Pogacar manté el lideratge.
3: El Barça de bàsquet ha oficialitzat el seu quart reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Olimpia de Ljubljana, eslové.
2: I, en canvi, el Manresa i el base belga Retin Novasohan s'han desvinculat després de dues temporades, un cop que el jugador ha acabat el contracte.
1: Fins aquí les notícies.
0: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
1: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
6: Aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra...
7: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per tres accidents.
8: No podem acceptar que hi hagin...
7: I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius.
6: I una cosa més abans de la publicitat, perquè els detectius investiguen cada vegada més...
1: Catalunya Migdia.
9: Cada dia a les dues.
7: I a partir de les tres...
9: L'espai de reflexió a la tertúlia.
1: Catalunya Migdia, l'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
0: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.

0: Quizá ha estado toda la noche en cama. O sea, a sus pies. Se quedó ahí conmigo. Me salvó la vida ella. ¿Por qué me salvó la vida?
1: Crims. Amb Carles Porta.
2: Tornem al 9 de novembre del 2017 a la comissaria de Ciutat Lineal a Madrid. El policia veu que la Carme fa 36 anys que no ha renovat el carnet d'identitat i tramita la denúncia. Quines dades aporta la Josefa en aquesta denúncia?
3: La Josefa explica que fa pocs dies ha sabut a través del BOE que un jutge volia donar per morta la seva germana. Es queixa que el seu pare no li ha dit res sobre l'expedient de defunció i que l'home no li ha volgut donar mai cap informació de la seva germana. La Josefa diu a la policia que la Carmen va desaparèixer el 1981 i, segons consta per primera vegada els documents policials que hem consultat, aporta un nom. Diu que la seva germana se'n va anar a Barcelona amb la seva parella Manuel Macarro Tierbach i que ella estava embarassada.
2: En aquest moment de la història, la investigació s'activa per partida doble. El jutjat número 81 de Madrid, on es tramita l'expedient de defunció de la Carmen, i els cossos de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.
4: I a part de que se la creuen i de que ella els dona pistes, aquí sí que la comencen a buscar. El pare no tenia interès en buscar la seva filla. L'únic interès que tenia amb aquest procediment, que en diuen de jurisdicció voluntària, era declarar-la morta. No tenia cap més interès.
2: El Xavier Alsina va acabar sent l'advocat de la Josefa. Ja trobarem el moment d'entrar més en detall amb això. Continuem. Si ho recordeu, la Josefa havia dit que volien donar per morta la Carmen pel tema del testament. Ara veurem d'on ve això.
4: Al febrer del 17, el pare de la Maria Carmen i de la Josefa presenta una declaració de defunció, que és un procediment que jo fa pocs anys en vaig fer un, no sé si n'he fet dos en tota la meva vida, per declarar un desaparegut de la Guerra Civil que declarin mort. I és un procediment relativament senzill, sobretot quan la persona desapareguda, a part de que faci més de 10 anys que ha desaparegut i tal, doncs calcules l'edat i en té més de 80.
2: El pare, que es diu Francisco, és el promotor de l'expedient i compareix al jutjat 4 mesos després de presentar els papers, exactament el 16 de juny del 2017. Hem posat veu a la seva declaració.
5: Mi hija desapareció hace muchos años, aunque no recuerdo exactamente el año. Debió ser sobre el año 1981. Al poco tiempo acudí a la comisaría de Vallecas. En ese momento no me cogieron ninguna denuncia porque me dijeron que mi hija era mayor de edad. De todos modos, el comisario me dijo que miraría si con el DNI de Carmen podía saber dónde estaba. Pero a través del sistema informático, Carmen no aparecía por ningún lado. Luego fui a la empresa donde trabajaba mi hija, Gas Madrid. Me recibió el director y me dijo que Carmen llevaba muchos años trabajando allí y que se dio de baja voluntaria sin explicar por qué dejaba su puesto de trabajo. En esa época, mi hija ya era independiente y vivía fuera del hogar familiar. No me explico por qué desapareció. No habían desencuentros familiares ni de otro tipo.
2: ¿Por qué el pare volia declarar morta la Carmen?
4: Per dos motius. Perquè ell seria... El pare seria l'hereu de la filla, una vegada difunta, en tant en quant no tenia fills, i diràs, però què tenia la filla? La Maria del Carmen. En principi, res, però hi ha una iaia que tenia diners o que era una persona ben posicionada i que no sabem quin testament havia fet o si quins hereus tenia. Això ho desconec, eh? Però, per tant, una és que el pare vol ser l'hereu de la seva filla i dues, que el pare, per deixar la seva herència, en principi que havia els béns que havia heredat de la mare, volia, per tenir-ho clar, volia ja descartar a una de les dues filles del primer matrimoni. Llavors, declarant la difunta, el pare ja sabia que l'única que podia tenir alguns drets és la meva clienta, la Josefa. I, per tant, jo crec que el pare el que volia era deixar-li tot net a la seva tercera filla en conseqüència del segon producte del segon matrimoni.
2: En el procediment per donar la Carmen per morta, també declara la germana del pare, que és la tieta de la Carmen i de la Josefa.
4: Diu que les havia cuidat de petites i que ve a dir el mateix que els altres, que no saben res d'ella, que no han tingut mai cap postal, que va desaparèixer entre el 81 i el 82 i que no saben absolutament res d'ella.
2: A la Josefa la citen a declarar el 17 de novembre del 2017.
3: La Josefa torna a explicar el que ja ha dit a la policia, que en el moment que va desaparèixer la Carmen tenia una relació sentimental amb un tal Manuel Macarro Tierbach, que ella mateixa els havia vist junts, i diu que l'últim dia que la va veure estava embarassada, que un dia va sentir dir a la seva àvia que havia rebut una postal de la Carmen des de Barcelona, però que ella personalment no l'havia vist mai, aquesta postal, i que la seva germana no es va posar en contacte amb ella mai, ni per telèfon, ni per carta, ni a través de cap altra persona.
2: La Josefa ha donat un nom, Manuel Macarro Tierbach. De seguida se'l localitza perquè declari en l'expedient de defunció de la Carmen. El Manuel diu que no coneix la Carmen i que no n'ha sentit a parlar mai. La Carmen fa 36 anys que està desapareguda, des de l'1 de juliol del 1981, que és el dia que va demanar la baixa voluntària a Gas Madrid, l'empresa on treballava. Al 2017 han passat 26 anys, més dels 10 mínims necessaris per tirar endavant un expedient de defunció. El primer requisit per donar per mort una persona es compleix, però el fiscal estudia detingudament l'expedient i s'adona que no compleix el segon requisit. I el 13 de novembre del 2017 resol això.
4: El fiscal fa un informe, diu que no, que s'ha de fer més investigació, que aquesta persona té 61 anys i que podria estar perfectament viva.
2: Per investigar més, la policia demana a la Josefa i al seu pare, el Francisco, que es facin una prova d'ADN. I ara és quan tot es reconnecta. Recordeu el programa Fènix? La policia vol veure si hi ha alguna coincidència entre el perfil genètic de la Josefa i el pare i l'ADN de cadàver sense identificar que hi ha a la base de dades policial. El resultat no serà immediat.
6: Al mes i medio, dos meses, no salta el match.
2: Un match vol dir que el 28 de desembre del 2017, 18 anys després que es trobés l'esquelet de dona embarassada a Sant Salvador de Guardiola, el Servei de Criminalística de la Guàrdia Civil emet aquest informe.
7: Los perfiles genéticos obtenidos han sido introducidos y comparados con la base de datos policial a partir del ADN, habiéndose obtenido una posible compatibilidad con un perfil genético correspondiente a un cadáver de mujer analizado por el laboratorio del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil.
2: L'informe arriba a la agent García Espejo.
6: Nos dicen que una persona que ha denunciado la desaparición en Madrid es hermana de los restos óseos que nosotros tenemos. Automáticamente, al día siguiente, ya estamos en Madrid.
2: Les restes òssies trobades l'any 1999 en una finca de la urbanització de Cal Esteve de Sant Salvador de Guardiola són de la Carmen Fraile Muñoz, la germana de la Josefa. Han passat 18 anys fins que s'ha pogut identificar la víctima. Ara encara cal saber qui la va matar i per què.
1: Crims. Per què matem?
3: Al desembre del 2017, la policia científica truca a l'Angélica, la filla de la Josefa, que té 36 anys i ha conviscut amb la desaparició de la Carmen des que va néixer. L'Angélica vol preparar la seva mare per rebre la notícia.
0: Yo llevaba un vestido negro largo y venía con mi hija. Y a mí me mosqueé un poco. Digo, qué raro que esta esté tan pronto en casa. Esto es muy raro. Se quitó las zapatillas, se subió al sofá, yo me senté y me dijo, mamá, tengo que decirte una cosa, porque la Guardia Civil le dijo, o quien fuera, tampoco recuerdo muy bien ahora, de que me lo iban a decir a mí. Y mi hija dijo que no, que me lo decía ella a mí. Y entonces venía yo del médico, me senté ahí, digo, pues venga, pues dime, ¿qué pasa? Dice, ¿te hiciste las pruebas de ADN, no? Digo, sí, claro. Digo, estoy esperando a ver si ya me dicen algo. Digo, que no me van a decir nada. Digo, porque Pues no me van a decir nada. Digo, porque esto, ya lo sabes, lo mismo pasan 40 años. Y me dice... Pues que sepas que es la tía con un feto. Y en ese momento me quedé, dice, sí, mamá, es la tía. Ya las tengo. Ya las he encontrado. Y nada, pues me quité el vestido y no me acuerdo de más. No sé lo que hice después. Ya no sé lo que hice.
3: 5 mesos després, l'agent Carlos García Espejo i un altre guàrdia civil van a veure la Josefa a Madrid.
6: Imagínate que es un mal trago, ¿no? Porque ella estaba convencida de que su hermana estaba viva y que pone la denuncia y a los meses se presenta a la Guardia Civil en tu casa y te dice, oye, pues lo siento, pero tu hermana ha fallecido de una forma violenta y, bueno, queremos saber un poco, pues, la vida y milagros de tu hermana hasta que tú la dejaste de ver. Y, bueno, le tomamos una declaración muy extensa y ahí ya nos arrojó muchísima luz para la investigación.
2: Si us recordeu, el 2006, les restes de la Carmen Fraile, embarassada de 5 mesos, havien quedat dipositades en un nínxol anònim al cementiri de Manresa. Us havíem dit que la Guàrdia Civil va tenir la precaució de separar els ossos de la mare i del fetus. El 1999, a la Carmen li havien pogut extreure una mostra d'ADN, però al fetus no, perquè llavors les tècniques científiques no havien progressat prou. Però el 2017, la tecnologia ja ha avançat molt.
6: Entonces solicitamos a su señoría la exhumación del cuerpo, que estaban en el cementerio de Manresa, en un nicho, y sí, hicimos la extracción en presencia de la autoridad judicial y esos huesos pues se mandaron al servicio criminalística nuestro de la Dirección General en Madrid. ¿Vale? Nos llevamos una muestra, una pequeña muestra, no te tienes que llevar todos los huesos. Quiero recordar que fue una pequeña costillita lo que nos llevamos. Teníamos... además estaban enterrados madre y hijo, estaban enterrados en el mismo nicho, o sea, y el lo que era el feto estaba en una cajita aparte, entonces no fue muy fácil el poder diferenciar un hueso del feto de uno de la madre, ¿no? Porque siempre puede haber algún tipo de contaminación o algo si están juntos y eso tanto tiempo.
2: Aquesta vegada sí que el Servei de Criminalística de la Guàrdia Civil ha pogut extraure l'ADN del fetus i la policia judicial demana comparar-lo amb el perfil genètic de la Carmen Fraile. No hi haurà sorpresa.
6: I nos confirmen la relació materno-filial.
2: Però la informació més rellevant per a la policia que pot aportar l'ADN del fetus no té a veure amb la mare, que ha quedat clar que és la Carmen, sinó amb qui pot ser el pare.
6: Ahora lo que queríamos es que, ya que habíamos extraído el ADN del feto, poder cotejarlo con el autor para ver si uno de los motivos pudiera ser pues que era el padre de ese niño, ¿no? Entonces tú te creas una hipótesis de trabajo.
2: Ja veurem si s'arriba a trobar mai el pare de la criatura i si es pot demostrar que té alguna cosa a veure amb la mort violenta de la Carmen. Tornem al pis de la Josefa, al barri de Salamanca de Madrid. La Josefa acaba de saber que la seva germana, la Carmen, és morta i que van trobar els seus ossos al 1999 en una finca de Sant Salvador de Guardiola. Els investigadors deixen que la Josefa expliqui tot el que li surt del pap.
6: Ella, de forma espontània, nos da el nombre de una de las personas que nosotros estábamos investigando. Es una persona que la conoció en... La víctima la conoció en Madrid, se la presentó un amigo de su hermana. Esta persona se dedicaba a traducir escritos al alemán, del español al alemán, el alemán al español. Y bueno, mantuvieron una relación. Al tiempo, su hermana... Bueno, perdón, la víctima fue a ver a su hermana y la hermana dice que la vio un poco estropeada, como si estuviera en estado de gestación.
2: La Josefa ha tornat a donar el nom del Manuel i explica als guàrdies civils com el va conèixer. Va ser a través del nòvio que ella tenia llavors, l'Antonio, i que es dedicava a la compravenda de gossos. El noi feia tractes amb Alemanya i necessitava un traductor, que era justament el Manuel.
0: Y en una ocasión, pues me dice este noviete mío: oye, Pepita, Pepa, que vamos a salir a tomar unas copas, que ¿tienes alguna amiga? Digo, pues no, pues como no llamemos a mi hermana, yo es que no puedo, ¿sabes que no? Porque estoy todo el día trabajando, no, pero bueno, si es para ir a tomar una copa, pues la digo a ver si le apetece. Entonces, fuimos a su casa y le dije: Carmen, ¿te apetece irte a tomar una copa con nosotros tal? Y entonces iba el Macar, nada más que le he visto una vez en la vida, ¿eh? Yo no me acordaba ni de la cara ni de nada, nada, una vez en la vida. Y digo, pues sí, ¿vale? Y ese mismo día, oye, tenía una edad, pues enrollo con él. Nosotros nos quedamos en el salón, mi novio y yo.
2: Un detall que us havíem explicat al primer capítol. Les restes de la Carmen estaven embolicades amb un llençol de color blanc que duia una etiqueta escrita justament en alemany. Quan la Guàrdia Civil va començar a investigar qui havia viscut a la parcel·la de Sant Salvador de Guardiola entre 15 i 5 anys abans que s'hi trobés l'esquelet, el 1999, va aparèixer una persona nascuda a l'antiga República Democràtica Alemanya. Doncs bé, aquesta persona era Manuel Macarro Tierbach. Però no van arribar a interrogar-lo. Recordem per què.
6: Teníamos a una persona que era alemán y bueno, nos centramos un poco más en él. Pero claro, no podíamos demostrar ese vínculo entre autor y víctima. Entonces estábamos un poco parados. No podías ir a, como decimos nosotros, a por él, ¿no? Porque no podías demostrarle nada. Entonces es preferible esperar un poco y poder ir ya al juzgado con unas pruebas y unos indicios bastante fuertes.
2: 18 anys després, un cop identificada la víctima, la Guàrdia Civil investigue més a fons el Manuel.
6: Esta persona que nosotros ya empezamos a investigar ya más en serio, sabíamos que estaba casado, que en aquella época tenía 3 niños, que estaba trabajando en Madrid, que se trasladó a Barcelona. Bueno, pues nosotros hacemos indagatorias con los vecinos que en el año 81-82 vivían en la zona, en San Salvador de Guardiola. Les enseñamos fotos de la época, del año 81, nos reconocen que sí, que realmente vivía allí, que tenía una mujer, que tenía 3 niños, o sea, ya teníamos realmente ubicada a esa persona en esa parcela. Algo que también nos da ya una fuerza para poder realizar hipótesis de trabajo y presentarlas ante la autoridad judicial para decirle: señoría, tenemos todos estos indicios y creemos que esta persona puede ser la autora del hecho, ¿no? Y bueno, a través de tanto el juzgado de su señoría en este caso, fiscalía y tal, pues sí, empezamos a trabajar ya más en serio y bueno, decidimos que se podía proceder a la detención sin ningún tipo de problema.
2: El Manuel va viure a la finca de Sant Salvador de Guardiola amb la seva dona i els seus 3 fills cap a l'any 81-82. Si us recordeu, al 99, la Guàrdia Civil va interrogar els veïns de la casa i n'hi va haver un que va explicar que a la finca hi havia viscut un matrimoni amb 3 fills, 2 nens i una nena, d'entre 5 i 10 anys. En aquell moment, els agents no van poder localitzar la família perquè el veí no en sabia el nom. No sabia on podien estar vivint en aquell moment. 19 anys després, el focus policial està centrat en el Manuel Macarro Tierbach.
3: La biografia del Manuel és també de novel·la. Va néixer en un camp de concentració nazi el 1945. La seva mare el va abandonar i va créixer en un orfenat d'on va aconseguir escapar als 17 anys. Va arribar a Espanya amagat en un vaixell mercant i va malviure durant molts anys pels carrers de Barcelona.
6: Tenia antecedentes por pequeños robos, hurtos y tal. No eran un atracador malo, hurtos y cosas así. En la base policial sale. No tenía tampoco delitos de agresiones sexuales o tal. Estaba normal. Ni violencia de género ni cosas de esas.
3: Als anys 70, el Manuel va aconseguir redreçar la seva vida i va muntar una agència de traducció a Madrid. Anys després, el Manuel es va arruïnar i durant un temps va recollir ferralla pels carrers per poder subsistir. S'ha reinventat diverses vegades. Ja ben entrats als 80, a Barcelona, va crear una empresa de venda d'extintors i material ignífug que va arribar a tenir una 50 de treballadors, però va acabar fent fallida. També va vendre artesania i bijuteria. Va ser propietari d'una botiga de pollastres a l'any i va ser ajudant de cuina. Finalment, es va establir a Castelló.
2: La Guàrdia Civil demana al jutjat detenir el Manuel perquè diu que hi ha prou indicis per creure que pot ser l'assassí de la Carmen i el jutge ho autoritza.
8: ¿Dónde se le detuvo?
6: En Castellón, en las inmediaciones de su domicilio. Hicimos ahí una previa y vimos que realmente residía allí. Bueno, también estamos hablando de una persona que en aquel momento tenía 73 años. Tampoco tienes que montar ninguna ningún gran operativo ni nada. Fuimos dos personas, un compañero y yo. Estaba por la calle paseando, un hombre de 73 años, tomaba mucha medicación, le explicamos la cosa y vino sin ningún problema. No se iba a echar a correr ni nada de eso, ¿no? Entonces, bueno, fue muy limpia esa detención.
2: La detenció de Manuel es fa el 18 de desembre de 2018, 19 anys després que es trobés el cadàver de la Carmen i del seu fill no nat.
6: És un senyor un poco siniestro. Era un poco siniestro, era, bueno, de los que podemos llamar trotamundos. Yo lo vi una persona bastante fría, calculadora, y yo, cuando procedimos a su detención, porque yo bajé hasta Castellón para realizar la detención, ¿sabes esa sensación de que dices, creo que nos estaba esperando? Porque le dijimos, en el momento de la detención, le dices los motivos de la detención y los derechos que le asisten como detenido. No dijo absolutamente nada, se vino con nosotros en el coche y nos fuimos a la comandancia de Castellón a instruir las diligencias. No sé, era como que nos estuviera esperando después de tanto tiempo. No sé, es una percepción mía, que, bueno, puede venir avalada por los años de experiencia, pero creo que sí, que era algo así.
2: La Guàrdia Civil el porta a la comandància de Castelló de la Plana i allà passa això.
6: Se le invita, delante de la letrada, a que, si voluntariamente quiere aportar su ADN. La aportación voluntaria suele ser con una tolunda de algodón en la que se pasa por lo que es el interior de la boca, y bueno, todo eso va herméticamente cerrado. Lo mandamos al Servicio de Criminalística de Madrid y claro, cuando todo esto con autorización judicial, por supuesto, todo esto se manda a Madrid y ya le dices, oye, sácame, extráeme los polimorfismos de ADN de esta muestra que te mando y cotéjamela con la muestra tal, tal, tal, que era la que correspondía al feto.
2: Els resultats de l'anàlisi d'ADN no són immediats. En casos urgents i molt mediàtics es va de pressa, però en aquest cas trigaran mesos. Un cop detingut, la Guàrdia Civil presenta el Manuel al jutjat de Guàrdia de Castelló, però, com és lògic, el jutge es troba amb una causa molt extensa que desconeix i deriva el cas al jutjat número 4 de Manresa. Dos dies després traslladen el Manuel a Manresa, on declararà davant el jutge i on li assignen una advocada d'ofici, la Maribel Jòdar.
8: Jo, doncs, vaig anar a conèixer el meu client i bueno, vaig trobar-me doncs, amb un senyor molt avançada d'edat, els cabells blancs, arrossegava els peus, en aquells moments doncs, anava emmanillat perquè el portava la Guàrdia Civil, arrossegant els peus, i clar, em va descol·locar totalment doncs, trobar-me una persona així amb un posat bastant dèbil.
2: Conscient que la seva vida és pròpia d'un guió cinematogràfic, el Manuel ha escrit una novel·la autobiogràfica i 8 llibres més. En l'últim, explica la seva versió del que va passar amb la Carmen. I el Manuel és la persona sinistra i freda i calculadora que descriu la gent de la Guàrdia Civil? O l'home desvalgut que va veure la seva advocada d'ofici? Va ser ell qui va matar la Carmen Fraile, embarassada de 5 mesos? Què diu ell al seu llibre? Us ho expliquem en el proper capítol. Gràcies per escoltar-nos. Tornem tan aviat com puguem.
7: Crims. Cas d'avui, Lídia Orriols. Revisió de guions, Imma Falcó. Producció, Núria Ventura. Muntador musical, Sergi Cotillas. Direcció artística, Dolors Martínez. Direcció, guió i presentació, Carles Porta. Amb les veus de Catalunya Ràdio.

Si t'ha interessat aquest episodi, en trobaràs molts més al catàleg de podcast de Catalunya Ràdio. Descobreix-los a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Som 3Cat. Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bon dia, us informa Quim Balaguer. El president dels Estats Units ha acusat la Xina de l'acció de pirateria de dades electorals més gran de la història. En un discurs a la Nació aquesta matinada, des de la Casa Blanca, Donald Trump ha assegurat que el sistema electoral nord-americà és vulnerable i ha posat en dubte la seva integritat. Washington, Oriol Serra, bon dia.
2: Bon dia. Donald Trump ha fet un discurs de 15 minuts, la meitat dels quals dedicats a autoensabonar-se i l'altra meitat dedicats a anunciar que el seu govern ha destapat una trama corrupta dedicada a manipular el sistema electoral. El president nord-americà ha afirmat que països estrangers, principalment la Xina, s'han fet amb les dades de milions de ciutadans. Trump ha explicat el cas que es va donar a l'estat de Michigan.
1: Els documents demostren que alguns representants electorals van admetre a agents de l'FBI que havien registrat electors amb els noms d'altres persones, que havien introduït persones que no existien i que havien rebut targetes de regal en funció del nombre de sol·licituds que havien processat. En altres paraules, això va ser paga, juga i fes trampes.
2: El president dels Estats Units ha anunciat que des d'aquesta nit es publicaran diversos blocs de documentació sobre les investigacions que els últims anys havien amagat els successius governs, concretament des del 2020. Oriol Serra, Catalunya Ràdio, Washington.
1: Repàs ara altres notícies, en Alfonso.
3: El líder del PP i cap de l'oposició al govern espanyol, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat aquest dijous al vespre que respecta la sentència europea sobre l'amnistia i ha llançat un dard enverinat al PSOE, afirmant que ell sí que accepta les decisions judicials en referència a les darreres crítiques dels socialistes als jutges. Sentim Feijóo.
4: Los demócratas respetamos las sentencias y punto. Nada más. La respetamos. Aceptamos las reglas de juego. En lo judicial, yo no tengo nada que añadir.
1: La Comissió Europea tocarà avui el crustó d'Espanya pels casos de corrupció política en l'informe sobre l'estat de dret als països de la Unió, o avança l'edició europea del setmanari Politico. Brussel·les denuncia que, tot i que Madrid ha adoptat un pla estatal anticorrupció, l'aplicació pràctica de les normes vigents no funciona.
3: Uns ocells podrien haver provocat l'accident d'helicòpter en què van morir una família catalana a Nova York l'abril de l'any passat. La Junta Nacional de Seguretat del Transport dels Estats Units ha trobat evidències d'un impacte d'aus abans que l'helicòpter turístic caigués al riu Hudson. L'organisme ha fet públic un informe d'un laboratori d'experts que analitza les restes animals trobades a l'aparell després de l'accident. En l'estudi s'assegura que una banda de doques va impactar contra les pales de l'hèlix i l'estabilitzador horitzontal.
1: Comença el principal tall per obres de l'estiu al metro de Barcelona. A partir d'avui mateix no hi haurà servei a la línia 1, la vermella, entre Florida i Plaça de Sants. Les obres per renovar la via s'allargaran fins al 28 d'agost i deixaran sense servei les estacions de Torrassa, Santa Eulàlia i Mercat Nou. Es calcula que el tall afectarà més de 40.000 persones. Catalunya viu l'inici d'estiu més càlid dels últims 76 anys. Des de l'1 de juny fins al 15 de juliol, la temperatura mitjana ha estat gairebé 4 graus per sobre del que és habitual en aquest període de l'any.
3: El Meteocat atribueix aquests registres al fet que hem tingut 3 onades de calor gairebé consecutives i sense marge per recuperar les temperatures habituals. Marc Prohom és el cap de climatologia del Meteocat.
5: El fet més extraordinari d'aquesta situació és la persistència. I això s'emmarca des del 2022, que les temperatures, especialment a l'estiu, estan clarament per sobre de la mitjana. Darrere d'això no hi ha altra explicació que el canvi climàtic.
3: La ciutat de Lleida ha viscut la primera nit tòrrida amb temperatures per sobre dels 25 graus dels últims 86 anys. Pel que fa al risc d'incendi, els agents rurals mantenen el nivell extrem per foc en 33 municipis d'11 comarques i també continuen tancats 3 espais naturals.
1: Esports, Karim Adeyemi ja ha passat la revisió mèdica amb el Barça i en les properes hores es farà oficial el seu fitxatge fins al 2031.
3: En canvi, qui és a punt d'enfilar el camí de sortida és Ter Stegen. El porter alemany s'ha absentat aquest dijous de l'entrenament amb permís del club perquè està negociant la seva cessió a l'Ajax.
1: El president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, refreda el possible traspàs de Julián Álvarez al Barça. Cerezo assegura que l'argentí continuarà al club matalasser.
3: Nova victòria a l'esprint de Tim Merlier al Tour de França. El belga ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició després dels 179 quilòmetres de la dotzena etapa. A la general sense canvis, l'esloveta de Pogacar manté el lideratge.
0: Fins aquí les notícies. El matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
6: A l'estiu canviem horaris i rutines. El que no canviem són les ganes d'acompanyar-vos i explicar-vos què passa. Perquè al matí de Catalunya Ràdio continuem pendents del que passa al món i també a casa nostra.
0: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
6: Aquest estiu, passi el que passi, som aquí per explicar-vos-ho. I també tindrem temps per l'entreteniment. Us acompanyem allà on sigueu.
7: A les 4 de la tarda,
8: a Catalunya Ràdio comença...
9: No, Roger. Aquest estiu és la tarda.
10: Sí, que ja ho sé, Marta, però és que jo he convidat uns quants amics.
9: Hola.
11: Oli.
10: A la tarda també ens agrada molt parlar del cor. Oi, Marta?
9: Sí, i per això sóc aquí. Però crec que hi falta algú, no?
7: De 4 a 7 de la tarda de Catalunya Ràdio és la tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta del Cor.
10: Ei, però que no surti d'aquí, eh?
9: La Juliana sí que està desapareguda, eh? Si ens necessita ja dirà.
7: Catalunya Ràdio.
0: Som 3CAT.
7: Som 3CAT.
12: Què? Què s'ha de fer avui?
13: Res de bo.
12: Res de bo, diu. Avui ens visiten Dan Peralbo.
13: Dan Peralbo? Que és un artista internacional.
12: Quasi. És de Torelló, però va estar vivint a Londres una temporada.
13: Ah, carai.
12: Ara té el seu grup de rock en català, eh? Mm. Dan Peralbo i el Comboi. No es veu que ningú sap dir el seu nom.
13: Tu, i passejarem gossos avui, també?
12: També, ja saps que a mi no m'agrada, però també passejarem gossos. I dedicarem el programa a la forquilla.
13: A la forquilla?
12: A la forquilla.
13: La forquilla i poro, eh?
12: A la forquilla. Els esmorzars de forquilla,
13: ah,
12: parlarem
13: collons,
12: nosaltres.
13: Ah, collons, és una altra cosa.
12: Els esmorzars de forquilla.
13: Bé.
12: Psst, calla, que arriba el jefa.
14: Déu vos guard.
15: I visca el

0: Originalment la gent menjava agafant-ho tot amb els dits. Hi ha gent que avui en dia encara ho fan, això, eh? I després hi ha tot el tema dels bastonets aquests de l'arròs i el sushi oriental, que a mi ja em perdonaran, però a dia d'avui espero que els orientals un dia reconeguin que allò és una autèntica merda.
1: Sí. O sigui,
0: vull dir que em sembla molt bé, que és la seva cultura i tot el que tu vulguis.
2: Estem ofenent una cultura mil·lenària.
0: Sí, que sí.
2: Haurem d'anar al Parlament.
0: Però estem d'acord que no té cap sentit.
2: Haurem d'anar al Parlament xinus per donar explicacions.
0: Vull dir, a mi em sembla, com a tradició, em sembla preciós.
2: Val.
0: Però, òbviament, una forquilla va molt més bé que per menjar.
3: Quan et queden aquells quatre grans d'arròs allà sobre el plat, que amb la forquilla els apretes.
0: Exacte.
3: I te'ls fots a la boca.
0: Exacte.
3: Com ho fas amb el pal?
0: De veritat que jo allò de la globalització no ho entenc, perquè és com el cafè. El cafè, o el pan tomàquet dels castellans, que, com diu, els castellans ja ho saben, que existeix el pan tomàquet.
2: Sí.
0: I vas a Madrid i no pots menjar pan tomàquet. I es veu que és més bo amb tomàquet, no? I el cafè, el mateix, surts de Catalunya, no hi ha cafè bon lloc.
3: No.
0: Ah, i encara voltes pel món, un Zara i un Mango a tot arreu.
2: Això
0: no,
2: sí.
0: No teniu, o sigui, portem alvocats del Perú, de Mèxic, de Colòmbia.
3: Calma't, Peyu.
0: Què? No, però és que, hòstia, collons, els francesos, ja ho saps, els francesos venen aquí a la Costa Brava,
3: sí.
0: Ja ho veuen, què és més bo el cafè quan venen aquí de vacances? Sí,
3: però per això venen, no venen pas pel sol.
0: Ah, hòstia, o sigui, portem els alvocats del Perú i llavors no sabem portar un cafè de Figueres a Colllibre, que hi ha tres quarts d'hora en cotxe, hòstia.
3: Ah, sí, sí, és així, Peyu.
0: Bueno, doncs ja està, era això el que volia dir avui.
3: Bravo, bravo.
2: No, bueno. Però no, té raó. Té raó.
0: Ja està.
2: A veure, Peyu, vas molt encigalat avui.
3: No,
2: sí.
3: No parlàvem...
0: Perdó.
3: Parlàvem de la forquilla.
0: Sí que és veritat, sí. Sí. Mira, anem a la forquilla. Us diré que és l'últim cobert que es va inventar. O sigui, existien primer ganivet i cullera i llavors es va inventar la forquilla, més tard. Hi ha un nom destacable, en aquest cas, és el de la princesa Teodora Anna d'Ucaina, segle XII. La dona es va negar a menjar amb les mans i va demanar que li portessin algun tipus d'utensili per ficar-se el menjar a la boca sense embrutar-se els dits. Mira, a partir d'aquí la forquilla va començar a expandir-se, però sempre en el context de les classes benestants. Al principi va costar acostumar-s'hi, hi havia molts homes que es feien ferides a les genives.
4: S'ha de ser burro.
0: S'ha d'estar bastant idiota. I en algunes zones el van retirar perquè la gent els feia servir per clavar-los a la taula o a altres comensals.
3: A la cuixa.
0: Sí.
2: La gent del segle XII, Déu-n'hi-do.
0: Déu-n'hi-do.
2: Alguns homes, no t'hi vulguis trobar.
0: Alguns homes es van negar a utilitzar-lo, no volien fer servir la forquilla, perquè deien que menjar amb les mans quedava molt més viril.
3: Sempre hem estat allà, els homes.
0: Sempre.
3: Vull dir, això no se'ns pot dir que hàgim canviat, no. Sempre hem estat allà dient bestieses grosses, no. Això té mèrit, també.
0: Jo lo de la forquilla, això és de maricons, lo de la forquilla.
3: Ah, que no te la claves a la cuixa, me cago en Déu.
0: De veritat. Hi ha un fet curiós, que és que l'Església va prohibir les primeres forquilles que van aparèixer. Deien que era una eina del diable per la seva semblança amb la forca i perquè Déu ja ens ha proveït d'unes forquilles naturals que són els nostres dits, tu.
2: I uns altres que han anat tocant els collons tota la vida.
0: I un altre detall que us agradarà. Ja a l'època moderna, la primera fàbrica de forquilles de tot Espanya i una de les més importants d'Europa es va crear a Barcelona.
2: Visca Catalunya!
3: Visca!
0: Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Mercè Martínez, benvinguts a la Renaixença.

0: Les primeres forquilles només tenien dues pues.
1: Dues.
0: Sabeu qui va incorporar la tercera punxa a la forquilla?
2: Ni idea.
0: Aquesta us agradarà, eh? Leonardo da Vinci.
2: Què dius ara?
0: Sí, va ser el primer d'inventar una forquilla amb tres punxes perquè amb dues era impossible menjar espaguetis en condicions.
2: Ah, veus? És que...
0: No?
2: Sí.
0: Per raó, s'escapen. I més endavant, a Nàpols, van incorporar la quarta pua també pel tema dels espaguetis.
2: Mira.
0: Dels italians.
3: Però, bueno, ja em deixem... Ara, les forquilles, quantes pues tenen?
2: Ara?
0: De veritat.
4: Ara? Escoltes o no escoltes? Quatre.
2: Quatre, ha dit. Sí.
4: Quatre.
3: A veure, la que hem fet servir per dinar...
2: Quatre.
4: Quatre.
3: Quatre en tenia. Quatre.
0: Aquella era de fusta.
2: Aquella,
0: no sé.
2: Aquella que hem fet servir avui, no ho sé.
0: No ho sé.
3: Va, la gent hauria de saber amb quines forquilles mengem aquí. Eh?
2: Sí, i valorarien més el programa.
0: Avui dia les forquilles en tenen quatre, de pues. Les més habituals, quatre. Sí.
2: Hòstia, pues és una bona pregunta de quantes pues té la forquilla, perquè la veus cada dia, però si, sí. Jo si no la tinc davant no t'ho sé dir, eh? No sé si en té tres o quatre. Eh?
4: Collons, en tenen quatre, collons?
2: Sí, ja ho sé. Ara sí. Ara...
0: Algunes de postres en tenen tres, eh?
4: Forquilla.
0: Ah!
3: Oh!
2: Oh, ve d'aquí.
4: Forquilla, hòstia.
3: Però quanta llum!
4: Forquilla.
3: De cop i volta, quanta llum en aquest plató.
2: És que no és estrany que ens hagin ficat al Canal 33. Ah. Perquè la cultura que desborda aquest programa...
4: Hòstia, us ha d'explicar tot, hòstia.
0: Escolta. Per cert,
2: què?
0: Que si teniu un sopar a casa i heu de parar a la taula, sí. La forquilla sempre va a l'esquerra.
2: Val.
0: Ganivets a la dreta, sí. I de fora cap endins per l'ordre que s'han d'utilitzar.
2: Ui, això és molt
0: difícil. Teniu clar o no?
2: Això és molt difícil.
4: Forquilla jo sóc esquerrà.
2: Això... I no et va bé.
4: Ja m'ho foten al revés.
2: Ja, esclar.
3: Hauria de veure la meva dona tallant un bistec.
2: Què passa?
3: Fa por.
0: Per què?
3: Agafo
0: és esquerrana.
3: Agafo el carabinet amb l'esquerra.
2: Ai.
3: Hosti, jo m'aparto, eh? I comença a tallar allò amb l'esquerra, que home, em fot besar-te.
2: Però per què no canvia de mà?
3: Ah, no ho sé.
2: Digue-li.
3: Home, no digue-li.
0: Però és dretana o esquerrana?
3: No, és dretana.
0: Què fa?
3: Fa amb l'esquerra després.
2: Bueno, ja la convidarem un dia.
3: No, sí, és un cas
0: d'aquests. Gent que fa coses estranyes.
2: Arnau Tordera, avui boig conegut o savi per conèixer?
5: Boig conegut, un jove usonenc que ha decidit deixar-ho tot per dedicar-se a la música i també per anar una mica contracorrent. En un moment on la música urbana i el reggaeton són protagonistes, ell ha decidit portar el rock per bandera.
2: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Dan Peralbo.
6: Bravo!

0: Déu vos guard.
1: Molt bé. Bravo. I visca el Banya.
2: T'has integrat a la perfecció en aquest ambient.
0: Ho he sentit, ho he sentit.
2: Escolta'm, com estàs, Dan?
0: Bé, molt bé.
2: Bé, què has esmorzat avui?
0: Un entrepà de tonyina.
2: Tonyina?
0: Sí.
2: T'agrada, la tonyina?
0: Sí, una mica d'enciam, i queda molt bé.
2: Ah,
0: sí.
2: És sí, aquell sí, vegetal sí. que hi vas afegint coses.
0: El vegetal, sí, exacte. Exacte.
2: Molt bé, Dan Peralbo i el comboi. Avui has vingut sol, has vingut només tu, Dan. El comboi, qui són?
0: Bueno, avui no vindrà el comboi, però tindré un bon comboi d'aquí una estona,
2: sí,
0: no?
2: Sí, senyor.
0: La cançó.
2: La Laia Gluck i l'Arnau Tordera t'acompanyaran sí. interpretant un dels teus temes. Tu saps per què et van posar Dan, els teus pares?
0: Sí.
2: Perquè és un nom poc comú, eh?
0: Sí, és Dan, eh?
2: És, no és Dani ni Daniel...
0: No, no, de fet, el nom del disco es diu Dan Peralbo i el comboi, perquè ens han dit de tot.
2: Clar. Què et diuen?
0: Ens han dit, bueno, la més típica és Dani, però aquesta no fa gràcia.
2: Ja.
0: Amb molts cartells, Don Peralbo. Sí, sí. Bueno, Don Peralbo i el comboi, el cowboy.
2: El cowboy.
0: Sí, sí. Dius, tant costa mirar l'Instagram o internet i assegurar-te de com és el nom.
2: Don Peralbo i el cowboy.
0: I Don Peralbo m'agrada molt.
2: Està sí, bé.
0: Tant de bo els meus pares haguessin, eh?
2: Com a nom artístic.
0: Sí.
2: I quina és la raó per això? Perquè van posar Dan, ho saps?
0: Els agradava molt Blues Brothers.
2: Blues Brothers.
0: Ah. Sí. Meus pares eren de Torelló, són de Torelló.
2: Sí.
0: I tenien una botiga de discos.
2: Ah.
3: Sí, sí. Mira.
0: Ara ja no... Ja no.
4: N'hi ha una Lleida.
0: Una Lleida, eh?
2: Dan, començarem amb una prova, a veure si se't reconeix de qui és aquesta cançó. Aviam.

0: està mal.
1: És Brighton 64.
2: Sí, senyor.
1: De mon pare.
2: Ah.
1: De fet, parlant de Lleida, mira, avui parlarem molt de Lleida. Hi ha un bar que es diu La Casa de la Bomba,
2: sí,
1: en homenatge a la cançó de Brighton 64 de l'Ur del meu pare.
2: El teu pare tocava la bateria en aquest
1: sí.
2: grup?
1: Sí,
3: home,
1: sí,
3: gran
1: sí.
3: grup. Som molt
4: gran
3: fons.
4: Grup.
1: Lleida, eh? Sí, sí, sí.
3: No, de Lleida.
4: No,
3: de Lleida.
4: Brighton,
3: vale.
4: Brighton 64.
2: Ah, sí. Ah, sí, ho escoltàveu o ho esteu dient per quedar ben
3: no,
2: bé?
3: No,
4: collons.
3: Ha sigut una sorpresa, no sabien que era el seu pare.
5: Ara potser la cagaré, però aquí no hi ha uns matamala per aquí. Clar.
1: Són els cantants. Sí,
3: ah, vale,
1: sí.
3: Ah,
5: mira.
2: Sí que sabeu coses.
3: Home. Els havia escoltat el Mariscal de l'Estartit, jo.
5: Semblem curtots, però alguna cosa sabem, eh?
2: Sí.
1: Visca el Mariscal.
3: Visca el Mariscal.
1: De les sales de més anys fan concert.
3: Ah, i tant.
2: Llavors, de petit, entenc que has estat influenciat per la música, no? Un pare a bateria, a casa, una botiga de discos, escoltaves música tot
1: el
2: dia.
1: I el meu avi també. El meu avi tocava la corneta a l'Emili.
2: Carai, no?
1: Sí, sí.
2: Home, heu anat millorant generació a generació.
1: Però vull dir que ja ve d'allà, ve de l'avi, tio.
2: Hòstia, Déu-n'hi-do.
1: Sí, sí.
2: T'hagués agradat seguir amb la botiga de discos o estàs més còmode?
1: No, és guai. Crec que estem en un bon moment de poder escoltar tota la música que s'ha fet al món. Abans només podies escoltar el disco i ara pots escoltar-ho tot a través d'internet. I és guai, també ho hem de valorar-ho.
2: Spotify, no?
1: Sí. O Tidal, hi ha altres plataformes.
2: Tidal?
1: Però, sí, sí.
2: No la
1: conec. És que Spotify ens paguen una merda.
2: Sí?
1: Sí, sí.
2: Què pots guanyar, tu, amb un mes de Spotify?
1: Només et dic que no m'ho deixen ni treure de lo poc que guanyo.
2: Aviam. Què vols dir?
6: És que no tenim canvi, no?
1: Doncs pues tal qual, collons, que no ens ho deixen ni treure de lo poc que hem generat.
2: T'has d'esperar, t'espera't.
1: Perquè et diuen, hòstia, no val la pena que facis una factura per això.
2: Clar.
1: Espera't una mica, tenir una mica acumulat. Collons, que portem 4 anys, que ja hi hauria d'haver una mica acumulat.
2: I no hi és encara. Eh?
1: No. Llavors, bueno, guanyes d'esgai, guanyes de concerts, però, hòstia, puta.
5: Ara.
1: On Déu, puta Spotify.
2: Noi, s'ha de pagar tot aquell camp també del Barça.
1: Exacte, que paguin més els músics i el camp... Bueno,
2: què escoltes ara de petit? Suposo que vas consumir la música que els teus pares et van anar influenciant. I ara què escoltes?
1: M'agrada molt un grup que es diu Doctor Dog.
2: Doctor Dog. D'on són aquests?
1: D'Amèrica.
2: D'Amèrica.
1: Sí.
2: D'Amèrica. Els americans, eh?
3: D'un racó d'Amèrica
5: es va parir els americans, eh?
1: Que és molt gran.
2: T'has emmerdat una mica posant-te de cap en aquest món o no estàs content del resultat?
1: N'estic content, però sí que ara mateix, si no tingués això, no tinc res. O sigui,
2: res.
1: Perquè no tinc estudis...
2: I els altres que estem aquí, què et penses?
6: Sí. Per això estem aquí.
1: Ja.
2: És que no sé el dir que no
5: podem fer això. El que estudia una mica no s'hi dedica tot això.
1: Ja. No. No ho sé, bueno, espero que vagi bé, tu, no ho sé.
2: No, però és una aposta divertida. Bueno, vull dir que és ben parida, no? Estàs fent rock en un moment en què no se'n fa gaire, no?
1: Ja. No sé si està bé això.
2: Sí, però... home, clar.
1: Però sí, no, perquè vam començar així, vam començar tocant els 4 col·legues de Torelló i hem continuat. Llavors tampoc ens hem plantejat fer una altra música perquè no en sabríem, llavors.
2: Ara que dius a Torelló, ets conscient que quan entres a la Wikipedia i busques Dan Peralbo, es destaca com a informació, Dan Peralbo és també l'autor de Vermell i Negre, l'himne oficial del Club Futbol Torelló.
1: I tant, i també el Google també diu que les influències són els Esquirols.
2: Ah, sí?
1: Sí.
2: I t'has influenciat amb els Esquirols?
1: Ah, sí, però no sé qui va escriure, vull dir... O sigui, sí que m'agraden molt els Esquirols, però, hòstia, tant com per ficar-ho com a influència? No sé, els pets, no
2: els
1: sé...
2: Els pets sí, eh?
1: Clar, això de la Wikipedia, com que tothom pot escriure, eh?
2: Escolta, sí, has fet l'himne del Torelló, llavors.
1: He fet l'himne del Torelló amb el meu pare, sí.
2: Quin any va ser això?
1: Doncs deu fer 5 o 6 anys.
2: No, més, va ser el 2015.
1: Ah, vale.
2: Em fa 10. Mireu, és aquest, l'himne del Torelló.

0: És que clar,
1: jo era futbolero.
2: Jugaves a futbol?
1: I inclús m'havia fitxat al Manlleu, eh?
2: Què dius, ara?
1: Sí, hòstia.
3: Home, no. És gros, això? Era,
4: home, el Manlleu ja sí.
2: No, a Osona, el Manlleu ja...
4: Home, és lligalit, eh?
2: Jo havia jugat també al Manlleu.
1: Hòstia, tu també?
2: Jo havia jugat a futbol tota la vida.
1: Ah, sí?
2: Fins que vaig plegar de futbol, li vaig dir a l'entrenador plego perquè jo vull fer teatre. I em va dir, anda, te vas a ganar la vida con el teatro. Tipus, con el futbol menos, idiota.
1: Exacte. No, però jo un moment m'ho vaig creure, eh?
2: Sí?
1: Hòstia, al fitxar pel Manlleu vas dir, epa, aquí...
2: Aquí hem fotut un salt gros.
1: Aquí hem fotut un salt gros, però allò...
2: No, però... ja estàs bé fent música, que, sí, sí, que ens agrada molt el que fas. Segueixes vivint a Torelló?
1: Ara sí. Sí. He estat 10 anys o... 9 o 10 anys. No diré més dates, perquè no, llavors passa això que he dit, no 5 anys i 10.
2: No, sí. Ja ens ho creurem.
1: Però fa uns anys que estic a Torelló, ja.
2: I abans havies estat... Vas estar a Londres?
1: A Londres i Barcelona.
2: Què vas anar a fer a Londres?
1: Doncs pues no ho sé.
2: Perquè Torelló... Són 15.000 habitants, eh? El salt a Londres és gros,
1: eh? Jo crec que primer hauria d'haver anat a Barcelona o Madrid a aprendre el castellà i llavors anar a Londres. Però clar, va ser un salt... No? No feia falta, no? Potser.
5: No.
1: Però hòstia, va ser un salt molt gros.
2: No havies sortit de Torelló, com aquell qui diu?
1: No havia sortit de Torelló, havia anat a Barcelona amb la família i amb el col·legi.
2: I què vas fer-hi a Londres?
1: Doncs primer vaig treballar en un bar, que al cap de 4 dies em van quedar fora, perquè no en tenia res del que en deien els clients. Vaig pensar, però si m'has fet l'entrevista ja ho sabies, a qui contractaves?
2: Però ja, vas anar a Londres...
1: Cago en Déu!
2: No tenies ni idea d'anglès.
1: Home, no gaire, no gaire. El nivell que es pot tenir... El nivell que es pot tenir, no
2: gaire. El meu.
1: Sí.
4: Li demanaven un cafè amb gel i el portava un cafè amb llet.
1: Ah. Bueno, I de castellà tampoc, bueno, em defensava, que el nostre professor de castellà a Torelló era el Carme Carbonell, que feia les classes de castellà en català.
3: Gràcies. Llavors... Bravo! Això és una habilitat.
5: Sí, bravo, la casa!
1: No, és que... Va. I llavors era molt bo perquè abans de l'examen deia, bueno, recordeu que estem fent castellà, eh?
4: Vostè mare... també, vostè també.
1: La Carme Carbonell, hòstia, si és una puta amb aquesta noia.
2: Meravellós, escolta.
1: Bueno, noia, senyora, perquè ja
2: home,
1: estàs jubilada.
2: Home, ara ja deu ser gran. I vas poder fer música a Londres? Vas tocar alguna cosa o no?
1: Allà va ser quan vaig començar el projecte d'en Peralbo, tocant cançons al carrer. Llavors, allí cantava en català i anglès. I, hòstia, sorprenentment, fotia més cançons en català. Perquè sempre hi havia algun turista despistat que quan sentia català al mig de Londres li feia gràcia.
2: Clar.
1: I em tirava més de cèntims.
2: Clar, clar, sí. Està ben buscat. És un mercat més petit,
1: nínxol.
2: Però més efectiu.
1: És un nínxol,
2: però
1: no? Quan el toques tu...
2: Sí, sí, sí. I sí. Vas aprendre anglès o no?
1: Sí, sí, sí, sí. A base d'hòsties, ja et dic, em van quedar fora al cap de 4 dies del bar, però llavors vaig anar fent, vaig anar tantejant, llavors vaig fer un servei de catering, llavors una fàbrica...
2: I amb què et quedes?
3: Una fàbrica?
1: Bueno, treballava a Gales Factory, que es diu.
2: Què és això?
3: Com?
2: Sembla, té un nom de puticlub. Sí, sí.
4: A què dic Gales Factory?
2: Jo ho he sentit així.
1: Bueno, no, Gales no, noies no, sinó Gales, home. Era una empresa de quiches.
2: De quiches?
1: Sí, feia quiches de bacon, quiches de mushrooms.
2: Carai. No. Aquest nano ha tingut una vida ben curiosa,
3: sí, sí, sí,
2: també.
3: I és jove, eh?
1: Sí, sí. I llavors, fent això, doncs, vaig començar el projecte d'en Peralbo i tocava pels pubs i pels carrers de Londres. I al tornar a Barcelona, doncs, vaig gravar les cançons que havia fet.
2: Vas decidir fer rock en una època on es fa bàsicament música urbana i reggaeton per anar a contracorrent o perquè és el que havies mamat de petit?
1: És que tampoc mai m'he plantejat, ja et dic, ho he dit abans, no em plantejo que sigui rock, ni pop, ni res, simplement toco el que em surt. I els components del grup són dos guitarres, un baix i una bateria, llavors sona com sona.
2: Però hi ha poca gent fent el que estàs fent tu ara mateix.
1: Sí, però suposo que està bé, i suposo que ens diferencia i la gent ho aprecia més. I està guai, i joder, que estem fent molts concerts i que hem omplert un Apolo. Un grup de Torelló, vull dir, està anant molt bé, molt content.
2: Reggaeton no en fas, per això.
1: Bueno, mira, vam versionar la cançó de Julieta, la de Cari.
2: No sé pas quina és.
4: No sé què és.
1: Bueno.
4: Ens ho diu com si ho haguéssim de saber.
2: Sí, sí, no sé pas.
4: Tu ens has vist a nosaltres dos? Explica'ns una mica.
3: Jo la Julieta la conec, eh?
1: No, no fem reggaeton. Sí. No.
2: I portes la vida del clàssic cantant de rock o no? Bueno, te l'imaginaves així, la vida del cantant de rock?
1: Estic molt content, sí. Sí, sí, estic molt content. Però clar, m'ho compagino treballant a la fàbrica allà a Sora. Faig filtres de cafè.
2: Filtres de cafè?
1: Sí, sí, sí. Els millors filtres de cafè del món. No ho dic jo.
2: Qui ho diu?
1: Un concurs.
2: Ah, sí?
1: Veus? Sí, van guanyar. És un tipus de cafè que aquí no estem acostumats.
2: Escolta'm, ara se m'està fent un link al cap. Allà. Ara això semblarà una família molt petita. Què és allò que va inventar en Lambert?
1: Collons, allà estic.
2: És que anava a la meva classe.
3: En l'Embert?
2: Sí.
1: A la Salle, eh?
2: Sí. Hòstia. Sí, sí, sí, m'ho van dir. Hi ha aquell nano que es deia l'Embert que anava al teu col·le i que ha cardat una bestiesa del cafè, que es veu que és el millor cafè del món, una bestiesa.
1: Bueno, és el millor filtre.
2: Val.
1: I és una sí, és una locura.
3: I on t'es posa el filtre, aquest?
2: Això és...
1: És com una infusió, vale? T'has d'imaginar una infusió.
2: Sí. El cafè no deixa de ser una infusió.
4: Sí, sí. Clar.
1: Doncs pues es fa això, bulles l'aigua i tires el filtre i el cafè a sobre.
4: Home.
1: I vas tirant l'aigua.
3: Oh,
1: i llavors va caient. I aquest filtre, aquest paper, és el que fem nosaltres i és el millor del món.
2: Però t'agradaria deixar el món del cafè, entenc, i dedicar-te plenament a la música.
1: Sí, però em va molt bé, va molt bé. Va molt bé fer les dues coses, tenir una estabilitat econòmica, que si no la música a vegades passes dos mesos que vas a tope i a vegades dos mesos que t'has de menjar els mocs. Llavors està bé.
2: Com et veus d'aquí 20 anys? Seguiràs amb el projecte d'en Peralbo i el Cowboy?
1: Hòstia puta, mira, primer de tot hem de treure el disco, que ja tenim... L'altre dia vam fer un stage.
2: Quan surt això?
1: A Ferrera, molt guapo, Ferrera, per cert.
2: Sí.
1: I van sortir 17 cançons.
2: 17?
1: Que això són moltes.
2: Home, per un disc, sí, no?
1: Sí.
3: No ho sé, noi, no n'he fet mai cap.
0: Depèn de quan durin.
1: No, ara volem que sigui un disco de 12. Llavors n'hem de descartar.
0: Això fa mal, eh, com a artista.
1: Però està molt guai poder descartar. Vol dir que hi ha gènere.
0: D'aquí 20 anys les has de treure, aquestes.
1: Clar, com en Bruce Springsteen.
0: Exacte.
1: Que té un disco de... Bueno, sí, sí.
2: Sí, que quan no tens ganes de treballar i dius, aviam que tinc el calaix,
4: ara,
2: no?
4: Ara.
2: Quan surt aquest disc, Dan?
1: Cap al març, abril, per ahí.
2: 2026 estem parlant,
1: sí,
2: ja.
1: Sí.
2: Bueno, ja arribarà, ja arribarà. Com vas de català? De castellà entenc que bé, després de les classes d'aquella teva professora. Com el tens, el català?
1: Prou.
2: Bé? Anem a posar-lo a prova.
5: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
2: Jo et dic una paraula i tres possibles definicions i has d'encertar què vol dir la paraula.
1: Vale.
2: La d'avui és escalfapanxes.
1: Vale.
2: A. Escalfapanxes.

0: Passem a la política. No sé si et saps alguns presidents de la Generalitat de memòria.
1: Sí.
0: Doncs
1: sí.
0: N'hi ha 133.
1: Vale.
0: Començarem per l'actual. 133 i anem tirant enrere.
1: Vale.
0: 133è.
1: Amb Salvador Illa.
0: Sí, senyor. 132è.
1: Amb Puigdemont.
2: No!
1: No, Quim Torra, Quim Torra. Quim Torra.
2: No! No!
1: Ni va... Ah, en... Sí, sí, sí. Sí,
0: sí, sí.
1: A l'esquerra, sí.
0: Ja et va venint.
3: Ara dirà la segona.
1: És que això, clar, t'agafes aquí, eh? És el joc, no?
0: Sí, sí, és la gràcia.
1: Sí, sí.
0: És la gràcia. Pere Aragonès.
1: Sí, Pere Aragonès.
0: Directament. Després ja venia Quim Torra.
1: Quim Torra, Puigdemont.
0: Sí, senyor. Dan Peralbo, escolta, quina cançó ens interpretaràs?
1: Tot allò que vaig sentir.
0: Tot allò que vaig sentir. És aquella que a la tornada fa alguna cosa com...
1: La mare ja va dir-me, nano, tu ves en compte, per favor.
0: M'encanta, m'encanta aquesta cançó. Dan Peralbo, gràcies per venir a la Renaixença. El sentireu ara mateix amb la Laia Gluck i l'Arnau Tordera interpretant...
1: Tot allò que vaig sentir.
0: Fort aplaudiment. Yeah.

0: Thank you very much, Alessandro!
1: Si vols venir de públic a la Renaixença, entra al corral.cat i omple el formulari. Reservat el dret d'admissió.
2: Avui no parlàvem de la forquilla.
3: Encara sí. De rato que no s'ha dit res de la forquilla.
4: Sou vosaltres que us toca ara parlar de la forquilla,
3: sí,
4: no?
3: Sí, tant, i tant. Avui us parlarem un rato llarg dels esmorzars de forquilla.
2: Aquesta és la nostra sintonia?
3: És bona, eh?
2: L'ho he sentit.
3: La patata, saps?
4: Esmorzars de forquilla.

0: Home, esmorzars de forquilla primer. El primer que us volem dir, suposo que en sou conscients, és que és el més important del dia, un bon esmorzar.
1: Un esmorzar. Ja...
2: No és veritat, això.
1: Què?
2: L'àpat més important del dia són tots.
1: Bueno,
2: no, no només l'esmorzar. Ja, bueno. Tots els àpats són importants i tots s'han de fer.
1: Sí.
0: Si venim a fotre un especial esmorzars de forquilla,
2: ja.
0: La primera
2: no,
0: cosa
2: no,
0: que
2: seguim.
0: Me l'ha rebentat.
2: Una altra cosa que vull rebentar.
0: Ja, digues.
2: Aturar-se a esmorzar allà on hi ha molts camioners parats tampoc no... és fals.
1: No?
3: No.
4: Això sempre s'ha dit, això?
1: Això s'ha dit sempre.
0: Fixa-t'hi.
2: Mentida.
0: Fixa-t'hi. Al costat de... Que,
4: I què hem de fer?
2: Hi ha molts camioners que esmorzen perquè al costat hi ha el Paradise.
4: Ah, cony.
0: I llavors et diu, aneu allà a tastar mandonguilles.
4: A la whiskeria.
0: I vas allà a tastar mandonguilles i no valen res.
1: Sí que és veritat.
0: Vull dir que això també s'ha de vigilar molt, saps? Sí. Que a quin bar et fots i a quin no. Però amb això sí que l'esmorzar... Jo aquí molts dies t'ho pregunto, què heu esmorzat? Fixa-t'hi. Sí. Una torrada.
1: Sí.
0: Un entrepà de tonyina.
1: Hi ha gent que diu res, a vegades.
0: Res.
1: Hi ha gent que no esmorza.
0: Un bol amb crispis.
1: Sí, sí, sí.
0: Jo aquesta gent que menja crispis, no. Collons, però esmorzar, esmorzar de forquilla. Peus de porc, guisats.
1: Bacallà amb xamfaina.
4: Proteïna.
0: Capipota.
2: Sí. Ous ferrats.
0: Capipota, tripipota,
1: sí. Sí.
0: Coll i tripa.
1: Què has esmorzat avui,
0: tripipeu.
1: Tu? Fel.
0: Jo unes mandonguilles amb tripipot i cargols.
1: Collons.
2: Sí.
1: Collons. I tu, Xuri?
2: Una mica de torrada.
0: No us ho suporto, de veritat.
2: Tota no me l'he acabat.
1: No, home, ja m'ho imagino, perquè és fort una torrada sencera, hòstia. Fel, Xuri, gràcies per aquesta aportació magnífica.
0: Ui, sí, no, sort que ho hem fet curt.
1: Sí. Fort aplaudiment per ells dos.
0: Vinga. Gràcies.

0: Què està sonant, Arnau?
1: Doncs sentim de fons l'ària Di tanti palpiti, que forma part de l'òpera Tancredi del compositor italià Gioachino Rossini, que va compondre el 1813. El món de la gastronomia i el de la música poden semblar molt distants, però si hi ha algú que els ha connectat al llarg de la història ha estat precisament Rossini. Aquesta peça popularment es coneix com l'ària del risotto. I és que la llegenda explica que aquesta música la va compondre en pocs minuts mentre esperava que el risotto que havia demanat estigués a punt.
0: Fixa't. Veus? Veus? I mentrestant hi ha gent dibuixant a les estovalles als restaurants.
2: Sí, sí, sí. I ell ja, pamba, fotrà un...
0: Mare de Déu.
2: Un Rossini.
0: Escoltem una mica de Rossini. Tornem amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic pel descobriment del foc.

0: La Tosca, pobreta, és una gossa de raça Spaniel Bretó.
1: Spaniel Bretó?
0: Sí.
1: No sé què és això.
0: Jo tampoc, ara ho veurem.
1: Ara ho veurem.
0: La pobreta no és gaire llesta i sempre li passen accidents. Va, això no ho diem nosaltres, eh?
1: No.
0: Això ens ho ha dit la Vanessa, que és de Sant Cugat del Vallès i és la seva responsable.
1: Aviam aquesta gossa.
0: A veure, Cut, aviam. Pots... Ara.
1: Oh!
0: Spaniel Bretó.
2: Ja se li veu, que no és massa... Se li veu.
3: A mi m'agrada.
1: Sí?
3: Sí.
1: És un gos, és un gos.
3: Sí, és un gos.
1: És un gos.
3: Sí. Abans del que va això.
1: Sí, sí, va de gos.
3: Sí.
0: No sé si us hi heu fixat, però a la Tosca li falta mitja llengua.
1: Què dius ara?
0: Sí, a veure, mirem-ho bé.
1: Torna-la a posar. Així que li falta alguna
0: cosa. És veritat.
2: Sí.
0: És veritat.
2: Estic raro.
0: Quan tenia 6 mesos, jugava amb una oruga,
1: ai,
0: se la va menjar i se li va inflamar la llengua. El veterinari va ser temps de salvar-li la vida, però va perdre la meitat de la llengua. Des de llavors, la Vanessa sempre li diu la perra sin llengua.
1: Ah, que és maco, això.
0: Sí, és descriptiu.
3: Sí,
0: és que res.
3: Sí. Grinyós.
1: Ui. Sobretot, cuidado a l'avi si li falta alguna extremitat, no dir-li mateix.
0: I l'abuelo simpata.
1: L'abuelo simpata.
3: Ai, ai, ai.
0: Com que li falta un tros de llengua, a la Tosca li costa abordar. Això sí, es continua fotent tot el que troba per terra, eh? Que si es troba un oruga un altre cop, se la torna a menjar.
2: Vinga, fins a quedar-se sempre.
0: Llesta.
4: L'abril del 1865, la Guerra Civil Americana està a punt d'arribar al seu final. Han sigut 4 anys d'una guerra cruel i brutal. El nord contra el sud. La Unió, defensors del progrés i la igualtat, i els rebels, defensors de l'esclavitud. Tot sembla indicar que el nord guanyarà la guerra, però la venjança és un plat que se serveix fred.
1: Avui passegem el gos pel primer magnicidi dels Estats Units d'Amèrica.
5: Viva Amèrica!
6: Viva!
7: Mèxico.
8: És que he dit viva i he pensat que era mexicà.
1: Els carrers de Washington estan de celebració. Fa tot just 5 dies que el gruix d'exèrcits del sud s'acaben de rendir. La Unió està a punt de guanyar la Guerra Civil Americana. El president Abraham Lincoln ha sortit a fer un parlament públic. Durant el discurs ha proclamat que l'esclavitud quedarà totalment abolida. Encara més, ha dit que els esclaus negres a partir d'ara tindran la ciutadania americana.
9: Conciutadans, el nord ha guanyat la guerra. Després de 4 anys d'incansable lluita, per fi els rebels del sud s'han rendit davant del progrés, davant de la igualtat dels homes.
1: La gent està encantada amb el seu president, el líder que els ha portat fins a la victòria.
10: Sí, sí.
3: Molt bé, per cert.
0: M'he colat. És tan alt i tan guapo que aquest president. A mi em té el cor robat.
3: Jo el comparo amb alguns dels que parlen aquí i no, eh?
0: No. Res a veure. No.
1: Però entre aquella multitud de gent hi ha una persona que no comparteix la seva joia.
2: Doncs, ei, gente, a mi aquest home a mi no m'acaba de fotre el pes, eh?
1: Què dius ara?
0: És el millor president que hem tingut.
2: No ho sabeu.
1: Com a mi no sap xerrar anglès.
3: Bueno.
1: Us presentem en John Booth, un actor de cert renom que ja fa temps que està establert a Washington.
11: Hola, sóc en Booth.
1: En John és un membre... respectat de la comunitat artística, però hi ha una cosa que no el deixa viure. En John odia en Lincoln i tot el que representa. Sempre que el veu, no pot evitar criticar-lo.
11: A veure una cosa, nois i noies. Els polítics són tots una colla de lladres. Lladres, tant els del nord com els del sud. I el Lincoln...
1: No és fàcil de dir, eh? Lincoln.
11: El Lincoln, però jo sóc un tio, sóc actor, i el Lincoln fotrà el mateix. D'aquí 4 dies es tornarà corrupte. Ojo.
1: Quan està en públic, en John es veu obligat a rebaixar el seu discurs. Si la gent sabés què pensa, cap teatre de la ciutat el contractaria. En realitat, en John està plenament a favor de l'esclavitud. Si fos per ell, en Lincoln es podriria a l'infern.
11: A veure, gente, jo ja sé que estic en minoria. Jo ja ho sé. I això que diré serà una mica polèmic. Però en Lincoln és un desgraciat fill d'una gossa.
3: Que és gros, això! Que és gros, això que ha dit! Hòstia, que és gros, això! Això haurem de tallar-ho, eh?
1: Li han cancel·lat un bolo a Albacete, pel que ha dit, eh? Com podeu veure, en John Booth va bastant fort. I d'aquí poc encara hi anirà més. El discurs que acaba de presenciar ha sigut la gota que ha fet vessar el got. En John es planeja una cosa bastant sonada. Amb la Tosca, marxem del discurs de... La Tosca, recordeu, la gossa...
5: Sí, la gossa de la llengua.
1: La gossa amb mitja llengua. Marxarem amb la Tosca del discurs d'en Lincoln per seguir els passos d'en John. Ho fem discretament, a certa distància. És un passeig tranquil pel centre de Washington. Els carrers no estan asfaltats i tot està ple d'excrements de cavall i de xalles. Haurem de vigilar que la Tosca no es mengi alguna merda. Que hi ha gossos que ho fan, això, eh?
5: Sí. Ai,
1: hi ha gossos que quan es posa nerviós...
0: Molt desagradable.
1: Sí?
5: Sí?
1: Es mengen les seves pròpies merdes.
5: Sabia.
1: O les dels altres.
5: Ai, carai.
1: Jo en tenia un que se les menjava.
5: Veus?
1: I llavors venia allà a llaparta i pensaves... No cal.
5: Clar.
1: En John entra en una pensió. Resulta que aquí és un punt de reunió de simpatitzants de la causa sudista. A hores d'ara la guerra està perduda, però ells encara no han dit l'última paraula. Avui s'han reunit perquè en John Booth els vol explicar quina idea li ronda pel cap. Nosaltres ens hem de quedar fora, ja que la reunió és secreta. Per sort, des del carrer, si parem bé l'orella, podem sentir la conversa. Els protagonistes d'aquella reunió són en John Surratt...
6: Presente! Hola a tothom.
1: Hola, John.
6: Sóc en Surratt.
1: La seva mare, la Mary Surratt, que és la propietària de la pensió...
10: Hola, xicots, voleu alguna coseta per picar?
1: L'has fet molt vella, Mercè, i em sembla que té 45 anys, aquesta dona.
10: Bueno, 45 anys, però la gent estava molt cardada.
1: Estats Units.
10: Home, i tant, amb 45 anys ja no foties res.
1: Així, em sembla que són 7 anys per any de persona normal. Va com els gossos. En aquella reunió també hi trobem en Lewis Powell.
6: Powell.
1: Ai, sóc jo aquest, perdoneu.
6: Sí, Powell.
12: Hola, perdoneu que hagi arribat tard, és que estava fent de narrador.
1: I també tenim en John Booth, que ja el coneixeu, i que és qui portarà la veu cantant.
13: Ei, gente, ja em coneixeu.
1: Sí,
13: sí, ja hi som tots. Podem començar la reunió. Acabo d'escoltar el discurs d'en Lincoln.
1: Em sembla estrany que el mateix personatge digui «Ei, gente», quan es presenta, i després s'esforci tant a pronunciar bé Lincoln.
13: Sí, sí, sí. És un personatge, si t'hi fixes, me l'he treballat, que tingui una complexitat...
1: Amb molts
10: matisos.
1: Està molt bé.
10: Matisos,
1: que no sigui un prototip.
13: Podria fer un... En canvi, estic treballant...
1: No, està molt ben treballat, Fel.
13: Ara, Lincoln.
1: Lincoln.
13: Lincoln. Les idees d'aquell desgraciat portaran el país a la ruïna. Cal actuar de pressa.
1: És allà on els presents discuteixen com carai fer saltar en Lincoln del govern i reflotar els exèrcits del sud. Creuen que encara hi ha una última oportunitat per guanyar la guerra. Primer discuteixen sobre si cal segrestar el president i demanar un rescat. Però en John Booth va una mica més enllà. Quan en John llança la idea, els dos altres homes queden glaçats.
13: A veure, gente... Després de donar-hi moltes voltes, he arribat a la conclusió...
10: A veure què diu.
13: ...que haurem de matar el president Lincoln.
12: Hòstia!
6: Hòstia!
12: Hòstia, trobo que vas molt fort, no?
13: Sí, sí, sí.
6: Això queda glaçat, eh?
13: Sí.
6: Ha dit matar o ha dit segrestar?
12: Matar.
6: Ha dit matar, eh?
12: Matar.
6: Hòstia, he tornat a quedar glaçat, eh?
13: No, matar. Matar. Degullar-lo com un conill.
10: Oh!
6: Home, un segrest val, d'acord, ja t'ho compro, però assassinar-lo... Home, ho trobo una mica bèstia, eh?
1: D'entrada, l'única persona a favor de l'assassinat és la Mary.
10: Aquest nano té raó, eh? El president ha de morir.
13: Gràcies, iaia.
6: Vols el favor de callar? Vols el favor de callar, mare?
10: A mi no em facis callar, fill.
6: Tens 45 anys. Sembla que tinguis 80.
1: En John entra en detall.
13: A veure, gente, tranquils. Tranquils. Que seré jo qui el mati.
6: Ah, bueno.
13: Vosaltres no hi tindreu res a veure.
12: Vale. Així sí.
6: Ja ens m'ho dit abans, això, gente. Ah.
13: Jo mataré el president.
1: Sí.
13: Ara m'he equivocat a llegir. Sí. Jo mataré el president.
6: Sí.
13: I vosaltres, gente, qui haureu de matar són el secretari d'Estat i el vicepresident.
1: Bueno.
6: Bueno, esclar. Bueno, però el president el mates tu, eh?
13: Això sí.
1: En John creu que matant el president, el secretari d'Estat i el vicepresident faran trontollar els fonaments del govern i el sud tindrà una nova oportunitat. Un cop acabada la reunió, en John Booth s'assabenta, mig per casualitat, que aquella mateixa nit el president anirà a veure la representació al Teatre Ford. Serà l'ocasió perfecta per matar-lo. Els tres atacs s'hauran de coordinar a la perfecció. L'any 1865, la ciutat de Washington era molt més petita que avui dia i ens podem desplaçar per tot arreu sense problemes. El Teatre Ford és a 20 minuts de la pensió on s'ha planejat el magnicidi.
13: Xino-xano i arriba ràpid.
1: El Teatre Ford.
13: Sí, Teatre Ford.
1: Agafem la Tosca, la nostra gossa, que fins ara s'ha comportat prou bé i no s'ha menjat res estrany, i arribem quan la representació ja ha començat. Busquem uns seients lliures al galliner. Com que la Tosca li falta mitja llengua i no pot bordar, és l'acompanyant perfecte per anar a teatre. Això està bé, eh?
3: Sí, això està bé. Sí, sí. No, perquè a vegades van uns gossos al teatre que...
1: Gossos no, però nens petits?
8: Sí, sí, sí.
1: Hòstia, noi. De Déu.
3: Sí, noi.
1: Hòstia.
10: I senyores grans, també. No, ho comenten no. Tot.
8: Perquè almenys els nens saps que juguen a futbol a mig del teatre.
1: Sí.
3: I a les senyores grans...
8: Obren aquells putos carmelos.
1: Oi, oi, oi.
8: Que no s'acaben mai més d'obrir.
1: Oi, oi, oi, oi.
8: Fins, això sigui un altre programa.
1: Ui, deixem-ho, un altre dia. El president Lincoln fa acte de presència. Va acompanyat de la seva dona, la Mary Todd.
3: Todd.
1: Todd.
3: Sí, sí, de Calç Todd.
1: De Calç Todd. S'acomoden a la llotja presidencial i l'espectacle s'interromp per donar-los la benvinguda. Això també ho trobo. Hem de parar un moment que ha arribat el president.
3: Sí, sí, sí, sí.
1: A mitja funció, eh?
3: No, vergonya.
1: El públic es posa a aplaudir i els actors surten fins davant de l'escenari per fer-li una reverència.
3: Josep! Josep, per parir!
14: Gràcies, gràcies, gràcies, gràcies. Sou molt amables. Podeu continuar.
10: Mira, amor meu, tota aquesta gent t'aclama. Ets el seu heroi.
14: Ah, jo només he complert el meu deure com a president. Però no parlem de política. Aquesta nit vull relaxar-me i gaudir del teatre.
1: Mentrestant, en John Booth ha entrat per l'accés dels artistes. Com que ell també és actor,
3: clar,
1: es coneix el teatre com el palmell de la mà.
3: Clar.
1: A cap treballador se li fa estrany veure'l allà. Oh. És que he fet una pausa, però em sap de dir esclar una altra vegada.
3: No, no, no.
1: Aquest cas no era clar.
3: És que em sembla... Clar, és que, saps?
1: Sí, sí, sí, sí.
3: Era bastant clar que... Com que el coneixien...
1: Clar, clar.
3: I el seu un teatre...
1: Clar.
3: Dius, clar,
1: clar.
3: Que passi.
1: Que passi.
3: Poder,
1: tot...
3: poder actua.
1: Clar, clar, clar.
3: No, és que està clar.
10: Potser surt per la platea, no? Com els pastorets,
3: clar.
10: No? Una mica.
1: Fins i tot els guardaespatlles del president el deixen passar sense gaires impediments.
8: Bona nit tinguin, senyors.
3: Ei, un moment, bon home.
1: Pare.
3: Pare. On es pensa que va, vostè?
1: No es pot passar, eh?
8: Perdoneu?
1: Avui hi ha el president ocupant la llotja presidencial.
3: Clar.
1: Escolti.
8: Bueno, és que...
1: Però tu no ets aquell actor famós?
8: Home, per favor.
1: Eh que sí?
8: Per favor.
3: És famós,
8: per
3: aquest
8: favor.
3: Nano?
1: Sí.
8: Per favor, gente.
3: Se sap aquell amb feixades, eh?
1: Home, sí.
8: Es fa el que es pot, es fa el que es pot. Després d'aquesta nit ja veureu si seré famós o no.
1: A quina gràcia, hòstia. Ara no em surt el nom, eh?
3: Com es deia?
1: Soriguera, em sembla.
3: No, Soriguera era molt més boig.
1: A casa sempre et seguim, eh? Fas molt riure,
8: sí.
1: Noi.
8: Bueno.
3: Explica'ns un xiste.
8: No. Jo realment...
3: Fes allò de fer que facis un pet així amb la mà.
8: No, noi. Jo realment només el volia saludar al president, eh? Vull donar-li l'enhorabona per haver guanyat la guerra. Eh?
1: Ens pots firmar un autògraf?
8: Sí, home, sí.
1: És que a la meva dona li quedaria una il·lusió, sí, perquè no sap llegir, la meva dona, però bueno. Segur que li fa il·lusió.
8: Bueno, sí, fes, mira, porta un paper. Vull dir, tant. Estarà contentíssima. Sabeu que també estaria molt content de veure'm?
1: Qui?
8: El president.
1: Ah. Mentre tothom gaudeix de la funció, la Tosca ha sortit darrere d'una ratota que corria pel teatre. Esperem que no li passi res de dolent.
3: La ratota.
1: Són 11:15 de la nit i en John Booth és al vestíbul, pensatiu. Una porta el separa del president. És ara o mai. Si vol, encara es podria fer enrere.
3: Què collons dius, enrere? Ara ja hi som.
1: Ja t'ho has pensat bé?
3: Tira, que hem vingut a jugar.
1: En John està a punt de perpetrar el primer magnicidi dels Estats Units d'Amèrica. De sota la gabardina en treu una pistola... i un ganivet.
8: Una pistola i un ganivet per matar el president? En tinc de sobres, gente.
1: També quan prepares l'assassinat ja t'has de pensar si ho faràs amb la pistola o el ganivet. No pots anar amb les dues coses.
8: Ja, però la gent després ja diu, ho farà així. En canvi, ara ten...
1: Despista.
8: El públic està... Amb què ho farà, amb què ho farà?
1: Segur que té un pla B.
8: Home, és la riquesa del personatge.
3: Hi ha el perill d'intentar disparar amb el ganivet i clavar la pistola.
8: I acabant tot suïcidant sense voler.
1: També és veritat que és una pistola de butxaca de poc calibre que només té un sol tret. Hauria de mirar d'encertar-la a la primera.
8: Bueno, mira, aquí no està gaire previsor.
1: No. Doncs... En John travessa la porta. Ningú s'ha adonat de la seva presència. Tota la gent que és a la llotja continua mirant l'espectacle. Només la pobra Tosca, que ha perseguit la rata fins a la llotja presidencial, sembla haver-lo vist. Llàstima que li falta mitja llengua i els seus lladrucs no poden alertar el president. Aprofitant la penombra, en John s'acosta en Lincoln. Només té una oportunitat. Si falla el tret, tothom se li tirarà a sobre.
14: Tu estàs passant bé, estimada?
10: Molt, molt, molt. Ho fan tan bé, aquests actors.
14: Oi que sí?
10: Sí.
14: Ja t'ho he dit que seria una bona idea venir al teatre.
10: Ai, sí, hi hem d'anar més. Sí. Aquell home d'aquí darrere, aquell d'allà... No? Ara no sé què es diu, aquell. Com es diu? És que fa estona que ens mira. I a tu et sona haver-lo convidat? És... Ai, és que no em surt.
1: En John Booth, que coneix de sobres la funció que s'està representant, vol esperar un moment adequat. Sap que un gag concret, la gent riurà. Serà el moment de disparar-li. En John s'apropa al president i li dispara un tret al clatell.
3: Per darrere.
1: Per darrere.
3: Això sí que és, això és molt...
1: A teatre. A teatre que no sols mirar mai a darrere.
3: Ja. Això és de fill de puta.
13: Gente, no et passis, eh? No et passis, eh?
1: En Lincoln queda repenjat al balcó, inconscient. La Mary es fot a cridar mentre en John intenta obrir-se pas a ganivetades. Finalment opta per saltar cap a l'escenari. Durant el salt, l'enganxen per darrere i el desequilibren. Cau malament i es trenca el turmell. Es planta al mig de l'escenari i exclama.
13: Així sempre els tirans! El sud ha sigut penjat!
1: En aquest punt, la gran majoria de la gent del teatre es pensa que allò forma part de l'obra i encara aplaudeixen amb més força.
3: Bravo!
10: La sang sembla tan real.
3: Molt bé. Però no l'acabem d'entendre, eh? Però...
1: Al cap d'uns minuts, els espectadors s'adonen que allò va de veritat. El caos s'apodera de la sala. Tothom intenta fugir. Són moments de confusió. Els teatres de 1800 tampoc tenien les portes d'emergència d'avui dia. Ara és el moment que la tosca corre més perill de fer-se mal. Alguns metges de la sala pugen fins a la llotja presidencial per atendre el president. Aprofitant el merder, en John Booth ja fa estona que ha fugit. Tot i tenir el peu trencat, aconsegueix escapar i tocar el dos. Durant la fugida li arriben notícies dels seus còmplices. Són males notícies. El vicepresident i el secretari d'Estat han sobreviscut als seus respectius atacs.
13: Hòstia, quins inútils.
1: El president Lincoln rep els primers auxilis allà mateix. La ferida és greu. Primer volen traslladar-lo a la Casa Blanca, però un dels metges diu que hi ha massa sotracs, que si el traslladen amb un carro, l'acabaran de matar.
3: Oh, esclar, les carreteres estaven molt fotudes a Washington,
1: sí, sí.
3: Eh?
1: Sí, sí.
3: El centre sí que, mira, però pel voltant...
1: Del final...
10: Del fort cap amunt, oi?
3: Ui...
1: Decideixen traslladar-lo a una pensió que hi ha davant del teatre. És allà on els metges confirmen que la ferida és mortal. El president Abraham Lincoln es passarà tota la nit inconscient fins que el seu cos s'acaba rendint la matinada. Tenia 56 anys.
3: Pobrot.
1: Que sapigueu que en John Booth serà perseguit i abatut per les autoritats. La Mary Sturrott, la dona que va ajudar a planejar el cop, serà detinguda i condemnada a mort. De fet, serà la primera dona dels Estats Units a ser executada. De tot el complot, se salvarà el fill de la Mary Sturrott.
3: Ah, mira!
1: L'home que, des del principi, no ho veia clar.
3: Jo vaig dir que jo, segrestar-lo... Ara, segrestar-lo sí que el ve segrestat, eh? I el tens allà tancat en un quarto fosc. Ara, matar-lo, què vols que digui? Ja ho veig, que no era una bona idea.
1: No.
3: No era una bona idea.
1: No ho era.
10: I què se n'ha fet de la Tosca?
1: La Tosca, la nostra gosseta de mitja llengua... Està... Perfectament!
3: Oh!

0: Tot i ser una gossa una mica curta de gambals, ha pogut tornar a casa d'una sola peça. La passejada d'avui ha sigut curta, però intensa. Hem començat durant el discurs d'en Lincoln, hem anat fins a una pensió i després fins al teatre. Ens coneixem als carrers del centre de Washington a la perfecció. La conclusió d'avui és que l'any 1865 calia una bona asfaltada.
1: Ara.
0: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
2: I en el vostre esperit.
3: Aquest és un dels podcasts de Catalunya Ràdio. Si en vols més, descobreix tot el nostre catàleg a l'app de 3Cat o a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: Som 3CAT.
1: Trescat Info.

0: La justícia europea avala la llei d'amnistia i aplana el camí per la tornada de Carles Puigdemont i perquè Oriol Junqueras es pugui presentar a les eleccions. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha validat l'amnistia pel que fa a les despeses del procés i per al delicte de terrorisme que s'aplicava a una dotzena d'activistes del CDR. L'aplicació de l'amnistia als líders del procés no serà immediata. La resoldrà el Suprem, que de moment mantindrà l'ordre de detenció contra Puigdemont pel delicte de malversació. Fonts del tribunal apunten a 3cat.info que no se senten interpel·lats per la sentència europea i volen esperar a saber què diu el Constitucional cap a la tardor. Els independentistes i els governs català i espanyol han celebrat la decisió del Tribunal de Luxemburg sobre l'amnistia i reclamen als jutges que ara l'apliquin sense demores. Des del PP respecten la decisió dels magistrats, però rebaixen els efectes de la sentència europea perquè consideren que s'ha limitat a resoldre dubtes. L'Audiència de Madrid ha ratificat aquest dijous que es jutgi Begoña Gómez amb jurat popular per malversació i tràfic d'influències. Ha avalat la decisió del jutge Peinado, però retirant les acusacions de corrupció en els negocis i d'apropiació indeguda contra la parella de Pedro Sánchez. També ha aixecat les mesures cautelars contra Gómez. El municipi d'Aiguamúrcia, a l'Alt Camp, viu amb neguit i temor després que s'hagin produït 4 incendis en poc més d'una setmana. L'últim, aquest dijous, que ja està estabilitzat. Des de diumenge s'ha reforçat la presència dels Mossos d'Esquadra i dels agents rurals a la zona. Milers d'ucraïnesos han protestat per la destitució del ministre de Defensa, Mykhailo Fedorov, l'artífex de l'estratègia de guerra de drons, que ha tornat a Ucraïna la iniciativa. El president Zelensky diu que entén el malestar popular mentre completa la crisi de govern amb l'elecció d'un alt executiu energètic com a nou primer ministre. Els naixements repunten a Catalunya per primera vegada en 17 anys, segons dades de l'IDESCAT. El 46% de les criatures són de dones nascudes a l'estranger, la majoria de nacionalitat marroquina, colombiana i pakistanesa. Pel que fa als noms més posats, en nenes, Júlia recupera la primera posició i en nens, Biel s'hi situa per primera vegada. L'editorial Barcino reedita Liliana, l'obra cabdal d'Apel·les Mestres, considerada una joia del modernisme català i del llibre com a objecte d'art. Amb prop de 1.800 versos i més de 50 il·lustracions de l'autor, també inclou l'adaptació teatral musicada per Enric Granados i la reproducció a color dels figurins que el mateix Mestres va dissenyar.
1: Esports.
2: Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça, mentre que Ter Stegen està negociant amb l'Ajax la seva cessió. També del mercat blaugrana, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha reiterat que Julián Álvarez seguirà al club matalasser. El Barça de bàsquet ha oficialitzat el seu quart reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Olimpia de Ljubljana, eslové. Hi ha hagut nova victòria a l'esprint de Tim Merlier al Tour de França. El belga ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició després dels 179 quilòmetres de la dotzena etapa. A la general, sense canvis, l'eslové Tadej Pogačar manté el lideratge.
0: I el temps aquest divendres serà més estable i més assolellat. La nit serà de més bon dormir a ponent. No es repetirà la matinada tòrrida de dijous. Al migdia les màximes també baixaran una mica, tot i així la calor serà intensa arreu del país. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu.
1: 3cat Info.
0: Benvinguts, us parla Anna Alfonso.
1: 3cat Info.
0: El Tribunal de Justícia de la Unió Europea aplana el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i l'aplicació de l'amnistia per a Oriol Junqueras i la resta de líders independentistes. Amb dues sentències clares, els jutges europeus han validat l'amnistia per a les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre, i també per al delicte de terrorisme, que pesa sobre una dotzena d'activistes del CDR. Des de la seu del Tribunal a Luxemburg ho ha seguit el Bruno Fortea Miras.
3: El Tribunal nega que la llei d'amnistia posi en risc les finances de la Unió Europea pel fet de deixar que els líders independentistes acabin sense pagar les despeses del procés. Això desmunta un dels grans arguments dels jutges espanyols per rebutjar l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics inhabilitats o a l'exili. Pel que fa als activistes del CDR imputats per terrorisme, La sentència europea deixa força encarrilada la seva amnistia. Els jutges diuen que la llei d'amnistia, tal com està redactada, encaixa amb la normativa comunitària que regula la lluita antiterrorista. I en aquest punt, el president del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Koen Lenaerts, posa en valor que s'aprovi una amnistia amb l'objectiu, a parer seu, de millorar la convivència.
4: El propósito de la ley de amnistía es reducir las tensiones institucionales y políticas, así como facilitar un escenario de reconciliación.
3: La sentència també valida el període màxim de 2 mesos que, en principi, hauran de respectar els jutges espanyols per aplicar l'amnistia a les persones condemnades o acusades. Ho haurien de fer a partir d'ara, un cop la justícia europea ja ha resolt, amb la sentència d'aquest dijous, els dubtes que havien plantejat a Luxemburg diversos tribunals espanyols.
0: Tot i la resolució de la justícia europea, l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont i Junqueras, entre altres líders del procés, no serà immediata. L'acabarà resolent el Tribunal Suprem, que per ara mantindrà l'ordre de detenció contra l'expresident per malversació. Segons confirmen fonts de l'alt tribunal, la 3Cat Info, no mouran fitxa perquè no se senten interpel·lats per la sentència europea. Asseguren que no estava en qüestió la seva negativa a amnistiar els líders del procés per malversació i volen esperar a veure què hi diu el Constitucional arran dels recursos d'empara que han presentat Puigdemont, Junqueras, Romeva, Turull i Bassa, entre d'altres. N'hi ha 7 dependents i la decisió s'espera com a molt aviat a la tardor. Un cop el Constitucional digui si s'ha d'aplicar l'amnistia als líders del procés, el Suprem podrà acatar aquesta decisió o presentar la seva pròpia prejudicial davant de la justícia europea, si considera que té marge i està legitimat per fer-ho. En el cas dels CDRs, l'aplicació de l'amnistia pot anar més ràpid. El Tribunal Europeu ha resolt el dubte que li havia plantejat l'Audiència Nacional i això farà, segons les seves defenses, que s'executi de manera pràcticament automàtica. David Aranda, d'Arrels Advocats, recorda que l'Audiència Nacional ja va reconèixer que l'amnistia era aplicable.
5: Un cop validada la conformitat de la llei d'amnistia amb el dret de la Unió Europea, l'Audiència Nacional hauria de ser coherent amb aquesta interlocutòria i, per tant, hauria de resoldre de forma gairebé immediata respecte a l'amnistia de les persones investigades en aquest procediment.
0: Pel que fa als dirigents d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, acusats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'organització de l'UO, reclamaran l'aplicació immediata de l'amnistia i l'arxivament de la causa. Entenen que la sentència del TJUE aclareix tots els dubtes que hi podria haver. I a la xarxa X, l'expresident Puigdemont ha qualificat la sentència de victòria rotunda de l'independentisme, però admet que el camí per acabar amb la repressió encara no ha acabat. El seu número 2 a Junts, Jordi Turull, ha apressat els tribunals espanyols a aplicar l'amnistia.
6: No poden marxar de vacances tan tranquil·lament mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals perquè hi ha una sèrie de jutges que el que estan és prevaricant per no aplicar una llei que Europa els ha dit que és claríssima i que és legítima, no?
0: Per la seva banda, el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, també ha demanat a la justícia espanyola que apliqui l'amnistia sense més dilacions.
7: Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar, els drets s'han de restituir, els exiliats han de poder tornar. És urgent que gairebé 10 anys després l'estat espanyol tanqui definitivament aquesta carpeta.
0: I el president de la Generalitat, Salvador Illa, i el del Parlament, Josep Rull, han demanat als jutges que apliquin l'amnistia sense més subterfugis.
8: No hi ha volta de full. La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
9: Insto, de fet, el Tribunal Suprem que abandoni la seva via de rebel·lia i apliqui immediatament, sense haver d'esperar d'altres tribunals espanyols, la llei d'amnistia de manera rotunda i plena.
0: I més reaccions des de la Moncloa. El ministre de la Presidència, Félix Bolaños, també ha demanat als magistrats celeritat en l'aplicació de la llei.
10: Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
0: Pel govern espanyol ha quedat acreditat que la llei d'amnistia és constitucional i conforme al dret europeu. I el líder del PP i cap de l'oposició, Alberto Núñez Feijóo, ha afirmat que respecta la sentència europea sobre l'amnistia i ha llançat un dard enverinat al PSOE afirmant que ell sí que accepta les decisions judicials, en referència a les darreres crítiques dels socialistes als jutges. Sentim Feijó.
11: Los demócratas respetamos las sentencias y punto. Nada más. Las respetamos. Aceptamos las reglas de juego. En lo judicial yo no tengo nada que añadir.
0: I l'expresident espanyol, José María Aznar, havia anat més enllà aquest dijous al matí, lamentant que el procés independentista quedi sense càstig.
12: Conviene recordarlo, porque la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune, ni mucho menos recompensarse.
0: Fons del partit han rebaixat els efectes de la sentència europea perquè consideren que s'ha limitat a resoldre dubtes i s'han abonat a l'argument que l'amnistia ofereix privilegis penals als independentistes a canvi de la investidura de Sánchez.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: L'Audiència Provincial de Madrid acorda que Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, anirà a judici amb jurat popular. La justícia madrilenya ratifica parcialment la decisió del jutge Peinado, però treu a Gómez dos dels quatre delictes pels quals estava processada. Anirà a judici per malversació i tràfic d'influències i li aixeca també les mesures cautelars que li havia imposat el magistrat i li ordena que se li retorni el passaport. Madrid, Àngels Lafuente.
13: Els cinc magistrats que han estudiat els recursos avalen que Begoña Gómez vagi a judici amb jurat popular per tràfic d'influències i malversació. A l'escrit afirmen que la decisió del jutge Peinado no és arbitrària ni contrària al dret, perquè diuen està prou motivada amb indicis de criminalitat. Per tant, donen per bona la tesi de Peinado i consideren que Gómez es va aprofitar de la seva posició privilegiada de dona del president del govern per als seus negocis amb la Universitat Complutense. El judici encara no té data, però se sap que serà amb un jurat format per nou ciutadans anònims de la Comunitat de Madrid, que hauran de determinar si Gómez és culpable o innocent. L'Audiència Provincial rebutja que es jutgi Gómez pels delictes de corrupció en els negocis i apropiació indeguda. També anirà davant un jurat la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, només per malversació. En el cas del tercer imputat, l'empresari Juan Carlos Barrabés, l'aparten del jurat popular i s'acorda que s'investigui la legalitat o no de les adjudicacions dels contractes públics. I l'Audiència Provincial corregeix Peinado i li ordena que torni el passaport a Gómez, que podrà tornar a sortir del país i no haurà d'anar a firmar el jutjat cada 15 dies.
0: Neguit i preocupació, aigua a Múrcia, a la comarca de l'Alt Camp. Els bombers han estabilitzat aquest dijous a la tarda un incendi que s'havia declarat al migdia. L'alcalde assegura que últimament viuen en alerta constant. Diumenge es va reforçar la presència policial i d'agents rurals a la zona. Tarragona, Jordi Barranca.
14: Hi ha preocupació, per exemple, pel fet que hi hagi una persona lliure, que sigui la que els està provocant. De fet, és una de les línies de treball dels Mossos d'Esquadra i també dels agents rurals que dilluns destacava la consellera d'Interior, Núria Parlon. Òscar Cendra, alcalde d'Aiguamúrcia, en declaracions a aquesta emissora.
15: El que volem és que si realment la línia aquesta és la certa, pues, si a més estem amb sort i poden localitzar aquesta persona.
14: Amb el que han estabilitzat aquesta tarda, atenció, perquè ja són quatre els focs declarats en aquest terme municipal des de dimecres a la setmana passada. Tot plegat el genera temor.
15: És un estat d'alarma a la zona, que a més és a la punta on toca Pontons, tenim Torrelles, tenim Querol, més amunt tenim Llacuna, vull dir, la gent del Penedès li diuen el pulmó del Penedès, no? És un pulmó que tenim de gestió forestal i, clar, la veritat que fa respecte.
14: A tot això, els bombers continuen remullant la zona per aquest últim foc que ha cremat una hectàrea i mitja, segons els agents rurals.
0: Els bombers també han aconseguit controlar l'incendi que es va declarar dimarts a Sant Quirze Safaja, al Moianès. Les flames han calcinat prop d'un centenar d'hectàrees. I Catalunya viu l'inici d'estiu més càlid dels últims 76 anys. Segons dades del Servei Meteorològic, des de l'1 de juny fins al 15 de juliol, la temperatura mitjana ha estat gairebé 4 graus per sobre de la mitjana d'aquest període de l'any. El Meteocat atribueix aquests registres a les temperatures excepcionalment altes de les últimes setmanes, amb 3 onades de calor gairebé consecutives que no han permès recuperar els registres normals. Marc Prohom és el cap de climatologia del Meteocat en declaracions a 3CAT Info.
16: El fet més extraordinari d'aquesta situació és la persistència i també que no hem recuperat, després d'una onada de calor, una situació de normalitat. I això s'emmarca des del 2022, que les temperatures, especialment a l'estiu, estan clarament per sobre de la mitjana. Darrere d'això no hi ha altra explicació que el canvi climàtic, que ja és entre nosaltres i que, mica en mica, es va fent més intens.
0: Malgrat que ja s'ha acabat la tercera onada de calor de l'estiu, hi ha avisos per calor nocturna en comarques de Ponent. La ciutat de Lleida ha viscut la primera nit tòrrida, amb temperatures per sobre dels 25 graus, dels últims 86 anys, que és quan es va començar a registrar les dades. Pel que fa al risc d'incendi, els agents rurals mantenen el nivell extrem per foc en 33 municipis d'11 comarques i també mantenen tancats els accessos a 3 espais naturals.
1: El temps.
0: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
17: Aquest divendres el temps serà una miqueta més estable. Deixem enrere els núvols que hem tingut aquest dijous i que van deixar alguna precipitació, i aquest divendres tindrem un dia molt més assolellat de cap a cap. Potser de bon matí amb alguns núvols cap a la Catalunya central, nord del Pla de Lleida o Costa Central, que en principi no deixaran cap mena de precipitació. El que sí que tindrem avui és la presència de la tramuntana a l'àrea de l'Empordà, sobretot durant el matí, bufant entre feble, moderada, no gaire intensa. A la tarda tindrem núvols al sector del Pirineu. Com cada tarda creixen en aquell sector, i no descartem que cap a l'àrea del Ripollès arribi a caure alguna feble precipitació, també cap al massís dels Ports, sempre en principi coses de poca importància i acompanyades encara d'una mica de fang. Les temperatures, el més important, tendeixen a davallar lleugerament. Si dijous les més altes van arribar als 38 graus, s'espera que aquest divendres, com a molt, cap al Pla de Lleida rondin la xifra dels 37-38 graus. A la resta del país, sobretot cap a la Catalunya central, l'interior de les comarques de Girona, rondaran els 35-36 graus, i a la façana costanera no passaran dels 30-32 graus. Tot això a les portes d'un cap de setmana que serà prou estable, amb unes temperatures que encara baixaran una miqueta més de cara a dissabte.
1: Si vols saber l'estat del trànsit i del transport públic, segueix-nos a X, al perfil @3catinfoviari.
0: Són els crits de milers d'ucraïnesos que protesten per la destitució del ministre de Defensa del país, una situació totalment inusual en un context de guerra. I és que Mikhailo Fedorov era molt popular, tot i haver estat al càrrec només 6 mesos. És l'arquitecte de la guerra de drons que ha retornat a Kiev la iniciativa en la guerra i, per tant, la moral a la ciutadania. Avui enviava aquest missatge.
18: Avui el poble ucraïnès s'ha pronunciat, però no han sortit al carrer per un ministre específic, per mi. Els ucraïnesos han pres els carrers per ells mateixos. Per què? Per l'esperança que ara tenen. Cuideu-vos, hem d'entendre que no hem de desestabilitzar el país. Aneu amb compte, perquè Rússia farà tot el possible per explotar qualsevol debilitat del nostre país.
0: I Zelensky lamentava que l'hagin posat en aquesta situació.
19: President, un president en temps de guerra no hauria d'haver d'escollir en una situació així, sincerament. M'agradaria molt la unitat. Les dues parts no l'han trobada, i aquest no és només el seu problema, sinó també el meu.
0: Al seu lloc, Zelensky ha nomenat un ministre de Defensa en funcions. El Parlament ha ratificat algunes posicions més del nou executiu ucraïnès, entre les quals el nou primer ministre, Serhiy Koretsky. I els Estats Units llancen una nova onada d'atacs contra l'Iran per 6a nit consecutiva. El Comandament Central de l'Exèrcit nord-americà ha informat que han iniciat nous bombardejos per disminuir la capacitat militar de la República Islàmica. L'objectiu de Washington és destruir les plataformes de llançaments de míssils i drons des de la costa iraniana de l'Estret d'Hormuz per evitar que Teheran ataqui vaixells comercials que naveguen per la zona. La portaveu de la Casa Blanca, Caroline Leavitt, ha dit que, malgrat les hostilitats actuals, el president Donald Trump manté la porta oberta a una sortida negociada, i que si l'ofensiva militar nord-americana continua és perquè l'Iran va violar l'alto el foc amb els atacs a naus mercants.
20: El president sempre està obert i disposat a la diplomàcia. L'Iran ha expressat que vol arribar a un acord. Estem parlant amb ells, però el president no permetrà que ataquin vaixells comercials a l'estret d'Hormuz sense que en paguin les conseqüències.
0: Un portaveu militar iranià ha volgut deixar clar que la gestió de l'estret d'Hormuz no pot dependre dels Estats Units.
2: De cap manera permetrem que els Estats Units, com a país estranger i extraregional, interfereixin a l'estret d'Hormuz. Aquesta és la línia vermella inviolable de l'Iran.
0: Les autoritats de Teheran han advertit que si els Estats Units compleixen l'amenaça d'atacar plantes energètiques de l'Iran i infraestructures viàries, com ponts i carreteres, els hutis del Iemen bloquejaran el trànsit naval del Mar Roig.
1: 3CAT Info. Cada hora, tota l'actualitat al moment.
0: Uns ocells podrien haver provocat l'accident d'helicòpter en què van morir una família catalana i un pilot a Nova York l'abril de l'any passat. La Junta Nacional de Seguretat del Transport dels Estats Units ha trobat evidències d'un impacte d'aus abans que l'helicòpter turístic caigués al riu Hudson i es produís la mort del matrimoni, els seus tres fills i el pilot de l'aparell. L'organisme ha fet públic uns arxius de la investigació, que continua oberta, i que contenen un informe d'un laboratori d'experts que analitza les restes animals trobades a l'aparell després de l'accident. En l'estudi s'assegura que una bandada d'oques va impactar contra les pales de l'hèlix i l'estabilitzador horitzontal. Tot i això, la Junta Nacional de Seguretat recorda que encara no s'ha determinat la causa probable de l'accident.
1: 3CAT Info. Informar. Explicar. Entendre.
0: Més notícies. Els naixements repunten a Catalunya per primer cop en 17 anys. Segons dades de l'IDESCAT, l'any passat van néixer a casa nostra 54.200 criatures, un 0,8% més que l'any anterior. L'increment s'explica en part perquè el 46% dels fills són de dones nascudes a l'estranger, la majoria de nacionalitat marroquina, colombiana i pakistanesa. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio la investigadora del Centre d'Estudis Demogràfics, Elisenda Renteria.
21: Ha augmentat molt el nombre de dones nascudes a l'estranger i, a més, aquestes dones nascudes a l'estranger tenen una fecunditat una mica més elevada que les dones nascudes a Catalunya i, a més, es concentren especialment en edats reproductives.
0: L'edat mitjana de les mares continua pujant i ja és de 32 anys. Pel que fa als noms més posats, en les nenes, Júlia recupera el primer lloc del rànquing, seguit de Sofia, Martina, Emma i Ona. En el cas dels nens, per primer cop, el més posat és Biel, seguit de Nil. Marc se situa a la llista dels 5 primers llocs i recupera posicions després de ser el nom més posat durant 25 anys. A tot això, l'any passat van néixer 5 nens que es diuen Lamin i 6 nenes que es diuen Daenerys, un dels protagonistes de Joc de Trons. Ara bé, no n'hi ha cap que es digui Rosalia, com la cantant de Sant Esteve Sesrovires. En cultura, l'editorial Barcino reedita Liliana, l'obra capdalt d'Apel·les Mestres, considerada una joia del modernisme català i del llibre com a objecte d'art. Aquest volum restitueix fidelment el poema original del 1907, introbable fins ara, per tornar a endinsar el lector en un bosc de noms, fades i elfs. Amb prop de 1.800 versos i més de 50 il·lustracions de l'autor, el llibre també inclou l'adaptació teatral musicada per Enric Granados i la reproducció a color dels figurins que el mateix mestre es va dissenyar. Segons Josep Maria Domingo, autor de la introducció, es tracta d'una autèntica obra d'art total.
22: El gran moment creatiu del modernisme és la Casa Batlló i és la Liliana. I és Solitud de Caterina Albert, però Liliana forma part d'aquest paquet. És una peça estel·lar en el món de l'edició, una suma de tot el que Apel·les Mestres havia volgut ser com a poeta i alhora com a il·lustrador.
0: El conjunt del mercat del llibre en català creix amb un increment especial del segment juvenil. Ho confirmen els segells en català del gegant editorial Penguin Random House, que tanquen la temporada liderant les vendes en ficció, marcats pel gran èxit de Crispetes de matinada i Les calces al sol de Regina Rodríguez Sirvent, que ja porta 200 setmanes a la llista dels més venuts. També el de Gil Prat sobre Roca, que amb el Joc del Silenci ja en porta 40. Joan Rimbau és el director literari dels segells en català de Penguin Random House.
23: Cada vegada hi ha més lectors en català. És un mercat que segueix creixent. És un mercat, a més, que s'està reforçant amb lectors joves. Que nosaltres sí que des de la primera setmana del 2026, per primera vegada, els segells de Rosa dels Vents, La Magrana i La Campana lideren aquest segment del mercat per davant d'altres grups.
0: En l'àmbit internacional destaca Un dia sense dones, que suposa el retorn de l'autora de la trena, Laetitia Colombani, i les traduccions de La llogatera i El divorci, de Freida McFadden, l'autora del bestseller L'assistenta.
1: Esports.
0: Amb David Ubach.
3: Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça i en les properes hores es farà oficial el seu fitxatge fins al 2031. El club blaugrana pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros i 7 més en variables, subjectes a títols, per aquest extrem alemany de 24 anys. En canvi, qui és a punt d'enfilar el camí de sortida és Ter Stegen. El porter alemany s'ha absentat aquest dijous de l'entrenament de l'equip de Hansi Flick, amb permís del club, a l'espera de resoldre el seu futur. Ter Stegen està negociant amb l'Ajax d'Amsterdam, entrenat per l'ex del Girona, Michel Sánchez, on hi arribaria cedit. També del mercat blaugrana, declaracions del president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, a propòsit del davanter argentí Julián Álvarez, pretès pel Barça.
4: Joan Laporta es un buen amigo, es un gran presidente y él sabe muy bien dónde va a jugar Julián López el año que viene. Digo Julián López, joder.
5: Álvarez.
4: Bueno, Julián Álvarez el año que viene. Me pone nervioso con lo del jugador del Atlético de Madrid y sin ningún problema.
3: Cerezo ha parlat després d'un sopar de pretemporada de l'equip matalasser a Segovia.
1: 3CAT Info.
3: A l'Espanyol, segon dia de l'estada de pretemporada a Navata, a l'Alt Empordà. Un dels nous reforços blanquiblaus, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, ha admès que està vivint una posada a punt diferent pel que fa a la metodologia de treball.
6: Los otros sitios, los otros países, hacemos más físico, en Francia, en Brasil más físico, proceso menos técnico y más físico. Y creo que aquí en España intentamos mezclar más, ¿sabes?, con muchos aspectos técnicos.
3: A la segona divisió, el Girona ha presentat el davanter ucraïnès Alexander Pishur, de 21 anys, i que firma per 5 temporades. Pishur ha detallat què pot aportar l'equip gironí, tenint en compte que supera els 2 metres d'alçada.
24: Sí, és normal. Crec que a Espanya no és fàcil trobar aquest tipus de davanter ni algú de la meva alçada, així que també és molt interessant. I com em podrà utilitzar l'entrenador? Jo vull donar el millor de mi en tot moment.
3: Pishur arriba procedent del Beto hongarès. I també a la categoria de plata del futbol, l'altre conjunt català, el Sabadell, ha iniciat la seva estada de pretemporada a Salou, on s'hi estarà els propers 10 dies. Els sabadellencs jugaran

0: Sense moure'ns de la Lliga CB, el Manresa i el base belga Retinova Sohan s'han desvinculat després de dues temporades, un cop que el jugador ha acabat contracte. Més bàsquet. El Girona ha sabut els seus rivals a la fase de grups de la FIBA Europa Cup, que és la quarta competició europea. Els gironins han quedat enquadrats al grup B, que compartiran amb el Levice eslovac, l'Ostende belga, el Zolnoki hongarès, el Girona Gora polonès i el guanyador de la ronda prèvia entre el Peja Kosovar i el Dinamo Bucarest romanès. Aquesta lligueta doble partit comença el 7 d'octubre. I l'Uni Girona, per la seva banda, jugarà l'accés a la fase regular de la pròxima edició de l'Eurolliga contra el vencedor de l'eliminatòria prèvia que enfrontarà el Panathinaikos grec i l'Emlat Konut turc, a partit únic el 23 de setembre. L'Uni espera rival el 30 de setembre a Fontejau i si les gironines superen aquesta eliminatòria prèvia davant de les gregues o les turques, aleshores quedarien enquadrades al grup D de l'Eurolliga juntament amb el Praga txec, el Burges francès i el Lublin polonès. Del bàsquet passem al ciclisme.
1: L'actualitat esportiva a fons.
0: Nova victòria a l'esprint del belga Tim Merlier al Tour de França. El corredor de l'equip Sudal ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la ronda francesa després dels 179 quilòmetres de la dotzena etapa entre Magny-Cours i Chalon-sur-Saône.
2: Jasper Steven got a little flat tire.
3: El meu company Jasper Steven ha patit una petita punxada i crec que ell no veia clar llançar l'esprint final, però li he dit que estigués tranquil, el pneumàtic estava bé. Crec que avui la comunicació entre nosaltres està molt millor. Simplement li he dit que mantingués la calma i ho ha fet. Crec que ell també ha vist que jo tenia un bon dia.
2: I got a good day.
0: A la general, Tadej Pogačar continua com a líder i en Waterpolo l'Atlètic Barceloneta ha anunciat el fitxatge de l'italià Francesco Di Fulvio, de 32 anys, procedent del Prorreco.
4: Són 2:15 de 7.

0: Aquestes són les principals informacions. La justícia europea aval la llei d'amnistia i aplana el camí per la tornada de Carles Puigdemont i perquè Oriol Junqueras es pugui presentar a les eleccions. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea ha validat l'amnistia pel que fa a les despeses del procés i per al delicte de terrorisme que s'aplicava a una dotzena d'activistes del CDR. L'Audiència de Madrid ha ratificat aquest dijous que es jutgi Begoña Gómez amb jurat popular per malversació i tràfic d'influències. Ha avalat la decisió del jutge Peinado, però retirant les acusacions de corrupció en els negocis i d'apropiació indeguda contra la parella de Pedro Sánchez. A partir d'ara us explicarem també que la justícia italiana ha condemnat a 12 anys de presó l'exmàxim responsable de les autopistes italianes, Giovanni Castellucci, per l'ensorrament del pont Morandi de Gènova, ara fa 8 anys. L'accident va deixar 43 víctimes mortals. Els Estats Units anuncien l'enduriment dels visats per a estudiants, participants de programes d'intercanvi cultural i periodistes estrangers. En general, es concediran períodes d'estada més curts i s'obligarà a renovar el visat de manera més freqüent. I us explicarem també que per primer cop el modernisme català centra una exposició a la galeria més important de Múnich, Barcelona Moderna, de Gaudí a Picasso, mostra 160 peces d'artistes com Ramon Casas o Isidre Nonell.
1: Esports.
0: David Ubach, què destaquem?
2: Que Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça, mentre que Ter Stegen està negociant amb l'Ajax la seva cessió. També del mercat blaugrana, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha reiterat que Julián Álvarez seguirà al club matalasser.
0: I el temps aquest divendres serà més estable i més assolellat. La nit serà de més bon dormir a Ponent. No es repetirà la matinada tòrrida de dijous. Al migdia les màximes també baixaran una mica. Tot i així, la calor serà intensa arreu del país. A la tarda no es descarta algun ruixat puntual al Pirineu. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea aplana el retorn de l'expresident Carles Puigdemont i l'aplicació de l'amnistia per a Oriol Junqueras i la resta de líders independentistes. Amb dues sentències clares, els jutges europeus han validat l'amnistia per a les despeses del procés i del referèndum de l'1 d'octubre, i també per al delicte de terrorisme, que pesa sobre una dotzena d'activistes del CDR. Des de la seu del Tribunal a Luxemburg, ho ha seguit el Bruno Forte Amiràs.
3: El Tribunal nega que la llei d'amnistia posi en risc les finances de la Unió Europea pel fet de deixar que els líders independentistes

0: acabin sense pagar les despeses del procés. Això desmunta un dels grans arguments dels jutges espanyols per rebutjar l'aplicació de l'amnistia a Puigdemont, Junqueras i la resta de polítics inhabilitats o a l'exili. Pel que fa als activistes del CDR imputats per terrorisme, la sentència europea deixa força encarrilada la seva amnistia. Els jutges diuen que la llei d'amnistia, tal com està redactada, encaixa amb la normativa comunitària que regula la lluita antiterrorista. I en aquest punt, el president del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, Koen Lenaerts, posa en valor que s'aprovi una amnistia amb l'objectiu, a parer seu, de millorar la convivència.
1: El propòsit de la llei d'amnistia és reduir les tensions institucionals i polítiques, així com facilitar un escenari de reconciliació.
0: La sentència també valida el període màxim de 2 mesos que, en principi, hauran de respectar els jutges espanyols per aplicar l'amnistia a les persones condemnades o acusades. Ho haurien de fer a partir d'ara, un cop la justícia europea ja ha resolt, amb la sentència d'aquest dijous, els dubtes que havien plantejat a Luxemburg diversos tribunals espanyols.
2: Tot i la resolució de la justícia europea avalant l'amnistia, l'aplicació de la llei a Carles Puigdemont i Oriol Junqueras, entre altres líders del procés, no serà immediata. L'acabarà resolent el Tribunal Suprem, que per ara mantindrà l'ordre de detenció contra l'expresident de la Generalitat per malversació. Segons confirmen fonts de l'alt tribunal a 3cat Info, no mouran fitxa perquè no se senten interpel·lats per la sentència europea. En el cas dels CDRs, l'aplicació de l'amnistia pot anar més ràpid. El Tribunal Europeu ha resolt el dubte que li havia plantejat l'Audiència Nacional i això farà, segons les seves defenses, que s'executi de manera pràcticament automàtica. Tot i això, un dels CDRs encausats, Xevi Buigas, no veu garantida una aplicació de l'amnistia a curt o mig termini. Són declaracions al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio.
3: Creiem que ells han d'acatar. Creiem. Però a partir d'aquí també pot ser possible que llavors l'acusació no hi estigui d'acord, faci un recurs i a partir d'aquí podem seguir anant a un tribunal superior i després anant al Tribunal Suprem. Vol dir que això pot anar per llarg, també.
2: Pel que fa als dirigents d'Esquerra, Josep Maria Jové i Lluís Salvador, acusats al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya per l'organització de l'UO, reclamaran l'aplicació immediata de l'amnistia i l'arxivament de la causa. Entenen que la sentència del TJUE aclareix tots els dubtes que hi podia haver. L'Audiència Provincial de Madrid acorda que Begoña Gómez, la dona de Pedro Sánchez, anirà a judici amb jurat popular. La justícia madrilenya ratifica parcialment la decisió del jutge Peinado, però treu a Gómez 2 dels 4 delictes pels quals estava processada. Anirà a judici per malversació i tràfic d'influències. Li aixeca també les mesures cautelars que li havia imposat el magistrat i ordena que se li retorni el passaport. Madrid, Àngels Lafuente.
4: Els 5 magistrats que han estudiat els recursos avalen que Begoña Gómez vagi a judici amb jurat popular per tràfic d'influències i malversació. A l'escrit afirmen que la decisió del jutge Peinado no és arbitrària ni contrària al dret, perquè diuen està prou motivada amb indicis de criminalitat. Per tant, donen per bona la tesi de Peinado i consideren que Gómez es va aprofitar de la seva posició privilegiada de dona del president del govern per als seus negocis amb la Universitat Complutense. El judici encara no té data, però se sap que serà amb un jurat format per 9 ciutadans anònims de la Comunitat de Madrid, que hauran de determinar si Gómez és culpable o innocent. L'Audiència Provincial rebutja que es jutgi Gómez pels delictes de corrupció en els negocis i apropiació indeguda. També anirà davant un jurat la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, només per malversació. En el cas del tercer imputat, l'empresari Juan Carlos Barrabés, l'aparten del jurat popular i s'acorda que s'investigui la legalitat o no de les adjudicacions dels contractes públics. I l'Audiència Provincial corregeix Peinado i li ordena que torni el passaport a Gómez, que podrà tornar a sortir del país i no haurà d'anar a firmar el jutjat cada 15 dies.
2: L'edició europea de Politico avança que la Comissió Europea farà un toc d'atenció a Espanya pels casos de corrupció política. El setmanari ha pogut consultar, abans que es faci públic, una part de l'informe sobre l'estat de dret als països de la Unió Europea que la Comissió presentarà aquest divendres. N'extreu que el document inclou crítiques a Espanya per no haver avançat prou en l'enduriment de les normes sobre conflictes d'interessos i en els requisits per la declaració de béns que han de fer els alts càrrecs públics. Segons Politico, el document denuncia que, tot i que Madrid ha presentat un projecte de llei d'integritat pública i ha adoptat un pla estatal anticorrupció, l'aplicació pràctica de les normes vigents no ha millorat. També apunten que en el document la Comissió reclama a Espanya una aplicació més rigorosa dels mecanismes anticorrupció. Per exemple, demanen a l'Estat que creï un organisme de supervisió independent amb poders efectius d'investigació i sanció. Una altra de les peticions que estarien incloses en aquest informe és que Espanya completi la legislació sobre lobbies o grups de pressió. Per cert, l'Estat espanyol no és l'únic que rebria crítiques en aquest document. L'informe també inclouria retrets a Hongria, en aquest cas pels dubtes sobre la independència del poder judicial.
5: Descarrega't l'app de 3Cat Info. Tota la informació que necessites al teu mòbil.
2: La justícia italiana ha condemnat a 12 anys de presó l'exmàxim responsable de les autopistes italianes, Giovanni Castellucci, per l'ensorrament del pont Morandi de Gènova, ara fa 8 anys. L'accident va deixar 43 víctimes mortals i mig miler de veïns sense casa. Castellucci és el principal condemnat d'una trentena de culpables més. La fiscalia considera que sabien des de feia anys que el pont tenia problemes estructurals i que calia fer-hi obres de manteniment. Familiars de les víctimes han rebut la sentència amb una sensació agredolça.
6: Per què?
7: Que perquè no estic satisfeta, jo he perdut 3 persones de la meva família. 3. Una d'elles, una neta de 9 anys.
8: Jo vull robar les paraules.
9: Agafant les paraules d'un altre familiar que va dir que avui podrà enterrar el seu germà, espero poder-ho fer jo també i que ell pugui recuperar la dignitat que li han arrabassat. Avui podem dir que els assassins dels nostres familiars són culpables.
2: La presidenta del Comitè de Memòria de les Víctimes, Egle Possetti, celebrava que s'hagi fet justícia malgrat que ningú va voler assumir responsabilitats.
10: Estem contents que, sobretot, s'hagin determinat les responsabilitats. Era inacceptable que, en aquest cas, tenint en compte totes les proves que avalaven els arguments de l'acusació, acabés sense cap acusat i, de fet, sense pena significativa.
11: Le pene importanti.
2: Les condemnes dels acusats sumen un total de 200 anys de presó. El govern dels Estats Units ha anunciat que endurirà les condicions dels visats per estudiants, participants de programes d'intercanvi cultural i periodistes estrangers. En general, es concediran períodes d'estada més curts i s'obligarà a renovar el visat de manera més freqüent. Washington, Oriol Serra.
12: Segons el propi Departament de Seguretat Interior, la norma entrarà en vigor a partir de 60 dies després que s'hagi publicat oficialment. Això podria ser a partir d'aquest divendres o en els pròxims dies. Ara bé, també ha de ser ratificada pel Congrés dels Estats Units i podria acabar sent tombada o esmenada. En qualsevol cas, tot plegat forma part de l'obsessió antiimmigratòria de l'administració Trump. Sense anar més lluny, la mateixa portaveu de la Casa Blanca ha volgut destacar aquest èxit.
13: Permeteu-me reiterar que per 14è mes consecutiu no ha entrat ni un sol immigrant criminal il·legal al nostre país. L'entrada il·legal d'immigrants al juny es va mantenir en mínims històrics a la frontera sud-oest i les detencions han baixat un 94% en relació amb el mateix període sota l'administració Biden. Aquestes xifres parlen per si soles.
12: L'obsessió de l'administració Trump va en contra tant de la immigració il·legal com també de la legal. Amb la revisió de la normativa sobre els visats, el govern dels Estats Units pretén combatre l'abús dels visats estudiants. Consideren que hi ha centenars de milers de persones que es queden als Estats Units durant dècades renovant els seus permisos. La premsa estrangera també haurà de passar per la renovació del seu estatus cada 8 mesos. Els periodistes xinesos ho hauran de fer cada 3 mesos. Les autoritats nord-americanes comprovaran les publicacions dels periodistes, però asseguren que no en condicionen la línia editorial.
5: 3Cat Info.
2: Pugen un 15% els delictes contra la llibertat sexual els primers 6 mesos del 2026. Són dades del Departament d'Interior calculades respecte a la mitjana dels últims 4 anys. S'han fet públiques en el 9è Comitè de Seguretat i Justícia, on s'ha revelat que fins al juny els delictes han baixat un 7,5% a Catalunya. Miquel Jarqué.
14: Els delictes contra la llibertat sexual es concentren en gairebé la meitat, en un 45%, en els habitatges. La comparativa amb els últims 4 anys d'aquesta mitjana ofereix un increment del 15,1%, però si ho comparem estrictament amb el semestre anterior, la xifra és pràcticament la mateixa. Núria Parlon és la consellera d'Interior.
15: Han de prestar la nostra especial atenció als delictes contra les persones. Aquí sí que és cert que les agressions sexuals mostren una tendència constant en la comparativa dels 4 anys una baixada molt petita amb la comparativa 2025 i 2026, per tant, és un dels elements en els quals hem de treballar, no només amb una perspectiva policial o exclusivament policial, sinó des d'una dimensió molt més transversal.
14: A tot això, el primer semestre del 2026 mostra una reducció clara de la criminalitat coneguda a Catalunya. Si comparem el primer semestre del 26 amb el de l'any anterior, els delictes disminueixen un 7,6%. Si fem la mateixa comparativa amb la mitjana del quadrienni anterior, la baixada és gairebé del 10%.
2: L'economia catalana guanya competitivitat, segons l'últim informe anual del Departament d'Economia de la Generalitat. L'estudi conclou que el bon comportament de l'economia s'explica per la demanda interna, que s'ha convertit en el motor de creixement. La productivitat augmenta, però poc, i està per sota de la mitjana europea i nord-americana. Per millorar-ho, la consellera d'Economia, Alicia Romero, aposta per generar talent.
6: Quins elements hem de reforçar, hem de canviar perquè la nostra productivitat augmenti, no? I augmenti un ritme molt més accelerat del que ho està fent, que és veritat que en els últims anys creix una mica, però no el ritme que voldríem. Hi ha molts elements, molts factors. Un és el talent, importantíssim. Avui les companyies, les organitzacions es mouen buscant talent.
2: Tot i això, amb un 90% d'empreses amb menys de 20 treballadors, el govern reconeix que és difícil ser innovador, exportar o millorar els sous. Precisament, l'informe assenyala com a repte pendent que els salaris reals recuperin les pèrdues acumulades per la inflació i constata un repunt de la pobresa, sobretot entre la població estrangera, les llars monoparentals i la població infantil. I els habitatges visats nous cauen un 2,6% a tot Catalunya el primer semestre de l'any, una davallada que arriba gairebé el 40% a la ciutat de Barcelona. Els visats dels projectes d'execució són obligatoris i previs a l'inici de les obres de nova planta o d'edificis ja existents. Són dades del Col·legi d'Arquitectes de Catalunya que assegura que la realitat de la construcció està lluny de les necessitats, tot i que el Pla Territorial Sectorial es fixi com a objectiu construir 25.000 habitatges anuals. Per demarcacions, només creixen els visats a les comarques centrals i a Girona, mentre que baixen a les Terres de l'Ebre, Tarragona, Lleida i Barcelona. Per la degana del col·legi, Sandra Bestraten, la caiguda del 40% respecte de fa un any a la ciutat de Barcelona, s'explica per la falta de solars i per l'obligació de reservar un 30% per habitatge protegit. Bestraten reclama un pacte nacional per l'habitatge que permeti un plantejament que vagi més enllà de les legislatures.
16: No pot ser que les mesures comencen, es frenen, s'acaben i llavors aquesta mirada allà recorregut segurament trauria aquesta pressió de presses, no? Vull dir, es posaria per davant la qualitat al fer-ho ràpid.
2: El Col·legi d'Arquitectes demana agilitzar la concessió de llicències urbanístiques, però ha evitat valorar les mesures presentades per la Generalitat per simplificar els tràmits i diuen que encara les estan estudiant.
5: El temps.
2: És moment per la previsió de Néstor Gómez.
17: Aquest divendres el temps serà una miqueta més estable. Deixem enrere els núvols que hem tingut aquest dijous i que van deixar alguna precipitació, i aquest divendres tindrem un dia molt més assolellat de cap a cap. Potser de bon matí amb alguns núvols cap a la Catalunya central, nord del Pla de Lleida o Costa Central, que en principi no deixaran cap mena de precipitació. El que sí que tindrem avui és la presència de la tramuntana a l'àrea de l'Empordà, sobretot durant el matí, bufant entre feble, moderada, no gaire intensa. A la tarda tindrem núvols al sector del Pirineu. Com cada tarda creixen en aquell sector, i no descartem que cap a l'àrea del Ripollès arribi a caure alguna feble precipitació, també cap al massís dels ports, sempre en principi coses de poca importància i acompanyades encara d'una mica de fang. Les temperatures, el més important, tendeixen a davallar lleugerament. Si dijous les més altes van arribar als 38 graus, s'espera que aquest divendres, com a molt, cap al Pla de Lleida rondin la xifra dels 37-38 graus. A la resta del país, sobretot cap a la Catalunya central, interior de les comarques de Girona, rondaran els 35-36 graus, i a la façana costanera no passaran dels 30-32 graus. Tot això a les portes d'un cap de setmana que serà prou estable, amb unes temperatures que encara baixaran una miqueta més de cara a dissabte.
5: L'última hora de la informació del trànsit i el transport públic, també a X. El perfil @3catinfoviari.
2: El Consell de Seguretat Nuclear avala la sol·licitud per prorrogar el funcionament de la planta nuclear d'Almaraz, Extremadura, fins al 2030. Ara, el Ministeri per la Transició Ecològica té de marge fins després de l'estiu per prendre una decisió. Pot ser el tancament del reactor 1 del Maraz el 2027 o allargar-ne el funcionament entre 2 i 3 anys més. Les entitats ecologistes reclamen al govern espanyol que no es modifiqui el calendari de tancament de les nuclears. De la decisió que prengui el Ministeri n'estan pendents les centrals nuclears catalanes. Tarragona, Manel Sastre.
18: Aquí la pròxima central que ha de demanar autorització de funcionament és Vandellòs 2, que ho ha de fer a finals del 2029. Inicialment hauria de demanar pròrroga per 5 anys perquè ha de tancar el 2035, però si el govern finalment decideix canviar el calendari, acordat amb el sector per apagar les nuclears, podria sol·licitar allargar aquest permís 10 anys més, fins al 2040. Les altres dues centrals a Ascó ja tenen autorització del Consell de Seguretat Nuclear per funcionar fins a la data prevista de tancament, el 2030 i el 2031, en un acord del Consell de Seguretat del 2020 que els gestors de les centrals també podrien demanar prorrogar. En tots els casos, però, les empreses propietàries han de valorar si amb els condicionants tècnics imposats els surten els números.
2: Atenció si sou usuaris de la línia 1 del metro, la vermella. Des d'aquest divendres fins al 28 d'agost es tallarà entre les estacions de Florida i Plaça de Sants perquè s'hi renovarà la via. Quedaran sense servei les estacions de Torrassa, que és un dels principals intercanviadors per anar a l'aeroport, Santa Eulàlia i Mercat Nou. Les principals alternatives amb transport d'alta capacitat són la mateixa xarxa de metro, agafar ferrocarrils a l'estació d'Avinguda Carrilet o Rodalies a l'estació de Rambla Just Oliveres. A més, hi haurà un servei d'autobusos que recorrerà el tram afectat. Aquest serà el principal tall per obres a l'estiu a la xarxa de metro i es calcula que afectarà ara el juliol unes 43.000 persones. Uber llança una OPA per comprar Delivery Hero, propietària de Glovo i altres empreses de repartiment, per 13.700 milions d'euros. Per evitar el monopoli a Espanya, Uber ha decidit vendre la part espanyola de Glovo al fons d'inversió nord-americà SSW Partners. Ho fa per no vulnerar els tractats de la Unió Europea per garantir la lliure competència. Els treballadors denuncien la manca de transparència de l'operació, que no han conegut fins aquest dijous, però esperen que el canvi permeti millorar les condicions laborals de la plantilla. Pablo Díaz és el màxim representant del sindicat Comissions Obreres a Glovo Espanya.
19: Esperamos que se pueda comenzar a avanzar aún más, porque ya veníamos teniendo acercamientos hacia un convenio que sea propio y que esté actualizado a la realidad del negocio.
2: Tot i l'anunci de l'OPA, la compra d'Uber es podrà tancar com a molt aviat durant el segon semestre de l'any vinent. Avisar algú anònimament d'una possible exposició a una infecció sexual. És una de les novetats del projecte ITS Ready, una eina pionera a l'Estat que el Departament de Salut ha presentat aquest dijous per reforçar la prevenció i detecció de les infeccions de transmissió sexual entre els joves de 16 a 25 anys. El programa incorpora tres funcionalitats. La primera permet demanar gratuïtament un kit d'automostra per detectar el VIH, la clamídia i la gonorrea des de casa. Les mostres s'envien al laboratori i els resultats es poden consultar de manera confidencial. La segona funcionalitat es diu Notifica, un sistema que permet comunicar de forma anònima a algú una possible infecció de transmissió sexual. L'objectiu és afavorir el diagnòstic precoç i frenar la transmissió, com explica Cristina Agustí, una de les investigadores.
20: El 40% de les persones que han participat en el testat jove no s'havien fet mai una prova de VIH, ni tampoc d'ITS. Per tant, estem arribant a una població que no s'havia tastat mai. I gràcies a aquesta intervenció, que potser és més còmoda, confidencial, des de casa, doncs estan fent proves. Per tant, esperem que això tingui un impacte molt positiu.
2: A més, el projecte inclou un chatbot amb informació fiable sobre sexualitat, prevenció i ITS. En aquesta primera fase es distribuiran 1.500 kits gratuïts. Un nou sistema de triatge als serveis d'urgències dels 8 hospitals de l'Institut Català de la Salut permet que els infermers i infermeres atenguin i resolguin directament casos de baixa complexitat. Ja s'ha demostrat que la mesura redueix el temps d'espera a les urgències en mitja hora de mitjana. La meitat dels pacients que arriben a urgències ho fan per problemes lleus, com ara cops, talls, refredats o infeccions d'orina. Amb aquest nou model, els professionals d'infermeria poden assumir tot el procés assistencial, com valorar el pacient, prescriure alguns medicaments, demanar proves com radiografies i, si cal, donar altes, com explica Marta Galindo, infermera de l'Hospital de Viladecans.
1: Nosaltres tenim la capacitat i per mitjançant protocols demanem un sediment d'orina, administrem, si cal, analgèsia, depèn del dolor que tingui, i bueno, esperem els resultats. Doncs el meu tractament a l'alta seria mitjançant la meva targeta de prescripció, li puc receptar perfectament un ibuprofeno, li puc receptar un paracetamol.
2: A l'Hospital de Viladecans, on el sistema ja està més consolidat, l'espera dels pacients amb patologies lleus s'ha reduït fins a una hora i les infermeres resolen un de cada cinc casos d'aquest tipus. A la resta d'hospitals de l'ICS, la reducció és d'uns 30 minuts, perquè el nou model encara s'està desplegant. La Galeria Kunsthalle de Múnich acollirà una exposició exhaustiva sobre el modernisme català per primera vegada. La mostra es dirà Barcelona Moderna, de Gaudí a Picasso, i es podrà visitar a partir d'octubre. Entre les 160 peces que s'hi exhibiran hi haurà pintura, escultura, dibuix i maquetes arquitectòniques datades entre el 1880 i el 1914. La idea d'aquesta exposició és mostrar la riquesa i la diversitat del modernisme català. S'hi podran trobar peces com la coneguda Ramon Casas i Pere Romeu en un tàndem de Ramon Casas, pintures d'Hermen Anglada Camarasa, Isidre Nonell o Joaquim Mir i mostres d'arquitectura de Lluís Domènech i Montaner, Josep Puig i Cadafalch, desconeguts fins ara a Alemanya. Hi col·laboren el MNAC, el Cercle del Liceu, el Museu Carmen Thyssen, la col·lecció Casa Coberta Marsans, el Museu Reina Sofia o el Museu del Cau Ferrat de Sitges, entre d'altres. La mostra es podrà visitar del 23 d'octubre al 21 de febrer.
5: 3CAT Info.
2: La Serra de Tramuntana quedarà blindada al trànsit i controlada per als vianants el 12 d'agost arran de l'eclipsi de sol. El govern balear es pren el fenomen com una emergència perquè en aquell moment les illes tindran densitat de població màxima, amb més de 2 milions de persones. Caterina Carman Jaume.
21: Es tallaran els accessos a tots els indrets on hi ha més riscos, ja sigui de col·lapse o d'incendi. Sentim la consellera de la Presidència, Antònia Maria Estarelles.
22: Per davant de tot va la seguretat pública i la protecció del nostre medi natural. Per això, ja vos abans que el dispositiu dissenyat cerca blindar la Serra de Tramuntana i la resta d'espais naturals de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
21: També es vigilaran les embarcacions que surtin a navegar i s'han habilitat 26 punts d'observació a les Balears, per exemple, a camps de futbol i platges extenses de fàcil accés, amb un aforament per a 300.000 persones.
5: Esports.
2: Amb David Ubach.
23: Karim Adeyemi ha passat aquest dijous la revisió mèdica amb el Barça i en les properes hores es farà oficial el seu fitxatge fins al 2031. El club blaugrana pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros i 7 més en variables subjectes a títols per a aquest extrem alemany de 24 anys. En canvi, qui és a punt d'enfilar el camí de sortida és Ter Stegen. El porter alemany s'ha absentat aquest dijous de l'entrenament de l'equip de Hansi Flick amb permís del club a l'espera de resoldre el seu futur. Ter Stegen està negociant amb l'Ajax d'Amsterdam, entrenat per l'ex del Girona Michel Sánchez, on hi arribaria cedit. També del mercat blaugrana, declaracions del president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, a propòsit del davanter argentí Julián Álvarez, pretès pel Barça.
24: Joan Laporta es un buen amigo, es un gran presidente, y él sabe muy bien dónde va a jugar Julián López el año que viene. Digo Julián López, joder.
25: Álvarez.
24: Bueno, Julián Álvarez el año que viene. Me pone nervioso con lo del jugador del Atlético de Madrid y sin ningún problema.
23: Cerezo ha parlat després d'un sopar de pretemporada de l'equip matalasser a Segòvia. A l'Espanyol, el segon dia de l'estada de pretemporada a Navata, a l'Alt Empordà. Un dels nous reforços blanquiblaus, el migcampista brasiler Gabriel Moscardo, ha admès que està vivint una posada a punt diferent pel que fa a la metodologia de treball, diu.
26: Los otros sitios, los otros países, hacemos más físico, imprenta en Brasil más físico, proceso menos técnico y más físico. Y creo que aquí en España intentamos mezclar más, ¿sabes?, con muchos aspectos técnicos.
23: A la segona divisió, el Girona ha presentat el davanter ucraïnès Alexander Pishur, de 21 anys, i que firma per 5 temporades. Pishur ha detallat què pot aportar l'equip gironí, tenint en compte que supera els 2 metres d'alçada.
27: Sí, és normal. Crec que a Espanya no és fàcil trobar aquest tipus de davanter ni algú de la meva alçada, així que també és molt interessant. I com em podrà utilitzar l'entrenador? Jo vull donar el millor de mi en tot moment.
23: Píxur arriba procedent del Beto hongarès. Dit això, obrim bloc poliesportiu ara i ho fem parlant de bàsquet.
5: Trescat Info.
23: El Barça ha oficialitzat el seu quart reforç de cara a la nova temporada. Es tracta del base nord-americà Umoja Gibson, que ha firmat fins al 2028 procedent de l'Olimpia de Ljubljana, eslové.
0: Vull que sapigueu que tinc moltes ganes de començar el proper capítol de la meva carrera i de fer-ho en aquest indret tan màgic i ple d'història. Estic orgullós de dur aquests colors. Ho donaré tot i posaré el cor.
23: Es preveu que Gibson pugui adquirir passaport búlgar en les properes setmanes i aleshores deixi d'ocupar plaça d'extracomunitari. I sense moure'ns encara de l'ACB, el Manresa i el base belga Reti Novasohan s'han desvinculat després de dues temporades, un cop que el jugador ha acabat contracte. Del bàsquet passem al ciclisme.
5: Trescat Info. Informar. Explicar. Entendre.
23: Per parlar de la nova victòria a l'esprint del belga Tim Merlier al Tour de França, el corredor de l'equip Sudal ha sumat el seu tercer triomf parcial en aquesta edició de la ronda francesa, després dels 179 quilòmetres de la dotzena etapa entre Magny-Cours i Chalon-sur-Saône. A la general, sense canvis, l'eslovè Tadej Pogačar de l'Emirates manté el lideratge. Aquest divendres, 13a etapa, 206 quilòmetres de mitja muntanya entre Adol i Belfort, amb un port de primera categoria que es corona a 30 quilòmetres de l'arribada. En waterpolo, l'Atlètic Barceloneta ha confirmat el fitxatge de l'italià Francesco Di Fulvio, de 32 anys, procedent del Prorreco, d'on era el capità.
3: Estoy muy ilusionado y feliz de formar parte de este gran club. Tengo mucha ganas de empezar esta nueva aventura, de conocer a mis compañeros y darlo todos por estos colores. Prometo trabajo y dar siempre el 100% para ayudar al equipo a conseguir todos nuestros objetivos.
23: Di Fulvio ha estat triat dues vegades millor jugador del món i ha guanyat quatre Champions i també un Mundial amb Itàlia, entre d'altres títols. I afegim que aquest dijous ha començat l'Open britànic de golf, que és el quart gran slam de la temporada al camp anglès Royal Birkdale, de Southport. El nord-americà Jackson Suber ha tancat la primera jornada com a líder amb 5 cops sota el par del camp. Mentrestant, el golfista de la Garriga David Puig ha firmat 4 cops sobre el par i és 128è.
4: Senyores i senyors, bon dia. Són les 7.
7: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Vinga, va, que és divendres. Molt bon dia a tothom. Benvinguts i benvingudes al Matí de Catalunya Ràdio, en un matí en què tenim ara mateix 17 graus a la Seu d'Urgell, 20 a Ulldemolins, 25 a Palafrugell. Deixem enrere una nit que encara ha estat tòrrida en algun punt del litoral, però en general la temperatura ha baixat de manera sensible respecte a les últimes nits. Tomàs Molina, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Hem deixat aparcada la tercera onada de calor, doncs?
1: Sí, de moment sí. I a més, a curt termini no sembla que n'hi hagi d'haver cap més. De fet, diumenge tindrà una miqueta de pic de calor, però si els mapes no ens enganyen, dijous de la setmana vinent la situació es normalitzaria per un mes de juliol normal. És a dir que esperem que això acabi passant. Avui amb un dia de sol en conjunt, però amb nuvolades un altre cop al Pirineu, podria haver-hi alguna gotellada en aquesta zona al llarg de la tarda. Dissabte, diumenge, una situació similar, marcada pel sol, amb algun ruixadet, sobretot a l'àrea oriental del Pirineu, i amb temperatura que encara avui i demà baixarà una miqueta i diumenge es recuperarà, és a dir, tornarà a pujar una mica.
0: Gràcies, Tomàs Molina. Aquesta baixada de les temperatures que ara deia el Tomàs també ha fet disminuir i bastant el risc d'incendis per avui divendres. Hi ha una quinzena de municipis en risc de foc forestal, en risc extrem d'incendis, una quinzena de municipis, però és que en els últims dies eren ben bé un centenar de municipis que tenien un risc extrem d'incendi. Per tant, la situació és notablement millor, creuem els dits i toquem fusta perquè continuï així. Dit això, la paraula més repetida avui a les portades dels diaris, dels editats a Catalunya i també dels editats a Madrid, és aval. Al Matí de Catalunya Ràdio, avui seguirem desgranant la sentència de la Justícia Europea que conclou que la llei d'amnistia no vulnera els interessos comunitaris financers ni tampoc la definició que Europa tenen de la lluita contra el terrorisme.
2: No se opone a una normatividad nacional que amnistía los actos determinantes de responsabilidad contable, también respeta el efecto útil de la directiva relativa a la lucha contra el terrorismo.
0: Això és el que deia el president del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Insistim que avui la paraula més repetida és aval a les portades dels diaris editats a Catalunya. Dèiem els diaris editats a Madrid, bàsicament al país, perquè els diaris conservadors tenen una altra lectura com repassarem avui. És el que deia el president del Tribunal de Justícia, ara mateix el sentíem. El vam sentir ahir en directe, en el programa especial que vam fer a Catalunya Ràdio. Avui en continuarem parlant, en parlarem amb alguns dels afectats. Parlarem, per exemple, durant aquest matí, amb Oriol Junqueras i Jordi Turull.
3: La sentència d'avui valida l'essència d'una llei que va néixer per donar una resposta política a un conflicte polític.
4: És una esmena a la totalitat, a una manera de ser i de fer dels Llarenes, Marchenes i tots aquests justiciers amb toga.
0: És el que deien Junqueras i Turull. És important destacar, però, que el Tribunal Suprem els manté l'acusació per malversació. Entre d'altres coses, perquè d'això, ahir, el Tribunal de Luxemburg no se'n va pronunciar. I no sembla que el Tribunal Suprem tingui una especial pressa per revisar la situació. Més aviat al contrari. Avui també ho explicarem. També parlarem al Matí de Catalunya Ràdio amb la portaveu del govern, amb la consellera Sílvia Paneque, per veure quins efectes polítics pot tenir aquest esperat pronunciament, i també ho repassarem amb l'exmagistrat del mateix Tribunal Suprem, José Antonio Martín Pallín, per intentar entendre quin marge té aquest Suprem, aquest Tribunal, per seguir arrossegant els peus, com ha fet fins ara, a l'hora d'amnistiar els principals líders del procés. Aquest és un dels temes del matí, és un dels temes del divendres, un dels temes que centrarà l'Àgora, però no hem de deixar de parlar d'altres qüestions, per exemple, de Donald Trump. Discurs a la Nació d'aquesta matinada per televisió ha recuperat l'espantall del frau electoral, pràcticament sense proves, però ha apuntat a la Xina i diu que aquest frau electoral es remunta al 2020, en aquells comicis que ell va perdre amb Joe Biden.
5: Over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election data in history.
0: Ell parlava, el president dels Estats Units parlava de la situació vulnerable més gran de la història de dades electorals i n'assenyalava la Xina. Dues coses importants. La primera, aquestes acusacions arriben pocs mesos abans de les eleccions del mig mandat. A novembre hi ha eleccions als Estats Units per renovar en part el Congrés i el Senat, i els republicans, el partit de Donald Trump, podria perdre la majoria. La segona cosa important, bona part de la premsa dels Estats Units destaca a hores d'ara que el president no ha portat cap prova que vali aquestes acusacions. De fet, ahir a la portaveu de la Casa Blanca li van dir, tenint en compte els dies que fa que Donald Trump és president, si això és tan greu, per què no s'ha acusat ningú? Per què no s'ha jutjat ningú? Per què no s'ha detingut ningú? I, evidentment, no va haver-hi resposta. En fi, pel que fa al Mundial, s'han encès les alarmes a la selecció espanyola perquè Lamine Yamal ahir no es va entrenar quan falten tot just 3 dies de la final contra Argentina. Tot això, evidentment, en aquesta prèvia del Mundial, però no només això. Hem de parlar també de Julián Álvarez, jugador de la selecció argentina, davanter de l'Atlético de Madrid, que vol fitxar el Barça, el president de l'Atlético, Enrique Cerezo, ha deixat aquest missatge a Joan Laporta tot just aquesta nit.
6: Joan Laporta és un bon amic, és un gran president i ell sabe molt bé on va jugar Julián López el any que viene. Digo Julián López, joder.
7: Álvarez.
6: Bueno, Julián Álvarez el año que viene. Me pone nervioso con lo del jugador del Atlético Madrid y sin ningún problema.
0: Julián López, li deia Enrique Cerezo a l'argentí del seu equip, però insistia que continuarà jugant al seu equip, malgrat que el jugador, recordem que va dir durant la concentració del Mundial, que el millor per tot seria buscar una sortida. És el que va dir el davanter de l'Atlètic de Madrid. En fi, tot això en parlarem i de moltes coses més, com sempre. A partir d'ara mateix al Matí de Catalunya Ràdio, benvinguts a un nou matí, benvinguts aquest divendres. Molt bon dia a tothom.
8: El Matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
0: 7 i 7 minuts, l'endemà de la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre l'amnistia. Ho abordarem a l'àgora del Matí de Catalunya Ràdio d'aquí una hora i mitja amb la Milagros Pérez Oliva, el Jofre Llombart, la Sònia Andolz i l'Arturo Puente, però de moment...

0: Pol Foradada, Marc Jurado, Sílvia Comet, com esteu? Bon dia.
1: Bon dia.
0: Sense presses.
2: Tant el Tribunal Suprem, en el cas de la malversació que afecta els líders del procés, com l'Audiència Nacional, amb els CDRs acusats de terrorisme, no sembla que tinguin intenció de resoldre immediatament els casos d'amnistia després de la sentència d'ahir de la Justícia Europea.
1: En el cas del Suprem, primer vol que es posicioni el Constitucional, que ja ha dit que no ho farà fins al setembre o l'octubre. I després caldrà veure si el Suprem se sent interpel·lat per la bala a l'amnistia, ja que a la malversació agreujada de que acusa Puigdemont, Junqueras i els altres líders, ahir no s'hi feia referència a la sentència de Luxemburg.
3: Pel que fa als CDRs, l'aplicació de l'amnistia sí que hauria de ser més automàtica, però no vol dir que sigui imminent. Fonts de l'Audiència apunten que han de rebre la sentència, veure què diu i com ho diu, i actuar en conseqüència. Cal veure si hi ha temps abans de les vacances.
0: Txell Vallespí.
4: Perquè en el cas dels CDRs, la Justícia Europea ha resolt a favor seu els dubtes que li havia plantejat l'Audiència Nacional. Segons David Aranda, un dels seus advocats, l'aplicació de l'amnistia serà pràcticament automàtica perquè l'Audiència ja va reconèixer que era aplicable.
5: Un cop validada la conformitat de la llei d'amnistia amb el dret de la Unió Europea, l'Audiència Nacional hauria de ser coherent amb aquesta interlocutòria i, per tant, hauria de resoldre de forma gairebé immediata.
4: En canvi, en el cas dels líders del procés, l'amnistia va per llarg. Fonts del Tribunal Suprem confirmen a Catalunya Ràdio que no moren fitxa perquè no se senten interpel·lats per la sentència europea. Asseguren que no estava en qüestió la seva negativa a amnistiar-los pel delicte de malversació i volen esperar a veure què hi diu el Tribunal Constitucional arran dels 7 recursos que han presentat, entre d'altres, Puigdemont i Junqueras, com a molt aviat a la tardor. Txell Vallespí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Victòria política.
2: L'independentisme celebra l'aval de l'amnistia i considera que els tribunals espanyols ja no tenen cap excusa per no aplicar-la totalment i de forma immediata. Demanen que es faci ja. Jordi Turull i Oriol Junqueras.
6: No poden marxar de vacances tan tranquil·lament mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals perquè hi ha una sèrie de jutges que el que estan és prevaricant per no aplicar una llei que Europa els ha dit que és claríssima i que és legítima, no?
7: Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar, els drets s'han de restituir, els exiliats han de poder tornar. És urgent que gairebé 10 anys després l'Estat espanyol tanqui definitivament aquesta carpeta.
1: Puigdemont, en un escrit a les xarxes, també ha celebrat la sentència, però avisa que el camí de la repressió no s'ha acabat.
3: Es veu diferent des del socialisme. El govern i la Moncloa ho veuen com un aval rotund a l'aposta per la reconciliació. Sentim el president Illa i el ministre Bolaños.
8: La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
9: Solo se habrá cumplido plenamente la ley cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
0: Amb reserves.
2: El PP, que recordem en tot moment s'ha oposat a l'amnistia, diu que acata la sentència però avisa que no suposa un aval absolut a tot el text que va aprovar el Congrés en el seu dia. De fet, Alberto Núñez Feijóo ha aprofitat també per contraposar l'actitud del seu partit amb la dels socialistes, que aquesta mateixa setmana, recordava, criticaven la sentència condemnatòria al germà de Pedro Sánchez.
10: Los demócratas respetamos las sentencias y punto. Nada más. La respetamos.
1: Menys contemporanitzador es va manifestar l'expresident José María Aznar, partidari d'un càstig exemplar.
11: Porque la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune.
0: Ara mateix són les 7 i 10 minuts. Continuem al matí de Catalunya Ràdio. Toc d'atenció.
3: El que farà avui la Comissió Europea a Espanya pels casos de corrupció política en l'informe sobre l'estat de dret als països de la Unió, ho avança l'edició europea del Setmanari Político.
2: El document critica Espanya per no haver avançat prou en l'enduriment de les normes sobre conflictes d'interessos i en els requisits per a la declaració de béns dels alts càrrecs. Brussel·les denuncia que l'aplicació pràctica de les normes vigents, de fet, tampoc està funcionant i reclama més rigor en els mecanismes de lluita contra la corrupció.
0: Jurat popular.
1: L'Audiència de Madrid avala que sigui un jutjat popular qui jutgi la dona de Pedro Sánchez, Begoña Gómez, pels delictes de tràfic d'influències i malversació.
3: La justícia madrilenya ratifica parcialment la decisió del jutge Peinado, però elimina 2 dels 4 delictes pels quals Gómez estava processada. També li ha retirat les mesures cautelars com haver-li fet entregar el passaport.
0: Madrid, Àngels Lafuente.
12: L'escrit diu que la decisió del jutge Peinado no és arbitrària ni contrària al dret i que està prou motivada amb indicis de criminalitat. Per tant, dona per bona la tesi de Peinado i referma que Gómez es va aprofitar de la seva posició privilegiada de dona del president del govern per als seus negocis amb la Universitat Complutense. No se la jutjarà pels delictes d'apropiació indeguda i corrupció en els negocis. També anirà davant un jurat per malversació la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, i queda fora del jurat popular l'empresari Juan Carlos Barrabés. L'Audiència Provincial corregeix Peinado i li ordena que torni el passaport a Gómez, que podrà tornar a sortir del país i no haurà d'anar a firmar el jutjat cada 15 dies. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: Avui sí.
2: La directora de la Guàrdia Civil, Mercedes González, torna avui a l'Audiència Nacional per declarar com a imputada en el cas Leire. Ja hi va anar ahir, però la seva compareixença es va haver d'ajornar perquè la del seu número 2, també imputat, es va allargar 2 hores i mitja. De fet, el número 2 de la Guàrdia Civil avui també està citat pel PP per declarar al Senat.
0: I ho dèiem només començar. Ingerències electorals.
1: Donald Trump ha sortit aquesta nit a acusar la Xina d'interferir en els processos electorals dels Estats Units sense que les anteriors administracions ho haguessin impedit. Ho ha dit en un missatge adreçat a la nació des de la Casa Blanca.
3: Unes acusacions que bona part de la premsa nord-americana relativitza. El New York Times assegura que el president exagera i el Washington Post afegeix que Trump no ha acompanyat de proves aquestes acusacions.
0: Washington, Oriol Serra.
13: El discurs davant la nació de Donald Trump d'ahir a la nit ha consistit justament en això, anunciar que el seu govern té proves que els Estats Units han estat víctima d'ingerències estrangeres en el seu sistema electoral, principalment des de la Xina.
14: Durant un període d'anys, començant pel cicle electoral del 2020, la República Popular de la Xina va dur a terme el que es considera la vulneració de dades electorals més gran de la història, amb la qual la Xina es va fer il·lícitament amb la informació de més de 220 milions de votants nord-americans.
13: Les principals cadenes nord-americanes, tret de Fox News, han optat per no emetre en directe el discurs i Trump ha amenaçat amb cancel·lar-ne les llicències d'emissió. Des de Washington, Oriol Serra, pel Matí de Catalunya Ràdio.
0: No s'aturen.
2: L'Iran ha viscut una altra nit de bombardejos per part dels Estats Units. De fet, la televisió iraniana ha informat que les bombes han tocat un aeroport i una estació de tren al sud del país, pròxima a l'estret d'Hormuz.
1: La resposta de Teheran ha estat bombardejar instal·lacions i equipament militar dels Estats Units als països de l'entorn. A Doha, a Qatar, s'han sentit diverses explosions. Les sirenes antiaèries també han sonat a Kuwait i a Bahrein, on les defenses han fet front a l'atac de drons i míssils llançats des de l'Iran.
0: 40.000 persones.
3: Són les afectades pel principal tall al metro de Barcelona durant aquest estiu. Des d'avui fins al 28 d'agost no circulen trens a la línia 1, la vermella, des de les estacions de Florida fins a Plaça de Sants.
0: Doncs anem en directe allà, a l'estació de Plaça de Sants. Joan Garcia, com estàs? Bon dia.
15: Hola, bon dia. Han quedat sense servei les estacions de Torrassa, que és un dels principals intercanviadors per anar a l'aeroport, Santa Eulàlia i Mercat Nou. Les principals alternatives en transport d'alta capacitat són la mateixa xarxa de metro, sobretot la L5, agafar ferrocarrils de la Generalitat a l'estació d'Avinguda Carrilet o Rodalies, a l'estació de Rambla Just Oliveres. Entre els usuaris, queixes per les molèsties que genera un tall com aquest, encara que sigui per poques parades.
16: Sí, m'afecta moltíssim, perquè vaig a treballar a la Ciutat de la Justícia i només per dues parades doncs he de fer tot això. I a més aquest transbord és una mica engorrós, perquè has de pujar moltes escales.
15: Recordem, aquest tall comença avui, durarà fins al 28 d'agost i afecta més de 40.000 persones.
0: Gràcies, Joan Garcia. Un 15%.
2: És el que han pujat els delictes contra la llibertat sexual en els primers 6 mesos d'aquest any. Són dades del Departament d'Interior que s'han fet públiques en el 9è Comitè de Seguretat i Justícia. Gairebé la meitat d'aquests delictes, un 45%, es cometen en habitatges. Núria Parlon, consellera d'Interior.
17: Que les agressions sexuals mostren una tendència constant en la comparativa dels 4 anys, una baixada molt petita amb la comparativa 2025 i 2026, per tant, és un dels elements en els quals hem de treballar, no només amb una perspectiva policial, sinó des d'una dimensió molt més transversal.
1: En termes generals, el primer semestre del 2026, els delictes han baixat un 7,5% a Catalunya, si ho comparem amb el mateix període de l'any anterior, i gairebé un 10% si es compara amb la mitjana dels últims 4 anys.
0: Cadires de plata.
3: La Cambra de Comerç de Barcelona ha decidit augmentar el pes de les grans empreses a la institució. Passaran de 2 a 10 els seients a les companyies que s'assignen a canvi d'una aportació econòmica voluntària.
2: Es va decidir ahir en un debat i votació amb certa tensió entre els diferents sectors de la cambra. La votació, de fet, va quedar empatada a 29 vots. Es va acabar decantant pel vot de qualitat del president, Josep Santacreu.
0: Un quart i un minut de buit, quart incendi.
1: Aigua a Múrcia, a l'Alt Camp, en poc més d'una setmana. El foc declarat ahir es va poder estabilitzar al cap de poca estona. Ja fa dies que el govern va anunciar que es busca un piròman. S'ha reforçat la presència policial i dels agents rurals al municipi.
0: Jordi Barranca.
18: Hi ha temor pels constants focs que es van produint i, sobretot, perquè hi hagi una persona lliure que els pugui estar provocant. Aquesta és una de les línies de treball de l'investigació dels Mossos i també dels agents rurals. Òscar Cendra, alcalde d'Aiguamúrcia, en declaracions a Catalunya Ràdio.
19: És un estat d'alarma a la zona. La veritat que fa respecte. El que volem és que si realment la línia aquesta és la certa, pues que si a veure si estem amb sort i poden localitzar aquesta persona.
18: Uns focs que afecten el pulmó verd limítrof entre l'Alt Camp i el Penedès. Des de Tarragona, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Controlat.
3: Els bombers han aconseguit controlar l'incendi que es va declarar dimarts a Sant Quirze Safaja, al Moianès. Les flames han calcinat prop d'un centenar d'hectàrees. La baixada de les temperatures ha reduït sensiblement el risc d'incendis. Avui tenim en risc extrem una quinzena de municipis. Els últims dies eren més d'un centenar.
0: I encara parlant de focs, 7.600 hectàrees.
2: L'incendi més greu d'aquest any per ara a l'Aragó ja ha calcinat aquest nombre d'hectàrees prop d'Urés, a l'oest de Saragossa. Les flames, que afecten un perímetre de 60 quilòmetres, van començar dimecres i ja han obligat a desallotjar més d'un miler de persones de 6 municipis diferents. De fet, els bombers creuen que poden trigar encara dies a controlar-lo.
1: A Guadalajara preocupa un altre foc amb potencial per cremar milers d'hectàrees i ja s'ha demanat el suport de l'UME. I a la Comunitat de Madrid, un altre incendi forestal, en aquest cas provocat, també ha fet evacuar un centenar de persones. El presumpte piròman ja està detingut.
0: Relleu.
3: Andy Burnham serà proclamat avui nou líder del Partit Laborista Britànic després de rebre el suport de 379 diputats dels 403 que té la formació. L'exalcalde de Manchester substituirà dilluns Keir Starmer com a primer ministre del Regne Unit.
0: Londres, Quim Olivares.
20: Amb 379 diputats era matemàticament impossible que cap altre candidat competís pel lideratge, ja que en calien 81 per presentar-s'hi. Burnham arribarà al cim del laborisme sense primàries, menys d'un mes després de tornar a ser diputat i sense el mandat d'unes eleccions generals, com ja van fer els conservadors Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss i Rishi Sunak. Burnham serà proclamat líder laborista després d'haver-ho intentat el 2010 i el 2015. Dilluns, Starmer presentarà la dimissió al rei Carles III i després el monarca convidarà Burnham a formar govern. Starmer, que hi va fer un viatge oficial a Kiev per reiterar el seu suport a Ucraïna, va prometre en la seva darrera sessió de control parlamentari de dimecres donar ple suport al seu successor. Quim Olivares, des de Londres, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: 12 anys a presó.
1: La justícia italiana ha condemnat l'exmàxim responsable de les autopistes italianes Giovanni Castellucci per l'ensorrament del pont Morandi de Gènova, ara fa 8 anys, que va deixar 43 morts i mig miler de persones sense casa. Hi ha una trentena més de culpables i, entre tots, sumen 200 anys de presó.
0: I preocupació?
3: Quan ja falta menys d'un mes per l'eclipsi, els oftalmòlegs demanen que es doni més informació a la població sobre com s'ha de mirar, sobretot a la zona de la Costa Daurada, on habitualment hi ha molts turistes. Alerten que no fer servir ulleres homologades pot causar ferides permanents als ulls.
0: Mònica Mas.
21: Des de l'Institut Català de la Retina, el doctor Arturo Ruiz, cap del Departament de Còrnia, creu que hi haurà molts turistes de pas que no sabran res sobre l'eclipsi i cal informar-los perquè no pateixin danys als ulls. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
22: S'hauria de fer alguna campanya de publicitar, no informant sobre aquest perill, inclús facilitant-la en diversos idiomes, no? I adreçar-los a un centre òptic o centre de referència proper perquè s'informi.
21: El doctor Ruiz ens dona recomanacions i recorda que el moment més crític és quan la lluna encara no ha tapat el sol.
22: Fer pauses. Començar 15 minuts abans, cada 5 minuts vas mirant, sempre amb les ulleres, i un cop arribis a l'eclipsi total, o quasi, arribis, a punt d'arribar, te les poses i com que són uns segons o minuts, doncs ja el pots veure tranquil·lament.
21: Mònica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I arrenca.
1: Aquest vespre, el Festival de Peralada, que arriba a la 40a edició, i ho fa amb un diàleg entre grans àries de l'òpera francesa i italiana. La lírica i també la dansa i diversos muntatges de creació contemporània seran protagonistes del festival fins al 9 d'agost.
0: Girona, Fèlix Martín.
23: La cita d'avui és a l'Església del Carme de Peralada, amb peces de Puccini, Verdi i Chilea d'una banda i Gounod i Massenet de l'altra, interpretades per la parella formada per la soprano Hermonella Jaú i el tenor Benjamin Bernaima. Per tant, avui, lírica, però en els pròxims dies també hi haurà dansa i muntatges d'estrena, com el cicle de cançons Diària d'una madre o bé l'òpera Estètica i massacre de Carles Prat. Això ho ha destacat el director artístic del Festival de Peralada, Oriol Aguilar.
24: Aquest sempre és el segell del festival, la lírica i la dansa, però amb propostes noves. Un festival no hauria de reposar espectacles que ja estan en circuit i l'esperit de festival ha de ser presentar al públic que visqui experiències noves.
23: I de la programació d'aquests 40 anys també aquests dies a Peralada seran, per exemple, Sílvia Pérez Cruz, que farà dos concerts, també hi serà Jordi Savall o el trio Fortuny. Des de Girona, Fèlix Martín, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: I en esport, Robert Prat, bon dia.
4: Bon dia.
0: Karim Adeyemi passa la revisió mèdica abans de ser oficialment nou jugador del Barça.
4: El club farà públic el fitxatge a les pròximes hores. El Barça pagarà al Borussia Dortmund 22 milions d'euros, 7 més en variables, subjectes a títols per aquest extrem alemany de 24 anys.
0: I Ter Stegen ultima la sessió a l'Ajax.
4: De fet, el club li ha donat permís per resoldre la seva marxa al conjunt de l'Ajax, que entrena Michel, mentre el Barça manté el pols amb l'Atlètic de Madrid per fitxar Julián Álvarez. Enrique Cerezo és el president de l'Atlètic de Madrid.
5: Joan Laporta es un buen amigo, es un gran presidente y él sabe muy bien dónde va a jugar Julián López el año que viene. Digo Julián López, joder.
6: Álvarez.
5: Bueno, Julián Álvarez el año que viene. Me pone nervioso con lo del jugador del Atlético de Madrid y sin ningún problema.
4: Y Joan Laporta en declaraciones a la cadena SER.
7: El jugador se ha pronunciado y por eso pues yo creo que aún el tema está vivo y ya veremos qué dice el Atlético de Madrid. Está muy claro que el jugador pues quiere cambiar de aires y nosotros estamos en disposición de acogerlo y además pues haciendo una muy buena oferta, una oferta que creo que es muy buena.
4: El Girona va presentar el davanter ucraïnès Oleksandr Pishur, un gegant de 21 anys, 2-0-4, firma per 5 temporades. El bàsquet blaugrana es reforça amb el base nord-americà Umoja Gibson de l'Olimpia de Ljubljana i Pogacar surt com a líder a l'etapa de mitja muntanya al Tour amb un port de primera categoria que es corona a 30 quilòmetres de l'arribada.
0: I tot això a les hores prèvies del Mundial. Recordeu, el diumenge final entre la selecció espanyola i la selecció argentina, com deien, només començar, Lamine Yamal ahir no es va entrenar.
8: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
25: A Gandia, València, hi ha algú que està d'enhorabona forever. És que aquest divendres 10 de juliol, Eurojackpot de l'11 li ha lliurat un premi de més de 535.773 euros. O sigui, que el podeu felicitar forever el que dura el premi. I si vols que a tu també et vagi molt bé forever, juga a l'Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres, per tan sols 2 euros, pots de 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
26: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
27: Bon dia. En el sorteig de midia de l'11 d'ahir, la data guanyadora va ser
2: 7 de gener de 1969.
27: I el número de la sort, el
2: 5.
27: Consulta si n'ha resultat guanyador el teu venedor a juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Recorda que avui, com cada divendres, tens un pot milionari en el sorteig d'Eurojackpot de l'11. 11. Ben jugat.

0: Ho dèiem ara, eh? Diumenge final del Mundial i avui un nou capítol de les històries històriques, valgui la redundància, del Mundial. Avui la Copa, un dels trofeus més icònics del món de l'esport i que també té alguna curiositat.
1: Levanta la Copa del Mundo, sí! Messi levanta la Copa del Mundo!
2: Veurem què passa diumenge. L'últim en aixecar-la a Qatar va ser Messi. Diumenge s'entregarà per 14a vegada la Copa que coneixem amb el disseny actual, aquesta daurada amb dues persones que aguanten una bola del món. Es va crear pel Mundial del 74. Quan la FIFA va presentar el concurs, s'hi van presentar 53 candidats i va guanyar l'italià Silvio Gazzaniga. Fa prop de 37 centímetres, pesa 6 quilos i 175 grams i està feta d'or massís de 18 quirats. A la base hi ha dues anelles de malaquita verda semipreciosa. Fins al 2005, l'equip campió podia exhibir el trofeu a les seves vitrines durant 4 anys, fins al següent Mundial, però arran de l'última restauració, fa 21 anys, ara qui guanya el trofeu només té l'original durant la cerimònia d'entrega oficial. Després, al mateix estadi, el torna el personal de la FIFA que dona al vencedor una còpia idèntica. Potser la FIFA prefereix tenir-lo ben custodiat perquè, per l'exclusivitat, pels materials o pel prestigi històric, hi ha informes que l'han valorat amb 20 milions de dòlars. Sens dubte, el trofeu esportiu més car.
0: Abans del títol actual, la Copa es coneixia, recordeu, amb el nom d'un expresident de la FIFA, Jules Rimet. És una Copa que també va passar per mil i una històries, Pol.
2: Per exemple, Itàlia, que va guanyar el 34 i el 38, el trofeu, doncs, que era també daurat i amb unes dimensions molt similars a l'actual, era a Roma, a les portes de la Segona Guerra Mundial. El 1943, amb l'entrada dels nazis a la capital italiana, l'aleshores president de la Federació Italiana, Barassi, se'l va acabar emportant a casa seva perquè no volia que el robessin com a part del botí. El va amagar sota el llit, dins una capsa de sabates. Els nazis van anar a casa seva, la van regirar, però segurament sota el llit va ser l'últim lloc on no el van buscar. I després tenim l'any 66.
3: Welcome everybody to the World Cup final of 1966, Wembley Stadium in all its glory.
2: Al Regne Unit, a Londres, la Copa es va exposar durant el Mundial al Westminster Center Hall i una nit va desaparèixer. Scotland Yard va arribar a oferir 6.000 lliures a qui en tingués informació, però qui la va acabar trobant va ser un gos, el Pickles. Estava entre uns matolls, es va convertir en el gos més famós d'Anglaterra. Va tenir menjar gratis tota la vida i tant ell com el seu amo van sopar amb la reina i amb la selecció perquè Anglaterra va guanyar aquell Mundial.
0: I del més destacat a la televisió, la detenció de les últimes hores de l'humorista Quequé amb la Mariola Cubells.
4: El còmic Quequé, presentador ara d'un programa a Radio Televisió Espanyola Play, conduïa l'espai hora 20 i pico a la SER i el va deixar per pressions i amenaces i insults per part de la ultradreta, per resumir. Doncs bé, ahir va eixir de la presó després de passar una nit allà per incompliment de part d'una sentència que va perdre contra Alfonso Rojo. Ens adonem de que mai passa al revés, de que cap comunicador de dretes que diuen el que volen pateixen les mateixes coses? És per a reflexionar.
0: I a la recomanació del dia, Sílvia Comet ens proposa la pel·lícula El jove Sherlock Holmes, que aquí es va dir com El secreto de la piràmide.
5: Imagina una versió juvenil de Sherlock Holmes i John Watson, que es coneixen quan estudien en un internat de Londres. Els dos joves, amb l'ajuda de la seva amiga Elizabeth, investiguen una sèrie de morts misterioses relacionades amb al·lucinacions provocades per un verí desconegut. Un clàssic dels 80 per veure en família, amb Barry Levinson al darrere les càmeres. Combina misteri, aventures, fantasia i acció. És a film i a Netflix, però atenció que en aquest canal de streaming queden pocs dies per veure-la. La setmana que ve desapareixerà del catàleg de la plataforma de

0: quatre putos ànecs i quatre rates de merda, haguem de patir d'aquesta manera.
1: Estem perdent una mica les formes, eh, president?
0: Hem d'empullar l'aeroport i recuperar el projecte de la plataforma flotant sobre el mar.
2: Ah, li interessa aquest projecte, eh, aquesta
0: opció? Així que cop que hi hagi un aterratge d'emergència, doncs ho enviem cap allà, i si es pot, doncs que Déu no ho vulgui, Déu no ho vulgui que es pot, doncs si es pot, matarà quatre peixos, quatre gavines, però nosaltres no.
2: Sí, sí, sí, no, de fet, té lògica, com més lluny l'enví, a dintre el mar...
1: Sí, sí, però clar, llavors tot seria aeroport, vull dir, per aquesta regla de tres, no?
0: Vull dir... No, home, no el farem aterrar aquí, a la Diagonal, m'entens? Una illeta, una illa...
2: Una illa.
0: Una illa d'aeroport. Aeroport, illa.
1: Aeroport, illa. Que ben trobat. President, moltes gràcies.

0: Avui és l'endemà de la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la llei d'amnistia, amb aquest aval, una paraula que avui trobem a les portades de tots els diaris i que avui analitzarem al matí de Catalunya Ràdio. Parlarem amb alguns dels implicats. Passaran per aquest programa aquest matí Oriol Junqueras o Jordi Turull.
1: La sentència d'avui valida l'essència d'una llei que va néixer per donar una resposta política a un conflicte polític.
2: És una esmena a la totalitat, a una manera de ser i de fer dels Llarenes, Marchenes i tots aquests justiciers amb toga.
0: El que no sembla és que els tribunals espanyols tinguin gaire pressa per decidir després d'aquesta sentència. El Suprem els manté l'acusació per malversació agreujada. Recordem que sobre aquest punt ahir el Tribunal de Luxemburg no se'n va pronunciar. I en segon lloc ja ha dit des del Suprem també que no mourà peça fins que parli abans el Tribunal Constitucional, i això està previst que sigui ben bé després de l'estiu, a la tardor. En el cas de l'Audiència Nacional, on hi ha la causa per terrorisme contra els CDRs, l'amnistia hauria de ser més automàtica, però està per veure si serà abans de les vacances també. Avui, d'altra banda, també hem de parlar de Donald Trump. Discurs al País, aquesta matinada, ha recuperat la idea que li van robar les eleccions del 2020, les que va perdre davant de Joe Biden. Ell ha apuntat a la Xina.
3: Over a period of years, starting during the 2020 election cycle, the People's Republic of China carried out what is believed to be the largest compromise of election.
0: Ho deia Donald Trump en aquest discurs televisat, que, per cert, moltes de les cadenes no han emès, la Fox sí, però moltes de les cadenes de televisió no l'han emès, i Donald Trump ja les amenaçades després que, segons com, els hi retirarà la llicència. Aquestes acusacions arriben pocs mesos abans de les eleccions del pròxim mes de novembre, eleccions de mig mandat, on Donald Trump es juga la majoria en el segon tram de la legislatura. I els esports, Robert Prat.
4: El davanter del Dortmund, Adeyemi, passa a revisió mèdica abans de fer-me pel Barça, mentre que Ter Stegen ultima la seva sessió a l'Ajax. Barça i Atlètic de Madrid mantenen el pols en el fitxatge de Julián Álvarez.
0: Gràcies, Robert. I pel que fa al temps, la calor afluixa una miqueta, Tomàs Molina.
5: Avui serà un dia majoritàriament assolellat, encara amb algun ruixat aquesta tarda en àrees del Pirineu, especialment el Pirineu Oriental, poqueta cosa. Un dia de temperatures que ja no arribaran ni de bon tros als 40 graus, les més elevades arribaran fins als 37, 38, potser algun 39 a les comarques de Ponent o a les Terres de l'Ebre, però en conjunt estaran entre els 30 i els 35 a bona part del país. Dissabte baixen fins i tot una mica més les temperatures, farà una mica menys de calor amb un temps assolellat. Diumenge tornaran a repuntar i farà una mica més de calor, màximes que podrien tornar a arribar als 38-39. El cap de setmana, per tant, una miqueta més calorós diumenge, però la setmana vinent, a partir de dijous, sembla que les temperatures es normalitzen pel mes de juliol.
0: Gràcies, Tomàs Molina. Fem un cop d'ull a la mobilitat a aquesta hora. Marc Jurado, què tal? Molt bon dia.
6: Bon dia, matí còmode, fred i al transport públic. Renfe assegura que totes les seves línies funcionen a l'hora i tampoc veiem problemes a l'alta velocitat o al metro de Barcelona. Sí que recordem els usuaris de la línia 1 del metro, que avui comencen les obres que deixen sense servei el tram entre Florida i plaça de Sants fins a finals d'agost, fins al dia 28. A les 8 hi tornarem a ser amb el Joan Garcia.
0: I anem a les carreteres a veure com ho tenim ara mateix. Clàudia Serra, què ens expliques? Bon dia.
7: Bon dia. Doncs a aquesta hora lentitud a l'AP7 entre Granollers i Montornès del Vallès en sentit sud per un accident. Els vehicles implicats ja són al voral. També a la C25 a Santa Maria d'Oló en sentit Girona, on hi ha un carril tallat perquè un vehicle ha perdut la càrrega de matinada. I a Barcelona, intensitat als punts habituals a la ronda, sentit Llobregat, però sense retencions destacades.
0: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
7: Fins ara.
0: Avui, a l'hora del matí de Catalunya Ràdio, d'aquí una horeta, una mica més, Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente, Jofre Llombart i Sònia Andolf.

0: Ara mateix passen 4 minuts de 7:45. Seguim al matí de Catalunya Ràdio. Moment de fer un cop d'ull als diaris. I com sempre, comencem per les portades i les opinions més destacades. Marc Jurado, Pol Foradada, molt bon dia.
1: Bon dia.
0: Avui no hi ha dubte, la llei d'amnistia totes les portades.
2: Això mateix, tant de Madrid com de Barcelona. Madrid, El País recull una frase textual de la sentència del TJUE. L'amnistia ha facilitat un escenari de reconciliació.
3: Però El Mundo posa l'accent en el fet que el Suprem manté el motiu clau pel qual no va amnistiar Puigdemont i la resta de líders, cosa que farà mantenir l'ordre de detenció contra l'expresident.
2: A Catalunya, Diari Ara, gran foto dels 7 jutges europeus a l'Oxà Hamburg, i a sota el gran titular, la justícia europea avala l'amnistia.
3: El periòdico explica que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea acosta el retorn de Puigdemont, i al Punt Avui ha entrevistat l'advocat de l'expresident Gonzalo Boye, que subratlla que sense l'exili això no hauria estat possible.
2: Article d'opinió a El Periódico en què Ernesto Cáizer parla de l'última muralla enderrocada de Marchena. També al mateix diari llegim l'editorial acata l'amnistia.
3: I escriu que en un estat de dret les resolucions judicials poden ser objectiu de crítica, però s'han de complir.
2: I un editorial més, aquest al de l'Ara, es titula El segrest judicial de l'amnistia.
3: Que posa l'èmfasi en que els jutges del Suprem no estan disposats que ni el poder legislatiu, ni la justícia europea, ni el constitucional els esmeni la plana.
2: Altres temes de portada, La Vanguardia, Begoña Gómez serà jutjada per un jurat popular i recuperarà el passaport.
3: També se'n fa ressò El Mundo, que titula que 5 jutges porten Begoña a la banqueta dels acusats.
2: I parlen d'una interlocutòria sòlida.
3: Mentre que l'Ara explica que hi ha hagut una lleugera pujada de la natalitat a Catalunya.
0: Seguim el repàs a la premsa al matí de Catalunya Ràdio. Què hi ha llegit avui la periodista i escriptora Llucia Ramis?
4: El Diari de Mallorca publica que la Guàrdia Civil ha acusat dues activistes antiturisme de formar part d'un grup criminal. Varen ser detingudes i emmanillades per haver fet pintades a les façanes de 5 immobiliàries. Els investigadors diuen que actuaven seguint el manual d'acció de la plataforma Menys Turisme Més Vida, que defensa que els moviments contra negocis de lloguer turístic il·legal no són violència, mentre que els efectes del model turístic sobre el territori i la població sí que ho són. El partit Més per Mallorca demana la compareixença del ministre Marlaska per aquestes detencions, tot això dies abans de la manifestació previsiblement multitudinària que hi haurà el 26 de juliol contra la massificació turística.
5: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
6: I tant! I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
5: A més, té un 98% de carn.
6: És natural que es noti, oi?
5: Doncs sí, natural.
7: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
8: Vols liderar l'enginyeria biomèdica que definirà la medicina del futur? Amb el grau en Enginyeria de la Salut a la Salle Universitat Ramon Llull, et formaràs com a enginyer altament qualificat. Amb una base sòlida en ciències de la salut, estudia amb una metodologia pràctica i innovadora, viu una experiència internacional i participa en projectes reals amb empreses i de recerca. La Salle, Universitat Ramon Llull.
9: El sabor d'Itàlia amb Lidl val la pena. Aquesta setmana emporta't les nostres autèntiques salses i pestos italians amb la segona unitat al 50% de descompte. T'ho perdràs? Gaudeix dels sabors d'Italiamo. Lidl, val la pena. L'estiu.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
3: El matí de Catalunya Ràdio.
4: Dos quarts i mig d'avui, escolteu El matí de Catalunya Ràdio. Cop d'ull ara mateix a altres notícies que hem trobat a la premsa digital amb la Sílvia Comet i la Mireia Isard. Primera nit tòrrida de la història a la ciutat de Lleida.
5: Va ser la nit de dimecres a dijous i la temperatura es va enfilar fins als 25,7 graus, la mínima més alta registrada des del 1940, segons les dades recollides a l'estació de l'Agència Estatal de Meteorologia de la capital del Segrià. L'anterior rècord era del 19 de juliol del 2023, amb 24,9 graus. El diari Segre ha parlat amb diversos observadors meteorològics que qualifiquen les altes temperatures de la nit passada d'excepcionals. Afirmen que cada cop costa més que baixi les temperatures de matinada a la ciutat i que cada cop hi ha més nits tropicals. No descarten que aquest estiu en pugui haver més.
4: Una dona italiana torna la sorra que va robar d'una platja 50 anys abans.
6: A la dècada dels 70, quan només tenia 15 anys, va anar de viatge amb els seus pares a Sardenya i van visitar una platja que es coneix com la platja dels grans d'arròs i que està formada per petits trossets de quars blanc, rosa i verd. En aquella època no hi havia consciència mediambiental ni normes que protegissin l'espai natural. Així que van agafar 40 quilos de sorra i després el va distribuir pel jardí de casa seva. Quan la seva mare ho va descobrir, va decidir tornar els grans de sorra. No ho va poder fer abans de morir i li va demanar a la filla que tornés aquesta sorra. La filla complera el desig de la mare i ha tornat a Sardenya a dipositar la sorra a la platja. Ho publica el Huffington Post.
4: I els Mossos demanen la col·laboració ciutadana per aclarir un accident de trànsit.
5: Busquen testimonis que hagin vist com un conductor va fer caure un motorista entre Sitges i Sant Pere de Ribes a la C32. Segons publica el diari de Tarragona, els fets van passar el 9 de juny quan un cotxe va tombar la moto, suposadament de forma deliberada, mentre circulaven en sentit Tarragona. Com a conseqüència de la caiguda, el motorista va quedar greument ferit. La policia ha difós a través de les xarxes diverses imatges del sinistre, tot i que tenen poca qualitat. Ara demanen que si algú se'n recorda de l'accident i pot aportar alguna dada per identificar el responsable del sinistre, es posi en contacte amb la policia.
4: Sorteixen pisos i papereres que valen només 10 euros. Ah, no, perdó, les paperetes. Estava parlant, no en tenia res. Sortegen pisos, ara, i les paperetes, menys mal que no hi ha el Jovany, i les paperetes valen només 10 euros, ara.
6: Un estudi d'arquitectura sortejarà dos habitatges valorats en 180.000 euros cadascun a la localitat malaguenya de Cuevas del Becerro, un municipi de menys de 2.000 habitants. Són dos pisos d'obra nova amb tres dormitoris i dos banys. Pot sonar estafa, però els promotors asseguren que és una rifa legal i transparent que ha aprovat el Ministeri de Drets Socials i Consum, cosa que garanteix la transparència i la legalitat del procés. A més, els impostos i les despeses de transmissió els paguen els organitzadors i cada guanyador rebrà un xec de 20.000 euros per moblar el seu nou pis. Ho llegim al Diari de Màlaga.
4: 4 minuts i arribarem a 3 quarts de 8. Aquesta hora també els destacats en internacional i economia amb la Mireia Isard i també amb l'Albert Duran.
6: A The Guardian destaquen en portada que Trump fa afirmacions no verificades d'ingerència electoral de la Xina, mentre els crítics temen que sigui un truc per impugnar els resultats de les eleccions de mig mandat. A Le Monde tornen a la zona afectada per l'incendi de Fontainebleau i fan un article que recull el dolor de naturalistes, excursionistes i amants de les muntanyes. Tots coincideixen que, més enllà dels danys causats al bosc, l'incendi ha despertat una profunda tristesa. Acabem el repàs de la premsa internacional amb cultura. L'estrena cinematogràfica de la setmana i segurament dels últims mesos, l'Odissea d'Homer, adaptada per Christopher Nolan, és protagonista a la portada digital a The Times. L'experta en literatura clàssica de Cambridge, Mary Beard, assegura que l'èpica de la pel·lícula és impressionant, però que li falta el sentit de l'humor i l'erotisme del text original.
7: A la premsa econòmica destaquem Cinco Días, que assegura que les persones que s'incorporen aquest 2026 al mercat de treball estaran actius de mitjana gairebé 37 anys, dos anys més que els que ho van fer el 2015. Els treballadors que tenen una carrera més llarga són els holandesos, que treballen de mitjana 44 anys. Expansión destaca que els 6 grans bancs, CaixaBank, BBVA, Sabadell, Santander, Unicaja i Bankinter, tenen uns guanys de 18.000 milions d'euros en tancar el primer semestre de l'any a causa del dinamisme comercial. Aquesta xifra significa un augment del 5,5% respecte al mateix període de l'any passat. Finalment, On Economia explica que el ple de la Cambra de Barcelona ha avalat l'ampliació de les cadires de plata de 2 a 10, tot i l'oposició de Pimec i Eines de País. La mesura ha tirat endavant gràcies al vot de qualitat del president de l'entitat, Josep Santacreu.
4: I a la premsa esportiva, Robert Prat.
8: La final del Mundial més cara de la història. El periòdico explica la línia de preus dinàmics que aplica la FIFA en funció d'oferta i demanda. Les entrades més barates per l'Espanya i l'Argentina costen 7.000 euros, el triple de l'últim Mundial. Les llotges més cares es paguen ara mateix a 70.000 euros. Casa Segar.

0: escoltada, prova de bala.
1: El diari Ara parla de l'últim miracle de Leo Messi, 39 anys, amb un joc excels. L'Esport i As, de fet, comparteixen portada amb la foto ja històrica de Joan Montfort, on apareix Messi banyant un nadó, Lamine Yamal, en una banyera de plàstic amb uns aneguets. El Mundo Deportivo parla de la final de la Masia amb 9 mundialistes al camp que provenen del planter del Barça. La Vanguardia també publica aquesta foto i diu que és la Masia qui ja ha guanyat aquest Mundial i compara Messi amb el cap dels indis, titular a les finals dels últims 3 Mundials. Per l'esportiu, tot el món està rendit davant Messi, que celebra la plenitud després d'haver estat a punt de deixar la selecció fa 10 anys, i el diari explica que la final del Mundial serà estil Super Bowl. La mitja part s'allargarà mitja hora. S'oferirà un gran espectacle, una FIFA americanitzada, diu el diari, i remarca que, irònicament, aquest show té la finalitat de recaptar fons pels nens pobres, mentre només els rics podran veure el partit en directe.
2: Hi ha 3:15, la premsa del cor, Sílvia.
3: Una de les parelles de l'estiu és la que formen l'actriu nord-americana Sarah Pidgeon i el britànic Joe Alwyn. Ella es troba en el punt àlgid de la seva carrera arran de la sèrie Love Story, John F. Kennedy Jr. i Caroline Bessette, i ella ha participat en pel·lícules destacades com Hamnet, però és conegut sobretot per haver estat parella de Taylor Swift entre el 2016 i el 2023. Una relació que van portar amb moltíssima discreció, però ara, en canvi, Alwyn no es talla a l'hora de deixar-se veure i també de mostrar ser afectuós amb Sarah Pidgeon. Una love story ben real. I la combinació del Mundial de Futbol i celebrities també farceix de fotos, les revistes i les xarxes. Gerard Piqué i Clara Chia s'han deixat veure a Los Angeles els últims dies. La pregunta és si assistiran a la final del Mundial de Nova York, en què actuarà Shakira. Potser només es veuran de lluny.
2: Mireia Isar, bon dia de nou.
4: Hola, bon dia.
2: Qui fa anys avui, va?
4: Doncs Mitch Buchanan.
2: Home.
4: Home, això és molt estiuenc, eh?
2: Exacte.
4: Qui l'interpretava Los Vigilantes de la Playa, David Hasselhoff, fa 74 anys, tot un ídol dels 90. La reialesa europea avui també farà festes d'aniversari. Camila, reina consort del Regne Unit, fa 79 anys. I Felip Joan Fruilà de Marichalar de Borbó, 28. A Alemanya no en tenen de reialesa, però Angela Merkel avui bufarà espelmes, concretament 72. I acabem amb un pack d'artistes. L'actriu Elena Naya fa 51 anys, Salvador Brotons, compositor i director d'orquestra, 67, i Santiago Diego Segura, actor, guionista i director, 61.
2: I el santoral, Mireia.
4: En el santoral català avui se celebra principalment Sant Aleix, patró dels pelegrins. Salutacions a tots aquells que estan fent el camí de Sant Jaume amb aquesta calorada. I a veure si avui també et sorprenc. També Santa Rufina, Generosa, Enodi i Bastina.
2: Bastina.
4: Bastina.
2: Gràcies, Mireia. Passen 2 minuts de 3:15. Cada dia a aquesta hora al matí de Catalunya Ràdio una recomanació literària que ens arriba des d'una llibreria.
5: Hola, sóc la Paula Jarrín, llibretera de la llibreria Lots de Barcelona, una llibreria especialitzada en literatura infantil i juvenil. I us vinc a recomanar Quina família més boja Magalí, de la Núria Busquets i la Mariam Benarab, una novel·la gràfica editada per Ànima Llibres, on coneixerem a la Magalí Bonllonguet, que és una mena de terratrèmol que adora el futbol i el formatge. Té una mestra que es diu Pepita, que és un encant. Uns companys una mica peculiars, com en Quim Caragrassa, i odia les mates i les bledes. Però són d'aquells llibres que un cop l'acabes en vols més. I la sort és que la segona part, Visca la revolució, ja la tenim a les llibreries. Bon estiu!
2: Ara mateix passen 2 minuts de 3:15. Aquests són els sons del matí.
6: Els sons del matí.
7: No poden marxar de vacances tan tranquil·lament mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals.
8: Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar. Els drets s'han de restituir.
9: La seva aplicació és d'obligat compliment.
10: I seria positiu per a tots que aquesta etapa se recorriera lo antes possible.
11: Dona per bona la tesi de Peinado i referma que Gómez es va aprofitar de la seva posició privilegiada de dona del president del govern.
12: Burnham serà proclamat líder laborista després d'haver-ho intentat el 2010 i el 2015. Dilluns, Starmer presentarà la dimissió al rei Carles III i després el monarca convidarà Burnham a formar govern.
13: Des de l'Institut Català de la Retina, el doctor Arturo Ruiz, cap del departament de Còrnia, creu que hi haurà molts turistes de pas que no sabran res sobre l'eclipsi i cal informar-los perquè no pateixin danys als ulls.
14: Cada 5 minuts vas mirant, sempre amb les ulleres, i un cop arribis a l'eclipsi total, o quasi, arribis, a punt d'arribar, te les poses.
2: Aquests són els sons del matí. Ara les paraules del dia amb el Marc Jurado. acatar.
15: Manifestar respecte i submissió envers algú o envers alguna cosa, s'acata o no, la llei divina o, en aquest cas, la judicial. Això és el que els encausats i no amnistiats del procés demanen ara als tribunals espanyols després que la justícia europea hagi avalat la llei, que acatin la decisió i l'apliquin.
2: Proclamar.
15: Publicar solemnament alguna cosa, anunciar-la públicament. Es pot proclamar una llei, la independència d'un estat, o es pot proclamar un nou rei, president o líder polític. Això és el que passarà avui al Regne Unit. Andy Barnum serà proclamat nou líder del Partit Laborista Britànic dilluns. Substituirà Keir Starmer com a primer ministre del Regne Unit.
2: Odissea.
15: Llarg anar d'uns llocs a d'altres abans d'aconseguir el que hom es proposa, un viatge llarg en el que sovintegen les aventures tan adverses com favorables al viatger. No entrem a fer paral·lelismes amb els processos judicials del procés, valgui la redundància, però sí que us expliquem que avui s'estrena una de les pel·lícules més esperades, l'adaptació cinematogràfica de l'Odissea d'Homer, de la mà de Christopher Nolan.
2: I posem-hi tres xifres amb l'Albert Duran. 0,8%.
16: És el percentatge en què es va incrementar la població de Catalunya l'any passat respecte al 2024. És la primera vegada que la natalitat s'incrementa a Catalunya des del 2008. En total, el 2025 hi va haver 54.000 naixements, dels quals 28.000 van ser nens i 26.000 nenes.
2: 266.000.
16: És el nombre de delictes que hi ha hagut a Catalunya els primers 6 mesos de l'any. Això es tradueix en una taxa de 32 delictes per cada 1.000 habitants. Aquesta xifra implica una baixada del 7,6% respecte al mateix període de l'any passat.
2: 84.
16: Són els milions que la Diputació de Barcelona preveu destinar a la renovació de carreteres en la segona fase del pla de millora de la xarxa viària. La renovació afectaria més de 220 quilòmetres de vies.
2: Ens falten les tres imatges amb el Pol Foradada. A la primera hi veiem la skyline d'una part de Manhattan, una fotografia que hem vist moltíssimes vegades, la dels gratacels de Nova York i el seu perfil amb el cel. El que sorprèn d'aquesta imatge és justament el cel, perquè la ciutat està coberta d'una boira marronosa.
17: Una boira conseqüència dels incendis que hi ha a Canadà i que aquests dies enfosqueixen tot Nova York. Moltes persones, de fet, han optat per recuperar la mascareta i l'alcalde fins i tot ha recomanat limitar el temps que es passa a l'aire lliure. Per cert, una situació que preocupa de cara a la celebració de la final del Mundial de diumenge.
2: A la segona imatge veiem una foto zenital d'una plaça. Al centre hi ha un artista, ajupit, envoltats de diferents materials, per exemple, pots o retalls de colors. Al costat hi ha pintades a terra les cares de dues persones ben reconeixibles. Una és Leo Messi, l'altra és Lamine Yamal.
17: És un artista urbà a Kosovo, acabant de polir els últims detalls d'aquesta obra d'art amb què reprodueix els dos principals protagonistes d'aquesta final del Mundial de futbol. El passat del Barça contra el present i el futur. Els veurem junts 19 anys després d'aquesta ja històrica fotografia en què Messi banya un recent nascut Lamine Yamal.
2: Per cert, que el New York Times publica aquesta foto. La foto aquesta de Messi banyant a Lamine Yamal ben petitó, la trobem avui al New York Times. En fi, la tercera imatge ens l'envien des dels afores de Betlem i veiem uns nens amb banyador dalt d'un mur a punt de saltar una bassa amb una aigua que aparentment sembla força bruta. Què hi veus, Jordi Brascó?
18: Veig els nens del poble d'Al-Hader gaudint d'un dia assolellat a les piscines naturals de Salomó que daten d'abans de Crist. Avui és un dia tranquil, però en aquesta zona les batudes policials i els atacs dels colons són més que habituals. Israel assegura que les piscines els pertanyen i ja han dissenyat un pla per reformar-les completament.
19: Real o fals? Amb Marc Amorós.
2: Atenció a aquesta notícia que circula. Un gos militar ha rebut la medalla d'or del Pentàgon després de sobreviure a un atemptat i salvar 47 vides. Marc Amorós, bon dia.
20: Bon dia. La notícia explica la història d'aquest gos militar que es diu Bob, però que a l'exèrcit nord-americà té el nom en clau de K9 Valor. Diuen d'ell que és tot un heroi nord-americà. La notícia explica que el gos va sobreviure a un atemptat suïcida a l'aeroport de Kabul el 2021, interposant-se entre l'explosió i el soldat ensinistrador que el duia. També diu la notícia que l'explosió va destrossar-li la meitat de la cara, va perdre l'ull i l'orella esquerres i va ser traslladat a Alemanya, on els veterinaris van aconseguir reconstruir-li la mandíbula. La seva gesta va permetre salvar, atenció, 47 vides. És per això, diu la notícia, que ara ha rebut la medalla d'honor del Pentàgon nord-americà. Durant el lliurament d'aquest reconeixement, el soldat gos K9 Valor va rebre una ovació que va durar més de 8 minuts.
2: I això és real o és fals?
21: El matí de Catalunya Ràdio.
0: La Universitat CEU Abat Oliva us ofereix la notícia educativa.
21: La ciberdelinqüència planteja reptes cada vegada més complexos pels professionals de la criminologia i la seguretat. Segons l'Institut Nacional de Ciberseguretat, l'any 2025 es van gestionar més de 122.000 incidents, un 26% més que l'any anterior. Unes dades que evidencien la necessitat d'actualitzar coneixements i competències per prevenir, investigar i donar resposta a les noves formes de criminalitat digital.
0: Estàs compromès amb l'objectivitat i el sentit de la justícia? Amb el grau en Criminologia i Seguretat de la Universitat CEU Abat Oliva, avui aprendràs el mètode i l'anàlisi. Demà treballaràs en la prevenció del delicte. Canvia el teu present, crea el teu futur.
22: El Matí de Catalunya Ràdio.
20: Vinga, va, sortint de dubtes. La notícia que ara circula i que diu que un gos militar rep la medalla d'honor del Pentàgon després de sobreviure a un atemptat i salvar 47 vides és una notícia falsa. Cap gos ha rebut mai als Estats Units la medalla d'honor del Pentàgon. La història d'aquest gos és totalment inventada. Circula, però, per xarxes socials com si fos real. Molta gent l'ha clicada, també l'ha compartida. La imatge del gos que veiem en la notícia que ara circula està feta amb intel·ligència artificial. De fet, té una errada molt evident. La notícia explica que va perdre l'ull esquerre, però al gos de la imatge li falta l'ull dret.
2: Gràcies, Marc.
20: Adéu, bon dia.
2: 5 minuts i les 8. Titulars en 2 minuts amb Marc Jurado i Sílvia Comet. El Tribunal Suprem no té pressa, malgrat l'aval de la justícia europea a l'amnistia, que plana el camí pel retorn de Carles Puigdemont i l'aixecament de la inhabilitació als líders independentistes.
15: Els moviments podrien ser més ràpids pel que fa als CDRs acusats de terrorisme. Jordi Turull, Oriol Junqueras i Salvador Illa demanen celeritat.
7: No poden marxar de vacances tan tranquil·lament mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals.
8: Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar, els drets s'han de restituir, els exiliats han de poder tornar.
9: La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
2: Des del Partit Popular, però, avui insisteixen que la sentència no suposa un aval absolut a tot el text de la llei d'amnistia que va aprovar el Congrés.
3: Alberto Núñez Feijóo i José María Aznar, amb tons molt diferents.
23: Los demócratas respetamos las sentencias y punto. Nada más. La respetamos.
24: Porque la agresión sediciosa al derecho no debe quedar impune.
2: Punt i final a la tercera onada de calor.
15: Això el dia que hem sabut que Catalunya està vivint l'inici d'estiu més càlid dels últims 76 anys. Segons dades del Meteocat, des de l'1 de juny fins al 15 de juliol, la temperatura mitjana ha estat gairebé 4 graus per sobre del que és habitual en aquest període de l'any.
2: I previsió destacada avui al Regne Unit, Andy Barham serà proclamat avui nou líder del Partit Laborista Britànic.
3: Pas previ perquè dilluns que ve substitueixi Keir Starmer com a primer ministre del Regne Unit.
2: I l'òpera i la dansa tornen a ser protagonistes del Festival de Peralada, que avui comença l'Alt Empordà.
15: El festival celebra 40 anys en una edició que també inclourà música de cambra i de creació contemporània i que s'allargarà fins al 9 d'agost.
2: En 3 minuts arribarem a les 8. Ara mateix val la pena que fem un cop d'ull també a la informació de servei, començant pel temps.
25: Avui serà un dia majoritàriament assolellat, un altre cop un dia calorós, però amb màximes que no passaran dels 38, com amb el 39 graus, potser en algun punt de Ponent o de les Terres de l'Ebre. Sol, potser a la tarda amb alguna nuvolada al Pirineu, potser també amb algun petit ruixat en aquesta zona. Cap de setmana també marcat en general pel sol. Dissabte, amb temperatura fins i tot una miqueta més baixa que la d'avui. Diumenge repuntarà una mica la temperatura màxima. I la setmana vinent sembla que a partir de dijous podríem tenir una normalització de les temperatures.
2: I el trànsit, com el tenim, Clàudia Serra? El trànsit, com el tenim, Clàudia Serra?
26: Doncs a aquesta hora segueixen les retencions a la P7 entre Granollers i Parets del Vallès en sentit sud, on recordem-ho, hi ha hagut un accident, els vehicles implicats ja són al voral. A Barcelona, intensitat en punts habituals a la ronda, sobretot sentit Llobregat, però això sí, sense retencions destacades.

0: Dos minuts per arribar a les 8. Cada dia a aquesta hora li dediquem una cançó a algú, al qui vulgueu. Ens ho heu de dir a través d'una nota de veu, al 636-360609. Ens heu de dir qui sou, a qui li dediqueu i per què. És el que ha fet la Mercè, per exemple.
1: Bon dia. Em dic Mercè i voldria felicitar el Jordi, que divendres, dia 17, fa 61 anys. Sisplau, per felicitar-lo, com ell és molt fan del Víctor Manuel, doncs qualsevol cançó que vulgueu, si li voleu posar el Solo Pienso en Ti, que potser és la més coneguda d'ell, doncs seria fantàstic.

0: Què tal? Molt bon dia, molt bon divendres. Avui, una paraula. La trobareu a tot, a les portades, com a mínim, dels diaris editats a Catalunya, en el cas dels diaris editats a Madrid, també al diari El País. Els rotatius conservadors és una altra història, ho explicarem, però aquesta paraula és aval. Aval. Al matí de Catalunya Ràdio, avui, continuarem desgranant la sentència de la Justícia Europea que ahir explicàvem en directe en un programa especial a la ràdio pública sobre aquesta llei d'amnistia que es va aprovar ara fa 2 anys i que s'ha vist en molt bona mesura avalada per la Justícia Europea. Molt especialment els 2 punts que li han preguntat, però recordem, i avui ho recordarem, que el Tribunal Europeu també ha volgut dir que aquesta llei europea, que aquesta llei de l'amnistia, buscava la concòrdia i que, per tant, per això té el seu aval. El Tribunal de Justícia de la Unió Europea que avala els 2 punts que li van preguntar si es podien fer. La Justícia Europea diu que sí, i a partir d'ara s'obren diversos interrogants sobre quan s'aplicarà això, com s'aplicarà això, si això tindrà efectes polítics, si això tindrà algun altre efecte. Avui mirarem d'entrar en l'entrellat al matí de Catalunya Ràdio, parlarem d'aquí uns minuts amb el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, parlarem també amb Jordi Turoll, amb la consellera Sílvia Paneque del govern i també amb juristes per intentar desgranar exactament què podem esperar a partir d'ara, perquè, segons ha sabut Catalunya Ràdio, fonts de l'Audiència Nacional diuen que, per exemple, en el cas de la condemna dels CDRs, això no els hi corre una especial pressa. En teoria, aquesta era la decisió més directa, així que la Justícia Europea es pronunciés, l'Audiència Nacional ja podia donar per aparcada la causa contra els CDRs, però des de l'Audiència Nacional apunten que s'ho han de mirar, s'han de mirar exactament què diu, han de mirar exactament què fa, per tant, això podria posar-nos tranquil·lament després de les vacances d'estiu. Un estiu que, d'altra banda, i això és una de les notícies del matí, dona una mica de tranquil·litat pel que fa a la calor. Aparquem la tercera onada de calor i ja tindrem temperatures habituals pel que és aquesta època de l'any. Tomàs Molina, com estàs? Molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Això a partir d'avui mateix, ja, en principi?
1: Normals a partir de dijous de la setmana vinent.
0: Ui, dijous encara? Ui, sí. Però... pensava que era avui, ja.
1: Tots en tenim moltes ganes, però encara hem d'esperar una miqueta. A veure, avui i demà la temperatura té tendència a baixar. Avui ja no s'arribarà més enllà dels 38, potser algun 39, però bàsicament la major part del país estarà entre els 30 i els 35 graus, és a dir, que farà una calor una mica més portable amb un dia de sol. Amb algunes nuvolades al Pirineu podria haver-hi alguna gotellada en aquesta zona. Dissabte fins i tot hi haurà una certa petita davallada més respecte a la d'avui i sobretot durant la nit serà una nit més de bon dormir. Diumenge, això sí, repunten les temperatures, farà més calor, però després, a la setmana vinent, ja ho diem, la tendència serà que progressivament les temperatures vagin baixant i que podrien normalitzar-se a mitjans de setmana.
0: Gràcies, Tomàs Molina, abraçada.
1: Bon dia.
0: Un cap de setmana avui, pel que fa al risc d'incendi, tot això que ara ens explicava el Tomàs, doncs home, afavoreix una mica la situació. Ara fa tot just un parell de dies teníem més d'un centenar de municipis catalans en risc extrem d'incendi, ara són uns 30. Una trentena de municipis que tenen risc alt d'incendi, risc extrem d'incendi, però com a mínim són bastant menys municipis, bastanta menys zona del país de la que era a principis de setmana. Dit això, les temperatures són les que són. De fet, a les últimes hores hem sabut que la ciutat de Lleida ha viscut la primera nit tòrrida, és a dir, amb temperatures per damunt dels 25 graus, dels últims 86 anys. La primera nit tòrrida a Lleida en 86 anys. I també hem sabut en aquestes últimes hores que hi ha restriccions d'aigua en alguns punts de la Vall d'Aran com a conseqüència no només de la calor, sinó en aquest cas també de la falta de pluges. El poble de Garòs, a Naut Aran, es va dir que només podrien regar horts i jardins durant 1 hora cada dia. I per acabar-ho de rematar, se'ns ha confirmat que Catalunya viu l'inici d'estiu més càlid dels últims 76 anys. Des de l'1 de juny fins al 15 de juliol, la temperatura mitjana ha estat pràcticament 4 graus per damunt del que és habitual en aquest període de l'any. Tot això, en principi, avui s'ha de començar a endreçar, s'ha de començar a anivellar, i com deia el Tomàs Molina, a partir de mitjans de la setmana que ve ja tindrem les temperatures habituals per un juliol. Farà calor, però la calor habitual en un final de juliol.
2: El propósito de la ley de amnistía es reducir las tensiones institucionales y políticas, así como facilitar un escenario de reconciliación.
0: Aquest continua sent el tema del dia. El tema del dia. Avui tots els mitjans analitzen què passarà a partir d'ara, després que el Tribunal de Justícia de la Unió Europea prengués la decisió de la llei d'amnistia que explicàvem en directe a Catalunya Ràdio i que bàsicament passa per aquesta paraula que dèiem abans, aval.
3: Une victoire symbolique pour le premier ministre espagnol Pedro Sánchez. et une lueur d'espoir pour le leader indépendantiste catalan Carles Puigdemont.
0: A Europa, molts ho interpreten, com sentiu ara mateix, com una victòria simbòlica per Pedro Sánchez i com un punt d'esperança, deien, per Carles Puigdemont. El que ha fet la justícia europea és avalar, com dèiem ara, l'aplicació de l'amnistia en els dos punts que li van preguntar, en els dos punts que li van traslladar. Diu que les despeses de l'1 d'octubre no van perjudicar les finances europees i que, per tant, es poden amnistiar. I, segon, que també es pot aplicar la llei d'amnistia als CDRs acusats de terrorisme. El tribunal és important dir que respon a aquests dos punts, i només a aquests dos punts. Però també fa aquest pronunciament que sentíem abans. Diu que la llei d'amnistia busca un escenari de reconciliació.
4: I el que fa, en aquest cas, el magistrat president de la gran sala del Tribunal de Justícia és que valida la llei d'amnistia, bàsicament.
0: És el que deia l'advocat Marc Molins en aquest programa especial que fèiem a Catalunya Ràdio, literalment segons després de saber aquesta decisió. El que fa el tribunal és avalar l'esperit de la llei d'amnistia. Dit això, també, és veritat que a partir d'avui mateix tenim diversos interrogants. El primer, l'avançàvem ara fa una estona, tot això quan s'aplica? Això que ahir va decidir el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, quan es materialitza? Els dos punts de la llei d'amnistia que ha avalat la justícia europea, ara els han d'aplicar els tribunals espanyols que li han fet la consulta. És a dir, que això no és directe. Recordem que va ser el Tribunal de Comptes i l'Audiència Nacional que li van dir a la justícia europea, escolta, què hem de fer? Ahir la justícia europea els hi va dir què havien de fer i ara aquests ho han de traslladar. En el cas dels CDRs acusats de terrorisme, insistim que és l'Audiència Nacional qui ha de prendre aquesta decisió. I fons del tribunal ja apunten que, primer de tot, han de rebre la sentència de la justícia europea, han de llegir-la, han de veure què diu, han de veure com ho diu i a partir d'aquí actuar en conseqüència. Això ens pot portar tranquil·lament a després de l'estiu, però la defensa dels CDRs encara confia que això vagi raonablement de pressa, Txell Vallespí.
5: Segons David Aranda, un dels seus advocats, l'aplicació de l'amnistia serà pràcticament automàtica perquè l'audiència ja va reconèixer que era aplicable.
6: Un cop validada la conformitat de la llei d'amnistia amb el dret de la Unió Europea, l'Audiència Nacional hauria de ser coherent amb aquesta interlocutòria i, per tant, hauria de resoldre de forma gairebé immediata.
5: En canvi, en el cas dels líders del procés, l'amnistia va per llarg. Fons del Tribunal Suprem confirmen a Catalunya Ràdio que no moren fitxa perquè no se senten interpel·lats per la sentència europea. Asseguren que no estava en qüestió la seva negativa a amnistiar-los pel delicte de malversació i volen esperar a veure què hi diu el Tribunal Constitucional arran dels 7 recursos que han presentat, entre d'altres, Puigdemont i Junqueras, com a molt aviat a la tardor. Txell Vallespí, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: És important aquest punt que deia la Txell, que el Suprem no se sent interpel·lat, perquè aquesta és una de les claus que expliquen que això encara pot anar per llarg. Pol Foradada, com estàs? Molt bon dia.
7: Bon dia i bona hora.
0: La justícia europea ha dit bàsicament que l'amnistia no perjudica els interessos financers de la Unió i que, com dèiem també ara mateix, no és contrària a la directiva sobre terrorisme. Però el Tribunal Suprem espanyol, pot dir perfectament que això no afecta el seu criteri, que l'amnistia no es pot aplicar al delicte de malversació.
7: La llei permetia amnistiar els condemnats per aquest delicte si no s'havien enriquit. La tesi del Suprem és que, com que els líders del procés no van fer servir els seus diners, a la pràctica, i encara que sigui indirectament, sí que es van enriquir. D'això Europa no n'ha dit res, com recordava el jurista Joan Rideu al programa especial que vam fer ahir al matí de Catalunya Ràdio.
8: Perquè hi ha algun element com la malversació que, òbviament, pot donar lloc a múltiples interpretacions en virtut, diguem, d'una doctrina delirant del Tribunal Suprem sobre el que es denomina la malversació impròpia i la possibilitat de reputar dels autors del procés doncs un intent d'enriquiment il·lícit i propi, no?
7: Ara la patata calenta la té el Tribunal Constitucional, que ha de resoldre els recursos de Puigdemont i Junqueras, entre d'altres.
0: La pregunta també aquí és quan ho farà, perquè tècnicament el Tribunal Constitucional té prevista una reunió abans que acabi el juliol, però des del Tribunal ja han dit que tota la qüestió de l'amnistia queda per la tardor, després de les vacances. Tècnicament, sobre el paper, avui ho analitzarem també, però existeix la possibilitat que el Constitucional li digui al Suprem, escolta, has d'amnistiar-ho tot, també la malversació. Això tècnicament es podria fer, però caldrà veure què fa el Tribunal Constitucional. Sigui com sigui, això ho haurem de veure a partir d'ara, però és important recordar, Pol, que hi ha pràcticament 100 exalts càrrecs de la Generalitat pendents de què passa exactament.
7: Des de Carles Puigdemont, els eurodiputats de Junts, Toni Comín o Lluís Puig, sobre els quals hi continua havent una ordre de detenció. També hi ha Oriol Junqueras, també hi ha Jordi Turull, que van ser amnistiats pel delicte de sedició, però no pel de malversació, i també una trentena d'exmembres del govern acusats al Tribunal de Comptes espanyol per les despeses del referèndum. En aquest grup hi ha, per exemple, Artur Mas o Andreu Mas-Colell.
0: Tots aquests estan pendents exactament de com s'aplica i de quina manera s'aplica aquesta decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. Aquests són els interrogants jurídics que hi ha, que no són pocs, eh? Aquests són els interrogants jurídics que tenim sobre la taula. Però després hi ha els polítics. D'aquests també en parlarem avui al matí de Catalunya Ràdio amb Oriol Junqueras, amb Jordi Turull o la consellera Sílvia Paneque.
9: No poden marxar de vacances tan tranquil·lament, mentre saben que hi ha gent que està privada de drets i llibertats fonamentals.
10: Ja no hi ha excuses. La llei s'ha d'aplicar, els drets s'han de restituir, els exiliats han de poder tornar.
11: La llei d'amnistia forma part, amb totes les conseqüències, del nostre marc legal i, per tant, la seva aplicació és d'obligat compliment.
0: Així es pronunciaven ahir Jordi Turull, Oriol Junqueras i el president Salva Villa. També Carles Puigdemont va valorar-ho a les xarxes. Ahir, en el programa que fèiem a Catalunya Ràdio, dèiem com és que va trigar l'expresident de la Generalitat a respondre, però finalment ho va fer, com dèiem, amb un article a les xarxes, on, entre d'altres coses, també refredava les expectatives que hi ha, Pol, al voltant d'un possible retorn.
7: El líder de Junts celebrava l'aval a l'amnistia i avisava que si els tribunals espanyols es continuen negant a aplicar-la, s'estaran confrontant amb el dret europeu. També alertava que el camí per acabar amb la repressió, deia, no s'ha acabat i que ara el partit no es jugarà a Europa, sinó al Bernabéu, amb els àrbitres i el públic en contra.
0: Doncs parlant del Bernabéu, anem a Madrid. Tani Tàpia, com estàs? Bon dia.
12: Què tal? Bon dia. El Bernabéu no, eh?
0: No, no. Bueno, ja m'entens. Ja m'entens. Sí, sí, sí. Dèiem que aquestes repercussions polítiques, evidentment, són a Madrid. També el govern de Pedro Sánchez, d'entrada, ahir ja apuntava que doncs, això s'ho agafen com una aval, Tània, i fins i tot apuntaven doncs, que, escolta, igual les relacions amb Junts potser es podrien, diguem-ne, encarrilar d'alguna manera, no?
12: Sí, perquè la decisió del tribunal, com dius, es llegeix això, una aval a la seva política de distensió, de normalització amb Catalunya. Amb les dues sentències europees ja són 21 els pronunciaments de tribunals donant per bona la llei d'amnistia. Una llei, recordem-ho, acordada amb Junts, però també amb Esquerra. Per això la Moncloa interpreten que pot ser un pas per reconduir les relacions amb els juntaires a les portes de la negociació d'uns pressupostos que, de fracassar, podien avançar les eleccions. I per això comparteixen l'exigència dels independentistes d'una aplicació immediata. Félix Bolaños, ministre de Justícia.
13: Solo se habrá cumplido plenamente la ley, tal y como la aprobaron las Cortes Generales, cuando se aplique también a los líderes políticos que impulsaron el proceso independentista. Y sería positivo para todos que esta etapa se recorriera lo antes posible.
12: La Moncloa diu que tot el camí, tota la negociació política per arribar fins aquí ha valgut la pena.
0: En canvi, Tània, el Partit Popular ahir, ho explicaves tu en aquest programa especial que fèiem a Catalunya Ràdio, el PP tirava de la fórmula de respecte a les decisions dels tribunals, però vaja, de criticar, criticaven igual la llei d'amnistia i Pedro Sánchez.
12: Sí, després de dur la llei als tribunals i d'omplir els carrers de manifestacions, el PP diu que aquesta decisió de la justícia europea però aprofitava per criticar no només la norma, sinó especialment la gènesi de l'acord amb què el PP continua defensant, que va ser a canvi de 7 vots per una investidura, i acusava Pedro Sánchez de generar impunitat donant privilegis penals als líders del procés. Feijóo fa poques hores en parlava en aquests termes.
14: Los demócratas respetamos las sentencias y punto. Nada más. La respetamos.
12: Més d'ho va ser Aznar, que només de conèixer la decisió de la justícia i en un fòrum del PP europeu es va mostrar contrari a qualsevol perdó i va acusar de sediciosos els líders independentistes.
0: Tania, gràcies. Fins ara.
12: Fins ara.
0: Ara que parlàvem de Madrid, avui la premsa de la capital espanyola aborda també aquesta qüestió. El diari El País, per exemple, recull una frase textual a la portada, una frase textual de la sentència de la justícia europea. L'amnistia ha facilitat un escenari de reconciliació. En canvi, ho dèiem abans, el diari El Mundo posa l'accent en el fet que el Suprem manté el motiu clau pel qual no va amnistiar Carles Puigdemont, i això el farà mantenir l'ordre de detenció contra l'expresident. Avui també, per exemple, és interessant l'article que Ernesto Kaiser fa al Periódico. Ell parla de la última muralla enderrocada de Marchena. El mateix diari també parla d'acatar l'amnistia en el seu editorial. Però encara parlant de Madrid, d'una altra qüestió, de tribunals també, però ja fora de la llei d'amnistia. Encara a Madrid, avui la Comissió Europea farà un toc d'atenció a Espanya pels casos de corrupció política. Serà, segons ha avançat l'edició europea del Centenari Politico, en l'informe sobre l'estat de dret als països membres de la Unió.
7: El document critica Espanya per no haver avançat prou en l'enduriment de les normes sobre conflictes d'interessos i en els requisits per a la declaració de béns dels alts càrrecs. Brussel·les denuncia que l'aplicació pràctica de les normes vigents no funciona i li reclama a Espanya més rigor en els mecanismes de lluita contra la corrupció.
0: Això serà el mateix dia que avui la directora de la Guàrdia Civil sí que declari a l'Audiència Nacional per declarar com a imputada el cas Leire. Diem avui sí, perquè ja hi van ahir a l'Audiència Nacional, però l'interrogatori del seu número 2 es va allargar ben bé 2 hores i mitja i això va fer ajornar el seu testimoni fins avui, el de la directora de la Guàrdia Civil pel cas Leire. Per cert, que el número 2 de la Guàrdia Civil avui anirà al Senat a declarar sobre aquest mateix cas, en aquest cas en una compareixença forçada pel Partit Popular que té majoria a la Cambra Alta. Però també és de les últimes hores, i s'ha comentat molt, la decisió de l'Audiència de Madrid al voltant de la dona de Pedro Sánchez. L'Audiència avala que un jutjat popular jutgi Begoña Gómez, però torna a esmenar el jutge del cas i, per exemple, li fa tornar-li el passaport a la dona del president espanyol. Tornem a Madrid, Àngels Lafuente.
15: L'escrit diu que la decisió del jutge Peinado no és arbitrària ni contrària al dret i que està prou motivada amb indicis de criminalitat. Per tant, dona per bona la tesi de Peinado i referma que Gómez es va aprofitar de la seva posició privilegiada de dona del president del govern per als seus negocis amb la Universitat Complutense. No se la jutjarà pels delictes d'apropiació indeguda i corrupció en els negocis. També anirà davant un jurat per malversació a la seva assessora a la Moncloa, Cristina Álvarez, i queda fora del jurat popular l'empresari Juan Carlos Barrabés. L'Audiència Provincial corregeix Peinado i li ordena que torni el passaport a Gómez, que podrà tornar a sortir del país i no haurà d'anar a firmar el jutjat cada 15 dies. Des de Madrid, Àngels Lafuente, pel matí de Catalunya Ràdio.
0: Gràcies, Àngels. Passa un minut ara mateix d'un quart de nou. De seguida, el matí de Catalunya Ràdio, Oriol Junqueras, i també repassem els bàsics del matí.
16: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: El pare o la mare han perdut audició? Els avis s'aïllen perquè ja no hi senten com abans. Descobreix els nous audiòfons de Cotet amb tecnologia 4D. Ara i per temps limitat amb un 60% de descompte. Amb Cotet, torna a connectar-te a la vida. Cotet, una nova forma de sentir.
1: Aquest estiu, sobrevola el Pirineu amb la nova tirolina de Buit a Ull. La tirolina doble més llarga de Catalunya.
2: També podràs gaudir de vistes panoràmiques a més de 2.000 metres d'altitud fent un passeig amb telecadira, tastar la gastronomia local i descobrir la vall de Buit.
1: Tota la informació a buitaull.cat.
2: Buit a Ull, muntanyes d'adrenalina.
3: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
4: Sóc el senyor Miller i seré el vostre nou professor d'anglès.
5: A les meves noies els cal ordre. Quin cavaller anglès acceptaria un lloc de professor a la Lliga de Noies Alemanyes de Finland?
6: Basada en fets reals.
5: Les meves noies no són l'enemic.
7: Són alemanyes, no?
6: Les filles del Reich. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT, és la gran pel·lícula.
8: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
9: Si vols ser la compra bé, has d'anar a Carrefour.
10: Espanya, cap a la segona estrella amb un 20% en totes les cerveses que t'emportes en un cupó que et serveix per molt. Del 17 al 19 de juliol, als hipermercats i a Carrefour.es.
11: Catalunya Ràdio.
12: Som 3CAT.
13: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio.
14: Un quart i tres minuts de nou, a banda de la qüestió de l'amnistia, altres bàsics del matí amb el Pol Foradà de la Sílvia Comella i el Marc Corada. Molt bon dia.
15: Bon dia.
14: Per exemple, alerta amb els que encara no heu començat vacances i sou a Barcelona, perquè avui comença un dels grans talls al metro d'aquest estiu. Des d'avui fins al 28 d'agost no circulen trens a la línia 1, la línia vermella, des de les estacions de Florida i Plaça de Sants. Tornem en directe a l'estació de Plaça de Sants. Joan Garcia, com estàs? Bon dia.
16: Hola, bon dia, molt bé. Doncs mira, el primer dia d'un tall com aquest, molts usuaris veiem que encara no tenen clar què els va millor. La majoria opta pel bus alternatiu, tot i que si van o venen del centre de Barcelona, potser aquest no sigui el sistema més ràpid. De fet, el trajecte en bus per tot el tram tallat triga gairebé mitja hora. Entre els usuaris, queixes per les molèsties que el genera el tall, encara que sigui per poques parades.
17: Sí, m'afecta moltíssim, perquè vaig a treballar a la Ciutat de la Justícia i només per dues parades doncs he de fer tot això. I a més, aquest transbord és una mica engorrós, perquè has de pujar moltes escales.
18: Has d'anar al treball i has de baixar aquí, després agafar una altra copa al metro per anar a Bellvitge, que perdre un moment del temps.
16: Recordem que han quedat sense servei les estacions de Torrassa, que és un dels principals intercanviadors per anar a l'aeroport, Santa Eulàlia i Mercat Nou. Les principals alternatives amb transport d'alta capacitat són la mateixa xarxa de metro, agafar ferrocarrils de la Generalitat a l'estació d'Avinguda Carrilet o Rodalies a l'estació de Rambla Just Oliveres.
14: Gràcies, Joan. Fins ara.
16: Fins ara.
14: Mentrestant, continua la calor, ho dèiem només començar, continua el risc d'incendis a una trentena de municipis, molts menys que fa un parell de dies, quan superaven el centenar, però sobretot el que causa més neguit és la situació a Aiguamúrcia, perquè hi va haver-hi el quart incendi en una setmana, i recordem que aquí s'està buscant un piròman, Jordi Barranca.
19: Hi ha temor pels constants focs que es van produint i sobretot perquè hi hagi una persona lliure que els pugui estar provocant. Aquesta és una de les línies de treball de l'investigació dels Mossos i també dels agents rurals. Òscar Cendra, alcalde d'Aiguamúrcia, en declaracions a Catalunya Ràdio.
20: És un estat d'alarma a la zona. La veritat que fa respecte. El que volem és que si realment la línia aquesta és la certa, pues que si bé, si estem amb sort i poden localitzar aquesta persona.
19: Uns focs que afecten el pulmó verd limítrof entre l'Alt Camp i el Penedès. Des de Tarragona, Jordi Barranca, pel matí de Catalunya Ràdio.
14: Gràcies, Jordi. Mentrestant, un incendi a l'Aragó ha calcinat ja més de 7.600 hectàrees.
21: Prop d'Urés, a l'oest de Saragossa, les flames ja han obligat, de fet, a desallotjar més d'un miler de persones de 6 municipis. Els bombers creuen que poden trigar dies a controlar aquest foc. A Guadalajara, Castella-La Manxa, preocupa un altre incendi amb potencial també per cremar milers d'hectàrees. I a la Comunitat de Madrid, un incendi provocat ha fet evacuar un centenar de persones. El presumpte piròman ja està detingut.
14: Ara mateix són les 8 i 21 minuts. Escolteu el matí de Catalunya Ràdio. Un parell de notícies d'aquesta matinada. D'entrada, Donald Trump, com havia apuntat, ha recuperat la tesi que li van robar les eleccions del 2020, les que va perdre davant de Joe Biden. En un missatge, la Nació, des de la Casa Blanca, ha assenyalat la Xina com a responsable d'aquest suposat frau electoral, tot i que de proves més aviat poquetes. Washington, Oriol Serra.
7: El discurs davant la Nació de Donald Trump d'ahir a la nit ha consistit justament en això, anunciar que el seu govern té proves que els Estats Units han estat víctima d'ingerències estrangeres en el seu sistema electoral, principalment des de la Xina.
11: Durant un període d'anys, començant pel cicle electoral del 2020, la República Popular de la Xina va dur a terme el que es considera la vulneració de dades electorals més gran de la història, amb la qual la Xina es va fer il·lícitament amb la informació de més de 220 milions de votants nord-americans.
7: Les principals cadenes nord-americanes, tret de Fox News, han optat per no emetre en directe el discurs i Trump ha amenaçat amb cancel·lar-ne les llicències d'emissió. Des de Washington, Oriol Serra, pel matí de Catalunya Ràdio.
14: Gràcies, Oriol, també. L'altra notícia de la nit que dèiem, i que també està indirectament relacionat amb Donald Trump, són els bombardejos a l'Orient Mitjà.
15: La televisió estatal iraniana ha parlat de 7 víctimes mortals i de danys a un aeroport i una estació de tren al sud del país, pròxima a l'estret d'Hormuz. La resposta de Teheran ha estat bombardejar instal·lacions i equipament militar dels Estats Units als països de l'entorn. A Doha, a Qatar, s'han sentit diverses explosions i les sirenes antiaèries han sonat a Kuwait i Bahrain.
14: Vuit i 22 minuts, escolteu el matí de Catalunya Ràdio, una de les previsions més destacades del dia, com a mínim més anecdòtiques del dia, reapareix Mariano Rajoy, avui. Després de la polèmica pel seu article, en què deia que la selecció francesa juga sense francesos.
22: L'expresident espanyol serà a la conferència política del PP a Eivissa. Rajoy mantindrà avui un diàleg amb la presidenta del govern balear, Marga Proens. Fins ara ha evitat disculpar-se pel seu article sobre la selecció francesa, com li reclamava des del matí de Catalunya Ràdio l'exprimer ministre francès Manuel Valls.
23: És una barreja d'estupidesc, de no coneixement de la història de França, de lo que és el futbol en general, i són paraules clarament racistes. I el que es podria esperar de Mariano Rajoy són excuses i no mirar d'aguantar el tipus.
14: 8 i 23 minuts, ho anunciàvem només començar el programa. Aquesta hora saludem el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras. Senyor Junqueras, com estem? Molt bon dia.
24: Bon dia, com esteu?
14: Senyor Junqueras, vostè ahir, en la compareixença que feia poc després de conèixer la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, demanava que els tribunals espanyols apliquin aquesta decisió, ara sí, de forma immediata. De moment, pel que arriba, no sembla que això hagi de ser així.
24: Doncs és evident que hi ha una part de la judicatura espanyola que sempre es nega a aplicar la justícia. No crec que això ens hagi de sorprendre gaire, ateses els antecedents. Pensi que es va reformar el Codi Penal, els delictes van desaparèixer i, malgrat que els delictes no existeixen, les sentències es van mantenir. L'estat espanyol és l'únic país del món en el qual hi ha sentències sense que hi hagin delictes. I pensi que es va aprovar una llei d'amnistia i que hi ha una part de la judicatura que es nega a aplicar-la i que salta sistemàticament i descaradament la llei. Per tant, no crec que això ens sorprengui, perquè ja ho hem vist moltes vegades. En tot cas, el que també és veritat és que a mesura que s'acumulen sentències del Tribunal Constitucional, ja en van una vintena avalant la llei d'amnistia, i a mesura que es pronuncia la justícia europea, doncs el marge de maniobra d'una part de la judicatura espanyola es fa cada vegada més estret i es fa cada vegada més escandalós.
14: Sí que és veritat que, i ho comentàvem ahir, és a dir, aquesta decisió de la justícia europea refereix a les dues preguntes, de les dues qüestions que li han traslladat, però també és significatiu, i avui ho destaquen molts diaris, aquesta frase que va voler dir el Tribunal de Justícia de la Unió Europea, de dir que la llei d'amnistia nosaltres no hi tenim cap problema perquè és una llei que busca la reconciliació. Vostè creu que amb aquesta referència, sobretot, hi ha la finestra perquè el Constitucional passat l'estiu digui, escolteu, això s'ha d'acabar i això s'ha d'aplicar sí o sí?
24: No, és que el Constitucional ja s'ha pronunciat 20 vegades a favor d'aquesta llei, perquè el Constitucional ja ha tombat 20 recursos presentats pel Partit Popular a través dels seus governs autonòmics en contra d'aquesta llei. Per tant, que el Constitucional es pronunciï a favor de la llei, això sí que no hauria de sorprendre ningú, perquè ja ho ha fet una vintena de vegades.
14: En aquesta situació hi ha, diguem-ne, la situació general i després la situació particular. Vostè, per exemple, arrossega una inhabilitació fins al 2031. Vostè, la seva idea seria poder-se presentar a les pròximes eleccions a la Generalitat?
24: Bueno, la meva idea d'entrada és poder fer classes a la universitat, perquè no em deixen fer-les, això d'entrada. I després, escolti, jo sempre disposat a lluitar totes les batalles i ajudar sempre i a ser-hi sempre. I, per tant, si en tinc l'oportunitat i el meu partit em fa confiança, doncs és evident que estic disposat a donar la cara per Catalunya, i tant, clar que sí.
14: Deia també que volia abraçar el president Puigdemont a Girona o a Barcelona. Ja ha pogut parlar des de la decisió ahir del tribunal?
24: Parlem amb molta gent i amb ell també, clar, sí, amb molta gent, sí.
14: Però des d'ahir, vull dir, li preguntava?
24: Sí, parlem amb molta gent. Des d'ahir també parlem amb molta gent. Probablement avui seguirem parlant amb molta gent. I des d'ahir, sí, vam parlar amb ell i amb molta altra gent, sí.
14: I amb Pedro Sánchez?
24: Parlem amb molta gent, però no farem un llistat de tota la gent amb la qual parlem, perquè si no, no acabarem mai.
14: No, va, jo li preguntava per aquests dos, senyor Junqueras, ja, el president Puigdemont i el president Sánchez.
24: Amb molta gent, amb molta gent.
14: Senyor Junqueras, una altra qüestió que...
24: Però no estem aquí per... És a dir, la notícia no és si hem parlat fa 5 minuts o una hora, o si vam parlar i al vespre, o si va ser més entrada a la nit, i si era una conversa que va durar 2 minuts o 2 minuts i mig. No crec que la notícia sigui aquesta. La notícia és que a l'estat espanyol hi ha una part de les estructures de l'estat que són profundament antidemocràtiques i que es neguen a aplicar la llei i que fan tot el possible per actuar en contra de la democràcia i en contra de Catalunya. Jo crec que aquesta és la notícia, i la notícia és que nosaltres defensem Catalunya, i en aquesta defensa de Catalunya defensem la democràcia, i en aquesta defensa de la democràcia doncs aconseguim que la justícia europea es pronunciï a favor nostre. Aquesta és la qüestió, molt més que si vam tenir una conversa al 8:15 del vespre o a 11:15 de la nit.
14: Sí, per això li preguntava al principi, per això, és a dir, que per exemple avui aquí a Catalunya Ràdio explicaven que des de l'Audiència Nacional, en el cas dels CDRs, que ahir molts analistes deien aquest sí que ha de ser d'aplicació bastant immediata, que fins i tot en aquest cas l'Audiència Nacional deia bueno, ens ho hem de mirar bé, això de la sentència europea, i ja decidirem, vull dir que igual això també queda després de les vacances.
24: D'aplicació immediata a tothom, però no ara, no per aquesta sentència, que òbviament també, sinó per la reforma del Codi Penal. És que el delicte no existeix. No pot haver-hi una pena per un delicte que no existeix. Per tant, no és que s'hagi d'aplicar ara. No, és que s'hauria d'haver aplicat amb la reforma del Codi Penal. Mm. És que és més, és que mai hi ha hagut un delicte. I per tant, com que mai hi ha hagut un delicte, mai hi hauria hagut una sentència. Mai hi hauria hagut d'haver una sentència. Mm. Pensi que per poder-nos condemnar nosaltres van haver d'inventar un delicte, que és el de malversació pensada, que

0: una sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea. L'escàndol és tot el conjunt. I com que tot és un escàndol, el que nosaltres hem de fer doncs, és defensar la democràcia i per defensar-la doncs, hem d'intentar que tots els partits que estan mínimament implicats en la defensa de la democràcia doncs, s'ajudin i ajudin a la societat, i per tant, escolti, nosaltres hem d'intentar que el PSOE i Sumar, i Junts, i el PNB, i Bildu, i el BNG, i Compromís, i els d'aquí, i els d'allà, i els de més enllà, doncs conformin una sola majoria que defensi la causa de la democràcia, que defensi la causa de la justícia, que defensi el model de finançament i que defensi que 5.000 milions han d'arribar a Catalunya perquè han d'arribar a les famílies i a les escoles i als hospitals del nostre país. I tots els partits polítics estan obligats a defensar aquesta causa comuna, perquè si no la defensen tots alhora, aquests 5.000 milions no arribaran. Perquè si no la defensen tots alhora, no hi haurà la condonació de 17.000 milions del deute FLA. I és millor que Catalunya no degui 17.000 milions que sí que els degui. Però això només passarà si el PSOE i Junts i els altres i els de més enllà entenen que han de conformar una mateixa majoria.
1: Anar a preguntar-li això.
0: Intentar convèncer-los a tots.
1: Anar a preguntar-li això, si la sentència d'ahir políticament canvia alguna cosa. Ho dic perquè també un dels comentaris que ahir es feia habitualment deia que en altres èpoques probablement la resposta de Junts i Esquerra en aquesta sentència hauria sigut un acte conjunt. I ahir va ser un acte separat.
0: Sí, bueno, jo encantat de fer un acte conjunt i tant.
1: No vull dir si políticament canvia alguna cosa, això.
0: De fet, sempre els hi he proposat en aquesta ocasió hi ha moltes altres, clar que sí, sempre els hi he proposat aquest tipus d'actes conjunts i, per tant, escolti, nosaltres el que fem és reiterar la nostra crida a Junts perquè sumin en la defensa de Catalunya, perquè sumin en la defensa de la condonació del deute FLA, perquè sumin en la defensa del model de finançament, perquè sumin en la defensa del consorci d'inversions, que és imprescindible perquè el nostre país hi arribin les inversions i es realitzin les inversions que són necessàries pel futur de les nostres empreses i els sous dels nostres treballadors, clar. Cada vegada, cada dia que en tenim ocasió, els hi recordem la importància de sumar-se en aquesta causa i avui doncs, ho fem també des dels micròfons de Catalunya Ràdio, clar que sí.
1: I avui és a Madrid, a més vostè, no, senyor Junqueras?
0: Sí,
1: exactament. No, ho dic si profitarà, ara. Ja sé que em dirà, no em renyi, eh? Li anava a dir si aprofitarà la Madrid per tenir reunions i traslladar aquest missatge que vostè sí. Em deia, per exemple, amb Pedro Sánchez.
0: Ah, fem reunions amb molta gent, sí.
1: Senyor Junqueras, moltes gràcies, que tingui bon dia.
0: Un plaer, moltíssimes gràcies, que vagi molt bé. Adéu.
1: Oriol Junqueras, el líder d'Esquerra Republicana, quan passen ara mateix 3 minuts de dos quarts de nou. Rematem els bàsics del matí i de seguida comentarem aquestes declaracions d'Oriol Junqueras a l'Àgora del Matí de Catalunya Ràdio, amb la Milagros Pérez Oliva, l'Arturo Puente, el Jofre Llombart i la Sònia Andols, però abans...
2: El Matí de Catalunya Ràdio.
1: Destaquem també el que dèiem, algun altre dels titulars que passen per altres qüestions al marge de l'amnistia. Per exemple, avui hauríem de saber què passa amb les persones desallotjades per l'esvoranc del Putxet, a Barcelona.
3: I li preguntarem en temps d'agora a la consellera i portaveu del govern, Sílvia Pané, que en teoria es va dir que podrien tornar avui a casa, però durant aquesta setmana s'ha arribat a posar en dubte. El govern insisteix que els tècnics no han detectat danys estructurals en els edificis de la zona.
1: Més previsions d'avui. Continuen declarant com a testimonis els metges que van atendre el nadó suposadament maltractat pels seus pares.
4: Ahir va fer-ho la pediatra del CAP i va assegurar que no va veure signes d'agressió sexual quan el va visitar 3 dies abans de l'ingrés a urgències de la Vall d'Hebron. També van declarar un traumatòleg, un radiòleg i una infermera del CAP.
1: I un xoc amb uns ocells podria haver provocat l'accident d'helicòpter a Nova York en què va morir una família catalana l'any passat.
5: La Junta Nacional de Seguretat del Transport dels Estats Units ha trobat evidències d'un impacte d'aus. La investigació, però, continua oberta.
1: I alerta amb això. També és notícia de les últimes hores. Hi haurà més cadires de plata a la Cambra de Comerç de Barcelona. Ara expliquem què són. Bàsicament, el que ha fet la Cambra és augmentar el pes de les grans empreses dins de la institució.
3: Sí, passaran de 2 a 10 els seients, que es coneixen com a cadires de plata, reservats a les companyies que s'assignen a canvi d'una aportació econòmica voluntària. Es va decidir ahir, en un debat i una votació, amb certa tensió entre els diferents sectors de la cambra. La votació, de fet, va quedar empatada a 29 i es va acabar decantant pel vot de qualitat del president Josep Santacreu.
1: I una altra de les previsions del dia, aquesta al Regne Unit. Andy Barham serà proclamat avui nou líder del Partit Laborista Britànic. L'exalcalde de Manchester substituirà dilluns Keir Starmer com a primer ministre. Londres, Quim Olivares.
6: Amb 379 diputats era matemàticament impossible que cap altre candidat competís pel lideratge, ja que en calien 81 per presentar-s'hi. Burnham arribarà al cim del laborisme

0: Més sense primàries, menys d'un mes després de tornar a ser diputat i sense el mandat d'unes eleccions generals, com ja van fer els conservadors Theresa May, Boris Johnson, Liz Truss i Rishi Sunak. Burnham serà proclamat líder laborista després d'haver-ho intentat el 2010 i el 2015. Dilluns, Starmer presentarà la dimissió al rei Carles III i després el monarca convidarà Burnham a formar govern. Starmer, que hi va fer un viatge oficial a Kiev per reiterar el seu suport a Ucraïna, va prometre en la seva darrera sessió de control parlamentari de dimecres donar ple suport al seu successor. Quim Olivares des de Londres pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I mentrestant ja es va acostant l'eclipsi. L'eclipsi de sol, i els oftalmòlegs diuen que s'hauria de donar més informació a la població sobre com s'ha de mirar, sobretot a la zona de la Costa Daurada, per exemple, on evidentment hi ha molts turistes. Diuen, bàsicament, el que ja fa dies que insisteixen. Si fem servir ulleres que no estan homologades, podem prendre mal i podem tenir ferides als ulls que poden ser permanents, Mònica Mas.
2: Des de l'Institut Català de la Retina, el doctor Arturo Ruiz, cap del Departament de Còrnia, creu que hi haurà molts turistes de pas que no sabran res sobre l'eclipsi i cal informar-los perquè no pateixin danys als ulls. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
3: Hauria de fer alguna campanya de publicitat o informant sobre aquest perill, inclús facilitant-la en diversos idiomes, no? I adreçar-los a un centre òptic o centre de referència proper perquè s'informi.
2: El doctor Ruiz ens dona recomanacions i recorda que el moment més crític és quan la lluna encara no ha tapat el sol.
3: Fer pauses. Començar 15 minuts abans, cada 5 minuts vas mirant, sempre amb les ulleres, i un cop arribis a l'eclipsi total, o quasi, arribis, a punt d'arribar, te les poses i com que són uns segons o minuts, doncs ja el pots veure tranquil·lament.
2: Mònica Mas, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: L'altre punt de l'eclipsi que seguirem durant tot aquest estiu aquí a Catalunya Ràdio, molta atenció, són els moviments de les persones que faran viatges per poder-lo veure el millor, perquè aniran a les zones on es veu millor. A les Balears, per exemple, ja estan prenent mesures. A la Serra de Tramuntana hi ha fars o cales de difícil accés que quedaran directament tancats de cara a aquest eclipsi que s'acabarà el 12 d'agost. Palma, Caterina Carmany.
4: Més de 2 milions de persones, risc d'incendi, de col·lapse i de destrossa de parcs naturals i de fons marí. La consellera de la presidència del govern balear, Antònia Maria Estarelles, té clar que la prevenció supera l'espectacularitat del fenomen.
5: Per davant de tot va la seguretat pública i la protecció del nostre medi natural. Per això, ja vos abans que el dispositiu dissenyat cerca blindar la Serra de Tramuntana i la resta d'espais naturals de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera.
4: S'han habilitat 26 punts d'observació oficials, com camps de futbol o la platja de Palma, amb una capacitat de 300.000 persones. Des de Mallorca, Caterina Carmany Jaume, pel matí de Catalunya Ràdio.
1: I una altra qüestió molt destacada de la cartellera d'avui. Tell me what you remember. A wife? Perquè arriba als cinemes finalment l'adaptació de l'Odissea de Christopher Nolan, Marc Garriga.
6: Tot apunta que després de l'èxit d'Oppenheimer, guanyadora de 7 Oscars, Christopher Nolan tornarà a definir l'any cinematogràfic amb la seva nova pel·lícula. Aquesta adaptació de l'Odissea és tan èpica com tots els seus films anteriors. La història la coneixem de sobres, però mai ningú l'havia filmat amb aquesta humanitat ni amb una intenció intel·lectual tan evident. No és casual que Nolan l'estreni quan ens acostem perillosament a un punt d'inflexió de la nostra civilització. Res és gratuït en aquest projecte tan ambiciós, tècnicament fascinant i narrativament insuperable. A tot això cal sumar-hi un repartiment amb uns sensacionals Matt Damon i Robert Pattinson, a qui acompanyen Tom Holland, Anne Hathaway, Charlize Theron i Zendaya, entre d'altres. D'aquí uns mesos sabrem a quants Oscars aspiren. Marc Garriga per al matí de Catalunya Ràdio.
1: I gràcies, Marc. I ja estan a la venda les entrades per la gala solidària Costa Brava que organitza l'Associació contra el Càncer de Girona. Es celebra el pròxim divendres 24 a l'hotel Castell d'Empordà de la Bisbal.
2: Javier Fernández Casanovas, l'ambaixador de la gala contra el càncer a Girona.
7: Cada any es fa la gala, 100% benèfica, i la recaptació doncs, permet continuar treballant en prevenció, investigació, acompanyant internes per les famílies i els pacients.
2: És la desena edició de la gala i els presentadors seran la sommelier Meritxell Falgueras i el periodista Josep Puigbó.
1: 5 minuts i 3 quarts. Actualitzem la mobilitat d'aquest matí. Jurada, bon dia de nou.
8: Bon dia, Freddy. Sense grans problemes al transport públic, només destaquem la línia R14 de Renfe. Veiem que els trens de Lleida, Pirineus, a Barcelona, Estació de França, van tard, de les 8:39, per tant, just ara mateix, que hauria d'arribar ara a Sants, ho farà mitja hora més tard, cap a les 9:10. També destaquem el mitjana distància de Móra a la Nova Barcelona, 10 minuts de Móra, i l'Euromet de València a Barcelona, que circula mitja hora tard.
1: Equip viari, Clàudia Serra, com estàs? Bon dia.
9: Bon dia.
1: Punts vermells, a aquesta hora?
9: Doncs mira, aquest aquesta hora, la veritat és que ni punts vermells i pràcticament tampoc taronges. En general, molta fluïdesa a les carreteres, no tenim incidències ni retencions destacades.
1: Gràcies, Clàudia. Fins ara.
9: Bon dia.
10: Bon preu i esclat, el supermercat de proximitat us ofereix el temps.
1: Tomàs Molina, com estàs? Bon dia.
11: Molt bon dia.
1: Continua aquesta calor, però poquet a poquet anirà fluixant, eh?
11: A veure si la setmana vinent es normalitzen per l'època de l'any, a partir de dijous, però de moment avui i demà ja tenim una petita davallada de les temperatures. Avui les màximes ja no passaran dels 38, com a molt 39 a les comarques de Ponent, a les Terres de l'Ebre, però la major part de Catalunya estarà entre els 30 i els 35. Demà, fins i tot, una miqueta més baixes que les d'avui, amb un dia assolellat, potser amb nuvolades al Pirineu. Diumenge sí que tornen a pujar una mica, però ja ho diem. Sembla que la setmana vinent es podrien normalitzar a mitjans de setmana.
12: Ara, fer la teva compra amb l'app de Bon Preu Esclat té premi. Accedeixi i descobreix els reptes que t'ompliran la butxaca d'estalvi. Fes la teva compra, assoleix l'objectiu i pesca el premi. Pots aconseguir productes gratuïts o descomptes per les teves properes compres. Bon Preu i Esclat.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: Anem als esports, va. Perquè tenim a la cantonada la final del Mundial, que, per cert, el que ja sabem, Robert Prat, molt bon dia.
13: Bon dia.
1: És que serà la més cara de la història, amb entrades a partir de 7.000 euros.
13: S'haurà de gratar la butxaca qui vulgui veure en directe aquesta final. La FIFA aplica la política de preus dinàmics, que podria ser la de preus molt cars, en funció de l'oferta i la demanda. Això fa que es paguin, a hores d'ara, 7.000 euros per la localitat més barata. Els preus són ascendents, les localitats a les llotges VIP poden arribar fins als 70.000 euros, per veure la final entre Espanya i l'Argentina. Una final innovadora, tindrà format de Super Bowl, espectacle al descans que s'allargarà mitja hora. Lamine Yamal no es va entrenar ahir per precaució, però Joan Laporta confirma que està bé. Són declaracions a la cadena SER.
14: También nos ha dicho que está bien. Yo creo que Lamine, para Lamine es un partido para todos, ¿no? Pero para Lamine especialmente, porque generalmente el fútbol siempre se focaliza en jugadores de referencia. Esta final se está muy focalizando mucho en el duelo Messi-Lamine, ¿no? Para mí, como presidente del Barça, un orgullo que se hayan formado los dos en la Masía.
13: Sí que preocupa la contaminació de l'aire a Nova York. Els incendis al Canadà han fet que l'aire sigui de molt baixa qualitat. Un núvol gris presideix la ciutat i les autoritats recomanen reduir les activitats a l'aire lliure.

0: I mentrestant, Robert, no hi ha entesa entre el Barça i l'Atlètic de Madrid per Julián Álvarez.
1: Ni el Barça ni l'Atlètic de Madrid es mouen de les seves posicions. Enrique Cerezo, president del Club Matalassé.
2: Joan Laporta és un bon amigo, és un gran presidente i ell sabe muy bien dónde va a jugar Julián López el año que viene. Digo Julián López, joder.
3: Álvarez.
2: Bueno, Julián Álvarez el año que viene. Me pones nervioso con lo del jugador del Atlético de Madrid y sin ningún problema.
1: Joan Laporta.
4: El jugador se ha pronunciado y por eso pues yo creo que aún el tema está... Está vivo y ya veremos qué dice el Atlético de Madrid. Está muy claro que el jugador pues quiere cambiar de aires y nosotros estamos en disposición de acogerlo. Y además pues haciendo una buena, muy buena oferta, una oferta que creo que es muy buena.
0: En canvi, el Barça sí que avança en altres fitxatges, com el d'Adeyemi.
1: Adeyemi passa a revisió mèdica abans de ser oficialment nou jugador del Barça. El club farà públic el fitxatge a les pròximes hores. El Barça paga al Dortmund 22 milions, 7 més en variables, subjectes a títols per aquest extrem alemany de 24 anys. I Ter Stegen ultima la seva sessió a l'Ajax. El club li ha donat permís per resoldre la seva marxa al conjunt dels Països Baixos que entrena Mitchell. El Girona, que va presentar el davanter ucraïnès Oleksandr Pishur, un gegant de 21 anys i, atenció, 2-0-4. Firma per 5 temporades. El bàsquet blaugrana es reforça amb el base nord-americà Umoja Gibson de l'Olimpia de Ljubljana, mentre que Pogacar surt com a líder a l'etapa de mitja muntanya, al Tour. Un port de primera categoria animarà l'etapa, un port que es corona a 30 quilòmetres de la línia de meta.
5: Al matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
6: Quan tries viatjar, la decisió ja l'has pres. Quan tries invertir, també. Amb carteres màster de CaixaBank, tu fas el pas i els nostres experts t'acompanyen en el viatge cap a les teves metes financeres. Carteres màster de CaixaBank. Mai no ha estat tan fàcil emprendre un viatge. Des de 6.000 euros. Exclusives per clients assessorats Wealth Management i Banca Premier. Inversió subjecta a fluctuacions per la qual cosa es poden produir pèrdues.
7: A Gandia, València, hi ha algú que està d'enhorabona forever. És que aquest divendres 10 de juliol, Eurojackpot de l'11 li ha lliurat un premi de més de 535.773 euros. O sigui, que el podeu felicitar forever el que dura el premi. I si vols que a tu també et vagi molt bé forever, juga a l'Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres, per tan sols 2 euros, pots de 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
8: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
9: Aneguet de goma, 3 euros. Llençar escombraries a la sorra de la platja, 750 euros. Aquest estiu, multes de fins a 250 aneguets de goma per conductes incíviques. Sí, sí. Fins a 750 euros de multa per llençar escombraries a la sorra.
10: Pla Endreça. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
11: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Bacus i em porta't la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
12: Si busques un híbrid endollable, a MG Quadis British t'oferim l'MG HSPF des de 299 euros al mes. Més tecnologia, més confort i 7 anys de garantia. Preu subjecte a finançament. Consulta condicions a quadisbritish.es. Cada dia més a prop teu a les nostres instal·lacions de Zona Franca, La Maquinista, Urgell, Sant Boi, Mataró i Granollers. quadisbritish.es.
13: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
14: Espanya cap a la segona estrella, amb un 15% de descompte directe en tots els televisors, del 17 al 20 de juliol.
13: Si vols fer la compra bé, has d'anar a Carrefour.
15: El Mundial arriba al final. Aquest diumenge a Catalunya Ràdio, la final del Mundial. Qui el guanyarà? Lamine o Messi? Espanya o Argentina? Aquest diumenge, a partir de les 8 del vespre, l'Espanya-Argentina en un especial del Club de la Mitjanit amb la transmissió de la final.
16: El Mundial al Club de la Mitjanit.
15: Amb Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, David Clopés, Sònia Gelmà i Roger Arbusà des de Nova York i Xavi Campos. La final del Mundial a Catalunya Ràdio.
17: Qui diu que l'estiu no passa res?
18: Un Mundial de futbol amb 104 partits.
17: El mercat del Barça de Flick. Els reforços del nou Barça sense Alexia.
18: El nou projecte de Monchi a l'Espanyol.
17: La recomposició del Girona segona.
18: Ja sigui a la platja, ja sigui a la muntanya.
17: Ja sigui al cotxe o a l'oficina.
18: El sol o a l'ombra.
17: Escolta el Tot Costa.
19: Cada tarda a partir de les 7, el Tot Costa més esportiu.
20: L'estiu és tu.
19: Catalunya Ràdio.
20: La llum dins dels meus ulls.
21: Som 3CAT.
20: L'estiu.
19: L'estiu ets tu.
13: Quan em mires i somrius.
19: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
3: Avui a la hora del matí de Catalunya Ràdio amb la periodista del País, Milagros Pérez Oliva, amb el periodista del diari Punès, Arturo Puente, amb el periodista Jofre Llombart i amb la politòloga Sònia Andolt.
0: I de què han parlat fins ara, Pol?
3: Els fills de l'Arturo, que porten el fer leguits als pares a primera hora del matí a la màxima potència.
20: Es desperten... Cookie.
3: Van a despertar els pares per després jugar que se'n tornen a dormir.
0: Ah, sí, eh?
21: Sí, sí. Fan representants dels jocs. Bueno, pues, igual que cuinen, igual que netellen, igual que tal, a les 6 de la matinada els pots tenir allà pues, jugant a que se'n van a dormir. Llavors, estaven amb una manta, s'expliquen un conte.
22: He vist mètodes de Pol Pot menys sàdics que aquest, eh?
0: En fi, doncs comencem l'hora del matí de Catalunya Ràdio. Vinga, doncs després de l'aval de la Justícia Europea i la llei d'amnistia, que ara comentava Oriol Junqueras, la gran pregunta d'avui és, i ara què? Ara què farà el Suprem? Què farà el Constitucional? Què farà l'Audiència Nacional? Tornem a Madrid. Tania Tàpia, com estàs? Bon dia.
23: Què tal? Bon dia.
0: Comencem per la sentència, la part de la sentència Europa que afecta la malversació. Això aquí hauria d'afectar en certa manera el Suprem, però el Tribunal Egit ja ha dit que no se sent interpel·lat, que manté la seva interpretació, que la malversació no l'amnistia, i que en tot cas esperarà el Constitucional, i això ja ens porta després de les vacances, no, Tania?
23: Sí, la qüestió és per què no se sent interpel·lat. Doncs perquè el que resolarà el Tribunal Europeu és una consulta d'un altre tribunal, recordem, del Tribunal de Comptes sobre si l'1 d'octubre va afectar les finances. El Suprem no aplica l'amnistia per malversació per altres motius, com deies, per exemple, doncs perquè interpreta que, com que no ho van pagar de la seva butxaca, no es van enriquir perquè es va pagar amb diner públic. Per això, tot i la decisió d'ahir, no farà res al Suprem. Qui li ha de marcar el camí al Tribunal Suprem és el Constitucional, amb la seva doctrina. Allà sí que s'haurà de dir alguna cosa, però per calendari, com deies, ens situem a la tardor. Per què? Doncs perquè el Constitucional té 6 recursos dels líders independentistes. El primer que veurà és el de Jordi Turull i ho farà passat l'estiu. Ens confirmen que la setmana que ve hi ha ple, però que és precipitat. Un cop el Constitucional interpreti la decisió d'Europa, si entén que l'amnistia s'aplica sí o sí, el Suprem, per dir-ho clar, té 2 camins. O bé acata el que li diu el Tribunal de Garanties, aplica l'amnistia, aixeca l'ordre de detenció de Puigdemont, o bé, si creu que té dubtes i està legitimat, pot anar a presentar la seva pròpia qüestió prejudicial al Tribunal de Luxemburg, el que suposaria dilatar encara més una aplicació total de la llei.
0: I després hi ha aquesta segona sentència, Tània, la de terrorisme contra els CDRs. Aquí, en teoria, això és el que deien ahir molts experts, això sí que hauria de ser automàtica, però automàtica no vol dir imminent.
23: No, aquí, si més no, hi ha molt menys marge d'interpretació, perquè l'Audiència Nacional té la resposta que buscava quan va anar a la Justícia Europea. El Tribunal de Luxemburg el que els diu és que l'amnistia s'ha d'aplicar també per terrorisme perquè no contravé les normes europees de terrorisme, perquè bàsicament no es van cometre greus violacions de drets humans. Hi ha 12 persones, recordem-ho, pendents encara d'aquesta sentència. Estan processats, no van arribar a ser jutjats, per l'Audiència Nacional, entre d'altres per organització terrorista i fabricació d'explosius. Fons de l'Audiència Nacional reconeixen que no es pronunciaran d'avui per demà perquè encara han de rebre la sentència, llegir-la bé i després decidir en conseqüència. Dient-ho clar, doncs, amb l'agost pel mig, que és inhàbil, tot apunta que ja serà una decisió per després de les vacances.
0: Gràcies, Tània. Fins ara.
23: Fins ara.
0: A aquesta hora saludem ara mateix al matí de Catalunya Ràdio la consellera Sílvia Paneque, la portaveu del govern. Consellera, com estem? Molt bon dia.
24: Hola, molt bon dia.
0: Ara comentàvem aquesta situació. Després de saber la decisió de la Justícia Europea, en aquest temps hem sabut informacions com la que ara ens deia la Tània, que l'Audiència Nacional o el Suprem no tenen, diguem-ne, una especial pressa en aplicar-ho. Quina lectura en fa?
24: La veritat que nosaltres, des del govern i també com a grup parlamentari, hem demanat sempre la màxima celeritat i que s'apliqués la llei d'amnistia d'acord a allò que ja s'havia tramitat políticament, amb les majories necessàries, i sempre dèiem amb la màxima celeritat i sense cap mena de subterfugi. I continuem doncs apel·lant a aquesta mateixa línia política o aquesta mateixa actuació. A més, ara sabem que tenim aquest aval, no?, del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, i per tant encara hi ha menys elements que puguin endarrerir l'aplicació efectiva de la llei d'amnistia. Per tant, continuarem doncs dient el mateix que hem dit fins ara. Ja ho dèiem abans, ara encara més amb aquest aval.
0: La idea és el Partit Popular, deien, nosaltres sí que respectem les sentències judicials, en referència a les crítiques que arriben des del Partit Socialista, sobretot a Madrid, al voltant de les causes que envolten el president Pedro Sánchez.
24: Nosaltres sempre respectem les sentències judicials, sempre ho hem dit, agradin més o agradin menys. Jo crec que el Partit Popular, la reflexió que hauria de fer precisament és que aquesta sentència, aquest pronunciament del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, precisament contradiu de socarrel aquelles afirmacions que feien el Partit Popular d'inconstitucionalitat d'aquesta llei, i que precisament és la defensa, no?, de la democràcia, el fonament més important, justament, que avala la llei d'amnistia, segons ara ja sentència del Tribunal Europeu. Per tant, jo crec que és una esmena a la totalitat de tots els arguments que varen utilitzar precisament el Partit Popular d'inconstitucionalitat d'aquesta llei.
0: Tenim, doncs, aquesta part més jurídica que dèiem, amb aquests tribunals que ara ho han d'aplicar, i això estem a l'espera de veure què passa. Però després hi ha el pla polític, consellera. No sé en quin escenari estem. És a dir, què ha canviat políticament des d'ahir?
24: Home, nosaltres pensem que, més, com deia vostè, més enllà de l'aval jurídic, això representa també, i jo crec que amb això atenem també un sentiment molt generalitzat de la societat catalana, això ens permet també tancar, d'alguna manera, una crisi política, social, institucional, i, per tant, entrar en una fase de normalitat. De fet, la voluntat política que hi havia al darrere de la llei d'amnistia era aquesta, obrir una etapa de normalitat o situar en el debat polític allò que mai hagués hagut de transcendir i anar per la via jurídica. Per tant, des del nostre punt de vista, més enllà de l'àmbit jurídic, efectivament, això ens permet continuar amb aquest pensament, no?, i amb aquesta obertura d'aquesta etapa, que crec molt sincerament que, a més, és un pensament, un sentiment, una voluntat molt extensa amb la societat catalana.
0: Li pregunto d'una altra manera. Vostè confia que això pot fer moure Junts, en algun sentit, a donar més suport, per exemple, al govern espanyol?
24: No, la veritat és que quan pensem en la llei d'amnistia, en aquest aval i en el que significa, estem pensant, doncs, en situacions personals concretes, i que aquesta llei d'amnistia, doncs, pot ajudar a resoldre, però sobretot estem pensant no tant en moviments polítics concrets de situacions concretes. Li dic molt, molt sincerament, aquest era un compromís que teníem amb forces polítiques, però era un compromís que teníem també amb la societat catalana, i per tant va molt més enllà de moviments polítics concrets. Sincerament li dic, jo crec que va en aquest sentit d'obrir una etapa de normalitat institucional, política, social, com dic, i no ni en el moment en què es va iniciar, no, aquell novembre del 23, no, la proposició de llei del grup socialista, ni ara amb aquest aval, fixi's, han passat moltes coses, a més, no han anat vinculat estrictament a qüestions de, no, de situacions puntuals, de moviments polítics. Sí que hi havia aquest compromís, efectivament, amb els grups, però anava molt més enllà d'aquesta qüestió.
0: També hi havia un parell de qüestions, aprofitant que la tenim, consellera, que també li volíem comentar.
24: Sí,
0: per exemple, l'esvoranc del Putxet a Barcelona, que es va dir que avui els veïns podrien tornar. Durant aquesta setmana vam dir, alguns tècnics van dir, no està del tot clar. Sabem alguna cosa de si quan podrien tornar aquests veïns a casa seva?
24: Sí. Doncs miri, està previst que a les 12, si no m'erro, és l'hora, crec, que hi ha prevista per tenir una atenció a premsa i també amb els veïns i veïnes, i per tant permeti'm que el pugui traslladar aquest moment del dia, on donarem sobretot la informació als veïns i veïnes, i també tindrem aquesta atenció perquè tots els mitjans puguin saber efectivament en quin punt ens trobem i què ens espera els propers dies.
0: A les 12 els hi dirà als veïns i als mitjans, entenc, llavors?
24: Ho fem sempre d'aquesta manera, em sembla que és la manera adequada d'informar, doncs, els veïns, que finalment són els principals, no?, perjudicats per aquesta situació, a l'hora que traslladem aquesta informació. Ho hem fet cada dia, excepte ahir, si no recordo malament, per tal de traslladar informació tècnica de com ens trobem, quines lectures hem tingut, què ens espera els propers dies, quins treballs tècnics s'estan fent, a l'hora que també, doncs, donar les perspectives de possibles retorns de famílies a casa seva.
0: Els consens.
24: Això avui a les 12.
0: D'acord, n'estarem pendents. Consellera, els consta si han aparegut més esquerdes?
24: De la informació que tinc fins ara, a les 8 del matí habitualment és quan fem una reunió de posada a punt, no em consta, no, de Noves Esquerdes, no em consta.
0: Perquè vostès, els tècnics, en principi, durant aquesta setmana han dit que danys estructurals, tant els habitatges com els comerços, es descarten, oi?
24: Sí, això s'ha descartat, sí. Amb els treballs que hem fet fins ara, era la principal preocupació que teníem i això s'ha descartat, sí.
0: Alguns dels comerços de la zona també deien, escolta, si hem de mantenir gaires dies més tancats, que algú altre ens doni un cop de mà, no sé que des del govern si es pot fer alguna cosa.
24: Sí, això ho estem articulant. Precisament, a part d'aquestes reunions amb els veïns, tenim reunions també específiques amb els comerciants i s'estan treballant des del govern de la Generalitat, a través de l'Institut Català de Finances i la pròpia constructora. Ja s'han obert, de fet, partides econòmiques per atendre, per exemple, el reallotjament dels veïns i veïnes, i se n'obriran també per atendre doncs aquestes despeses més perentòries o les que pugui haver futur. Això ja correspondria a les de futur en l'àmbit, doncs, de possibles doncs, tancaments, d'expedients, de veure, en fi, quins danys pot haver-hi, però en les perentòries d'urgència s'obrirà també una línia econòmica per poder-les atendre.
0: Avui al migdia, doncs, sabrem si aquests veïns poden tornar avui a casa seva d'aquest barri de Barcelona. I, consellera, finalment li volia demanar també com interpreta el que està passant a l'Ajuntament de Girona.
24: Doncs, en fi, jo ho vaig dir, li reitero, eh? És a dir, el govern no es manifesta sobre situacions concretes d'ajuntaments concrets. Sí que en el seu moment vaig dir, i ho reitero perquè em sento amb la tranquil·litat que això ho practico, que és bo que en les ciutats, a Catalunya també, hi hagi marcs d'estabilitat, marcs d'entesa, de diàleg, que permeten avançar. Això ho defenso, ho he defensat sempre amb la meva trajectòria política, ho defenso des del govern, i en aquest sentit sí que podria apel·lar, no?, a la necessitat de que pugui haver-hi aquest marc d'estabilitat, perquè falten encara molts mesos per les eleccions municipals. La ciutat té la necessitat d'avançar i, per tant, no és bo que hi hagi escenaris d'inestabilitat.
0: I ho deia també perquè un dels arguments que hi ha, o dels comentaris que s'ha fet, vaja, arran de la sortida de Junts de l'Ajuntament de Girona, és pensant en aquestes claus electorals que vostè deia, i en una d'aquestes claus és si vostè tornaria a ser candidata o no. No sé si ho té decidit, com a mínim.
24: Això ho he repetit moltes vegades, però no em fa res tornar-ho a repetir. En aquests moments, fixis, vostè em deia, un dels elements que m'està preocupant aquestes setmanes, n'hi ha molts d'altres: habitatge, mobilitat, la millora de Rodalies, la crisi climàtica que ens ha, en fi, que l'estem veient, no?, que es fa evident en els nostres dies a dies. Per tant, si vostè em pregunta en què estic pensant, penso tot el dia, cregui'm, menys les hores que dormo, les poques hores que dormo, tot el dia estic pensant en com podem millorar aquests àmbits, ja dic, des de l'habitatge, que és un tema, doncs, que ens ocupa. Pensem que tenim una bona política estructural i concertada dissenyada, però és evident que hi ha, doncs, necessitats en el dia a dia, en l'àmbit de Rodalies i en l'àmbit d'aquesta crisi climàtica, ja sigui aigua, energia, totes les hores, minuts del dia, cregui'm que els dedico a això i no penso en altra cosa.
0: I una última cosa, consellera, perquè evidentment un dels grans temes que ens han aguitejat a tots plegats en el que portem de juliol són els incendis, però hi ha el cas concret d'Aigua Múrcia. Es va comentar que hi hauria un piròman, ahir es va declarar un quart incendi. És només si en saben alguna cosa més, si hi ha alguna novetat al voltant d'aquesta qüestió.
24: No tinc més informació que la que ha traslladat la consellera Parlon. La investigació continua. He escoltat també declaracions, crec que precisament avui al matí, de l'alcalde, no?, que també traslladava, doncs, aquest neguit. Es continua la investigació i, com vàrem dir en el seu moment, serem molt contundents. Gran part o una part important dels incendis forestals que estem vivint a Catalunya tenen un origen provocat i serem molt contundents. Investigarem, perseguirem, detindrem aquestes persones i les portarem a la justícia, perquè els danys, com vostès estan veient, són irreparables i són danys molt importants.
0: Consellera Paneque, moltíssimes gràcies, que tingui molt bon dia.
24: Gràcies a vostès, molt bon dia.
0: La portaveu del govern, Sílvia Paneque, al matí de Catalunya Ràdio, per aquestes altres qüestions, però el tema principal era la lectura avui, ja pràcticament 24 hores després de la sentència o la decisió del Tribunal de Justícia de la Unió Europea sobre la llei d'amnistia. Arturo.
21: Bé, sí, sobre tot el que s'ha dit en les darreres 24 hores, jo crec que el més destacable de tot és que la sentència que ahir es va llegir a Luxemburg és un clatellot enorme a l'estratègia concertada, comú, que ha tingut la dreta política espanyola i la part més important de la cúpula judicial respecte a l'amnistia. És a dir, no deixa lloc a la interpretació, això que vam llegir ahir, i efectivament, és evident que respon a unes qüestions prejudicials que l'havien plantejat un seguit de tribunals que no era el Suprem, però això, diguem-ne, és una formalitat. El que ve a dir, perquè a més hi ha paràgrafs on s'expressa una mica més enllà de les respostes exactes a les qüestions que s'havien plantejat, el que ve a dir és que és perfectament homologable al dret europeu i que aconsegueix, diguem-ne, la funció que tenia la llei d'amnistia. Aquí jo crec que s'ha de dir una cosa que, perquè les interpretacions de vegades són una mica, bueno, polítiques, és normal que sigui així, eh? Però, és a dir, quan es diu que el que pretendia l'amnistia era aconseguir la normalització de Catalunya, deixant darrere la ruptura, totes aquestes coses, és a dir, que es ve a dir és que el que intentava l'amnistia era que l'independentisme baixés per despistonada, i ara és un error. És a dir, l'amnistia és bona per si mateixa, faci el que faci, passi el que passi a la independència. Si baixa per qüestions per qüestions circumstancials o per qüestions que tenen a veure amb l'amnistia, és bona l'amnistia. Si passa el contrari, també ho és. Perquè el problema democràtic que hi havia a Catalunya, que hi ha hagut en els darrers 10 anys, era que hi havia uns senyors, que són actors polítics, que no podien presentar les eleccions. Així, resumint-ho molt. És a dir, aquesta era l'anomalia. Que hi hagi molt d'independentisme o poc independentisme, és igual de democràtic. És igual de democràtic si l'independentisme té un 80 que un 20, igual. I és igual de democràtic si hi ha una part de la societat que es vol independitzar que no. Jo crec que, ho dic perquè estic veient una mica d'interpretacions de vegades que és com si, bueno, no, aquesta llei, mireu, ha funcionat perquè ha baixat l'independentisme. No, aquesta llei no ha funcionat per això. Aquesta llei ha funcionat perquè ha tornat a que molts actors estiguin en el lloc democràtic. Parlem molt de Junqueras, de Puigdemont i dels líders polítics, però, per exemple, perquè no hi hagi 13 activistes que estiguin acusats de terrorisme. Quan no, tots sabem, no?, els que van anar pel carrer a Catalunya els darrers anys, que, pues, per sort, per tothom, no hi ha hagut terrorisme a Catalunya. Per tant, és això el que s'havia de solucionar. Llavors, els efectes jurídics són, des d'ahir, no?, són clars. Els efectes polítics trigarem més temps a veure'ls, molt més temps a veure'ls. I jo crec que estem començant a veure alguns, però que tindran molta més cua. Però jo, per mi és no perdre el focus això. És a dir, els efectes polítics poden ser molts, però l'important és que tothom tingui igualtat de condicions a l'hora de presentar-se a les eleccions i fer política.
1: Sònia.
2: Sí, jo l'analitzo des d'una altra perspectiva, diguéssim. Jo no crec que sigui ni bon ni dolent, o com a mínim entenc el que diu l'Arturo. Forma part de la narrativa que necessita el govern socialista, tant a Espanya com a Catalunya, per convèncer els seus, perquè es va judicialitzar tot el procés d'una forma que no hauria d'haver passat ja d'entrada. Es van fer coses molt malament fetes i es va entrar en una excepcionalitat no democràtica, jutjant coses que no s'haurien de jutjar i s'haurien d'haver solucionat políticament, condemnant coses que no s'haurien d'haver arribat a judici i, per tant, l'amnistia retorna una mica aquesta normalitat democràtica, no?, com deia l'Arturo. Ara bé, no deixa de ser un instrument estrany que ha posat no?, ha intentat posar solució a una cosa que es va fer d'una forma molt estranya. En qüestió de resolució del conflicte, jo estic d'acord que no hauria d'haver-se fet buscant baixar l'independentisme, i és cert que ho han fet per això, perquè ha interessat políticament. Si no, no s'hauria d'haver fet. Però jo vaig ser molt, no sé si crítica, però curosa amb l'ús de l'amnistia, perquè fixeu-vos que històricament les amnisties s'han utilitzat en llocs on s'han comès crims de sang. És a dir, on hi ha hagut guerra civil, on hi ha hagut un moviment nacional d'alliberament nacional, a llocs on realment estaves amnistiant uns crims comesos. Aleshores, utilitzar-ho aquí, que no hi havia hagut uns crims, com a molt que s'hagués jutjat, eren delictes, si voleu, administratius o delictes, no, però no eren crims de sang, era utilitzar-lo, donar-li més pes encara de la gravetat del que s'havia fet amb uns termes, jo respecto que molta gent ho visqués com un greuge important, però dic gravetat en sentit crims de sang i de batalla armada. Això no ha passat i per tant, utilitzar l'amnistia com a instrument era una mica un bunyol en els processos de pau i en els processos de mediació política d'arreu del món. Ara bé, una vegada apostes per aquest instrument, l'has de respectar. Aleshores, el que no té cap sentit, té tot el sentit narrativament, perquè ho utilitzen políticament, però que una part molt important del Deep State es posés en contra i arribés tan lluny en impossibilitat que s'hagi aplicat Aleshores, per sort, encara hi ha aquests equilibris amb la justícia europea que li van donar normalitat. Però, en tot cas, ahir, quan escoltàvem la sentència en directe, no, anava dient no nos opondremos, tiene sentido... Vull dir que tot està molt mesurat i molt... No? Per no treure-li sobirania a un estat o a una justícia nacional, però alhora tampoc entrar molt en el, no, en el punt de fins a quin punt és dolent o no el que van fer els indepes.
22: El principal clatellot que deia l'Arturo és que ahir hi havia tres escenaris possibles. Que hi hagués un pronunciament molt clar en contra de la llei d'amnistia, que hi hagués un pronunciament molt clar a favor de la llei d'amnistia o que hi hagués un pronunciament a favor de la llei d'amnistia amb alguns dubtes, amb algunes puntualitzacions, amb algun subratllat, alguna cosa, que podia permetre al Suprem agafar-se i dir «Ah, és que veieu això, no d'allò». Va passar l'escenari 2. Va passar l'escenari de «Aquí no hi ha terrorisme, no hi ha malversació, no afecta res». Et diré més, discrepo una mica d'aquest... Evidentment, no va ser molt explícit expressament, però jo crec que sí que del discurs que va fer el president, que avui has posat un fragment, sí que crec que hi ha una mica de posicionament polític a favor, utilitza moltes vegades la paraula reconciliació, com dient, ei, això es va fer per reconciliar, això es va fer per posar pau, això es va fer per no sé què, respectem-ho. Crec que ho diu així. Crec que això,
21: sí, sí,
22: dintre de la mesura i la prudència...
2: Sí, justifiquen legalment que aquesta era la intenció. I per
21: que
2: tant...
21: Sí, però no
0: és menor perquè la Comissió Europea va dir...
2: No, és
0: una manera de dir no és una autoamnistia.
21: Clar, que era l'argument de la Comissió Europea.
22: És a dir, d'alguna manera, el president del TJUE apel·la a l'esperit de la llei d'amnistia. Sí, sí. No a la legalitat estrictament, clar, sinó a l'esperit. I crec que això també és un altre clatellot. Després, una mica de memòria, no? La sentència del procés renya els dirigents polítics espanyols per dir això ho hauríeu d'haver resolt per la política i ens heu passat el marron a nosaltres la justícia. Com que ens l'heu passat a nosaltres la justícia, els delictes són aquest. Fa la llei d'amnistia i diu, d'acord, com que això s'hauria d'haver resolt políticament, nosaltres decidim que políticament, punt i final, reconciliació, això. I aleshores la justícia diu, no. Això és il·legal, això és polititzar. Bé, en què quedem?
21: La sentència diu que no és un cop d'estat, i després, a la resposta que fan tota l'estona a l'amnistia, els hi diuen colpistes.
22: Sí, sí, totalment.
21: Unes quantes vegades.
22: I una última cosa. El que és cert és que hi ha, des de fa 9 anys, gent que no pot participar, etcètera, etcètera, a les eleccions. D'acord. Però és que en fa 2 que ja ho podríem fer, perquè la llei d'amnistia està en vigor des de fa pràcticament 2 anys. I el cas és que, ja no et diré qui li retorna els 9 anys als exiliats, als empresonats, als inhabilitats, etc, etc. Però sí qui li torna aquests 2 últims anys en què ja no hi ha cap excusa. Mm. Et diré més, des d'ahir a quarts d'11, a què triguen? Què esperen? Però des d'un punt de vista tècnico-legal.
2: Sí,
22: és
2: sí,
22: a dir,
2: sí.
22: Ja no hi ha marge d'interpretació. S'ha acabat.
0: En el cas dels CDRs, per exemple,
22: acabat,
0: és molt clar.
22: S'ha acabat. Sí.
0: Mm-hmm. Mila.
1: Sí, jo crec que respecte a lo que deia la Sònia de que és un instrument una mica estrany, en realitat no quedava més remei que fer-ho per aquesta via des del moment en què, en el moment àlgid del conflicte entre Catalunya i Espanya, el poder que representava en aquell moment el PP a la Moncloa va decidir externalitzar la solució del conflicte al sistema judicial sabent que hi havia un sistema judicial que entraria amb sanya i amb tota la contundència del món a resoldre un problema que s'hauria d'haver resolt per la via política. Per tant, un cop que es judicialitza tot el conflicte i es posa en mans de Esmarchenes, Llarenes, etc, etc, la evolució de la pacificació d'aquest conflicte no te queda més remei o no li queda més remei
2: no
1: al govern del PSOE que prou cost electoral ha tingut per això que anar a la via de l'amnistia, que de fet va ser una imposició d'Esquerra Republicana i de Junts per a la votació de la investidura. Però per mi el més important de la sentència és que legitima al govern per aplicar mesures de gràcia per resoldre un conflicte institucional i polític que és el, precisament el que s'havia negat tant des del PP com des de tota l'oposició de dretes, com també des d'alguns tribunals. Recordem que el Tribunal Constitucional ja ha dictat 19 sentències favorables a la llei d'amnistia i encara no s'aplica totalment. Entre elles, la sentència de juny del 25, que avala plenament la constitucionalitat de la llei. I en els vots particulars que l'ala més conservadora del Tribunal Constitucional va emetre, es van donar arguments molt bèsties, molt durs, molt contundents, que eren molt agressius, sobre que es vulnerava tota la Constitució i sobretot argumentaven que es vulnerava la normativa europea. Doncs ara el Tribunal de la Unió Europea ha sentenciat que no és així i ha desautoritzat de manera radical a tots aquests sectors del Tribunal Constitucional i dels altres tribunals que han estat impedint l'aplicació de la llei. Quin és el problema que tenim? Que de la mateixa manera que fins ara han fet una interpretació extensiva, analògica, una interpretació aberrant en alguns casos, com és la del tipus de la malversació, poden continuar fent-ho igual i es buscaran, poden buscar noves argúcies per intentar, inclús en aquest cas i amb la sentència favorable del Tribunal de Luxemburg, tornar a impedir que s'apliqui plenament l'amnistia. Ja veurem què farà el Tribunal Suprem respecte de la interpretació del delicte de malversació, quan el Tribunal Constitucional a l'octubre, en segona, segurament, amb una segona ponència, perquè aquesta ponència del recurs del Puigdemont ha sigut encomanat a un dels magistrats més conservadors i més antiprocés català del Tribunal Constitucional, i s'haurà de repetir segurament la ponència.
0: Sí que és interessant que aquesta, un mica ho deia l'Arturo, és a dir, o deia també el Jofre i la Sònia, és a dir que, mira, aquesta sentència hagués pogut dir, miri, m'han preguntat dues coses, sí i sí.
21: Sí.
0: Punt.
21: No.
0: Però va una mica més
21: enllà.
0: De fet, la nota de premsa, ho dèiem ahir, la nota de premsa, el titular de la nota de premsa, no de la sentència, però la nota de premsa és Tribunal Superior de Justícia, el Tribunal de Justícia avala la llei d'amnistia.
21: Sí.
0: Vull dir que aquestes coses, aquesta finezza...
21: Hi ha un paràgraf 19...
0: No és casual.
21: Hi ha un paràgraf 19, que podia... Perdó, 119. No, perquè... Ho dic perquè ho he escrit 50 vegades. Ahir vam estar... És que mira la Sònia com si estigués absolutament boig.
20: No, perquè com que no soc periodista, estic flipant.
22: Que les criatures se'n vagin a dormir.
21: No, perquè ahir ens ho van mirar 200 vegades.
20: És el que els he llegit aquest matí, saps? Quan estaven les adormides, el paràgraf 119...
21: El paràgraf 119, que és un paràgraf que podia ser sobrer, diguem-ne, entra a com han d'aplicar els tribunals l'amnistia i els hi diu que l'han de fer, jo vaig resumir-ho dient, sense registrar, que és sense anar a buscar les proves... És a dir, els hi diu, no ho esteu aplicant bé. Els hi diu això, eh?
20: Que si aproves una amnistia, és amnistia.
21: No ho estem aplicant bé. Si aquests senyors, quan entren per la porta del jutjat, tenen a veure en aquestes causes, han de sortir. Ja està. No els has de preguntar com es diuen. Això és una cosa que, efectivament, el TUE podia estalviar-s'ho, si hagués volgut. Era el que dèiem, no? Hi havia tres escenaris. Un era el de perfil. No es posa de perfil. Entra de forma molt contundent. Hi ha ressons, amb algunes coses que estan passant a la Unió Europea. És a dir, hi ha una idea que hi ha països, sobretot a l'est i d'altres tipus, que podien tenir regressions democràtiques. I per tant, la Unió Europea està sempre, aquest tipus de tribunal, està sempre intentant mantenir el dret de la Unió i mantenir un seguit de consensos. Ja, diguem-ne que hi ha ressons, no vol dir. Dit això, és molt interessant, perquè el Tribunal Suprem, és veritat que pot seguir tenint marge, no marge jurídic, però marge d'interpretació i marge per fer fintes i marge per fer coses rares. En fi, després de la pirueta aquesta de la malversació, que és una pirueta que ja ho ve tothom. És que, a més a més, és una cosa... No cal saber de... No? Ser jurista, jo no en sé de llei, jo no en sé... Ara, si em diuen que s'han enriquit perquè no han pagat el referèndum de la seva butxaca, dius, home, això és ridícul, no? No és un argument que se sostingui ni en una tertúlia. Llavors, què pot fer ara? Podem fer moltes coses. Ara, depèn molt de com de dur vulgui ser el Constitucional. És exactament el mateix que el TUE ahir. Llavors, el Constitucional sí que té recursos que estan allà, que té uns recursos sobre ja la denegació de l'amnistia. Per tant, pot anar molt fort. És a dir, pot dir, no, aquests senyors han vist violats els seus drets quan no se'ls ha aplicat l'amnistia. I a partir d'aquí, jo crec que la qüestió política té molt d'interès, perquè, clar, igual que estàvem dient que hi ha una interpretació que és que l'amnistia ha servit per normalitzar, que vol dir, en realitat, o sigui, el que té darrere és apaigar l'independentisme, que l'independentisme baixi... També hi ha una idea que és que això generarà uns efectes polítics que serà, per exemple, que el govern tingui majoria al Congrés o que pugui tenir això. No sé si passarà o no passarà, però no té absolutament res a veure amb l'amnistia. O sigui, no hauria de tenir absolutament res a veure amb l'amnistia. L'amnistia hauria de garantir que aquests senyors puguin tenir representació al Congrés. Després, altres pactes polítics que es facin, no són tontos, eh? Saben que tot, està vinculat, però els pactes polítics que es facin és que no hauria de dependre d'això.
22: Sí, només una qüestió. Sí, completament d'acord amb un afegitó. Que quan tu acuses... Perquè ara estem analitzant una sentència des del punt de vista jurídic, tècnic, tal, tal, tal, tal. I la memòria, torno a dir, a vegades ens falla. Però és que, abans de tot això, a totes les acusacions, totes les interlocutòries, tot això, hi acompanya un altaveu mediàtic.
21: Molt.
22: És a dir, quan tu dius... Justícia o Llarena de Torn, els acuso de malversació, automàticament estàs dient, sobretot a Madrid i a les Espanyes i tal, Puigdemont, malversador. Junqueras, malversador. CDR, terrorista. No estàs dient que els acuses de... Els estàs etiquetant d'aquesta manera. Cosa que després fa més difícil... O menys entenedor que hi hagin certs pactes. Mira, el clar, Pedro Sánchez clar, està pactant clar, amb un malversador, sí. Mira l'altre,
21: el tal, carrer,
22: bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla, bla.
21: Com has de pactar dir... amb un que ha fet un cop d'estat?
22: Clar, és això, que... sí, jo però no... si això ho fa, perdó, el Jiménez Los Santos és una cosa. Si ho fas amb el mall de la justícia des del Tribunal Suprem, ho sento, és un altre absolutament diferent, no? Aleshores, aquí també hi ha una qüestió. El PP havia acusat el PSOE de dir... no es pot, com ho van fer, anar? No es pot vendre vots del Congrés a favor d'il·legalitats. Val, punt 1, ja no és cap a il·legalitat. Punt 2, clar que pots. En el sentit de, si hi ha una majoria i no s'assalta els marges constitucionals, tu pots pactar el que et doni la gana. Sí, clar. I pacto una llei de punt final. Sí, què passa?
20: Però és cert, no?, que... aquí s'han menjat cadascú els seus propis gripaus. És a dir, el PSOE va començar també sumant-se a les narratives de colpistes i de no farem mai una amnistia, no sé què, i després s'ho ha hagut de menjar perquè li ha interessat canviar la narrativa, que és lícit, però també aleshores has d'acceptar les crítiques. En tot cas, que teniu tot el... està encertat el que esteu dient, però per això us deia que com a instrument de resolució del conflicte era una mica estrany, perquè d'una banda... com deia l'Arturo, el que estàs buscant políticament queda molt clar. Quan tu has estat comprant la narrativa de colpistes, terroristes, això és un greuge a tot Espanya, queda molt clar que si després aproves l'amnistia ho estàs fent amb un interès polític, no perquè estiguis convençut democràticament. I de l'altra.
21: Això és molt important, clar, jo crec.
20: És que...
21: La corda en la que s'han si ofegat també se l'han posat clar, una mica.
22: Sí, si tens raó, però si tu escales el conflicte judicialment perquè políticament no els vol resoldre, lògicament l'eina de resolució acabarà sent judicial per la via europea.
20: Clar, però fixa't...
22: Per això és estrany. Sí, però no és que el que és estrany ja és tot el procés.
20: Però no ha sigut un indult. No és un guanyaran el cas i els ajudarem a que guanyin el cas perquè no hi haurà prou cas com per construir. Realment no hi va haver un cop d'estat, no hi va haver una sedició, no hi va haver terrorisme. Per tant, no han guanyat aquests casos directament, sinó que tu fas una amnistia. Per això us deia que l'amnistia té una connotació, entenguem-nos, cristiana, de et perdono el que has comès. Que en realitat no estàs dient és que no ho has comès. Estàs dient jo et perdono dins de la meva benevolència. I per això...
21: Amnistia sempre clar, guanyadors.
4: Clar.
21: Això és històric.
4: Clar.
20: Sí, enteneu?
21: Amnisties a Espanya...
20: Si al final és tu des de la teva benevolència estàs perdonant una cosa comesa.
21: De fer amnisties, i sempre feien amnisties contra els que havien
20: perdut. Aleshores, ara mateix encara permets... Perdó, ja acabo. El resum que has fet com han contestat avui a la premsa a Madrid... continua sent los golpistes, quan no hi va haver un cop d'estat.
4: Mila.
1: Sí, jo crec que aquí és veritat que si atenem a... Han passat 10 anys, imagineu-vos, eh? Vull dir que ja comença a quedar-nos una mica lluny aquella tardor del 17, però recordareu que la iniciativa la portava el PP en tot moment, el PSOE es va deixar arrossegar bastant pel clima que s'havia creat a Espanya, perquè realment el grau de confrontació que es va arribar a visualitzar va ser molt forta. És a dir, aquí a Catalunya, tant els que promovien, diríem, la declaració unilateral d'independència, com molta altra gent que hi estava en contra, es van arribar a creure que de veritat era possible aconseguir a l'estil de la plaça Maidan del procés ucranià, que era possible aconseguir una separació, no exactament una independència total, però una separació bastant efectiva de l'Estat, i a Madrid també s'ho van arribar a creure. Llavors, en el clima aquest que es va crear, jo crec que el PSOE va fallar en que no va ser prou fort per no deixar-se arrossegar per aquest clima que es va crear de que hi havia un perill imminent de ruptura d'Espanya. I parlar de ruptura d'Espanya a la resta d'Espanya era allò era mortal, letal, etc. Clar, aquí hi ha una situació molt curiosa, que és que Mariano Rajoy fa el cop de puny sobre la taula i aplica el 155, i a la setmana següent, o a les poques setmanes, la justícia està portant a la presó i encausant els líders independentistes. Amb la qual cosa, la via política, d'alguna manera, que s'ensaia a través d'una convocatòria de noves eleccions, queda alterada des d'aquell mateix moment, perquè la via judicial comença a tenir un protagonisme extraordinari. Mm. Llavors, clar, li ha costat molt al PSOE, i de fet, fins que no va tenir la necessitat dels vots de Junts i d'Esquerra Republicana per la seva investidura, des dos alhora, que eren els que plantejaven l'amnistia, no va cedir en aquest punt, pel cost electoral que li tenia. Mm. Però clar, un cop que ho fa, i que fa el pas, llavors, tota la inèrcia judicial que hi havia des d'abans va en contra d'aquesta solució, que per altra banda políticament sí que es demostra que és efectiva, perquè aconsegueix una pacificació del conflicte, perquè aconsegueix la integració. Mai Esquerra Republicana i Junts havien tingut tant de pes al Congrés dels Diputats. Una altra cosa és per què l'utilitzen, no?, en el cas de Junts, però és així, no? Llavors, clar, no podem tampoc jutjar les coses com si fossin blanc i negre, perquè les coses són molt dinàmiques i aquestes dinàmiques arrosseguen molt. I en el cas aquest de la Unitat d'Espanya, jo crec que és l'assumpte que més arrossega, sobretot a la resta d'Espanya, i el PSOE ha sigut víctima d'aquest arrossegament.
0: 5 minuts i arribarem a 2:15.
4: A Gandia, València, hi ha algú que està d'enhorabona forever. És que aquest divendres 10 de juliol, Eurojackpot de l'11 li ha lliurat un premi de més de 535.773 euros. O sigui, que el podeu felicitar forever el que dura el premi. I si vols que a tu també et vagi molt bé forever, juga a l'Eurojackpot de l'11. Cada dimarts i divendres, per tan sols 2 euros, pots de 120 milions. Eurojackpot de l'11. Milionari forever.
5: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
6: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
7: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
6: A més, té un 98% de carn.
7: És natural que es noti, oi?
6: Doncs sí, natural.
8: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
25: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
26: Diuen que res és per sempre, però sempre passa igual. Sempre t'agafa aquell pessigolleig. Sempre et deixa sense alè. I sempre s'escapa el gorri. Aquest estiu, vine al Tibidabo i viu emocions per a tota la vida. Tibidabo, si hi puges, és per sempre. BSM, Ajuntament de Barcelona.
27: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
28: Hola a tothom.
27: I hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3Cat hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3Cat/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
9: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
10: Catalunya Ràdio.
11: Nova cala secreta, nou pla improvisat, nova escapada en parelleta, beneïdes novetats del dia a dia, nova gamma SUV de Kia, des de 99 euros al mes, adaptats a un món que no ens deixa de sorprendre. Consulta les condicions a Kia.es o visita'ns a la xarxa Kia de la província de Barcelona.
12: Kia. Movement that inspires.
14: Acomiadem la temporada del Liceu amb Falstaff, la gran comèdia de Verdi. Una òpera divertida i plena d'embolics. Vine al Liceu del 9 al 19 de juliol. Si estarà fresquet. Entrades a liceu.cat.
15: L'estiu és tu.
16: Catalunya Ràdio.
15: La llum dins dels meus ulls.
18: Som 3CAT.
15: L'estiu ets tu.
16: L'estiu ets tu.
15: Quan em mires i somrius.
16: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
28: S'apagaren tantes veus.
29: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
30: Una de les 10 candidates és...
31: Quan el cel es torna negre.
30: Quan el cel es torna negre, de Feliu Ventura.
31: Els veïns desemparats.
30: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
29: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
32: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
33: La gent quan va al gimnàs fa peses, i clar, els tios estan més catxes, però en canvi quan van al rocòdrom, al principi, els nois i les noies tenen el mateix nivell. És un lloc molt social.
34: Vols dir que hi ha gent que va a lligar al rocòdrom més que escalar?
33: El 90%.
34: Quan hi ha un incendi surt aquell polític allà amb aquella carpa blanca que dius que ho expliqui el bomber, perquè aquest senyor trajat aquí al mig d'aquesta pols i tot plegat, cara de més basarda que una altra cosa.
35: Què vols dir?
34: No, res. Ah. No, tots els meus respectes per vostè, que es diu, com es diu? Per cert.
35: Roswell.
32: La Renaixença, amb en Paio i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia.
36: El matí de Catalunya Ràdio, Frederic Vincent.
0: Analitzant encara la decisió del Tribunal de Justícia Europeu que ahir ja vam abordar en directe en un programa especial a Catalunya Ràdio i avui a l'Àgora amb la Milagros Pérez Oliva, la Sònia Andolf, el Jofre Llombart i l'Arturo Puente i a aquesta hora també amb el José Antonio Martín Pallín, exfiscal i magistrat emèrit del Tribunal Suprem. Senyor Martín Pallín, com estem? Molt bon dia.
37: Bon dia.
0: Senyor Martín Pallín, ahir, abans de conèixer aquesta sentència, dèiem, com més clara sigui, menys marge de maniobra tindran els tribunals com el Suprem. Quin marge tenen avui, ja, amb la sentència sobre la taula?

0: Bueno, no juguemos con el sistema. El sistema es muy claro y si a alguno le quedaba duda, pues que se lea los 38 folios, es muy facilito, está muy bien escrito y ahí sacará las consecuencias.
1: És a dir, que el Suprem, si no apliqués això, prevaricaria? Estaria prevaricant?
0: Por supuesto, para mí no hay ningún problema, dictaría una resolución arbitraria e injusta e incluso incurriría en responsabilidad porque está causando un perjuicio evidente, sobre todo, más que nada, a los que están en Waterloo, que no están fugados, están dentro del espacio de justicia, libertad y seguridad de la Unión Europea. Y la prueba es que al señor Llarena le han rechazado 6 o 7 órdenes de detención y entrega en Europa. O sea, ¿qué más quiere la rancia derecha española? Y que, como dijo un amigo mío magistrado, muy plásticamente, la sentencia condenatoria lo que hizo fue ponerle música a la por ellos.
1: Senyor Martín Pallín, moltíssimes gràcies. Una abraçada forta.
0: Gràcies a ustedes.
1: El exfiscal i magistrat emèrit del Tribunal Suprem. Déu-n'hi-do.
2: El ho-ho-ho era meu, eh?
1: Sí, ja.
2: No, és que m'ha semblat sí. Meravellós, perquè sí, a vegades sí. Aquestes persones tan tècniques i tan expertes no parlen tan gràficament, sí, clar. Sí, sí, sí. I crec que aquesta última frase és molt representativa de tota una època, directament.
1: Clar, és que abans parlàvem de l'amnistia, ara m'ho deia algú, deia, la llei d'amnistia, en el fons, és l'Estat dient ens van passar 3 pobles.
3: Tal qual.
1: Aquest delicte segurament s'havia de castigar des del punt de vista de l'Estat, però ens van passar 3 pobles.
2: Mira, és que,
1: i ara tens jutges, perdona, Jofre, i ara tens jutges que diuen, bueno, ens van passar. O no.
2: Deixa'm dir dues coses, també intentaré ser igual de gràfic que el Pallín. Primer, s'han arribat a fer aberracions o acusacions, aberracions a través d'acusacions molt bèsties. Això de la malversació que es pretenia, tu ara imagina't, no sé, una llei, que fas la llei d'eutanàsia, no? I resulta que el Constitucional et diu, no, miri, no és constitucional. No, ara no em fico amb el fons de la cosa, eh? Però que hi ha un jutge que et diu, com que vostè, senyora Yolanda Díaz o senyor Félix Bolaños, van esmerçar funcionaris, recursos, dies, diners a elaborar aquesta llei que ha resultat ser inconstitucional, jo l'acuso de malversació de... No, però què és aquesta aberració? És tal qual. I dos, va haver un moment, i això també és una mica d'autocrítica cap a un tipus d'independentisme, que crec que no ha sigut conscient, que efectivament va començar a dir tot és cartopedra, la república no existeix, no estàvem preparats, etc etc. Cosa que hi ha una part que és veritat, però Lledoners sí que era veritat. És a dir, es va contrarrestar un cartopedra amb formigó de debò. Es va contraposar unes acusacions d'una cosa que no havia passat mai amb presó de debò, amb exili de debò. I crec que al passar-se a 3 pobles l'Estat espanyol també una mica va per aquí. És a dir, abans la Milagros deia el PSOE es va arrossegar i tal, no sé què. Jo, com diríem al pòquer, ho veig i ho pujo. Hi ha una part de l'independentisme que diu tant de bo ens ho haguéssim cregut tant nosaltres com s'ho va creure la justícia espanyola que anàvem a trencar Espanya.
1: Mila.
4: Sí, no, a veure, la situació era molt dinàmica, recordareu com anaven les coses, eh? De fet, si, com ha dit el professor, el magistrat Pallín, Martín Pallín, hi ha una resolució o hi ha unes actuacions parlamentàries al Parlament de Catalunya. Si hi ha una discussió sobre si aquestes actuacions del Parlament són legítimes o no, constitucionals o no, forma part del debat político-jurídic que hi havia en el conflicte. Però aquesta part del conflicte, que era on havia de quedat circunscrit durant tot el temps, ja es va resoldre també jurídico-políticament amb el mecanisme que preveu la Constitució quan es considera que hi ha un Parlament o que hi ha una administració que s'extralimita en l'exercici del seu poder respecte de les competències que té, que és l'aplicació del 155, que òbviament ningú a Catalunya, o bueno, la major part de la societat catalana no hi estava d'acord, però que era el mecanisme previst en la Constitució per a aquests casos de divergència. El problema és quan tu poses en marxa tot l'aparell jurídic i l'aparell jurídic es considera obligat a aplicar la màxima severitat i de 9 a 13 anys de penes de presó en la sentència del Tribunal Constitucional.
2: Sí, sí.
4: Abans deia la Sònia, s'han jutjat com si fossin... No hi ha hagut en aquest cas crims que jutjar, però se'ls ha jutjat com si haguessin comès uns crims aberrants.
3: Totalment.
4: Llavors, sí, clar... Aquesta incongruència de que l'aparell judicial, amb les seves solucions màximes, a més molt discutibles, per interpretacions molt discutibles, apliquen el conflicte i jutgen el conflicte com si hagués sigut un cop d'estat, un delictes de terrorisme, el que eren manifestacions al carrer, una mica, diríem, amb aldarulls, però ni amb la violència que hem vist en altres llocs, ni amb voluntat d'organització terrorista, diríem, no?
1: Sí, sí.
4: Llavors, clar, aquesta desmesura i aquesta desproporció ara és molt difícil d'arreglar. Es va intentar amb els indults, recordeu. Sí. Els indults del juny del 21 pretenien ja ser una primera resposta per frenar aquesta deriva judicial que hi havia. Mm. I no va ser suficient.
5: Sí, la reforma del Codi Penal
4: abans. Després es va aplicar l'amnistia. Sí. I no ha sigut suficient. És que tenim un problema a l'aparell judicial.
3: No em veig massa capaç de millorar, perquè la frase del Pallín de han puesto música al jo-jo-jo...
1: A la Porellos.
5: A la Porellos.
3: Ai, Déu meu. I després el Jofre la Mila, sí, jo no em veig massa capaç d'afegir massa res. Però és totalment cert que realment el que s'ha demostrat en part és que la justícia espanyola, quan tu li dones una mica de metge, ja tira, no? Perquè amb el cas dels TDRs, per exemple, que a mi em sembla flagrant, igual que els dos Jordis, que va ser com els dos casos més fortíssims, tu només falta que li donis una miqueta de xispa i la justícia ja va tirar endavant perquè hi havia ganes, perquè hi havia uns sectors a l'Estat que realment ho van viure com un atac, com un cop d'Estat, com una cosa flagrant. Aleshores, ara... el govern, sobretot, i el Partit Socialista en particular, es troba en aquesta situació de vam ser part dels que van avivar el foc i ara hem d'intentar nosaltres apaivagar.
1: Recollir cable.
2: No? És que recordo una de les modificacions que van fer, l'Arturo ha parlat del Codi Penal, l'altra és que el Tribunal Constitucional tingués capacitat executiva.
5: Sí, sí.
2: Que això, no vull ser molt tècnic ni molt d'allò, però és molt bèstia des del punt de vista polític i jurídic. És, vaig a lo bruto, a més de ser un tribunal interpretatiu per veure si això és constitucional o no respecte a la Constitució del 78, a més, puc posar multes de tràfic. Si
1: sí, sí, sí.
2: I, evidentment, la metàfora no es queda en les multes de tràfic, eh? Uh-huh. Però, com que no m'enfio del Suprem i no m'enfio d'altres instàncies judicials, jo, Tribunal Constitucional, puc posar gent a la presó. Uh-huh. És això, eh? Ah, és una aberració. Uh-huh.
5: Sí, és molt interessant perquè... Clar, d'on venim, no? Avui, perdó, la quasi autocita, la Neus Tomàs escrius, recorda una cosa que era la frase aquella que deia molt Rajoy, que era lo de ni puedo ni quiero, si recordeu, eh? Uh-huh. Era tota l'estona, o sigui, li anaven a demanar un referèndum i deia, jo ni quiero ni puedo. Vale, un referèndum, d'acord, podríem parlar, eh? Però és que després no volia parlar de res, ni volia ni podia parlar de res, ni acordar res, ni donar absolutament cap peixet. Fins i tot quan va... de reventar tot, ja no parlem del preprocés, diguem-ne, sinó després, quan va reventar tot, el govern de Rajoy no tenia absolutament cap solució ni cap cosa que dir. Aquí s'aplica el Codi Penal i vagin vostès posant-se en fila que el reparem a tots. Vull dir, era una mica això. Llavors, després, el que s'ha demostrat era que el ni quiero ni puedo era no quiero. O sea, el no poder... Quan hi ha voluntat política, es poden fer moltes coses. Es poden fer moltes coses.
3: Sí.
5: És a dir, i ara s'han quedat una mica aquí. És a dir, seguien en el... És que no puedo. O sigui, al final els tribunals que estaven dient és que hi ha un marc jurídic europeu. Cada vegada s'inventen coses marrades.
3: El marc jurídic el fem les persones.
5: Clar.
3: És que clar.
5: Clar.
3: Quan es diu que no es pot, en general...
5: Què es vol dir?
3: No es pot independitzar, no es pot convocar... No, perdoneu, és que tots són construccions socials, correcte, que vol dir que les fem els éssers humans, llavors, i per tant no estan escrites en pedra.
5: Jo crec que el que és interessant ara, i mirar una mica endavant, no, és el PP, ara, aquest Feijó, què vol? Que... Perquè sàpiguen que pot tot, és a dir, que sàpiguen que pot moltes coses. Què vol fer amb Catalunya? I la veritat és que és molt curiós, però les darreres visites que ha tingut aquí, més enllà de venir a dir, ha donat alguna pista de, bueno, no m'hi posaré molt en això, eh? Jo ja estic per unes altres coses. Però tampoc no té cap oferta per Catalunya. No.
1: Un minut, passarà mateix de 3 quarts de 10. Anem a publicitat i tornem de seguida.
6: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Llimonada natural Don Simón, amb suc espremut i vitamina C. Una dieta sana? Amb llimonada Don Simón. I ara, taronjada natural Don Simón amb suc espremut. La gran diferència.
7: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
8: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
9: Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
10: Per tu, que l'estiu fa senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
11: Guardar un secret. No planta cara.
12: Parlis així, ho sents?
13: On és la Zoe?
12: A tu què t'importa?
14: He de fer una cosa molt, molt important.
11: Fer-se enrere.
15: Puc comentar una cosa?
11: Tota acció.
15: Has fet servir el nostre fill per fer-me mal.
11: Té una reacció.
16: Ens encanta sentir els teus consells.
11: I tota història té un moment culminant.
15: Nico!
11: Un moment en què les decisions d'ahir es faran més presents que mai. Com si fos ahir. Capítol especial, final de temporada. Dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
6: Catalunya Ràdio.
17: Fem ara una connexió per saber les novetats del Corte Inglés. Bon dia.
18: Hola, molt bon dia. Fins al 22 de juliol ja és aquí la setmana de l'esport a les segones rebaixes del Corte Inglés, amb fins a un 50% de descompte en una selecció de marques d'esports. Perquè l'estiu també és el moment ideal per aconseguir els objectius esportius que t'has proposat o per descobrir una nova activitat física que mantingui la teva motivació durant tot l'any. Descobreix ara una selecció de tèxtil i calçat esportiu de marques com Nike, Adidas, Under Armour, Boomerang, New Balance, Puma, Converse, Mountain Pro, ASICS, Bullpaddle... Què, ja has decidit quin esport vols practicar aquest estiu? Doncs vine a la Setmana de l'Esport, a les segones rebaixes del Corte Inglés, i tria el que més t'agradi. Roba d'entrenament, sabatilles que s'adapten als teus moviments, pales de pàdel, motxilles de senderisme, pantalons de fitness. És la Setmana de l'Esport, de les segones rebaixes del Corte Inglés, amb fins a un 50% de descompte en una selecció de marques d'esport, fins al 22 de juliol a la botiga web i app. Ah, i aquest estiu, les botigues del Corte Inglés de Plaça Catalunya i la Diagonal, així com el supermercat de Francesc Macià, estaran oberts els diumenges i festius de 12 del migdia a 8 del vespre. T'hi esperem, eh? I això és tot per avui. Molt bon cap de setmana.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: Matí de Catalunya Ràdio, l'Àgora, amb la Milagros Pérez Oliva, l'Arturo Puente, el Jofre Llombart, la Sònia Andolf i el secretari general de Junts, Jordi Turull. Senyor Turull, com estem? Molt bon dia.
19: Molt bon dia.
1: Ja fa, no 24 hores, però gairebé, de la decisió. En un inici, vostès i també altres actors, diguem-ne, de tot aquest procés han insistit que això hauria de ser d'aplicació immediata, però en aquestes 24 hores no sembla que ho hagi de ser, no?
12: Bé, hauria de ser d'aplicació immediata perquè, tal com diu la mateixa resolució del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, és que ho explicita i bé dir que no s'hi donin més voltes, no? Però, evidentment, com que seguim patint doncs, aquesta anomalia democràtica a l'estat espanyol en què els jutges volen fer de legisladors i fan d'activistes polítics i fan més de justícies que no pas de jutges, doncs una mica la sensació és allò com el joc de l'oca, que ja estàs arribant al punt d'arribada i et diuen ara tornem a retrocedir no sé quantes caselles perquè tornem amb aquells mateixos de sempre, no? I, bueno, és una batalla que encara no s'ha acabat, però que estic segur que la guanyarem.
1: En principi, tot apunta que haurem d'anar després de les vacances amb el Constitucional, per bé que tenen un ple a finals d'aquest mes, eh? Vull dir que en podríem decidir, però tot apunta que aquesta partida que vostè deia, segurament el punt clau, o el següent punt clau serà el Constitucional.
12: Sí, serà el Constitucional i, home, és molt, diguem-ne, és molt fort que se'n vagin de vacances sapiguent que hi ha una resolució de la que deien que estaven pendents de la justícia de la Unió Europea que està dient que s'ha d'aplicar de manera immediata i que està afectant a drets i llibertats fonamentals d'una sèrie de persones, especialment aquells que el seu dret a circulació per la Unió Europea no els permet o els prohibeix poder-ho fer amb tranquil·litat aquí a Catalunya, no? I, per tant, doncs, ja ens dona una imatge de quines són les conviccions democràtiques doncs, que hi ha als estaments judicials i constitucionals de l'estat espanyol. Però amb això hem de jugar, hem de batallar i hem de guanyar.
1: Com?
12: Doncs persistint i no donant cap cosa per perduda, i després aquí també evidentment que entren la feina i l'estratègia dels advocats i per tant a partir d'ara tornen a ser els advocats doncs, els que aniran decidint com i de quina manera doncs, han de presentar els diferents escrits doncs, perquè al final potser algú se li caigui la cara de vergonya de dir que això ja no s'aguanta més, no cal que ho retorcem més i han guanyat i per tant nosaltres el que hem de fer és aplicar una cosa que és curiosa, no dir els jutges haurien d'aplicar la llei, cosa que ara resulta que no. Perquè fixi's que els jutges, alguns d'aquests, abans de conèixer el text de la llei d'amnistia, ja van fer una manifestació en contra, vull dir que és una cosa inaudita que torna a l'estat espanyol abans de l'atado y bien atado.
1: Una de les, a banda dels partits independentistes que van sortir per parlar d'aquest aval que la justícia europea donava a la llei d'amnistia, també ho va fer el govern espanyol, és a dir, sentíem ahir el govern espanyol dient, ara ja no, una mica en la línia del que vostè deia, pràcticament, no? És a dir, ara ja no hi ha cap excusa per aplicar aquesta llei que es va aprovar al Congrés.
12: Sí, sí, i potser també hagués estat bé el representant de l'estat espanyol que es va negar en rodó a modificar la llei quan nosaltres la vàrem votar en contra el 30 de gener, ho dic perquè aquest episodi també nosaltres des de Junts el vam viure d'una manera que se'ns va dir absolutament de tot per part de tothom, però que nosaltres veiem com actuaven aquests jutges d'una manera prevaricadora, d'anunciar ja que buscarien qualsevol esquerda per no aplicar la llei, que miraven si doncs, el terrorisme està exclòs, doncs ara començarem a acusar gent de terrorisme si no estaran dins la llei d'amnistia, perquè van arribar a fer això, quan nosaltres demanàvem que davant de com actuaven els jutges s'havia de fer més robusta i s'havia de modificar la llei, doncs s'hi negaven i al final vam persistir i es va incloure. I al final ahir el mateix tribunal diu aquella gent que estava en aquestes causes, com els CDRs i això, també entren dins de la llei d'amnistia, no? Vull dir que això ha estat una batalla en què en molts moments ens hem sentit bastant sols, però que està bé que ara tothom comenci a demanar que ja s'apliqui, per tant és allò d'escoltar que ja la comèdia i apliquin d'una vegada una llei que és el que hauria de fer els tribunals de justícia des del minut zero.
1: Políticament canvia alguna cosa, per exemple, de les relacions entre Junts i el PSOE, la sentència d'ahir?
12: No, perquè a veure si encara els hem de donar les gràcies perquè es compleixi una cosa que es va acordar. El problema amb el PSOE són totes les que es van acordar i no s'han complert. És que a vegades és inaudit. Escolta, no compleixo, però bueno, ara aquesta sí, després de no sé quan es produirà i, per tant, ara ens heu d'ajudar. Allò era un acord, la llei d'amnistia. La llei d'amnistia era per votar la investidura de Pedro Sánchez. La investidura. Nosaltres vam complir. El que no han complert han estat ells amb totes les coses que anàvem acordant a la taula de Suïssa i que encara n'hi ha moltíssimes de pendents, no? I no hi han posat ni les ganes ni l'esforç que requeriria.
1: I amb les relacions amb Esquerra canvia alguna cosa? Ho dic perquè ahir un dels temes que sortien a la tertúlia, fins i tot, i alguns analistes deien això en altres èpoques, a la reacció a aquesta sentència s'hagués fet amb un acte conjunt de Junts i Esquerra.
12: En una altra època, potser s'hagués fet un acte conjunt, però no només amb Esquerra, s'hagués fet amb Esquerra, s'hagués fet amb la CUP, s'hagués fet amb l'Assemblea, s'hagués fet amb Òmnium. De totes maneres, ahir, nosaltres mateixos, i fixi's que vam fer la compareixença des de la seu del partit, no va compareixer el president, perquè vam dir, escolta, això no és la victòria definitiva. No generem més expectatives de les que encara no són, perquè, com deia el president, ara la pilota torna a jugar-se en un estadi, en aquest cas va posar com a exemple el Bernabéu, i aquí els àrbitres van amb la camiseta del Gol Sud. el dels ultres. I per tant, la batalla encara no s'ha acabat. Jo crec que el dia que hi hagi l'amnistia efectiva per tothom, insisteixo, perquè nosaltres vam negociar que pogués ser absolutament per tothom, no per uns quants, doncs llavors crec que sí que valdrà la pena fer un acte amb tots els ets i uts i que segueixi o serveixi perquè sigui una embranzida per tot el moviment independentista. Fer arribar aquí ha estat mèrit de moltíssima gent, també de les entitats cíviques i d'entitats com Òmnium, com l'Assemblea, doncs que s'ha mobilitzat molt, no?
1: Li anava a demanar justament això, és a dir, el motiu pel qual ahir el president Puigdemont no va fer cap declaració és per això, és perquè encara no és l'última pantalla, encara.
12: No és l'última pantalla, no és allò de dir, escolta, ara ja és una resolució definitiva, els Llarenes i Marchenes i tota, doncs, tots aquests justiciers que hi ha a la cúpula judicial espanyola, doncs ja no hi poden fer res més, ja, doncs no és definitiva, no generem més expectatives. És una victòria rotunda en tots els sentits, i a Europa ja s'emporten unes quantes de victòries rotundes, però posem-hi també la prudència de saber que no estem en un estat plenament democràtic que té moltes anomalies, una d'aquestes que el poder judicial vol fer de poder legislatiu.
1: Com està el president Puigdemont?
12: El president Puigdemont doncs, està bé, està fort i per tant bé. I jo crec que és una nova victòria. Fixi's que recordem un episodi, ho dic perquè clar, és que el president, els tribunals d'Alemanya van oferir a Llarena extradir-lo per malversació. I ell va dir que no, que malversació és un delicte de poqueta cosa, que això anava per rebel·lió. I ara per malversació aquest senyor té una ordre de recerca i captura. A mi per la malversació m'ha fumut 12 anys d'inhabilitació, bueno, etcètera, etcètera, no? Les victòries sempre t'enforteixen. I llavors el president és allò que ell sempre diu, escolta, nosaltres a vegades prenem posicionaments en què no hi ha una reacció positiva immediata, que la gent a vegades potser no l'entén, però que quan persistim guanyem. I el cas de la llei d'amnistia d'ahir és d'aquests casos. Nosaltres el 30 de gener del 2024 ho vam passar francament malament. Se'ns deia que jugàvem a dilatar, que jugàvem amb els sentiments de la gent, que hi havia molta gent pendent doncs d'aquesta llei d'amnistia, que se'ns van dir moltes coses, però nosaltres sabíem que s'havia de fer una llei més robusta perquè hi havia tot de jutges que buscarien qualsevol esquerda, qualsevol excusa per no aplicar-la, i que com que nosaltres negociàvem per tothom, per tots, la gent que estava patint la repressió, que es va mobilitzar pel tot el procés d'independència de Catalunya, doncs nosaltres vam actuar molt convincentment, no? I clar, ahir és una victòria jurídica, és una victòria política i és una victòria moral molt important, i per això jo el president estava content, però dient, ei, que no s'ha acabat la batalla, que encara queda molt, no?
1: Han parlat amb Pedro Sánchez o amb algú del PSOE?
12: No.
1: Hi ha previst fer-ho?
12: Que jo sàpiga, no. No. Insisteixo, és que això no canvia res, Ho dic perquè nosaltres vam complir. Nosaltres vam dir, escolta, per la investidura demanem la llei d'amnistia, una taula de negociació amb tots aquests temes, tot això. Nosaltres vam complir. El que no van complir han estat ells, no? I per tant, ara jo sempre dic que és que nosaltres vam donar allò, per nosaltres la legislatura ha fet fallida i per tant estem en concurs de creditors i nosaltres anem cobrant a comptagotes i qualsevol cosa que se'ns deu arriba al Congrés dels Diputats la votem a favor. Qualsevol altra cosa que arriba que no té res a veure amb això, doncs votem en funció de si això és beneficiós per Catalunya o és perjudicial per Catalunya i ens movem amb aquests temes. Consolida el café para todos? No ho votem a favor. Consolida greuges econòmics o de competències contra Catalunya? No ho votem a favor. Si és el contrari, votem a favor.
1: Jordi Turull, moltíssimes gràcies, que tingui molt bon dia.
12: Moltes gràcies a vosaltres.
1: El Jordi Turull, secretari general de Junts, aquí ara al matí de Catalunya Ràdio. Ens acostem a les notícies i ho continuarem valorant després, però un primer cop d'ull.
5: És un dia de bones metàfores, Això del concurs de creditors sí. M'ha agradat bastant.
1: Sí.
5: Bueno, sí, una mica el que estàvem parlant, no? Els efectes polítics trigaran més a tenir-los. La idea aquesta de que és normal que la sostingui, Jordi Turull, la idea de que no canvia res, no sé si això és possible, és a dir, sempre canvia alguna cosa, no? El fet que Jordi Turull mateix pugui, no? Perquè moltes vegades ho personalitzem en els líders, és normal, però Jordi Turull és una persona que pateix una anomalia, porta 10 anys patint una anomalia enorme, que és un senyor que és un representant polític, un líder polític, un senyor que havia de poder presentar-se a les eleccions i que no pot. Per tant, el dia que pugui, això evidentment canvia les coses, és evident. La relació amb el PSOE, la postura de Junts al Congrés, bueno, evidentment no només està vinculada, és normal, a l'aplicació de l'amnistia. De fet, és cert que tampoc no l'han vinculat, no? Tan estretament, no? Però és veritat que no és el mateix tenir un Junts molt emprenyat amb el govern perquè no s'ha complert res i perquè les coses no han funcionat i perquè el pacte consideren que no ha funcionat, que tenir-los pensant que algunes coses sí que han funcionat. No és el mateix.
1: Són les 10. Joan Bota, com estàs? Bon dia.
13: Bon dia.
1: Ens actualitzem.
13: I aquesta hora l'actualitat passa per tota la ressaca d'aquesta decisió d'ahir del TGE. Acabeu de sentir el secretari general de Junts, Jordi Turull, al Matí de Catalunya Ràdio. I a primera hora, qui ha passat per aquest programa ha estat el president d'Esquerra Republicana, Oriol Junqueras, que ha revelat precisament en aquesta entrevista que ahir va parlar amb el líder de Junts, Carles Puigdemont, després d'aquesta sentència del TGE sobre l'amnistia, encara que no n'ha explicat cap detall.
19: Sí, vam parlar amb ell i amb molta altra gent, sí. I la notícia és que nosaltres defensem Catalunya. I en aquesta defensa de Catalunya defensem la democràcia. I en aquesta defensa de la democràcia, doncs, aconseguim que la justícia europea es pronunciï a favor nostre. Aquesta és la qüestió. Molt més que si vam tenir una conversa al 7:45 del vespre o a 11:45 de la nit.
13: A Junqueras no el sorprèn que els tribunals espanyols es resisteixin a aplicar-los l'amnistia malgrat la claredat de la sentència de la justícia europea ahir. Junqueras fa aquest matí una conferència a Madrid. Més notícies, Marriera.
20: Els veïns del barri del Putxet de Barcelona, evacuats per l'esvoranc de les obres del metro, han de saber avui si poden tornar a casa. Les previsions inicials de retorn es van ajornar la setmana passada. Els tècnics de la Generalitat i l'Ajuntament els han convocat a una reunió aquest migdia per donar-los explicacions. En l'última reunió de tècnics, de primera hora d'aquest matí, s'ha constatat que no han aparegut noves esquerdes aquests últims dies, segons s'ha explicat al Matí de Catalunya Ràdio la consellera de Territori, Sílvia Paneque.
21: De la informació que tinc fins ara, a les 8 del matí habitualment és quan fem una reunió de posada a punt, no em consta, no, de noves esquerdes, no em consta.
13: Ha arribat a l'Audiència Nacional la directora de la Guàrdia Civil ara mateix, que ha de declarar com a investigada davant del jutge del cas Leire Díez. Santiago Pedraz vol saber què li va demanar l'exmilitant socialista a les reunions que van tenir i si ella va fer algun gest per ajudar les anomenades clavegueres del PSOE. Anem cap a Madrid. Tania Tàpia, bon dia.
22: Bon dia, Mercedes González. Ha arribat mitja hora abans de la citació, que és a 11:15. Ahir ja va venir aquí a l'audiència, però no va tenir temps de declarar. La directora de la Guàrdia Civil, que és un càrrec públic, ha reconegut reunions amb Leire Díez. El jutge l'ha imputat per prevaricació i obstrucció a la justícia i vol saber de què van parlar a les trobades i, sobretot, si va moure algun fil per pressionar investigadors que portaven les causes que afecten el PSOE i l'entorn de Pedro Sánchez. Quan va declarar, els anats fa un mes, citada pel PP, González ja va negar qualsevol implicació en la trama, però avui ho haurà d'argumentar davant del jutge. La directora general té el suport de la Moncloa, que li manté la confiança, mentre que el PP i Vox han exigit al ministre de l'Interior que la cessi. Tania Tàpia, Catalunya Ràdio, Madrid.
20: Donald Trump posa la seguretat electoral al centre del debat a menys de 4 mesos dels comicis de mig mandat. En un discurs a la Nació de 15 minuts ha reiterat les insinuacions que la victòria de Biden el 2020 van ser manipulada i ha anunciat la desclassificació de documents relacionats amb el frau electoral i les ingerències estrangeres en les votacions. Unes ingerències que, segons el president dels Estats Units, haurien dut a terme Corea del Nord, l'Iran, Rússia i sobretot la Xina.
23: Durant un període d'anys, començant pel cicle electoral del 2020, la República Popular de la Xina va dur a terme el que es considera la vulneració de dades electorals més gran de la història, amb la qual la Xina es va fer il·lícitament amb la informació de més de 220 milions de votants nord-americans.
13: I atenció als usuaris de la línia 1 del metro de Barcelona, la Vermella. Des d'avui fins al 28 d'agost no circulen combois entre les estacions de Florida i plaça de Sants. El motiu és la renovació de les vies. Sapiguem com afecten els usuaris aquestes primeres hores sense servei des de la plaça de Sants, precisament, Joan Garcia.
24: Bon dia. El primer dia d'un tall com aquest veiem que molts usuaris encara no tenen clar què els va millor. Hi ha aglomeracions puntuals quan arriben 2 metres per agafar un autobús. I entre els afectats, queixes per les molèsties que els genera un tall com aquest, encara que sigui per poques parades.
25: Però com que hi ha tanta gent?
26: Com viene el metro, justo se acumula la gente aquí.
27: ¿Para el transbordo a Santa Eulalia?
26: A Santa Eulalia, mira, aquí. ¿Ves este bus con la M?
27: Yeah.
26: Es el bus especial para ir a Santa Eulalia. Tienes que cruzar la calle.
27: Para anar a Plaza Catalunya.
26: Para anar a Plaza Catalunya, aquesta parada està oberta per anar en direcció fondo, llavors pots agafar aquí.
24: Les principals alternatives en transport d'alta capacitat són la mateixa xarxa de metro, agafar ferrocarrils de la Generalitat a l'estació d'Avinguda Carrilet o Rodalies a l'estació de Rambla Just Oliveres. Joan García, Catalunya, Ràdio Barcelona.
13: Esports, Francesc Ripoll.
0: El Barça podria anunciar les pròximes hores Karim Adeyemi com a nou jugador. L'extrem va passar a revisió mèdica, mentre que Ter Stegen continua negociant amb l'Ajax la seva cessió. D'altra banda, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha reiterat que Julián Álvarez continuarà al club matalassé. El Girona ha fet oficial la renovació de David López per una temporada. El jugador català disputarà el seu cinquè curs a Montilivi. També a segona, el Sabadell ha anunciat la baixa de Tito. El migcampista marxa a l'Europa, primera federació. I el Tour de França avui es disputa la 13a etapa, 205 quilòmetres de mitja muntanya. Tadej Pogacar tornarà a sortir amb el mallot groc de líder. Ahir triomfa l'esprint per Tim Merlier. I en tenis, Paula Badosa s'enfronta aquesta tarda a l'hongaresa Panna Udvardi als quarts de final del torneig de Iași, a Romania.
2: Fins aquí les notícies.
3: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
1: Vinga, rematem l'àgora amb la Milagros Pérez Oliva, l'Arturo Puente, el Jofre Llombardi i la Sònia Andol. Per cert, que s'ha sabut que Pedro Sánchez assistirà a la final del Mundial d'aquest diumenge. En principi, Javier Milei no. Per tant,
13: no?
1: Ara em deia el Pol que no.
4: A l'estadi?
1: Sí.
4: No amb un sofà petitet de tanatori.
7: Milei Trump Sánchez és una foto.
1: Una foto serà. Sí, sí. Jofre, com rematem una mica, posem la cirereta a la qüestió de l'amnistia després d'aquesta conversa amb el Jordi Turull.
7: Re, jo crec que hem assumit amb una espectacular normalitat el fet que encara no pugui tornar. És a dir, els dos anys que ja està, o sigui, ho aprova de les potes de l'Estat, ho aprova l'executiu en Consell de Ministres i el legislatiu passant tots els filtres. Mm. I només s'hi nega el judicial. D'això ja fa dos anys. Però és que des d'ara fa 24 hores aquest temps d'espera fa que ja... Que això... Es pot fer política de la justícia? Clar que sí. Hi ha un senyor que es diu Carles Puigdemont i un altre que es diu Oriol Junqueras que, per resumir-ho gràficament, no poden anar al ple del Parlament, tenir una sessió de control cara a cara amb el Salvador Illa i fer un vídeo viral que corre per TikTok.
1: Yeah.
7: Hi ha altres líders polítics que sí. Això és desavantatge. Ja està. Punt. Aleshores, estàs creant des de les instàncies judicials una desavantatge política. Fi.
1: Mila.
8: Sí, sobre l'entrevista del Jordi Turull, jo també m'he quedat amb la frase aquesta de que no canvia res.
1: Mm.
8: És perquè, clar, tothom estava molt pendent de que arribés aquesta sentència perquè, d'alguna manera, aquesta sentència havia de desencallar la que ha sigut la mesura més important de la legislatura i que, a més, formava part dels pactes d'investidura i que estava condicionant, a més, el suport de Junts al PSOE en les iniciatives legislatives que presentava. Clar, no hi ha dubte de que la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea és, des del punt de vista jurídic, molt important i gairebé té un abast històric, perquè suposa, jo crec que costarà més o menys, però suposa el final de tot aquest procés judicial estrambòtic que hem viscut contra tot el tema del procés, però políticament és dubtós que tingui conseqüències per l'estabilitat del govern del PSOE, perquè jo crec que Junts està en una fase que, independentment de que torni Puigdemont, independentment de com es resolgui finalment l'amnistia, està en un procés de confusió en el terreny electoral que el porta a no voler lligar-se en absolut al PSOE. I per tant, jo no crec que modifiqui les relacions que hi ha entre Junts i el PSOE d'aquí al final de la legislatura.
1: Sònia.
4: Sí, complementant el que deia la Mila, jo crec que Junts ara mateix està en una situació que està atrapat com a espai polític entre la necessitat de pujar el to de nou aquí a Catalunya perquè no li resti vots Aliança o sectors independentistes més a la dreta, diguéssim, i a Madrid mantenir el pols entre l'interessa que el PSOE continuï treballant perquè l'amnistia s'acabi d'implementar del tot i que realment es faci efectiva, però a la vegada necessita demostrar que no va de la mà del, del PSOE, no? I per tant, estan com constantment enfadats els líders, però no enfadats perquè tenen raons per com s'ha fet tot, s'ha reaccionat a l'independentisme, sinó com una mica de teatralització d'aquesta enfado, no? I ho veiem sobretot amb Nogueres, però bé, Turull també estan amb aquesta narrativa d'un estat permanent d'enfado que els hi faci semblar que encara aguanten el tirón. Jo crec que serà interessant veure en el moment que Puigdemont pugui tornar quin és el valor que encara té com a actor polític i si realment torna a moure alguna revifada cap a l'independentisme o realment ja s'ha quedat com una cosa històrica amb tota la legitimitat i tot el reconeixement, però ha perdut ja pistonada.
1: Hem d'anar acabant, però només deixeu-me dir que el ministre Òscar Puente ha estat a Ràdio Nacional i ha dit si jo fos Puigdemont, avui em plantava a Espanya.
4: Toma ja.
1: I cadascú...
9: Anava a dir una barbaritat.
10: Òscar Puente...
9: Sí. Amb pólvora del rei ben se dispara, no?
10: Jo no faria i Òscar Puente tampoc.
9: Sí. Exacte. I Òscar Puente segurament tampoc. Sí. És que és molt fàcil, és a dir, sí. Si tu vols muntar un xoc institucional, un conflicte, no sé què, evidentment, pots generar-lo. Ara... quan te jugues la integritat
4: clar,
9: la teva llibertat...
4: Que deia, jo hauria anat a presó. Bueno, venga.
9: Però no t'ho va tocar, no? Vull dir, quan te toca... És quan les coses es veuen diferents. Bueno.
1: I deixeu-me dir que, pel que m'explica el Pol, segons ha explicat la SER, Javier Milei no serà a la final del Mundial perquè diu que s'estima més veure-la a la casa, que és la que porta sort. No són supersticions de...
4: Casa vol dir...
1: Suposo que...
7: Casa rosada.
1: Jo entenc que sí. En fi, ho deixem aquí. Fins aquí l'àgora d'avui. Milagros Pérez Oliva, Arturo Puente, Jofre Llombart, Sonia Andols, moltíssimes gràcies. Bon cap de setmana.
7: Que vagi molt
10: gràcies.
7: Bé.
10: Gràcies.
11: Arriba la setmana de l'esport a les rebaixes del Corte Inglés amb fins a un 50% de descompte.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel. Aquest estiu, Sardenya sí o sí. Amb Grimaldi Lines tens un 30% de descompte en el teu bitllet de vaixell. Aprofita-ho i reserva ara. Viatja a la teva manera amb Grimaldi Lines.
2: A les 4 de la tarda,
0: a Catalunya Ràdio comença...
3: No, Roger. Aquest estiu és la tarda.
4: Sí, que ja ho sé, Marta, però és que jo he convidat uns quants amics.
3: Hola.
5: Oli.
4: A la tarda també ens agrada molt parlar del cor. Oi, Marta?
3: Sí, i per això sóc aquí. Però crec que hi falta algú, no?
2: De 4 a 7 de la tarda, la tarda de Catalunya Ràdio és la tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
4: Ei, però que no surti d'aquí, eh?
6: La Juliana sí que està desapareguda, eh? Si ens necessita, ja dirà.
7: Entres a Westfield Glòries, et trobes amb algú, dines tranquil·lament, mires una botiga i quan te'n vols adonar, és diumenge. I tot segueix obert. Aquest estiu, botigues, supermercat, restauració i oci, oberts diumenges i festius. A Westfield Glòries, els diumenges són per quedar-s'hi. T'hi esperem.
8: Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
9: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
10: Ja m'entens.
11: Un programa d'un altre gènere.
12: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
2: Ja m'entens, el podcast LGTBIQ+.
10: Amb David Ávila.
2: A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
1: I també disponible a la plataforma 3Cat.
2: Entrem al búnquer.
13: Llàstima que no tenim petroli aquí, perquè ja seríem independents.
14: Has foradat fondo aquí?
13: No.
14: Ah, és bueno, que ni tu ni ningú, penso,
13: no,
14: eh?
13: Que no ho hem mirat. És que, ja
14: és que no ho hem mirat.
13: És que serem tan tontos els catalans que no ho hem mirat. Ja ho veig a venir que no ho hem mirat. L'alpaca és com l'acendado de la llama. És el, és la marca blanca, no?
14: Ah, sí?
13: És un animal bastant graciós, com un peluix.
14: És veritat que té com una tofa. Sí, és com un adolescent d'ara.
13: Així, exacte. Te fa el mateix cas, més o menys.
14: Bueno, i parla igual, pel que sí.
15: Recull el quarto!
2: El búnquer, amb en Peyu, Jair Domínguez i la Neu Rossell, de dilluns a divendres a les 10 de la nit a Catalunya Ràdio. El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Aquesta és, evidentment, la cançó del Mundial. Demà passat, diumenge, la gran final del Mundial de Futbol. I això ens porta, per estrany que sembli, a parlar amb la Irene Cordón. Què tal, Irene, com estàs?
1: Molt bé, feliç de ser aquí.
0: Com una doctora en història antiga i egiptòloga. No parlarem de futbol, no ben bé, eh?
1: No.
0: Però amb la Irene ja sabeu que estem buscant lliçons de la història per entendre el present, per entendre les coses que passen recentment. I avui mirarem d'entendre el Mundial mirant cap enrere, no? Mirant cap al teu, el teu negociat.
1: Es pot fer. Sí. Es pot mirar enrere. Sí.
0: Cap on mirem per entendre aquesta història?
1: Doncs jo cada vegada que veig un estadi, en aquest cas de futbol, doncs m'aboca al Gran Coliseum de Roma, on també s'hi feien grans espectacles, i no puc evitar de veure una comparativa claríssima, no? Sobretot pel que fa a aquelles cerimònies d'obertura i de cloenda, que tots i totes estem esperant. També l'espectacle, evidentment, sí. Però doncs, a veure qui actuarà, qui cantarà...
0: Exacte.
1: I tot això, doncs, això també es feia a l'antiguitat.
0: Aviam. I llavors hi havia cerimònia d'inauguració de cloenda al Coliseu?
1: Sí, ja? El que tenim molt clar és la cerimònia d'obertura, la tenim molt ben documentada, a més són diversos les fonts, com per exemple el poeta doncs, Marcial o Dio Cassi, són historiadors que parlen d'aquesta obertura, i en el cas de la cloenda potser no queda tan clar, però a l'obertura sí que sabem que tot començava amb una pompa, de fet la paraula pompa ja ens aboca a tota una cerimònia, és una processó,
0: sí.
1: En el qual entraven dins de l'amfiteatre, o sigui, a l'estadi, per dir-ho d'alguna manera, a tota aquella gent més important i de renom. És a dir, estaria encapçalada doncs, per l'emperador i els magistrats, que són els que pagaven els combats, els jocs dels gladiadors i tots els espectacles que s'hi feia dins d'un amfiteatre. I tot seguit darrere també hi anaven els sacerdots, els músics tocant trompetes, els gladiadors, que són els ídols, els herois de l'època, les feres, que també anaven a participar en aquests combats.
0: Les feres també desfilaven, eh?
1: Algunes sí, d'altres no podien, però sí que era una mostra perquè l'espectador o l'espectadora ja sapigués doncs, de què anava el tema. Llavors, era una manera d'anar animant, perquè, de fet, el propòsit és sempre el mateix. És, mireu a què venim, venim a que us ho passeu bé i l'espectacle, a part de gratuït, està garantit.
0: I això de... Es deia pompa, la desfilada aquesta?
1: Sí, sí. O sigui, l'obertura es diu pompa, que per això m'agrada molt.
0: Tot el show.
1: No, tot el show és la pompa, quan diem, no? Això, doncs, rebia aquest nom, és aquesta processó cerimonial que per entrar en aquest amfiteatre que ara comentava.
0: I deies que al final dels jocs no ho tenim tan clar.
1: No coneixem una cerimònia de cloenda formal, comparable al que seria a la inauguració, però sí que sabem que era el moment de donar els premis, els trofeus. Per exemple, nosaltres sabem que en el cas dels gladiadors, hi havia molts gladiadors que lluitaven fent aquests combats per guanyar-se la llibertat, i si la guanyaven, doncs era el moment de fer l'entrega del rudis, que era una espasa de fusta amb el qual l'emperador, doncs, en aquell moment estava donant aquesta... lliurava aquesta llibertat en aquesta persona. O també en aquest moment el magistrat, que és el que havia patrocinat aquests jocs, doncs, podia fer regals als espectadors, els hi donava fitxes que les podien bescanviar, per exemple, per sabó, perquè anessin a les termes i després poguessin... Sí, que també ho pagaven.
0: Fitxes, literalment, com
1: unes fitxes i anaven llançant, com qui llença carmels, doncs exactament el mateix.
0: Com si fos Sant Medir.
1: Sí, exactament igual. Són petits obsequis i, per tant, doncs, tots aquells i aquelles que havien tingut l'oportunitat de poder-hi anar, gaudien també d'aquest favor de l'emperador.
0: I aquestes cerimònies duraven molts dies?
1: Doncs aquí ve el cas, que nosaltres sabem que... Jo crec que quan parlem d'amfiteatres romans, el primer que ens ve al cap és el Coliseum de Roma, que és aquest meravellós.
0: Sí.
1: Penseu que tenia un aforament fins a 50-55.000 persones. Això és una bestialitat, en aquell moment. Sí. Sabem que va ser inaugurat per l'emperador Tit, que és de la dinastia Flàvia, l'any 80, ja a la nostra era. És un regal pel poble i que els jocs inicials i la inauguració va durar 100 dies, que és una bestialitat.
0: 100 dies de xou?
1: Clar, són 100 dies, però...
0: I la gent encara n'està fins al gorro del Mundial. Imagina't, 100 dies d'inauguració.
1: Aquí ve el tema, no? De nou agafo les mateixes fonts, el poeta Marcial i també Dio Cassi, que ells diuen que van durar 100 dies. Per tant, si són dues fonts que parlen de 100 dies, probablement és cert, però no hem d'entendre cada dia. És una miqueta com el Mundial. Va començar, em sembla que va ser mitjans de juny, no?
0: Sí.
1: I s'acabarà ara el dia 19, però no juga cada dia. És durant un període de temps que hi ha molts espectacles.
0: I cada dia no hi havia xou.
1: Cada dia no hi havia xou. I després hi havia dies que hi havia fins a 3 xous. És a dir, pel matí es podia fer l'espectacle de la cacera dels animals exòtics, al migdia l'execució dels condemnats a mort, i a la tarda, cap vespre, que ja venia el plat fort, que és la lluita dels gladiadors. 2. Mm.
0: I quin va ser, d'alguna manera, el moment més espectacular d'aquests jocs inaugurals?
1: Clar, això és una cosa molt personal, molt subjectiva,
0: sí,
1: però probablement el tema de les grans caceres d'animals exòtics és un dels moments claus, perquè els romans podien veure desfilar tota una sèrie d'animals que no havien vist mai. Nosaltres estem ara avasades a veure animals perquè viatgem, o si no, els mitjans de comunicació, veiem a la tele o al mòbil, tu pots saber com és un lleó, encara que no l'hagis vist mai, però en aquella època no. Per tant, el fet de poder anar a l'amfiteatre i començar a veure aquests animals tan exòtics que Roma no tenia, i m'estic referint a rinocerons, a girafes... Juli Cèsar va ser el primer que va portar una girafa a l'amfiteatre.
0: Què dius?
1: Que encara no existia, el Coliseum, i el poble va quedar perquè és un bitxo molt estrany, la girafa. I també portaven cocodrils, i portaven boes, i portaven ossos, i portaven tot aquest exotisme que ells no estaven avesats. I, per tant, és un moment que jo crec que la gent estava esperant, perquè no s'imaginava aquests animals que nosaltres, insisteixo a dir, estem acostumats, i malgrat tot, quan els veus en directe, te'n vas a fer un
0: xoca,
1: safari,
0: xoca,
1: perquè veure un rinoceron o un lleó és un bitxo molt gros, és un animal molt gros. Per tant, sense marge de dubte, aquest hauria de ser un dels espectacles més importants, però n'hi havia d'altres, com la recreació de mites. Per exemple, deien, anem a recrear mites grecs o fins i tot alguna batalla èpica com les guerres púniques. Deien, vinga, agafem a uns i uns altres, uns que facin de romans i els altres que facin de púnics. Llavors, aquí... han d'escenificar aquesta guerra. S'havien de matar entre ells perquè són condemnats a mort i els deien, mireu, els darrers 5 que mantingueu en vida, doncs guanyareu la llibertat. Per tant, lluites a mort.
0: Que bèstia.
1: Per tant, molt bèstia. De fet, els romans són els reis
0: de la bèstia.
1: I fer-ne un espectacle.
0: Sí,
1: o sigui, de la mort i d'aquesta crueltat, fer-ne un espectacle. Aquí rau la importància, jo crec, del Coliseum, no? O de qualsevol amfiteatre.
0: Quan parlaves d'animals, deies caceres? Sí. Això vol dir que es mataven animals?
1: Mataven animals i...
0: I no només s'ensenyaven, sinó que...
1: Es mataven,
0: pelaven.
1: Llavors a vegades posaven, per exemple, un condemnat a mort i el posaven davant d'un d'aquests animals. Són feres, sempre són salvatges, carnívors, la gran majoria, rinoceron no ho és, però és un animal molt salvatge i que molt territorial i que t'envesteix, però també el que feien era entre elles. Per exemple, feien apostes i deien què guanyaria, un os o, per exemple, un lleó. Llavors la gent feia aquest tipus d'aposta, que són preguntes molt infantils, no?
0: Sí,
1: doncs ells
0: sí.
1: apostaven, perquè hi havia, evidentment, tot el tema d'apostes,
0: i
1: ho feien. I heu de saber que les fonts antigues parlen de fins a 9.000 animals morts.
0: Morts, eh? 9.000?
1: 9.000 durant aquests 100 dies d'inauguració del Coliseum. No sabem si aquesta xifra està... inflada, perquè nosaltres sabem que els emperadors tenen interès a magnificar sempre els seus èxits, és normal, però que van morir milers d'animals, seguríssim. Però, bàsicament, l'important no és veure com mataven aquests animals o com morien, sinó el missatge que es vol donar. O sigui, el que es vol dir és que, mireu, nosaltres, jo, que sóc l'emperador, en aquest cas Tit, no només us regalo aquests jocs a tots vosaltres, romans i romanes, de la ciutat de Roma, sinó que us porto animals d'arreu de l'imperi, aquells animals que vosaltres no hauríeu vist mai, i us els porto aquí només per vosaltres perquè en fem un espectacle. Això és. I això ho estic fent jo. Per tant, d'alguna manera, el missatge és claríssim. Està dient, Roma arriba fins als confins del món i és capaç de portar-te això perquè tu riguis.
0: Sí, és un missatge de poder directament, eh?
1: Absolut. Llavors, aquí sí que ho compararia, que cada animal, jo dic que és un triomf polític.
0: Sí, un triomf polític, directament.
1: Sí, allò... jo sí, perquè quan, per exemple, treien un lleó, que a més els encantaven els lleons del nord d'Àfrica, del que seria l'actual Marroc, que tenen la crinera negra, o tenien, perquè els van exterminar. De tants lleons que van matar, els pocs que hi havia a Europa i els dels Nord-Àfrica, els van matar. Llavors, quan tu veies allà a l'arena un lleó amb aquesta crinera negra, de fet, què t'està dient? No t'està dient només que sigui aquest magnífic animal, sinó que és la prova que Roma dominava el nord d'Àfrica. Quan tu veus un tigre, t'està dient, són els contactes que tenim a Orient. Quan veus un cocodril del riu Nil, t'està dient, Egipte és nostre. Per tant, fixa't que hi ha un missatge subliminal al darrere que t'està dient, tot això és nostre. Roma no té rival.
0: No, el missatge és aquest, eh? El missatge som els...
1: Els reis.
0: Som els putos amos.
1: Ho són, Mare Nostrum, i de tot això. I a més, en una època on la gent no viatjava, llavors què feien? Doncs si jo no puc portar el viatger arreu de l'imperi, el que faré és portar l'imperi dins del Coliseu. I ho faré amb aquest missatge tan visual, amb aquests animals i també amb aquests gladiadors que venen d'escoles de gladiadors repartides arreu de l'imperi. Una miqueta com avui al Mundial, no?, que juguen les seleccions. Doncs clar, ells tenien uns gladiadors que eren els ídols de l'època, eren com els jugadors de futbol. Exactament igual. I els tenien, per exemple, hi havia una escola de gladiadors molt bona a Alexandria, una altra a Càpua. També la Roma tenia la seva escola de gladiadors ludus. Deien, no, la nostra és la bona. O sigui, la gent es reunia...
0: Trobo boníssim això de l'escola, que és a dir, la rivalitat d'escola.
1: Absoluta! I la necessitat de pertànyer a un d'aquests colors.
0: Sí, eh?
1: Clar, i tu animar el teu perquè vols que guanyi, no? Perquè va molt més enllà d'això. Sempre hi ha alguna cosa de fons que avui en dia jo crec que és exactament igual.
0: Ara això, és que és igual. Amb això sí que no, amb altres coses igual hem evolucionat, però això és igual.
1: No, això és igual.
0: Anem amb la samarreta de tal equip o tal selecció.
1: Tant és el color. I normalment coincideix del lloc on has nascut.
0: Sí.
1: Llavors, evidentment, un Alexandrí vol que guanyi un dels seus gladiadors. Sí. O Càpua, per exemple, tenia una escola de gladiadors molt bona perquè Espartac, el famós Espartac, s'havia format allà. Tenien la masia, per dir-ho així. Tenien... clar, allà sortia una cantera, i llavors Espartac va ser doncs, un gran revolucionari, un gran gladiador, i els diuen, mira, nosaltres teníem aquesta escola, no? Llavors, clar, era un moment clau perquè deien, vinga, hi havia altres escoles menors, per exemple, Pompeia també tenia alguna escola de gladiadors, però no eren tan bons com els alexandrins o els de Càpua, però allò era realment tremendo.
0: I ara que parlaves del Colosseu i de tot això, evidentment, se n'han fet 50.000 pel·lícules, s'han explicat 50.000 llegendes, n'hi ha alguna, ara estem explicant tot això que ho tenim documentat, però n'hi ha alguna cosa que sapiguem que és falsa, que és pel·liculera o és trola directament?
1: A veure, n'hi ha una que és bastant clara, que és el del famós polze, que el poses cap amunt.
0: Sí.
1: Ho sento, Freddy.
0: M'has fotut la vida en l'aire. No és veritat?
1: No és veritat. Oh. És a dir, això del polze amunt o cap avall, que li estem demanant clemència a l'emperador... Sí. A veure, les fonts sí que ens parlen del polze girat, però no ens diuen cap a on. Llavors, el polze hem d'imaginar que és una espasa. Llavors, si tu la tens, ensenyes aquest polze, és com si l'espasa estigués desenveïnada i estiguessis demanant la mort. Però si el polze l'amagues i la tanques la mà, la resta dels dits en puny, sembla que estiguis demanant, amagueu l'espasa, clemència, no mateu aquesta persona. Per tant, no sabem ben bé com funcionar, però sí que sabem que a partir del segle XIX i sobretot quan entra el cinema a la gran pantalla, es popularitza una cosa que no tenim ben documentada.
0: És a dir, alguna cosa amb el polze hi havia, però així cap amunt i cap avall...
1: No, això probablement no era així. No era així.
0: Dèiem abans que hi havia molts espectacles de vegades en el mateix dia. Què passava entre espectacle i espectacle? Canviaven escenari, com el teatre?
1: A mi això m'encanta, perquè segur que hi havia grans escenògrafs, perquè anar a un anfiteatre, en aquest cas parlem del Coliseum, era no només veure aquesta lluita, com dèiem, sinó que s'escenificaven altres coses, com aquestes mites grecs que us comentava, o fins i tot nosaltres sabem que el Coliseum va ser inundat dues vegades i que van fer naumàquies.
0: Això surt a la Gladiator 2 i no gosava preguntar.
1: No ho pots preguntar, és cert.
0: És cert, eh?
1: És cert, completament cert. Llavors,
0: s'inundava i feien batalles navals.
1: Batalles navals. Tenim documentades dues al Coliseum. Llavors, això què implica? Imagineu-vos doncs, tota l'enginyeria hidràulica que hi havia per allà, però és que els romans són els reis de l'aigua, eh? Per tant, ells saben perfectament com dirigir-la amunt i avall.
0: Sí, sí.
1: Llavors, entre espectacle i espectacle, si a primera hora del matí havien fet, per exemple, doncs, no sé, jocs d'acrobàcia, que també en feien, o aquestes... els animals exòtics, doncs, entre acte i acte, per dir-ho així, heu de pensar que sota l'arena estava ple de galeries, en tot ple d'esclaus, que es movien amunt i avall, amb grans escenògrafs que eren capaços de canviar tota aquesta escenografia, doncs, pel següent acte. Llavors, la gent ho sabia...
0: És com Broadway, això, eh?
1: És Broadway. És que ho és absolutament. A més, tenien un programa que prèviament s'havia repartit i que sabien perfectament a cada hora quan hi havia aquell espectacle. Llavors, en aquell moment, doncs, hi havia fins i tot el menjar ambulant. La gent podia. Aprofitava i anaven a menjar, i anaven a xerrar... Sí, no ha canviat absolutament res. Clar, han passat 2.000 anys i seguim fent exactament el mateix.
0: I hi havia efectes especials, també?
1: I tant que hi havia efectes especials.
0: Ui.
1: Ara que parlaves de la pel·lícula Gladiator, que et recomano que diguis Gladiator.
0: Ah, sí?
1: Sí, perquè és el nom en llatí.
0: Vinga,
1: llavors, ens agrada molt, no?, dir Gladiator, però Gladiator és el nom llatí. Per tant, agafem Gladiator.
0: Sí.
1: Llavors, sí que ens surten les fonts que els que lluiten a l'arena, de cop i volta, els hi apareix les feres. I que apareixen amb una espècie... accionaven una espècie de palanques i que de l'arena sortien com una trapa, en castellà trampilla, i sortien aquests animals...
0: De sota, diguem.
1: De sota, que haurien estat engabiades, aquestes feres, i que les obrien i que apareixien.

0: és tan gran que no és només el joc. Ah. A part de la competició, en aquest cas de nacions, i sobretot també aquesta necessitat de reunir-se amb molta gent per veure aquest espectacle. Probablement tu ja sabràs en qui veuràs la final d'aquest Mundial.
1: Sí.
0: I sabrà amb els amics o amb la família. I sabràs a quina casa o a quin bar. Doncs això era exactament igual. Clar. Fixa't que és aquesta necessitat. No és un espectacle a títol individual, s'ha de compartir. És la necessitat de pertànyer a un col·lectiu. I això ja ve des d'abans. És exactament igual. Com a mi m'agrada moltíssim quan la gent està dient la final la veuré aquí i allà, però sempre fixeu-vos que és en col·lectivitat. Sempre has de fer-ho amb gent junts.
1: I això ve de lluny, diguem.
0: Ve de molt lluny.
1: En qualsevol cas, és important això del missatge que volia donar l'emperador, perquè quin era l'últim record que amb aquest més difícil encara sempre volia deixar l'emperador amb aquests xous que
0: expliques? El missatge, per part de l'emperador, és dir que Roma és invencible. Yeah. Això està claríssim. I que el seu emperador és prou poderós per oferir allò que ningú més al món pot oferir.
1: Puc fer tot.
0: Ho puc fer tot. I us porto l'imperi aquí. És aquest el missatge. Per això el Coliseum, després d'aquests 100 dies d'inauguració, va esdevenir un símbol de l'imperi romà. Jo m'atreveixo a dir que, si tu veus una imatge del Coliseum de Roma, ràpidament t'aboca a l'època dels grans emperadors. Jo dic que és veritat que el Coliseum no només és una gran obra arquitectònica feta de marbre de travertí, bla, bla, bla, sinó que, a més, és el... simbolitza la glòria de Roma. També, per mi, la crueltat de Roma. Recordeu que hi va morir molta gent. Es calcula que va arribar a morir quasi 1 milió de persones allà dins. Sí. Però els romans tenen aquesta habilitat de la mort fer-ne un espectacle. I això, has de ser un geni per aconseguir això.
1: Sí, sí.
0: Perquè a dia d'avui no han canviat gaire les coses, tret potser dels valors. Anem a veure partits de futbol, ja no veiem aquestes morts, no veiem aquestes execucions, però fet i fet és exactament el mateix.
1: Sí, sí. Amb el futbol, amb la boxa, diguem-ne. Allà no es mata ningú, però sí que s'estomaquen de valent.
0: La boxa, Jocs Olímpics, el que sigui. Sí, és aquesta competició i que darrere fons hi ha quelcom molt més. Hi ha quelcom polític, religiós, que va molt més enllà.
1: I ara que deies del Colosseu, després de tots aquests espectacles, de tots aquests 100 dies, com quedava el pobre Colosseu?
0: Doncs aquesta és una pregunta genial, perquè jo me l'he formulada més d'una vegada, que dius, a veure, si va morir tanta gent i tants animals a l'arena... a veure, l'arena plena de sang, que una de les coses que a vegades la gent pregunta, no? Per què posam en arena? Doncs perquè absorbeix la sang. O sigui, clar, no la podíem fer de pedra,
1: no,
0: perquè si no relliscaries.
1: És per la sang.
0: Sí, fins i tot la forma el·líptica que té, no pot haver cap racó, no pot haver cap angle recte. De fet, les places de toros és exactament igual. Llavors, la sang el que fa és absorbir... La sorra, perdó, absorbeix aquesta sang. Llavors, com deuria quedar després de 100 dies? Molts animals morts, s'havia de fer una neteja, és a dir, havien de destinar moltíssims recursos a tornar a deixar allò tal i com estava, retirar tots aquells cossos, tornar a posar una arena nova i esperar els següents jocs.
1: Mm. Clar, amb això també els romans també en sabien molt, no? De netejar, diguem-ne.
0: Són els reis.
1: És un altre tòpic, però pensaven allò a la vida de Brian, de que han fet els romans per nosaltres. N'hi ha un que diu, bueno, i la higiene, i el clavegaran.
0: A part d'això, què m'han fet?
1: N'hi ha un que diu, bueno, i abans la ciutat estava fet un desastre, però ara està perfecta.
0: Sí. La veritat és que els romans és el poble de l'enginy. O sigui, té moltes coses, però jo els definiria així. És un poble molt enginyós.
1: I el que sempre et pregunto, per què ens fascina això? És a dir, què diu de nosaltres que avui encara ens continuï fascinant el Colosseu? Perquè jo recordo el primer cop que hi vaig anar al Colosseu i pensar el que dius tu, de dir, hòstia, com devia ser això? Sencer, a tope de gent, amb aquest xou, i no sabia el que m'has explicat ara. Ara, quan hi torni, fliparé encara
0: més. Doncs és molt bo que hagis sentit això, perquè no n'hi ha prou arribar i fer-se un selfie. Hem de ser conscients del que hi va passar, no?
1: Sí.
0: Totes aquestes emocions tan fortes, aquests espectacles, aquests ídols populars, no ha canviat absolutament res. Jo crec que bàsicament és això. Jo crec que ens continua fascinant perquè veiem el reflex, que és un mirall del que nosaltres estem fent. Digue-li Camp Nou, digue-li Coliseum, tant és el nom, però és el mateix. Aquesta necessitat de les persones que ens ajuntem totes per una miqueta veure un espectacle, però tu formes part d'aquest espectacle en el moment que et posiciones amb un color, o amb un ídol, o amb un jugador, o en aquest cas un gladiador.
1: No, a dir, que ho mirem junts per passar-ho bé o malament.
0: Patim, per això. Però clar, és que la glòria llavors és més bona. No es pot sempre guanyar, perquè si no et malacostumes. Però si veus aquelles remuntades, allò, és un estat d'eufòria tremenda. La gent era capaç d'abraçar-se, com avui en dia el futbol, amb gent que ni tan sols coneixies. Però tant és perquè en aquell moment teniu algun comú. Llavors això ens fa humans. I això és el que ens transmet el Coliseum. Fixeu-vos, és una miqueta... És això, és el símbol del que és, sobretot, Occident i com continuem fent i repetint tots aquests espectacles.
1: Irene Cordon, avui han canviat de dia, perquè hi vam fer especial sobre l'amnistia, però escolta, mil gràcies, la setmana que ve tornem al dia normal, el dijous.
0: Fantàstic.
1: Merci.
0: A vosaltres.
2: Catalunya Ràdio. Som

0: Cugat.
1: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: A les vostres cuines no hi poden faltar els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé, la taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat i els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
3: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
4: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
5: Hola, recolliré els nens a música. Passa pel súper del Corte Inglés a comprar. Porta oli, que el bidó de 5 litres d'oli d'oliva verge extra o Ojiblanca, el nuestro, el que ens agrada, el tenen a només 4,59 euros el litre. I també xampú, que no en queda, hi ha un 50% en la segona unitat en H&S, Pantene o l'Espais. Aprofitem-ho.
6: Supercor i Percor i Supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui? A la botiga, web i app.
7: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
8: L'Auditori de Girona presenta la nova temporada. De setembre a juliol comptarà amb grans noms de l'escena musical com Rodrigo Cuevas, Salvador Sobral, Sondra Radvanovski, el Quartet Casals o Ara Malikian. Una nova programació a l'Auditori de Girona, on viu la música. Més informació a auditori.girona.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
7: Linkat.
9: Fa 15 estius que les platges s'omplen de cinema. Fins al 10 d'agost torna Cinema Lliure a la Platja a Barcelona, Sitges, Arenys de Mar, Tarragona, Palamós i Tossa de Mar. Consulta la programació a cinemalliure.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
7: Linkat. A Catalunya Ràdio.
1: Al matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
10: Dos quarts i mig 11.

0: Al matí de Catalunya Ràdio, avui divendres, volem parlar de circulació, perquè la DGT estrenarà a la tardor, l'1 d'octubre, la reforma que diuen és la més important del reglament de circulació dels últims anys, no només amb noves obligacions o noves sancions, que també, sinó que canvia una mica la filosofia de la mobilitat. Vianants, ciclistes, motoristes, usuaris de patinets passen a ser els que diuen que seran els grans protegits de la nova normativa. Hi ha també canvis en els avançaments, en l'ús del cinturó, la circulació de motos, en fi, un munt de coses. Josep Lluís Merlos, com estàs? Bon dia.
1: Hola, què tal? Bon dia i bona hora.
0: Ja saps que un dia et vaig dir que eres el nostre xerpa en aquestes qüestions de la circulació, amb allò de la balisa i tot això. I aquesta reforma ens l'hem d'anar apuntant, perquè hi ha coses molt importants.
1: Està molt bé, sobretot perquè implica un canvi de xip, no? Mm. Moltes vegades hem dit que quin problema tenen les ciutats. Les ciutats diuen el problema és que estan fetes pels vehicles i no pas per les persones que hi viuen. Mm. Doncs, d'alguna manera, en aquest cas s'extén la rèplica, aquesta filosofia, aquest pensament, a les carreteres. Perquè el que es pretén amb aquesta modificació tan important del reglament de circulació és un canvi de mentalitat, és humanitzar, d'alguna manera, aquesta mobilitat. Per què? Doncs perquè ens obliga a tots a canviar alguns hàbits, a tornar al que serien els hàbits lògics, perquè més enllà d'una simple actualització del reglament, el que és una aposta decidida perquè la convivència entre les persones que fem servir la via pública i, sobretot, la protecció dels col·lectius més vulnerables siguin l'eix al voltant del qual ha de circular tota la mobilitat.
0: Doncs desgranem una miqueta. Va, ara que tenim el Tour i que fa poquet el tenim a Barcelona, els ciclistes, què canvia pels ciclistes?
1: Comencem per aquest col·lectiu. Efectivament, en el cas de la ciutat, els ciclistes podran ocupar el centre del carril. Sabeu que moltes vegades tenim hi ha gent que té el mal costum de pitar el ciclista si el ciclista no va arrambat a la dreta, per entendre's. No, escolti, això s'ha acabat. El ciclista té dret a ocupar el centre de carril. I aleshores, com podem protegir aquests ciclistes si poden ocupar el centre del carril? Doncs molt fàcil. Hem de mantenir més distància. Si anem amb cotxe, si anem amb moto, si anem amb un altre vehicle, hem d'ampliar el marge de seguretat envers aquest ciclista. A la carretera. A la carretera, per avançar-los, per fer un avançament sobre un ciclista, caldrà reduir almenys 20 km per hora respecte del límit. És a dir, si estem circulant per una via on la velocitat màxima permesa és de 80 km per hora, doncs haurem de reduir fins a 60. Mantenir aquell marge de seguretat d'un metre i mig mínim, i canviar completament de carril si n'hi ha més d'un. És a dir, si estem a la clàssica via 2+1, que es diu, són aquestes vies que fins ara tenien dos carrils, però que ara s'ampliaran a un tercer carril per tal que els avançaments siguin més fàcils, doncs hem de canviar completament de carril, en aquest cas, respectar, evidentment, les línies contínues, i fer l'avançament en un lloc on hi hagi bona visibilitat que protegeixi el ciclista, però també a nosaltres en el moment de fer aquesta maniobra.
0: Per tant, això quedarà allò negre sobre blanc, perquè això, ja n'hem parlat alguna vegada amb tu, que és important quan avances un ciclista mantenir un espai i sobretot allò alguna cosa que havies dit tu alguna vegada. També vigilar amb la velocitat, és a dir, perquè si fots l'accelerar allà al costat, el pobre ciclista li entra una ventada que pot caure a terra.
1: El xucles, és un tema aerodinàmic, no? Exacte. Però, mira, més que el que posin negre sobre blanc, jo el que trobo que està bé d'aquest canvi de reglament, perquè a mi m'agrada bastant aquest canvi de reglament en bastantes coses, el que trobo que està bé és que aplica l'empatia, que això no caldria que estigués regulat, que estigui escrit en un paper, no? Vull dir, és de lògica. Si és una persona que va amb un vehicle més vulnerable que el teu, ostres, això, la baula més feble de la cadena de mobilitat és el vianant. Clar. Però a partir d'aquí anem pujant el vianant, el del patinet, el ciclista, el de la moto, el del cotxe. O sigui, és un escalat, i per tant el que hem de fer és ser empàtics amb els que van amb un vehicle més lent que el nostre.
0: Justament, els motoristes, Merlos, també hi surten guanyant?
1: Totalment. Es regula, aviam, aquí ara en parlarem, d'això. Es regula la circulació pel voral dret en casos de congestió a un màxim, això sí, de 30 km per hora. Vull fer alça prema amb això, perquè molta gent es pensa que ara via lliure per circular pels vorals. No, això és en cas de congestió i a un màxim de 30 km per hora. Però ara parlarem d'això amb més detall. Més coses que queden regulades. S'endureixen les obligacions pel que fa referència a l'abillatge. Per exemple, guants homologats. No podem anar allò amb uns guants de fregar els plats. Hem d'anar amb guants homologats, específics per anar amb moto. I una cosa molt important, no únicament el conductor de la moto, sinó també el passatger. Molta gent, això que li diu el paquet, a mi no m'agrada parlar dels passatgers, definir-los com a paquets, no? però els passatgers també hauran d'anar amb guants. Calçat tancat. Això és molt important, sobretot en aquesta època de l'any. Jo ara, quan arriba aquesta època, m'esgarrifa molt veure la gent amb xancletes amb moto. Vull dir, això és una animalada. Això és, no aneu amb xancletes amb moto. Heu d'ur-les per caminar, em sembla molt bé. Però, per favor, ni tan sols amb sandàlies. No aneu amb això. El calçat ha d'estar tancat. No és un tema només de ventilació o de comoditat. És un tema de seguretat. Us podeu fer molt mal en cas d'una caiguda amb moto o fins i tot amb bicicleta si no aneu amb un calçat tancat. Per tant, obligatori el calçat tancat sempre. I, a més, els professionals de l'ús de la moto, és a dir, penso en els riders, els repartidors a domicili, hauran de circular obligatòriament amb armilla reflectant. Amb armilla reflectant. Perquè aquesta gent es mou molt i, per tant, doncs, perquè siguin vistos clar, amb temps i amb antelació.
0: Bueno, és el que deies tu, és que té tot el sentit.
1: Sí. Hi ha coses que dius... És que és de lògica, no? Sí. Ara, el tema del mural dret en això, casos de congestió.
0: Això anava a dir, perquè el Servei Català de Trànsit ha dit que a Catalunya no es permetrà, en principi.
1: Correcte.
0: Això.
1: Sí. Correcte. I vols que et digui la veritat?
0: Sí.
1: Estic molt, molt a favor del que diu el Servei Català del Trànsit. En aquest cas, sí. Per què ho dic, això? Perquè, escolta, jo no estic lliure de pecat i, per tant, no puc llançar la primera pedra i no puc dir que no hagi circulat mai pel voral. Sí, podria dir-ho, però us estaria mentint. I jo sóc usuari de la moto a diari. Però què passa? Precisament per això, perquè no estic lliure de pecat, perquè jo he circulat pel voral alguna vegada, no ho feu. No ho feu i menys en l'estat actual de les carreteres. Per què? Perquè és molt perillós. És molt perillós fer-ho i, per tant, jo aplaudeixo la decisió del Servei Català del Trànsit. Una cosa és allò, una circulació completament aturada i que vagis a 2-3 per hora, clar, pràcticament amb el peu fora dels estreps. L'altre és anar a 30. A 30 te la pots fotre. Te la pots fotre molt fàcilment.
0: I gros, i et fas mal, eh?
1: I grossa. Per què? Doncs perquè som una colla de porcs i tenim el costum, el mal costum de llançar coses per la finestra i després passen les coses que passen. Sí. I quan veus els vorals com estan, estan plens de grossa, de brutícia, de graveta, d'ampolles de plàstic, de papers, de bosses... Però més enllà d'això, hi ha molts forats, també. De vegades, allà s'hi aturen vehicles que han estat espatllats i, per tant, potser han regalimat oli o alguna mena de fluida i, per tant, podem relliscar. Les carreteres no estan ben mantingudes, això ja hi estem d'acord. Però és que, a més, no estan netes. No estan netes. I això és molt perillós quan hi circulem amb una bicicleta, amb una moto. Si podeu, no ho feu. I, per tant, bona decisió del Servei Català del Trànsit.
0: Doncs aquesta és la situació dels motoristes. Ho deies tu també, Merlos, els patinets. Què passa amb els patinets?
1: Els patinets. Bé, doncs el que tu deies abans, negre sobre blanc, amb la idea de tancar d'una vegada aquesta sensació de buit legal, de posar fre a la impunitat que es pensen que tenen alguns usuaris dels patinets. I coses que queden ja escrites, que queden clares. Caldrà tenir almenys 15 anys per portar un patinet. S'haurà de portar casc. Això és una cosa que fins ara ja ho tenien regulat alguns ajuntaments. Alguns ajuntaments, però és que ara ja és un tema en el qual hi ha entrat la DGT. I, per tant, el casc ja és indiscutiblement obligatori. Llums encesos i, atenció, la gran novetat, armilla reflectant de nit.
0: Ostres!
1: Armilla reflectant de nit. De la mateixa manera que dèiem que els motoristes professionals, els repartidors, han de portar aquesta armilla reflectant, els usuaris de patinets, segons la DGT, també han de portar armilla reflectant a la nit. I si no ho fem, què passa? Doncs multa. Multa de 200 euros, si incomplim alguna d'aquestes circumstàncies. A part de la potestat que poden tenir els agents de circulació d'immobilitzar-nos el vehicle si aquest no està, com sabeu, degudament acreditat, és a dir, amb la famosa enganxina que el vincula a una assegurança.
0: Per tant, hem parlat de ciclistes, de motoristes, de patinets. Dèiem al principi que també hi ha algun canvi amb el cinturó de seguretat.
1: Sí, senyor. Desapareixen pràcticament totes les excepcions. I això, si sou usuaris del taxi, us n'haureu adonat. Perquè fins ara, bé, pujàvem a un taxi, el seient del darrere, i ens posàvem el cinturó, o no. Ara ja és obligatori, i els taxistes per això insisteixen, perquè ells també han de portar el cinturó de seguretat. Fins ara hi havia una absurda excepció. Diuen, no, és que passen moltes hores al volant. Molt bé, també passa moltes hores un miner que està sota terra picant pedra i oi que va amb el casc tot el dia, doncs el taxista ha de portar també el cinturó de seguretat tot el dia. Els professors d'autoescola, que tampoc acabo d'entendre perquè estaven exempts d'això, perquè si alguna persona és vulnerable en aquest moment és el professor d'autoescola que va al seient del copilot,
0: del
1: que
0: copilot,
1: estadísticament...
0: Clar.
1: Estadísticament és el seient que està demostrat que s'emporta la pitjor part en els accidents, no? Quines excepcions queden? Personal sanitari d'una ambulància. Però no pas el conductor o conductora de l'ambulància. Aquest obligatòriament ha de continuar portant el cinturó de seguretat. Qui no ha d'anar amb el cinturó de seguretat? Doncs si hi ha un sanitari que està dintre de la part de treball, diguem-ne, de l'ambulància, que està atenent a una persona accidentada, un malalt, el que sigui, aquesta persona, òbviament, està exempta de portar el cinturó de seguretat, però també ha de ser conscient del risc que suposa si el conductor de l'ambulància fa una frenada sobtada o una maniobra inesperada, no?
0: Per tant, amb el cinturó de seguretat desapareixen les exempcions. També hi ha una història d'un passadís d'emergència, Merlo?
1: Sí, això, per exemple, això n'hem parlat una vegada perquè a França ho fan molt bé, això. Sí. A França estan molt acostumats, sobretot, per exemple, al famós perífic de París, on els embussos són estratosfèrics.
0: Terrorífics, són terrorífics. Sí.
1: És horrible.
0: Sí, sí.
1: Però fixa't en una cosa, quan hi ha un embús allà, la gent té tendència a posar-se al cantó més extern del seu carril. Què vol dir? Doncs que si vas al de l'esquerra, tires cap a l'esquerra. Si vas al de la dreta, tires cap a la dreta. I aleshores, això genera automàticament una mena de carril virtual, per entendre'ns, que queda al mig. I per què? Doncs per deixar un corredor central, perquè en cas que hagi d'arribar algun vehicle d'emergència, una ambulància, uns bombers, policia, es generi ja aquest carril virtual a través d'això, d'aplicar l'empatia i de... Escolta, ahir mateix, al lloc on sóc ara, vaig veure una situació que dius, és que venen ganes de baixar i de fotre-li una cara nova a aquest ruc, m'entens? Perquè venia una ambulància i de vegades la gent es pensa que això de les sirenes de l'ambulància no van per ells. I de cop i volta veig un senyor que venien en sentit contrari al que estava jo circulant, jo anava amb moto, i veig un senyor que té l'ambulància al darrere i aleshores l'home, bum, s'aparta per deixar passar l'ambulància, amb el seu cotxe s'aparta, ben fet. Sí. Però resulta que darrere seu venia un autocar, a una velocitat excessiva, perquè no era pas una via interurbana, sinó que era a l'entrada d'una població, a un autocar que quan aquest solidari, per definir-ho així, tornava cap a al centre del carril, a l'autocar li va fotre un cop de botzina que dius, escolta, que no ho veus, que ha fet aquesta maniobra precisament ben feta per deixar passar l'ambulància i tu entres aquí com un beneit a tota velocitat i a sobre tens la barra de pitar aquest, i dius, ostres, de debò. Doncs mira, situacions així són les que la creació d'aquest passadís virtual doncs ens ensenya això, que no hem de pensar només en la nostra mobilitat, que la via és pública, com diu el seu nom, i que per tant la compartim, i que pot ser que en un moment donat arribi una circumstància imprevista que obliga la circulació d'algun vehicle d'aquests d'emergència.
0: Però això s'aplica sempre, per exemple, quan neva, que llavors la cosa llisca més i està més complicat, també?
1: En el cas de la nevada és diferent. Què estableix el nou codi de circulació, o el nou reglament de circulació, millor dit? Doncs que d'ara en endavant, si hi ha una nevada, en autopistes no es podrà avançar. En cap cas, no es pot avançar. I tots els vehicles, tots, no únicament els camions, tots, hauran de circular pel carril dret. Per què? Doncs per deixar precisament lliure el carril esquerre pels màquines llevaneus i pels serveis d'emergència. I a partir d'aquí us dono un consell per una experiència personal. Circular pel carril de la dreta, d'acord, però circular el més enganxats a la dreta que pugueu, perquè si de cop i volta us avança una llevaneus i aneu molt enganxats a l'esquerra, la cortina, l'estela de neu que us pot tirar al damunt us deixarà sense visibilitat. I això em va passar a mi aquest hivern, que jo anava amb el meu cotxe, anava molt a poc, i de cop i volta em passa una llevaneus a tota bufa, que és un campió mundial de ral·lis com a mínim, el que la portava, perquè anava a una velocitat terrible. No? Ostres, i em va deixar que no vaig veure res.
0: Clar.
1: I vaig haver de tirar-me cap al voral creuant els dits que no hi hagués cap forat, ni que no hi hagués cap marge, perquè si no m'hi hagués fotut de ple a dins. No? Però per això intenteu circular el més a la dreta possible, a part que si no està tapat per la neu, de vegades, en determinades circumstàncies de visibilitat complicada, per mi, el dibuix de la ratlla que marca el voral és una bona ajuda a la conducció, sobretot quan la visibilitat està una mica compromesa.
0: Totalment. Estem destacant amb el Merlos alguns dels punts principals d'aquesta reforma del reglament de circulació. Quines altres novetats destacaries?
1: Mira, hi ha una cosa que fins ara ja existia, però existia d'una manera tàcita, que és el que s'anomenen els camins escolars. Això ho va començar una marca de cotxes, patrocinant-ho, i a mi em va semblar una iniciativa fantàstica que jo no entenia com, des d'un punt de vista institucional, no es feien ressò d'aquesta proposta. I marcar els camins escolars. Què és els camins escolars? Doncs són aquestes rutes que menen cap als instituts, cap a les escoles, cap a llocs on els assistents a aquestes formacions s'hi desplacen majoritàriament caminant. I, per tant, això fa que la prudència hagi de ser extrema i la velocitat extremadament controlada. Doncs bé, ara aquests camins escolars passen a tenir un reconeixement legal i, per tant, si no respectem la velocitat màxima permesa, ens poden sancionar amb tot el pes i el dret de la llei. Què regula? Regula millor també alguns aspectes que ara, per exemple, en aquesta època de l'any, són capdals, no? Com és l'estacionament de les autocaravanes. Fins ara estava prohibit acampar, millor dir, aparcar i viure a dintre d'una caravana al bell mig d'una ciutat. Fins ara això estava prohibit, però és que tot i així hi havia gent que no contents amb això, sinó que començaven a desplegar elements, el tendal, sí, la taula,
0: totalment,
1: les cadiretes... I abocar fins i tot els fluides quan estaven estacionades, allò d'obrir la fosa sèptica i deixa-ho anar, m'entens? Això ara queda regulat estrictament pel nou codi de circulació. No podem estacionar l'autocaravana a on vulguem per romandre-hi a dintre i fer-hi vida. I no es poden desplegar elements a la via pública que ocupin l'espai d'aquesta via pública. Ni cadiretes, ni taules, ni tendals, ni la tele per veure la final del Mundial, ni molt menys.
0: Sí, això en veurem uns quants, encara aquest diumenge, allò ben posada.
1: Sí, sí.
0: I tot això, dèiem, entra en vigor l'1 d'octubre? Tot l'1 d'octubre?
1: Tot no.
0: Tot no,
1: El gruix entren l'1 d'octubre. I més tard, cosa que no entenc, s'aplicaran els requeriments per motos i vehicles de mobilitat personal. No ho entenc.
0: Yeah.
1: No ho entenc, perquè d'aquí a l'1 d'octubre ja hi ha prou marge com perquè tot això pugui funcionar. Veus? O sigui, estic d'acord amb la nova llei, però no amb els terminis d'aplicació. No entenc perquè l'1 d'octubre, doncs, ha de començar a funcionar tot això i, en canvi, el tema dels vehicles de mobilitat personal, les motos o els ciclistes, això no s'aplica, no l'1 d'octubre, no, l'1 d'agost.
0: Clar.
1: És que, a més, és que no requereix cap adaptació estructural.
0: Això anava a dir, és a dir, en aquest cas ben bé és conscienciació i pedagogia
1: és
0: del personal, tots plegats. Vull dir.
1: Canviar algun hàbit, una aposta per la convivència, com deia, i sobretot un exercici d'empatia per protegir els col·lectius més vulnerables, que són, en definitiva, l'eix sobre el qual es vertebra la mobilitat. No?
0: Clar, és que, a més, clar, ja en parlarem un altre dia, perquè ens acostem a les 11, però n'hem parlat alguna vegada amb tu, vull dir, la qüestió dels motoristes, per exemple, vull dir, clar, és que és una, són, no sé si en dir-ne un grup d'alt risc, pràcticament, o d'altíssim risc a la circulació.
1: Ho som.
0: Sí, oi?
1: Saps quanta gent mor al món cada any en accidents de moto?
0: No.
1: 380.000 persones.
0: Al món, això?
1: 380.000 persones moren al món. A Espanya, concretament, i em remeto a una anàlisi que ha fet un estudi de un departament de la Universitat de València que es diu INTRES, un estudi que analitzava el termini entre el 2017 i el 2024. Doncs bé, en aquest termini, a Espanya hi va haver 300.000 ferits en accidents de moto, 300.000 ferits, i 3.682 morts. A partir d'aquí, han fet un estudi molt interessant que defineix la tipologia dels accidents, el retrat robot del motorista accidentat, però clar, la culpa no sempre és dels que anem amb moto. Diuen que en 6 de cada 10 accidents aquests passen per la intervenció d'altres vehicles. En canvi, a les ciutats això és més preocupant, a fora de les ciutats, a les vies interurbanes, en un de cada 5 accidents amb víctimes, les motos hi són presents.
0: Déu-n'hi-do,
1: i a Catalunya, dos apunts molt ràpids.
0: Sí,
1: Catalunya, la comunitat amb més sinistres de moto de tot l'estat, atenció, Catalunya, per davant d'Andalusia i València. Però, en canvi, i aquesta és una bona notícia, és la penúltima amb accidents mortals.
0: Ostres!
1: Molt per sota de la mitjana que hi ha a tot l'estat. És a dir, que ens la fotem sovint perquè són molts els que anem amb moto, sí, però sortosament...
0: Però els accidents greus són menys, diguem, no?
1: Exacte. Sí. Però que en continuen sent moltíssims.
0: Sí, sí, igualment. Sí. Merlos, en tornarem a parlar un dia. Mil gràcies, cuida't molt, una abraçada forta.
1: A vosaltres. Forta. Adéu. Bon estiu, adéu.
2: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 11.
3: Bon dia, us informa Joan Bota. El govern de Pedro Sánchez anima Carles Puigdemont a tornar avui mateix després de la decisió de la justícia europea. El ministre Òscar Puente l'ha convidat a fer el pas encara que s'arrisqui a ser detingut. Ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
4: Si jo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España, sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político. Porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. Lo tiene a huevo. Pero yo me plantaba hoy en España. Y que me detenga.
3: Des de Junts, Jordi Turull li ha respost de seguida, li ha dit que és un miserable i un frívol. Precisament abans d'aquestes declaracions del ministre Puente, el secretari general de Junts ja deixava clar en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio que l'aplicació de la llei d'amnistia no els farà replantejar-se el trencament de les relacions amb el PSOE de Pedro Sánchez.
5: No, perquè a veure si encara els hem de donar les gràcies perquè es compleixi una cosa que es va acordar. El problema amb el PSOE són totes les que es van acordar i no s'han complert. La llei d'amnistia era per votar la investidura de Pedro Sánchez. La investidura. Nosaltres vam complir.
3: Més notícies, Natàlia Ramon.
6: L'incendi que es va declarar dimecres a Orés, a l'Aragó, ja ha cremat més de 12.000 hectàrees i ha obligat a evacuar 5 localitats de la zona. Les flames afecten un perímetre de 60 quilòmetres i hi treballen 450 efectius dels bombers, 30 mitjans aeris i també s'hi ha desplegat la Unitat Militar d'Emergències de l'Exèrcit Espanyol. La nit ha estat complicada a causa de les fortes ratxes de vent i s'ha prioritzat la protecció dels habitatges. Després de la reunió de coordinació celebrada aquest matí, el conseller d'Interior de l'Aragó, Roberto Bermúdez de Castro, explicava que la previsió és que les ventades es mantinguin al llarg de la jornada i això dificulta molt les tasques d'extinció.
7: Por culpa de los fuertes vientos que hemos tenido, hacíamos cortafuegos de bastantes metros y eran saltados por las llamas. Nos ha pasado en muchas ocasiones, nos han saltado múltiples carreteras que se podían entender que estaban aseguradas, pero la fuerza del viento hacía saltar, las esbirras saltaban mucho.
6: El fum que provoca aquest incendi, tot i que està a més de 150 quilòmetres de Catalunya, és visible des de diferents punts de la demarcació de Lleida.
3: La Xina rebutja les acusacions de Donald Trump sobre la interferència de Pequín a les eleccions nord-americanes. El portaveu de la diplomàcia xinesa ha estat contundent.
8: Les afirmacions rellevants fetes per la part nord-americana són pures invencions i difamacions malicioses que fa temps que s'ha demostrat que són declaracions sense fonament. La Xina ha defensat constantment el principi de no interferència en els afers interns. No té cap interès en les eleccions nord-americanes i mai no hi ha interferit.
3: La diplomàcia xinesa rebutja així també l'enduriment per part de l'administració nord-americana de les condicions per als visats d'estudiants estrangers, visitants d'intercanvi cultural i periodistes. En el cas dels periodistes, la renovació era cada 5 anys i ara serà cada 8 mesos, excepte pels xinesos, que serà cada 3 mesos. Una mesura que el govern xinès qualifica de discriminatòria i no descarta adoptar una resposta semblant.
6: Les autoritats de Venezuela eleven a gairebé 5.000 els morts oficials pel doble terratrèmol que va afectar la costa del país. El balanç oficial de ferits es manté en prop de 17.000 persones. Pel que fa als desapareguts, fa setmanes que no s'actualitzen les xifres oficials. Segons el registre no oficial de la pàgina web que fa el recompte, se superarien les 40.000 persones. Sobre el terreny, el terratrèmol del 24 de juny ha deixat 21.000 damnificats. Els estats més afectats, La Guaira i Vargas, és on es centren els treballs de més de 2.000 rescatistes internacionals i 30.000 voluntaris.
8: esports, Francesc Ripoll.
9: El Barça podria anunciar les pròximes hores que dir Karim Adeyemi com a nou jugador. L'extrem va passar la revisió mèdica, mentre que Ter Stegen continua negociant amb l'Ajax per la seva cessió. D'altra banda, el president de l'Atlètic de Madrid, Enrique Cerezo, ha reiterat que Julián Álvarez continuarà al club matalasser. El Girona ha fet oficial la renovació de David López per una temporada. El jugador català disputarà la seva cinquena temporada a Montilivi. I també a segon, el Sabadell ha anunciat la baixa de Tito. El migcampista marxa a l'Europa Primera Federació. En ciclisme, avui es disputa la 13a etapa del Tour de França. Serà amb 206 quilòmetres de mitja muntanya entre Dol i Belfort, amb un port de primera categoria que es corona 30 quilòmetres de l'arribada. Tadej Pogacar tornarà a sortir com a líder de la general amb 3 minuts i 26 segons respecte de Jonas Vingegaard. I en tenis, Paula Badosa s'enfronta aquesta tarda a l'hongaresa Pana Udvardi als quarts de final del torneig de Iași a Romania.
2: Fins aquí les notícies.
10: Catalunya Ràdio.
2: Som 3CAT.
10: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
11: Arriba la setmana de l'esport a les rebaixes del Corte Inglés amb fins a un 50% de descompte. Tenim tot el que necessites per estar en forma, sigui quin sigui el teu esport preferit. I en una gran varietat de marques, la setmana de l'esport en les rebaixes del Corte Inglés. No te la perdis. Fins al 22 de juliol a la botiga web i app.
12: Aquest estiu al Super 3 hi tens molt a veure.
13: Comença l'espectacle.
14: Serà genial.
12: Aquest estiu tots som supers.
15: Xavi, he sortit del gym i he vingut al Corte Inglés a comprar. I he vist per sopar el Bonito Latalls a 12,95 euros al quilo. Boníssim per fer la planxa. I porta també uns sobres de talls ibèric 50% raça ibèrica sota albos. I si te n'emportes 3, la unitat surt només a 9,50 euros. I podem combinar-los com vulguem. Genial, oi?
16: Supercor, hipercor i supermercat al Corte Inglés. Què necessites avui?
17: A la botiga web i app.
10: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.

0: Carlota Freixanet, com estàs?
1: Bon dia.
0: Amb la Carlota, cada divendres d'aquest estiu repassem lectures per no empipar-se.
1: Per no empipar-nos gaire,
0: que
1: sí.
0: Gaire, exacte, exacte. Molt necessari. I ja vas avançar que avui parlaríem d'incendis.
1: Avui parlarem d'incendis i gestió forestal.
0: Sí.
1: Vale, llavors, per tal de poder-ho fer, sí, deixeu-me primer que doni les gràcies als bombers que tinc a casa, que són el meu germà i la meva cunyada, que m'han ajudat moltíssim a preparar aquesta secció.
0: Ah, sí? Una abraçada,
1: sí,
0: des d'aquí.
1: Ara us explicaré unes coses que són una miqueta tècniques, llavors jo he fet la meva recerca, diguem-ne, personal, que és aquesta.
0: Aleshores,
1: hem d'entendre què volem dir quan estem parlant de gestió forestal. Aleshores, anem a l'inici dels temps i parlem de quines funcions tenen els boscos, primer de tot. Llavors, segons el Departament d'Agricultura, Ramaderia i Pesca de la Generalitat de Catalunya, els boscos tenen tres funcions: l'ambiental, la productiva i la social. L'ambiental, bàsicament, és la que tots sabem, és a dir, la part de ser el pulmó de la societat i de mitigar una miqueta el canvi climàtic, lo justet. La social també la sabem, que és això que ens encanta fer la gent de Barcelona, d'anar a fer el pixapín, a veure muntanyes, meravellar-nos de dos arbres i mig, i també el que fan els senderistes. Exacte, ja està, ja ho hem fet. No us foteu del tabaix d'una penya, perquè, bueno, en fi. I la gent que li agrada córrer per la natura, i la canalla que va buscar els tions al desembre, però això és la funció social dels boscos, vale? Però, i la funció productiva dels boscos, què volem dir, la funció productiva dels boscos? Doncs dels boscos en traiem, o en treiem, més ben dit, coses diverses. Què vol dir? Quan la gent tenia llar de foc a totes les cases i les cuines anaven en foc, ens feia molta falta la fusta, la traiem d'aquí. També es feia servir molt més el suro. I teníem pastures que netejaven el sotabosc. Una de les coses que ens està passant amb els boscos que tenim a Catalunya és que la funció productiva és bàsicament mínima. És a dir, els boscos no s'estan fent servir com caldria, no s'exploten com abans, i això provoca que els boscos estiguin molt més descuidats. Perquè si no en podem treure duros, doncs perquè punyetes els hem de cuidar.
0: Exacte, es va acumulant tot.
1: També hi ha un altre tema, i és que el canvi climàtic ens ha caigut a sobre, perquè encara hi ha gent que el nega, i qui més el pateix són les persones més vulnerables i els espais naturals, perquè estem canviant, o ja estan canviant els espais naturals, i no hem actuat amb prou rapidesa. Perquè ens en fem una idea de per què estem tenint tants incendis aquest estiu, i algunes dades que hem de tenir en compte. Aleshores, a Catalunya hi ha 380.000 hectàrees de bosc que són públiques, dels més de 2 milions d'hectàrees de bosc que hi ha al país. Això vol dir que hi ha més d'un milió i mig d'hectàrees de bosc que són de titularitat privada. I a la titularitat privada no té l'obligació de fer-se encàrrec. Això és una cosa interessant. Per altra banda, per fer-se encàrrec de tots aquests 2 milions d'hectàrees de bosc, ara mateix hi ha 500 agents rurals.
0: Ai, Déu.
1: Vale? Que sí, que està previst que siguin 1.300 abans del 2030, però, amigues, anem una mica tard. Llavors,
0: a poc a poc.
1: Exacte, sí, anàvem lents perquè anàvem lluny, però anàvem molt lents, i no anàvem tan lluny. Vale? Llavors, ara mateix hi ha 2.991 bombers funcionaris de la Generalitat, 2.069 bombers voluntaris, i llavors hi ha els 749 bombers de Barcelona, que van per la seva banda, juntament amb els 80 bombers d'Aran, que també funcionen per separat. Per tant, si sumem bombers voluntaris, bombers funcionaris i agents rurals, en surten 6.389 persones, que entre els 2 milions d'hectàrees de bosc surten a gairebé 325 hectàrees per persona. Però això encara seria acceptable si no tinguessin més feina, que no fos vigilar que els boscos no siguin
0: això
1: un polvorí.
0: Això anava a dir, clar, els bombers tenen més feines, clar.
1: Exacte. I això ho fan els agents rurals quan no cremen, però penseu que quan hi ha un incendi, els agents rurals no es fiquen. És a dir, a la zona calenta, vale? En un incendi, a una zona calenta, només hi entren bombers, no hi entren civils. Llavors, vull dir, estem parlant que hi ha molt poca gent,
0: sense
1: càrrec d'això. Compteu, per altra banda, que els agents rurals, no només es dediquen a investigar els focs, que això sí que ho fan els agents rurals, sinó també a investigar què està passant al medi natural, a fer divulgació i a preservar la natura. I que els bombers, a banda d'apagar el foc als boscos, es dediquen a apagar focs a les ciutats i a les zones urbanes, rescaten persones i animals en situacions de risc, atenen accidents de trànsit i catàstrofes naturals diverses.
0: El que sigui.
1: Llavors, jo us estic explicant tot això perquè ara parlarem de llibres on el foc o els boscos són els protagonistes, però em sembla importantíssim que siguem molt conscients que les persones que ens protegeixen i que protegeixen el patrimoni natural estan fent tot això per vocació, però que els falten mans per totes bandes, i que potser, només potser, la col·laboració ciutadana té molt més a veure amb la prevenció i amb saber com fer-los la vida més fàcil que no només en aplaudir-los quan fan bé la feina, que ho hem de fer igualment. Deixeu que us expliqui, a més, per altra banda, que els bombers estan bastant en peu de guerra, com un munt d'altres treballadors públics.
0: Exacte,
1: per lo que sigui, també.
0: Per lo que sigui, sí.
1: I que reivindiquen moltes coses, però crec que les més importants són que bàsicament els hi falten mans per poder treballar amb seguretat, perquè ara mateix estan sortint a fer les sortides de 3 en 3, cosa que realment és molt poquet, i que, per altra banda, necessiten que la Generalitat faci una gestió correcta dels tòxics, perquè no sé si ho sabeu, però els bombers tenen una probabilitat de càncer molt més elevada que la resta de la població, perquè no estan treballant amb les EPIs, és a dir, amb els equips de protecció individual adequades, i que aquesta reivindicació fa 10 anys que l'arrosseguen amb el silenci sistemàtic de les administracions. En fi.

0: Vinga, doncs amb la Carlota, lectures per no empipar-nos amb aquesta situació dels incendis, aquesta necessitat de contribuir. Ja no parlem dels piròmens, perquè sortirien paraules molt gruixudes.
1: Molt gruixudes.
0: I no plan ara mateix, a aquestes hores, estem en un horari protegit. Mm-hmm. Però lectures per no empipar-nos amb la qüestió dels incendis i de la gestió forestal, Carlota.
1: Llavors, anem a pams. Ara parlarem d'un parell de clàssics que s'han d'esmentar, però abans deixa'm que t'expliqui una cosa molt boja. M'ha passat preparant aquesta secció.
0: Ai.
1: És que jo normalment, o sigui, jo busco i us preparo els títols que jo tinc al cap, mm-hmm. I els quals vull parlar, perquè em faig la meva llista, les meves històries, però sempre faig una recerca de paraules clau a internet i a diverses mm-hmm. webs que jo tinc controlades, no fos cas que m'estiguis deixant alguna cosa d'aquelles que s'han de citar.
0: Mm.
1: És que m'he tornat molt boja aquesta setmana. Tu saps la quantitat de novel·les pujades de to amb bombers que hi ha publicades?
0: Perdó, pujades de to, volem dir...
1: Exacte.
0: Això.
1: Si dos rombos...
0: Gràcies, Marc.
1: O sigui, jo estic molt a favor dels llibres que s'han de llegir amb una mà, vale? Però, o sigui, però podeu deixar de ser una colla de marranos amb els bombers? O sigui, és una cosa molt forta, molt forta.
0: Vinga. A sobre, va, tu, contribueix.
1: Perdó, puja,
0: aquest divendres.
1: Anem als clàssics anem a parlar d'aquests dos llibres que s'han de tenir en compte, tant sí com no, quan parlem de focs, de bombers i sobretot de boscos.
0: Mm.
1: El primer és un superclàssic, és Fahrenheit 451, de Ray Bradbury. El teniu en català, per fi, en una edició de butxaca, que no és una butxaca llardosa, sinó en una edició com cal, a proa. És en aquest clàssic distòpic, el protagonista és un bomber que en lloc d'apagar focs crema llibres, perquè els llibres són perillosos en un món on els governants pretenen que els seus ciutadans siguin cada vegada més idiotes per tal de poder-los manipular. És un llibre meravellós i és un llibre que fa molta por, cada vegada més, i a mi em fa patir perquè ens estem acostant perillosament. Ha sortit fa no gaire un article de The Atlantic on explica que els estudiants de Harvard, que no és una universitat de Chichinabu, diguem-ne...
0: No.
1: Diu que els estudiants estan deixant de llegir un llibre sencer perquè és una cosa molt difícil per ells i que ara mateix els sembla una càrrega innecessària pels seus estudis. Alerta, eh? O sigui, una professora de universitat va dir que un alumne li havia argumentat que demanant-los que llegissin el llibre sencer, els professors estaven arbitràriament... protegint, no?, o withholding aquesta informació als estudiants i forçant-los a assolir aquesta informació des d'un mitjà dificultós.
0: Ai, Déu.
1: Vale?
0: Bàsicament em fa mandra llegir.
1: Bàsicament em fa mandra llegir, però faré servir paraules molt rimbombants per fer veure que no sóc un gos.
0: No, i això de Fahrenheit 451 també està de moda per la censura a les biblioteques que hi ha als Estats Units, d'alguns llibres considerats subversius. Hi ha un documental, per cert, que es diu així, Censura a biblioteques, a Movistar, que fa també molta por.
1: Anem-ho mirant, perquè això no estem gaire lluny.
0: Sí.
1: Un altre clàssic que jo no puc deixar de recomanar és Walden o la vida als boscos, de Thoreau, perquè és un d'aquells llibres que ens reconcilia amb la natura, amb el desig de llibertat i amb la idea de viure i en consonància. És un dels primers llibres ecologistes, diguem-ne, del qual tenim constància així com a tal. Mm. El podeu trobar en català amb el text íntegre a Símbol Editors, o, si no, trobareu una edició il·lustrada amb alguns textos només, amb unes il·lustracions absolutament meravelloses de l'Ignasi Blanc a Cossetània.
0: Fahrenheit 451, de Ray Bradbury, primera recomanació, i un altre clàssic, Walden o la vida als boscos, de Thoreau, és la segona.

0: Vinga, seguim amb recomanacions per no empipar-nos sobre boscos, sobre boscos, sobre incendis, vaja.
1: Sí.
0: M'has espantat, Marc. Ara puja.
1: Poques coses romantitzen més el bosc que el Senyor dels Anells.
0: Exacte.
1: Visca la comarca. En fi, parlem ara de llibres que no són tan clàssics i que parlen de boscos i de la seva gestió així en general i que em semblen interessants. D'una banda, hi ha un llibre preciosíssim, que és una faula sobre l'explotació dels boscos i de la mirada diversa, diguem-ne, que tenim els adults i els infants, que és El secret del bosc vell, de Dino Buzzati, editat per Males Herbes fa, jo crec que fa 3 o 4 anys, i que explica la història d'un coronel que hereta un bosc on no ha estat mai, i on no hi viu, i que té molts... Ell té moltíssimes idees per fer amb aquest bosc. Té molts plans, i cap d'ells és conservar el bosc com a tal, ¿vale? Però que no sap, o no és gaire conscient, que ha de compartir herència amb el seu nebot, que té 12 anys, i que potser, només potser, no està gaire d'acord amb ell. Ni ell, ni la resta de la comunitat, perquè resulta que ha heretat el terreny, el bosc, d'algú molt estimat.
0: Ai, que bo.
1: Pel bosc i per la gent. És una faula, és una història preciosíssima, passa molt ràpid i volant i és una història que realment és molt, molt meravellosa.
0: Però no és un conte, eh? Vull dir,
1: és un llibre per adults, és un llibre que al final parla de moltes coses molt serioses, però és d'aquells que passa. Què acabo de llegir?
0: Tornem-ho a mirar.
1: Sí. És molt bonic. I per altra banda, una altra dona de les més autores de capçalera és El nom del món és bosc, d'Úrsula K. Le Guin.
0: Aquest no l'he llegit, però Úrsula K. Le Guin, recordo que la primera cosa que li vaig llegir, que sóc incapaç de recordar què era, però em vaig flipar molt, eh?
1: Els desposseïts, però segurament...
0: Deu ser Els desposseïts, correcte. Segurament, sí. Però, ostres, vaig... Saps allò de dir, uau, no sabia que es pogués fer això.
1: Clar, és que l'Úrsula K. Le Guin és una de les autores més potents que hi ha, perquè una de les coses que fa és a dir, ella fa servir la ciència-ficció per parlar de política, sí. Que al final és el seu. Sempre escriu distopies amb rerefons polític i sempre ho fa treballant-ho molt bé i tocant sempre, no? Agafa 3 o 4 temes i a partir d'aquí, no? Va ficant el dit a la llaga i rebentant. De què parla en aquest cas? Ens explica. Ens parla del planeta Atxe. Ho estic pronunciant una mica com puc, vale?
0: Atxe.
1: Sí, on viuen els criatins, que són una espècie evolucionada dels humans que viuen en completa harmonia amb el seu entorn. Fins al punt que el nom del seu món, en la seva llengua, és bosc. Però hi arriben, o hi ha, els terrans, que són els humans, que exploten el bosc i la natura sense control, sense respecte, i que no fan res més que alimentar un conflicte polític que està a punt d'esclatar.
0: Ah, així és ficció total, això.
1: Això no ha passat mai. No ha passat gens en cap moment. Sí. És una novel·la que parla d'ecologia, però que parla també sobre colonialisme, i és una novel·la profundament antimilitarista i feminista. És una autora que jo crec que s'ha de llegir sempre, però en aquest cas, i si parlem de boscos i de com estem, no?, tractant el nostre medi natural i com l'estem explotant, bé o malament, aquesta és una bona manera d'afrontar-nos-hi.
0: Úrsula K. Le Guin, El nom del món és bosc, i l'anterior, aquesta fàbula que ens deia la Carlota, El secret del bosc vell, de Dino Buzzati.

0: Catalunya.
1: Vinga, més lectures per no empipar-se amb els boscos i els incendis. Carlota.
2: Anem a parlar de coses fetes a Catalunya.
1: Va.
2: Sobre boscos, que en tenim i moltes. Primer de tot, anem a parlar d'un assaig superinteressant que es diu Arrelats a la Terra, del Francesc Font. Francesc Font, això s'ha editat per Tigre de Paper.
1: Val.
2: És un llibre que parla d'agricultura regenerativa, de com el retorn... del retorn al cultiu de la terra en podem fer front al canvi climàtic. Tornant a ser pagesos, igual ho arreglem, això.
1: Recuperant tradicions, diguem-ne, però de tradicions, com deies tu abans, de productivitat, eh?
2: Exacte, sí. Tradicions productives, però que a més tenen un sentit, diguem-ne, científic, i que a més estan ben pensades, ben documentades i ben fetes. I com d'aquesta manera podem fer front també als processos de desertificació. Em sembla que és un supernecessari que parlem d'aquest tema i que llegir... O sigui, a veure, hi ha una cosa que ens passa, crec, moltes vegades, que és que llegir assaig escrit en català és una cosa que ens costa, perquè n'hi ha poc. I una cosa que ens passa molt sovint i que és meravellós és que tenim molt d'assaig traduït. No? Hi ha molta gent que està pensant moltes coses i les editorials d'aquí... No, és veritat. Sí. I les editorials d'aquí fan una cosa fantàstica, que és agafar-ho, traduir-ho i transportar-nos a nosaltres. I, per tant, o sigui, 11 sobre 10, vale? Sempre. Però què passa? Que hi ha moltes vegades que estem parlant de segons quines coses i a mi em sembla fabulós com estiguin gestionant el canvi climàtic a Arizona. Però jo vull saber com gestionar el canvi climàtic a Berga.
1: Clar.
2: És que vull dir.
1: Sí,
2: llavors, això és una cosa que crec que és molt valenta i crec que, per tant, les coses que estan escrites des d'aquí, fem-ne una miqueta de cas. Si voleu altres textos en aquest sentit que estiguin escrits en català però que estiguin traduïts, per exemple, podeu llegir, que per mi és interessantíssim, el Koei Saito, que és un autor japonès que parla sobre canvi climàtic i sobre tornar al punt zero i tal i qual, també editat per Tigre de Paper, que és fabulós, però llegiu Arrelats a la Terra perquè és molt interessant que llegim llibres sobre això escrits a Catalunya.
1: Francesc Font, eh?
2: Francesc Font, sí. Per altra banda, si voleu llegir com ens hem explicat els boscos, hi ha una cosa preciosíssima, un llibre que es diu Històries emboscades, que és una compilació de contes i rondalles de gent que viu al bosc.
1: Com?
2: És preciós. L'han compilat el Josep Cot i l'Antoni Jimeno i l'ha il·lustrat la Laia Valdevei, que és aquesta noia que fa aquestes il·lustracions com que semblen superantigues. És meravellosíssim. L'ha editat Cidillà, que tenen aquesta manera d'editar com tan artesanal. És supermaco, és un llibre meravellós i val molt la pena, i crec que li hem fet poc cas. Llavors, aneu a fer-li cas a aquest llibre, per favor.
1: Històries emboscades.
2: Exacte. I per últim, jo no sé si queda algú a Catalunya que no l'hagi llegit encara, però si voleu llegir un paisatge, que és una cosa que crec que és molt difícil,
1: llegir un paisatge.
2: Exacte. Feu el favor d'anar a la vostra llibreria o a la biblioteca de confiança i feu el favor de demanar Canto jo i la muntanya balla.
1: Home,
2: per favor.
1: Home, per favor. Irene Solà, clar.
2: Irene Solà.
1: Clar.
2: És una obra on és el paisatge qui s'explica a si mateix, en una mena de flux de consciència llarguíssim que passa dels uns als altres de manera pràcticament imperceptible. És un llibre que és un gust de llegir i no pot ser que sigueu els últims de fet de llegir-lo. Sí, per favor. Si no us heu llegit, deus fer-hi vergonya.
1: Perquè passen llista, eh? Passem llista dels que se l'hagin llegit.
2: Aneu a llegir Canto jo i la muntanya balla.
1: I a més, dic una cosa, ho dic perquè tinc gent a casa, per exemple, que van dir, hosti, que em va costar molt entrar-hi.
2: Sí.
1: És un llibre per deixar-se portar, eh?
2: Sí, no intenteu entendre'l.
1: És anava a dir, perquè hi ha capítols on és el riu que parla en prop, el rierol, si no recordo malament, que parla en primera persona.
2: Diguem. I un bolet, sí, clar, jo què sé, no busquis personatges.
1: Jo un dia vaig dir, dic, ves, sé, com Pulp Fiction, saps allò que és la mateixa història des de diversos punts de vista, però una mica l'obèstia, saps? Vull dir, fins i tot els éssers inanimats, gairebé, eh?
2: Jo vaig explicar una vegada, tu recordes una eina meravellosa que es va posar molt de moda fa uns quants anys, que es deia Prezi.
1: Prezi, no?
2: El Prezi, que era com una mena de... com si fos un PowerPoint.
1: Ah, però sí, que era allò que volia ser un PowerPoint nou, que, sí.
2: Sí, vale, doncs això a mi em marejava mogollon, perquè llavors de que feies un zoom aquí, llavors feies un zoom allà,
1: exacte.
2: Doncs Canto jo a la muntanya balla és un Prezi molt loco dels Pirineus, vale? Llavors, a partir d'aquí, jo què sé, llegiu, però és un gust de llegir,
1: està
2: és cosa poètica, està superben escrit.
1: Molt bonic, molt bonic. Irene Solà, Canto jo i la muntanya balla, un dels clàssics, Històries emboscades, aquesta compilació de contes que ha fet el Josep Cot i l'Antoni Jimeno, i l'assaig aquest que dèiem en català, Arrelats a la Terra, del Francesc Font.

0: Com sempre, la Carlota té el seu raconet per als lectors més jovenets, que això és molt important, perquè hem de fomentar, ho hem de fomentar, i com diu la Carlota, també són lectors, també existeixen.
1: Oh, i tant. Llavors, d'aquest tema n'hi ha molts i són molt xulos tots. Llavors, he fet aquí una... M'ha costat triar-los avui, venim a moltíssims. Anem a llibres de boscos, primer. D'una banda, hi ha un llibre que és preciós, delicadíssim i una meravella, que es diu Di un bosc, de la Mar Benegas. Està editat per Yekibut. És un llibre de poesia i il·lustració en català absolutament preciós. L'he posat amb els llibres per la canalla perquè és un àlbum il·lustrat. Però, si us agraden les il·lustracions de boscos i sou adults, us hi podeu acostar perquè és una cosa preciosíssima de veure.
0: Sí,
1: eh?
0: És també
1: meravellós. Molt bonic.
0: Més m'agrada molt el títol. Di un bosc, el trobo com a títol, és molt bonic.
1: I si veiessis el llibre, o sigui, és una obra d'art, és que és una fantasia. També tenim un altre llibre que es diu Soc un bosc, de l'Àlex Nogués i la Laura Miyashiro, editat per Savannah Books, on es parla d'ecosistemes, de com conviure en harmonia sense ser catastrofista, però, com a mi m'agrada, sense tractar a la canalla d'imbècils, que ja saps que és l'única manera de tractar-los si no volem que ho siguin quan creixin, perquè hi ha un tema. Llavors, pel que fa a la lectura acompanyada, o perquè llegeixin sols, ells sols, si són una mica més grans, podem llegir L'home que plantava arbres, del Jean Giono, editat per Viena, que és un llibre maquíssim sobre un pastor de la Provença que decideix fer un canvi al seu entorn perquè la seva comarca és absolutament erma i vol convertir-la en un lloc bonic. I és un llibre xulíssim.
0: Que bon.
1: Llavors, pels més menuts, hi ha 300 llibres sobre bombers i cotxes de bombers i coses similars, però els meus preferits són, primerament, en Bernat Bomber, de la Maria Grau, de la col·lecció Per aprendre a llegir, de l'editorial El Pirata, que es diu Plou i fa sol. També un llibre que m'agrada bastant, que es diu El parc de bombers, que l'ha editat Combel, que és un llibre d'aquests que és gairebé un llibre joc, perquè tens el parc de bombers i tens com peces, pots com jugar amb els bombers amunt i avall. N'hi ha un altre que es diu Un dia amb els bombers, que l'ha editat Base i que és pels més petits, però i perquè vegin com és Un dia amb els bombers i com són, que els bombers aquests són animals i tal, però és igual. N'hi ha d'aquests, o sigui, n'hi ha que són antropomòrfics, n'hi ha que no, n'hi ha 300. O sigui, aneu a la vostra llibreria de confiança i digueu-los, per favor, un llibre de bombers i segur que en tenen un, i si no, trigaran 3 dies a tenir-ne un de meravellós.
0: Si no, els que ha recomanat la Carlota, recapitulem, és Di un bosc, de la Mar Benegas, Soc un bosc, de l'Àlex Nogués i Laura Miyashiro, L'home que plantava arbres, de Jean Giono, El Bernat Bomber, de la Maria Grau, i si no, El parc de bombers, i Un dia amb els bombers.
1: Correcte.
0: I ja vam dir la setmana passada que tu acabaries sempre la secció amb un missatge, això que en diuen els Josep Maries.
1: Correcte.
0: O els cunyats, diguem-ne. Avui també, no?
1: Avui també.
0: Quan vulguis, sí. Carta al Josep Maries relacionat amb el foc i els boscos, entenc, no?
1: Sí.
0: Vinga.
1: Estimat Josep Maria, sabem que tu no ets un piròman i que, evidentment, t'enorgulleixes dels boscos del teu país, perquè són preciosos. Sabem que mai no encendries un foc volgudament, però què passa amb aquella cigarreta que tonta que llences des de la finestra del cotxe? O amb aquella barbacoa que no vols renunciar a encendre perquè tu ho tens tot controlat? Què n'hem de fer de les vegades que has sortit a passejar pel bosc i que no has recollit tota la brossa generada perquè, total, tothom ho deixa aquí? Això, estimat, també és encendre el foc. Saps què és encendre el foc, també? Fer servir necessàriament la IA, o comprar coses per internet quan podries baixar la botiga de la cantonada, coi de gos, o no menjar fruites i verdures de proximitat, o comprar carn de lluny en lloc de fer-ho de productors d'aquí al costat, entrar amb cotxe en un territori privat o deixar córrer els gossos per les pastures on hi ha altres animals, això també és encendre boscos. Perquè com més difícil li posem la feina a tota aquella gent que ha de treballar al bosc, més difícil és que cuidin aquest espai que és nostre i que, per tant, també és responsabilitat nostra. Així que aquest cap de setmana no siguis pixapins i si vas a qualsevol territori natural, recull la brossa que generis i deixa la natura com si fos el santuari que és. I dona suport a les reivindicacions dels bombers, que són i seran sempre nostres, però potser els hi cal una mica de suport per part de la població.
0: Brillant, com sempre. Carta al Josep... Mira.
1: Oh,
0: el Peiron, el Peiron no en perd una. Puja. Ai, Josep Maria. Ai, que bo. Aviam, avui hem recomanat lectures per no empipar-nos amb els incendis i la gestió forestal o la falta de gestió forestal. La setmana que ve ja sabem amb què no ens empiparem.
1: Amb les plagues.
0: Les plagues? Anava a dir, no sé si preguntar. Totes o...
1: Bastantes.
0: Gràcies, Carlota. Fins la setmana que ve.
1: A vosaltres.
2: Catalunya Ràdio. Som 3CAT. L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
4: Sóc el senyor Miller i seré el vostre nou professor d'anglès.
5: A les meves noies els cal ordre. Quin cavaller anglès acceptaria un lloc de professor a la Lliga de Noies Alemanyes de Kinder?
2: basada en fets reals.
5: Les meves noies no són l'enemic.
6: Són alemanyes, no?
2: Les filles del Reich. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3Cat, és la gran pel·lícula.
7: Fa calor i el sol brilla a dalt del cel. El Mick i en 5 segons van a l'hort i allà viuran una petita gran aventura. No et perdis el llibre del Mick, El tresor de l'estiu, a la venda als punts habituals.
8: Com et quedes si et diem que la regadora del teu jardí és, en realitat, un pot de xampú? Sí, sí, com ho sents, perquè quan separem bé, els residus es transformen. Així que recorda, els envasos de plàstic, els brics i les llaunes van al contenidor groc, el vidre, el verd, el paper i el cartró, el blau, i l'orgànica, el marró. És a les teves mans. Tria bé on llançar-ho.
9: Generalitat de Catalunya i AMB, Àrea Metropolitana de Barcelona. Campanya finançada pel Fons d'Ecoembes. Ocasión
10: Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
11: Catalunya Ràdio.
2: Catalunya Ràdio.

0: Gerrada, amb tres dones de generacions diferents que qüestionen els prejudicis que sovint envolten la sexualitat femenina i els models tradicionals de parella i família. Només 4 dies, del 27 al 30 de juliol. Més informació a almaldà.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
1: Linkat. El Baix Baríton Brin Terfel arriba al Festival Peralada amb un programa fascinant que recorre la riquesa del repertori europeu. El gran Lied de Schubert i Schumann, amb tocs de Debussy i Wagner, cançó galesa o musical britànic. Un viatge sonor que evidencia l'amplitud i sensibilitat d'una de les grans veus internacionals del nostre temps. Més informació a festivalperalada.com. Recomanat per Catalunya Ràdio.
0: Linkat. A Catalunya Ràdio.
2: Al Catalunya Migdia t'expliquem tot el que està passant.
0: Catalunya Migdia, amb Òscar Fernández.
3: Aquest atac, la Unió Europea ha promès més sancions contra...
4: I avui ha estat un altre matí de caos circulatori per 3 accidents.
5: No podem acceptar que hi hagi...
4: I en temps de cultura comença un dels festivals més destacats dels estius. I una cosa més abans de la publicitat, perquè...
0: Catalunya Migdia.
6: Cada dia a les 2.
2: I a partir de les 3...
6: L'espai de reflexió a la tertúlia.
0: Catalunya Migdia. L'informatiu central del dia amb Òscar Fernández.
2: Al Catalunya Migdia t'expliquem les coses.
6: El matí de Catalunya Ràdio. Frederic Vincent.
7: Recte final del matí de Catalunya Ràdio, test d'actualitat. Mariola Cubells, com estàs?
8: Bon dia, companys.
7: Bernat de Déu, bon dia, com estàs tu?
9: Sí, bon dia.
7: I Frankie Pereira, com estàs?
10: De lujo, molt bé.
9: De lujo. He dit un bon dia en editorial, Freddy?
7: Sí, che, que no ho hagin entès al final del Mundial diumenge, eh?
10: En sèrio?
9: A veure si no traiem la copa a casa.
7: Aquesta sí que no m'ho
9: he hecho mucho de menos a Barcelona.
7: Bernat de...
9: Leo, sisplau, si ens estàs escoltant.
7: Sí, bueno, va, prou.
9: Fes-ho per nosaltres.
10: Amb carinyo, Bernat, sí. La turra que haurem d'aguantar dels argentins que viuen aquí...
9: Bueno, i l'altra turra, què? Sí. Què prefereixes?
10: Ja. Sí, és que... Estan allà,
7: sí, eh? Sí, sí. Mariola, bueno. Segueixes alguna cosa del Mundial o no? De res, no?
8: Sí, però molt poca cosa. Sí. L'altre dia, després del triomf d'Espanya... Mm-hmm. Bueno, jo he vist que... Jo estava a València ese dia, València ciutat. No com ara, que estic en el paradís, ja sabeu.
10: Cada setmana ho has de recordar,
8: sí,
10: això?
8: Sí, va. Si no, quin sentit té?
9: Exacte.
8: Llavors, jo he vist que al centre, que seria com l'exemple, vale? Com el barri Salamanca de Madrid. Sí. Bien. Llavors, clar, n'hi ha un soroll fora, tal, no sé què, jo tenia els finestres obertes, i de sobte, comencé a sentir a coro el cara al sol.
7: No.
8: És a dir, que jo pensava que això ja no podia... Sí. Ja això no sí. Estava, ¿sabes? Ja no, sí. Llavors, esta és la meva referència ara mateix del Mundial.
7: Ai, sí,
9: molt,
7: sí.
9: Bé. Molt bé.
10: Jo em vaig al·lucinar que a Girona molta gent tocant el clàxon,
7: sí,
10: que quasi em desperten els nens, i t'ho juro que hagués passat a matar-los per als nens. Però, en sèrio, és com,
8: sí,
10: què passa?
8: Sí, pues és curiós, és de veres.
7: Sí, sí, sí.
8: És de veres, Frankie, perquè jo tampoc diria això de Girona, però mira...
10: No, és increïble. Que, per cert, no hi ha pantalla gegant per veure-ho, eh?
8: Estan per tot arreu.
7: Aquí? No hi ha pantalla gegant a Girona? Vaja.
10: No entenc el... Vull dir...
7: Sí, sí.
10: No, s'haurà de veure la gent a casa.
7: Bueno, va, escolta...
9: M'estranya que Lluc Salelles ho hagi posat...
7: Sí, exacte. Bueno, aquesta setmana gegant. Ha tingut una setmana complicada, Lluc Salelles.
9: Sí, és veritat. Que... S'ha divorciat, pobre.
7: Sí, sí.
9: Escalf.
7: Aviam. Test d'actualitat. Recordo les normes. Vaig fent rondes de preguntes a cadascú de vosaltres. Si no la sabeu, pot rebotar la resta. Si no la sabeu, vaig donant pistes. Si no, comodí del públic. I recordeu que en qualsevol moment podeu anar fent preguntes, demanant detalls o demanant pistes. Mariola, comencem amb tu.
8: Vinga.
7: A banda de l'amnistia, no et preguntaré per l'amnistia, no pateixis, eh? Ha estat notícia un discurs de Donald Trump aquesta matinada, on ha alimentat la tesi del frau electoral el 2020, evidentment, sense portar cap prova.
8: Claro.
7: Però el govern
9: de
7: Donald... Sí. Ho volem tot, no? El govern de Donald Trump, però, també ha estat notícia per un requisit que ha anunciat que demanarà un col·lectiu. Quin és aquest requisit i per què ha estat notícia? Mariola Cubells.
8: Pues no he sentit el...
10: Puc el rebot?
7: Ja ho saps, ja?
10: Crec que sí, però ja...
7: Sí. Mira, li dono una pista a la Mariola. L'ordre l'ha donada al Pentàgon. Per tant, pels militars.
8: Ni idea.
7: Ni idea. A veure, Frankie Pereira, rebot.
10: Que sean machos como yo.
7: Aquesta és la versió curta. Sí, sí, sí, pots desenvolupar. No?

0: Volo parla una mica més.
1: Que els hi faran unes proves de testosterona per poder entrar a l'exèrcit americà.
0: No, ben bé, no perquè puguin entrar, però va per aquí. El Pentàgon...
2: Vinga, va, en sèrio?
0: El Pentàgon farà controls...
2: Ja no puc
0: A més, et diré una cosa, Mariola.
2: És que jo anava a dir que no foren gais, però m'ha aparegut tan burdo que he dit, pa què?
0: Et dic una cosa, Mariola, quan estava preparant aquesta pregunta he pensat, la Mariola dirà, és que no puc més.
2: És que no puc més. No, és que jo anava... Mira com serà el meu cap que jo anava a dir lo del Montgay, clar, però m'ha aparegut com bàsic.
0: No anava gaire lluny, eh? És a dir, el Pentàgon oferirà tractaments amb testosterona als soldats nord-americans perquè considera que uns nivells adequats de testosterona fa que siguin textualment fort resistents i capaços.
1: No t'ho dic.
0: Proves als soldats de més de 30 anys, els soldats de més de 30 anys, si tenen nivells baixos de testosterona, se'ls oferirà, en principi voluntàriament, per això et deia que l'únic matís a la resposta del Franqui és que no era un requisit, se'ls oferirà tractament a testosterona. Hi ha una cosa que m'agrada molt, que és que, clar, a l'exèrcit dels Estats Units hi ha senyors, però hi ha moltes senyores, també. Se li va preguntar al Pentàgon, escolta, hi faran proves també a les tropes femenines i s'avaluarà teràpia en estrògens a les tropes femenines.
3: La tenien teniu.
0: I el Pentàgon va dir, no tenim cap comentari a fer sobre aquesta pregunta. Sí, exacte. Deixeu-me dir que els nivells de testosterona augmenten durant la pubertat, que ajuda els nois a desenvolupar força muscular i pèl corporal, i entre els 30 i els 40 anys tendeixen a disminuir de manera natural.
3: Gràcies a Déu. Perquè si no seria molt pesat.
0: Vinga, primera pregunta pel Franqui. Segona pregunta, Bernat, anem amb tu.
3: Vinga.
0: Han estat notícies a les últimes hores, aquests últims dies, les següents promeses electorals que et detallaré. Limitar, posar un límit al preu dels gelats. Obligar els màxims responsables de les companyies d'aigües a banyar-se en els rius més contaminats o recuperar el teletext. Qui ha fet aquestes propostes i per què han estat notícia?
1: Bernat de Déu o Barack Obama, no?
0: No, no.
3: O Taylor Swift.
0: Sí, no, avui no ho farem, això. Farem una altra cosa. Ara
3: escolta, però m'estàs parlant d'entorn espanyol, per dir-ho així.
0: No necessàriament. No necessàriament.
3: Ja et dic, és a dir, que no és entorn espanyol.
0: No és entorn espanyol. Sí que et diré que la persona que ha fet aquestes propostes és un veterà perquè s'ha presentat ja 5 eleccions, eh? Vull dir que no és un novell.
3: A veure, 5 eleccions. M'has dit limitar preus de gelat, repetim?
0: Limitar preus de gelat, obligar els màxims responsables de les companyies d'aigua a banyar-se en els rius contaminats,
3: sí.
0: Recuperar el teletext. Ha dit, per exemple, també que les promeses anti-immigració dels partits d'extrema dreta sonen a mesures que ell posaria en un disquet dels anys 90, que és una manera de dir que són antigues.
3: Val.
0: I et dic una promesa més que, si vols, demostrar la procedència d'aquest líder polític.
3: Home, estàs parlant d'un líder d'esquerres, entenc.
0: Sí. És dir, una de les seves propostes és...
2: Però dones més dades, per favor.
0: Sí, una de les seves promeses és revertir el Brexit. Val?
2: O sigui, és anglès.
0: És anglès, perquè el que diu ell és... revertir el Brexit vol dir convidar els governs europeus a formar part del Regne Unit. És a dir, si la Gran Bretanya no pot ser Europa, doncs que Europa sigui la Gran Bretanya.
3: Mahoma, diguéssim Mahoma, no?
0: Sí, exacte.
2: És anglès.
3: Deu ser el sonat del Farage, potser.
0: El sonat del Farage no, però està molt relacionat.
2: Molt relacionat. Per tant, és polític.
0: És polític, però d'aquella manera.
3: Home, és polític d'aquella manera.
2: És polític o no és polític?
1: S'ha presentat 5 vegades, dius, no?
0: S'ha presentat 5 vegades, el 2021 va quedar novè a les eleccions a l'alcaldia de Londres.
3: Ah, és aquest rotllo de gent com el Bruce Springsteen, que encara que no es presenti, la voten.
0: No ben bé. Va. No, és gent que... Aquest es presenta, eh?
3: Val.
0: Es presenta.
2: Però és polític, però també es dedica a altres coses.
1: Se'l coneix per un altre...
3: Exacte.
1: A
3: què dedica el temps polític?
2: Televisivament parlant, no?
0: És algú que se'l coneix... Se'l coneix bàsicament per fer aquestes coses.
2: O sigui, no sé com es diu, però ja sé qui és.
0: Qui és?
2: Bueno, és un senyor...
1: Molt bé, Mariola.
2: És un senyor... No.
0: Sí.
2: Este fa coses en teles de sàtira... És que ara no recordo el nom.
0: El nom no conto que el sabeu, però va del rotllo de sàtira. Val? És a dir, el Bernat preguntava
2: sàtira
0: si té a veure,
2: política,
0: si
2: no?
0: té a veure amb Nigel Farage. Val? Nigel Farage ha estat notícia per rebre suport financer d'un aliat, d'un amic seu, abans de ser diputat, i no revelar-ho quan és diputat. Quan
3: clàssic,
0: hi ha hagut tal follon, el Nigel Farage ha dit, sabeu què? Dimiteixo del meu escó.
3: Exacte.
0: I em torno a presentar.
3: Al meu barri, sí.
0: El tema
3: barri.
0: És qui és el rival de Nigel Farage en aquestes eleccions, que és la persona que ha fet aquestes idees.
3: Ospa, doncs,
2: sí,
3: mira,
2: jo sé qui dius, segurament... és molt estrafalari, però
0: aquest,
2: no sé estrafalari, com es diu.
0: Sí, exacte.
2: Sí, però no tingué... El nom no el sé.
0: La resta
2: el
0: de,
2: tinc al cap.
0: La resta
2: no
0: de
2: sé.
0: Partits, diguem-ne, convencionals han boicotejat aquestes eleccions perquè li diuen, escolti, senyor Farage, això ho fa vostè per netejar la seva imatge. L'únic rival que... Exacte, l'únic rival que tindrà Nigel Farage en aquestes eleccions és un senyor que es diu Jonathan Harvey, que es presenta com a Count Beanface, que literalment vol dir el comte amb cara de paperera, que és un senyor que va vestit amb capa i un casc que té forma de cubell d'escombraria.
2: Esa és la foto que jo tenia al cap.
3: O sigui, és una espècie de Ruiz Mateos, per entendre'ns en termes generacionals.
2: Sí, que fa, no, sí, fa mica, com performances.
3: Però, exacte, per això et dic, que es vesteix de Superman.
0: Els britànics tenen una llarga tradició de candidats estrambòtics que es presenten com a protesta en forma de sàtira. De fet, aquest senyor...
3: Algun guanya, com el Boris Johnson.
0: Es va presentar contra el Boris Johnson, eh? El comte cara de paperera es va presentar contra el Boris Johnson.
1: Però això... No, res.
0: No, vols opinar o alguna
1: cosa? No. Endavant.
0: Tercera pregunta, Frankie Pereira, anem per tu.
1: Vinga.
0: Parlem d'una actriu. Es diu Tylee Norwood.
1: Sí.
0: Ha estat notícia recentment. Per què?
1: Perquè serà la protagonista de la nova pel·lícula del Senyor dels Anells.
0: No, però res a veure, eh?
1: Va.
0: Però res a veure.
3: Tampoc surt el com si fos ahir.
0: No, exacte. La revista Variety ha anunciat la setmana passada que protagonitzarà el seu primer llargmetratge. És una pel·lícula que es dirà Desalineat, però hi ha alguna cosa més que fa notícia a Tylee Norwood.
2: Ui, què? Ui, t'has esforçat, no?
0: Desalineat... els altres dies vols dir que no?
2: No, però t'has esforçat per a fer-nos mal.
0: La pel·lícula es presenta com una història de pas de la maduresa impregnada en caos existencial.
2: Ni idea.
0: I està ambientada, pista important, en un món digital.
3: Alerta.
1: A veure, uf.
3: Una mica Black Mirror, no?
0: Una mica Black Mirror. Bastant Black Mirror.
3: És una pel·lícula, sobre els mals del futur?
0: No, una mica, és a dir, però sembla que això sigui un episodi de... No la pel·lícula. El fet que Tylee Norwood sigui notícia sembla que sigui un episodi de Black Mirror.
1: Ah, mira, és digital.
0: Digues.
1: És una actriu digital.
0: Tylee Norwood no és una actriu real, és un personatge digital creat amb intel·ligència artificial. Molt bé, Frankie Pereira.
1: Amigo.
2: Sí.
1: Home, és que avui ho sabia claríssim.
0: Els seus creadors la presenten com la primera actriu amb intel·ligència artificial capaç de protagonitzar pel·lícules, anuncis i altres produccions audiovisuals. Sí, que déu-n'hi-do. Per això et dic que sembla Black Mirror.
1: Però Space Jam ja hi havia gent així, eh?
0: L'altre
1: dia la vaig veure.
0: Aviam,
3: i
0: parlem ara...
3: I a Gladiator també, que es va morir l'Oliver Reed.
0: És veritat, pobret meu.
3: El van ressuscitar amb imatges així...
0: Aviam, parlem ara de la polèmica de la setmana, de l'article de Mariano Rajoy.
1: Home,
0: dient que a la selecció francesa no hi juguen francesos.
1: Perdó, pot ser que et sentís dir que feia els articles amb nota de veu?
0: Això em van dir. Vaig fer una cosa molt lletja, que és dir, que no ho sé, no ho tinc contrastat, però que a mi em van explicar una vegada que no és una, que ell, quan acaba el partit, envia una nota de veu i algú que ho transcriu.
3: Home, però això és claríssim, Freddy, es nota que són articles parlats.
1: Sí. I té
3: jo
1: pinta...
3: pensava que els dictava per telèfon, però
0: sí,
3: tio,
0: o algo així,
3: no té la paciència ni de dir.
1: No, i té pinta de no saber que el WhatsApp, si apretes i deixes anar, s'aguanta i pots fer nota de veu igual. Està tota l'estona apretant, seguríssim.
0: Parlem d'aquest article de Mariano Rajoy. Això ha inspirat el Departament de Nous Formats del Matí de Catalunya Ràdio d'Estiu per crear un nou concurs. N'hi han dit francès o fake.
1: Com? Ah, francès? Val.
0: Sí.
1: Pensava francès.
0: Vols deixar de sonar la sintonia una mica? Vinga.
2: Va.
0: Benvinguts a francès, no francès, eh? A francès o fake, val? Les normes
3: perquè
0: de...
3: Francesc Pereira o fake era
1: una cosa que havia. No, com que has dit, al matí de Catalunya... Francesc Soler, pensava.
0: No. Francès o fake, benvinguts a francès o fake. Les normes són les següents. Us diré noms de personalitats famoses, de tots els àmbits. M'heu de dir si són franceses o no. És bastant senzill. Alerta que no dic
3: o
0: si...
3: O francòfones.
0: Si heu... No, franceses. M'heu de dir de si són francesos o no, d'acord?
1: Què vol dir franceses? Que t'estan fotent en un jardí tu també, o què?
0: No, home... Ja veuràs per què ho dic.
3: No, perquè la francofonia és molt gran.
0: Ja veuràs per què ho dic. Va, Mariola, comencem per tu.
2: Va.
0: Napoleó Bonaparte, francès o fake?
2: Fake,
0: per francès, sí, segur?
2: Sí, perquè segur que no era francès.
0: Doncs és francès, o era Ostres. Francès, vaja.
1: Si més no, Bonaparte d'ell ho era.
0: Molta
2: no,
0: gent...
2: Oh. Pensava que potser havia nascut en un altre lloc, ara mateix.
0: Va néixer a Còrsega, però en aquell moment l'illa ja era francesa.
2: Ah, coño, claro, és verdad, va néixer a Còrsega.
0: Bernat de Déu, seguim amb tu.
3: Vinga.
0: Marie Curie, francesa o fake?
3: Pot ser que fos suïssa?
0: No.
3: Era francesa.
0: No.
2: Jo dic que no, que no és francesa.
0: No és francesa?
3: Sí que, jo dic que no és francesa.
2: Esa sí que ho sé, perquè a més és que m'estava llegint fa poc.
1: Doncs...
2: És de Varsovia.
1: No és croata?
0: Sí, l'altra, sí, home, sí. Lamento dir-vos, que és a francesa.
1: Oh.
2: Polonesa. Si va néixer en Varsovia.
0: Polonesa de naixement. Perdó. I de fet tenia nacionalitat Rússia, perquè va néixer durant els anys de Polònia. Però el 1918 es va nacionalitzar francesa i va fer tota la seva carrera científica a França.
2: Però això no hauria de comptar, perquè de d'on eres?
0: Home, i tant que ho és. Putre,
3: no, devia menjar blinis, no devia cuinar amb mantega.
2: Jo estic llegint la seva biografia.
1: Jo crec que vaig visitar la casa natal.
0: Vinga, Franqui, seguim amb tu.
1: Digues.
0: Jean-Claude Van Damme, francès o fake?
1: Fake.
0: Fake, sí?
1: Sí.
0: Jean-Claude Camille François Van Barenberg, més conegut com a Jean-Claude Van Damme, va néixer a Barchem, Sant Àgata, un municipi de Brussel·les, per tant, és belga. Resposta correcta. De fet, a la capital belga hi ha una estàtua de Jean-Claude Van Damme a mida natural que el representa, evidentment, en posició de combat.
1: De fotre una patacada.
3: Té el rècord d'ingestió de cocaïna per rodatge.
0: Vinga, l'altra. Segona ronda de francès o fake.
3: Com ho explica ell?
0: Sí, tira.
2: Va. La marsellesa.
0: Vinga, Mariola, Mariola, et pregunto per aquest senyor que sentirem ara.
4: No me quito pas.
0: Jacques Brel, francès o fake, Mariola Cubells?
2: Hòstia, és que, claro, vos és fatal.
0: Home, clar. Francès o fake?
2: No ho sé. Sí.
0: Doncs és fake. Brel va viure part de la seva vida artística a París, però va néixer en un municipi del nord de Brussel·les. Per tant, Jacques Brel
2: sí que va,
0: era
2: belga.
1: I es va nacionalitzar o no, aquest?
0: No. Jo, escolta, aviam.
3: Però fixa't com us apropieu de tots els gavatxos,
2: Freddy.
3: Sí, gavatxos. Sou com els alemanys, com amb Hitler.
0: Doncs pues t'agradarà el següent.
2: Perdona, d'on va néixer?
0: A Jakkerbeck, que és un municipi al nord de Brussel·les.
3: Home, que és francès.
2: Això és ser francès.
0: Sí, exacte, és el mateix. Bernat, seguim amb tu, t'agradarà. Samuel Beckett. Hòstia. Francès o fake?
3: No, fake, perquè ell escrivia en francès, però no ho era, de francès.
0: Impecable. Samuel Beckett va escriure gran part de la seva obra en francès, però era irlandès. Va néixer a Dublín el 1906, tot i que està enterrat al cementiri de Montparnasse.
3: Clar, perquè us ho quedeu tot.
0: Sí, però per què? Com si jo fos cosa meva. Jo sóc andorrà.
3: És una mica, bueno, perquè tu ets mig francès i és culpa teva, també.
0: Va, Franqui, aquesta que sentim. Franqui, Celine Dion, francesa o fake?
1: Jo crec que fake.
0: Fake, sí?
1: Crec que sí.
0: Correcte, Celine Dion va néixer a Quebec, al Canadà. És canadenca. Vinga, tercera ronda, fotem-ho. Va, que l'acabem fa molta il·lusió, perquè aquesta trobo que té un cert mèrit. Aquest personatge, Mariola. Mariola, Carlos Gardel.
2: No. Carlos Gardel...
3: Gardel?
2: Sí,
1: Carlos
3: Gardel. Charles Gardel?
0: Sí. Aquesta és complicada, t'aviso.
2: Claro, sí, claro, jo diria complicada. Que va néixer a França, però...
0: És complicada perquè està en disputa, però digues,
2: jo digues. Jo dic que va néixer a França...
0: Sí.
2: I que després ja se'n va anar a Argentina.
0: Això és impecable. Gardel era argentí, va obtenir la ciutadania argentina el 23, però hi ha un gran debat sobre la seva nacionalitat d'origen. Hi ha qui diu que va néixer a Uruguai, hi ha qui diu que va néixer a Tolosa, a França, amb el nom de Charles Romuald Garde. De fet, a Tolosa hi ha una placa i una estàtua. Una de les proves documentals de la hipòtesi que va néixer a França és una partida de naixement a Tolosa. Els uruguaians diuen, no, però nosaltres tenim un passaport que posa nacido en Uruguai. El que diuen els historiadors és que molt probablement Carles Gardel va posar que era nascut a l'Uruguai per evitar que el reclutés l'exèrcit francès. Perquè si era francès havia d'anar a l'exèrcit sí o sí.
2: Mira que listo,
0: Carlos Gardel.
2: Bueno, pero va tindre la nacionalitat argentina, això sí.
0: Sí, sí, per això et dic que impecable la teva resposta.
2: Vale.
0: Bernat, seguim amb tu.
1: Però així era francès o no? Perdó, que ara m'he perdut.
2: Sí, va néixer a França.
1: A França.
2: Sí, però és argentí.
1: Per tant, és fake.
0: És fake, és fake. Però néixer a França. És curiós que Carlos Gardel es queix a França, escolta, no?
1: No,
0: et trobes interessant?
1: Però, o sigui...
0: Bueno, va, prou. Deixa-ho estar. Bernat, un dels grans actors de comèdia de la història, l'actor Louis de Funès, francès o fake?
3: Ah!
2: Qui?
0: Luis de Funes, que es deia aquí.
3: Luis de Funes, home, les aventures del Rabí Jacob.
0: Home, dels grans actors de comèdia a França.
3: És que, clar, hi ha molts francesos que amb allò de la Guerra de l'Argèlia van néixer cap al sud. Sí. Llavors, i de Funes, això deu ser mig espanyol, va, fake.
0: Fake. Doncs és francès, nacionalitat francesa, però no anaves mal encaminat perquè els seus dos pares eren espanyols. El seu pare es deia Carlos Luis de Funes de Galarza, era advocat i venia d'una família noble de Sevilla. La seva mare es deia Leonor Soto Reguera, era mestressa de casa. Es van conèixer a la Corunya i, com que les famílies no provaven que es casessin, se'n van anar a viure a França. I allà van tenir a Luis de Funes.
2: Una pregunta. Frederic, esta setmana tu has tingut molt de temps, no? Lliure.
3: Bueno, ha estat sol. Les tardes a Cal Vincent són molt solitud.
0: Escolta, quins burro. Va, Frankie, aquests que sentim. Frankie, els Daft Punk, el grup de música electrònica, són francesos o fakes?
2: No sé ni qui són. O sigui, imagina.
1: Daft Punk. Jo crec que sí que són francesos.
0: Són francesos, els Daft Punk?
1: Sí, sí.
0: Són tots dos francesos. Bé. Tomàs Bangalter, Guy Manuel de Homem Cristo. Se'ls caracteritza
2: Primera
0: per anar amb cascos que els cobreixen la cara.
1: No puja, pot ser, Mariola.
0: Puja.
1: És un tamacle, això.
2: Tinture.
3: Home, això és de gin tònic.
2: I a més me donen igual per lo que sent.
0: Sí. Voleu fer una última ronda?
1: Sí,
0: de francesos o fakes? Doncs va, anem a per l'última.
1: Frederic Vincent.
3: Fake.
0: Ah, vinga, va, tres més. Mariola, Milan Kundera, l'autor de La insostenible lleugeresa de l'ésser.
2: No, este no és francès.
0: No és francès?
2: No.
0: No és francès, segur?
2: Segur.
1: No.
0: Passa una mica el mateix que abans. És nascut a Txecoslovàquia, però el govern de François Mitterrand li va donar la nacionalitat francesa l'any 81 perquè el règim comunista li va treure la nacionalitat de Txecoslovàquia. Sí. Per tant, tècnicament sí que és francès. Bernat, l'actriu Úrsula Andrés, parella de Jean-Paul Belmondo durant molts anys.
3: Úrsula Andrés? Home, Andrés, clar, Andrés. Però com que ho veu tot,
0: diré una cosa, no és americana en contra del que jo em pensava, Úrsula Andrés.
3: Clar. Jo diria fake, va.
0: És fake? Doncs sí, perquè Úrsula Andrés és suïssa. Va néixer el 1936 a Ostermundigen.
3: Una senyora neutral, la vida.
0: I, Frankie, ho rematem amb tu. Emma Watson, la Hermione de Harry Potter, abans que parles de Harry Potter, francesa o fake?
1: Fake.
0: Fake?
1: Sí.
0: Fake, tot i que va néixer a París, però té la nacionalitat britànica, perquè els seus pares vivien a París en aquell moment, i ella és nascuda a París, però té nacionalitat britànica. Fins aquí, francès o fake?
1: Molt bé, Freddy.
0: Però, el Departament de Nous Formats del Matí de Catalunya Ràdio d'Estiu ha creat un segon concurs.
3: Que ets tu, bàsicament, no?
0: Exacte. Inspirant-se en l'article de Mariano Rajoy, que ja, perquè, clar, Mariano Rajoy suposo que devia dir aquests no són francesos, no només pel color, sinó perquè tenen color de pell, sinó perquè tenen uns noms estranys, no? Mm. Doncs parlem de noms estranys amb un concurs que ni hem dit què pon en tu DNI? Oh! Oh!
2: Molt de temps lliure,
0: t'esteu. No, però escolta, us diré noms originals de personatges famosos que se'l van canviar.
1: Aquella època la gent deia que em caduc el 2017.
0: Sí, exacte. Personatges famosos que es van canviar el seu nom original molt sovint per dissimular l'origen immigrant. M'heu de dir qui és. És a dir, el nom amb el qual el coneixem.
2: Tu diràs el nom original?
0: Jo diré el nom original i m'heu de dir, en realitat, per com ha passat a la història. El seu nom...
1: Podràs dir, perdó, per exemple, nacionalitat?
0: Sí, si vols, sí. Comencem amb tu, Frankie, ja per parlar. Farrokh Bulsara.
3: Home, Frankie.
0: Nascut al que ara és Tanzània.
1: Ah,
3: Frankie.
0: Aquest el sap el Bernat, no?
3: Frankie.
1: No ho sé.
0: Bernat, no ho dius tu? Bernat, digues.
2: Va.
3: Freddie Mercury! Home,
1: ni idea. Ah, no, si ara ho dius, sí, poder.
0: Vinga, va.
2: És impossible.
0: Bernat, seguim amb tu. I surt Danielovich.
3: Home, i surt Danielovich. Escolta, molt amic meu.
0: Nascut a Nova York.
2: Jo ho sé.
0: En sèrio? Els seus pares eren immigrants. Digues.
2: Per el seu... Hi ha un llibre també molt interessant de Capital Swing que conta la història d'Espartaco, per això ho sé.
0: Mira, ara ho sap. Doncs digues, Mariola.
2: Kirk Douglas i surt Danielovich.
0: Sí, senyor. Els seus pares eren immigrants.
2: El llibre, per cert, és molt interessant, Bernat, Frankie, perquè conta la història del rodatge,
0: a mi que m'emplomin,
2: que és
0: no?
2: Al·lucinant. Sí. A tu també, sí, perdona. Sí.
0: Els pares de Kirk Douglas eren immigrants russojueus, però es va canviar el nom abans d'anar a la Marina i abans d'anar a Hollywood per evitar l'antisemitisme.
3: Com va fer bé, eh? Ja també t'ho haig de dir.
0: Mariola, Margarita Carmen Cancino.
2: Hòstia, ni idea.
0: Margarita Carmen Cancino, nascuda a Nova York, El seu pare era espanyol, la seva mare era americana, d'ascendència...
2: Ah, coño, Margarita, Rita Hayworth.
0: Rita Hayworth, Mariola Coves, brillant,
2: Margarita.
0: Va, en tinc alguns més. Podem fer, a veure si ens dona temps.
1: Va,
0: ens
1: queda 3 minuts.
2: Ai, és divertit, este.
0: Sí, va. Venga. Este vols dir que el d'abans no t'ha agradat.
2: No, sí, no. Este concurs m'agrada més que el de fake, perquè és massa enrevessat, el
0: Venga.
2: De fake.
0: Home, és enrevessat.
1: Aviam. Freddy, no tindrem temps, tira.
0: El primer que la sàpiga, que digui, d'acord?
1: Val. Va.
0: Archibald Alexander Leach.
5: Oh, espera't, oh.
2: Qui és? Archibald. Cari Grant,
0: Mariola Cubell.
2: Oh. Alexander. Oye, una cosa, companys, sabeu què?
0: Què? No.
2: Que tot això, tot el que he encertat...
0: Sí?
2: Són pels llibres.
0: Ah, veus?
2: Clar, per llibres que m'he llegit al voltant dels personatges. És al·lucinant, eh?
0: Molt bé.
2: Sí, sí, Vinga,
0: un altre.
2: L'important és leer.
5: Jo veig, sí, és veritat.
0: Vinga, un altre nom. Stefani Joan Angelina Germanotta.
2: Ni idea.
1: Angelina Jolie.
3: Angelina Jolie, sí, no. Jo he pensat això.
1: Perquè ha sortit per allà mig Angelina.
0: Stefani Joan Angelina Germanotta. Estrella del món de la cançó actual.
5: Stefani.
0: És aquesta, posa.
2: Hombre, Lady Gaga.
0: És Lady Gaga.
2: No, però jo ho he sabut per la
5: música.
0: Stefani Joan Angelina
5: Germanotta.
2: Es diu?
0: És d'ascendència italiana. I, escolta, sí.
2: No tenia ni idea.
0: Vinga, un altre. Thomas Mapother Quart. Quart vol dir que... És a dir, estàvem tots igual? El pare, l'avi, els besavis deien igual. Thomas Mapother Quart.
5: Thomas Mapother Quart.
0: No, alguna... Quedeu-vos amb el Thomas... Si féssim curt, Thomas, com seria?
1: Tom.
3: Tom Selleck.
0: No. Toms famosos, no n'hi ha gaire. No.
2: Tom Cruise.
0: Tom Cruise, Mariola Cubell.
2: Ah, sí? Ah, no, ho he dit per Tom, eh?
0: Sí. Vinga, va, a veure si ens dona temps.
1: La repassada Thomas és històrica, de la Mariola.
0: Maria Antonia Alejandra Vicenta Elpidia Isidora Álvarez Fernández.
5: Mare meva.
0: Perdó, ho he dit malament.
1: Mare?
0: Torno a dir bé, eh? Maria Antonia Alejandra Vicenta Elpidia Isidora Abad Fernández.
1: Ara sí.
3: Catalana, home, catalana.
0: No ben bé.
2: No.
3: Abad.
2: Mariola. És trist perquè ho sé.
1: Ai, dius.
2: No, és supertrist.
0: Mariola avui està patant-ho, eh?
1: No, increïble.
2: No, és tristíssim perquè
0: Espera, fem-ho bé. Qui és Maria...
2: Sé que és Sara Montiel.
0: Sara Montiel!
2: Vale. I vosaltres direu.
1: I per què ho sap la Mariola?
2: Per què ho sé?
0: Perquè s'ha llegit un llibre.
2: No, perquè hi ha un programa infame en televisió, en Telecinco, que es diu De lunes a viernes. Perdona, Sonsoles Ònega, el de Sonsoles Ònega. I ahir van entrevistar a un tio que està fent la seva biografia i va dir que es deia Maria Antonia.
0: Maria Antonia. De fet, ella, quan parlava d'ella en si mateixa...
2: I ara he dit, pues esa. Claro.
0: De fet, ella, en moltes entrevistes, quan deia jo a veces me miro en un espejo i diu Antonia. Vull dir, ella a si mateix deia que es deia
3: és
0: Antonia.
3: És veritat. Sí. Pues això va, ara me'n recordo de la casa dels famosos que li va fer Julià Peiró.
1: Mare de Déu.
2: Pues això ho sé per ella, sí. Doncs, per la biografia que eixirà en breu, per si teniu interès.
0: Ah, mira, molt bé. Doncs no he guardat puntuació, però jo diria que avui Mariola Cubells. Mariola Cubells ha arrasat avui.
1: Una repassada increïble.
3: Tremenda. Ara mateix som al Camerún.
2: Això que estic així en la piscina tombada.
1: Ja, igual és això. Ara ja ho són.
0: Apa, Mariola, Bernat, Frank, i la setmana que ve, petons.
1: Adéu.
0: Ho deixem aquí. Molt bon cap de setmana. Feu bondat.
6: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 12.
7: Bon dia, us informa Joan Bota. Oriol Junqueras fa una crida a Junts per Catalunya perquè es repensi el trencament amb el PSOE i torni a fer pinya amb la majoria de la investidura per esprémer al màxim la recta final de la legislatura a Espanya. El líder d'Esquerra ha demanat responsabilitat per tirar endavant el nou finançament autonòmic i barrar el pas a PP i Vox. Anem a Madrid, Dani Saizaja, bon dia.
8: Bon dia, l'endemà de l'aval de la justícia europea a una amnistia que Junqueras encara veu incompleta. El líder d'Esquerra fixa el rumb i culmina les carpetes pendents a Madrid i per això demana a Junts actuar amb responsabilitat.
9: Nosotros apelamos a todas las fuerzas que participaron en la investidura para poder aprobar el modelo de financiación, para poder aprobar la liquidación de la deuda FLA, para intentar aprobar unos presupuestos españoles que sean útiles para la gente. Y nuestra voluntad va muchísimo más allá de los partidos políticos, va más allá del PSOE y va más allá de Junts.
8: Ho ha dit en un acte a Madrid sense representació del govern espanyol ni de Junts, els qui acusa de filtrejar amb la moció de censura avisa que l'alternativa del PP i Vox és encara més corrupta i un perill per a Catalunya. Dani Sainz, deja Catalunya Ràdio Madrid.
7: Més notícies, Natàlia Ramon.
10: Aena invertirà 153 milions d'euros per remodelar la Terminal 2 de l'aeroport de Barcelona. Serà l'actuació més gran des dels canvis que s'hi van fer el 1992 amb els Jocs Olímpics, però no es modificarà l'essència arquitectònica de l'edifici. Les obres s'acabaran el 2031 o el 32 i no afectaran l'operativa de la terminal. Unitat mòbil a l'aeroport, Mireia Sala, bon dia.
11: Les obres ja han començat amb la renovació d'escales mecàniques, ascensors i les cintes transportadores. Al novembre es començarà la remodelació de la T2A i s'avançarà la façana que hi ha davant del filtre de seguretat de la T2B per guanyar espai. Les obres no afectaran l'operativa de la terminal, segons ha assegurat la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela.
12: Haurem de fer canvis operatius mentre s'estigui treballant a un mostrador de facturació, pues s'haurà d'operar a uns altres mostradors de facturació, però no hi haurà afecció a l'operativa ni a la qualitat ni a la capacitat, sobretot, que això sí que és important. No es redueix la capacitat de la terminal T2 durant les obres.
11: José Antonio Rodríguez i Mireia Sala, Catalunya Ràdio, Aeroport de Barcelona.
7: La reconstrucció de l'emblemàtic pont del petroli de Badalona inicia els treballs per via marítima. Avui s'ha traslladat la plataforma flotant de grans dimensions que farà possible executar la nova fase de les obres. El projecte té un pressupost de poc més de 4 milions d'euros cofinançats per l'Ajuntament i l'Àrea Metropolitana de Barcelona. Anem a Badalona, Toni Fortesa.
13: Bon dia. Aquesta plataforma flotant de 30 metres de llarg quedarà ancorada davant el pont del petroli i servirà de base perquè els operaris puguin treballar sobre el mar durant tota la rehabilitació. És una infraestructura imprescindible per afrontar la fase més complexa de les obres. Ens ho explica David Aguilar, enginyer de l'àrea d'espai públic de l'AMB.
14: Avui la mar està en el límit de poder traslladar-la, però bueno, ho estem aconseguint. Es col·locarà la seva primera oposició per treure els pilons de la punta i a mesura que vagi avançant les feines s'anirà movent de puesto.
13: Un cop instal·lada la pontona permetrà iniciar els treballs sobre l'estructura del pont, un pas decisiu per avançar en la recuperació d'aquest espai emblemàtic del litoral de Badalona. Toni Fortesa Bruguer, Catalunya Ràdio, Badalona.
10: Els Mossos d'Esquadra detenen una treballadora de la llar acusada de robar joies i diners a almenys 6 víctimes per un valor de gairebé 400.000 euros. La detinguda treballava en diversos habitatges de Barcelona, Sant Cugat del Vallès i Sant Pere de Vilamajor. La investigació policial ha pogut acreditar que els robatoris es van fer entre els mesos de febrer i juny d'aquest any. La dona tenia una còmplice amb qui feia les operacions de venda a joieries i establiments de compra d'or. Les dues acusades van passar dimecres a disposició judicial.
7: Els oftalmòlegs demanen que es doni més informació a la població sobre com s'ha de mirar l'eclipsi total de sol del 12 d'agost, sobretot a les zones de la Costa Daurada, on habitualment hi ha molts turistes, i alerten que no fer servir ulleres homologades pot causar ferides permanents als ulls. Des de l'Institut Català de la Retina, el doctor Artur Ruiz, cap del Departament de Còrnia, creu que hi haurà molts turistes de pas que no sabran res sobre l'eclipsi i cal informar-los, diu, perquè no pateixin danys als ulls. Són declaracions a 3Cat Info.
15: S'hauria de fer alguna campanya de publicitat o informant sobre aquest perill, inclús facilitant la maris i homes, no? I adreçar-los a un centre òptic o centre de referència proper perquè s'informi.
7: Esports Montserraia.
16: S'acaba de sortejar la fase de grups de la Lliga Europea d'Handbol amb la presència del Granollers. Els vallesans jugaran contra el Flensburg alemany, el Busau romanès i l'Aguas Santas de Portugal. La fase de grups començarà a finals de setembre i es jugarà fins al desembre. El Barça s'espera que anunciïn aviat el fitxatge de Karim Adeyemi com a nou jugador després que hi va passar la revisió mèdica. Ter Stegen torna a entrenar-se avui amb l'equip blaugrana, tot i que continua negociant la seva sortida. El gironí Pau López López ha rescindit el contracte que tenia amb el Betis fins al 2028. A porter de 31 anys, format a planter de l'Espanyol, ha jugat també al Girona, a la Roma, a l'Olímpic de Marsella i al Toluca de Mèxic. A segona divisió, David López renova amb el Girona per una temporada. El defensa barceloní de 36 anys disputarà la cinquena temporada al club gironí. El Sabadell ha anunciat la baixa de Tito, que marxa a l'Europa, a Primera Federació. En bàsquet, Agustín Ubal paga la clàusula de sortida i rescindeix el contracte amb el Quinzanes Manresa després d'una temporada. I el Tour, 13a etapa avui de 206 quilòmetres de mitjana muntanya entre Dol i Belfort, amb bon port de primera categoria que es corona a 30 quilòmetres de l'arribada. Pogacar tornarà a sortir com a líder amb 3 minuts i 26 segons respecte de Vingegaard.
6: Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio.
17: Garantia vàlida per un any subjecte a finançament. Preu exclusiu, model exposat.
18: Ja n'hi ha prou de tanta lletra petita. Si busques un cotxe d'ocasió, seminou o quilòmetre zero, sense sorpreses, el millor preu, expocasió.cat. El nou portal de referència dels professionals del sector de Catalunya. Expocasió.cat.
19: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí, Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
20: Una cigarreta o un bosc cremant. Una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat. Diputació de Barcelona. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom. L'estiu és tu. La llum dins dels meus ulls. Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Tant a coses d'aquella furgoneta, doncs s'està movent.
1: AP7, la narcopista.
3: Tenia antecedents per haver intentat introduir més de 100 quilos d'heroïna al seu moment.
4: L'AP7 és l'autopista que travessa Catalunya de sud a nord, però també és la via per on circula droga cap a tota Europa.
5: Continuï tot recte 30 minuts.
1: AP7, la narcopista.
6: Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues.
4: AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí.
1: Aquest dissabte, a les 2 del migdia. Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui divendres, no cal anar a Suïssa.
4: Catalunya té molts camins per trepitjar.
7: Puges cap al coll de la Garrofera.
4: I molts racons per visitar.
8: És un corriolet que puja per la Careneta.
9: Rius, carenes, cims, corriols, castells, llacs, altiplans...
10: Paisatges verds i no tan verds que ens fan dir ben convençuts...
11: No cal anar a Suïssa.
10: Per això, aquest estiu us portem d'excursió pel Montcaro, la Vall d'Unarre, Castellcí, la Vall dels Voltors, Josa de Cadí.
4: No cal anar a Suïssa. El divendres a la mitjanit amb Gerard López.
10: No et descobrim el territori. T'ensenyem el país.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
12: Què? Què s'ha de fer avui?
13: Res de bo. Sisplau, diguin que avui tenim un convidat músic, eh? Perquè només he vingut per això, jo.
12: Ens visita la Magalí Sare.
13: Ves que bé. Canta molt bé aquesta noia, eh? Molt bé, canta. Qui tria els cantants que venen aquí a la Renaixença?
14: Tens alguna cosa a dir sobre les actuacions,
13: Xuri? No, collons, tot bé. La vida no diré per res més.
12: Avui dediquem el capítol al supositori.
13: Mira que bé, una cosa més. Diré encara una altra cosa. Qui ha decidit triar aquest objecte al supositori?
12: Això ho trien des de dalt.
13: El director de Catalunya Ràdio?
12: Més amunt.
13: Oi, més amunt hi ha l'Illa, deu haver-hi.
12: Ara vas bé.
13: L'Illa? El president Illa ha triat el supositori?
12: No em facis xerrar més del compte.
13: Prem el supositori, el president
12: Illa. Calla, que arriba el jefe.
15: Déu vos guard.
16: He vist el guatlla!

0: La Renaixença.
1: El supositori és més antic del que us pugueu imaginar. A l'antic Egipte ja es coneixien aquest tipus de tractaments, normalment reservats al faraó.
2: Deixa-la anar al faraó, també.
1: Era molt important. Home, és que la salut del faraó era crucial, eh? És com si ara Felip VI es posa malalt, Espanya queda parada, no? Oita l'illa aquí, quan es va posar malalt, el país del revés, eh? No funcionava res, eh?
2: Sí.
1: Ah, hòstia. Com que la salut del faraó era un tema d'estat, tenia un equip de metges, els guardians reials, i en tenia un per cada part del cos. Hi havia el guardià reial del cap, el guardià reial del cor,
2: no?
1: I llavors hi havia un dels més importants, que era el guardià reial de l'anus del faraó.
3: Ostres!
4: Bona feina!
1: Sí, no? El guardià reial de l'anus es cuidava de les malalties intestinals i de moltes altres coses.
2: Va, hem de seguir per aquí, Peyu, avui.
1: Bueno, noi, és el capítol del supositori.
2: Ja.
1: Hem de començar per darrere, diguéssim.
2: Sí.
1: Es conserva un papir del 1200 abans de Crist que detalla les tasques concretes del guardià reial de l'anus del faraó. Arnau, si el pots llegir, sisplau.
5: El guardià de l'anus, entre altres coses, feia rutinàriament neteges de la zona rectal del faraó introduint aigua que es bufava a través d'una canya d'or.
3: No! Ai, per què?
2: Per favor.
1: No. Amb una canya d'or, eh? I bufant per l'altre costat.
3: Ai.
1: Estem parlant de l'antic Egipte, vull dir que no hi havia tecnologia.
2: No.
1: No hi havia una càrxera del cul. Havies de fer-ho...
2: Bufant.
1: Era un tio amb les galtes plenes d'aigua, una canyeta d'or.
3: Ai.
1: Molt important la direcció, en aquest cas, eh? No confondre mai el bufar amb el xuclar. Cuidado. Explicar-ho a casa, déu-n'hi-do, també, eh? Hòstia. Papa, mira que m'han donat feina. Seré el guardià reial de l'anus del faraó.
2: Bueno, de fet, ara això es diu proctòleg.
1: Ah, sí?
4: Sí, senyor.
2: És un proctòleg.
4: El proctòleg. Sí, no deixa de ser un guardià de l'anus, també, el proctòleg.
1: És el que mira...
2: Sí.
1: Hi han feines que déu-n'hi-do, eh?
2: Sí.
1: No?
2: Sí.
1: Això pot ser vocacional, diguéssim. A veure, jo de petit...
2: Molt excepcionalment.
4: Tant t'agradava molt el forat.
1: A mi m'agradaria ser proctòleg de gran. Ja. És com els podòlegs. Sempre penso, hòstia, els podòlegs, no? Al final estàs remenant uns peus d'una gent que no coneixes. Peus que normalment els que van al podòleg no són els més macos, tampoc.
2: No, és raro. Bueno, i els dentistes, Peyu?
1: Sí, però el dentista almenys s'ho fa pagar, diguéssim.
2: Ah, sí, no, i això sí.
1: Veus unes bestieses... Podòleg milionari jo no en conec cap, eh? No ho sé. Bueno, el supositori... Tornem a l'anus, eh?
2: Estàvem
1: parlant
2: sisplau,
4: del... Tornem a l'anus.
3: No ha estat res.
4: És una frase que...
2: Si algú ara posa la ràdio...
1: Tornem a l'anus. Sí. Més enllà de l'antic Egipte, el primer cop que s'introdueixen medicaments com metal per darrere és a principis del segle XIX. Les tropes de Napoleó pateixen greus brots de disenteria. Els pobres soldats francesos tenien febre, dolors abdominals i diarrea amb sang.
2: Oh, collons.
1: Que aquí sí que...
2: Ah, això hi ha uns anàlisis, eh?
4: Hi havia un problema aquí, eh?
1: Estaven tan febles que molts no eren capaços ni d'empassar-se la medicació. Clar. Llavors, un dels metges de les tropes va proposar a Napoleó ficar les pastilles pel cul als soldats.
2: No.
1: Sí. Que també, quan no s'ha fet mai abans, has d'anar molt convençut a la reunió amb Napoleó. No?
2: Sí.
1: Li comento, Napoleó, miri, els soldats no poden empassar, i he pensat, com que no, d'allò, i si els hi fiquem per l'altre costat, la pastilleta?
2: Per l'altre costat? Quin altre costat?
1: Per l'altre. Sí, només n'hi ha un altre.
2: Ja.
1: Perquè pel clatell has d'apretar molt fort, eh? Perquè passi la pastilla. Carles Xuriguera, Fel Feixedes, Laia Gluck, Arnau Tordera, Àlex Vila, Mercè Martínez, benvinguts a La Renaixença.

0: Teniu tots el cap al supositori?
1: El cap?
0: Sí.
1: Bueno, havíem dit el cul, no?
0: No, el cap, que si el teniu la forma al cap...
2: Sí, home, imaginem.
0: Sí, sí,
2: home, i tant.
3: Jo n'he vist el que passa... Jo no n'he fet servir mai.
1: No? Ah, no? Hòstia, jo quan era petit, molts.
3: Sí?
0: Sí, és que pels nens va molt bé.
4: Jo no n'he vist mai cap.
1: M'agafaven així pels peus, com un conill, i et tiraven així amunt.
0: Doncs mira, per la Laia, que no n'ha vist mai cap...
4: Però tinc moltes... O sigui, tinc molts problemes amb la caca, eh? Però mai n'he vist...
3: Aviam, espera't.
4: Vull dir, no parlem-ne.
2: Tampoc és un consult... Això no és un consultori, eh, Laia?
0: I digestiva.
4: No, vull dir que ho estàs explicant i dic, hòstia, jo que tinc problemes amb la caca, per dir-ho finament, és a dir, que em costa cagar...
3: Et costa.
4: No n'he vist mai cap de supositori.
0: Doncs van molt bé.
1: De glicerina.
4: De què no faré servir mai.
3: S'ha fet servir l'expressió de, per dir-ho finament, problemes amb la caca.
4: Sí. Bueno...
3: Finament no és, finalment.
2: No. Bueno. No. De quina altra manera ho haguessis dit, Laia, si no haguessis...
4: Bueno, em costa cagar, no?
1: Sí. És que tenir problemes amb la caca és que no sé de què fer. Un cop l'he feta,
3: sí.
1: No sé de què fer-ne.
3: A veure, Mercè, supositori.
0: T'explico, Laia, la forma d'un supositori. La forma d'un supositori és arrodonida per una banda i per l'altra és plana, que vindria a ser com una bala.
3: Una bala d'una pistola.
0: Sí. Sí. Sí. La teniu present?
1: Sí.
0: I on podria pensar, i d'on, podria pensar que la part arrodonida és per introduir-la més fàcilment?
3: I ho és, no?
0: Doncs no.
3: Ah, no?
0: No, no, és just el contrari. O sigui, te l'has d'introduir per la part plana.
3: Què dius?
0: Sí, i deixar la part arrodonida. O sigui, just al revés de com ho pensem, doncs és així.
1: Ens ho podries ensenyar, això?
0: No.
2: Mercè.
1: És per acabar-ho d'entendre.
0: És bàsicament la forma que té aquesta d'arrodonida. Si la poses al revés... xucla cap a dins i no se'n va. Perquè si ho fas al revés, surt disparat.
1: Ja surt al revés.
2: Que tu, Mercè, si fa un any enrere et diuen que els migdies de Catalunya Ràdio ens ensenyaràs a posar un supositori, què haguessis dit?
0: Però has vist amb quina passió ho has posat?
2: La vida, com ens ha sorprès la vida?
5: Catalunya Ràdio, servei públic.
3: Sí, senyor. Sí, senyor. Jo ho he imaginat, o sigui, la forma arrodonida és perquè quan se't tenca el cul allò tiri cap
0: amunt.
3: Per tant, l'arrodonit ha de quedar fora.
0: Sí.
3: Ha de quedar fora.
0: Sí.
3: Està bé, està bé. Té lògica. Té lògica.
5: Bueno, jo, aviam, que m'atabalo, perquè jo no soc proctòleg, ni soc el guardià de l'anus de ningú, però... O sigui, si es fan... Es poden fer les dues bandes arrodonides.
3: Jo no soc proctòleg, però et donaria la raó en aquest cas.
5: Vull dir, al Tour de França es posen els ciclistes, va un darrere de l'altre, saps? Per l'aerodinàmica. Bueno, és igual. Sempre feu aquestes... No, feu aquestes passades dramàtiques, com ja està el boig parlant.
3: No,
5: estic dient coses amb sentit, no?
3: Estem...
1: El salt d'introduir-te un supositori en el Tour de França, has d'entendre que a mi em costa. I ho haig de pensar.
3: La pausa és per seguir-te, eh?
5: Vale, perdó.
3: Sí, ja sí, està, sí.
0: És que és tan profund el que ens expliques que ens hem de pensar molt.
3: S'ha entès perfectament.
2: Jo ho veig claríssim, eh? Sí.
5: Clar, vull dir, si la ciència pot fer que tu vagis més de pressa, si vas darrere un ciclista, per què no pot fer que siguin les dues parts rodones? És com lo de la mà del morter i el morter, que us vaig explicar aquell dia. Més o menys.
3: Millor no recordar-ho.
2: No,
3: Arnau Tordera, boig conegut o savi per conèixer?
6: Avui ens visita una boja coneguda. La vàrem sentir per primera vegada al programa Oh Happy Day amb el Quartet Mel i actualment ja ha publicat el seu tercer disc en solitari. Allunyada de les tendències, ha decidit no casar-se amb cap gènere musical, això sí, no para d'establir aliances amb artistes d'aquí i d'allà.
3: Avui s'asseu a l'escó de la Renaixença, Magalí Sare! Bravo.

0: Magalí, què has menjat avui per esmorzar?
1: Avui per esmorzar he menjat iogurt amb coses.
0: Iogurt amb coses?
1: Tot el que tinc per casa em poso iogurt.
2: Pollastre.
0: Fuet.
1: Tot. No, però... O sigui, moltes coses. Nabius, fruits secs, crema de cacauet, chia, que té molta energia.
0: Molta energia.
1: Xocolata.
0: Molt bé. La Magalí, tens un nom que m'agrada molt, per cert.
1: Moltes gràcies.
0: Magalí trobo que és bonic.
2: És bonic.
1: És un nom occità. És Margalida, Margarita, és el mateix nom en occità.
0: Ah, mira, és la Margarita occitana, diguéssim.
1: Sí.
0: Magalí. I Sare, d'on ve Sare, ja que hi som?
1: Sare és artístic, és un matxembrat dels meus cognoms.
0: I es pot saber quins són o no?
1: Jo em dic Magalí CC Lara. Molta vocal repetida i...
0: Aviam, torni. CC.
1: CC, és un cognom de l'Aragó.
0: Colló, tu.
3: Eh? Que és molt bonic, CC, també.
1: Sí. És bonic, és molt musical, també. I Lara és andalús.
0: Lara, sí.
2: Hi ha un vi que es diu CC.
0: Veus?
2: Sí.
0: Doncs... I una mosca.
2: Sí.
1: Sí, tens raó, sí.
0: Anem a presentar-la més bé, a veure com... A presentar-la com Déu mana, com es mereix. Així sona l'últim treball de la Magalí. Sort.

0: Això és un fragment de la cançó titulada Mira la boca, que pertany al teu últim disc Descasada, que el vas publicar el passat 6 de febrer. Mm-hmm. Un disc que, si no tinc mal entès, has gravat des de casa teva.
1: He gravat des de molts llocs. O sigui, la seu era casa meva i tot el que he pogut ho he gravat a casa meva.
0: On és casa teva, per situar-nos?
1: Centelles.
0: Centelles, a Osona.
1: Centelles. Sí, de fet, t'he portat xocolata de Centelles.
2: Ah,
1: sí?
2: Molt bé! Oh,
0: home!
1: Bueno, és per tothom.
0: No!
1: No! Que no les... Sí, llavors...
2: Ah, per tothom,
1: boníssima.
2: Per tothom.
0: Per tothom no arribarà, ja me la quedo jo.
3: Però també has dit, t'he portat xocolata i en Xuriguer ha dit, molt bé!
1: No, és per tothom, està molt comprimida ja.
0: Ja la repartirem, ja la repartirem.
2: No perdem minuts, sisplau.
0: Bueno, estic colorant la xocolata.
1: Doncs això, sí, veus, pianos, percussions, guitarres, perquè he vist que amb en Sebastià Gris, que és guitarrista, tot això ho he gravat a casa meva. I gràcies a tenir aquesta seu he pogut fer incursions a diversos llocs. He gravat un cor de 40 persones en una església.
0: Mira, com la Rosalia.
1: Com la Rosalia,
0: no?
1: Sí, senyor.
0: Has
1: he gravat una orquestra,
0: primer,
1: també.
0: Tu, o sigui, t'has copiat tu o t'ha copiat ella?
1: M'ha copiat ella.
0: Ella.
1: Sí, sí. He gravat amb una orquestra, també.
0: Sí.
1: Amb l'orquestra de Terrassa 48. He gravat amb un cantautor brasilí que es diu Luc Argel, amb en Pau Figueres, amb en Llorenç Barceló. O sigui, hi ha moltes col·laboracions en aquest disc i he gravat per aquí.
0: I amb molts idiomes diferents,
1: no? I a Londres he gravat,
0: no?
1: També.
0: Ostres, hi ha català, francès, portuguès, italià, anglès, croat, occità...
1: Croat no.
0: No?
1: No. Eslovac, deu ser.
0: Eslovac, bueno, aviam.
2: Eslovac, eslovac.
0: Sí.
2: Cas un dent a castellà, saps? Sí. Vull dir, és el mateix.
0: Car de liatge, no?
1: Hi ha 12 idiomes.
0: Els parles, aquests idiomes? No,
1: no els parlo, però intento cantar-los molt bé i sentir-los com si cantés en la meva llengua.
0: I per què aquesta afició de cantar en tants idiomes diferents?
1: Doncs he tingut la sort de viatjar bastant els últims anys, gràcies a la música, i una cosa que m'agrada molt fer és aprendre una cançoneta folklòrica de cada puesto on actuo, i a més al públic li agrada molt, de cop cantes amb el seu idioma i s'entendreixen. I és una cosa que he anat fent i cada cop amb més rigorositat, perquè sí que em va passar una vegada que vaig cantar una cançó de Brno a Praga. Oh. És com cantar una cançó catalana a Madrid, saps? I el gest es va apreciar, però no era el mateix. I vaig dir, vale, doncs m'ho he de currar més.
2: Sí.
1: I d'aquí, d'aquesta pràctica, doncs ve de dir, faré un disc amb molts idiomes, que a part de la música m'encanten els idiomes. Mm-hmm.
0: És com el que ve aquí a un concert, no? El Palau Sant Jordi.
2: Sí.
0: Bona nit, Espanya!
1: Sí.
0: Oi, bueno, cuidado, no. Cuidado.
2: Mira, bona nit, Espanya. Però és que a vegades s'ha sentit, bona nit, Catalina.
1: Hi ha artistes que van a Lisboa i diuen muchas gracias en lloc de obrigado. És una mica el mateix.
0: Magalí, el disc es diu Descasada. D'on va sortir la idea de parlar de dones descasades?
1: Doncs mira, va ser Eslovàquia.
0: Eslovàquia.
1: Justament, perquè això, jo demano que m'ensenyin cançons i tal, de cada país.
0: A qui ho demanes, exacte? Tu vas caminant pel carrer i, escolti,
1: no.
0: Em pot ensenyar una cançó popular?
1: O sigui, tinc bookers una mica...
0: Bookers?
1: Bookers, bookers són els que tanquen bolos.
0: Ah...
1: Book. Sí, no sé...
0: Sí, el que seria un comercial de tota la vida.
1: Sí. Llavors puc preguntar als bookers o als programadors, o algun cop ho he preguntat per les xarxes socials i dic, algú em pot ajudar? I a Eslovàquia, doncs, vaig descobrir una cançó preciosa que un cop vaig acabar de fer-me la traducció, paraula per paraula, m'encanta com anar descobrint vocabulari i fonètica, doncs vaig entendre que era el lament d'una noia jove que deia que es casaria i s'acomiadava de la seva terra i de la seva família. I no, això em va fer molta pena. Casar-se no ha de ser una cosa bonica i era una experiència traumàtica. I d'aquí vaig dir, anem a buscar aquestes nòvies que no es volen casar. I a partir d'aquí vaig trobar tantes coses, una quantitat ingent de música, que per això, de moment, he fet un volum 1, perquè volia cantar masses coses.
0: I sempre tinc la sensació, no, que no t'has casat en un estil en concret, no, que vas investigant a tort i a dret.
1: Sí, una mica... si vaig absorbint coses, les vaig incorporant sobre la marxa. I, sí, sempre m'agrada buscar el que no he fet i composar des d'algun lloc que no ho hagi fet encara. Sempre estic amb aquesta búsqueda.
0: Molts de nosaltres et vam conèixer en la teva participació amb el Quartet Mel, el programa Oh Happy Day de TV3. Us podem veure assajant aquí.
1: Ai, ai.
0: Cuita'ls. A l'avió, eh? When the spirits say shout, shout, shout. When the spirits say shout, shout, shout. And veu... obey the spirit of the Lord. Veu guanyar el programa, eh?
1: Exacte, això de fet era el premi, que era una gira per Europa de 3 concerts.
0: Mira, escolta, sí. Això fa més de 10 anys, no sé com recordes aquella època.
1: Doncs, bueno, va ser una època forta de canvi. O sigui, nosaltres fèiem concerts de tant en tant i ho celebràvem molt. Tenim un concert! I després va ser una bogeria. I fèiem... Vam estar un any fent sold out i fent... Bueno, ens vam haver de professionalitzar a la força.
0: Clar. Aquest any et vam veure també a la gala dels Premis Gaudí, cantant amb el Salvador Sobral. Mm-hmm. Preciosa actuació, per
1: moltes
0: cert.
1: Moltes gràcies.
0: T'agrada això de les gales de premis?
1: Home,
0: és avorridot, eh?
1: És avorridot, és llarg, és feixuc. Però bueno... Mira, vaig cantar a Catalunya Aixeca el Taló al setembre.
0: Vas marxar com vas acabar o vas quedar fins al... Perquè vas començar, vas cantar ben bé al principi.
1: Vaig marxar.
0: Vas marxar.
1: És que era diumenge. Ah,
0: sí. Era tard.
1: Però bueno, anava a dir que a Catalunya Aixeca el Taló aquesta gala em va encantar.
0: Sí?
1: Em va encantar.
0: Mira, sí. Bueno, ja està bé.
1: Vull dir que hi ha gales que...
0: Que li agradi algú i ja està bé.
2: Sí.
0: Escolta, estic fent una enquesta una mica, tots els músics sempre els hi preguntem el mateix. Fas alguna cosa per cuidar-te la veu?
1: Sí, moltes. O sigui, evito ambients sorollosos.
0: Ah, sí?
1: Sí, és el que més em rebenta la veu. O sigui, intentar xerrar fort i no sentir-me i... Sí, parlar. Sí,
0: a mi em passa això també.
1: Em cansa més que cantar. Sí.
0: Si tens un bol al vespre i tens un dinar amb algú en un restaurant
1: allò
0: al mateix dia...
1: Allò que té molta reverb, no.
0: Hòstia, és horrorós.
1: És horrorós. I llavors, bueno, m'hidrato molt.
0: A no ser que quedis per dinar amb l'Arnau, que no canvia el to de veu per més soroll que hi hagi a la sala.
1: Ja.
4: Jo no he dinat mai amb tu.
0: És veritat. No, sí que hem dinat.
4: Vam sopar un dia.
0: És veritat, un dia vam sopar. Però l'ambient no era sorollós, precisament.
4: Certament.
1: Crec que el truco és fer moltes consonants. No, no pujar el to de veu, però com gesticular...
0: Què vols dir, moltes consonants, aviam, aquest truco?
1: No, una T molt forta, una S.
0: Vull dir que... Cago en Déu.
1: Clar, així no.
3: Exacte. Quin dinar que has de fer, no?, per anar a dir cago en Déu.
2: Tot el rato.
0: Cago en Déu, quins macarons.
1: Clar, això traspassa més.
3: Tia santa!
0: Ja ho provaré el pròxim dinar, fins que l'altre tio marxi, perquè dirà aquest tio està boig, està malament del cap. Escolta, amb l'Arnau Tortera sí que heu dinat junts, a vegades.
1: Sí.
0: Us coneixeu.
1: I hem cantat junts.
0: Heu cantat junts.
4: He de dir que no hem dinat, Magalí.
1: Que no? No hem dinat, no?
4: Ah, sí, bueno,
1: el dia que vam gravar...
4: Correcte, unes pizzas guarres que vàrem demanar.
1: Exacte.
4: Sí. És el que li vaig poder oferir aquell dia.
1: Ja, jo no menjava gluten, o sigui que no vaig...
0: Vas participar en una cançó de Obeses, que és el grup de l'Arnau Tordera, que és aquesta.

0: Potser ho hauríem d'haver vist, és com es titula aquesta peça, que l'Arnau em va dir que l'havia compost pensant, no? La vas compondre per ella.
1: En realitat la vaig compondre per una veu ideal i llavors va resultar que existia i era la Magalí.
2: Oh! No, no. Sí, no. Perdoneu, però és que l'altre dia vaig veure l'entrevista on deies per qui havies pensat aquesta cançó. Però he de dir, no era jo, però he de dir que... O sigui, és un honor que després d'aquesta persona pensessis en mi.
1: Certament. No, allà...
0: tal com ho ha començat, no, encara és a temps d'espatllar-ho.
3: Els dimecres s'estan convertint els drapets bruts de l'Arnau.
1: En realitat, no havia pensat en una veu concreta. Llavors la meva parella em va dir, ostres, això ho podria fer l'Àngels Guinalón.
0: És el més lleig del món, que acaba, és llançar les culpes...
1: No, però és veritat. I vaig estar reflexionant i vaig dir, mira, Àngels Guinalons em sembla genial, extraordinària, però no té el domini que jo necessito per aquesta.
4: Ara vindrà l'Àngels Guinalons.
3: Com ve l'Àngels?
4: Haurem de treure aquest tall.
0: No t'emmerdis, Arnau.
1: Aquesta és la veritat, senyors, jo us l'ofereixo.
0: Escolta, el passat mes de gener, això m'interessa, juntament amb altres artistes catalans, has format part d'un manifest de boicot a la plataforma Spotify. Per què això?
2: A veure, els artistes fa anys que estem emprenyats amb Spotify, perquè és la plataforma que paga pitjor els artistes.
0: Sí.
2: I cada reproducció és un 0,00, hi ha dos zeros, o sigui, és menys d'un cèntim. I a més, crec que has de tenir un mínim de 1.000 reproduccions perquè cobris alguna cosa. O sigui, sí, diguéssim que Spotify és molt abusiu, però és que a més hi ha hagut moltes polèmiques l'últim any, perquè han estat en els seus anuncis hi havia campanyes de recaptació de gent per la ICE, la policia aquesta anti-immigració. El seu CEO en el seu moment va també invertir en armament. És que a més Spotify concentra el 90% dels oients i resulta que és la plataforma menys ètica i més fastigosa. Per tant, el que demanem és que abandoneu Spotify perquè hi ha...
0: No hi ha un pam de net, però... T'aficiones una cosa, allò no està bé.
5: No està bé.
0: Vas amb una altra, tampoc.
5: No.
2: Hi ha moltes alternatives, per sort.
6: I llavors hi ha molta gent que va a Can Barça i Barça i qui posa Spotify.
0: Sí. Sí, però del que s'havia posat Spotify quasi, no?
6: Bueno, però bé que també, saps? Anar-hi pensant,
5: Digue'm una alternativa, perquè que qui sigui home.
2: A veure, ara mateix la més ètica es diu Qobuz. Escrit amb Q i acabat amb Z, Qobuz. És la que no està tacada de res. També hi ha Bandcamp, que és com la més ètica de totes, perquè tu decideixes com vens la teva música allà.
0: Bandcamp i Qobuz.
7: Perquè el Tidal tampoc, no? Jo vaig canviar el Tidal i es veu que tampoc.
2: Sí, jo també em vaig canviar el Tidal, després tampoc, resulta que també...
0: Que no hi ha mai. I el que
2: està passant és que són plataformes que permeten la música feta amb intel·ligència artificial, de manera que tu et pots empassar música feta amb intel·ligència artificial quan estàs com modo aleatorio i no te n'enteres. I això fa molta por.
0: Magalí, si no et podem escoltar a l'Spotify, on et podem veure pròximament?
2: Faré una presentació del disc Descasada el 26 de març a la Paloma de Barcelona.
0: A la Paloma!
5: Ben bonic. 26 de març.
0: A més, en directe, no, als teus concerts, hi ha un punt de escenificació i teatralització que és diferent escoltar-te que venir-te a veure, no?
2: És molt diferent sentir el disc i veure el directe, tot i que les dues experiències trobo que són molt guais i profundes, però sí, a més, a la Paloma serà un desmedio de pliegues, perquè hi haurà el cor i hi haurà moltes col·laboracions. El cor Bruckner Barcelona, que són 40 persones dalt de l'escenari.
0: Apuntat al calendari.
8: No pots anar a dormir sense millorar el teu llemosí.
0: Una paraula, tres definicions. Si l'encertes, t'emportes una llangonissa Ral d'Avinyó, gentilet.

0: bon àvol no me'ls donen. Merda de banc, tu.
1: A, B o C.
2: Ai, dubto entre la A i la B, però àvol em sona dolent. No sé, la A.
1: Doncs et sona perfectament. Àvol, dolent, t'emportes la llangrissa. I no marxaràs sense primer cantar-nos aquí en directe.
2: Sí.
1: Amb la Laia Gluck, l'Arnau Tordera i amb el Sebastià Gris.
2: En Sebastià Gris tocarà el banjo.
1: Qui és el Sebastià Gris?
2: És el meu company artístic i sentimental.
1: Fixa't.
3: Tot, eh?
2: Tot, tot.
1: Tot.
4: Tocarà, i un músic extraordinari, eh? Sí. Un músic excepcional. Dels millors que han passat per aquí.
1: Sí. Mira, què dius ara, tu, el Sebastià Gris?
3: Ja no em crec res d'aquest tio.
2: I cantaré en occità.
1: En occità, doncs vinga, en occità. Fantàstic sentir l'occità també a Catalunya Ràdio. La Mal Maridada amb Magalí Sare, Sebastià Gris, Arnau Tordera i Laia Gluck.

0: Creus que ets un boig per conèixer digne de ser entrevistat a la Renaixença? Entra al corral.cat i omple el formulari. Tot i que siguem catalans, ens agrada conèixer gent.
1: Peyu, avui no parlàvem del supositori.
2: Encara de rato que no s'ha dit res del supositori, Peyu.
3: Bueno, us toca a vosaltres, eh?
2: Ah, sí, és veritat.
1: Un altre... Sí.
3: Ara vosaltres, sí.
1: No, si ho tenim tot preparat.
3: Sí. Què us heu preparat?
2: Avui us parlem de remeis casolans per curar-se sense necessitat d'introduir-se coses pel forat on no entra la llum.

0: escolta'ls un estó i tocaràs el cel. Què passa aquí?
1: Aquests coros.
2: L'he volgut cantar aquesta vegada. Pot gràcia cantar-la.
3: Molt bé. Molt bé.
4: Això, per exemple,
2: un refredat, Feixedes.
4: Un refredat. Vosaltres sabeu...
3: O sigui, no conto que a la ràdio s'hagi començat mai una secció dient per exemple.
2: Per exemple.
3: O sigui, la primera paraula, després de la sintonia, per exemple. Sí. Hòstia, prepareu-vos una introducció.
4: No, perquè tenim poc temps.
3: Ah, va. Sí.
4: Llavors, a mi molts oients m'han dit... Sí. Aneu directe.
3: A l'exemple.
4: Aneu directe. Llavors, jo sé que hi ha molts oients...
2: Hi ha oients que van dir, aneu al final, sisplau.
3: Al final.
4: O aneu... Poseu un exemple. I per això he dit,
3: per exemple. Per exemple, digues.
2: Un refredat.
4: No ho hem dit perquè sí.
3: No, ja.
4: Està preparat.
3: Per exemple.
4: Per exemple, un refredat. Dius, un refredat amb medicament, tu saps que un refredat dura una setmana.
3: Sí. Bé. Sí, senyor.
4: Sense medicament...
3: S'ha de passar.
4: Dura 7 dies.
3: Sí.
4: Vull dir que un refredat...
3: És així.
4: Per tant, si et pots estalviar un bon supositori,
3: sí.
4: Que dius, a mi m'encanta que em fotin supositori. Sí. Pa'lante.
2: És una altra cosa. Però... Pa'lante no, pa'tràs.
3: Hi ha algun refredat que es tracti amb supositori?
4: Sí.
3: Ah, sí?
4: Home, jo
2: de... El refredat de cul. Sí.
4: Com fots un estornut i t'has de mocar per darrere...
2: Supositori.
4: I llavors, què va molt bé per això?
3: Sí.
4: Un xarop de ceba.
3: Xarop de ceba.
2: Aviam, diarrea. Si tens diarrea...
4: No, supositori.
2: No posis supositori perquè tot el que saps... No.
3: Sortirà.
2: Hi haurà un flux allà que no...
3: Sí.
2: Doncs llavors prens una altra cosa...
3: Porta sec.
4: Gingebre i sal.
2: Gingebre i sal.
4: Agafes una gingebre, la tritures, Thermomix.
3: Sí.
4: No, això és un Turmix, m'he equivocat. Sal.
3: La gingebre, una pregunta ara que...
1: Sí. Serveix per tot.
4: Sí,
3: sí, però quan s'ha de llançar?
2: Bueno, vull dir... Sempre.
4: Jo la compro i la llenço.
3: Eh que sí?
2: La
4: compro i quan la tinc i caig, veia merda, i la llenço.
3: Perquè, vull dir, tu em fas servir un pessic molt petit, i et va quedant aquella arrel a la nevera, i no sé quan caduca allò.
2: A la nevera? No, fot-la en un armari fosc i ja està.
3: Ah, sí, ja està. Llençar greu, eh? Els consells eren interessants, però no tenim més temps.
2: Tenim una mà.
3: Un altre dia. Adéu-siau, gràcies.
2: Adéu-siau.
3: Fel, Xuriguera, moltes gràcies.
4: No, gràcies a vosaltres.
2: Gràcies.

0: Avui sí que te l'encerto, eh? Marina Rossell.
1: T'has quedat a prop.
2: No, aquesta bestialitat no és Marina Rossell, encara que pugui semblar-se en algunes coses harmòniques que fa servir la guitarra. Però això és What a Horrible Night to Have a Curse, una peça que la banda estatunidenca de death metal melòdic de Black Dahlia Murder va publicar l'any 2007. Just abans d'un concert, el cantant de la banda, el malaurat Trevor Strand, es trobava molt malament i no parava de vomitar.
0: Vaja.
2: Al camerino també hi havia Nergal, que és el cantant de la banda de black metal Behemoth.
0: Sí.
2: Doncs, curiosament, en Nergal, que té una aura satànica i tenebrosa, portava un supositori a sobre. No sé per quin motiu, però li va donar.
0: Mira.
2: I bé, malauradament, quan en Trevor se'l va començar a introduir, el supositori es va trencar, suposo perquè no ho va fer per...
3: Perquè no ho va fer bé, no ho va fer per la part plana.
0: Exacte.
3: I va fer per la...
2: I va acabar introduint-se una mica com va poder. Ui. Va explicar que era un dels moments més baixos de la seva carrera, i ja veieu que fins i tot el metall més extrem a vegades té moments de debilitat humana.
0: Doncs escoltem de Black Dahlia Murder i tornem de seguida amb una història per passejar el gos.

Vols que el teu gos sigui el protagonista d'una de les nostres històries? Entra al corral.cat i omple el formulari. Potser passejarem el teu millor amic per l'atemptat de Carrero Blanco.

0: Avui passegem una gossa que viu a Vic.
1: Mira.
0: I es diu Sushi.
1: Ah.
0: Però no és un gos japonès, una raça japonesa.
1: És bigatana. Sí. És bigatana.
0: És bigatana i és un llebrer.
2: Mm.
0: A veure, veiem-la.
1: Mira, l'aviam, a veure la Sushi.
3: Oh, sí.
0: Coll més
1: recte,
0: més
1: tieso. Sí, escolta. Té aquest posat una mica de Vic, és veritat. Sí. És veritat.
3: Es pres com un
0: nou. És el posat de Vic?
1: Sí. Així és com de mirar una mica per sobre els altres.
0: Ah, sí?
1: Una mica,
0: ah,
1: sí.
0: Vaja. Sí. Heu vist quina cara de despavilada té la Sushi?
3: Sí.
0: Doncs resulta que la pobra gossa és bastant curteta. No sé si hi ha algun paral·lelisme amb Vic.
1: No,
0: igual deixem-ho estar.
1: Jo no he dit res. No ens estem ficant en un jardí que no ens convé.
0: L'Anna ens ha explicat que la Sushi és una mica ruca. Li agrada perseguir conills pel bosc i la pobra es perd amb facilitat.
1: Vaja.
0: La Sushi és una mica despistada, o sigui que en el passeig haurem d'anar una
1: ja
0: mica amb compte,
1: ja
0: hem d'estar al cas.
1: Ja la lligarem curt.
0: Per què em mireu malament?
3: No, ens venen acudits al cap que no es poden dir.
4: L'any 1941, mig món està immers en la Segona Guerra Mundial. Malgrat això, encara falten dos actors fonamentals que han d'entrar en escena. Les tensions entre els Estats Units i el Japó estan a punt de desembocar en un conflicte que atacarà l'oceà Pacífic de vermell. Només falta saber qui farà el primer pas.
1: Avui passegem el gos per Hawaii, 7 de desembre de 1941.
0: Anem a Hawaii aquest estiu.
5: Home, hem de fer un especial.
1: Mira, la Renaixença des de Hawaii.
5: Home, té molt de sentit, eh?
1: I jo he vist coses d'aquesta casa que s'aguanten menys que aquesta. Mentre mig món està en guerra, nosaltres gaudirem d'un passeig amb la Sushi per Oahu, una de les illes més importants de l'arxipèlag hawaià. En aquesta illa és on hi ha la capital, Honolulu.
3: Honolulu.
1: Honolulu. Hi has estat?
3: No.
1: Veus? Tu, Mercè, potser sí que fas submarinisme.
3: Sí,
0: sí, però no, Hawaii no hi he estat mai, em cau molt lluny.
1: Heu de saber que és 7 de desembre, però clar, com que som a Hawaii, som a ple clima estival.
3: Ah, sí, això sí que ho tenen allà.
1: Mentre a Europa hi ha una guerra terrible, nosaltres podem gaudir de les vistes de Pearl Harbor, que és el port marítim que està enganxat a Honolulu.
6: Hòstia, perdona que t'interrompi, eh?
1: Sí.
6: Però aquí és on va passar la famosa batalla de Pearl Harbor, no?
1: No, Àlex.
6: Està guapo, això, eh?
1: Sí. No té per què.
6: Què?
1: No té per què. No
6: com
1: té per...
6: que no, has dit Pearl Harbor.
1: Sí, però
6: estava... Pearl Harbor es coneix per la batalla, no la coneixes per les mandarines de Pearl Harbor, no coneixes per la batalla. Ara aquí em diràs que no, la
1: ja
6: batalla.
1: Ja ho sé.
3: Les mandarines de Pearl Harbor.
1: Estaríem bé. Quilòmetre zero.
3: Depèn d'on els facis anar, eh? Perquè si han d'arribar fins aquí,
1: sí,
3: poden passar per dalt...
1: Sí.
3: I...
1: O sigui, si tu surts de Pearl Harbor,
3: sí,
1: que això és Hawaii.
3: Hawaii.
1: Si voltes cap al cantó de...
7: Les merdes que fèiem abans de començar el programa no les has allargat fins al programa, sisplau.
1: No. Pots passar pel Pacífic.
3: O per dalt.
1: O per dalt.
0: Sí, per dalt, perdó.
7: Per Santilària.
1: Bueno, sisplau. És veritat que Pearl Harbor últimament han viscut una gran concentració de vaixells de guerra americans,
3: sí,
1: i hi ha rumors que diuen que el Japó vol declarar-los la guerra. Per sort, Hawaii és molt lluny del Japó i l'illa té un sistema de radar nou de trinca per detectar qualsevol amenaça.
7: Hola, nois, guiteu quina meravella de radar.
1: Ah, carai, aquest que està parlant és en Joseph Lockhart, l'especialista de tercera classe que s'encarrega del radar de l'illa. Heu d'imaginar-vos una caseta de formigó amb tot d'aparells dins de la caseta i una antena enorme que controla tota l'illa.
7: Aquesta preciositat és el model SCR-270.
1: Aquesta antena, eh? Aquest radar, eh?
7: SCR-270.
3: Super Mirafiori.
7: Eh?
3: No és Super Mirafiori?
1: L'SCR-270 forma part del sistema defensiu de Hawaii. Gràcies al radar, en Joseph sap detectar si un avió o un vaixell s'estan acostant a l'illa.
7: Sí, és un radar... Guitol, és nou de trinca, eh?
1: Sí, sí, sí.
7: Vull dir, encara no li he tret ni els plàstics, eh?
1: No.
7: Fot un olor.
1: De nou.
7: Eh? Oh. Porto 3 dies així.
1: Què olores, el Proexpan?
7: Ah, no, sents? Ah, fa senyals, eh?
1: Sí.
7: Ah.
1: No li treguis el plàstic.
7: No.
1: És que aquella gent que deixen el plàstic fins...
3: El rentaplats?
1: Sí, allò de color
0: blau. O la tele.
1: De veritat.
7: Ah, és bona.
1: Ep, se senten uns pitos,
3: sí,
1: no?
3: Sí.
1: Això ja ho ha de fer, el radar aquest?
7: Eh?
1: És normal que faci aquest soroll, el radar?
7: No ho tinc clar, no ho tinc clar, no tinc clar. Tinc que és un radar molt nou.
1: Ah.
7: Encara no sé ben bé com va, eh? Però...
6: Però jo sé, t'has llegit les instruccions, no?
7: Ah. Tu saps el que és un manual d'instruccions d'un radar, el gruixut que és, i tot en anglès.
3: Oh,
7: i
3: tant.
7: És que és tot en anglès, eh?
1: No, al final, aquestes coses, amb el dia a dia és quan n'aprens. A base de fer-lo servir...
3: És engegar-lo.
1: Sí. Ja ho aniràs veient.
3: Engegar-lo i mirar com apretar el piu.
1: Sí, mentre el radar...
3: Salut!
1: Què t'ha passat?
2: T'han olorat.
1: Allà sí que tens al·lèrgia al por expand.
7: T'ha olorat molt fort i m'ha vingut un estorrut que no he pogut aturar.
1: Mentre el radar pita com un boig a la pantalla i apareixen un grapat de punts de color verd. Escolti, Josep, aquests puntets de color verd són normals, també, o no? Això ja ho ha de fer.
7: Això sí que ho sé. Sí, que ho ha de fer, sí. Això són... Aquests punts són avions.
1: Ah.
7: Veus? Un, dos, tres... 180 avions que es van aproximant cap aquí.
1: Bueno, potser perquè és primera hora del matí i en Josep encara està una mica adormit, però... 180 avions es dirigeixen cap a Pearl Harbor. Mm. Tenint en compte els rumors que el Japó vol entrar en guerra, potser això ens hauria d'alarmar una mica.
7: Potser? Potser sí, no?
1: Sí. O sigui, vostè diu que aquests puntets 180, són avions.
7: 180 avions que venen cap aquí.
1: I si truques algú, poder?
7: Poder sí, no?
3: No serà res, això.
1: No?
7: No.
1: Jo trucaria.
7: Truco a casa, la dona.
1: No, home, truca... No. Algú de l'exèrcit.
3: Això no són gent que ha sortit... Que es diumenge, avui? Deu ser que s'ha sortit...
7: No sé, 180 també...
6: Diumenge de mandarina, aquí a Pearl Harbor.
7: Home, trucaré.
1: L'illa té equipament de sobres per defensar-se. Bateries antiaèries, vaixells de guerra, avions de combat... El problema és que és diumenge al matí i la gran majoria de soldats destinats a Hawaii tenen el dia lliure.
3: Clar. Ep, ara truquen.
7: Calla.
1: Truca. No te l'agafen, eh?
7: Aquí no contesta ningú, eh? Això és cap pixarrellisca, eh?
1: Tu, que ningú està al seu lloc, eh? En Josep truca i truca, però ningú contesta, tu.
7: Calleu.
1: Ara te l'agafaran, poder.
7: I si fos un concurs, això? Perdríem el premi, eh?
3: Has de dir xiripipi. Ara, quan despengi, has de dir xiripipi.
1: Sí. Xiripipi. No. Despenjar i dir directament mandarines de Pearl Harbor. Ah.
7: Així no es pot fer la guerra.
1: No, la gent no
7: es pot fer la guerra.
1: Finalment aconseguim parlar amb algú. A l'altra banda del telèfon hi ha el tinent Arthur Tyler. Aquella trucada serà crucial pel destí de Pearl Harbor. La conversa va anar tal com us relatarem a continuació.
8: Aquí, el lloc de comandament. Digui.
7: Hola, especialista tercera classe, Joseph. A l'aparato.
8: Són les 7 del matí. Com és que truca tant d'hora?
7: Li truco, senyor, des del radar. A veure una cosa. Hi ha una bestiesa d'avions, que hi ha uns punts verds aquí, que m'ha dit un noi que ha vingut, que això són avions que venen cap aquí, venen del nord.
1: La resposta del tinent és la clau de tot plegat.
8: Rebut.
7: Vale.
8: No es preocupi per res. Ah. Deuen ser els nostres bombarders, que venen des d'Amèrica. No es preocupi, són dels nostres.
7: Val.
1: Resulta que està previst que uns bombarders arribin des d'Amèrica fins a Hawaii. El tinent confirma que són aquests els avions que ha detectat el radar. Evidentment, clar, el radar només indica 180 puntets de color verd i no saps si són dels teus o són dels altres.
3: No els veu.
7: A veure, senyor, segur que són dels nostres? Pensi, vull dir, són 180, m'agraden, són molts, eh?
8: Faci'm cas que per això sóc tinent. Va. Aquests avions són nostres.
1: En veure la confiança del seu oficial, en Josep no té més remei que deixar d'insistir. Però, en el fons, en Josep sap que allò té mala espina. Ah. Hi ha un moment en què fins i tot pensa saltar-se la cadena de comandament i trucar a un altre superior.
3: Truca
1: amb un altre.
3: Truca.
1: Passa que també, si truca i la caga, sap que el poden cardar al carrer ràpid, eh?
7: Hòstia, no, vosaltres estan
3: llits. Hi ha el coronel, després del tinent.
1: Després del tinent ve el coronel.
7: I gasta mala llet, eh?
1: I llavors, els que van junts, el tinent coronel no sé qui és.
7: Sí. És un que no s'havien sigut.
0: No sé com un cosí germà.
3: Entre tots dos no hi arribaven i els van ajuntar.
1: Els van ajuntar. Em sembla que si juntes el tinent i el coronel fas un capità.
7: Sí.
1: No ho sé.
3: No sé. No sé com va.
7: Què faig? Truco o no truco?
1: No truquis.
7: I si resulta que és una falsa alarma,
1: em
7: fotrà una bronca que...
1: De moment tenim 180 avions que venen cap a Pearl Harbor.
7: Això sí.
1: Agafem la Sushi, la nostra gossa, i anem fins a la platja on trobarem més pistes sobre què està passant. Resulta que a la platja, una pescadora acaba de fer una troballa ben curiosa. Acaba de trobar-se un mini submarí japonès embarrancat a la sorra.
0: Què és això? A veure, jo d'aquestes coses no hi entenc, però... Això no sembla un submarí?
1: És un submarí.
0: Oi?
1: Un submarí o una llauna de sardines. És un submarí espia japonès que no porta cap armament. Un petit vehicle que va a pocs metres de profunditat i que serveix per espiar els vaixells enemics.
3: Fixa't.
1: De cop i volta, l'escotilla del submarí s'obre i de dins apareix... Un soldat japonès.
0: On te va?
1: Sí, quan he dit mini submarí, és mini, però collons, és un submarí.
7: És que has dit llauna de sardines.
1: Bueno, era una exageració.
7: Anava a dir, hòstia, quin japonès tan petit.
1: No.
3: Allà hi ha un tio normal.
1: Un japonès com ara tu.
3: Bueno, com ara jo, pobret, no.
7: Sí.
3: No ho dic pobret en el sentit...
7: Hòstia, ja mira'm. Què? Un japonès com tu, però amb cara japonès, de Xuriguera.
1: Bueno, Xuriguera, segons com et mira, ja ho sembles una mica japonès.
7: I el veiessis a les 5 del dematí a rato, sí? Que no saps si és japonès o irlandès.
1: Surt el japonès i el tio intenta escapar-se nedant per l'aigua.
0: Jo, escolta, vaig a buscar ajuda, que cal alertar els soldats del port, eh?
1: Al cap de pocs minuts, aquella dona arriba amb uns quants soldats.
0: Mireu, mireu, aquell! És aquell trasto que hi ha allà a la platja i hi ha un home que ha sortit de dins nedant i...
9: Tu! Quiet! Atura't o disparo!
3: Què? Jo!
1: Veus com ets, el japonès?
0: Aquest!
3: Jo sóc el japonès!
0: Sí, ets el japonès! Anava dins del submarí, el japonès, aquest!
3: No, cuida, compte, jo sóc un pobre nedador.
1: Que sapigueu que això és un fet documentat, eh?
3: Sí.
1: El soldat japonès diu que és un nedador...
3: Sóc un nedador.
1: Intenta escapar-se nedant.
3: Intento escapar-me nedant.
1: Sí, sí.
3: Sí. Això ho haig de dir?
1: Sí, sí.
3: Sí, sí.
1: Veus, és que encara que no vulguis, et surt el japonès, eh?
3: Sí, sí. Oso!
1: Per començar, com et dius tu? Què hi fas aquí?
3: Kazuo Sakamaki.
1: Ah?
3: Kazuo Sakamaki.
1: Sembla una peça de sushi, però que sapigueu que el nom d'aquell home és real. El conductor del mini submarí es diu Sakamaki.
3: Sakamaki, del Sakamaki d'aquí, de Torelló.
9: Nom,
3: de Torelló.
9: Això sona japonès, oi?
3: No.
9: El disparo?
3: No, Sakamaki no és japonès, eh? Aquesta gossa també es diu sushi i no és del Japó.
1: És de Vic. La gossa és de Vic. Al final, les excuses del pobre Kazuo Sakamaki no són prou convincents i acaba sent capturat. En Sakamaki s'ha convertit en el primer soldat enemic capturat als Estats Units durant la Segona Guerra Mundial. Però nosaltres hem de continuar el passeig amb la sushi. Recordem que tenim 180 avions acostant-se a l'illa i acaben de capturar un japonès d'un submarí embarrancat a la costa. A hores d'ara, els senyals d'un atac són bastant evidents. Doncs heu de saber que els americans encara no han mogut ni un dit.
6: Home, és que els Estats Units són molt pacífics.
1: És veritat.
6: O sigui, sempre els hi ha costat molt iniciar conflictes armats.
1: S'ho pensen. Abans d'atacar, s'ho pensen ben bé 20 segons.
0: Poder abans s'ho pensaven més. Ara potser...
1: El passeig amb la sushi s'ha convertit en un compte enrere. Abans que arribin els avions japonesos, anem fins a l'aeròdrom americà. Tal com temíem, allà ningú ha mogut un dit. Són les 8 del matí i l'aeròdrom americà està desert. El més greu de tot és que els avions de combat americans estan aparcats just al costat de la pista d'aterratge. En lloc d'estar cada avió dins del seu hangar, estan tots posats en fila índia al costat de la pista. Un il·luminat ha pensat que si tots els avions estan a l'aire lliure, a la vista de tothom, és més difícil que algú els pugui sabotejar. El que no tenen en compte és que tot aquell rengle d'avions aparcats són un blanc molt senzill en cas d'atac enemic. Ara sí que arriba l'hora de la veritat. Els 180 avions... Oh, sorpresa! Són avions japonesos.
3: Ai, coi.
0: Ai.
7: Es veia, això.
3: Ai, en Joseph.
7: Ho havia dit, eh?
1: És que t'he dit jo, truca.
7: És que he trucat.
1: T'he dit o no que truquessis?
7: I he trucat o no?
3: Aquell tinent ha sigut.
7: He trucat, eh?
1: L'atac aeri a Pearl Harbor agafa els americans adormits i amb el peu canviat. La victòria japonesa és indiscutible. Els avions japonesos es passegen durant 2 hores per tota la badia, bombardejant vaixells americans i metrallant a plaer sense trobar cap defensa. Els Estats Units d'Amèrica, la gran potència mundial, acaben d'entrar en guerra amb bastant mal peu. Alguns números de l'atac, si voleu. Mireu, els Estats Units van tenir 2.400 soldats morts.
7: Hòstia.
1: És gent, això.
7: Collons, hi ha gent.
1: 21 vaixells i 188 avions americans destruïts. A l'altre costat, el Japó, 60 pilots d'avió morts, 28 avions destruïts i aquell mini submarí encallat a la platja.
0: Llauna de sardines.
1: Sí, i el presoner capturat.
7: Però...
0: I la sushi?
1: La sushi.
7: A mi em fa patir?
1: Què et fa patir?
7: 60 pilots d'avió?
1: Sí.
7: Però només 28 avions?
1: Sí.
6: És bona.
0: És veritat.
1: Perquè hi ha avions
7: 32,
1: que hi va
7: 32 avions?
1: Hi ha avions que hi va més d'un tio.
0: Ah, també és veritat.
1: Ah, hi ha un que pilota i dos que disparen.
7: Vale.
1: S'ho s'ha d'explicar tot, me cago.
7: Sí, és que ara a la tarda m'he fotut nerviós, ara.
3: Tu vas fer la mili, Peyu.
1: Eh? Jo la mili la vaig fer a Sant Bartomeu del Grau. No, home, no. La sushi, estàvem amb el gos.
0: Què havia passat a la sushi?
1: No ha superat la passejada.
0: Per què?
3: Sap greu, ara.

0: La pobra Sushi ha sigut una de les víctimes de l'atac japonès. Igual que els americans, la pobra gossa no ha vist venir l'atac. Quan hem tingut els avions japonesos a sobre, ja ha sigut massa tard. Era impossible sobreviure a la carnisseria de Pearl Harbor. I tenint en compte que la Sushi era una gossa bastant curteta, que ens ho han dit els seus amos, no ha tingut cap possibilitat de sortir-ne ben parada. Pobrota.
1: Ai, sí.
0: I fins aquí la Renaixença. Ens trobareu, com sempre, al segle XIX. Que el Senyor sigui amb vosaltres.
2: I amb el vostre esperit.
3: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3Cat i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bon dia, us informa Òscar Fernández. Catalunya va rebre l'any passat només un 8,6% de tota la inversió que va fer el govern espanyol. És la meitat del pes de l'economia catalana al conjunt de l'Estat. Són les dades que l'executiu acaba d'enviar als grups parlamentaris i a les que ha tingut accés Catalunya Ràdio. Les xifres indiquen que l'Estat va invertir durant l'any 2025 més de 1.300 milions d'euros, gairebé 100 milions menys que l'any anterior i gairebé 400 milions més que l'any 2023, el darrer, en què es van aprovar pressupostos de l'Estat. Més notícies amb Joan Bota.
2: A partir de dilluns podran tornar a casa els veïns de dos dels vuit edificis afectats per l'esvoranc al Putxet provocat per la tuneladora de les obres de la línia L9 del metro. És un retorn esglaonat i la setmana que ve es podria afegir algun altre immoble. Anem amb la unitat mòbil a Barcelona. Joan Garcia, bon dia.
3: Hola, bon dia. Retorn de moment del 25% dels edificis. A partir de dilluns, certificat en mà, tornaran els veïns d'11 habitatges i es poden reobrir 4 locals. Són els dels blocs números 56 i 58 del carrer Sant Gervasi de Cassoles, on els tècnics autoritzen iniciar el retorn. Els edificis del carrer Teodoro a la Madrid caldrà encara que esperin uns dies més els veïns per poder-hi tornar. Els del número 54 podrien fer-ho d'aquí una setmana si es manté l'estabilitat. Sentim Pilar Díaz, delegada del Govern a Barcelona.
4: En aquest moment podem avançar el retorn de dos dels vuit edificis que es van desallotjar ara fa 9-10 dies. Pel que fa a l'acompanyament a les famílies, dimarts vinent el govern prendrà un acord en què treballarem de manera separada tant la part dels comerciants com la part del veïnat.
3: El govern activarà una línia d'emergència d'ajuts econòmics a comerciants perquè puguin assumir despeses ordinàries. Joan Garcia i Martí Cuní, Catalunya Ràdio Barcelona.
1: Tot i que s'han rebaixat a més de la meitat, es mantenen a Catalunya 33 municipis d'11 comarques diferents en risc extrem d'incendi forestal. Hi ha 3 espais naturals també que tenen restriccions d'accés. Són la Ribera Salada, al Solsonès, la Baronia de Rialb, a la Noguera, i el Montmell Marmellà, al Baix Penedès. Els bombers de la Generalitat adverteixen que la humitat que van deixar les pluges de l'hivern i la primavera ha desaparegut. Miquel López és cap d'emergències climàtiques dels bombers de la Generalitat.
5: Ens ho hem menjat i amb escreix. Vull dir, tants dies veiem aquestes petites entrades de sud, ha fet que aquests arbres hagin, fins i tot en algunes zones ja estan perdent fulla i finiria tot el litoral barcelonès. Vull dir, Garrafa, hi ha moltes zones de pins que ja directament estan marrons, amb la qual cosa tenia en compte que és una espècie perenne que hauria d'estar verd tot l'any si ja està tocant aquests focs marrons, és que estan en una fase d'hidratació molt àmplia.
1: Aquest cap de setmana preocupa sobretot la simultaneïtat d'incendis que es puguin produir a comarques de Ponent, Tarragona, Terres de l'Ebre, Catalunya Central o Vallès.
2: Millora la inflació a Europa. El mes de juny es va situar al 2,8%, que suposa una baixada de 4 dècimes respecte al mes anterior. Les dades es corresponen a la zona euro, on, malgrat la millora, la taxa queda per damunt de fa un any, quan estava al 2%. El cost de l'energia és el que ha determinat les pujades de la inflació a Europa els últims mesos, però ara canvia la tendència i també experimenta una baixada de 2 punts respecte al maig.
1: Dues produccions catalanes competiran per la Conxa d'Or del pròxim Festival de Cinema de Sant Sebastià. La primera és Sants, dirigida per Miquel Gurrea, el director de Suro, que torna a comptar amb Victoria Luengo com a protagonista. Aquí és una dona que entra a formar part d'un grup de lladres de figures religioses que ha de superar la mort de la seva mare, a qui interpreta Ariadna Gil. L'altra producció és Cinco Minutos Más, del cineasta de Viladecans, Javier Ruiz Caldera. És una comèdia sobre un matrimoni en crisi que entra en un bucle temporal amb el repartiment encapçalat per Javier Cámara, Berto Romero i Belén Cuesta. Però la presència catalana no acaba aquí. L'actor Eduard Fernández protagonitza El mar perdre, que també competirà en secció oficial, i la cineasta Elena Martín presentarà fora de competició la sèrie policíaca El Castillo. A més, a projeccions especials s'ha anunciat la pel·lícula catalana Ruega por nosotros, de Daniel Monzón. Esports a Montse Raya.
6: L'Atlètic de Madrid acaba de fer oficial que no ven Julián Álvarez, jugador pretès pel Barça. Ho fan un vídeo amb declaracions oficials del director general de l'Atlètic de Madrid, Miguel Ángel Gil.
7: La voluntat del club és clara, se lo hemos manifestado al jugador, a la gente, al presidente del Barça. Yo no tengo ninguna duda que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Queremos seguir contando con él. Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros, ni aceptaremos una de 150 ni una de 200.
6: Un Barça que a les pròximes hores incorporarà l'extrem alemany Karim Adeyemi com a nou jugador. Ter Stegen s'ha entrenat de nou avui amb l'equip blaugrana. El porter gironí Pau López és nou jugador de l'Andorra de segona divisió. López ha rescindit el contracte que tenia amb el Betis fins al 2028. En bàsquet, el Barça ha fitxat el base uruguaià Agustín Ubal, un cop ha rescindit el contracte amb el Kitsanas Manresa. Ubal es va formar al club blaugrana i té passaport italià. I en tenis, Paula Badosa s'enfronta aquesta tarda a l'hongaresa Panna Ubbardi als quarts de final del torneig de Iași a Romania.
0: Fins aquí les notícies. Catalunya Ràdio. Aquest agost gaudeix dels millors concerts a la costa de Barcelona amb el Festival Mar d'Estiu i El Periódico. Joan Dausà, Sergio Dalma, Rosario, Niña Pastori, Zucchero, Loquillo i molts més. Mar d'Estiu a Santa Susana. Concerts, jardins, gastronomia, moda i diversió. Del 31 de juliol al 17 d'agost. Entrades a mardestiu.cat.
8: L'estiu és temps de somiar. Que la festa major no s'acabi. Que l'orquestra en toqui una més. Que ballem tots junts a la plaça. Perquè els millors somnis són els que es comparteixen. Ja hi ha la venda a la Loteria de Nadal al teu lloc de vacances. I si toca aquí? Loteries et recorda que juguis amb responsabilitat i només si ets major d'edat.
9: Les campiones van començar al pati i ara em toca a mi. Compra Bacus i em porta't la primera pilota oficial del Barça femení. Només a Bacus.
10: A les vostres cuines no hi poden faltar. Els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé. La taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat. I els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
11: Vine al Graviteo Urban Esports Festival del 17 al 19 de juliol al Circuit de Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana amb l'experiència Cupra en exclusiva. Condueix un Cupra, sent l'adrenalina als seus simuladors i gaudeix de música en directe. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com. Organitzen Esport i El Periódico amb el patrocini de Cupra.
12: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
13: Una de les 10 candidates és Mori el Branx, de Fetus.
14: En Joan va baixar la fonda.
13: Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
12: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
15: Catalunya Ràdio.
13: Som 3CAT.
16: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
17: La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio. Amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
18: Sabíeu que el vi blanc és un vi dolç tradicional de Vinebre que ha viscut una recuperació en els darrers anys? Elaborat a partir de raïm assecat i envellit en bota, destaca pel seu característic regust de mel i la seva dolçor elegant. Durant generacions es va considerar un vi ideal per les postres i la sobretaula i avui torna a reivindicar-se com una de les joies del patrimoni vitivinícola de la Ribera d'Ebre.
13: La Fonda, amb Pep Noguer.
18: Benvinguts a la Fonda d'Estiu de Catalunya Ràdio. Avui visitem una fonda on el temps sembla anar una mica més a poc. Avui anem a Cal Fuster de Serrateix. Una cuina sincera, paisatge i hospitalitat de tota la vida. Comencem! Comencem!

0: ja hi tornem a ser, ja tornem a tenir l'Òscar Gómez a punt per portar-nos una guia de restaurants que fan bona cuina catalana. I avui un plat d'aquells que fa, diguem-ne, allò, jo podria dir, tot Catalunya. Òscar Gómez.
1: Sí, avui tot Catalunya, endavant les atxes, amb el pollastre rostit, amb prunes i pinyons.
0: Aquest és un d'aquells plats que potser es fa més a les cases que no als restaurants, tot i que hi ha molts restaurants que en fan, eh?
1: Sí, els restaurants que fan aquesta versió tradicional, masies, aquest tipus de restaurants, sí que s'acostuma a trobar. Però és veritat que encara es fa a les cases, perquè és una cuina senzilla, en el fons. Llavors, sí que agafa una mica de temps, però és senzilla de fer, i llavors és fantàstic.
0: Aquí podem dir que hi ha una cosa important, eh? Una cosa és que ho facis amb un pollastre d'aquests fets i refets, o amb un gall del Penedès, o amb un capó del Prat, l'altre és que ho facis amb un pollastre, diguem-ne, d'aquests més al dia a dia, més comercials, no? Clar, el temps varia molt, eh?
1: Varia molt i el resultat també. Si fas amb un broiler d'aquests que el pobre pollastre ha viscut, no sé, no vull dir xifres, però potser ha viscut 7 setmanes, o... I que són pràcticament picantons. T'has fixat que els pollastres que comprem ara tenen la mida de quan eren petits, eren picantons, vull dir que són, no sé, donen per estirar-lo una mica per dos, no sé. Quan jo era petit, un pollastre donava per tota la família. I ara un pollastre...
0: Perdona, és que quan eres petit també menjaves menys que ara, eh?
1: Sí, bueno, però el meu pare menjava com jo ara, eh? Vull dir, ens ho fotíem, no sé, és veritat. Jo, no sé, tinc la sensació que s'han anat fent pollastres de mida del que la gent vol a casa, i són petits, i tenen menys gust, s'han criat molt ràpid, és un altre tema.
0: Una vida més comercial també, per lo que avui en dia moltes famílies són, eh? Que ja no són ni 4, ni 5, ni 6, sinó que són 2 o 1.
1: És cert, evidentment les coses evolucionen cap a on són pràctiques, però també és veritat que siguem conscients que ens hem deixat coses pel camí, és a dir, aquests pollastres que viuen tan poc temps, doncs no tenen temps de desenvolupar sabors, ni textures, ni musculatura, i per tant, doncs, bueno, no és com el pollastre, com bé deies abans, un pollastre de gratapallers, de bona qualitat. De totes maneres, sigui un pollastre més gran o més petit, on podem menjar bon pollastre rostit amb prunes i pinyons? A Cal Pere del Maset, a Sant Pau d'Ordal, és un restaurant familiar de cuina molt sòlida, a les voltes de Sant Sebastià, a Mollà, el Jan Fargas, un dels cuiners, dels grans cuiners que tenim al país, que broda els rostits i els guisats, fa una cuina catalana d'alt octanatge, a Mas Humbert, a Castellà del Vallès, que a mi m'agrada molt perquè, a part de la pruna i pinyó, li posen orellanes.
0: Pep, que bo.
1: A mi m'agraden molt les orellanes. I si el volem, en comptes de rostit guisat, a Can Xerina, a Collsospina, al Moianès, tenen una versió guisada. Però també té les prunes, pinyons, orellanes, t'arriben en una olla, però aquí ja no diguéssim anem al rostit, anem més al guisat.
0: Doncs escolta, ens encanta que ens hagis parlat del pollastre rostit amb prunes i pinyons, i si s'escau, també amb orellanes.
1: Ha sigut un plaer, una abraçada gran. La Fonda.

0: I ja tornem a tenir la Carlota Clavé aquí, que ens ha vingut avui a veure la fonda per portar-nos una nova recepta ben refrescant. Carlota, molt bon dia.
1: Molt bon dia.
0: Escolta, mira, aquí ja ho veus, amb en Dani Jiménez aquí a la peixera, i apa, tu.
1: Perfecte, aquí esteu molt bé, no? Esteu fresquets.
0: Ma, mira, és que una de les coses bones de Barcelona és ara l'estiu, que és que hi ha molta gent que és a fora, i llavors els de fora venint cap aquí a passar l'estiu.
1: Està molt bé anar a contracorrent, no?
0: Exacte, sempre. Escolta, què ens portes avui?
1: Doncs avui portem una amanida de lluerna.
0: Uf, la lluerna, que bona.
1: A mi m'agrada molt la lluerna. És un peix que potser no el tenim tant... No el consumim tant a les cases, em sembla, no? I jo crec que l'hem de consumir perquè és un peix molt saludable, també molt fi, molt elegant, molt gustós.
0: I maco, és maca la lluerna, eh?
1: És preciós, no? És com un drac, oi? Quan l'agafes i veus aquell cap que té, aquelles aletes, com brilla, és preciós. És que...
0: Doncs va, què faràs amb aquesta lluerna?
1: Doncs la lluerna el que farem serà cuinar al forn, perquè ens la menjarem freda, eh? Farem una amanida, bueno, podem dir una amanida, o sí, podríem dir-li amanida. I el que farem serà rostir-la al forn, sal, pebre, oli d'oliva verge extra, vigilem el forn, també vigilem la cocció perquè ens quedi melosa. I la farem sencera, eh? Sencereta, perquè així no perdem cap suc de la lluerna, no? Que tot aquell suc que té i tot aquell gust a peix, a mar, que se'ns quedi, que no el perdem. Llavors l'hem de fer sencera. I després, un cop la tenim rostida al forn, que res, eh? Jo crec que depèn de la peça, no? Si comprem una peça de quilo, quilo i mig, mitja horeta al forn, 20 minutets, i foc, i forn també, jo sempre dic suau, no? Una cocció suau, perquè no perdem cap suc, perquè si el rostim molt fort s'aixuta, i ha perd suc, no, fluix al forn. I uns 20 minutets a uns 150 graus, retirem, refredem, i el que farem serà treure els lloms. Surten perfecte, eh? Els quatre lloms surten perfecte de la lluerna, i els reservarem. I amb què l'acompanyarem? Doncs l'acompanyarem amb carbassó, que també és temporada de carbassó, i farem un carbassó rostit. Aprofitant que tenim també el forn, doncs rostirem uns carbassons en el forn, que els podem tallar a deuets petitets. I també, que tenim el forn encès, escalivarem alls. No?
0: Oh, all, carbassó, lluerna, ja m'ho imagino, això, tu.
1: I escalvem, o sigui, vull dir, escalivem l'all i farem una maionesa amb aquest all escalivat, afegirem aquest suc que ens deixa la lluerna també per aprofitar, i és molt senzill, no? O sigui, és lluerna freda, és una miqueta de carbassó i amanir amb aquest aioli, amb tot aquest suc que ens ha deixat també, aprofitant el suc que deixa l'escalivat de l'all, el suc, els sucs, són les salses, no? És umami, és salsa que deixa el propi aliment. No l'hem de perdre. Tot aquell suc és un fondo fresc i saborós que aprofitarem per amanir totes les nostres amanides.
0: Mira, et vaig a dir que aquesta amanida la podria menjar cada dia de l'estiu.
1: Que bé, així m'agrada. Jo també, jo t'acompanyo.
0: Carlota Clavé, moltes gràcies.
2: Vallisé, l'autèntic codonyat artesà, us ofereix la secció Dolça Catalunya.

0: I avui a la ruta del Sapar Catalunya ens n'anem cap a Llavaneres, perquè no me'n direu que una bona coca de Llavaneres no és una de les especialitats més emblemàtiques i preuades del Maresme. Diuen que va néixer a Sant Andreu de Llavaneres cap a mitjans del segle XX i en pocs anys va passar de ser una elaboració local vinculada a la Revetlla de Sant Joan a convertir-se en un dels pastissos més coneguts a Catalunya, que fins i tot hi ha restaurants que fan la seva pròpia versió. La seva identitat és inconfusible. És una pasta de full, farcida de crema pastissera i coberta amb una capa de massapà, pinyons bons, d'aquells allargats dels mediterranis, i sucre. Aquesta combinació de textures, la fragilitat de la pasta de full, la cremositat de la crema, el toc torradet dels pinyons, explica en bona part el seu èxit. I és que la coca de Llavaneres pot viatjar. Tot i que avui es pot trobar durant tot l'any, continua molt lligada a celebracions familiars. I és que és un bon exemple com una recepta relativament recent ha aconseguit arrelar tan ràpidament i tan profundament a la cultura gastronòmica catalana per esdevenir un símbol de tot un gran territori. Que bona la coca de Llavaneres!
1: La tia Maria Codonys collia. Nosaltres els seleccionem, els mimem i els coem a foc lent. Vallisser, l'autèntic codonyat artesà. A la teva botiga de confiança.
2: Veritat o mentida, amb Anna Paré.
0: I acabem la setmana de la fonda i no pot deixar de venir l'Anna Paré, la nostra dietista nutricionista de la fonda. Anna, molt bon dia.
3: Hola, bon dia, Pep.
0: Bon dia. Escolta, mites sobre els ous avui, que això dels ous també sembla que ara, jo, si hagués muntat una empresa d'ous, ara podríem ser rics, perquè ara es veu que els ous, tu en pots menjar tant com vulguis, no?
3: Home, és que l'ou és un aliment molt interessant des del punt de vista nutricional.
0: I per què ens deia això abans de que l'ou portava tant de colesterol i aquestes coses?
3: Tot això ha anat canviant i avui en dia sabem que pots menjar ous, que no hi ha problema des del punt de vista cardiovascular.
0: Mira, primer de tot, els ous, va, un mite. Cal rentar els ous abans d'utilitzar-los, perquè clar, ja sabem d'on surten els ous.
3: Doncs mira, és fals. Hi ha la falsa creença que cal rentar els ous per treure la brutícia que hi ha a la closca i que no contaminin altres aliments, però no és així, sinó que els ous no s'han de rentar. La closca de l'ou, estigui neta o bruta, té com una cutícula que la protegeix. Aleshores, pot tenir bacteris patògens, com per exemple la salmonella. ¿Vale? Si tu rentes l'ou, aquesta cutícula es desfà o es trenca o directament desapareix, i aleshores això sí que podria fer que la mateixa aigua de rentat faci que aquests microorganismes o bacteris com la salmonella vagin cap a dins de l'ou i puguin contaminar l'ou. De manera que els ous no s'han de rentar. En el cas excepcional que tu tinguis un ou que hi hagi molta brutícia a la seva closca, la recomanació seria rentar-lo just abans de fer-lo servir, per minimitzar el temps que deixes l'ou sense la protecció.
0: Escolta, i si agafem un raspall d'aquests a les dents, que no sigui el de les dents, un raspall nou, i traiem la brutícia amb el raspall, ja està, no també?
3: En sec. O sigui, el que no hem de fer és mullar-lo.
0: Exacte, exacte. Clar, és que hi ha una cosa molt important amb això, i això ho veiem a l'hivern, quan els restaurants posen els ous, diguem-ne, amb tòfones. La closca de l'ou és porosa, per tant...
3: Clar, clar, el tema és que la closca de l'ou és porosa, aleshores, si nosaltres rentem l'ou, farem que la mateixa aigua de rentar l'ou pugui passar per aquests poros cap a l'interior de l'ou i arrossegaria aquests bacteris que estan a la superfície cap a l'interior de l'ou.
0: Que bé, va, un altre mite. Són més saludables els ous rossos que els blancs?
3: Doncs això també és un mite bastant estès i és fals. Hi ha persones que pensen que els ous de color marró són més naturals o més nutritius, però, mira, el color de la closca no té res a veure amb la qualitat nutricional de l'ou, ni que sigui més o menys fresc aquest ou, sinó que depèn únicament de la raça de la gallina.
0: Clar, bueno, i ara no et diré, per exemple, que ara ja tinc un company que té gallines que fan els ous de color blau, tu.
3: Jo no l'he vist, m'han dit, m'han passat i fins i tot m'han passat alguna foto, però no m'han arribat mai aquests ous.
0: Home, el que sí suposo, Anna Paré, és que els ous, diguem-ne, tindran més nutrients o menys depenent també del que hagi menjat. Clar, i ara parlem de gallines, però també podríem fer un símil entre guatlla, perdiu, gallina, oca, estrus...
3: Va canviant la mida de l'ou. Bàsicament, canviar la mida de l'ou, el que és la composició nutricional és bastant similar, Pep.
0: Escolta, i és més saludable la clara que el rovell? Perquè, clar, totes dues tenen, diguem-ne, elements molt diferents, eh? La clara, molta aigua i poc greix, i el rovell, més greix i menys aigua, no?
3: Doncs sí, hi ha gent que fa això de comprar les clares directament al supermercat, cosa que ho desaconsello, perquè la clara té aproximadament un 90% d'aigua i la resta són proteïnes. I la gent pensa que el rovell no té proteïnes, que també en té, però en el rovell hi ha altres compostos que són molt interessants per la salut. Vitamines, eh? Vitamina, parlem de vitamines com la vitamina A, la vitamina D, la vitamina E. També té greixos, que són greixos sans. La luteïna, que és un antioxidant molt interessant per la vista i pel cervell. La colina, que és un altre component molt important per la salut, sobretot quan parlem de la salut cerebral. És a dir, que jo fins i tot et diria que és més saludable el rovell que la clara.
0: Què dius ara? Però a veure, tens un veí, tu que ets de Terrassa, eh? Tens un veí que menja una truita amb menys rovells i moltes clares, eh? Amb Arribes del Cuines. Llavors, tota aquesta gent que fan culturisme i això, i que mengen aquestes truites amb tantes clares i això pel tema de la proteïna, ara em diràs que això no està ben fet, eh?
3: Jo li diria que es mengi els ous sencers, la clara i el rovell, perquè tal com t'he dit, el rovell té uns elements, uns compostos, que des del punt de vista nutricional són molt, molt bons per la salut cerebral i també per la vista.
0: Però, Anna Paré, si en marques es pren una truita de 10 ous cada dia, 10 rovells, això és molt.
3: Home, sí, 10 rovells cada dia és molt. Aquí li recomanaria que tingués la seva alimentació una mica més variada.
0: Clar, però és que necessiten proteïna, aquesta gent que fan culturisme. Llavors, com ho fan, això de la proteïna?
3: Mira, et proposo una cosa. Parlem de la proteïna la setmana que ve. Què et sembla?
0: Clar, parlem la setmana que ve. Però avui no n'hi ha prou, eh? Escolta'm, un altre mite. Els ous s'han de guardar a dins o a fora de la nevera? Perquè, clar, ara estem a l'estiu. L'hivern és totalment diferent.
3: Bé, bona pregunta. Els ous s'han de guardar a la nevera, especialment ara a l'estiu. Precisament perquè tots aquests bacteris que poden estar a la superfície de l'ou, si els deixem a temperatura ambient, es van reproduint i és més fàcil que puguin contaminar. Aleshores, sempre els ous a la nevera. La meva recomanació és guardar-los sempre a la nevera. Moltes persones s'estaran preguntant, escolta, que quan jo vaig a comprar els ous, si anem a una gran superfície, un supermercat, no estan a la nevera, sinó que estan als prestatges. Però penseu que d'entrada la temperatura que sol hi haver en els supermercats ja és més baixa. Fins i tot alguns llocs t'has de posar una mica de jersei i tot ara a l'estiu. I el que fan és evitar de posar els ous a la nevera perquè amb els canvis de temperatura es poden fer unes gotetes de condensació a la superfície de la closca que farien també que aquests microorganismes puguin passar cap a dins. Aleshores, nosaltres comprem els ous al supermercat encara que estiguin o al mercat o on cadascú els vulgui comprar, si són ecològics sempre millor, i quan arribem a casa, cap a la nevera per mantenir al màxim les seves propietats i que l'ou estigui en bones condicions.
0: Ah, però escolta'm, si és a l'hivern, que gairebé fa més fred a fora que a la nevera, no cal posar-los a la nevera, no?
3: Però a l'hivern tenim les calefaccions, també, i a les cuines sempre hi ha escalfor.
0: També és veritat, bé, clar, no a tots els llocs. Però, clar, és que hi ha una cosa aquí, Anna Paré, tu que tens un parent que és arquitecte, els arquitectes i les arquitectes de casa nostra s'han oblidat a les cases, als pisos de la ciutat, del rebost, eh? Ah, sí. Que això a les cases de pagès és aquell espai, aquella estança que normalment mira cara nord, que és el més frescall de la casa.
3: Mira, encara que no tinguem un rebost com a tal, com tenien abans les cases de pagès, has dit una paraula per a mi molt important i que jo sempre recomano a tothom, que és a casa hem de tenir una mica de rebost. I hem de tenir aquells aliments o conserves congelats també a vegades, que et permeten improvisar de forma saludable quan no tens massa temps per cuinar.
0: Una cosa important amb tot això dels ous, que és després a l'hora de cuinar-los, eh? Per exemple, clar, ara em diràs, home, és molt més saludable fer un ou, doncs, amb aigua, fer un ou mollet, o fer un ou, diguem-ne, allò de 6 minutets o així, que fer un ou ferrat, no?
3: Mira, Pep, Si menges un ou ferrat, no passa res. Un ou ferrat fet amb un bon oli d'oliva, en el context d'una alimentació saludable i variada, pots menjar un i dos ous ferrats, que no passa absolutament res.
4: És que, de fet, un ou ferrat no el pots fer, perquè, clar, no està ferrat. Com a mínim han de ser dos, Anna Paré.
3: Doncs han de ser dos. El que és important que tinguem en compte ara a l'estiu, sobretot amb el tema de les carmanyoles, és que l'ou ha de quedar ben cuit. És a dir, si fem una truita, l'ou ha de quedar ben cuit. Si no, millor que ens emportem o l'ou dur. I també, això també serveix per les maioneses, que podem fer la maionesa amb ou dur directament i d'aquesta manera, si l'hem de portar a la feina o ens anem a passar el dia fora i ens volem emportar el dinar, és molt més segur des del punt de vista de seguretat alimentària.
4: Home, això de fer una maionesa amb l'ou cuit, evidentment, no té el mateix gust, no és igual, però déu-n'hi-do, és un d'aquells trucs que val la pena, Anna Paré.
3: I li poses una mica de mostassa i encara la millores més.
4: Ui, que bona. Anna Paré, saps, no? Torna la setmana que ve.
3: Vinga, fins la setmana que ve.

0: I avui passa pel Bocato di Cardinale la somalia del restaurant Villamàs de Sant Feliu de Guíxols, a Guíxols, Agat Arnó. Agat, per esmorzar, dolç o salat?
1: Dolç, una torrada de mantega i mermelada.
0: Ai, que es nota que ets de França, eh?
1: Sí, total.
0: Del mar?
1: Calamar, de Potera.
0: De la terra?
1: Un bon enciam.
0: Quin producte no pot fallar mai a la teva nevera?
1: Mantega.
0: Quin és el teu plat preferit a l'hora de sopar?
1: Un remenat d'ou.
0: Un producte sobrevalorat?
1: La tòfona.
0: Què et menges d'amagat?
1: Els financers del cafè aquí al restaurant.
0: Quin és el teu restaurant de capçalera? Aquell que hi vas sempre que pots?
1: Safo, a Girona.
0: A veure, quin és el teu bocato di cardinale? Aquella mossegada que et posa la pell de gallina?
1: Els gnocchis dels Tinars.
0: Un producte que no suportis?
1: El pebre.
0: El pebre. I per acabar, què li donaries per menjar al teu pitjor amic?
1: Unes endívies cuites.
0: Agat Arnó, moltes gràcies.
2: Girona Excel·lent, el segell de qualitat alimentària de la Diputació de Girona, us ofereix aquest espai.
3: I avui anem cap al Berguedà. I és que al Berguedà hi ha bona terra, hi ha bon clima i, sobretot, hi ha bona cuina. Hi ha bon producte, per tant, hi ha una bona cuina. I sabeu què passa? Que ja ho sabeu que aquí a la Fonda tenim una persona especial que cada dia ens porta a restaurants i ens parla de plats de la cuina catalana. I quan ens parla de restaurants, doncs moltes vegades, evidentment, a tots no hi podem anar-hi. Però n'hi ha que no saps per què, però t'hi has d'acostar. Aquells que no poden fallar. I avui hem vingut fins a Serrateix, a Cal Fuster, que aquí hi hem vingut a veure, a parlar-hi amb un home que té una història d'aquelles que és digna d'explicar. Avui seiem a taula amb en Marcel Cardona, de Cal Fuster, de Serrateix. Marcel, molt bon dia.
4: Hola, molt bon dia.
3: Escolta, que bonic poder fer una tertúlia aquí amb tu avui, encara, tot i que estem a l'estiu, però aquí sempre fa una mica de fresca, amb el foc a terra, que evidentment avui no el tenim encès, però bé, fa la xera, no?
4: Sí. Home, a Serrateix sempre tot costa una miqueta més, inclús a l'hivern de marxar, eh?
3: Sí? Costa?
4: Sí, bueno, estem en un lloc més o menys alt, sempre hi fa molt vent i els hiverns solen ser una miqueta més llargs.
3: Però tu no ets a Serrateix.
4: No, jo sóc de Navàs, fill de Navàs, que està a 15 quilòmetres de Serrateix.
3: Llavors, amb els pocs habitants que sou a Serrateix, tu ja, diguem-ne, et tracten com que ets del poble o encara et diuen que ets de Navàs?
4: Home, jo potser encara sóc una miqueta de Navàs, eh? Perquè l'entorn rural, doncs, costa una miqueta que t'acceptin, en certa manera.
3: Escolta, com vas parar aquí a Serrateix?
4: Bueno, per causes de la vida o potser per una part inconscient, no?, de la meva vida.
3: Perquè, clar, tu estàs gairebé, podríem dir, a punt de la jubilació, però tu no vas començar fent de cuiner, tu portaves excavadores.
4: Sí, jo de jovenet portava excavadores. Al cap d'un temps, doncs, bueno, per circumstàncies vaig muntar un bar, una cerveseria, i al cap de 8 anys, doncs, bueno, vaig decidir que ja n'hi havia prou, que m'havia fet gran, que tenia ganes, doncs, de que els meus fills cresquessin en un altre entorn, i va sortir aquesta casa de Serrateix i cap aquí vam venir.
3: Cap aquí vau venir i després tu cap a Barcelona vas anar a estudiar cuina.
4: Bueno, ho havia fet abans d'anar a estudiar cuina. Ja, no ho sé, algú de la cuina potser és que m'agradava i vaig estar durant 3 anys estudiant a l'Escola d'Hostaleria Hoffman i, bueno, mira, fins avui.
3: Allà hi vas conèixer un bon amic del programa, que aquest estiu també hem estat amb ell parlant, amb Mariano Gonzalvo, i si bé poder no va ser el teu profe, sí que vau tenir moltes sinergies junts, no?
4: Bueno, sí, és evidentment, era en aquells moments, doncs, era el cap de l'escola, el cap de cuina de l'escola, cap de professors, i jo tenia en Lluís Rovira. Jo crec que em van treure molt profit d'aquells 3 anys.
3: Ja fa una bona colla d'anys que estàs aquí i, clar, un pensa que si ve cap a un poble així, diguem-ne, allunyat de les grans ciutats de Barcelona,

0: oblida de l'últim i del primer, no? És a dir, podem fer una cuina que hi hagi molta tècnica, fins i tot una cuina i que ens donguin estrelles a Michelin, i que sigui molt bona, de gust, però que li falti aquest context, no? Aquest enamorament, aquesta passió, aquesta ànima que tenim aquí a Cal Fuster.
1: Bueno, ara ho has dit, és l'ànima. L'ànima, evidentment, no es pot copiar. Pots intentar transmetre-la, però l'ànima és allò que portem tots a dintre i que fa, doncs, que la nostra cuina pot sigui diferent a les altres.
0: Marcel, això és un restaurant familiar.
1: Totalment familiar. Aquí som jo, la meva dona i els meus fills, i últimament amb Jordi, que m'ajuda a la cuina, que per cert n'estic molt agraït, però sí, sí, és totalment familiar.
0: En Nil el tens cap aquí i suposo que devia ser una il·lusió el dia que et va dir: pare, saps què? Jo potser això també m'hi dedicaria.
1: Bueno, no sé, aquí poder va ser una miqueta més complexa tot això, perquè jo fa qüestió d'un any vaig tenir una ensopegada de salut, que vaig estar bastant, bueno, 3 o 4 mesos bastant fotut, i en aquells moments el meu fill va decidir, doncs, que deixava la feina que tenia per venir-nos a ajudar a casa. I clar, hòstia, n'estic enamorat.
0: Jo, hi ha una cosa que m'han explicat, i no sé si és veritat, però després d'aquesta patacada que vas tenir de salut, la cuina podríem dir que et va retornar una mica a la vida, no? La vas utilitzar com a teràpia de rehabilitació.
1: Sí, sí, totalment, totalment. De fet, sí, gràcies al fet de pelar patates i cebes, jo vaig recuperar gairebé el 95% de mobilitat dels meus braços i les meves cames.
0: L'altre dia vaig allà estar llegint i vaig... que, clar, són aquelles coses que a vegades veus a les xarxes i que no saps si és veritat o no, però una de les grans coses que hem deixat de fer una gran part dels humans és precisament escriure a mà, i l'altre dia em va sortir una notícia que van dir que escriure 15 minuts a mà anava molt bé pel cap. Suposo que pelar patates i fer aquests moviments que tenim a la cuina també va molt bé.
1: Oi, tant que sí. De fet, jo vaig sofrir un ictus, i un ictus no deixa de ser una enfermetat del cervell mental, i que, bueno, per recuperar aquelles parts, doncs, que han quedat afectades, doncs les has de tornar a fer treballar. I la cuina és molt important, perquè, bueno, tot ho fem amb les mans i tot ho fem pensant en el cap, tot i que el cor també hi és.
0: El cor també hi és, i suposo que aquest temps que vas estar així convalescent, el cap, pensant en cuina, et devia anar a mil, i un lloc com aquí a Serrateix, que hi fessis un tipus de cuina, i ara aquesta cuina vagi evolucionant, perquè tinc la sensació de que ets un cul de mal seient, tu, Marcel.
1: Bueno, pot ser una miqueta, sí. Jo recordo que el tercer dia d'estar a l'hospital jo tenia un parell de compromisos que m'amoïnaven, i un era, doncs, bueno, aquí a Gironella hi ha una gent que es diuen Bé de Gust i que fan un esdeveniment a un lloc que es diu la Font del Vals, i teníem de fer uns aperitius per unes 3.000 persones. I recordo que mentalment, des del llit, vaig repassar tot el que tenia al congelador i li vaig dir al Jordi: escolta'm, això que tenim allà hem de fer això, això i això. I el Jordi ho va fer.
0: Marcel, tu què opines d'aquest moment que estem vivint a la cuina catalana el 2026, després d'haver passat un any amb aquest Catalunya Regió Mundial de la Gastronomia?
1: Bueno, no ho sé, el món està canviant i la cuina també està canviant, no ens en podem pas escapar, i no ho sé, cada vegada tinc la sensació de que estem perdent una miqueta la identitat i les arrels de la nostra cultura, i que, bueno, som quatre enamorats, doncs, que tirem endavant tot això.
0: A tu et va canviar la vida des d'un punt de vista culinari aquesta filosofia amb aquest col·lectiu de Slow Food?
1: Totalment, clar. Jo ja potser tenia... Ja era una miqueta inquiet en aquest món, però Slow Food em va... Diguéssim, em va donar a conèixer gent que avui dia admiro i que, a més, tenen la mateixa filosofia que jo, i em va obrir unes portes increïbles i m'ha fet el cuiner que sóc avui dia.
0: Des d'un punt de vista, diguem-ne, de pensament culinari, tu que diguem-ne, que estàs ja gairebé allò a les portes de la jubilació, jubilació, diguem-ne, d'edat, una altra cosa és la jubilació mental, que aquesta és una d'aquelles coses que jo crec que un cuiner... Hi ha molts oficis que no pots jubilar, no? Perquè no pots deixar de pensar en gastronomia, en cuina.
1: És evident,

0: ho portem a dintre i cuinarem mentre puguem, això està claríssim, però...
1: Hòstia. Clar, per tu jo crec que hi ha una cosa important, Marcel, i és que és innegociable l'origen del producte, no? Els teus proveïdors són pagesos, són pageses. Tu vas els dimarts, fas la ruta de la teva, diguem-ne, dels teus productes, no?
0: Això sí, nosaltres cada dimarts, per nosaltres la setmana comença el dimarts i comença, doncs, marxant de casa allà a 7:45 del matí, i anem a veure, doncs, tots els productors que ens fa falta el seu producte per aquella setmana, no? Marxant cap a l'Espunyola, carreguem xai, farines, vedella, i ens anem cap a Vic al mercat, i allà trobem la resta de coses, no? Vic és un lloc on encara pots trobar botigues que tenen producte ecològic i pagesos que encara tenen parada al mercat.
1: Després, quan tornes, passes per Sagàs i no sé si agafes sobrassada o agafes porc allà.
0: Home, de tot una miqueta. És un gran luxe poder comprar els embotits de Sagàs, tant la sobrassada com els embotits, inclús la seva carn de porc, que després farem servir per fer els nostres patés i embotits aquí a casa.
1: Tu ets molt artesà encara a la cuina, eh?
0: Totalment. Jo em considero un artesà, perquè intentem fer-ho tot des del començament, i que a casa no volem, diguéssim, posar res al plat que no haguem fet nosaltres.
1: Què opines d'aquests restaurants que utilitzen la quarta gamma?
0: Bueno, jo crec que hauríem de tenir una distinció, com crec que França ja s'està fent, a la porta, diferenciant-nos d'aquests restaurants, perquè realment és una altra història.
1: Bueno, és una miqueta com l'artesania, no? I la indústria alimentària, que no és que una sigui ni millor ni pitjor que l'altra, sinó que són coses diferents.
0: Són totalment diferents, no vol dir que siguin dolentes, perquè, no ho sé, igual també m'agradaria cuinar perquè un altre restaurant pogués vendre el meu producte, però ja no seria el mateix, i després crec que això s'ha de poder explicar bé a la persona que se sent a taula.
1: Escolta, si haguessis de definir la teva cuina, quins noms li posaries? Com ho explicaries, això?
0: No sabria com definir-la, però jo diria que és una cuina de sentiment i de territori i de paisatge.
1: Sentiment. Mira, és que has fet una definició tan ràpida, tan curta, que crec que dona molt, no? Sentiment, territori, paisatge. Aquí a Catalunya, que tenim més de 130 paisatges diferents, segurament que a cada plat hi podem posar-hi un, dos, o tres, o quatre, o cinc proveïdors, cinc pagesos, cinc pageses de prop, de 50 quilòmetres a la rodona, no?
0: I tant, no hi ha cap dubte. El que sí que està clar és que crec que cada restaurant i en el lloc allà on està, doncs ha de poder transmetre el lloc on se senta el client. Jo vull que la gent que vingui a casa meva entengui en el lloc on està, entengui que estem en una part una miqueta rústica del Berguedà, i això reflecteix la meva cuina.
1: Si et sembla, fem un exercici, és a dir, jo et diré noms de plats que he tastat que fas tu aquí en aquesta taula que estem, i tu em dius què hi ha darrere de cada plat. Acceptes?
0: Prou.
1: Per exemple, una tripa de bacallà.
0: Bueno, la tripa de bacallà també és un plat que en el seu moment havia sigut molt humil, que ens transporta una miqueta, doncs, al temps de Sant i Santa Maria, però que també últimament he anat a restaurants que el treballen de maneres diferents i que m'han inspirat, doncs, una miqueta a combinar aquesta tripa de bacallà amb pinyons, que és el que tenim aquí fora, molts pins i molts pinyons.
1: Mira, una altra cosa que costa molt de trobar en segons quin tipus de restaurants avui en dia, com són uns fideus guisats.
0: Bueno, serien els fideus de tota la vida, no?
1: Però amb una ratjada espectacular.
0: Bueno, és que aquí ens agrada a vegades jugar una miqueta, doncs, amb el client, perquè diuen que a la muntanya no podem tenir bon peix, no? I jo crec que avui dia, doncs sí, per què no hem de tenir bon peix si anem cada setmana al mercat de Vic i anem passant per la peixateria, i que a més que uns fideus, uns bons fideus com aquells que feia l'àvia o la veïna, doncs en vés de carn, doncs els fem amb peix, i tant que sí.
1: Escolta, i aquest escabeig de pollastre de pagès que fas, quina història hi ha aquí darrere?
0: Home, aquí darrere hi ha una productora que tenim una complicitat immensa, perquè la Nuri de Pollastre Som de Bosch crec que és una persona tenaç, que fa un producte impressionant, jove, i que gràcies a ella, doncs, puc tenir, crec, el millor pollastre de Catalunya a taula.
1: Aquest el tenies molt proper a casa teva, però alguna cosa va passar i et van anar una miqueta més lluny.
0: Sí, bueno, són coses de la vida, no? Perquè al final podem ser gent treballadora o emprenedora, per dir d'alguna manera, però a vegades, doncs, no sé, per circumstàncies de la vida hem de canviar de lloc. Un altre potser hagués plegat, ella no, ella se'n van anar del Solsonès al Gironès i continuen amb el mateix producte. I el que més m'agrada d'això, doncs, és que continua havent-hi la mateixa amistat i la mateixa proximitat.
1: I quedeu a mig camí, no?, per recollir els pollastres?
0: Sí, sí, doncs mira, li vaig recollir els pollastres doncs, a Coll de Rebell. Ella puja fins a Coll de Rebell, jo quan vaig a Vic, doncs faig l'esforç de pujar fins a dalt al Coll de Rebell i allà intercanviem.
1: Escolta, una altra història molt bonica és ara anem des del Coll de Rebell fins a la Nou de Berguedà perquè tens un plat amb cabrit guisat d'en Pep de la Nou, que això és una delícia.
0: Bueno, un cuirols jo diria que seria uns dels productors que més empatitzo, no? Perquè penso que és una persona que també està en un lloc aïllada i que fa un producte 10, des dels formatges fins als cabrits, i que, evidentment, doncs, tinc aquesta cassoleta de cabrit una miqueta també per donar-li suport amb ell.
1: Clar, jo crec que estem en una època, en una temporada en la qual encara aquí puguem diferenciar aquests productes. Estiguem a la primavera, estiguem a l'estiu, fa calor, estiguem a la tardor, ens vindran els bolets, aquí si plou i fa fred, doncs a final d'estiu ja començareu a tenir ceps. És a dir, les temporades, per una banda, es van allargant, es van escurçant, portem un parell d'anys que la pluja ens ha, diguem-ne, animat, no?, el territori, però hi ha d'altres anys, diguem-ne, que les temporades s'escurcen molt, són molt diferents.
0: Sí, bueno, sí, això està canviant. Penseu que Serratés és un lloc habitualment hi havia molt bolet, ja dic hi havia, perquè potser fa 5 anys que collim ben poc bolet. Això és una miqueta el reflexe que té el canvi climàtic, que potser sí que ens surten molts ceps a dalt la muntanya, però quan és la tardor que ens arribaria aquí a l'octubre, novembre, fa massa bon temps i no tenim bolet.
1: Us canvia molt la temporalitat i també us canvia molt, diguem-ne, la vostra tipologia, perquè esteu en un poble bastant allunyat, no? I a vegades sembla que la gent, allò, li costi molt menys anar a una gran ciutat com a Barcelona i que tardi molt més a arribar a lloc i, en canvi, no pensen en anar a dinar a Serrateix.
0: Sí, bueno, estem en un lloc que s'hi ha de pensar. Si sí, anar en llocs com Serrateix has de pensar que allà hi ha un paisatge impressionant, doncs que estem envoltats de natura, que l'home poca cosa hi ha tocat i que a sobre doncs, hi ha restaurants que tenim una miqueta d'ànima i que no estem dintre del circuit i que per venir a casa doncs, simplement t'has de recordar de nosaltres.
1: Si haguessis pensat com ha canviat el món de l'hostaleria, el món de la restauració, ja no dic els últims 20 anys, que és el temps que portes tu, sinó aquests últims 3 o 4 anys, t'hauries imaginat aquest canvi que tenim?
0: No. El que passa que aquests 3 últims anys potser també he canviat jo, ha canviat la gastronomia també, i jo potser m'he tornat una miqueta més radical. O sigui, intento fer més el que a mi m'agrada i més el que jo crec, i com més va, més m'agrada fer allò que crec.
1: El món de la restauració, el món de la gastronomia, poder el tenim una mica transversat, no?, amb el que ha sigut fins ara i el que ha de ser poder a partir d'ara. Tu com veus que ha d'evolucionar la restauració avui en dia? Perquè, clar, hi ha molta gent que està acostumada ara a anar a menjar cada dia fora de casa, cosa que tu i jo a l'època quan érem joves, quan érem nens, jo recordo que aquella època fa més de 40 anys, ostres, et mudaves el dia que anaves a menjar en un restaurant, i ara la gent moltes vegades hi va perquè no té res a casa per dinar.
0: És evident, i després jo crec que hi ha dos tipus de clients, eh? Aquests que has dit tu que han d'anar a menjar alguna cosa perquè a casa no tenen res per menjar, ni tenen ni memòria, ni saben com fer-ho, i després hi ha els altres doncs, que busquen aquella qualitat, aquell servei, aquell record, moltes vegades del que els hi feia la mare, i que evidentment les dues coses són antagòniques, no? Perquè una té un preu i l'altra en té una altra, i ens hem d'acostumar doncs, a que aquests menjars que potser fem són un luxe i que s'han de pagar, evidentment, tenen un preu.
1: Aquells menús que es veien fa molt poquet, de 11, de 12 euros, allò, anar a fer el menú que es deia popularment, això és una cosa que acabarà en perill d'extinció? Com creus que pot acabar això?
0: Bueno, jo m'imagino que són negocis familiars que tiben molt de família, han d'atibar de molts treballadors que avui dia ja costen de trobar i no hi són, i crec que a la llarga no seran sostenibles. La gastronomia va cap a coses més simples o potser més familiars, no? Menys gent, més producte i més valor afegit. I, per tant, si és un cuiner sol i la seva parella, doncs, potser millor que millor. Jo crec que la gastronomia va cap aquí. Deixem d'anar o deixaran de sortir grans restaurants i potser cada vegada hi haurà més restaurants amb ànima com aquest.
1: Tu què els diries a gent, per exemple, que és capaç de gastar-se, no sé, 500 euros per un bolso, 400 euros per anar a una entrada d'un partit de futbol o d'un concert d'alguna persona que la veus allà a 150 metres i que la intueixes que és ella, però que després potser li fa recança gastar-se 70, 80, 90 euros per un àpat en el qual doncs pot disfrutar les mateixes hores que disfrutarà doncs aquelles dues hores d'un partit de futbol o d'un concert.
0: Bueno, cadascú es gasta els diners amb el que vol, això és el primer. El que passa que potser el que es gasta diners doncs amb un bolso que val aquests cèntims, aquell bolso li veurà a tothom, i en canvi el que anirà a fer un àpat gastronòmic en un lloc on aquella parella o aquella família hi ha deixat l'ànima i que haurà estat dues hores o dues hores i mitja o tres a casa seva, això no es veu. I això jo crec que la persona ho ha de valorar. Hi ha gent que valorarà més la feina d'aquest restaurant i hi haurà gent que valorarà més portar un bolso que li ha costat un ull de la cara. Això cadascú tria.
1: Cadascú tria, per tant, cadascú dedica on posa els seus diners. Hi ha una cosa que és important i que és innegociable, i és la qualitat del producte. Moltes vegades, amb una cosa tan senzilla, per exemple, com per exemple posar un oli d'oliva verge extra al damunt de la taula, no? Al costat d'un pa d'aquests de veritat, que ara, no, que diem allò de fermentació lenta, de cereals antics i tot això, no? La senzillesa i el gran luxe d'aquests productes bàsics, no?
0: Bueno, això cada vegada jo penso que ha de tenir més importància. Jo no fa gaire que rebia la gent a casa amb un tomàquet en conserva, dels que ens fem nosaltres cada any. O sigui, és un tomàquet que nosaltres al pic de l'agost el confitem i que el guardem durant tot l'any, i bueno, al final, doncs, quan se'ns acaben els tomàquets, fem servir aquests, i la veritat és que a la gent li agrada. És un simple tomàquet en conserva amb un bon raig d'oli d'oliva, sal i pebre, i això, aquesta simplicitat, jo crec que la gent l'ha de conèixer.
1: Home, jo crec que hi ha una cosa que ha canviat els últims anys, i és el concepte del luxe, no? És a dir, el luxe a vegades què és, no? És a dir, el luxe pot ser un producte, no? Pot ser un cotxe, pot ser un bolso, pot ser una peça de roba, o pot ser una experiència, no? No sé, aquesta taula que ara estem, llàstima que sigui l'estiu, i evidentment, si ha, potser alguns diria que estem bojos si ara encenem el foc, però poder dinar aquí en aquesta mateixa taula d'aquí uns mesos, quan faci fred, i menjar al costat d'un foc a terra, això és un luxe que la gran majoria de restaurants no poden fer.
0: Sí, no, això també és veritat, eh? Perquè al final les coses, si us hi fixeu, les coses que abans eren de pobre, com podia ser un bacallà o podia ser una arengada, avui dia s'estan convertint en productes de luxe. Una llar de foc, on abans que en deien escalfapanxes, la gent s'asseia per escalfar-se la panxa, avui dia també és un luxe. I si a sobre, si te posen un bon menjar, doncs, escolta, encara millor.
1: Home, una de les coses que he vist és que portes fins a les últimes conseqüències la teva manera de pensar, no només a la cuina, sinó també a la part de la taula, perquè tu ets molt fan d'aquests cellers petits, d'aquests vins naturals, no? Aquest concepte, diguem-ne, d'elaborar un vi des de la nuesa, això sí, un vi ben fet i ben elaborat.
0: Sí, bueno, és el concepte que tenim de territori, de donar suport, doncs, a la gent que tenim al costat de casa, i si a sobre, doncs, hi ha un celler que està recuperant territori, està recuperant varietats i està fent vins excel·lents, doncs jo l'haig de tenir a casa, sí o sí. Em sento, diguéssim, responsable de tenir aquests vins a casa i de poder-los mostrar a la gent que ve a menjar a casa.
1: Sobretot perquè, a part d'això, també pots explicar altres històries, com, per exemple, recuperar varietats com l'amandó que teniu per aquesta zona d'aquí.
0: Bueno, sí, han recuperat l'amandó i crec que n'hi ha un parell més que jo ara mateix no conec, però que gràcies a aquesta gent estem tenint vins espectaculars. I després és una mostra més del que seria la filosofia de Slow Food, és que si podem comprar directament al productor, sigui de carn o sigui de vi o sigui de cereals, doncs millor que millor.
1: Bo, net i just.
0: Bueno, aquestes serien una miqueta les nostres premisses, no? Que sigui bo per la persona que se l'ha de menjar, net per la persona que ho cultiva, que no tingui transgènics, que no tingui pesticides, i just, doncs, per tots, no? Tant pel que el fa com pel que el transforma.
1: Escolta, avui hem parlat d'alguns plats d'aquests que fas, que la gent no s'ho agafi així, perquè segurament que la setmana que ve o demà aquests plats potser ja no hi són, perquè tu ets de mitja curta, que diem, és a dir, a vegades tens allò, un cabrit, i amb aquell cabrit fas 12 reaccions i després ja l'endemà ja has de fer una altra cosa.
0: Bueno, sí, és el que té, no? El que té està pendent del mercat i pendent del temps, no? I després quan amb el Pep del Cuirós li arriben els cabrits, li arribaran tots de cop i els hem de gastar, però segurament això el gener ja no n'hi haurà. I després, clar, és una miqueta la filosofia, no? De cuinar el que tenim a mà cada dia.
1: Marcel, si mirem d'aquí a 10 anys vista, és una d'aquelles tessitures que posem a la gent. Clar, ara que tu en tens 62, per fer-ne 63, i segurament el teu pensament no és a tan llarg plaç, però si ara agafessis un diari, una portada del diari que diu 2036, per tant és d'aquí 10 anys, i la portada surt Cal Fuster i surten en Marcel Cardona, i surt una notícia, què t'agradaria que digués aquesta notícia?
0: Bueno, doncs que Cal Fuster fos un lloc on hi ha només una taula, on la gent hi pogués anar, seure's i menjar.
1: I on hi és en Nil, que serveix aquest dinar?
0: Home, seria una gran il·lusió que el teu fill continuï el teu negoci.
1: Què n'opines de que el teu fill, després de segurament les peripècies que ha passat ell i també les que has passat tu, decideixi estar al teu costat aquí amb aquest projecte?
0: Bueno, la vida dona moltes voltes, no sabem com acabarà, no, però jo n'estic molt content del meu fill, tant del Nil com del Miquel, eh? El Miquel fins fa 4 dies era el meu ajudant de cuina i per tant no em puc queixar de cap dels dos. O sigui, jo sense el Miquel, el Nil i l'Estel, Cal Fuster no existiria, això segur.
1: Hi ha una cosa de ben segur que cada dia et passa pel cap, i és aquest record de fa 4 dies, no? de quan vas tenir aquest iuiu, diguem-ho d'aquesta manera, i que si ara els tinguessis aquí davant, què els hi diries amb l'Estel, amb en Nil i amb en Miquel?
0: Ostres, no ho sé, que sobretot que continuessin, doncs, amb la seva manera de pensar, que al final és la meva, no? Suposo que ells se'n sortirien també, perquè també els agrada, encara que a vegades diuen que no hi rondinen i que van a remol del pare, el que fan ho fan amb molt d'acord, i això es nota.
1: Aquí a la Fonda ens agrada molt una frase que un dia li vam sentir a en Joan Roca, que va dir que la cuina és un llenguatge per explicar històries. Crec que tu n'expliques moltes històries, però hi ha una història que no l'expliques i no cal que l'expliquis, sinó que es nota amb cadascun dels plats, i és el cor que hi poses a cada un d'ells.
0: Bueno, sí, és que la cuina ha de tenir cor. Si no hi ha cor, no hi ha cuina. Això m'ho han ensenyat molts amics de Slow Food, eh? La veritat és que tinc uns quants que m'han ensenyat que s'ha de cuinar amb el cor.
1: Marcel Cardona, moltes gràcies.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: No pari, sisplau.
0: Intentarem.
2: Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
1: I per acabar la fonda d'avui, una frase sobre la pagesia que diu així: la pagesia fixa població, cultura i paisatge. Esperem que us hagi agradat aquesta fonda i que ens tornem a trobar properament. Salut i bons aliments. Gràcies per ser-hi.

0: La inversió de l'Estat a Catalunya es queda en el 8,6% del que inverteix a totes les autonomies. Madrid rep més del doble que Catalunya. Bon dia, són les dues.
1: Catalunya migdia. Amb Òscar Fernández.
0: L'any passat, l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros. És menys de la meitat del que el mateix Estat va invertir a Madrid i el percentatge més baix des de l'any 2015, Joan Bota.
2: Són dades que el govern espanyol ha enviat aquest migdia als grups parlamentaris i a les quals ha tingut accés a aquesta emissora.
0: Més detalls, Pilar García.
3: Doncs dit d'una altra manera, la inversió de l'Estat a Catalunya va ser de menys de la meitat de l'aportació de l'economia catalana a l'espanyola. I si ho comparem amb Madrid, és a l'inrevés. Va rebre el 21% de tota la inversió quan el seu pes en l'economia espanyola està per sota.
0: És la notícia d'un dia marcat, encara, també, per la ressaca de la llum verda que la justícia europea va donar ahir a amnistiar els líders del procés.
2: El govern espanyol ha sortit avui a animar Carles Puigdemont a tornar, tot i el risc de ser detingut. Ha estat en boca del ministre de Transports, Òscar Puente, que en declaracions a Ràdio Nacional d'Espanya argumenta.
4: Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político. Porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara y que me detenga.
0: Bé, doncs Junts per Catalunya troba miserables i frívoles aquestes paraules d'Òscar Puente.
2: És la resposta del secretari general del partit, Jordi Turull, que al matí de Catalunya Ràdio subratlla que els avenços en l'aplicació de l'amnistia no tornen a costar la seva formació al PSOE. Des d'Esquerra, Oriol Junqueras demana precisament recompondre la relació PSOE-Junts per esgotar la legislatura.
5: A veure si encara els hem de donar les gràcies perquè es compleixi una cosa que es va acordar. El problema amb el PSOE són totes les que es van acordar i no s'han complert.
6: Nosotros apelamos a todas las fuerzas que participaron en la investidura para poder aprobar el modelo de financiación, para poder aprobar la liquidación de la deuda FLA, para intentar aprobar unos presupuestos españoles.
0: A tot això, toc d'atenció de la Comissió Europea a Espanya per la corrupció política. Quines són els retrets, Brussel·les, Bruno Fortea?
7: La Comissió Europea avisa de la poca regulació dels lobbies i demana a Madrid que creï un registre públic de grups de pressió per saber quines entitats o persones miren d'influir en les decisions polítiques. També reclama més reformes per garantir la transparència en les declaracions de béns dels polítics i més normes per evitar conflictes d'interessos entre els càrrecs públics i el sector privat.
0: De tornada a Catalunya, més concretament a Barcelona, els veïns de 6 dels 8 edificis desallotjats per l'esvoranc al barri del Putxet encara hauran d'esperar uns dies més per poder tornar a casa seva. Anem cap al Putxet. Joan García.
8: Un retorn molt esglaonat i diríem que de moment només fins al primer replà. Correspon a dos dels tres blocs del carrer Sant Gervasi de Cassoles, on els tècnics certifiquen totes les garanties pel retorn dels veïns. Pilar Díaz, delegada del govern a Barcelona.
9: Serà un retorn parcial, el retorn de 2 dels 8 edificis que es van desallotjar ara fa 10 dies.
8: Hi haurà ajuts econòmics pels comerciants i pels veïns desallotjats.
0: I el perill d'incendis es modera a Catalunya a les portes del cap de setmana. Tot i això, una trentena de municipis estan en risc extrem.
2: A l'Aragó, un incendi a Orés, a la província de Saragossa, ja ha cremat més de 12.000 hectàrees. Hi ha 6 municipis evacuats. El fum és visible des de punts del Camp de Tarragona i la Plana de Lleida.
0: I com sempre, quan faltin 20 minuts per les 3, arribaran els esports. Laia Tudel, bon dia.
10: Bon dia.
0: Amb la final del Mundial de Futbol i amb el futur de Julián Álvarez.
10: Que té un nou entrebanc pels interessos del Barça. El director general de l'Atlètic de Madrid, Gil Marín, diu que no acceptaran cap oferta per Julián.
11: No queremos transferirlo, no aceptamos l'oferta de 100 millones d'euros, ni aceptaremos una de 150 ni una de 200.
10: Tot això passa dos dies que Julián jugui la final del Mundial de Futbol entre Argentina i Espanya. Anirem fins a Nova York, al Catalunya Migdia, per saber com es prepara la ciutat amb la Sònia Germà i el Roger Busa.
0: A veure com tenim la circulació a aquesta hora. Clàudia Serra, bon dia.
12: Bon dia. A l'AP7 tenim densitat en sentit sud a Sant Cugat del Vallès, derivat d'un accident que hi ha hagut a primera hora. A Martorell també en sentit sud i a Barberà del Vallès en tots dos sentits de la marxa. A Barcelona força intensitat en trams intermitents de les rondes, a aquesta hora ja, en totes dues direccions. I també d'accés a la ciutat per la B20, a Santa Coloma i la C58 i la C33 a Montcada, tot cap al nus de la Trinitat.
0: Per cert, sobre mobilitat, si sou usuaris de la línia 1 del metro de Barcelona, la Vermella, des d'avui i fins al dia 28 d'agost s'ha tallat aquesta línia entre les estacions de Florida i Plaça de Sants per renovar la via. Han quedat sense servei, doncs, les estacions de Torrassa, Santa Eulàlia i Mercat Nou. Les alternatives, la línia 5 del metro, la blava, Ferrocarrils de la Generalitat a l'estació d'Avinguda Carrilet o Rodalies a l'estació Rambla Just Oliveres. També hi ha un autobús que cobreix el tram afectat.
13: T'esperem a la Casa de l'Aigua amb gas Vichy Catalán, on l'autenticitat i el benestar van de la mà. Vichy Catalán us ofereix el temps.
0: A veure com es presenta el temps aquesta tarda i el cap de setmana. Dani Ramírez, bon dia.
14: Bon dia. Es presenta molta calor, però de moment no parlem d'onada de calor, no parlem de pic de calor. Avui 37, 38 a Lleida, en punts de l'Empordà, ara mateix Cabanes, també el Priorat, arriben als 36, 38, Déu-n'hi-do. Doncs demà serien 39 a la zona de Lleida i diumenge 40-41 en aquest sector. Cap de setmana de sol, de calor intensa, de xafogor, se'n va una mica aquesta calitja de pols sahariana, però vaja, no ens en lliurem d'aquest estiu fort que continuarà almenys fins dimecres, 4 o 5 dies més. Probablement dijous, falta una mica encara, doncs baixi la temperatura. Però de moment, 4 o 5 dies de molta calor i algun ruixet de tarda, per exemple, avui al Ripollès, poca cosa, també cap als ports, demà al Pirineu Oriental, i diumenge a la tarda algun ruixat més probable a la Cerdanya, Ripollès i Alta Garrotxa.
0: Gràcies, Dani, bon dia.
14: Bon dia.
13: Aquesta informació ha estat elaborada en coordinació amb el Servei Meteorològic de Catalunya.
0: Les dues i gairebé 7 minuts. Catalunya va rebre l'any passat només un 8,6% de tota la inversió que va fer el govern espanyol a les diferents autonomies, mentre que va destinar a Madrid el 21%. Dit d'una altra manera, Catalunya va captar menys de la meitat del pes de l'economia catalana a la del conjunt de l'Estat, mentre que Madrid en va rebre per sobre. Són les dades que l'executiu ha enviat als grups parlamentaris i a les quals ha tingut accés 3CAT Info, Pilar García.
3: L'Estat va invertir a Catalunya l'any passat 1.300 milions d'euros, que és, com dèiem, gairebé el 9% del total de diners que va destinar a totes les autonomies en obres i serveis que són de la seva competència, com ara Renfe. És el percentatge més baix d'inversió a Catalunya en una dècada. I si ho comparem amb el pes de l'economia catalana en l'espanyola, doncs està molt per sota, perquè és del 19%. I això és un clàssic, s'ha anat repetint any rere any. El Premi Gros se l'emporta a Madrid. L'Estat hi va invertir més de 3.200 milions d'euros, el 21% de tot el que es va gastar, i el pes de Madrid en la riquesa espanyola doncs està lleugerament per sota. I si ho comparem amb altres autonomies, el País Valencià, Andalusia i Galícia també van rebre més recursos que Catalunya en xifres absolutes, per bé que, tret de Galícia, també estan per sota del que porten el conjunt de l'economia espanyola.
0: Mentrestant, la sentència de la justícia europea, que vam conèixer ahir i que avala la llei d'amnistia, lluny de reconduir les relacions entre el govern de Pedro Sánchez i Junts per Catalunya, ha servit per distanciar-los encara més. El detonant han estat unes declaracions del ministre Òscar Puente, animant Carles Puigdemont a tornar a Catalunya avui mateix. Junts ha qualificat aquestes paraules de miserables, Jordi Corbalán.
15: El ministre de Transports ha convidat Carles Puigdemont a fer el pas de tornar i encarar-se als tribunals encara que s'arrisqui a ser detingut. Ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
4: Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España, sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político. Porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. Lo tiene a huevo. Pero yo me plantaba hoy en España. Y que me detenga.
15: La resposta des de Junts ha estat immediata. El secretari general del partit, Jordi Turull, a través d'X, ho ha qualificat de miserable i frívol. Una estona abans de les declaracions del ministre que ara sentíem, Turull ja deixava clar al matí de Catalunya Ràdio que encara que l'amnistia avanci, no es pensa en replantejar el trencament de les relacions amb el PSOE.
5: No, perquè a veure si encara els hi hem de donar les gràcies perquè es compleix una cosa que es va acordar. El problema amb el PSOE són totes les que es van acordar i no s'han complert. La llei d'amnistia era per votar la investidura de Pedro Sánchez. La investidura. Nosaltres vam complir.
15: Gairebé a la mateixa hora, en una conferència a Madrid, el líder d'Esquerra, Oriol Junqueras, ha reclamat a Junts que torni a la majoria de la investidura per desencallar les principals carpetes pendents, inclosa la dels pressupostos.
6: Nosotros apelamos a todas las fuerzas que participaron en la investidura para poder aprobar el modelo de financiación, para poder aprobar la liquidación de la deuda FLA, para intentar aprobar unos presupuestos españoles que sean útiles para la gente. Y nuestra voluntad va muchísimo más allá de los partidos políticos. Va más allá del PSOE y va más allá de Junts.
15: Per cert, que en una entrevista al Matí de Catalunya Ràdio, Junqueras també ha revelat que va contactar amb Carles Puigdemont després de la sentència d'ahir.
0: I precisament el diputat de Junts per Catalunya al Parlament, Lluís Puig, exiliat pel referèndum de l'1 d'octubre, creu que el Tribunal Suprem estarà cometent un delicte de prevaricació si no aplica l'amnistia després de l'aval d'ahir de la Justícia Europea. En una entrevista al programa L'Hemicicle, de 3 Cat Info, que podreu sentir íntegrament aquest vespre, Puig ha avançat que quan pugui tornar a Catalunya ocuparà el seu escó al Parlament fins que acabi la legislatura.
16: Per descomptat, vull entrar i tornar a ocupar el meu escó que vaig abandonar el 27 d'octubre a la nit. Per mi és la imatge de la restitució, de tornar a entrar amb la cara ben alta al saló de plens i seure en el lloc on correspon.
0: Precisament la Comissió Europea fa un toc d'atenció a l'estat espanyol i l'avisa que calen més mesures per evitar els casos de corrupció. Una de les reformes més urgents que li demana és que reguli millor la funció dels lobbies. Tot plegat mentre la justícia investiga el nucli del PSOE i quin paper jugava l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero. Brussel·les, Bruno Fortea, bon dia.
17: Hola, bon dia. La Comissió, que és el govern europeu, reclama a Madrid que creï un registre públic de lobbies per saber quines entitats o persones miren d'influir en les decisions polítiques, reunint-se, per exemple, amb els càrrecs públics. Sobre ells, sobre els alts càrrecs espanyols, Brussel·les reclama garantir més transparència en les seves declaracions de béns. Són els documents on els polítics indiquen quin és el seu patrimoni. I aquí la Comissió Europea lamenta que el Congrés espanyol no hagi endurit, diu, les sancions per als polítics que incloguin informació falsa o incompleta en aquestes declaracions de béns. Juntament amb això, la Comissió Europea també reclama més reformes per evitar conflictes d'interessos entre els càrrecs públics i el sector privat. I tot això ho diu en un informe anual que analitza l'estat de dret, en quina situació es troba l'estat de dret, en aquest cas a Espanya, però també en cada país europeu. Doncs bé, en el cas espanyol, sobre l'amnistia, la llei d'amnistia, hi passa una mica de puntetes, només l'esmenta en un punt on pren nota, diguéssim, que s'ha aprovat aquesta llei i que comença a aplicar-se. Això un any després que la Comissió Europea critiqués l'amnistia, considerés, de fet, que era una autoamnistia perquè l'havia negociat el govern espanyol amb els partits polítics independentistes. Doncs bé, ara, en roda de premsa, el comissari europeu de justícia, Michael McGrath, s'acaba de referir a aquesta amnistia l'endemà de l'aval de la justícia europea. Diu que Brussel·les, després de les crítiques d'ara fa un any, ara respecta la sentència d'ahir.
18: The Commission always respects and adheres to the rulings of the Court of Justice, as you know.
17: Que respecta les sentències dels tribunals de justícia, que en pren nota i miraran com es desenvolupa. Més enllà d'això, a l'informe de l'Estat de Dret, la Comissió Europea torna a reclamar al govern espanyol que els jutges participin, triïn, com a mínim, una part dels membres del Consell General del Poder Judicial. Per acabar, aplaudiments també a Espanya per els progressos, diu, que està fent a l'hora de garantir la independència del fiscal general i per reformar la llei de secrets oficials.
0: I ja que parlem sobre corrupció, la directora de la Guàrdia Civil ha negat davant del jutge del cas Leire que exercís pressions per frenar investigacions contràries al PSOE o que afectaven l'entorn de Pedro Sánchez. I ha dit que se sentia víctima de Santos Cerdán, ex número 3 del partit, i de les clavegueres del PSOE. Madrid, Tània Tàpia, bon dia.
19: Bon dia. Una declaració de gairebé dues hores com a investigada en què ha contestat tothom. Mercedes González ha negat davant del jutge Santiago Pedraz que limités l'acció dels investigadors de casos com el del germà de Pedro Sánchez. Ha reconegut dues de les tres trobades amb Leire Díaz de les que parla la UCO, però ha assegurat que la segona la va tallar en sec quan l'exmilitant li va demanar restituir en el càrrec un comandant suspès per estar imputat en el cas Coldo. Segons expliquen fonts presents a la declaració, ha relatat que no sabia que Leire Díaz anava de la mà de Santos Cerdán. Si ho hagués sabut, ni s'hauria assegut, assegurat, perquè tenia molt mala relació amb el llavors número 3 del PSOE. Ha dit, fins i tot, que és una damnificada de la trama i que està a la llista de víctimes de Santos Cerdán. A la mateixa hora, però, al Senat i davant de polítics, el DAO de la Guàrdia Civil, el màxim responsable operatiu, negava també qualsevol pressió. Manuel Llamas, com ja va fer davant del jutge Pedraz fa 24 hores, ha reconegut que sí, que va demanar a responsables de l'UCO que no s'accedissin a les causes políticas, porque la instrucción recuerda la de dirigir al jutge.
20: Aquí a veces hay un exceso de protagonismo, una cierta vanidad en cuanto a quién lidera esa investigación y a veces asumimos papeles, roles que no nos corresponden.
19: Ha dit que no coneix de res a Leire Díaz i que per tot plegat no pensa dimitir ni que vagi a judici.
0: És un quart de tres. Fem una pausa i de seguida continuem amb més coses aquí al Catalunya Migdia.
1: Catalunya Migdia.
21: Parlem de 205 cavalls de potència, eh? 4,3 litres de consum al 100.
22: Sona Qashqai e-Power.
21: I el 0% TAE.
22: Que estrena un Nissan.
21: Aprofita els Hybrid Days i estrena Nissan Qashqai amb nou e-Power. L'híbrid més potent i eficient al 0% TAE. Consulta condicions a Nissan.es.
23: Xarxa de concessionaris Nissan de Catalunya.
24: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
25: El Mundial tot just ha començat i Hyundai ja ha marcat 10 golaços.
26: Perquè si compres qualsevol model durant aquest mes i el finances, Hyundai et paga les teves 10 primeres quotes. Aquest Mundial amb Hyundai tu guanyes per golejada. Finançant amb Banco CTLM Sau fins al 31 de juliol. Més informació a Hyundai.es.
27: Xarxa de concessionaris Hyundai de Barcelona.
0: Catalunya migdia. Passa un minut d'un quart de tres. I hem de tornar a Madrid amb una última hora perquè s'acaba de fer públic un informe de la UCO, de la Guàrdia Civil, sobre quin és el patrimoni que tenia Santos Cerdán. Com dèiem, és una última hora que s'acaba de saber. Dani Sainz de Aja, Madrid, bon dia.
28: Bon dia, sí, és un informe de més de 160 pàgines que estem llegint, però que a mode de resum la Guàrdia Civil conclou que van trobar als comptes de Santos Cerdán més de 18.000 euros en efectiu d'origen desconegut entre els anys 2014-2017 i també gastos, despeses de targeta i disposicions en efectiu, diners en efectiu, coincidint en l'etapa de José Luis Ábalos com a ministre de Transports i també durant l'etapa en què l'empresa Acciona Construcció contractava amb aquest ministeri. Per tant, és un informe extens que estem llegint i que la Guàrdia Civil aparentment conclou que hi havia diners en efectiu en els comptes de Santos Cerdán sense justificar.
0: Doncs aquest és el primer titular, diguem-ne, que tenim d'aquest informe, que ens acaba d'arribar, com aquell qui diu, i el Dani Sainz Viaja se l'està llegint i, per tant, segur que tindrem temps per buscar més notícies, més titulars, que us explicarem al Catalunya Migdia. Dani, fins ara.
28: Fins ara.
0: Aquest dilluns només podran tornar a casa seva els veïns de dos dels vuit edificis evacuats des de fa 10 dies per un esvoranc al Putxet provocat per la tuneladora de les obres de la línia 9 del metro de Barcelona. Es fa, doncs, un retorn esglaonat i és possible que la setmana que ve ho puguin fer els d'altres immobles de la mateixa zona. Unitat mòbil a Barcelona. Joan García, bon dia. No tenim a punt aquesta comunicació amb el Joan García.
8: Hola,
0: ara
8: sí.
0: Ara sí, Joan, sí. Endavant.
8: Dèiem això, que retorn de moment només al 25% dels edificis i que a partir de dilluns i certificat en mà tornaran els veïns 12 habitatges i es podran reobrir 4 locals. Ho ha concretat la delegada del Govern a Barcelona, Pilar Díaz.
9: En aquest moment podem avançar el retorn de dos dels vuit edificis que es van desallotjar ara fa 9-10 dies. Pel que fa a l'acompanyament a les famílies, dimarts vinent el govern prendrà un acord en què treballarem de manera separada tant la part dels comerciants com la part del veïnat.
8: Pels edificis del carrer Teodora a Madrid caldrà esperar encara uns dies més per a garantir una estabilitat que autoritzi el retorn, tot i que en el cas d'un bloc pot ser cosa d'una setmana. Ramon Ramírez, director general d'Infraestructures de la Generalitat.
29: L'edifici número 54 té tots els paràmetres en bones condicions, però per les raons que fossin, aquest edifici no es va a poder instrumentar abans de la pas de l'obra. Es va fer un cop va haver-hi l'incident i hem comprovat que el moviment és correcte, però necessitem una setmana més de comprovar que aquesta estabilitat és correcta.
8: El govern activarà una línia d'emergència d'ajuts econòmics a comerciants perquè puguin assumir despeses ordinàries, bàsicament de salaris i lloguers, i també un fons de compensació pels veïns, 300 que han hagut de marxar. Són les mesures anunciades quan avui fa 10 dies de l'esfondrament, havent-se comprovat el terreny i que no hi ha problemes estructurals a cap edifici.
0: Segons el cos d'agents rurals, Catalunya afronta el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa als incendis forestals. De fet, tot i que han rebaixat a més de la meitat les poblacions que estan en risc, es mantenen 33 municipis d'11 comarques diferents en perill extrem d'incendi. De la seva banda, els bombers de la Generalitat adverteixen que tota la humitat que s'havia acumulat per les pluges de l'hivern i la primavera ja ha desaparegut, Miquel Jarque.
30: Tot i que en general les condicions meteorològiques han millorat, aquest cap de setmana preocupa sobretot la simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, Tarragona, les Terres de l'Ebre, Catalunya Central i el Vallès. Hi ha tres espais naturals tancats: la Ribera Salada, el Solsonès, la Baronia de Rialp, a la Noguera, i el Montmell Marmellà, al Baix Penedès. Les tres onades de calor han ressecat molt el sotabosc i bona part de l'arbrat, que ja s'ha convertit en combustible, pot cremar. Ho ha subratllat Antoni Mur, inspector en cap del cos d'agents rurals, en una entrevista a aquesta emissora.
2: Ha sigut una entrada a l'estiu molt dura. En quant al nombre d'incendis, és el pitjor inici de campanya d'estiu que hem tingut dels últims 15 anys. Hem de veure com es comporta a partir d'ara la meteorologia, la millora de les condicions, doncs és un bon indicador. I a veure, de cara a properes setmanes, si permet tenir una perspectiva millor.
30: Pel que fa als 5 incendis en 8 dies a Aiguamúrcia, l'Alt Camp, Mur assegura que les investigacions avancen amb la hipòtesi principal de la participació d'un piròman.
2: És la hipòtesi principal i sobre la que estem treballant amb intensitat amb Mossos d'Esquadra. Hem de veure el resultat d'aquestes investigacions durant els propers dies. Hi ha hagut focus d'incendis nous en zones on en principi no tenien res a veure. Per tant, és una hipòtesi plausible i sobre la que s'està treballant.
30: Segons els bombers de la Generalitat, aquest estiu s'han incrementat entre un 70 i un 80% els incendis a l'entorn natural respecte al mateix període de l'inici de la campanya de l'any passat.
0: Doncs precisament a l'Aragó, un incendi a Orés, al nord de Saragossa, continua descontrolat. Ja ha cremat més de 12.000 hectàrees. L'evolució de les flames ha obligat a evacuar un miler de persones de 6 municipis. A hores d'ara ja és l'incendi més gran que ha produït aquest any a tot l'estat, Cristian Roldán.
3: Sobre el terreny, actualment hi estan treballant 450 efectius dels bombers i una vintena de mitjans aeris amb el reforç de gairebé 300 membres de la Unitat Militar d'Emergències, la UME. El president de l'Aragó, Jorge Azcón, ha advertit fa tan sols uns minuts que el vent segueix empenyent el foc i ampliant la superfície cremada.
4: El cambio de viento lo que está haciendo en este momento es ampliar todavía más el perímetro y hacer que haya todavía más hectáreas de las que se han quemado que se estén quemando.
3: Tot plegat fa que la previsió per la tarda segueixi sent complicada i la prioritat dels bombers ara és evitar que el foc arribi a nuclis urbans. Tot i això, les flames ja han afectat 10 habitatges d'un dels 6 municipis que s'han evacuat.
5: Las casas han salvado, la población también, pero todo lo demás ha ardido.
6: Nos saltaron a todos los vecinos un aviso, unos pitidos muy grandes de que teníamos que desalojar con mucho miedo y ganas de que todo se solucionara pronto.
3: El fum produït per l'incendi és ben visible des de diferents punts de Catalunya, com ara Lleida i Tarragona.
0: Donald Trump posa el focus en la seguretat electoral a menys de 4 mesos dels comicis de mig mandat als Estats Units. En un discurs a la Nació ha tornat a posar en dubte la victòria de Biden l'any 2020 i, a més, ara ha assenyalat el règim de Pequín, una acusació que el portaveu de la diplomàcia xinesa ha rebutjat de ple.
7: Les afirmacions rellevants fetes per la part nord-americana són pures invencions i difamacions malicioses que fa temps que s'ha demostrat que són declaracions sense fonament. La Xina ha defensat constantment el principi de no interferència en els afers interns. No té cap interès en les eleccions nord-americanes i mai no hi ha interferit.
0: Durant la seva intervenció, Trump ha anunciat que desclassificarà informació per sostenir la seva posició, uns documents que de moment no avalen els interrogants que ha sembrat. Washington, Oriol Serra, bon dia.
10: Bon dia. Donald Trump repeteix cíclicament que ha guanyat 3 eleccions i amb això insinua que les eleccions guanyades pel demòcrata Joe Biden van estar manipulades. Ahir a les 9 de la nit, en prime time, va fer un discurs de 15 minuts, una meitat els va dedicar a autoelogiar-se i l'altra meitat a anunciar la desclassificació de centenars de documents relacionats amb el frau electoral i les ingerències estrangeres en les eleccions als Estats Units. Tot plegat a menys de 4 mesos de les eleccions generals de mig mandat, la qual cosa indica que Trump prepara el terreny per si les coses no li surten bé. Com a còmplices de la manipulació, el president nord-americà ha citat Corea del Nord, l'Iran, Rússia i, al capdavant de tot, la Xina, país el que acusa d'haver vulnerat les dades personals de 220 milions d'electors als Estats Units. Trump assegura que els governs que han precedit han amagat la informació als ciutadans.
11: També és xocant que aquesta informació tan important ha estat encoberta i amagada de la gent americana, la nostra bonica i grandiosa gent americana.
10: I com a exemples d'estats que considera que s'han beneficiat de les ingerències o que directament són corruptes, ha citat Nevada, Nova Jersey o Michigan. Pel que fa a aquest darrer estat, ha explicat què va passar a la ciutat de Detroit a les darreres eleccions.
11: Els documents demostren que alguns representants electorals electorals van admetre davant d'agents de l'FBI que havien registrat electors amb els noms d'altres persones, que havien registrat persones que no existien i que havien rebut targetes regals en funció del nombre de sol·licituds que havien processat. En altres paraules, això va ser cobrar, participar i fer trampes.
10: Per cert, que les grans principals cadenes nord-americanes, amb l'excepció de Fox News, han optat per no emetre el discurs de Trump, cosa que l'ha dut a amenaçar-les amb la cancel·lació dels drets d'emissió. La documentació publicada es pot consultar al portal de la Casa Blanca.
0: I Andy Burnham ha quedat confirmat avui com el nou líder del Partit Laborista Britànic, en l'últim pas abans de convertir-se dilluns en el primer ministre del Regne Unit en substitució de Keir Starmer. El futur premier britànic ha promès mantenir l'essència i la unitat del laborisme per combatre l'extrema dreta del partit de Nigel Farage a l'alça en intenció de vot. Londres, Quim Olivares, bon dia.
1: Hola, bon dia. El futur primer ministre britànic ha promès portar esperança a tots els britànics i tornar a posar les persones en el centre de la presa de decisions. Pel nou líder laborista, el Regne Unit va triar un camí equivocat a la dècada dels 80, amb Margaret Thatcher com a primera ministra, quan el poder polític es va centralitzar i l'econòmic es va privatitzar i concentrar en poques mans. Ara Burnham promet un nou camí amb un govern que defensi l'essència laborista. Sentim-lo.
7: Si no tenim prou control públic sobre el cost dels productes essencials, com podem tenir control sobre la inflació, la despesa pública i la resta de l'economia? Si volem una economia i un país que funcionin per a totes les persones i llocs, llavors cal un nou camí.
1: També ha promès un procés de reindustrialització i de retorn del poder a les comunitats locals amb un partit laborista que treballa per tothom i evita les divisions internes, això sí, sense oblidar el suport als negocis.
7: No us equivoqueu, seré un líder pro-empresarial del Partit Laborista com vaig ser un alcalde pro-empresarial de Manchester. Canviem els llocs junts i, com a part d'això, més poder per reindustrialitzar.
1: Diu que impulsarà el retorn del poder a les comunitats per tornar a aixecar el país, ja sigui arreu d'Anglaterra, Escòcia, Gales o Irlanda del Nord. Burnham ha reconegut que encara no ha decidit quins seran els membres del govern que l'acompanyaran aquí a Downing Street a partir de dilluns que ve.
0: Més coses. Falten 3 minuts per arribar a 3:45. Brussel·les proposa que la indústria pugui emetre més CO2 del previst fins ara a canvi de fer més inversions verdes. La Comissió Europea ha optat finalment per alleujar la pressió a les empreses europees davant les demandes de sectors com la siderúrgia o el ciment, Jordi Baró.
7: Brussel·les ha presentat avui una revisió del sistema de comerç d'emissions de la Unió Europea, la principal eina climàtica. El sistema obliga les plantes industrials, l'aviació i el sector marítim a comprar drets d'emissió per poder alliberar diòxid de carboni a l'atmosfera. Amb la reforma presentada avui, se l'entirà el ritme anual de reducció d'emissions previst fins ara. A la pràctica, es permetrà a la indústria que pugui emetre més tones de CO2 i durant més anys. La Comissió Europea defensa que no es comprometen els objectius climàtics. Bobka Hoekstra és l'eurocomissari de Clima.
12: La proposta d'avui estableix una trajectòria que està plenament en línia amb els objectius climàtics de la Unió Europea pel 2040. Això la fa realment ambiciosa. En segon lloc, estem adoptant un enfocament més amable amb les empreses i, si m'ho permeten, més intel·ligent. El nostre objectiu és impulsar les indústries que són el centre de l'economia europea.
7: Brussel·les ha finalment accedit a ser més flexible amb l'emissió de CO2 davant la pressió d'indústries i també de països com Itàlia o Polònia que es queixaven que el full de ruta previst afectava la competitivitat.
0: I precisament sobre descarbonització sempre hi posem molt el focus en l'aviació. Bé, doncs aquí a Barcelona la Terminal 2 de l'aeroport es remodelarà i es reobrirà el mòdul A, que ara només s'utilitza per arribades. També es vol traslladar el mític mural de Joan Miró a la Terminal 1. Mireia Sala.
13: Es tracta d'una remodelació de la mateixa importància que la que es va fer amb motiu dels Jocs Olímpics, segons la directora de l'aeroport, Eva Valenzuela. Suposarà una inversió de més de 153 milions d'euros i les obres haurien d'estar enllestides el 2031. S'ampliaran els controls de seguretat, es farà una nova porta d'entrada i es reobrirà el mòdul A.
14: La facturació de la T2A està tancada des de que se va obrir la Terminal 1. El que farem és reobrir tota la terminal, bueno, refarem tota la facturació de la Terminal T2A i la reobrirem. Això donarà resposta en quant a qualitat, però també en quant a capacitat de facturació.
13: L'actuació no incrementarà la capacitat de la T2 perquè no es modifica la xarxa de pistes ni s'afegeixen portes d'embarcament. Ara la T2 aglutina el 35% del volum total de l'aeroport de Barcelona, és a dir, 20 milions de passatgers anuals. Els tècnics estan estudiant la manera de traslladar l'emblemàtic mural de Joan Miró a la T1 de forma segura, però encara no hi ha data per fer-ho.
0: La consellera d'Educació, Esther Niubó, lamenta que el curs escolar començarà amb una nova convocatòria de vaga per part d'alguns sindicats i defensa el dret a l'educació dels infants. La consellera diu que és una data sensible pels canvis que afronten molts alumnes i destaca la importància que el primer dia de classe vagi bé. Sara Canyeté.
15: Sí, Niubó diu que és conscient que es manté el malestar entre els docents, però descarta reobrir la negociació amb els sindicats, com li tornava a reclamar aquesta setmana USTEC, i defensa que el curs va acabar amb la signatura de dos acords després de mesos de negociacions i que ara vol escoltar altres veus.
16: Venim d'un curs doncs, que ha estat conflictiu, que ha estat intens, i des d'aquest punt de vista el vam acabar amb l'acord, amb dos acords que van ser fruit d'una negociació llarga amb els sindicats, i pensem, per tant, que ara és el moment doncs, de poder escoltar altres veus, com les que estem fent, equips directius, famílies, també docents, i a partir d'aquí doncs, convertir aquesta escolta en millores doncs, que es puguin constatar ja en aquest inici del proper curs.
15: La consellera ha fet aquestes declaracions des de Bellver de Cerdanya, on avui s'ha reunit amb representants de les famílies, direccions de centre i docents del Servei Territorial de l'Alt Pirineu Aran en el marc d'aquest procés de trobades amb la comunitat educativa que va engegar fa unes setmanes.
0: Un estudi internacional demostra que si s'actua sobre la proteïna tau que s'acumula al cervell, es pot alentir l'evolució de l'Alzheimer en una fase inicial. Aquesta investigació, impulsada per la multinacional Biogen i amb participació de AC Alzheimer Center, obre una nova via per frenar la progressió d'aquesta malaltia, Marriera.
17: La teràpia experimental anomenada Diranersen ha permès veure que la reducció de la proteïna tau alenteix el deteriorament cognitiu, sobretot entre les persones que han rebut dosis baixes de tractament. Un avenç important que obre la porta de nous tractaments que es podrien combinar amb els dos fàrmacs que ataquen les plaques beta-amiloides per alentir també aquesta malaltia. Ho ha explicat a Catalunya Ràdio Xavi Morató, director adjunt de la unitat d'assaig clínic d'AC Alzheimer Center.
18: L'interessant d'aquesta nova via terapèutica és que es podrien combinar els dos tractaments. Cadascun aniria dirigit a aquesta diana, lecanemab i donanemab per amiloide, i el diranersen a reduir l'acumulació de tau dins de les neurones.
17: Aquest nou tractament s'administra cada 6 mesos amb una punció lumbar per arribar més directament al cervell. Caldrà esperar almenys un any i mig fins que es faci un estudi més ampli en fase 3 abans que pugui ser una realitat. Pel que fa als dos fàrmacs aprovats fa un any i mig a Europa, de moment no han rebut l'autorització perquè es puguin administrar a casa nostra. El govern espanyol i les comunitats ho van denegar ahir en considerar que el benefici clínic és limitat pel cost que tenen aquests fàrmacs.
0: I ja que parlem de salut, els oftalmòlegs demanen que es doni més informació a la població, sobretot de la Costa Daurada i especialment als turistes de pas, per tal que puguin contemplar amb seguretat l'eclipsi total de sol que tindrem a Catalunya, al sud del país, sobretot el dia 12 d'agost. Alerten els oftalmòlegs que no fer servir ulleres homologades pot causar ferides permanents als ulls, Mònica Mas.
19: Sí, des de l'Institut Català de la Retina, el doctor Artur Ruiz, cap del Departament de Còrnia, creu que hi haurà molts turistes que vindran de vacances sense saber que hi ha un eclipsi i cal informar-los perquè no pateixin danys als ulls. Són declaracions a Catalunya Ràdio.
20: S'hauria de fer alguna campanya de publicitat, no informant sobre aquest perill, inclús facilitant la varis idiomes, no? I adreçar-los a un centre òptic o centre de referència proper perquè s'informi.
19: El doctor Ruiz ens dona recomanacions i recorda que el moment més crític és quan la lluna encara no ha tapat el sol.
20: Però les fases parcials són les més perilloses perquè irradien més energia. Fer pauses de manera intermitent, hidratar-nos els ulls, no enfocar el sol si no tenim les ulleres posades, si ens estraiem un moment, bueno, tampoc excedir-nos massa.
19: I recorda que sense ulleres adequades mirar l'eclipsi és perillós perquè pot danyar la retina i reduir-nos la visió de manera permanent.
0: I una cosa més abans de la cultura, perquè la reconstrucció de l'emblemàtic Pont del Petroli a Badalona, malmès

0: el que faran és reconstruir-ho.
1: La pontona ha arribat fins aquí transportant al damunt una grua de 250 tones que serà l'eina principal per executar els treballs de rehabilitació sobre el pont. David Aguilar és enginyer de l'àrea d'espai públic de l'AMB.
2: Un cop ancorada la plataforma al fons marí, ara la grua de 250 tones iniciarà els treballs d'enderroc dels elements que no es poden rehabilitar i que substituïm pels nous. Primer començarà pels pilons que queden dempeus de l'antiga plataforma i posteriorment treurà les bigues que no podem rehabilitar.
1: Amb la plataforma ja ancorada, les obres entren en la fase més complexa. La previsió és que els treballs acabin a finals d'any i que el pont del petroli pugui tornar a obrir al públic abans que acabi aquest 2026.
3: Passen 5 minuts de 2:15, moment per la cultura, que, sent divendres, comencem per les estrenes. Tell me what you remember. The life. I especialment aquesta, perquè avui arriba als cinemes una de les estrenes més esperades de l'any, l'adaptació que ha fet Christopher Nolan de l'Odissea d'Homer. Després que la seva anterior pel·lícula, Oppenheimer, s'endugués 7 Oscars, aquesta Odissea ja és una de les favorites a l'edició de l'any que ve dels Premis de Hollywood, Marc Garriga.
4: Nolan és un cineasta èpic i la seva Odissea ho és de forma superlativa. La història la coneixem de sobres, però mai ningú l'havia filmat amb aquesta humanitat ni amb una intenció intel·lectual tan evident. No és casual que l'hagi adaptat quan els valors de la nostra civilització trontollen, igual que va fer Odisseu o Ulisses enganyant els troians amb el seu cavall. Res és gratuït i Nolan, ambiciós com sempre, firma un film tècnicament fascinant, narrativament insuperable i absolutament commovedor. A més que al sumari, un repartiment amb uns sensacionals Matt Damon i Robert Pattinson, a qui acompanyen Tom Holland, Anne Hathaway, Charlize Theron i Zendaya, entre d'altres. També s'estrena Possession Infernal en llames, un nou capítol d'aquesta saga que ha anat oscil·lant amb el temps entre el terror més sagnant i l'humor més negre. Aquí troba l'equilibri adequat, amb escenes salvatges rodades de forma brillant i els tocs de comèdia justos per alleugerir una història d'una trobada familiar demoníaca que acaba com el Rosari de l'Aurora. Completen les novetats la irregular comèdia espanyola Ni contigo ni sin mi, d'on només se salva Gorka Ochoa, Omaha, una esplèndida i crua road movie basada en fets reals que trenca el cor mentre troba els ulls a la cara B del somni americà, i Hombres de Acero, un bon drama carcerari britànic, no gaire original però molt ben construït.
3: I no deixem de parlar de cinema, perquè, com cada any, el cinema català estarà ben representat al pròxim Festival de Sant Sebastià. Hi haurà dues produccions catalanes en competició oficial i s'hi podran veure 10 títols més en presència catalana destacada.
4: Una de les pel·lícules catalanes que optarà la Conxa d'Or és Sants, dirigida per Miquel Gurrea i rodada en català. Igual que en el seu anterior film, Suro, la protagonista és Victoria Luengo, que aquí estarà acompanyada d'Ariadna Gil. I l'altra és Cinco Minutos Más, del cineasta de Viladecans Javier Ruiz Caldera, que firma una comèdia sobre un matrimoni en crisi que entra en un bucle temporal, amb un repartiment encapçalat per Javier Cámara, Berto Romero i Belén Cuesta. Però la presència catalana no acaba aquí. L'actor Eduard Fernández protagonitza El mal padre, que també competirà en secció oficial, i la cineasta Elena Martín presentarà fora de competició la sèrie policíaca El Castillo, creada per Isabel Peña, la mà dreta de Rodrigo Sorogoyen. Dins l'apartat de projeccions especials s'ha anunciat l'estrena de la pel·lícula catalana Ruega por nosotras, de Daniel Monzón, i la sèrie documental produïda per Juan Antonio Bayona, Más allá de la sociedad, continuació de la seva pel·lícula La societat de la neu. A més, Oriol Pla i Marina Salas protagonitzen Esta soledad, de Javier Giner, el primer llargmetratge del creador de la sèrie Yo adicto, que participarà a la secció New Directors, i la secció Zabaltegui acollirà un documental sobre flamenc d'Isaac i la Cuesta, Jaleos, la pel·lícula de Meritxell Colell, Lejos de los árboles, i la producció d'Albert Serra, Le Roig Rouge, del francès Bruno Dumont. Tot això a partir del 18 de setembre.
3: I ara anem de festivals. Un diàleg entre grans àries de l'òpera francesa i italiana arrencarà aquest vespre al Festival de Peralada en una edició en què es celebra 40 anys i que durarà fins al 9 d'agost. També hi haurà espais per la dansa i muntatges de creació contemporània. Girona, Fèlix Martín.
5: La cita d'avui és a l'Església del Carme de Peralada, amb peces de Puccini, Verdi i Chilea d'una banda i Gounod i Massenet de l'altra, interpretades per la parella formada per la soprano Hermonella Jaú i el tenor Benjamin Bernaima. Per tant, avui, lírica, però en els pròxims dies també hi haurà dansa i muntatges d'estrena, com el cicle de cançons Diària d'una madre o bé l'òpera Estètica i massacre de Carles Prat. Això ho ha destacat el director artístic del Festival de Peralada, Oriol Aguilar.
6: Aquest sempre és el segell del festival, la lírica i la dansa, i l'esperit de festivalada sempre presentar al públic

0: i fent-nos confiança doncs, que visqui experiències noves de descoberta. Aquest és l'esperit genuí de ser festival.
1: I de la programació d'aquests 40 anys, també aquests dies a Peralada, hi seran, per exemple, Sílvia Pérez Cruz, que farà dos concerts, també hi serà Jordi Savall o el trio Fortuny.
2: I un altre festival. Perquè a les Terres de l'Ebre ja ha començat Eufònic, el festival de referència en les arts sonores i audiovisuals. Un any més, i ja en van 15, convertirà els espais naturals en protagonistes dels espectacles programats. Tarragona, Jordi Barranca.
3: Una triple inauguració amb un concert, una acció visual i una d'alumini que ha servit per començar la 15a edició del certamen. 9 de les 10 instal·lacions se situen en Post, al Montsià. Un exemple és l'espectacle a partir d'un orgue de tubs centenaris activat robòticament de l'artista canadenc Navid Navab al Centre d'Arts Lopati. Entre les localitzacions hi ha autèntics tresors naturals. Vicent Fiblan és el director.
4: És com que les propostes que ofonen els espais naturals no són escenaris, són part actiu del programa. Bosc de Ribera acollirà des de la performance de Robin Servant, artista dins del projecte Confluence entre Quebec i Catalunya, que és un projecte de 3 anys, és el segon artista que ve, estirà presentant-ho allà, la proposta Covision de Loren Moffat, Xoec i Jaume Vidal, i després Ullals de Baltasar com a espai on també hi ha actuació. Però...
3: Eufònic s'allarga fins diumenge, quan acabarà amb dues actuacions a l'Ermita de la Pietat d'Ulldecona.
5: Catalunya migdia.
2: Des d'ara i fins a les 3, la informació esportiva. Laia Tudel, bona tarda.
6: Bona tarda.
2: Aquest cap de setmana, bona part del món estarà pendent del que passi diumenge a Nova York.
6: Perquè diumenge l'Argentina de Messi i l'Espanya de Lamine es juguen ser els nous campions del món.

0: I a Catalunya Ràdio podreu viure diumenge aquesta cita esportiva tan important. De seguida us ho expliquem, de seguida saludem els enviats especials a Nova York per saber com es viuen aquestes hores prèvies a les concentracions dels finalistes. Però abans, aquest matí hi ha hagut novetats amb el cas Julián Álvarez. Perquè l'Atlètic de Madrid s'enroca i diu públicament que no vendran Julián Álvarez. Ramon Salmurri.
1: L'Atlètic de Madrid tensa la corda fins al punt, Laia, que sembla ja una situació gairebé irreversible, un punt de no retorn. A veure, Laporta ha insistit els darrers dies amb això de l'oferta amb data de caducitat de 100 milions d'euros per part del Barça i defensant la posició inamovible del club blaugrana. Doncs avui, Gil Marín, director general de l'Atlètic de Madrid, ha sortit a posar punt i final a les especulacions sobre Julián Álvarez.
2: La voluntat del club és clara, se l'hem manifestat al jugador, a la gente, al president del Barça. Jo no tengo ninguna duda que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Queremos seguir contando con él. Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptar una de 150 ni una de 200.
1: Són declaracions als propis mitjans del club, per tant, organitzades pel propi Atlètic de Madrid. Unes declaracions que no es queden aquí, sinó que, a més, asseguren que això el Barça ja ho sap, ja en té constància, i que Joan Laporta està actuant de cara a la galeria.
2: Conozco a Jan lo suficiente como para pensar que él permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular, y no me ofende. Yo tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender. Deja de insistir, pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta mantener esta relación con aficionados y con medios, pero él sabe perfectamente que Julián no va a jugar en el FC Barcelona la próxima temporada.
1: A partir d'aquí, Laia, quina és la posició del Barça? Doncs bé, de portes endins reconeixen que és un fre a aquestes negociacions, tot i que el Barça no tira la tovallola. Defensen que el desig del jugador és vestir la samarreta del Barça i entenen que l'Atlètic de Madrid no voldrà un jugador descontent. Però, en qualsevol cas, admeten que és una posició molt dura, la del club matalasser.
0: Doncs veurem com segueix aquest serial Julián Álvarez, però de moment la novetat d'avui és que l'Atlètic de Madrid públicament, com sentíeu, ha dit que no vendrà Julián Álvarez i que no acceptarà cap oferta, per molt milionària que sigui, per Julián Álvarez. Avui, per cert, el Barça encara, Salmurri, esperem l'anunci de Adeyemi i també la decisió sobre la lesió de De Jong.
1: Exacte, a veure, pel que fa a Adeyemi, a l'espera, com dius, d'aquest anunci oficial, la signatura de contracte del futbolista ja és un fet i som a l'espera, doncs, que, com explicaves ahir al Tot Costa, s'acabin de polir els serrells amb el Borussia Dortmund. Ja està tot tancat i tot acordat, però és només una qüestió burocràtica i quan sigui tot definitiu, doncs el Barça ho podrà fer oficial i així el jugador ja es podrà incorporar a les ordres de Hansi Flick. Avui era la idea, però encara no ha pogut ser. I a tot això, pendents de la decisió de Frenkie de Jong, avui el Barça ha citat el futbolista a la Ciutat Esportiva per intentar convèncer el jugador que la millor opció que té és passar pel quiròfan. Però aquesta és una decisió que ha d'acabar prenent el propi Frenkie i que, de moment, a hores d'ara, encara no ha pres.
0: Ara, Mundial. Ara sí, s'acaba el Mundial amb el partit número 104, un Mundial llarguíssim, que pot coronar l'Argentina com a tetracampiona o bé Espanya com a bicampiona del món. L'equip espanyol fa dos dies que és a Nova Jersey preparant aquesta final i Roger Bosà, un dels enviats especials de Catalunya Ràdio al Mundial, ahir va arribar també l'altre finalista, l'equip argentí.
3: Sí, l'Argentina va arribar ahir aquí a Nova York amb Leo Messi al capdavant. Farà avui el seu primer entrenament per preparar aquesta gran final. En canvi, per la selecció espanyola serà el segon en el qual estarem molt pendents de si s'entrena o no amb el grup Lamine Yamal, que ahir no ho va fer, amb aquest embenat a la cuixa, va fer treball al marge per culpa d'aquestes molèsties que no l'han d'impedir jugar diumenge. Avui dia d'entrenaments i també dia de prèvies. Dos dies abans de la final sentirem els dos seleccionadors, Luis de la Fuente i Lionel Scaloni, que parlaran avui i no demà, que és el dia abans del partit, com és habitual, perquè la FIFA vol que demà el focus estigui posat en el partit pel tercer i quart lloc, que jugaran França i Anglaterra. També la FIFA ha canviat altres tradicions, com ara que aquestes rodes de premsa no siguin a l'estadi de la final, com també és habitual. No seran, per tant, a Nova Jersey, sinó a la ciutat de Nova York, en un centre de convencions a l'oest de Manhattan, on durant la setmana s'hi celebra el Fanatics Fest, que és un programa que compta amb activitats oficials relacionades amb el Mundial. Doncs bé, les rodes de premsa que es faran aquí i també, com a novetat, hi podran accedir aficionats que prèviament hagin comprat entrada a un preu de $70, la més barata, i amb la possibilitat de, naturalment, no fer cap pregunta, però sí veure-les com a espectadors i, fins i tot, poder fer-se fotos amb personalitats convidades. Per cert, ja sabem qui xiularà aquesta final de diumenge. Serà l'àrbitre eslové Slavko Vincic, un dels àrbitres més ben valorats per la UEFA i que ha dirigit fins ara 3 partits en aquest Mundial.
0: La final del Mundial de diumenge jugarà al MetLife Stadium a Nova Jersey, només a uns 8 quilòmetres a l'oest de Manhattan, de Nova York. És un camp amb un aforament per a 82.500 espectadors. Dimecres ja vam parlar del preu desorbitat de les entrades, ho vam fer amb la Sònia Gelmà, l'altra enviada especial de Catalunya Ràdio al Mundial. I a 48 hores que jugui aquesta final, hi ha ambient de Mundial a Nova York, Sònia?
4: Sí, n'hi ha hagut durant tot el Mundial, ni que sigui perquè llocs emblemàtics com el Rockefeller Center tenen pantalles per poder veure els partits i estan ambientats amb temàtica de Mundial, però sí, hi ha força ambient perquè els argentins ja es van deixar notar a Times Square la mateixa nit que la selecció s'hi va classificar. Hi ha una colònia important a Nova York i els que eren a Atlanta estan arribant a poc a la ciutat. L'esperança per igualar per part de la selecció espanyola haurà de ser l'aficionat neutral que els hi doni suport, però ho tenen difícil. No sabem amb qui anirà l'alcalde de Nova York, Zoran Mandani, que ahir deia que no volia pronunciar-se sobre les seves preferències. En tot cas, troba increïble la història de la fotografia de Messi i la Minya Valdara fa 18 anys, fins al punt que d'inici no va creure que fos real.
5: Em considero un expert en tecnologia i capaç de diferenciar entre una imatge generada per IA i una de real. Però vaig pensar que la foto de Messi i Lamine Yamal era IA. No sé si heu vist la imatge, però a Lamine Yamal ho van triar entre diversos nens per una foto en què se'l veia a la banyera quan era petitó mentre Lionel Messi ho banyava. Hi ha una foto entre Messi i Lamine Yamal quan era un nadó mentre ho banyen. I ara aquests dos es trobaran diumenge a l'estadi de Nova York, Nova Jersey, i és increïble.
4: L'alcalde de Nova York està entusiasmat amb aquesta final i el que significa per la seva ciutat, malgrat que tècnicament l'estadi sigui a Nova Jersey, serà present a la final. També confirmada la presència del president dels Estats Units, Donald Trump, que a més serà qui lliuri la Copa del Món al campió. Pel que fa als presidents d'Espanya i Argentina, s'espera la confirmació de Pedro Sánchez, que si finalment hi és, no haurà de saludar Javier Milei, perquè el mandatari argentí ha decidit no viatjar per una càbala. Ha vist que fins ara tots els partits a Los Olivos, a la residència presidencial, li sortien bé i no ho vol canviar. Veient el preu de les entrades, si no fos perquè aquest nivell de convidats no paga, diríem que això que s'estalvia, perquè la web oficial de la FIFA encara ven entrades per la final al mòdic preu de $8.000, les més barates. Espanya arriba a la seva primera final des del 2010 i per qui ha volgut tirar la casa per la finestra pot anar tornant a avió el mateix dia per gairebé 9.000 euros, amb entrada, això sí. En fi, que la FIFA prepara ara més una cerimònia de clausura, que serà una entrada que costarà diners, però s'amortitzarà perquè la cerimònia de clausura comença una hora i mitja abans de l'inici del partit, amb participació de figures com Post Malone, Laura Pausini, Tom Cruise o Robbie Williams, i Shakira, Madonna, Coldplay també podrien participar al show del descans, que tot i que la FIFA no ho ha confirmat oficialment, podria allargar-se molt més de l'habitual, amb una interrupció d'una mitja hora a l'estil de la Super Bowl. Dos espectacles que han pitjoraran l'estat d'una gespa de New Jersey que ja està en qüestió. De fet, durant aquest Mundial hi ha hagut queixes de diversos equips.
0: Doncs entre actuació i actuació es jugarà un partit de futbol, una final, una Argentina-Espanya. Qui guanyarà? És una pregunta que té una resposta complicada i que hi ha poca gent que la pugui respondre ara mateix. Ricard Torquemada, bona tarda.
6: Bona tarda. Jo tampoc.
0: Tu tampoc? Tu tampoc? Bé, potser sí que podries... No, tu tampoc, però el que farem amb tu és posar dades per dades d'aquest partit per veure com arriben tots els equips i les dues seleccions a aquesta final. D'entrada, quines són les dades col·lectives que més defineixen cada selecció?
6: Mira, parlem de la màxima golejadora del Mundial, que és Argentina, i la mínima golejada del Mundial, que és la selecció espanyola. Això després té alguna explicació, perquè Espanya no és la mínima golejada perquè sigui una selecció defensiva, però sigui una selecció que té molt control, guarda molt la pilota, i això fa que li arribin poc. Argentina ha fet 19 gols, Espanya n'ha fet 13. Si anem a la categoria de gols esperats, Argentina té un 1,24 i Espanya un 0,87. És a dir, Argentina ofensivament és millor, tant en la dada absoluta com en la dada relativa. Espanya només ha rebut un gol, Argentina 7, és a dir, Espanya és molt superior en la dada defensiva.
0: Si mirem registres individuals, a veure, de gols i assistències, crec que hi ha un nom que el tenim tots molt clar, que destaca, i sobretot si parlem de l'Argentina.
6: Sí, home, el nom del Mundial. Un noi nou que es diu Leo Messi, que ha fet 8 gols i 5 assistències. És el màxim golejador, igualat amb Mbappé, veurem què passa en el tercer quart lloc i la final, i no és el màxim assistent perquè Olisen n'ha fet 6, però vaja, és a tocar, i per tant a una passada d'igualar-lo. A Espanya els números ofensius tornen a ser més discrets, el màxim golejador és Oyarzabal, que n'ha fet 5, i els màxims assistents són dos catalans, Cucurella i Dani Olmo, que han donat 2 passades de gol. Per cert, deixa'm afegir, Laia, que en el apartat de possessió de pilota és molt curiós perquè Espanya té un 58% i Argentina un 55%, per tant estem parlant de dues seleccions que necessiten la pilota i la tenen més que el rival, però Argentina ha fet més passades que Espanya, això m'ha creat molt l'atenció. És veritat que ha jugat 2 pròrrogues, però Argentina ha fet 4.772 passades i Espanya 4.592, dos equips clarament proactius.
0: Quina és la columna vertebral de cada equip?
6: Doncs mira, l'Argentina molt fàcil. El porter Dibu Martínez, els dos centrals que no es toquen, el Cuti Romero i Lisandro. Al mig camp, Paredes, Enzo Fernández i McAllister, tot i que Paredes va entrar tard al Mundial per algunes molèsties físiques, aquest mig camp ja no el toca Scaloni, encara que sacrifiqui altres coses. I Messi, que és el punt... diríem, convergent de tot el que fa l'Argentina. Espanya és bastant semblant. Unai Simón, els dos centrals també, Cubarsí i Laporta, que no es toquen. En el cas d'Espanya és d'afegir Cucurella, insubstituïble. Només un migcampista, Rodri, perquè Fabián ha entrat per Pedri, Dani Olmo ara ja és estructural, però no va acabar de ser titular en tots els partits de la fase de grups, i la davantera de capçalera de Luis de la Fuente també és la de sempre. Lamine Yamal, Oyarzabal i Àlex Baena.
0: I dues dades més ràpides. El recurs que més fan servir des de la banqueta?
6: A la selecció espanyola, la carta Miquel Merino, que els hi va servir per guanyar Portugal als últims minuts i guanyar Bèlgica als últims minuts, per evitar la pròrroga. I a l'Argentina, atenció, perquè un jugador que era titular s'ha convertit en el millor recurs de la banqueta. És la carta Lautaro. Lautaro va aparèixer als últims minuts del quart de final contra Bèlgica i va rematar la classificació per semifinals amb un gol i va fer el gol que ha passat a la història a la centrada de Messi, que va eliminar Anglaterra. Va començar titular, després Julián s'ha quedat la plaça de titular, però la carta Lautaro és un recurs argentí per guanyar partits.
0: I t'atreveixes amb un percentatge de favoritisme per Argentina i Espanya?
6: Espanya 55, Argentina 45.
0: Ui.
6: Cada cop el vaig reduint més, eh? Si vaig començar clara favorita, diumenge a les 7, 50-50.
0: 50-50, bé, doncs. Diumenge a les 9 es juga aquesta final, Argentina-Espanya, una final que podreu viure a Catalunya Ràdio amb un club de la mitjanit especial. Doncs aquesta final, que serà diumenge, però demà és que juga el penúltim partit del Mundial. És un França-Anglaterra, que hauria pogut ser perfectament la final del Mundial, però que és el partit pel tercer i quart lloc i es jugarà a les 11 de la nit al Hard Rock Stadium de Miami. Francesc Ripoll.
5: Sí, després de perdre contra Espanya i Argentina, francesos i anglesos s'enfrontaran per guanyar el bronze d'aquest Mundial, un partit que, segons explica Thomas Tuchel, el seleccionador d'Anglaterra, fa nosa, però que afrontaran amb professionalitat.
7: Nobody of these players.
8: Cap jugador, tampoc els francesos vol jugar aquest partit. Volen jugar a la final i ho hem donat tot per arribar a la final, però el jugarem professionalment, és clar.
7: Of course.
5: I deixa'ns d'altra banda, diu que vol que el seu equip ho doni tot.
9: Hi ha beaucoup de déçus, forcément.
10: És normal, molta gent està decebuda, però s'ha de jugar un altre partit. Quan portes la samarreta de França, tant se val el partit. Ho has de donar tot. I així ho farem el dissabte, perquè és l'últim partit de la competició.
9: De la competició.
11: Un partit que pot ser també decisiu per la bota d'or del Mundial. Mbappé i Messi tenen 8 gols, són els màxims golejadors. Haaland amb 7 ja no té opcions. Kane i Bellingham amb 6, Dembélé amb 5. Podrien col·locar-se com a màxims golejadors abans de la final de diumenge.
0: 4 minuts i les 3 de la tarda. Petita pausa i seguim.
12: Catalunya migdia.
13: Vols dominar la tecnologia vinculada als negocis? Estudia un grau en Business a la Salle Universitat Ramon Llull i prepara't per transformar empreses a través de la tecnologia, la innovació i la intel·ligència artificial en un campus internacional preparat pels reptes del futur. La Salle, Universitat Ramon Llull.
14: Aquest agost gaudeix dels millors concerts a la costa de Barcelona amb el Festival Mar d'Estiu i El Periódico. Joan Dausà, Sergio Dalma, Rosario, Niña Pastori, Zucchero, Loquillo i molts més. Mar d'Estiu a Santa Susana. Concerts, jardins, gastronomia, moda i diversió. Del 31 de juliol al 17 d'agost. Entrades a mardestiu.cat.
15: Aquest estiu, sobrevola el Pirineu amb la nova tirolina de Buit a Ull, la tirolina doble més llarga de Catalunya.
16: També podràs gaudir de vistes panoràmiques a més de 2.000 metres d'altitud fent un passeig amb telecadira, tastar la gastronomia local i descobrir la vall de Buit.
15: Tota la informació a buitaull.cat.
16: Buit a Ull, muntanyes d'adrenalina.
17: Vine al Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana amb l'experiència Cupra en exclusiva. Condueix un Cupra, sent l'adrenalina als seus simuladors i gaudeix de música en directe. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com. Organitzen Esport i El Periódico amb el patrocini de Cupra.
18: Catalunya Ràdio.
19: Som 3CAT.
20: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
0: El Tour de França avui torna a la muntanya.
21: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret. Energia.

0: Etapa ja en marxa. Isaac Vilalta, situació ara mateix?
1: Mira, ara mateix queden encara 123 quilòmetres per al final de l'etapa. Avui es puja un port de tercera i el Valón d'Alsàcia de primera a 25 quilòmetres de meta. Ara mateix una fuga molt poderosa, 37 ciclistes amb gent de tots els equips importants pràcticament, i amb gent important com Tom Pidcock. A 45 segons un grupet perseguidor on hi és Mats Pedersen, i a gairebé 4 minuts el pilot amb tots els homes importants de la General.
2: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
0: I l'últim minut per repassar altres qüestions del dia, Montserraia.
3: Sí, primer amistós de l'Espanyol de futbol demà al camp de l'Olot, a la capital de la Garrotxa, 8 del vespre. Pel que fa al Girona, ha anunciat avui la renovació per una temporada més de David López, cinquena temporada al club gironí. El Sabadell ha confirmat el traspàs del migcampista Tito a l'Europa de Primera Federació. En bàsquet, Ubal, Agustín Ubal, torna al Barça, on es va formar quan va arribar de l'Uruguai amb només 16 anys. Agustín Ubal és aler, però també pot jugar d'escorta i fins i tot de base. I abans de deixar el Barça el 2022, va arribar a debutar fins i tot al primer equip de la mà de Jessica Vicius. La sisa joventut està a punt de tancar el fitxatge d'un aler pivot que es podria fer oficial entre demà i demà passat.
0: Doncs fins aquí el repàs de l'actualitat esportiva a les 7. Tot costa, amb entrevista amb Eric García i tota la prèvia de la final del Mundial, i també tot el que ha passat avui amb Julián Álvarez a les 11 al Club de la Mitjanit. Ara seguim al Catalunya Migdia amb l'Òscar Fernández.
4: Són les 3.
5: Catalunya Migdia.
4: Encetem la segona hora del Catalunya Migdia. Fins ara ens hem fixat en totes les dades de la inversió de l'Estat a les diferents autonomies. A Catalunya, aquesta inversió es queda en el 8,6%. És menys de la meitat de la que rep Madrid, tot i que els dos territoris tenen contribucions força iguals a l'economia espanyola. Les dades surten del Ministeri d'Hisenda, que les ha comunicat avui als diferents grups parlamentaris. També hem sentit el govern espanyol afirmant que Carles Puigdemont hauria de tornar, tot i el risc de ser detingut. Ho ha dit el ministre Òscar Puente. Junts per Catalunya troba aquestes declaracions de Puente miserables, frívoles i immorals. I també hem connectat amb el barri del Putxet de Barcelona. Allà, la majoria dels veïns desallotjats per l'esvoranc provocat per les obres de la línia 9 del metro continuaran sense poder tornar a casa seva encara uns dies més. Hi ha una minoria que pot tornar-hi, però la majoria encara haurà d'esperar uns dies. Tot això us hem explicat a la primera hora del Catalunya Migdia. Ara, què més podem afegir-hi, Joan Bota?
6: Doncs parlem d'una altra de les informacions que us hem avançat mig informatiu, perquè és quan l'hem coneguda, que és que la Guàrdia Civil ha conclòs que Santos Cerdán i la seva família van guanyar més de 300.000 euros de la suposada trama d'adjudicació irregular d'obra pública al voltant del Ministeri de Transports en l'etapa de José Luis Ábalos. Aquests diners eren els que va rebre de Servinavar. És l'empresa relacionada amb Cerdán i que tenia com a principal font d'ingressos la constructora Acciona. La Guàrdia Civil ha investigat els comptes de Santos Cerdán i del seu entorn familiar i afirma, en un informe de més de 160 pàgines, que entre el 2014 i el 2023 van guanyar 324.000 euros d'aquesta empresa de Servinavar, tant en concepte de sous com d'ingressos a compte. L'etapa de més benefici, diu la Benemèrita, coincideix amb la que va haver-hi durant l'etapa ministerial de José Luis Ábalos del 2019 al 2023, moment també en què aquesta constructora Acciona va ser adjudicatària de diversos contractes sota la lupa dels investigadors. Més qüestions. Els Mossos d'Esquadra han detingut tres joves d'entre 18 i 22 anys acusats d'agredir indiscriminadament altres joves a Barcelona la matinada del 5 de juliol. En unes imatges que van fer-se virals a les xarxes, els responsabilitzen de diversos delictes contra la integritat moral de les víctimes i lesions lleus. Hi ha un quart implicat que es va presentar davant la policia per declarar voluntàriament i un cinquè pendent de localitzar, però amb una ordre de detenció. Doble acció repressiva a Rússia contra la dissidència. S'ha multat amb 1.000 rubles un polític rus que va intentar presentar-se a les presidencials fa 2 anys per haver publicat un vídeo on hi havia una imatge de l'opositor Alexei Navalny. Les autoritats li han penjat l'etiqueta d'agent estranger. D'altra banda, l'agència TASS diu que un blogger anti-Putin ha estat detingut a l'endemà de publicar que el president rus seria detingut aquesta tardor i que el seu poder es deteriorava ràpidament. Iria Remelso, que abans era molt favorable al Kremlin, va difondre al març un manifest contrari a Putin. I 50 escriptors, entre ells les catalanes Gemma Ruiz Palà i Marta Carnicero, participaran a la Bienal Internacional del Llibre de São Paulo, al Brasil, que té Espanya com a país convidat sota el lema Confluències. Entre el 4 i el 13 de setembre, el programa espanyol vol promoure el sector en tota la seva pluralitat geogràfica i lingüística. Ho ampliem des de Barcelona amb la Montse Camps.
7: El pavelló espanyol ocuparà 500 metres quadrats i la proposta vol ser una trobada entre cultures, llengües i tradicions. Entre els 50 escriptors, 4 catalans, Carlos Zanón, Marc Colell, Gemma Ruiz Palà i Marta Carnicero. El ministre de Cultura, Ernest Urtasun, ha destacat la importància que hi hagi diversitat lingüística.
8: En la presència de nostra a les fires internacionals del llibre, portem autors en gallec, en euskera, en català, tindran una presència molt destacada, perquè evidentment, jo això com a ministre de Cultura sempre ho he defensat, la riquesa lingüística del nostre país és un dels nostres grans actius també a l'exterior, no? I per tant, evidentment, hi haurà una presència molt, molt destacada també d'autors catalans.
7: La fira és una de les més importants del món dins del seu àmbit i cada any rep uns 700.000 visitants.
6: I un últim apunt, els bombers acaben de donar per controlat l'últim incendi que hi ha hagut a Aiguamúrcia. Recordeu que en aquesta zona també s'està buscant un possible piròman perquè van apareixent de manera recurrent columnes de fum i, per tant, focs, i els veïns estan molt preocupats per aquesta situació. La notícia ara mateix és que l'últim incendi s'ha donat per controlat, els bombers, però, i continuen treballant amb 7 dotacions.
4: Passant gairebé 5 minuts a les 3.
2: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.
4: Des d'ara i fins a les 4, amb el Pere Rossinyol, periodista, soci i redactor d'Alternatives Econòmiques i de Mongòlia. Bona tarda.
1: Què tal? Bona tarda.
4: La Isabel García Pagán, sots directora de La Vanguardia. Bona tarda.
9: Molt bona tarda.
4: I Miquel Àngel Escobar, consultor de comunicació. Bona tarda.
10: Bona tarda.
4: La Isabel està escandalitzada amb el vostre outfit, amb la vostra manera de vestir.
9: Bueno, però això ja comença a ser recurrent. Cada divendres em trobo amb la mateixa situació. Començarem a mesurar la llargària de les bermudes.
4: Però va a més, perquè la setmana passada era un i avui ja són dos.
9: I la setmana passada eren dos.
4: No, crec que era un, no?
10: No, també era curtet.
1: Forma part tot del mateix plan.
9: Aquí, el Iu, el qual no ha saludat encara,
4: però ara ja ho podem fer, ja ho podem fer, però que tindrem la sintonia. Perquè està desitjant que el saludis tu mateixa pot saludar.
9: El Iu i jo som els únics que aguantem aquí la compostura. Tu estàs dintre de casa.
1: El llibre d'estil de compostura de La Vanguardia.
9: No,
10: que no anem descents.
9: No estem parlant de decència. La decència no es mesura per la roba.
10: Per això de la gent.
4: Hi ha una informació que no sé si controles, perquè crec que has arribat quan ja havia estat desvetllada i, per tant, te l'has perduda, i és que Pere Rossinyol, aquesta d'aquí, no és la cita més important que té aquesta tarda.
1: No, perquè tinc un campionat de ping-pong i per això vinc
4: preparat. I ens ha ensenyat portar les pales de ping-pong a la motxilla.
1: Ben cert, tot això.
9: Són en propietat o en cooperativa?
1: No, en propietat. Propietat.
10: Però
1: vivim en una economia mixta.
10: Però ping-pong normal o sobre patins?
1: No. Normalíssim, que ja té, que no és, que ja és bastant.
4: Ja té el seu què que digui ping-pong i no digui tenis taula.
9: Ara m'agradaria saber contra qui jugues.
1: És normatiu tenis taula? Perdó, que no ho sabia, això. I ping-pong és un barbarisme.
4: De la meva època d'esports, i per tant, igual ara estic una mica en fals, però de la meva època d'esports, tenis taula és esport, i per tant, és el que es competeix, els Jocs Olímpics, etc. I el ping-pong és aquell passatemps que al càmping, amb els amics, algú pot fer, diguem-ne. Jo no sé si tu fas tenis taula.
1: Ping-pong. Propietat.
10: El tenis i les pales.
4: Molt bé. Dit això, no sé si pots millorar-ho entre les bermudes i el ping-pong, o a veure quin tema proposes.
10: I aquí sóc al final, juntament amb l'Isabel, que estem mantenint una mica la línia, perquè aquí la gent està venint ensenyant les cuixes. És una cosa que, no sé, bé. Jo vaig haver de suportar la setmana passada mofes i befes diverses, que després Mas, com diria el Núñez, massa ha comentat, que venia amb americana,
4: sí.
10: Veu fer mofa, veu fer befa, i, bueno, nostre senyor que tot ho veu...
4: Però t'ho vam fer bastant a la cara, eh?
10: Sí, no, si això ho teniu, una altra cosa no. I quan vaig marxar no volia saber-ho.
4: Et diré una cosa, després a la tarda,
10: sí,
4: algú em va enviar una fotografia de com estaves actuant.
10: Ah, sí?
4: És a dir, entre el públic... Hi havia algú
10: actuant
4: que va fer una foto i me la va enviar.
1: Ostres.
10: Sí, bueno, sí. Coldplay, i després ja anava jo, anava per aquest ordre.
4: I vaig confirmar que efectivament t'havies posat l'americana per tal d'actuar.
10: És correcte. Bé, doncs avui us explicaré una història que direu, com m'ha dit aquest matí a la il·lustre director d'aquest... anava a dir un mil espai, no és un mil espai perquè és lideratge absolut i tal. M'ha dit, i on vols anar a parar? Doncs jo us ho diré quan apliqui la història.
11: Això a vegades em passa, perquè quan proposa els temes dic molt bé, i això on ens portarà?
10: Quan expliqui la història diré, bueno, i on vols anar a parar?
9: A parar de periodisme.
10: La història, sí, bueno, podria ser, sí. D'alguna manera, quan anava reflexionant sobre on volia anar a parar, m'ha vingut alguna cara... d'algun pimpomista il·lustre i d'allò. Mira, és un cas que ens va passar fa tres setmanes, allò que surts a passejar un cap de setmana, en aquest cas pel meu humil poble, que té una rambla, que hi ha molts bars i hi ha moltes terrasses. I allò que vas passejant i vas badant i vas comentant la jugada i de sota veus un grup de gent i dius, hòstia, se te van els ulls. I anem en aquell grup de gent i era dues taules grans amb bastanta gent i bastantes begudes, en aquest cas cerveses, a la taula, i s'havien aturat alguns vianants també perquè una de les persones que estava en aquella taula estava inconscient, estava asseguda i estava, com es diria en llenguatge tècnic, manyeco. Estava allà que no es movia. I hi havia una senyora que del grup, que era gent d'uns 50, més o menys, o sigui, gent jove, segons el meu criteri, segons la meva edat, i li anava donant copets com intentant que reaccionés. Clar, feia molta calor, jo pensava que toma, li deu haver fet un cop de calor, no ho sé. Li anava donant copets i li vam dir, escolti, vol que l'ajudem amb alguna cosa? Truquem amb, no sé, una ambulància, no sé què. I eren francesos i més o menys ens vam entendre, van dir, no cal. Bueno, no cal, aquest senyor està aquí fatal, no? No cal. I la resta de la gent que estava a la taula estava absolutament ignorant del que estava... Només li feia cas la senyora, diguéssim. Uh-huh. I aquell senyor ja immòbil, absolutament, no es movia, feia mala cara, ja diguem-ho, feia mala cara. I els altres no, continuaven amb la seva història i tal. Bueno. I llavors ve el cambrer i diu, no, ja, jo ja he trucat a una ambulància, diu, perquè això no ho veig clar. Bueno, total, vam dir, bueno, si no, pues, escolti, marxem. I vam anar caminant i al cap d'una estona vam sentir la sirena, per tant vam dir, mira, ja ve l'ambulància. I després vam sentir a mesura que ens allunyem, vam sentir una segona sirena, vam dir, mira, ara ve una altra ambulància, vol dir que algú passa. Perquè normalment hi ha ambulàncies que fan, allò, diguéssim, coses a l'engròs, i després, si és una cosa molt especialitzada, ve una gent més especialitzada, no? Total, que bla, bla. I llavors vam fer tot el passeig i vam tornar per l'altra banda d'aquest passeig, que hi ha la via del tren pel mig, de l'R1. I vam dir, hòstia, anem a mirar, aviam, com està allà el lloc aquell on hem deixat... I vam mirar i continuaven les mateixes persones fotent-se cerveses allà la terrassa, en aquelles dues taules, i, evidentment, el senyor Manyeco ja no hi era. Per tant, vam deduir que se l'havia endut l'ambulància. Mm. I, hòstia, i què deu haver passat? Allò que et quedes intrigat. Ara estic pensant, i on vol anar aquest tio? Doncs per això ho deia a l'inici.
11: Des de les 9 del matí que penso, això.
10: Sí, sí, sí, i espera't. Espera't que... I quan acabi d'explicar-ho, tots direu... Pues... Bueno, total, que allò que et quedes amb la cosa... I la setmana següent, que vam sortir un altre cop a fer un tomb, vam dir, hòstia, anem a preguntar-li al cambrer, aviam si identifiquem el cambrer i li preguntem com va acabar la història. Anem cap allà, mirem, hòstia, el cambrer, hola, te'n recordes la setmana passada que aquí un senyor es va quedar? Diu, sí, jo vaig trucar jo, ja, vas trucar tu. Què va passar? No, que va tenir un ictus. Va tenir un ictus i va venir una ambulància, després va venir una segona ambulància, aquests que no són ben bé ambulàncies, són uns cotxes una mica així, no són un Twingo, vull dir, i que venen metges especialitzats, i esclar, quan vam veure que era un codi ictus, doncs devia venir el metge, no sé què tal, se'l van endur i no sabem què ha passat. I vam dir, hòstia, però el que és fort és que els col·legues es van quedar allà. Diu, sí, es van quedar molta estona després, es van quedar hores aquí, vinga, cerveses i tal i qual, i no sé què. I, esclar, el primer que penses és, hòstia, amb amics així, escolti, vull dir, més val anar, no sé...
11: No deixis que un ictus t'aixafi la cervesa, és el lema, eh?
10: Clar, i a partir d'aquí penses, hòstia, però com pot ser que no reaccionis, com pot ser que passis d'ell, com pot ser que se l'emportin amb una ambulància i els altres es quedin hores i hores i hores allà tan tranquil·lament, i esclar, carregues contra aquests, no? Però llavors penses, i aquí és on vull anar a parar, que moltes vegades... jutgem a la gent i actuacions de la gent sense tenir tota la informació. I en aquest cas semblaria evident que sí, que els col·legues van passar de tot i tal, però i si Resulta que aquest senyor de l'ictus estava prenent una medicació i els amics li van dir, t'has de prendre la medicació. El tio va dir, no me la prenc, no vull saber res, no passo de tot i si m'agafo un ictus rebento perquè estic fart de viure. No sé què. Els amics van dir, pues mira, escolta, fot el que vulguis i ja t'espavilaràs. Aquesta és una possibilitat, per què no? O no sé, o qualsevol altra possibilitat. No ho sé, perquè de vegades hem sabut històries que hem tret unes conclusions que eren absolutament allunyades de la realitat. I amb tota aquesta història, a part de la cosa que va passar, que no va deixar de passar, això, que de vegades amb zero informació, perquè la nostra informació era, vam passar, vam veure un senyor, vam marxar, vam sentir unes sirenes de llum, vam tornar, aquells senyors hi eren, vam preguntar al cambrer una setmana després, i no tenim cap informació, no sabem res, no sabem si realment al final era un ictus o no, no sabem si era un cop de calor que va colar com a ictus. Jo conec casos de gent que li han detectat ictus a urgències i resulta que no ho era, que era un bacteri al cervell, imagina't. Vull dir, per tant, això, i lligo al periodista, amb el periodisme, que moltes vegades jutgem, analitzem, critiquem, menysprem actituds, persones, però no tenim tota la informació, per tant, és molt barat dir aquestes coses. I avui en dia, i ara ja faré el boomer, amb això de les xarxes, això es multiplica per mil, no? I així, aquí és on volia anar a parar. I ara direu...
11: No, a veure,
10: t'ha quedat llarg, eh?
11: Quin comentari... provoca amb els tres. El Pere està a punt de fer-lo, eh?
12: No, sí, no, perquè crec que la conclusió és molt bona, no? I és, vull dir, la història és un pretext sempre per arribar a una conclusió que jo crec que és molt pertinent, encara que sembli elemental.
10: És molt amable, eh?
12: Sobretot els que venim de poble, diguem, no? En què sempre hi ha, doncs, hi ha una tendència, suposo que la ciutat és el mateix, eh? Però a criticar a partir de mals entesos, a partir d'una pila de coses que no, diguem, que no són fets i que es creen tots uns castells de mala maror i d'embolics que no tenen sentit, no? I és un consell molt absurd el que has arribat, ai, molt absurd, perdó, molt elemental i molt, que sembla molt bàsic, però que val la pena explicitar-lo, perquè no sol passar. O sigui que, xapó, sí, és una història, una història que et serveix per fer una moralina amb la qual hi estic d'acord. Per tant, molt bé.
10: M'ho està dient algú amb pantalons curts, sí, que això té molt més mèrit.
12: Que tu no saps per què porto els pantalons curts, ja t'he explicat que és que per què me n'he d'anar a jugar a ping-pong,
11: ja m'estàveu
12: criticant, i tinc tota la justificació i ja està.
10: Com jo la setmana passada, per què dures una americana? Doncs, bueno, tota una explicació. Llavors, tenim tendència a anar pel broc gros i bueno, potser d'una explicació. Ara em mira...
9: La Isabel
10: m'ha clavat els ulls.
9: M'estava intentant imaginar quina justificació, què justificaria que els altres continuessin allà fotent-se cerveses més enllà de la cervesa, diguéssim. I no en trobo cap, diguéssim, per molt que...
12: No, a mi se m'acudeixen moltes, però no les vull dir perquè semblaria poc respectuós. Estem parlant d'una situació, diguem, delicada, però se m'acudeixen diverses, eh? Però que semblarien acudits.
9: No, dic que...
12: Diverses motivacions,
9: sí,
12: diguem.
9: No, sí, però dic que no se m'acudeix cap que justifiqui que ningú...
12: A mi sí, se m'acudeixen, però no les prefereixo no dir-les per no semblar poc respectuós amb el cas, que és complicat. Diguem,
10: vam
12: no?
10: arribar a la conclusió...
11: Us esteu embolicant tots plegats molt.
10: Quan vam tornar a passar, sí que és veritat que la senyora que estava com donant-li copets i que no reaccionava, sí que no hi era en el grup. És a dir, hi havia alguna
11: cosa que l'acompanyés.
10: Però a l'ambulància no...
9: Veus, clar, no ens has donat tota la informació.
12: Sí, però potser hi era abans, potser l'ictus era anterior.
10: Esclar, no sé.
12: Hi havia una persona que estava sentada.
11: Compartia amb taula, però no es coneixien.
10: Potser no es coneixien, també és veritat.
11: I potser compartien però, bueno, taula, o jo què sé, però no es coneixien. Per tant,
10: ho
11: és un altre...
9: Llavors, la informació que ens està
11: clar,
9: oferint...
11: Sí, clar, que...
9: ens està donant que opinem sobre una informació que ja és parcial.
11: I no en sap res més. Ara, també, a mi m'ha suggerit una cosa, això que has dit, de com d'estrany, no? O sorprenent pot ser que compartissis taula, encara que no siguis amic, i algú li estigui passant alguna cosa objectivament greu, perquè acaba venint una ambulància, i no expressis, no?, una mínima empatia o preocupació o simplement curiositat per veure què està passant, no?
10: És com vam pensar això, però vam dir, home, si jo estic a una taula amb algú que no conec de res i es queda desmaiat, o sigui, que no reacciona, no sé què, jo em preocupa. O sigui, jo que no estava en aquella taula i passava per allà, el primer que vaig dir, escolti, necessiten alguna cosa, truquem una ambulància, no sé, és la reacció que tens, no?
11: Però això és un comportament, perdó, bastant de comunitat petita, de poble, perdó, eh? A la ciutat, jo no sé si us passa, però sortim al carrer amb una mena de pantalla de protecció i veus coses
13: que frapen i passes davant de situacions que frapen i tu vas amb el pilot automàtic d'allò on vas i crec que ha generat una certa immunitat a aquelles coses que podrien afectar-te i no t'afecten, no? De situacions que veus i perceps, o fins i tot veient la tele, no? Vull dir, hi ha una sobrecàrrega de situacions en la que tu, doncs, per defensar-te, potser tens un mecanisme de defensa, que és el de ho miro, però no canviar el pla que tinc al dia, molt menys és un pla de prendre unes cerveses amb uns amics, no? Això pot estar passant, també. Pot estar passant. No sé si és el cas o no, però pensava que referiries a això, no? Que al final dius, home, si jo tinc un pla fet i a més vull fer una cervesa i estimar els amics i estic a gust, no m'ho canviarà qualsevol cosa, encara si li tu ets d'un amic, no?
10: Hosti, això és fotut. Bueno, fotut. Mira, jo la setmana passada, parlant per telèfon, i estava a l'ombra perquè fa una calor, no sé si ho sabíeu que fa calor. Però, al final, els mitjans de comunicació som útils. Cada dia obrim la informació dient avui fa calor perquè la gent no ho sap, està a casa i no ho sap, i ho diem. Doncs estava allà parlant per telèfon allà a l'ombra, no sé què, i hi havia una senyora acompanyat d'un senyor que creuava en el carrer i la senyora va caure i estava a punt de posar-se el semàfor vermell. Vam aparèixer, jo vaig penjar la trucada, però ens vam trobar tres persones aixecant de seguida la senyora parant el trànsit i no sé què tal. Bueno, però això és una reacció. Vaja, crec que és normal.
12: Però una cosa és ajudar algú que s'ha fet mal.
10: Deia per això...
13: Però la curiositat és purament voyeur, eh? O sigui, mires, però no t'impliques.
10: Hòstia, però jo vaig veure aquella senyora que ja n'ha vist al carrer, miro i passa l'autobús per sobre i se sent xaf.
13: Estic d'acord, però tu, a mínim que vas per Barcelona, veus situacions en les que hi ha gent que observa més que una altra cosa. Potser amb curiositat i defenaria, eh? Però observa, però a implicar-se hi ha uns pocs només, que acaben fent el gest de fer alguna cosa, com una senyora gran o un nen...
9: Té un cost implicar-se.
11: Sí, sí, de vegades veus aquell que diu no, tira, és igual, passa.
13: Ni t'explico al metro,
9: si ets tu qui truca a l'ambulància... A l'ambulància no truques al 112.
10: Sí,
9: T'han de trucar tres vegades, t'has d'identificar altres tres vegades.
13: Sí, sí, sí.
9: O sigui, que no és que diguis, bueno, és que...
13: No, ni t'explico una situació mínimament complicada al metro. Algú que, jo què sé, està fent una mica, no sé, està generant una certa violència en el context, que no sigui física o no hi hagi agressivitat, però hi ha una mena de... La gent s'ho mira, baixa el cap, va a una altra banda...
11: Intenta evitar, sí. Intentes no entrar-hi, sí. A mi, de tot plegat, el que em queda la conclusió és que si mai vull escriure un llibre o una sèrie, us llogaré com a guionistes, perquè d'una única cosa heu tret 25 teories.
10: Ja ens hem quedat.
9: I les que no sabem, que el Pere
11: s'ha guardat per no ser...
1: No, hi ha dit una que aquest home potser ja tenia lictus abans, no, i els altres van assentar la taula.
9: Sí, clar, perquè tu vas...
11: No ho sabem. Ja veig que tot va millorant.
13: No, seguim aquí, que aquest marxarà ràpid.
11: Exacte. Que té pressa per marxar.
9: No molestarà.
13: Doncs que aquest se l'emporta.
10: Sí, a més, la conversa que tindran no es carregarà
11: aquest,
10: gaire.
11: Exacte,
10: no.
11: Aquest parla poc.
13: Hem acabat traspassant la llibre.
11: Gràcies i bona tarda. Passen 20 minuts de les 3. Fem una pausa i de seguida entrem en matèria.
14: Catalunya migdia. Per tu, que l'estiu fas senderisme, i per tu, que t'agrada més el submarinisme. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Un litre d'oli d'oliva carbonell suau o sabor amb un 29% de descompte, ara a 3,99 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
15: Joan, demà hem d'anar a Igualada.
16: I després a cala meva mare, Olot. Carreguem les cadires i cap a Reus, que juga el meu nebot.
17: Molt bé.
16: Arribarem a tot?
17: El cotxe segur que sí, però nosaltres no ho tinc clar.
18: Nou Volkswagen ID3 Neo 100% elèctric amb fins a 628 quilòmetres d'autonomia. Per arribar a tot, encara que no arribis a tot, descobreix-lo a la xarxa de concessionaris Volkswagen de Catalunya.
19: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana. La descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme, Diputació de Lleida.
14: Catalunya migdia.
20: Si t'hi fixes, l'ordi és el que fa el ganxo. Mai no veus l'espiga dreta?
21: Camí de Cabres és un recorregut sonor per les feines del camp i el ritme de les estacions.
20: Avui és un dia important com a esquiladora. Moltes mans per plegar la llana, per agafar les ovelles.
21: Un viatge pel paisatge que canvia al llarg de l'any. Del verd dels sembrats, el groc de l'estiu i la baixada del bestiar a la tardor.
22: Hi ha una cabra que acaba de parir.
20: Ara mateix.
21: Camí de Cabres, el podcast del pastor i historiador Marc August Muntanya i el fotògraf Martí Albesa.
22: Pagesos i pageses, aquest és el vostre podcast.
21: Aquest estiu, els dissabtes a les 4 de la tarda a Catalunya Ràdio.
23: L'estiu és tu.
21: Catalunya Ràdio.
23: La llum dins dels meus ulls.
14: Som 3CAT.
23: L'estiu ets tu.
21: L'estiu ets tu.
23: Quan em mires...
0: i Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
4: D'aquí a 7 minuts seran 3:45 de la tarda. Som a Catalunya Migdia amb el Pere Rossinyol, la Isabel García Pagán i el Miquel Àngel Escobar. El dia que hem conegut que la inversió de l'Estat a Catalunya baixa l'any 2025 i només representa el 8,6% de la inversió de l'Estat a totes les autonomies. La inversió a Catalunya és més de dues vegades inferior a la que ha rebut Madrid, un 21%. Mentre que la contribució al PIB és pràcticament la mateixa. Catalunya suposa el 19% del PIB espanyol i Madrid el 20%. Són les dades que el govern espanyol ha enviat als grups parlamentaris i a les quals ha tingut accés 3cat.info. Catalunya també ha rebut menys inversió que el País Valencià, que ha obtingut un 11% d'inversions, mentre que el seu PIB és del 9%. A Galícia i Andalusia s'ha rebut un 10% cadascuna. És especialment beneficiós per Galícia perquè el seu PIB és del 5%, mentre que Andalusia també rep un percentatge per sota del que aporta perquè el seu PIB és del 13%. Si comparem la inversió de l'any 25 a Catalunya, aquest 8,6%, amb anys anteriors, veiem que el 2024 va rebre gairebé un 11% de tota la inversió de l'Estat a les autonomies i que l'any 2023 va ser el 9%. Aquest 8,6 de l'any 2025 és gairebé el mateix percentatge d'inversió que l'any 2015, és a dir, fa 10 anys, amb un govern presidit per Mariano Rajoy. I si ens ho mirem amb xifres absolutes, l'Estat va invertir a Catalunya l'any passat 1.300 milions d'euros, que és, com dèiem, gairebé el 9% del total dels diners que va destinar a les comunitats en obres i serveis públics que són competència seva, com per exemple Renfe. Saludem Guillem López Casasnovas, catedràtic d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra. Professor Casasnovas, bona tarda.
3: Hola, molt bona tarda, tingueu.
4: Què li semblen aquests números?
3: A veure, per buscar-li una cosa positiva, que a l'Estat no li toca altre remei que posar en evidència el que, a través d'altres maneres, que és la balança fiscal, molts han anat denunciant. Ara ja és explícit i notori. Destaquen coses, eh? De la inversió de l'Estat el 25 va ser de 32.000 milions. Regionalitzen quasi bé la meitat. Vol dir que l'esforç de territorialització no es dona. D'aquesta meitat, la nota de la Generalitat posa negret els destacats, també és ben curiós, perquè diu que del 23 al 24, en termes nominals, la cifra augmenta. El que no diu és que del 24 al 25 la cifra nominal no augmenta, sinó que baixa. I com heu dit molt bé, quan el 23, que és la data que per fer una composició mitjana més interessant, 23-25, per allò de que el 25 no marqui, si tu te mires el que representava Madrid, com heu dit, respecte de Catalunya, ja abans, el 23-25, aquesta mitjana era doble, Madrid per Catalunya. Actualment, després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Llavors, jo ja no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra, en realitat, és el poc interès que tenen en creure's ser un estat territorialitzat. Perquè les xifres aquestes d'inversió, si pensàssim en el quadre macroeconòmic de les inversions que ha de fer Catalunya, les pròpies, el mínim que hauria de saber és totes aquestes empreses que actuen sobre Catalunya, quines són els seus pressupostos d'execució. Difícilment pots coordinar el quadre macroeconòmic de l'impacte que tindran les inversions en el teu país quan la meitat ja ni es territorialitzen i del que es territorialitza a tu no et toca ni la meitat del que et correspon per població. Llavors, la part positiva, com dic, és que ja hi ha un reconeixement explícit després de molts anys, alguns de picar pedra.
4: Clar, perquè aquests números, que queden molt en l'àmbit teòric i que, per tant, a vegades em sembla que siguin difícils d'aterrar, però, clar, això deu ser un fre per l'economia catalana, és a dir, perquè, a més, no són fruit d'un any, sinó que, com vostè deia, ja és una constant des de fa molts anys. I això suposa que l'economia catalana no es pugui desplegar com s'hauria de desplegar.
3: Exacte. I no és només per l'impacte global, sinó per la pròpia coordinació. Si algú fos responsable de veritat del quadre macroeconòmic de l'economia catalana, voldria saber què pensa executar en aire, què pensa executar cada any ports, què pensa executar ADIF, perquè, per exemple, les dades que tenim augmenta el 24 ADIF, però Renfe i AVE baixen. Vull dir, quina coordinació pot tenir la nostra consellera de transports o d'inversió pública en general sense saber què acabaran executant totes aquestes empreses públiques que actuen sobre el territori? I fixem-nos que estem parlant de les inversions d'aquests 32.000 milions del 25, de les quals se'n territorialitzen només la meitat, i de aquesta meitat només un 8%, 8,6% arriba a Catalunya. Anem a veure en tota la resta de despesa que l'Estat fa sobre el territori, despeses de serveis, despesa corrent, que continuen sense tenir llum i taquígrafs del que és l'impacte sobre el dèficit fiscal.
4: Hi pot haver alguna explicació per aquesta diferència que no sigui política, o és una voluntat política?
3: Jo, sincerament, en els darrers temps hem estat mirant en l'Administració General de l'Estat, l'IGAE, si es podria fer si es podria trobar una lògica de l'actuació de la, no només de les inversions, també de la despesa corrent. I al final acabes amb una valoració política que tampoc pots dir que es correspongui en què el partit del govern, l'Estat, és el mateix que el de Catalunya i, per tant, es vol tenir a bé. A veure, les empreses públiques responen a criteris diferents, que l'únic que pot dir és que es coordinen molt malament o mínimament amb el que són les inversions que s'han de fer a Catalunya, de serveis que incideixen sobre Catalunya. I penseu que no tenim AENA en tot això, eh? AENA és el gran distorsionador i no està dintre d'aquesta inversió que ara s'està territorialitzant. Mm. Per tant, és mala peça per a algú que sigui responsable del conjunt de l'economia productiva del país.
4: Quan sentim que Madrid va com un tro, que a Madrid l'economia creix, clar, podríem dir que va dopada, entre cometes, amb aquestes xifres, a més, constants?
3: Madrid ho té tot a favor. De l'únic que no em pot treure superàvit és de ports de l'Estat, perquè de moment no tenen port. És a dir, quan la inèrcia domina i els criteris de funcionament prioritzen algunes comunitats per sobre d'altres, jo, de fet, pensava avui que aquestes xifres, l'únic que pot anar bé per Catalunya, per la Generalitat, en aquest moment, pel govern, és per mostrar commiseració quan es demana un finançament autonòmic nou, de que no se queixin tant dels privilegis que té Catalunya, perquè aquestes dades mostren que en tema almenys d'inversió no tan sols és un privilegi, sinó que és realment una sangria.
4: I per Catalunya tenir aquestes xifres de manera sostinguda en el temps, què implica?
3: Per mi, el que he comentat al principi, des del 2013 tinguem el 25, després de tot el que s'ha dit de Catalunya, que volia espoliar Espanya, etc., tinguem la xifra més baixa de la sèrie, des del 2013 al 25, vol dir dues coses: que per una banda, la inèrcia de l'Estat fa la seva feina, i també vol dir, per l'altra banda, que tots els qui lluiten políticament contra això, de moment no s'estan ensortint gens. Mm.
4: Professor Guillem López Casasnovas, catedràtic d'Economia de la Universitat Pompeu Fabra, gràcies per acompanyar-nos i bona tarda.
3: Gràcies, bona tarda, tingueu.
4: Les xifres són molt contundents i l'explicació que ens ha fet del professor López Casasnovas també. No sé com ho veieu.
13: Jo el que no sé és on està la notícia, diríem, parlant de periodisme, no? Quan una cosa... ens hem de preguntar què passa, després de tants anys, però parlem de dècades, te n'adones que hi ha dos elements, no? Un, que és estructural. Segurament forma part de la pròpia lògica de com s'ha construït o com s'està construint l'Estat, que necessita un pol central fort i que domini, sotmeti econòmicament, estigui per davant de la resta. Això ha trigat molts anys i al final, en certa mesura, ho estan aconseguint en Barcelona o en Catalunya, no? Ja està en un punt més en el PIB quan històricament Barcelona o Catalunya havia estat per davant. I després, perquè al final aquest element estructural, que jo crec que també té una lògica de deep state, acaba condicionant tots els governs, ja sigui el Partit Popular o ja sigui el PSOE, i també a Catalunya, perquè això ha passat amb governs de Convergència, amb governs tripartits, amb governs del PSC, i ha donat crisis enormes. l'última, evidentment, la que a partir del 2010, doncs, una mica encadena allò del procés. Per tant, és com una pedra a la sabata que no pots treure, que no tens manera, que, i que al final la gent s'hi acostuma, el que passa que a la llarga doncs està generant efectes absolutament perniciosos per l'economia catalana, per l'esforç dels catalans, per la fiscalitat, des del punt de vista del retorn que pugui tenir. I clar, al final, jo crec que això doncs augura, quan sigui, doncs una altra crisi potent, política, que, bueno, que ja veurem com es dona i quins elements té, quins requeriments, però aquesta qüestió de base, que està sempre en, la, en el problema, diguem-ne, català amb Espanya, doncs ressorgirà, perquè a més estem assistint en un moment en què, quan això passa, però els serveis funcionen i més o menys el país tira, dius, no ho sé, és injust, és que ara a sobre no funciona res. I no funciona res, l'economia no tira, la classe mitjana catalana s'està empobrint, i això al final genera un caldo cultiu que ves per on peta.
9: Bueno, és que aquí preguntaves a Miquel Àngel on està la notícia és la persistència del greu. Ja,
13: sí, d'acord.
9: I la notícia també és que facin públic els, aquests números després de molts mesos en què el Ministeri d'Hisenda, que inicialment els feia públics cada semestre a través de la seva web, decidís deixar de publicar-los i, per tant, semblava que si no veies els números, la, no, aquest greuge,
11: no
9: de, el greuge comparatiu en de l'execució pressupostària entre Catalunya i Madrid no existia. I ara, a més, ho fa de manera vehicular, o sigui, envia al Congrés, com dient, i que a veure si despistem una mica més.

0: si totes aquestes eines que s'han anat inventant en els últims anys, tipus allò, l'encàrrec de gestió, la creació d'empreses mixtes per l'execució, si això soluciona el problema, perquè si, com deia el professor, el problema és que no hi ha control sobre el que executen les empreses públiques més enllà del que s'executi directament des dels ministeris de manera territorialitzada, doncs hi ha un forat negre que s'extreu el control no només de l'autonomia receptora o de la comunitat receptora, sinó també del govern de torn.
1: Sí, jo la dinàmica d'anàlisi de sempre en funció de les balances fiscals, és a dir, com que porto tant, he de rebre tant. És una cosa que sempre m'ha semblat contraproduent i que no, o sigui, perquè crec que és molt més raonable tenir una planificació que en funció de les necessitats s'inverteixi sense tenir en compte què ha portat cadascú. Ara bé, dit això, òbviament, si amb una perspectiva del temps, que això crec que és indiscutible, t'adones que sempre va en la mateixa direcció i que hi ha una estructura d'estat que jo crec que amb aquestes xifres, que òbviament no només aquestes xifres, però que, deia la Isabel, les tornen a publicar, crec que no és casualitat que hi ha un ministre d'Hisenda valencià que és una comunitat fins i tot més perjudicada pel sistema de finançament que la pròpia Catalunya, i hi ha una pila de comunitats, no només Catalunya. Catalunya és una entitat, una comunitat autònoma molt perjudicada, però hi ha moltes altres comunitats autònomes també molt perjudicades. Doncs el que deia és que això és reflex d'una construcció de l'Estat, que aquestes alçades crec que no hi ha cap dubte de que respon a un projecte polític. Això és un debat de 200 anys, i que en els últims anys, sobretot des de l'arribada de l'Aznar a la Moncloa, ara ja fa 26 anys, de l'any 96, perdó, 30 anys, doncs que encara va tenir més embranzida aquestes grans dinàmiques que després costen de moderar o de canviar quan guanyes un govern. Òbviament això no és cap excusa, però hi ha una gran dinàmica en aquest país que hi ha un projecte hipercentralitzat, hi ha una pila d'entitats, de comunitats autònomes o de nacionalitats, o el que en vulguem dir, perjudicades, i òbviament hi ha un projecte alternatiu en aquesta visió d'estat tan centralista que en els últims 200 anys ha governat poques vegades i que quan governa, doncs, és molt difícil canviar aquestes inèrcies, i crec que les dades són suficientment dures i fortes i explícites com perquè aquest marc, amb independència, sí, com és en el meu cas, que em sembla contraproduent analitzar des d'un punt de vista l'economia amb els temes de balança fiscal, però quan hi ha aquesta recurrència, doncs és evident que aquest país, doncs, no té el millor disseny possible i que això és molt difícil de canviar i que és molt important que es faci.
0: És que ni tan sols que recorre a les balances fiscals, podria compartir aquesta reflexió que fas, però és que en el cas de l'execució pressupostària no cal recórrer a les balances fiscals.
1: Tens raó.
0: Ni a la comparativa Madrid-Barcelona, ni a tot aquest tipus de referències que són molt més visuals o que són molt més fàcils d'entendre per la ciutadania. Es tracta de complir compromisos adquirits al Congrés davant de la ciutadania.
1: Sí, sí.
0: O sigui, si s'aprova una llei com són els pressupostos, que ens vam cansar i ens hem passat la vida dient que és la principal llei de cada any, malgrat ara ja ens és igual, perquè també ens han fet creure que es governa millor sense pressupostos, són compromisos adquirits any rere any incomplerts. I això no només reforça, depenent dels que compleixis o dels que no compleixis, no només reforça aquesta visió d'un estat, d'un determinat disseny de l'estat, no? Evidentment molt més centralista que perifèric i tot això, sinó que reforça la desafecció de la ciutadania cap als seus polítics, que saben perfectament que no compliran els compromisos adquirits. I podem parlar de les grans xifres, però és que al final estem parlant de la rotonda de la carretera tal, estem parlant de coses que afecten i molt el dia a dia de la ciutadania i que queda a sota aquest volum de xifres i aquests percentatges. Però és que si els polítics no són capaços de complir els seus compromisos votats i referendats en llei any rere any...
2: Però Isabel, és que no és que no compleixin els compromisos en Catalunya o en molts altres, és que en el cas de Madrid, en termes d'execució pressupostària o d'inversions, sí, però supera el 100% del pressupostat. I això cada any,
0: com
2: això que parlàvem,
0: que
2: no? El doble, aportant el mateix PIB amb una població semblant, el doble d'inversió.
0: Però bueno, Miquel Àngel...
2: I un altre any... És que passa alguna cosa, no?
0: Que sí, si no... Si dono la raó...

0: Oh, però el que dic és que fins i tot traient de sobre aquest tipus de comparatives, que són les que realment s'entenen i les que et porten a fer aquest tipus de reflexions, el que fan és no complir. Llavors, quina justificació poden tenir els socis d'aquests governs, siguin quins siguin, per continuar donant suport a determinades polítiques quan saben que no es compleixen?
1: En aquest sentit, del que explica l'Isabel, jo crec que hi ha una part que hem contribuït els periodistes, i ja no estic criticant en general, sinó jo a mi mateix, perquè jo també ho he fet moltes vegades, que ha fet, diguem, que l'aprovació dels pressupostos es converteixi en un acte purament publicitari, propagandístic, no? S'aproven uns pressupostos, això no ho estic pas elogiant, o sigui, em sembla horrorós, s'aproven uns pressupostos amb finalitats publicitàries. I els periodistes normalment ho explicàvem, ho expliquem, com si això fos la veritat. Ho hauria de ser la veritat, però com explica la Isabel, des de fa molts anys, quan després vas a l'execució, doncs no té res a veure amb els pressupostos que s'han aprovat. No només amb els temes, diguem, de territorials, que Catalunya rep menys i Madrid rep més del que es considerava estètic presentar, perquè com que els pressupostos es presenten de manera publicitària, doncs queda malament que Madrid pugi tant i Catalunya tingui tan poc. Però és que això passa amb totes les altres partides.
2: Per la via de l'execució, després ho arreglen, no?
1: Sí, però passa amb totes les altres partides. Quan s'ensenyen els pressupostos, sembla que seran els més socials de la història, que hi haurà gasto per ensenyament, per habitatge, no sé què, defensa poquíssim. Quan dos o tres anys després es pot veure l'execució, que jo, això ja els periodistes normalment ja ho fan menys, i insisteixo que no estic criticant els companys.
0: No, ho fan menys i t'amaguen les dades. Sí,
1: però sempre hi ha la possibilitat en molts altres casos, com els gastos de defensa, les despeses amb ensenyament, doncs quasi sempre, quan vas a l'execució, les coses guais són molt menys i les coses que no interessa han rebut molt més. I això, en part, crec que és conseqüència també, la culpa és els que volen presentar uns pressupostos publicitaris, però si haguéssim sigut una mica més punyents, insisteixo per última vegada que no estic criticant a ningú sinó a mi mateix, perquè jo me n'he fet uns farts d'explicar lo interessants que són aquests pressupostos i després no anar a mirar tres anys després que no tenien res a veure amb la publicitat que ens van vendre.
2: En tot cas, no se li pot criticar a aquells que no donen suport als pressupostos si ho fan amb l'argument de que els anteriors no s'han complert. I que els anteriors tampoc, i que els anteriors tampoc, i així successivament, no? Al final dius, home, si tu fes un plantejament, per alguna raó, un any o dos anys, pot oscil·lar. El que no pot ser és que de manera reiterada una comunitat que es pot comparar perfectament en població i PIB entre com Catalunya i Madrid tinguin comportaments des del punt de vista de la inversió i de l'execució de la inversió tan diametralment oposats. Aquí hi ha una voluntat de castigar alguns o d'afavorir en accés a uns altres, i això té conseqüències econòmiques i socials.
3: I el que em sembla encara més, que a mi crida més atenció, és que fent això aconsegueixen instal·lar el relat contrari. Sí, sí. Si tu parles amb els ciutadans d'altres comunitats autònomes, i la sensació que tenen allà és que no, és que els catalans s'estan enduent els diners amb dos mans. Com aquell qui
2: sí, perquè mai ho diuen de Madrid.
3: No, exacte.
2: Mai
3: ho diuen de Catalunya.
2: Ho diuen de Catalunya, no ho diuen de Madrid.
3: És més beneficiada, i això sí que a vegades sobta, però vaja. Queden 17 minuts per arribar a les 4. Segur que d'això en seguirem parlant, i fa la sensació que això no s'arreglarà d'avui per demà, i veurem si s'arregla mai. Tampoc no s'ha arreglat d'avui per demà un altre problema que afecta la ciutat de Barcelona. Dilluns que ve només podran tornar a casa seva els veïns de dos dels 8 edificis evacuats des de fa 10 dies per l'esvoranc al Putxet, a Barcelona, provocat per la tuneladora de les obres de la línia 9 del metro. Les autoritats han decidit fer un retorn esglaonat i és possible que la setmana que ve puguin tornar els veïns dels altres immobles de la zona, però insistim que és probable perquè ara mateix no està confirmat. Per tant, clar, això que en teoria havia de ser un parell de dies, ja en fa ben bé 10... I de moment dilluns tornaran alguns, que no tots.
0: És un exemple més de la precipitació de determinades autoritats per tapar no només l'esvoranc, sinó també l'esvoranc de confiança que genera l'esvoranc. Perquè, efectivament, ben dit. Ens van dir que un parell de dies els veïns estarien a casa, la setmana passada van dir que una setmana més, i ara continuem sense tenir notícies. Em sembla bé que retardi tot el que sigui necessari per garantir la seguretat de les persones, i si les esquerdes hi són i no hi continuen apareixent, és normal que es prenguin totes les mesures de seguretat, però també farien bé en no minimitzar els problemes, perquè després el que passa és que queden en evidència. I per molts dies que passin i el Pere digui que els periodistes ens en oblidem d'anar d'anar a comprovar com està el tema, crec que el fet de que hi hagi aquest esvoranc a Barcelona i tants veïns desallotjats de casa seva durant tants dies, crec que mereix un exercici de transparència i de realisme a l'hora de manifestar quines són les previsions, perquè si no n'hi ha de previsió, doncs no la manifestis.
2: La política sap que al final hi ha coses i coses, però algunes, si es gestionen prou bé la immediatesa, acaben tenint un impacte efímer, no? Perquè l'esvoranc es tapa i se suposa que el problema ja està resolt i aleshores ja has de gestionar les famílies que han de tornar després a casa, no? I això, bueno, doncs al final, dues setmanes després ningú se'n recorda, perquè mentrestant han passat mil coses més. I això ho sap la política perfectament. A partir d'aquí intenten fer allò de tapar el forat i res més, i després tot el que té a veure amb fer-los tornar i assegurar... no sé, allò que s'hagi d'assegurar allà, no? Sóc un geòleg. Doncs, bueno, ja tranquil·lament ja ho anirem fent, no? Ja fa dues setmanes o una, no? Que aquelles persones estan allà. O no estan a casa, millor dit, no? I estic d'acord que cal una mica més de serietat. Una mica més d'explicar què ha passat realment, perquè això ha degut a dir un immens important, i assegurar que, home, la gent té un horitzó per poder tornar a casa. Perquè, si no... em sembla molt poc respectuós per tota la gent que ho ha patit i que aquestes coses poden passar. Vull dir que no és que no hagin d'existir els errors, però un cop han passat, home, has d'entomar la crisi amb la màxima empatia, la màxima serietat i transparència per, d'alguna manera, minimitzar al màxim l'impacte que s'ha de tenir sobre persones.
3: El que diuen des del departament és que, per sobre de tot, hi posen la seguretat i que, per tant, òbviament, no deixaran tornar a ningú sense tenir la certesa absoluta que ja no hi ha cap perill, i després que els terminis dels dos dies i tot plegat, que no els va posar el departament, que en tot cas el van posar, doncs, els mitjans de comunicació arran del que es deien els tècnics. Però...
0: arran del que deia algú, vull dir, no ens inventem, diguéssim. Jo és que no paro de pensar en una senyora, una veïna d'un dels edificis, crec que del primer que van desallotjar, que quan li van dir que desallotgés, va dir que s'esperessin, que anava a dutxar-se, que no sortia al carrer de qualsevol manera. Doncs menys mal, diguéssim, no? que van donar temps a la gent a agafar les seves coses i han pogut entrar amb el control dels bombers per anar a buscar pertinences personals, però realment... O posen un horitzó, o l'horitzó és no sabem quan tornareu i mirem de gestionar-ho d'una altra manera, però no, el que no pot ser és que donin la imatge o ofereixin la imatge de que això aniria relativament ràpid o seria relativament senzill i després veiem que no és així.
1: Però és en veritat tot això que esteu dient? Jo crec que l'horitzó, pel que ha dit l'Òscar, l'està posant, no? O sigui, cada dos dies, o sigui, no recordo tècnicament com ho has dit, però ja estem ja amb un horitzó que ha sigut dues setmanes més tard.
3: Dilluns
1: que...
3: tornen dos dels vuit, es tornen els veïns de dos dels vuit edificis i s'espera que la setmana que ve puguin tornar tots, però això és un s'espera, eh?
1: Sí, però sí, sí.
0: Que no passi, s'esperava que tornessin tots la setmana passada.
1: Sí, però també quan va començar semblava que s'imposava un marc analític en què estàvem en un Carmel 2. I no té res a veure...
0: No,
3: entre altres coses, per la manera com s'està fent aquest túnel, que no té res a veure amb la manera com es feia el túnel.
1: No té res a veure, però hi va haver el primer dia, hi havia sobretot alguns mitjans que parlaven ja del tripartit, com si el tripartit, recordant la imatge del tripartit i no sé què, no sé quantos, i hi havia un intent de posar un marc de que la disbauxa era un Carmel 2. No és així, estem en el mateix marc del primer dia i en comptes de tornar a casa en una setmana, doncs igual es tornen tres. Però vull dir, aquesta gent jo crec que ha estat atesa, sempre hi ha coses millorables, tenen un horitzó de tornada, es pot fer millor, però sempre en aquest marc de que això no és un Carmel 2 i de que aquí, diguem, la prudència no em sembla una mala pràctica i... La cosa és, no, estarem 15 dies més del que estava previst, d'acord, però estem parlant d'això, que estan 15 dies més del que havíem previst i mentrestant estan ben atesos en un altre lloc, doncs tant de bo aquests 15 dies no hagués calgut, tant de bo des del principi fos clar, ja en el mateix moment, l'horitzó, però crec que al final l'horitzó i el que ha passat doncs no deixa de ser una cosa relativament ben portada amb aquest gap de que, bueno, 15 dies, que no estic minimitzant, però que no estem en un horitzó del Carmel que en el principi molta gent o alguna gent va intentar col·locar com si fos el marc d'actuació i no té res a veure.
3: 10 minuts i seran les 4. Mentrestant, encara ressona la decisió d'ahir del TJUE, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea. El govern espanyol vol fer evident que la justícia europea ha donat per bona la llei d'amnistia i ha arribat avui a proposar que Carles Puigdemont torni a Catalunya, tot i que el detinguin. Si ahir el ministre de Justícia, Félix Bolaños, demanava als tribunals que apliquessin la llei, avui un altre ministre, en aquest cas Òscar Puente, ha llançat aquesta idea en una entrevista a Ràdio Nacional d'Espanya.
4: Si jo fora el senyor Puigdemont, jo me plantava avui en Espanya, sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político, porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. Lo tiene a huevo. Pero yo me plantaba hoy en España y que me detenga...
3: Lo tiene a huevo, és la frase que...
2: Ah, no,
3: he vist cares a la taula com si hagués dit una altra cosa. No, ha dit lo tiene a huevo. Des de Junts per Catalunya, el secretari general Jordi Turull ha respost de seguida, ha acusat el ministre de ser un miserable, un frívol, i ha insistit que el seu partit no es replantejarà el trencament de relacions amb el PSOE, tot i que l'amnistia vagi pel bon camí. No sé què us sembla aquesta frase d'Òscar Puente.
1: És que jo crec que l'Òscar Puente està parlant en termes del PSOE. És a dir, el PSOE està començant a plantejar i ell és la persona, diguem, l'avantguàrdia d'aquest discurs, de que hi ha l'ofert, de que hi ha un pols del poder judicial, de que... i per tant està en aquest marc. No és que estigui... Entenc la recepció d'aquest missatge per part de Junts, de veure-ho com una provocació cap a ells, però en realitat està en un marc de dir aquí hi ha un problema gravíssim per la justícia, si el tornen i detenen el Puigdemont, s'evidenciarà aquesta barbaritat d'aquesta insurrecció del poder judicial. I això està en aquest marc de Madrid i de determinats sectors del PSOE, que ha codificat per Junts, com si això fos un dardo contra Junts, doncs vol dir una altra cosa. I que entenc que si es decodifica així, s'emprenyin, no? Però que crec que en la intenció del ministre està aquest marc de confrontació global contra el poder judicial insurrecte.
0: Sóc incapaç de fer aquesta lectura generosa
3: sí, a les paraules. Quan escoltes l'entrevista, el que ve a dir Òscar Puente és que vingui, que el detinguin, que llavors demanarà la veia Scorpus i de seguida el trauran. No sé si ja, però a la presó ja anirà,
0: diu,
3: I qui te garantia?
0: Això ho diu, qui ho diu? Òscar Puente, president del Tribunal Suprem?
3: No.
0: Vale.
1: Ho diu un dirigent que creu que el poden posar també a la presó qualsevol dia pel tema dels morts de l'accident de tren, que ja alguna premsa ja ho ha apuntat. Que hi haurà querelles contra ell per negligència, o sigui, ho diuen algú que està en aquest marc.
2: Jo crec que a mi són unes declaracions que m'han sorprès una mica. Primer perquè, en el fons, parlar de que vingui i et detinguin, és veritat, són un punt frívol, no? Crec que ho he dit.
0: No, perdona, és més frívol encara quan dones lliçons de lideratge.
2: Exacte, no? Però m'ha semblat com dir...
0: Si jo fos ell, tal, i seria...
2: Com si anar a la presó fos una cosa que, bueno, pues, mira, no tinc res a fer aquesta tarda, doncs pues vaig a la presó, no? Però a banda, també m'han sorprès perquè confirmen, i jo pensava que al PSOE no li acabava de convenir això, aquest marc de màxima polarització. No? Jo tinc la sensació que des del PSOE volen conflictivitzar amb el Partit Popular i amb l'ultradreta en un terreny fonamentalment ideològic, no? De polítiques socials, de llibertats i aquestes coses que el PSOE quan es posa en campanya doncs ho fa prou bé, no? I en aquest marc de polarització amb un Vox una mica desmarxat li anava bé, no? Clar, si Puigdemont ve... Arriba el dia que sigui, que tingui clar segurament doncs, que no passarà això, que diu que no passaria res, que és anar a la presó. Vull dir, està clar que has d'estar d'això, perquè el Suprem es posiciona, cosa que ja veurem. Jo tinc la sensació que això despertarà, també activarà determinats discursos de l'ultradreta espanyola.
1: Però PSOE,
2: això jo crec que no li anava bé, però potser sí que els hi va bé, en aquesta lògica de polarització.
1: Amb la lògica del poder judicial contra el poder legítim del Parlament i de les urnes.
2: Sí, però perquè situa el poder judicial al costat de l'ultradreta, que és exactament on està la cúpula del poder judicial.
0: Sí, però si vols polaritzar...
3: Que vol polaritzar. I el que és fàcil és fer-ho amb la presó d'un altre.
0: És el que anava a dir jo, no pots fer servir a Carles Puigdemont d'hostatge de la teva polarització, diguéssim. Perquè si realment hi ha coses que són insostenibles, aquesta n'és una, que és la frase també del ministre, no? Hi ha coses que són insostenibles.
1: Però fa molts anys
2: que són insostenibles. Sostenibles ara, perquè ja però la, de,
0: o sigui,
2: la Unió
0: les preguntes que tenim sobre la taula després de la decisió d'ahir del Tribunal de Justícia de la Unió Europea és quan torna Carles Puigdemont i qui gestionarà aquest retorn, qui gestionarà des de la Moncloa aquest retorn i qui té l'espita per decidir qui, com es vehicula aquest calendari és, per una banda, el Tribunal Suprem i, per una altra banda, Pedro Sánchez. Segurament el senyor Óscar Puente té més informació que nosaltres sobre quan han de ser les eleccions generals o no han de ser les eleccions generals. Però és una partida que s'està jugant entre, efectivament, el poder judicial i el poder, en aquest cas executiu, i el legislatiu, amb els líders independentistes com a hostatges.
1: Però si tu vols
0: i llavors, anar... Molta empatia no demostra Óscar Puente no. Per després anar a reclamar que Junts continuï donant suport a la majoria d'investidura.
1: També hi ha l'estil personal enutjós de l'Óscar Puente, que juga un paper determinat en el govern i que no s'ha de prendre la part pel tot i tot el que vulgueu. Però insisteixo que, òbviament, si demà arribés el president Puigdemont i el detinguessin, pel món i per la justícia i per Europa i per tothom, quedaria, jo crec que molt reforçada, la idea de que la justícia espanyola hi passa algú. Amb independència, diguem, de si això...
0: Qui carrega amb els coses d'això? Ja passava abans, passava abans que les coses li passessin al PSOE.
1: Després d'una sentència com la del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, en què ha avalat l'amnistia, i que, per tant, no hi ha dubte per Europa, que l'amnistia és correcta, constitucional, etc. Que el beneficiat teòric de l'amnistia arribés a Espanya i fos detingut, òbviament... Jo no crec que això sigui una bona proposta, i menys fet d'aquesta manera que ho ha fet l'Óscar Puente. Però òbviament, això seria un cop fortíssim contra la justícia espanyola, que ajudaria, en aquest marc de polarització que estem dient, a dir... Hi ha un poder judicial a Espanya que no és normal.
3: Per tant, això és el que li interessa al govern espanyol.
1: I també entenc que també els independentistes.
2: Bueno, però és que aviam, els independentistes...
1: Entenc que els independentistes consideren que han sigut víctimes d'una repressió que Europa no ha acreditat.
2: I els de Podem...
1: Sí, el bloc d'investidura.
2: Està clar.
1: Bueno, per tant, no és tan absurd políticament. Una altra cosa és com es planteja, si és viable, si sembla un xuleta que està dient, que està donant, que està ficant-li el dit a l'ull... Tot això estic d'acord, però que en el fons en aquí hi ha una proposta política de fort recorregut i de fort impacte, crec que també és veritat.
0: Estem d'acord que si hem de donar totes aquestes explicacions no és reeixida la proposta.
1: La manera de formular-la, sens dubte que no.
2: Jo des del punt de vista de l'anàlisi del que vol el PSOE, que és màxima polarització,
1: el PSOE i el bloc d'investidura.
2: Aquesta, el PSOE, fonamentalment, perquè és el que s'està jugant d'alguna manera les eleccions, no? I que passaran quan passin de l'any vinent, no? I, per tant, en aquesta lògica... Però jo estava convençut que necessitava un altre tipus de polarització, que era ideològica, no? Aquella de... Bueno, doncs que ve l'ultradret és carregar els drets i el trastat del benestar...
1: Jo crec que estem en un altre escenari.
2: I és evident que és un escenari que, vist així, també li pot sumar. El que passa que, insisteixo, si en el cas que dubtosament el president Puigdemont li fes cas a l'Òscar Puente...
1: Òbviament.
2: I entrés per la porta i fos detingut, aquí genera una polarització que no sé si afavoriria el PSOE.
1: El PSOE creu que sí.
2: No sé, perquè el PSOE en aquest aspecte també està bastant trencat, des del punt de vista de l'amnistia.
1: L'amnistia té el suport de la majoria del Congrés dels Diputats.
2: L'amnistia és un element que va causar fortíssim debat dintre del PSOE.
1: I que va guanyar clarament la línia del Pedro Sánchez.
2: Però
1: i que les enquestes diuen que els espanyols estan a favor de l'amnistia.
2: Hi ha gent encara poderosa dintre del PSOE, que això no ho veu gens clar.
1: La gent poderosa dintre del PSOE, que això no ho veu gens clar, quan hi ha un Consell Federal, doncs és un.
2: Bueno, en el PSOE dintre hi ha molta cosa. Que no està gens d'acord amb això.
1: No saps,
2: el president Illa, doncs no fa tants anys, deia ni amnistia ni nada d'això.
1: I el Puigdemont deia, mai pactarem amb els del 155.
3: En moltes enquestes, bona part dels votants del PSOE no estaven d'acord amb la llei d'amnistia.
1: Però ara sí. Al començament, no.
2: Ara estan en un context...
1: Perquè han vist que ha sigut molt útil.
2: On? Ni les balances fiscals, oi, el reencuentro.
1: Estem parlant d'una cosa prepolítica.
2: Sí, home, sí, que és que no hauria...
1: ha sigut molt útil.
2: És que mai no hauria d'haver estat judicialitzat, clar.
3: Pere Rossinyol, Isabel García Pagán, Miquel Àngel Escobar, gràcies a tots tres. Fins la pròxima.
1: A vosaltres.
0: Adéu.
2: Fins la propera.
3: Ho deixem aquí. Arriben les notícies de les 4 i després, ja ho sabeu, la tarda de Catalunya Ràdio de l'estiu amb el Roger Carandell i la Marta del Cor. Nosaltres tornem dilluns a partir de les 2 en una nova edició del Catalunya Migdia. Fins llavors, bon cap de setmana a tothom.
5: Catalunya migdia, amb Òscar Fernández.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 4.
1: Bona tarda, us informa Natàlia Ramon. Catalunya va rebre l'any passat només un 8,6% de tota la inversió que va fer el govern espanyol a les diferents autonomies, mentre que Madrid hi va destinar el 21%. Són les dades que l'executiu ha enviat als grups parlamentaris i a les quals ha tingut accés 3CAT Info. L'economista Guillem López Casasnovas explicava al Catalunya Migdia que les xifres perjudiquen l'economia catalana i que consoliden la tendència a favor de la comunitat de Madrid.
2: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra en realitat és el poc interès que tenen en creure ser un estat territorialitzat.
1: La Conselleria d'Economia destaca que la inversió de l'Estat és gairebé el doble que la del 2018, en l'últim any del govern de Mariano Rajoy. Des de Junts, Mònica Sales ho qualifica d'asfíxia premeditada i assegura que el president Salvador Illa es resigna a les xifres per no incomodar Pedro Sánchez. Més notícies, Maria Costa.
3: Segons el cos d'agents rurals, Catalunya afronta el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. De fet, tot i que han rebaixat a més de la meitat les poblacions en risc, es mantenen 33 municipis d'11 comarques en perill extrem. Per bé que en general les condicions meteorològiques han millorat, aquest cap de setmana preocupa sobretot la simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, Tarragona, les Terres de l'Ebre, Catalunya Central i el Vallès. Hi ha 3 espais naturals tancats: la Ribera Salada, el Solsonès, la Baronia de Rialp a la Noguera i el Montmell, Marmellà, al Baix Penedès. Les tres onades de calor han ressecat molt el sotabosc i bona part de l'arbrat, que ja s'ha convertit en combustible. Ho ha subratllat Antoni Mur, que és inspector en cap del cos d'agents rurals, en una entrevista a aquesta emissora.
4: Ha sigut una entrada a l'estiu molt dura. En quant a nombre d'incendis, és el pitjor inici de campanya d'estiu que hem tingut dels últims 15 anys. Hem de veure com es comporta a partir d'ara la meteorologia, la millora de les condicions, doncs és un bon indicador. I a veure de cara a properes setmanes si permet tenir una perspectiva millor.
1: TMB allargarà una hora el servei de metro diumenge per la final del Mundial de Futbol per afavorir la mobilitat a la ciutat de Barcelona i l'àrea metropolitana. Transports Metropolitans ha comunicat que demà passat, de manera excepcional, tota la xarxa de metro funcionarà una hora més, és a dir, els trens circularan fins a la 1 de la matinada. L'endemà, dilluns, dia 20 de juliol, la xarxa de metro reobrirà a l'hora habitual, a les 5.
3: I els Mossos han detingut 3 joves d'entre 18 i 22 anys acusats d'agredir indiscriminadament altres joves a Barcelona el 5 de juliol a la matinada en unes imatges que es van fer virals a les xarxes. Estan acusats de diversos delictes contra la integritat moral de les víctimes i també de lesions lleus. Hi ha un quart implicat que es va presentar davant la policia per declarar voluntàriament i un cinquè pendent de localitzar, però amb un ordre de detenció. La investigació policial ha permès comprovar 6 agressions, però els agents asseguren que hi ha més víctimes que no han presentat denúncies. Els Mossos consideren que els detinguts buscaven notorietat a través de la difusió de les imatges de les agressions.
1: Descobreixen 2 esquelets de rinoceront sencers de fa 200.000 anys a la cova de les Teixoneres de Moià, al Moianès. Són uns exemplars únics a tota la península Ibèrica. La troballa l'han fet experts de la Universitat Rovira i Virgili. Tarragona, Jordi Barranca.
5: Bona tarda. Fa 24 anys que es fan excavacions en aquest jaciment i fins ara no s'havia fet cap descoberta com aquesta. Els experts de la URB i de l'Institut de Paleoecologia Humana i Evolució Social han trobat 2 exemplars únics. L'investigador principal del jaciment, Jordi Rosell, detalla com ha anat la troballa.
6: Allí hi havia un llac i de sobte apareixen dins d'aquell llac que estàvem excavant una acumulació d'ossos molt grans, entre els quals destaquen sobretot una sèrie de dos rinocerons, un adult i un subadult gairebé adult, sencers, que no tenen precedents pràcticament en lloc del món.
5: Només es té constància de 2 casos com aquest, un a Itàlia i l'altre a Alemanya. Jordi Barranca, Catalunya Ràdio, Tarragona.
1: I I als esports, Marc Andrés.
7: A Esport en directe tenim en marxa la 13a etapa del Tour de França, un recorregut de 206 quilòmetres entre Dol i Belfort. Ara, en aquests moments, tenim un grup d'escapats de 57 corredors a 7 minuts i 18 segons del gran grup on s'hi troba el líder Tadej Pogačar. Això sí, encara queda molta etapa, 66 quilòmetres per arribar a la meta. En futbol, Miguel Ángel Gilmarín, CEO de l'Atlètic de Madrid, ha explicat en un vídeo que el club matalasser no vendrà Julián Álvarez ni per 200 milions d'euros. L'argentí és un dels objectius del Barça per reforçar la plantilla. Un Barça que a les pròximes hores incorporarà l'extrem alemany Karim Adeyemi com a nou jugador, mentre Ter Stegen s'ha entrenat de nou avui amb l'equip blaugrana a l'espera de fer oficial la seva marxa a l'Ajax cedit. També en futbol, el Badalona Women ha fet oficial el fitxatge d'Izarne Sarasola, defensa basca de 24 anys, provinent del Nans francès. En bàsquet, de mentres, el Barça ha fitxat el base uruguaià Agustín Ubal, un cop ha rescindit el contracte amb el Manresa. Ubal es va formar al club blaugrana, té passaport italià i signa com a blaugrana fins al 2029. En tennis, d'aquí uns 25 minuts, a 4:45, Paula Badosa s'enfronta a l'hongaresa Panna Udvardi als quarts de final del torneig de Iași, a Romania. I a la Fórmula 1, Max Verstappen ha estat el més ràpid als primers entrenaments lliures del Gran Premi de Bèlgica, seguit de Lewis Hamilton i Charles Leclerc. A les 5 començarà la segona sessió.
0: Fins aquí les notícies.
8: Te'n recordes aquella furgoneta? Doncs s'està movent.
0: AP7, la narcopista.
9: Tenia antecedents per haver intentat introduir més de 100 quilos d'heroïna al seu moment.
10: L'AP7 és l'autopista que travessa Catalunya de sud a nord, però també és la via per on circula droga cap a tota Europa.
11: Continuï tot recte 30 minuts.
0: AP7, la narcopista.
12: Aprofitarem alguns trams del seu recorregut per explicar-vos històries de tràfic de drogues.
10: AP7, la narcopista, amb Anna Ponsí.
0: Aquest dissabte a les 2 del migdia.
10: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
7: Passen 7 minuts a les 4 de la tarda. Marta Delcor, bona tarda i benvinguda. No. És que no ho vull ni traslladar als oients, perquè portes des de les 10 del matí aquí a la ràdio i no pot ser que engeguem ara l'ordinador.
13: No, perquè no estava treballant amb aquest ordinador. I no sé què passa, que sempre estan sense bateria i sempre estan sense endollar. Però ja està, no ens queixarem més, que és divendres, s'apropa el cap de setmana i, per tant, hem d'estar contents.
7: Mariona Córdoba, molt bona tarda.
14: Molt bona tarda.
7: I Aleix Figueres, bona tarda.
15: Què tal, com esteu?
7: Molt bé, aquí contents amb el divendres de la Marta Delcor.
13: Bueno, perdona, no és el meu divendres, és divendres
7: de tots.
13: No, t'he vist
7: molt contenta, com el contrast, de dir, hòstia, l'ordinador no va, no està engegat,
13: perquè,
7: i
13: clar,
7: de sobte
13: al final, la
7: tu
13: vida...
7: t'has imposat a estar contenta perquè és divendres.
13: Sí, jo he après que la vida és una qüestió d'actitud. Dilluns vaig començar renegant, enfadada, contrariada, i ara he vist que al final... que no pot ser.
14: Ja ho diuen en anglès, fake it till you make it.
13: Exacte.
14: Has de falsejar-lo fins
13: doncs,
14: que sigui una realitat.
13: M'he convençut d'aquesta felicitat i aquesta alegria, que no sé quanta estona durarà, però vaja, jo crec que avui divendres
7: sí. Jo espero que fins a les 7 aguanti l'alegria. A partir de les 7 a casa, més bastant igual.
13: Us regalaré la meva millor versió aquestes 3 hores.
15: Que bé.
7: Manel Roig, molt bona tarda.
16: Molt bona tarda, companys.
7: Un tio amb ressaca perquè ahir va allargar una miqueta, perquè el vam tenir el fenòmena seguint aquesta missió final del capítol del Com si fos ahir, d'aquesta novena temporada. Un capítol que recorda'm quin dia s'emetrà per la tele.
16: Això s'emetrà dilluns que ve, després del TN. Recordem que dilluns hi ha capítol abans del TN, un capítol normal, i hi ha un capítol després, que és l'especial, aquest que vam anar a veure ahir al Cinemes Fenòmena, amb 300 persones, 300 com si fos ahirs, per exemple.
14: No m'agrada molt el nom,
13: com ho has dit, això?
7: Com si ers.
16: 300 com si ers. I...
13: Som fatal, hem de trobar un altre nom, però bé, tira.
16: Però estàvem molt entregats.
7: Vale, ara et preguntarem sobre com va anar aquest capítol, però abans, mira, està començant ara mateix a TV3, el d'avui, i mirem com comença.
15: Ai, ai.
7: Ho hem ben quadrat, eh?
16: Està pell de gallina.
7: Ara mateix.
13: A veure.
7: Aviam.
13: Però aquest és el penúltim.
7: Silenci.
15: Un contracte.
13: Ui.
7: També era una factura.
13: És un contracte de treball. Aquest qui és?
16: Ara t'ho dic.
13: Manel?
16: Ara t'ho dic.
7: Ara un missatge, silenci.
16: És el Francesc.
13: Ah, Francesc.
15: Truquen.
7: No, el truquen, eh? Està dubtant i l'agafa.
17: Sí, hola.
18: Bon dia, Francesc Badosa.
17: Sí, sóc jo.
15: Espam, segur.
18: Miri, el truco del bocí de sal, en referència a l'àpat del seu casament.
13: Ah, que es casa, què?
15: Era el que...
13: Ai, sí, és el que s'anava a casar.
18: Només és per informar-lo que hem tingut un problema amb la sala que ens van reservar i els haurem de canviar de lloc.
19: Són els de la casa on es casen, no?
13: Ah, clar, perquè ja no es casa.
19: Perquè ella ha dit que no.
18: Però igualment vostès hi sortiran guanyant, eh, amb el canvi. La nova sala és una mica més gran i té una terrassa per la taula.
16: Si el canvi serà gran, sí, sí.
18: O sigui que, si li sembla bé,
19: aviam si li diu.
18: A la terrassa i no a la sala verda. Serà més bonic. Li sembla bé?
13: Què has de dir?
17: Sí, sí, em sembla bé.
16: Ui, Francesc.
17: Cap problema.
19: No el renyeu, què faríeu vosaltres en aquest cas?
15: No frena, eh?
16: Penjar.
17: Sí.
15: Ell va pendent avall i sense frena.
18: Alguna altra cosa que ens vulguin comentar?
13: Roger, estarem
19: moment,
13: tot el programa.
19: Aviam si comenta alguna cosa.
17: La meva dona no us ha trucat.
16: Veus? Ara, ara.
15: Ah, era cosa
17: de dos.
18: No hi ha cap problema.
13: Doncs sí, un de gros.
17: No, no.
13: De gros,
17: no, cap problema.
13: Francesc.
17: Tot correcte.
19: Entenc tant, en Francesc.
18: Doncs ja està.
19: Evitar els problemes.
15: Faries el mateix, eh?
13: Sí? Ostres, no, no, eh?
16: Perdoneu, recordem que és ella qui el va deixar. És ella qui el va deixar, per tant, que sigui ella que faci tots els tràmits per anul·lar tota... Ara, pobre Francesc, deixat i a sobre anul·lant restaurants.
19: Tota la logística muntada de la festa. Val, Manel, aleshores, què ens pots dir sense acabar de fer spoiler del que veurem aquest dilluns després del TN?
16: Doncs primer, que és un capítol on es resolen totes les trames, que com hi ha molts personatges, doncs és un capítol bastant complet, i que els guionistes són molt bons i fan allò de tancar trames sense acabar de tancar-les, que encara pot estar una mica obert, que sí que no.
13: O sigui, però... et quedes satisfet, però deixa finestres obertes per poder... No?
19: Al setembre t'ho pots enganxar com un boig.
16: Exacte, exacte. La gent, per això, s'ho va passar molt bé. Va haver crits al cinema.
19: La gent reaccionava en
16: reaccionava,
19: directe.
16: Reia, aplaudia...
14: Les tresines devien estar...
16: Bueno, el seu millor moment. Van fer una cosa, alguna gent de la que estava al públic, a mi no em va agradar molt, que és, segons com va acabar alguna trama,
13: sí?
16: Saludaven amb més o menys il·lusió a l'actor després.
13: Perdó. És que això passa. És a dir, us en recordareu tots de l'època de El cor de la ciutat? Us en recordeu del violador, ara no me'n recordo?
19: Sí, en Lluís Soler.
13: En Lluís Soler, no me'n recordo el nom del personatge, ara. Sí. Vaja, ella explicava que la gent pel carrer l'aturaven enfadats, les cridassaven, o sigui, realment estimes o odies als personatges.
19: Hi ha gent que no diferencia, eh?
16: Jo,
19: a mi em sorprèn i
16: pensava que ho tenia
19: superat. I m'agrada a la vegada,
13: doncs no?
19: Que la gent ho visqui amb aquesta intensitat.
16: Clar, hi havia alguns actors potser que no tenien tanta cua per saludar gent i era simplement doncs, perquè l'havien liat una mica l'últim capítol i és, home, aquest home ha treballat igual.
19: El públic el castigava, no?
16: El públic el castigava. Fins i tot, perdona que ja acabo, gent fora del teatre sense entrada. Gent que no tenia entrada va anar a la porta a saludar els actors. Perquè veieu el nivell de...
19: El fenomen. Molt bé, doncs pendents d'aquest dilluns, d'aquestes trames que diuen Manel que algunes es tanquen, però se n'obren d'altres, que és la gràcia del Comsi, de poder seguir consumint a partir del mes de setembre. Molt bé, Manel, doncs ens veiem d'aquí una estona.
16: Fins d'aquí una estona, doncs.
19: 2:15 de la tarda. Dit això, anem a veure com pinta el temps del cap de setmana. Néstor Gómez, molt bona tarda.
20: Hola, molt bona tarda, què tal?
19: Bona tarda. Tu ets seguidor del Comsi?
20: La veritat és que no, perquè coincideix plenament amb les hores de feina.
13: És el que ens passa a nosaltres.
20: Jo era de la Riera, és a dir, la Riera sí que me la vaig menjar sencera. L'actor que dèieu, em sembla que el personatge es deia Lluís, però...
13: Sí.
20: Però no acabo de... Em sembla, és a dir, no ho asseguro, però em sembla que el violador, el que feia el personatge del violador, era el Lluís, que era el germà de la Mercè...
19: La Mercè era la matriarca de la casa,
20: no? Sí, em sembla que era el germà. Doncs,
13: però això era la Riera o el cor de la ciutat?
19: Vale, estem barrejant dues sèries, potser la Riera.
13: Ah, la Riera.
20: No, la Riera.
13: Val,
20: la
13: Riera. Que ja sí, tenim unes confusions.
20: No.
19: Escolta,
20: doncs amb aquella sí que ja vaig plegar perquè ja vaig començar a treballar de tarda aquí a la tele i aleshores ja...
19: Clar, llavors és allò que ho veus de reull, que ens deia la Gemma Puig fa uns dies, no?
20: Sí,
19: que estàs aquí a la tele, vas
20: mirar...
19: veient que ho emeten, però clar, seguir-ho.
20: Efectivament, però seguir-ho no, la veritat és que no. És impossible, és impossible.
19: Néstor, estem a les portes d'un cap de setmana i la gent ja nerviosa per saber si continua la calor o si hi ha algun canvi. A veure què ens pots dir.
20: No, cap canvi pel que fa a la calor. Continuarà collant de valent amb aquestes temperatures. Avui ens hem quedat o estem a punt de tocar la xifra dels 40 vinebres, és a dir, que no afluixa. Sí que no tenim aquesta calor tan intensa que varen tenir ni la setmana passada, ni aquest dimarts passat, ni dimecres, però tot i així continuarem tant avui com demà passat, aquest cap de setmana definitiva, amb unes màximes, diríem, clarament caniculars, aquelles que habitualment es donen en dies de calor d'estiu. El que passa que, com venim dels extrems, aquesta calor ja ens sembla que és menor, però no, tenim una calor molt intensa. Màximes de 35, 37, 38 graus predominaran a totes les comarques de l'interior, i el pitjor que es porta també, a banda d'aquesta temperatura tan alta, és aquesta xafogó que sobretot es nota a la façana costanera, que no només se sent de dia, sinó també de nit, amb nits de mal dormir, i que sobretot, atenció, demà al matí i diumenge al matí a les Terres de l'Ebre, a la Costa Daurada, perquè a més hi haurà núvols, són aquells núvols baixos que es veuen que toquen les muntanyes, doncs si veiem això al vespre i a primera hora del matí ja podem patir, perquè tindrem una xafogó molt alta, molt alta, molt alta.
13: Néstor, et puc fer una petició així una mica personal?
20: A la carta.
13: A la carta, sí.
19: Molt bé,
13: ja sé, jo sé que ets com a avantatge, ja estem... perquè ja, però ja que hi som...
19: Néstor, a la carta.
13: No, perquè molt ja que marxo el cap de setmana estic una mica preocupada, perquè veig una casa on no hi ha aire condicionat i estem, a casa estem patint. Com al Berguedà, per allà, prop de Berga.
20: Alçada? Estàs parlant de del Berguedà de Berguedavall o de Berguedamunt?
19: Ah, hauries de saber on vas.
13: Casserres, perquè... poble Casserres, ara no sé
20: ben bé. A Casserres farà molta calor.
13: No, sí. No...
20: Si és estil masia, si sí. És casa rural masia, que són de parets gruixudes, i si no ha entrat la calor a dintre, s'estarà bé. Però ben segur que tindràs aire condicionat.
13: No n'hi ha.
19: No, ja sap que no.
20: I una piscineta?
13: Sí, però clar, doncs tampoc ja estarem
2: allà. Ull, tot el dia en la piscina.
20: Home, sí, jo diria que és una...
13: Però quines temperatures podem esperar allà?
20: Allà els 36 ben bons, tant, sí, 36 graus.
13: Doncs res,
20: la part bona, la part bona és que la part bona és que a la nit s'estarà molt millor.
13: Sí?
20: Tindràs al voltant dels 17,
13: ah,
20: 17 i
19: 8. Obriu-ho tot. A partir de quina hora s'ha d'obrir tot, Néstor?
20: Sí, clar, el problema és aquest, que no? Hauràs d'obrir-ho a mitja matinada.
19: Ah, bueno.
13: Home, sí. Posa't una alarma. Posarem l'alarma, tampoc.
20: Obres l'ull, pots ser això, a les 3,
13: a les
20: 4.
13: Això em passa, a casa ja l'obro l'ull.
20: Obres l'ull i ho comences a pujar persianes i obrir finestres.
13: D'acord.
20: Però sí que és veritat que durant les hores centrals del dia... A més, tot el sector, el que és el Pirineu, punts de la Catalunya Central... Bueno, Catalunya Central no tant, però sobretot Pirineu, el sol escalfa molt, però un cop marxa, ja allò que dius, bueno, ja podem començar a respirar.
13: Bueno.
20: I en canvi, a Ponent no. A Ponent, les temperatures els hi costen molt de baixar. Necessites que avanci bastant la matinada i només està millor a primera hora del matí, perquè la calorada són les 11, les 12, la 1 de la matinada, sí. I la calor encara colla molt. És al Pirineu on sí que es nota aquesta refrescada, i també a la costa, però a la costa, a canvi, tens molta xafogó.
13: Doncs, Néstor, t'ho agraeixo molt. Jo ara aviso la família i ja està.
19: I passes el parte.
20: Si no, agafar pots en difusors d'aigua i feu garres d'aigua o coses similars.
13: Bueno, a casa volien comprar sacs de gel, ho dic seriosament, i posar els ventiladors, perquè no hi haurà ventiladors. Clar, però no sé
20: si és gaire ecològic, no sé si és això, eh?
13: Veus, això t'hi ha descartat, Néstor.
20: En tot cas, si teniu piscina o menjar a refrescar-vos, anirà
13: perfecte.
19: Bueno, i que si és estiu, passem calor tot arreu una mica, vull dir, també ens hem d'aguantar.
13: Sí, però tampoc ens volem desfer.
19: Ens queixem. Néstor, molt bon cap de setmana i moltes gràcies.
20: Molt bon cap de setmana.
19: Que vagi molt bé. Passen 3 minuts d'un quart de 5 de la tarda. D'altra banda, avui l'actualitat del dia passa també per Nova York, des d'on ens arriben novetats de l'accident d'helicòpter que va patir una família catalana el 10 d'abril del 2025.
21: Oh my gosh! Oh my goodness!
22: Moren un matrimoni català i els seus 3 fills menors quan l'helicòpter turístic en què viatjaven ha caigut al riu Hudson, a Nova York. S'investiguen les causes de l'accident en què també ha mort el pilot.
23: Ja fa més d'un any d'aquell tràgic accident en què els 4 membres d'una família vinculada a qui va ser president del Barça, Agustí Montal, van perdre la vida després que l'aeronau amb què viatjaven caigués al riu Hudson mentre feien un vol turístic pel cel de Nova York. Va ser en aquell moment quan es va obrir una investigació per intentar aclarir les causes d'aquest accident, del qual van córrer molts vídeos en què es veia com el cos de l'helicòpter queia a l'aigua i poc després ho feien les aspes a una certa distància. Ja aleshores, el director executiu de l'empresa propietària de l'aeronau, New York Helicopter Tours, relatava al New York Post que l'accident només podria haver estat produït o bé per la col·lisió d'un ocell amb les aspes o que les aspes haguessin fallat. Avui, doncs, hem sabut que no anava errat i que l'impacte d'un estol d'ocells hauria causat el sinistre. Això conclòs, la Junta Nacional de Seguretat en el Transport, en el seu informe, de més de 2.000 pàgines, un informe...
19: Extens.
23: De fet, els experts que han participat en l'informe han indicat on haurien picat aquestes aus i de quin tipus serien, que haurien estat oques i gavines, per tant, ocells allò de volum...
13: Considerable,
23: exactament. En concret, l'informe apunta que hi havia evidències de l'impacte d'una bandada d'oques de collar i oques del Canadà contra les aspes de l'helicòpter i l'estabilitzador que té a la cua, on també haurien impactat diverses gavines. A més, es va recollir una ala de gavià al terrat d'un edifici on també hi havia restes de l'helicòpter. Ara bé, com és de probable que això pugui passar? Ho hem preguntat al pilot Ramon Vallès.
2: És evident que les probabilitats d'impacte amb una au són molt majors, propers al terra, que no pas a les grans alçades que es desenvolupen als vols comercials. Aleshores, hem d'entendre que un helicòpter que belluga sempre a les proximitats al terra, les probabilitats, evidentment, són més altes. Són improbables, estem d'acord, però dintre de les possibilitats, pel sol fet d'estar volant a baixa alçada, la probabilitat d'impacte és molt major que no pas volant a grans alçades.
23: Per això nosaltres hem volgut saber si existeix algun mètode per evitar que aquestes aus no s'apropin a les aeronaus.
2: En espais controlats, com són els grans aeroports, evidentment, allà tenim sistemes per fer fugir les possibles aus que poguessin ser perilloses per impactar un avió. Ara bé, Manhattan, riu Hudson, bé, allà no hi ha manera de fer fugir les aus. Senzillament, te la trobes i si és una au grossa, pot causar danys en proporció al pes que tingui l'au i la velocitat que porti l'aeronau.
23: Clar, llavors nosaltres ens hem qüestionat. Si no hi ha cap eina que eviti que les aus s'apropin a les aeronaus, els pilots estan, en certa manera, venuts? Això és el que ens explica en Ramon Vallès.
2: L'única manera real és l'observació visual que pugui tenir el pilot de veure una sèrie d'aus i que fos a temps de reduir la velocitat, esquivar-les, depèn de la maniobrabilitat, depèn del temps que tingui de reacció.
23: Per tant, probabilitats de tenir un ensurt sempre n'hi ha, perquè, com es deia, com ell ens explicava mentre conversàvem, seria impossible fabricar aquestes aeronaus perquè pesarien massa si fossin, doncs, indestructibles, no? Clar. I no es podrien enlairar. Però, ja se sap, viure té els seus riscos.
19: Per tant, entenc que era pràcticament inevitable aquest accident perquè no es poden controlar aquests estols d'ocells. Per cert, en Ramon Vallès, que alguns potser el coneixereu perquè us surt bastant sovint a Instagram, perquè té un compte...
13: És el pilot més mediàtic de casa
19: nostra. Amb més de 300.000 seguidors. El podeu seguir a Ramon Vallès 1966, i es grava des de la cabina dels seus vols intercontinentals, explicant, doncs mira, estic arribant a Miami, t'explica el pla de vol, es grava dintre la cabina, i és molt pedagògic tot el que explica.
23: T'agrada, aquest contingut,
19: que,
23: Roger?
19: A mi m'encanta. Quan surten aviadors catalans que expliquen coses que es troben durant el vol, m'agrada i et fa perdre una mica la por a vegades, si et fa por volar, perquè t'ho expliquen bastant bé.
23: De fet, ells expliquen moltes vegades, per exemple, tothom té aquell temor a les turbulències i sempre diuen, no patiu, si per nosaltres és el més habitual i al final són corrents d'aire, no? Doncs que t'ho expliqui una persona que porta 30 anys volant...
13: Sí, et dona confiança.
19: Doncs bé, agraïm aquestes explicacions en Ramon Vallès. Dit això, ens n'anem fins a Besalú.
13: I anem, perquè d'aquí unes setmanes la localitat de la Garrotxa acollirà també el rodatge de la pel·lícula de Disney embolicats amb tot el que això suposa.
23: Exacte, de fet, no tot són males notícies per la gent de Besalú, o potser sí. Si ahir parlàvem de la clausura de la piscina municipal per aquesta presència d'excrements, ara les afectacions i els tancaments es viuran al centre del municipi. Esperem que llavors la piscina ja estigui oberta com a mínim i puguin, doncs, escolta, anar a passar la calor dins la piscina municipal.
19: Realment els estan passant moltes coses a Besalú, no?, aquesta setmana.
13: El centre de la notícia... Aquests dies de Catalunya és a Besalú.
19: Aquesta m'imagino que és més positiva que l'altra, però no sé si
13: per
19: tothom està content
13: per
19: l'aterratge de Disney.
23: I per d'altres una mica menys.
19: Aviam.
23: Serà l'última setmana de juliol quan la factoria Disney, com dèiem, arribarà a la localitat després del seu pas pel barri vell de Girona. En aquest cas, el punt triat per la productora de la pel·lícula Embolicats o Enredados és el pont medieval de Besalú, un dels emblemes de la localitat garrotxina. Ara bé, també un dels grans pols d'atracció en ple mes de juliol. Però el rodatge no només afectarà el pas pel pont, sinó també provocarà el tancament dels comerços del primer tram del carrer del Pont Vell. Botigues que, a canvi, han rebut compensacions econòmiques per compensar, doncs, les pèrdues d'aquells dies. Més enllà, a la plaça de la Llibertat, però alguns dels comerciants no estan tan conformes amb el rodatge i les mesures per l'impacte negatiu que pot tenir.
3: Van estar oberts a negociar i a compensar-nos.
4: Tots sabem que a Besalú el tret diferencial és el pont. La gent no pot entrar al pont, què agafarà? Marxarà. O si ja ho saps, potser durant aquests dos dies que dura el rodatge no vindran a Besalú.
6: De cara al comerç és una oportunitat molt important
1: perquè coneixem de sobres que existeix el turisme, que va haver espais on es fan pel·lícules.
23: Així ho relataven comerciants de Besalú i un portaveu del consistori als micròfons de TV3. El calendari, doncs, queda així. Del 20 al 29 de juliol es faran tots els preparatius de cara al rodatge i els dies 30 i 31 els actors transcorreran pels escenaris de Besalú i l'endemà tocarà desmuntar.
19: Per tant, això és a partir de dilluns i a veure en què cau el 30 i el 31.
14: En dijous i en divendres.
19: Que controlat.
14: Perquè el 30 és el meu aniversari.
19: Ah, val, normal, normal.
14: Però són molts dies, amb el pont tancat, entenc. Tots aquests dies la gent no podrà visitar-lo.
23: En aquests dies hi haurà talls i després el 30 i el 31 ja estarà tancat al 100%. Els dies de muntatge pot ser que hi hagi problemes tant de mobilitat com d'accés en algunes zones, però el 30 i el 31, com passa, doncs, per exemple, a les escales de la catedral, no? Aquests dies s'hi pot accedir, però hi ha algunes zones que estan habilitades doncs, ja perquè s'estan muntant doncs, els decorats d'aquesta pel·lícula.
19: Va bé saber-ho, perquè potser hi ha gent que tenia previst anar a Besalú, precisament
14: clar, doncs ja
19: a passejar pel pont i fer-se la foto, doncs hi trobaran Disney allà gravant.
5: De totes maneres, Aleix, això a Besalú, però no és l'única població afectada pels rodatges, oi?
23: Exacte, de fet, aquests dies hi ha 900 persones treballant a Santes Creus, al municipi de l'Alt Camp, on normalment hi ha una vuitantena de persones que hi viuen. Fa 3 setmanes que s'hi preparaven els decorats i aquest dimecres van premer ja el rec per primer cop, el rodatge que tindrà el monestir com a taló de fons, s'allargarà fins dissabte a la localitat amb totes les restriccions de mobilitat que això comporta. De fet, us he deixat aquí una...
5: Això t'anava a dir, que és aquesta foto?
23: Doncs mira, veiem aquí de fons, com dèiem, aquesta plaça del monestir de Santes Creus i aquestes paradetes que ambienten no, el rodatge d'aquesta pel·lícula
19: sí,
23: embolicats.
19: Sí,
5: sembla a mi que el Mercat Medieval de Vic, no?
19: Ara t'ho anava a dir.
5: Oi?
19: Vull dir, estava buscant a veure quina parada era la del pastís de formatge.
23: Ara aquí.
19: Quan vas al Mercat Medieval de Vic, no paro de veure pastís de formatge.
23: Sí, sempre, eh?
19: Sí, parada sí, parada
5: molt
19: no, pastís
5: molt de l'època medieval.
19: Funciona molt. Aquella època...
23: Estava de moda ja, eh?
19: Funcionava molt el formatge,
5: ja. El flaó i el pastís de formatge.
14: A més de sacallona i garrapinyades.
19: Sempre. Bàsic. I vi calent, eh? També funciona molt el vi calent. No
23: el
19: sé si l'heu provat mai. Vull dir, ara entra a zero, eh?
23: T'anava a dir.
5: L'he provat a... Mira, a Suïssa, veus?
23: Exacte.
5: Sí.
23: És que per Europa és potser més comú, no?
5: Sí, sí. Doncs pues mira, allà hi ha el Mercat Medieval de Vic.
19: Molt bé, doncs després d'aquest especial Mercats Medievals, 3 minuts i 4:45. Mentrestant, mira, precisament des de Brussel·les s'estudia la possibilitat de prohibir els paquets de 6 ampolles que molts comprem als supermercats.
23: Exacte, després de les ampolles amb el tap enganxat, ara Europa vol que comprem les ampolles d'aigua de litre i mig d'una en una. Per tant, tocarà anar fent malabars amb les ampolles sota els braços, allò que la imatge que dèiem l'altre dia d'anar agafant la compra i intentant
14: sí, sí.
23: que no caigui. Perquè...
14: A més, sempre et penses que pots amb tot i mai pots amb tot, sempre acaba alguna cosa trencada.
23: Evidentment. Doncs ara, l'embolcall de plàstic que les uneix a aquestes ampolles de litre i mig podria tenir els dies comptats, tot plegat derivat de la voluntat de la Unió Europea de reduir els residus plàstics a la mínima expressió, per això creuen doncs, que és prescindible aquest embolcall amb nansa que permet agafar 6 ampolles alhora. La nova norma europea vol eliminar tot envàs dissenyat per construir una agrupació d'un nombre determinat d'unitats de venda, diu, i remata que ha d'aplicar-se als envasos superflus que no són necessaris per garantir la funcionalitat de l'envàs. Per tant, tot allò que pugui ser inútil ens ho aniríem estalviant.
5: Ara estava pensant en els refrescos, en les llaunes, els han substituït pels de cartró.
23: Exacte.
5: Però clar, no pots posar
23: cartró. Sumiteja.
19: Hi ha refrescos de cartró?
23: No.
5: Roger,
19: perdona.
5: Quan tu agafes un pack de 6 llaunes d'un refresc...
23: Sí. Les anelles aquelles que les subjecten...
19: Ah, sí, que s'enganxaven els peixos...
5: Abans era de plàstic, ara les fan de cartró, però clar, entenc que amb ampolles de segons quin pes no es pot fer perquè
19: el
5: les trencaria.
19: No
5: imagino, clar. No ho sé.
14: I durant una època també el que feien era enganxar les llaunes entre elles amb una espècie de cola o no sé ben bé què era.
5: Sí,
14: i llavors les podies desenganxar, que és una cosa que no funcionava gens perquè sempre acabava caient pel pes.
19: És a dir, algunes marques... Desenganxava quan no volies i quan volies no les podies desenganxar. Anava sempre al revés.
23: I algunes marques que ho mantenen, eh? És com un puntet com de silicona.
5: Us prometo que no ho
23: veus mai, això. Llavors d'aquesta manera poden enganxar-se i desenganxar-se. Sí, sí.
19: Molt bé, doncs això, pendents de Brussel·les.
23: Exacte, a veure què passa. Diu, l'únic que ens pot alegrar d'aquesta nova normativa europea és que, per exemple, els fabricants de patates xips hauran de deixar de prendre'ns el pèl amb aquelles bosses mig buides, perquè la nova norma també deixa clar que els envasos de plàstic hauran de reduir el seu pes i volum per exclusivament garantir la seva funció. Allò que obres una bossa de patates...
19: I està a la meitat,
23: i està a la meitat.
5: Quina ràbia, això.
23: Això, en principi, ha de deixar de passar per estalviar plàstic. I el mateix passa amb la recollida de les ampolles de plàstic, que els governs hauran de garantir-ne un augment. Per això, els governs estaran obligats a implantar un sistema de dipòsit, devolució i retorn dels envasos.
19: Molt bé, i en clau esportiva, evidentment, mig món està pendent de la final del Mundial. Ai, ai, Ico, dale, ai, let's go.
5: Hi ha un punt que t'he de dir que sort que ja només queden dos dies d'escoltar aquesta cançó.
19: Ah, no,
5: perquè
19: no,
5: és
19: no,
5: que suporto. Ja no, no puc no, més, eh? Ja us ho diré. Com deia, poc més de dos dies perquè Espanya i l'Argentina s'enfrontin en la final d'aquest Mundial de Futbol que s'està disputant als Estats Units. Ara bé, compte perquè la cosa podria complicar-se si la situació derivada dels incendis del Canadà no millora.
23: Exacte, i és que al Canadà hi ha ara mateix més de 800 incendis forestals actius.
6: En aquests moments la qualitat de l'aire és d'alt risc. Les autoritats recomanen anar amb mascareta sempre que es pugui, especialment al carrer, evitar les activitats a l'aire lliure, sobretot en infants, gent gran. I per sort la ciutat està preparada també pels mesos d'hivern, no?, amb diferents refugis climàtics com biblioteques, centres cívics i altres centres que ha obert la ciutat amb purificació d'aire.
23: És una catalana resident a Toronto que ens explica doncs, una mica en quina és la situació ara mateix al Canadà. Com a conseqüència, una massa de fum ja està arribant a Nova Jersey i també a Nova York, fent créixer els nivells de contaminació. De fet, ara mateix, la qualitat de l'aire de la ciutat dels gratacels ja es considera com a nociva per la salut.
8: La gent, hi ha molta que comença a portar mascaretes al carrer i tot això per evitar respirar tant del fum que arriba, perquè la qualitat de l'índex de qualitat de l'aire empitjorat ja es considera no saludable. I, bueno, doncs això sí, que diuen que pot, ara avui divendres ha de ser una mica millor durant el dia, però la veritat tornar a empitjorar, llavors fins que no canviïn els vents no crec que hi hagi cap possibilitat de que se n'acabi d'anar del tot.
23: També una veu catalana des de Nova York que ens explica això, aquesta situació a la ciutat dels gratacels. Et veig parat, Roger.
19: No, perquè dic, imagina't ara que
23: això
19: tan
23: afecta,
19: nociu l'aire que afecta el gran partit del que tothom està pendent.
5: Mira, no sé si dir el que estic pensant.
14: No, no ho diguis.
19: No, home, sí, perquè no.
23: Tant de bo,
19: sí.
23: Tant de bo.
5: No, no, el que anava a dir és que crec que hi ha tants diners en joc...
23: Que faran el possible, eh?
5: Que faran el possible i l'impossible perquè aquest partit es jugui.
23: Si fa falta...
5: Vull dir que no prioritzaran la salut...
23: Infantino bufarà perquè se'n vagi el fum.
14: Sí, llavors ho farà malament, perquè se sap perfecte que l'aire i el vent no va bé. Per tant, Infantino amb la boca tancada.
5: Així, com a concepte general.
14: Com a concepte general.
23: Sempre millor. Escolta, de fet, l'alcalde de Nova York, Zohran Mamdani, ha avisat que avui serà el pitjor dia d'aquest fenomen i que tothom pot patir efectes derivats de la contaminació d'aquest fum. A més, ha destacat que és preferible, per això està a la final del Mundial una mica sota l'ull de l'huracà, que s'ha d'evitar la pràctica esportiva d'alta intensitat a l'exterior perquè pot afectar nocivament a la salut.
19: Que hauran de jugar a mig gas.
23: Amb mascareta.
19: Jo també estic convençut que jugaran, a no ser que canviï molt la cosa, però és que...
23: De fet, el punt positiu és que s'espera que demà plogui a Nova York i que això pugui ajudar a netejar l'atmosfera. I bé, veurem què passa.
19: Molt bé, doncs n'estarem pendents. A tot això, avui és divendres i això és sinònim de novetats musicals.

0: La Madonna, que està d'estrena i de celebració.
1: Doble èxit per la reina del pop, que ha publicat dues versions noves de la seva nova cançó, Love Sensations, una producció que forma part del seu últim disc, Confessions 2, que està concebut com la segona part d'un dels seus àlbums més estimats, que és Confessions on the Dance Floor. Madonna està tenint una rebuda impressionant. El 13è disc de la cantant ha aconseguit un triple número 1 a les llistes d'Espanya, del Regne Unit i dels Estats Units, i Confessions 2 ja es podria considerar com un dels millors llançaments de la seva carrera, perquè només el primer dia ja va acumular 13 milions de reproduccions a Instagram.

0: Us agrada Madonna o ja esteu una mica, com una mica cansats?
1: No, a mi perquè... ja em sembla una mica més del mateix el que fa Madonna.
2: Clar, a mi m'agrada Madonna, però potser m'agrada la Madonna...
1: La real Madonna.
2: Sí, el crec record que... d'ella, no? Una
0: no
2: vull ser dura,
0: crec
2: però...
0: Crec que no havia d'haver fet aquesta pregunta no. Perquè pensava que sortiria algú que diria m'encanta Madonna
2: no,
0: i
2: és que ella m'agrada.
0: Evidentment, ja porta molts però... discos i...
3: Jo us haig de dir que he escoltat l'àlbum i què? Sí que és veritat que és com una versió una mica més moderna que Madonna, sí. Però sí que és veritat que encara em sona a una mica la Madonna de fa molts anys, sí. Tot i que jo destacaria una col·laboració que ha fet també amb Sabrina Carpenter, que és una artista que està molt de moda actualment, i que sí que sona perfecta per la ràdio, ja.
1: A mi, l'últim tema que em va agradar de Madonna va ser aquell Hang Up.
3: Ah, sí, boníssim, boníssim.
1: Allò,
3: boníssim.
1: Per mi, és l'últim gran hit de Madonna, per mi. Ara, els fans de Madonna probablement se'm llançarien a sobre.
0: És probable, segurament. Línies obertes en el 3201-7474.
2: Mai més música perquè la cantant Gracie Abrams ha estrenat el seu nou disc Daughter from Hell.
3: En aquest cas és el tercer àlbum d'Abrams, que conté 16 cançons sobre el dolor, el pas dels anys i les relacions personals, però tan amoroses com familiars, perquè, de fet, el títol, Daughter from Hell, que en català traduiríem una mica com a filla de l'infern, és una picadeta d'ullet als seus pares, especialment a la seva mare i a la seva complicada adolescència, perquè és una cosa que li deien molt a Gracie Abrams quan era petita. I, bàsicament, aquest disc és un exercici de penediment i d'agraïment cap a ella i cap al seu pare. A més, Gracie Abrams passarà per Barcelona aquest 2027. La seva gira Look at My Life Tour farà parada al Palau Sant Jordi el dia 27 i 28 de maig.
0: I avui ens hem llevat amb una

0: Aprofita la...
1: Aprofita-la.
2: Home, i tant.
1: No aprofita't, segur. Però bé, si vols, si vols saber de qui és aquest remix, aquesta nova producció, és de Jordi Stone.
0: Qui?
1: Jordi Stone, el nom artístic de Jordi Roca.
0: El cuiner?
1: Chef, efectivament.
3: Què?
1: Sí. Això és una doble col·laboració que ha fet Jordi Roca pels 40 anys de Sopa de Cabra i el que han fet ha estat fer una versió...
0: Espera, perdona, que això peta. Ho hem de sentir com peta, ja?
2: Epa. Això espero que ho punxi el branch, perquè sí. Em sembla que Jordi Stone...
0: M'està agradant, doncs, t'haig de dir.
1: No, i el que no saps és que si escoltes molt atentament la cançó, ja et dic molt atentament, sí? Podràs veure com Jordi Roca també ha afegit sons enregistrats d'utensilis de cuina,
3: ah, sí?
1: Com podria ser
3: a veure.
1: Una batedora...

0: detectar,
1: m'hi estic esforçant, eh? I ni cassoles, ni culleres...
2: Faria falta Jordi Cubino perquè ens il·luminés.
1: Segur.
2: Que és especialista.
1: Ell seria capaç de... Mira aquí, la forquilla.
2: La batedora. Aquesta cançó, clar, és que és boníssima i quan hem sentit tota la vida l'original, quan sents aquesta, pot semblar una mica estrany. Però crec que és bona. Bueno, crec que a mi m'agrada.
3: T'ha funcionat,
2: sí, sí,
3: bueno, eh?
2: Sí, mira.
3: No, no, serà la cançó més escoltada de l'Spotify Rap del Roger Canadell.
1: Encara serà la cançó de l'estiu?
0: Jo espero que tots els DJs catalans ja la portin al catàleg directament.
2: Home,
0: eh?
2: Imprescindible.
1: Va, i ara passem per les cartelleres del cinema perquè ja s'ha estrenat l'Odissea.

0: I need everyone at his party dead. I can still save them.
1: Una de les estrenes més esperades per fi ha arribat a les sales. La nova pel·lícula de Christopher Nolan és una adaptació de l'Odissea d'Homer, una història que tots coneixem i que narra el retorn a casa d'Ulisses després de la Guerra de Troia. El film ha començat a rebre les primeres crítiques, algunes, us avanço, són molt positives, i d'altres no tant. Però nosaltres hem decidit parlar amb el cap de Cultura de Catalunya Ràdio, Marc Garriga, perquè ens expliqui què n'ha opinat.
2: Que ningú s'espanti perquè l'Odissea de Nolan dura 3 hores perquè passen volant. És una odissea èpica de forma superlativa, de manera que l'acció no decau en cap moment. La història ja la coneixem de sobres, però mai ningú l'havia filmat amb aquesta intensitat ni amb una intenció intel·lectual tan evident. No és casual que Nolan l'hagi adaptat quan els valors de la nostra civilització trontollen, igual que va fer Odisseu o Ulisses enganyant els troians amb el seu cavall. Res és gratuït i Nolan, ambiciós com sempre, firma un film que és tècnicament fascinant i narrativament insuperable. A més, Matt Damon i Robert Pattinson estan sensacionals i també hi surten Tom Holland, Anne Hathaway, Charlize Theron i Zendaya. És una d'aquelles pel·lícules que s'ha de veure i serà, evidentment, una de les grans favorites als pròxims Oscars.
3: Doncs tal com la ven en Marc Garriga, s'hi ha d'anar.
4: Sí, sí, perquè, fa ganes de veure-la.
3: És un tio que no li agrada tot, Marc no. Garriga, que és com ha de ser.
5: Era quan exigent,
3: ets un crític. Vull dir, a vegades li demanes alguna cosa i et diu... Sí.
5: No hi vagis.
3: Llavors val més que no hi vagis. I a més, que sí, s'hi ha d'anar.
1: Jo crec que s'hi ha d'anar segur. Sí que és veritat que a 3 hores ens estem passant una mica amb les pel·lícules llargues últimament,
5: bueno, però això, mira, vol de crispetes i endavant.
1: Sí,
3: a mitja part, a partir de 3 hores o no?
1: Crec que és a partir de 3 hores, però 3 hores te les menges.
5: Un petit recés, allò...
3: Mira, vaig anar a veure The Brutalist, deu fer un any i més, quan hi era, i sí que em van fotre una mitja part d'engegar els llums.
4: Mai he anat a una pel·li que hi hagués mitja part.
3: Surt un compte enrere a la pantalla de, no sé si eren 8 o 10 minuts.
4: I no et talla molt el rotllo?
3: Sí.
1: Però has d'anar al lavabo en algun moment?
3: Sí, jo ho vaig celebrar-ho.
4: Sí, claríssimament.
5: Moment d'estirar cames, que si no jo s'entomeix.
3: De tant en tant una miqueta i dir, va, som-hi. Hi havia gent que reomplia les crispetes, vaig veure.
4: Ah, feien aquí... Bueno, un refil, molt bé.
3: Alguna història.
1: Va. A més, no sé si ho sabeu, però l'Odissea és la primera pel·lícula de la història rodada íntegrament en IMAX, que és
5: no,
1: aquest
5: és
1: format.
5: Flipant. Això és flipant.
1: És increïble, és un format d'alta resolució i que, per apreciar-ho bé, s'ha de veure en sales específiques que tenen unes pantalles molt més grans que les habituals. Si es veu en una sala normal, la imatge queda retallada perquè aquest format d'alta resolució té un 40% més d'imatge vertical, per tant, queda massa retallat en una pantalla de cinema tradicional. I molta gent, a través de les xarxes, s'ha queixat d'això perquè diu, és que clar, m'estic perdent la meitat de la pel·lícula, un 40% d'imatge no la veig.
5: Li talla el cap, el protagonista.
3: No, m'imagino que ja han calculat, no?
1: Sí,
3: que això
1: clar.
3: També es projectarà
5: que
3: en sales.
5: No?
3: Sí,
4: home, si no,
3: mica,
4: em sembla una...
3: Dalt,
5: allò
3: no?
5: Quan fas el
4: reel...
1: Clar, però el director està pensant en una imatge molt més ampla.

0: Hi ha molt més espai per dalt, per baix, pels costats, per tot arreu.
1: I et perds
0: i
1: coses.
0: I tu al cinema et perds alguns detalls que Nolan tenia molt clars.
2: Molt bé, doncs bon detall a tenir en compte a l'hora d'anar a veure la projecció de la pel·lícula. I parlant de cinema, ja tenim aquí el tràiler de Bola Negra, la nova pel·lícula dels Javis.
3: T'has presentat socio en el casino i t'han echat Bola Negra. ¿Y eso por qué?
4: Bola Negra.
5: Bola Negra.
6: Bola Negra.
7: ¿Por qué t'han echat la Bola Negra?
8: ¿Qué t'han dicho?
9: Que soy homosexual.
0: Un tràiler que et deixa amb ganes de més, amb la pell de gallina, però que es farà esperar, perquè recordem que La Bola Negra s'estrena el 25 de setembre i després del seu pas per cartellera sí que estarà disponible a Movistar Plus, però és una pel·lícula que encara trigarà una mica en arribar. La Marta també ha vist el tràiler.
1: És espectacular. Al·lucines. Quan he vist que encara hem d'esperar fins al 25 de setembre, dic, ostres, es farà llarg això, eh?
0: Trobo que el tràiler era massa llarg. És a dir, a mi aquests tràilers que donen massa informació no m'acaben de fer el pes.
1: Però no, perquè al final tu la història, en certa manera...
0: Sí, sí, la captes.
1: Clar, i que ja saps també de què va tot plegat. No sé si et fa...
2: I que ja han vigilat, no? M'imagino amb els spoilers.
0: Sí.
2: A banda, que a vegades veus algun spoiler en el tràiler i quan vas a veure la pel·lícula ja no recordes que has vist com alguna escena.
10: Sí. Per mi, el gran problema a vegades d'aquest tràiler llarg és que a vegades és el millor del que et poden oferir.
1: Clar, això és veritat. Això és veritat.
2: Que tot el bo ja ho has vist,
1: sí,
2: no?
1: Perquè això passa.
0: És un vídeo de highlights d'un partit de futbol, pràcticament. És el mateix. I has vist les jugades més bones.
1: Sí,
0: ja. Per tant, s'ha de vigilar. El que sí que sabem
1: però
0: és que...
1: Les expectatives estan altes,
0: sí,
1: Mariona, eh?
0: Les expectatives estan altíssimes per qui no estigui ubicada. La Bola Negra és una pel·lícula que està inspirada en l'obra inacabada de Federico García Lorca i que, a més, narra les històries de tres homes gais en tres èpoques diferents. Ara comentàvem el tema del tràiler i com nosaltres només hem vist aquest avançament i no coneixem el total d'aquesta producció, hem parlat amb el Marc Garriga, que crec que té una recomanació per vosaltres.
11: Jo us recomanaria que no miréssiu el tràiler de La Bola Negra perquè perdreu una mica de la màgia que vius quan la veus verge sense saber ben bé què t'espera. Però, si ja l'heu vist, haureu comprovat que la pel·lícula promet i molt. Recordeu que, tot i ser debutants al Festival de Cannes, es van endur el premi a la millor direcció i això és una proesa i va ser absolutament merescuda perquè per mi és una de les millors pel·lícules de l'any i sóc prudent perquè encara queden moltes coses per veure, però veig molt fàcil que acabi en el meu top 3 final de l'any. Per mi és una pel·lícula enlluernadora, les imatges, els diàlegs, els textos poètics, tot està mil·limetrat perquè respiri art a cada segon. És preciosa, és impactant, és moderna i clàssica alhora, amb un guió a tres pistes on les peces encaixen al final a la perfecció. Absolutament rodona.
12: Tú la dejas encendida, ahora sueño con que ya vuelva tú. Tú la dejas encendida, ahora sueño con que ya vuelva.
2: Doncs una pel·lícula més que s'haurà d'anar a veure. En Marc Garriga la va veure quan es va estrenar a Cannes, Encantat de la vida, i va ser aquella projecció, no?, que va fer que el públic estigués aplaudint, van dir, durant 20 minuts.
1: Que també
2: un dels aplaudiments
1: tema,
2: més llargs de la història del festival, eh?
1: Tanta estona aplaudint.
0: I no m'extranya perquè el repartiment és que és de luxe. Guitarrica de la Fuente, que s'estrena en una producció de cinema, que tinc moltes ganes de veure com ho fa, i també Miguel Bernardo, Penélope Cruz, Lola Dueñas, un munt de gent validíssima i en una producció que és que es farà esperar massa. Fins al 25 de setembre. Apunteu la data.
2: Parlant de famosos.
1: El raper Lil Wayne és notícia després de filtrar-se el llistat de requisits que exigeix el seu assistent personal.
0: Estar disponible a les 24 hores del dia o tenir els porros ben liats són algunes de les exigències del raper estatunidenc. Tal com ho escolteu, és tal qual està passant. I és que la revista TMZ ha tingut accés a aquesta oferta de feina després que l'exassistent de Lil Wayne, l'Andrew Williams, el denunciés per propinar-li un cop de puny l'any 2022 al seu jet privat. A més, el que estava passant és que el raper s'estava barallant amb el pilot de l'avió i va acabar rebent l'assistent que intentava posar pau. Llavors, entre tots aquests documents judicials presentats per Williams, hi ha aquest llistat de responsabilitats que tenia ell com a assistent. Alguns dels requisits poden ser típics d'una superestrella, no?, com firmar un contracte de confidencialitat, viatjar amb ell a tot arreu, fer-li les maletes, mira, encara es podria aguantar, no? Potser en el tema d'estar disponible les 24 hores del dia, els 7 dies a la setmana, tenim un tema d'explotació laboral, no? Però fins aquí els requisits, dius, encara els pot signar algú. però n'hi ha d'altres que són surrealistes i us en porto uns quants.
2: Aviam, més enllà d'això que has dit, està disponible 24 hores, 7 dies a la setmana,
1: home,
2: fer maletes...
1: Home, el del porro...
0: Clar, és un, dels surrealistes, perquè el que demana Lil Wayne és que el seu assistent mantingui una bona higiene personal.
1: Val, aquí, comprensible.
0: Sí, prou bé. El mòbil sempre carregat i localitzable.
1: A veure, si ets assistent d'algú...
10: No, i a més,
1: també.
10: Si estàs 24-7
1: sí,
10: disponible...
1: Sí, es pot entendre.
2: Sí, tocaria.
0: El que dèiem, tenir preparats els seus porros sempre.
1: Això.
0: I, atenció, no val qualsevol paper de liar. Qualsevol paper per cargolar aquest...
1: Està molt rufí, amb el tema dels porros.
0: Ell té unes preferències,
10: paper,
0: un llistat de papers que li funcionen moltíssim.
2: Bueno, té una carpeta, l'assistent.
0: Bueno,
2: no?
0: Clar.
2: Té
0: portar la Bíblia, pràcticament. Sí, sí. I un que m'ha sobtat moltíssim, un dels requisits de Lil Wayne, és que al seu assistent li agradin molt els gossos.
1: Deu ser que té gossos, no?
0: Deu ser, sí, deu tenir un zoo.
10: A mi n'hi ha un altre que t'has deixat, que és despertar el raper a l'hora prevista,
0: sí.
10: Que aquest em sembla més curiós encara.
1: Que dius, noi, no et pots posar un despertador?
10: Vull dir, ha d'anar l'assistent allà a sacsejar-lo de bon matí, hola, hola, Lil.
0: També et dic, si jo fos l'assistent, patiria per la vida d'aquest raper, perquè vull dir, crec que el ritme de vida és complicat.
1: De totes maneres, Mariona, hi ha altres casos de famosos amb requisits inversemblants, tant o més surrealistes que el d'aquest raper, oi?
0: De fet, un cas molt conegut és el de Snoop Dogg. El 2022 va explicar que també té una persona que s'encarrega única i exclusivament de liar-li els porros. Ella és la Renegade Perrana, que és una noia que al seu Instagram, per cert, que el vaig buscar, té 1,5 milió de seguidors.
2: Vaig a buscar-la. Renegade Perrana.
0: Renegade Perrana. I, de fet, si tu et fixes en la biografia d'aquesta noia, veuràs que ella indica que és pro-roller to the stars, que vindria a ser cargoladora professional de porros per les estrelles, i etiqueta noms com el de Snoop Dogg, el de Rihanna o el de Chris Brown.
10: I això com ho posa al LinkedIn?
1: Sí, és que em sembla tot surrealista.
0: No té cap mena de sentit, però és que encara fliparàs més quan et digui el que Snoop Dogg li paga a aquesta noia de forma anual. Entre 40.000 i 50.000 dòlars l'any.
10: I entenc que no té exclusivitat.
1: Però
2: no, pot cargolar per altra gent, no?
0: Entenc
2: també,
0: que sí.
2: Imagino,
0: però,
2: vull dir que per cargolar
10: si cada, porros. Si cadascú... I això com es factura, perquè clar...
0: Clar, però té diverses feines. Per una banda, veure, cargola
1: no
0: porros, i per l'altra també li fa de terapeuta, que no sé jo si és una gran idea, i també d'assistent, de tant en tant. També li fa alguna...
1: És que pensava si només... O sigui, quants porros ha de prendre aquesta persona?
2: Però vol... És a dir, vol cargolar de fresca, en el sentit de que li ha de fer allà mateix, o pot anar cargolant i guardant, i llavors ella anar tirant? Bon, perquè per mi canvia molt, això.
10: Jo crec que ha de ser fresca, però llavors...
1: No hi entenc
10: massa
1: jo.
10: Disponibilitat, Llavors, igual ets barato i tot,
2: Clar, llavors, potser sí.
0: I jo crec que també depèn molt de l'artista o del famós, no? Potser hi ha algun que prefereix tenir una caixeta amb tots els porros cargolants i hi ha algun altre que et diu, no, al moment me'n lies.
10: Això, el que deia, cargolada fresca.
2: Cargolada fresca o cargolada de llauna.
0: A més, en una entrevista la cargoladora de porros professionals ha dit que, de mitjana, pot deixar preparats entre 70 i 150 cigarretes.
1: Quina pudor li han de fer els dits després.
0: I que, en total, n'haurà cargolat 500.000. Des d'aquí, animem a Snoop Dogg a que deixi de fumar,
1: sí,
0: però clar, no serem els primers en haver-li dit això a aquest pobre home.
2: Bé, passen 4 minuts a 3 quarts de 5 de la tarda. Ara farem una pausa i de seguida que ningú marxi d'aquest estudi, perquè donarem la benvinguda a la Sandra Grau amb un nou capítol de Perdona, sou parella?
4: La tarda de Catalunya Ràdio amb Roger Carandell i Marta Delcor.
5: Una cigarreta o un bosc cremant, una barbacoa o les brases de milers d'hectàrees. Foc és foc. Evitar una catàstrofe està a les teves mans. Si veus fum o foc, truca al 112. Més informació a incendis.gencat.cat, Diputació de Barcelona, Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
6: Per tu, que t'encanta bussejar, i per tu, que els cabells no et vols ni mullar. Gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. Salmó fumat Eroski bàsic 120 grams amb un 15% de descompte, ara a 3,75 €. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
7: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
8: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona. Ocasión Plus. Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
9: Hola, soy Manu Carreño y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
13: Aquest és l'univers podcast de futbol de Catalunya Ràdio.
14: I estic parlant dels anònims. El Barça reserva també...
13: Laia Tudel accedeix a totes les informacions inèdites del Barça.
15: És tan fort que cada vegada que hi penso...
13: Tota l'actualitat del Girona amb Eduard Solà.
16: Vas saltar del canvi de l'et juvenil.
13: La finestra del futbol de casa nostra explicada per Marc Marvà. Espanyol reservat...
17: Una nova finestra a l'univers blanc i blau.
13: Sergi Andreu explora totes les notícies de l'Espanyol.
18: És un dia feliç...
13: Sònia Gelmà aprofundeix en l'univers femení del futbol a Fem Futbol. Barça reservat. Fem Futbol, Girona reservat, Espanyol reservat i Futbol Català a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
19: I també disponible a la plataforma 3Cat.
20: L'estiu és tu.
21: Catalunya Ràdio.
20: La llum dins dels meus ulls.
19: Som 3Cat.
20: L'estiu ets tu.
21: L'estiu ets tu.
20: Quan em mires i somrius.
21: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: És que ara estàvem fent unes proves de dir l'hora, perquè la Marta s'està entrenant, per si algun dia d'aquests ha de dir les hores. No, fem-ho no, extensiu, simplement... que dir l'hora no és una cosa fàcil.
1: No, i trobo que tu tens una rapidesa mental a l'hora de dir les hores, perquè nosaltres tenim aquí un rellotge que et va marcant l'hora en format digital, i tu tens aquesta rapidesa de dir, doncs, 3:15, falten 6... Perquè passen 7 de 3:15...
2: Les 4:52.
1: No, no es pot dir això. Però llavors jo et deia, si tu veus que són les 4:52, què dius? Que en falten 8 per les 5? O dius que en passen 7 de 3:15?
2: Ja ho veus tu mateixa, no? És més fàcil dir 8 i les 5, jo crec que és bonic dir.
1: Sí, sí. 8 i les 5. El que passa és que no sé si seré tan ràpida, ja està.
2: Ja estarem allà. Bé, Sandra Grau, molt bona tarda.
1: Molt bona tarda.
2: A veure, avui el segon capítol d'aquesta sèrie dedicada... a l'amor.
13: La tarda de Catalunya Ràdio presenta...
22: Love comes along and you sing in a song like a bluebird.
13: Perdoneu, sou parella?
22: Love comes around and you finally found an excuse.
13: Creia que m'agradaven els homes, fins que va aparèixer ella.
2: Bueno, això apunta molt bé. Això apunta molt bé. Has triat un molt bon titular.
1: Careta de l'estiu. I és real, no és sensacionalista? Aquesta careta està triomfant. Tenim tothom ballant aquí a l'estudi.
0: Home, és que és una delícia.
1: És fantàstica.
2: I m'agrada molt perquè quan sents aquestes veus com profundes i tal, tu com a oient dius... com ha de ser aquesta veu, no? És a dir, quina cara fa aquesta veu, com és aquesta veu? Doncs ho deixarem a la imaginació dels oients, que l'imaginin com vulguin, amb en Ferran.
1: Total.
2: Dit això, comencem amb la primera parella d'avui. Sandra, situa'ns.
1: Vinga. Una setmana més érem al carrer per buscar doncs, les històries més boniques, més divertides, emocionants, que ens envoltaven. Quan de cop estàvem baixant per un carrer peatonal, d'aquells que és gust anar-hi passejant, agafats de la mà i xerrant amb molta complicitat, ens trobem en David i la Gemma, una parella d'uns 50 anys que en fa gairebé 30, que són parella i que ens van explicar com es van conèixer.
23: Jo sóc d'un poble de la província de Tarragona i ell va venir amb uns amics que eren d'allà també, va començar a venir caps de setmana i ens van conèixer allà al poble.
24: Us vau agradar des del primer moment? O vau dir no? Va ser algo que es va fer més a foc lent?
25: Ja ens anem clitxats.
23: Perquè ens anàvem veient pel poble, al principi no ens dèiem res, no ens agradàvem tant, però ens havíem vist i ja ens van començar a trobar. Sí, ens agradàvem ja.
1: Com m'agrada aquest. Ja ens teníem clitxats.
2: Uf, és de pell de gallina.
1: És tremendo.
2: Quan passa això.
1: És tremendo. És allò que a tu et fa gràcia algú, però que no saps ben bé. L'altre potser pensa el mateix i tampoc s'hi atreveix. No?
0: Segur que en David anava sovint cap allà, cap a Tarragona, només perquè es volia trobar la Gemma.
1: Segurament, segurament. I a més, quan eren tan joves, no, que tens com tantes inseguretats, és tan difícil el fer aquest pas de dir, bueno, va, m'atreveixo.
0: No? Anem a per la sort.
1: Totalment. Doncs això, que ja es tenien clissats, cada vegada van anar trobant més excuses i al final, doncs, van acabar fent-se parella. Ells ens deien fa molts anys i ens deien no, que els hi feia ràbia que a vegades, com que han passat tants anys, hi ha coses que ja deixen d'anar recordant. No? Dir, com era això? Ja no me'n recordo. I fa uns anys ens en recordàvem i els hi feia ràbia. I clar, van dir més de 30 anys i jo dic, escolta'm, jo vull saber què ha passat durant tot aquest temps. Escolteu.
23: Uf, uf. Moltes coses, no?
25: Dos fills,
23: sí. Canvis de feina.
25: Canvis de pis.
23: Canvis de pis, sí.
0: Fins aquí.
1: Una vida, no?
2: M'ha agradat el uf de veure com si tu resumeixo.
1: Si jo t'expliqués.
2: Sí, sí.
3: Fins aquí em podríeu dir, bé, una parella convencional, sí, no? Una trajectòria bastant lineal, sí, corrent des de parella estable, que diria Manel, anar al súper junts un dia a la setmana, la rigorosa visita a casa als pares... Però atenció, perquè els hi dic, escolta'm, i en aquests 29 anys jo vaig anar a buscar aquí una ferida, eh? No heu tingut mai cap dubte? No hi ha algun dia... Pot passar? No hi ha algun dia que hagueu dit tu, jo això no ho veig clar? Nois, no ho hagués dit mai, però això és el que em van respondre.
23: No, això em va passar. Sí. Com la meva filla, quan van parir la meva filla, quan vaig, doncs 9 mesos després ens vam separar, un any i pico.
24: Puc preguntar quin va ser el motiu?
10: Ens va trencar tots els plans. El naixement, tot i que era molt buscada i tot, no ens vam saber, en part jo, no ens vam saber acoplar a la a nova situació. Va ser un trencament total.
2: En wow. David deixa anar un jo.
1: Sí, sí.
2: Per aquí al mig, no?
1: Sí, sí.
2: Però no, ell, mira, jo no em vaig haver
11: adaptar. Culpa,
2: sí,
1: no
2: sí,
1: serà 100%. El primer ni últim home a qui la paternitat l'agafa desprevingut.
3: Totalment. Se'm va anar brillant canal al mig del carrer. Us prometo que...
2: Bueno, t'ho esperaves,
3: no? No, no, gens, clar.
2: Tu sí que vas, diguéssim, burxar una miqueta, sí, però sense esperar que et sortiria aquí,
3: clar,
2: aquesta història.
3: Totalment. Jo anava amb un to ben divertit. De cop em diuen això, dic tu, això se'ns ha posat seriós el tema. Se'm van obrint canal allà al mig del carrer i m'expliquen aquesta història, no? Totalment transparent. Doncs que sí, que un dia la maternitat i la paternitat els va sobrepassar i van decidir, doncs, deixar la relació. I em sembla fort, perquè que un fill, doncs, et pugui canviar tantíssim la vida, que dius, això que fa tants anys que dura, ara no ho veig, i ara el que m'havia imaginat no podia ser. I ens van explicar que els primers mesos van ser molt durs i que segurament, doncs, el millor hagués estat el contacte zero, però que tenien una filla molt petita, clar, i que, per tant, calia fer pinya, no? I potser allà, doncs, des de l'haver agafat perspectiva, des del parlar, des de veure's, doncs, segurament amb uns altres ulls, els nostres protagonistes ens van confessar, doncs, que després d'aquest temps, potser sí que es veien d'una altra manera. I això és el que ens van explicar.
2: Doncs esperem una cosa. Ho sentirem després del butlletí, perquè vull comentar-ho tranquil·lament, i sentirem, doncs, com va ser aquesta tornada i aquest reenamorament. Recordem que han tingut les criatures...
3: Uh-huh. I la criatura.
2: La criatura, i amb la maternitat i la paternitat, la relació s'ha trencat.
3: Exacte.
2: Veurem com ho recusen, això.
3: Som-hi.
12: La tarda de Catalunya Ràdio. Amb Roger Carandell i Marta Delcor.
18: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
25: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
26: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
27: Vine al Graditeo Urban Esports Festival del 17 al 19 de juliol al Circuit de Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana amb l'experiència Cupra en exclusiva. Condueix un Cupra, sent l'adrenalina als seus simuladors i gaudeix de música en directe. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graditeofestival.com. Organitzen Esport i El Periòdico amb el patrocini de Cupra.
28: Benvinguts a la renaixença del segle XXI.
29: Li has fet sortir sang a Nicolas Cage?
30: Li hagués cardat, eh? Una escena, li tenia que fer un petó a la seva dona, que el director volia que sortís molta bava del petó. Ah. Quan va sortir em va dir a cau d'orella, ets un... de te mare. El director va dir, tornem a repetir.
29: Teniu butlletes de loteria d'aquest any o no?
31: Jo encara tinc els de l'any passat.
29: Però premiades?
31: No, sense premiar.
29: Collons, doncs llença-les, hòstia.
31: Jo, tant en tant, cada 15 dies agafo i repasso. I dic, sí, no m'ha tocat. Bueno, hi ha una que fa 7 anys que les tinc a casa. I encara no estic segur. Jo crec que m'ha tocat.
28: I a Renaixença, amb en Paio i companyia, de dilluns a diumenge a les 12 del migdia.
32: L'estiu és tu.
28: Catalunya Ràdio.
32: La llum dins dels meus ulls.
12: Som 3CAT.
32: L'estiu és tu.
28: L'estiu ets tu.
32: Quan em mires i somrius.
28: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
12: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 5.
1: Bona tarda, us informa Maria Costa.
4: Els pares del nadó de 6 setmanes que va rebre maltractaments van reaccionar de forma freda quan els van dir que s'activava el protocol per les lesions que presentava. Segons fonts jurídiques, els professionals que han declarat avui han explicat que, a banda de la lesió del fèmur, van veure-li alguna lesió a l'anus. Per aquestes dues lesions i altres que tenia el nadó, el van derivar a la Vall d'Hebron, centre de referència per a maltractaments a menors. No obstant, al Vall d'Hebron no van poder concretar la gravetat de les lesions anals fins hores després perquè la fractura del fèmur dificultava l'exploració a fons del menor. Avui també han declarat com a testimonis pediatres de Sant Pau que han explicat que la criatura no presentava aquestes lesions quan la van explorar. Tot plegat fa pensar que les lesions més greus van tenir lloc entre el divendres 13 i el dilluns 16 de març, quan el nadó tenia unes 6 setmanes de vida. Més notícies amb Cèlia Forment.
5: L'incendi d'Urés de l'Aragó continua descontrolat i ja han cremat més de 12.600 hectàrees. L'evolució de les flames ha obligat a evacuar un miler de persones de 6 municipis, 5 d'aragonesos i un de navarrès. Sobre el terreny hi treballen 450 efectius dels bombers i una vintena de mitjans aeris. El govern d'Aragó ha demanat a la ciutadania que eviti desplaçar-se aquest cap de setmana a les zones properes a l'incendi, sobretot per la comarca de les Cinco Villas, i Jorge Azcón adverteix que el vent continua empenyent el foc.
6: El cambio de viento lo que está haciendo en este momento es ampliar todavía más el perímetro y hacer que haya todavía más hectáreas de las que se han quemado que se estén quemando.
4: Els bombers han aconseguit controlar l'incendi d'aigua a Múrcia que va començar ahir, el cinquè en aquesta zona, durant els últims 8 dies. Sobre el terreny hi continuen treballant 7 dotacions per anar revisant la zona i apagar els punts calents dins del perímetre. Antoni Mur, inspector en cap dels agents rurals, ha assegurat a Catalunya Ràdio que les investigacions avancen amb la hipòtesi que l'hagi provocat un piròman.
7: És la hipòtesi principal i sobre la que estem treballant amb intensitat de Mossos d'Esquadra. Hem de veure el resultat d'aquestes investigacions durant els propers dies. Hi ha hagut focus d'incendis nous en zones on al principi no tenien res a veure. Per tant, és una hipòtesi plausible i sobre la que s'està treballant.
5: La inversió de l'Estat a Catalunya és menys de la meitat que a Madrid. L'any passat, el govern espanyol va destinar a Catalunya 1.300 milions, el 9% del total. És la xifra més baixa en una dècada. A Madrid va superar els 3.200 milions i suposa el 21% del total.
4: El curador d'exposicions i exdirector de museus com el MACBA, Ferran Barenblit, serà el comissari en cap de la 16a Bienal de Xangai, que se celebrarà el novembre de l'any que ve. L'argentí establert a Barcelona assumeix així el repte de liderar una de les trobades d'art contemporani més influents de l'Àsia, que té la seu a la Power Station of Art, una antiga central elèctrica de 42.000 metres quadrats. A través d'un comunicat, l'organització de la Bienal ha destacat que l'encàrrec per al comissari és trobar noves maneres de connectar amb el públic global més enllà del model tradicional basat en la temàtica de la Bienal. El nomenament arriba a poques setmanes després que Barenblit s'unés per dirigir la Fundació Miró, un càrrec que finalment ha assumit Maribel López. Com que López deixa la direcció de l'Arco Madrid per anar a la Miró, la Fira d'Art ha anunciat avui que obre una nova etapa. El seu substitut serà Gonzalo Cabrera, director de Cultura d'IFEMA, tot i que es mantindrà el mateix equip de treball per garantir la continuïtat del projecte. Els esports amb Marc Andrés, bona tarda.
8: Bona tarda, esport en directe. Tenim en marxa la 13a etapa del Tour de França, un recorregut de 206 quilòmetres entre Dol i Belfort. L'etapa l'està seguint en directe l'Isaac Vilalta. Hola, Isaac, bona tarda.
9: Bona tarda. Els ciclistes que són cap de curs s'han coronat ja al Valon d'Alsàcia, un port de primera categoria situat a 28 quilòmetres de meta. Aquests homes, 10 ciclistes, un grup de 10 ciclistes, entre els quals hi és Tom Pidcock, el millor classificat de la General, que per darrere van veient com diferents grups fragmentats de la fuga inicial, que ha arribat a superar les 50 unitats, van perdent temps. El que és important és la diferència entre el cap de cursa i el pilot, amb Tadej Pogacar i companyia. La diferència supera els 8 minuts. Això fa que el gran beneficiat, hores d'ara, sigui Tom Pidcock, que faria un salt important a la General i es situaria provisionalment en places de podi.
8: Sí, és Isaac, també en directe. De fet, d'aquí uns minuts, 5 minuts, Paula Badosa ha de jugar contra l'hongaresa Panna Utbardi als quarts de final del torneig de Iaxi, a Romania. I a la Fórmula 1, en aquests moments, acaba de començar la segona sessió d'entrenaments lliures del Gran Premi de Bèlgica, amb George Russell, de moment, fent el millor temps, però només han fet millor volta uns 5 pilots. A la primera sessió, el pilot de Red Bull, Max Verstappen, ha estat el més ràpid. En futbol, Miguel Ángel Gilmarín, CEO de l'Atlètic de Madrid, ha explicat en un vídeo que el club matalassé no vendrà Julián Álvarez ni per 200 milions. L'argentí és un dels objectius del Barça per reforçar la plantilla. El Barça, mentrestant, incorporarà de manera oficial a les pròximes hores l'extrem alemany Karim Adeyemi com a nou jugador, mentre Ter Stegen s'ha entrenat de nou avui amb l'equip blaugrana a l'espera de tancar la seva sessió a l'Ajax. I en bàsquet, el Barça ha fitxat el base uruguaià Agustín Ubal, un cop ha rescindit el contracte amb el Manresa. Ubal signarà amb el Coma Blaugrana fins al 2029.
0: Fins aquí les notícies.
11: Aquest estiu, al Nota de Veu, posem el focus a l'escena musical catalana.
13: Recuperem alguns dels moments imperdibles de la temporada. Les listenings party dels nous discos de la Ludwig Band i Renaldo i Clara. Els llançaments que han fet els darrers mesos Ginestà i Mamaduixa.
11: Tot el que cantes ho pots sentir a través del Nota de Veu.
14: Tot el que cantes.
0: Aquest estiu el Nota de Veu dicat el trobareu cada diumenge a les 6 de la tarda a Catalunya Ràdio, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
1: Ho pots sentir a través del Nota de Veu.
28: La tarda de Catalunya Ràdio.
15: Amb les cabres a l'estudi.
28: Amb Roger Carandell i Marta del Cor.
16: Apaga la llum que estem activats.
2: Va, prova-ho, Marta. Aviam, si pots dir l'hora...
1: Passen 6 minuts de les 5.
2: O sigui, són 7, ja, tia. Has de mirar també els segons, eh? Mira, ja
1: veure,
2: són 7.
1: Ara, no.
2: Ja són 7, l'oient no ho sap.
1: I ara.
2: Ara, molt bé.
1: Bueno, o sigui, tu si arrodoneixes cap amunt...
2: Abans, si falten 5 segons perquè
1: salti
2: el número...
1: No eren 5, en faltaven 7.
2: Però... Jo, si estem més a prop del 7 que del 6, dic el 7.
1: I aprovada justeta, eh? Veig?
17: No, Roger, però això bé. Ha estat una mica d'anell llest de la classe, aixecant la mà i
2: molt dir... Molt repel·lent, oi?
17: Profe, profe, no ho ha dit bé.
2: Jo volia fer com a consell d'algú que estimes.
1: Ja, ja. No, no, va, ja
19: és una reconciliació en antena?
2: Sí, això? Clar, però si no ens hem barallat mai.
1: No.
2: Encara.
1: Jo, portem dues setmanes, també t'ho dic.
2: Espera't. A veure, Sandra Grau, ho hem deixat això que ens estaves explicant. Aquesta parella que vas parar pel carrer, que portaven 30 anys de relació,
1: totalment.
2: Sembla que has dit, van tenir una criatura.
1: Exacte.
2: I just després, amb la maternitat, es trenca la relació.
1: Correcte. Ens van explicar això, que la maternitat i la paternitat els havia superat i en els primers mesos doncs, ens van dir que van ser molt durs, no? Perquè segurament doncs, el que dèiem, el contacte zero, no? En aquests casos és el que sol funcionar més, però ells tenien una filla en comú molt petita i calia fer pinya. No? I per això doncs, seguien parlant molt, es veien de tant en tant, i potser d'allà, des d'haver agafat doncs, una altra perspectiva, des del cuidar-se d'una altra manera, i després de molts mesos, els nostres protagonistes ens van confessar que es van tornar a mirar amb els mateixos ulls amb els que s'havien mirat abans.
20: Realment el contacte no el vam arribar a perdre mai, més que res per la nena. Continuàvem parlant com ens sentíem, què és el que fèiem. Per la neta vam començar també a retrobar-nos més, a parlar més i tal. No va ser tornem-hi, no. Va ser mica en mica. És a dir, fins que no vam tornar a viure junts, vam passar quasi 3 anys. És a dir, a l'any potser ja vam tornar a veure què fèiem, però a tornar a estar junts i a confiar i tot, van ser 3 anys.
21: Quan torneu, hi ha alguna cosa que us prometeu de dir ei, mai més farem això o sempre més farem l'altre? Hi ha alguna cosa que acordéssiu de dir, per què no torni a passar?
22: No, acords o promeses, no. El que sí que, com havíem parlat molt de tot el que ens havia passat, teníem tot bastant clar, no?
20: I per mi la base és confiança. No, si no haguéssim confiat, no haguéssim tornat a encaixar ni després, tants anys després, perquè després, mira, ha durat 2 o 3 anys més. Sí. Ja fa 18 anys que tornem a estar junts, vull dir que sí.
2: Una tornada a càmera lenta.
1: No? Molt a càmera lenta.
2: Es va executar al llarg de 3 anys.
1: Sí. Ells van dir, vam picar molta pedra, ho vam treballar molt i ho vam tornar a intentar. Em sembla un repte, perquè al final
3: ho diuen, no? Molt a foc lent, vam trigar 3 anys fins que no van tornar a viure junts.
10: Clar, precipitar-se després d'una situació així...
3: Clar, clar.
10: També...
1: Més val anar a poc a poc, clarament.
10: Anar a poc a poc.
3: Jo crec que és de dir, escolta'm, ho tornem a intentar i és l'últim cop que ho tornem a intentar, per tant, fem-ho...
1: No, i a part que hi ha una nena aquí enmig, que vull dir que has d'anar en compte amb el que fas.
3: Totalment, totalment. I vaig pensar, dic, ostres, aquesta nena segurament haurà sigut de les poques que primer ha vist els seus pares separats i després junts. Que normalment és al revés.
2: Sí, sí, sí.
3: Totalment. I després, doncs, de fer aquesta feinada i de tenir aquesta maduresa de parlar tant, van acabar trobant el camí per seguir. I també m'encanta el fet, doncs, que no els hi calgués fer-se cap promesa, no?, ni marcar-se normes. Van dir, ho hem parlat tant que ja ho hem entès, no? Que ja no és, ai, he de pensar en aquella norma. No, no, ho tinc super, super interioritzat. I atenció, perquè no només van aconseguir reflotar la parella, seguir criant junts a la seva filla, que no és poc, sinó que, a més, van dir, escolta'm, ens tornem a posar a prova i van tenir un segon fill, que era una mica la prova de foc.
1: Clar.
3: Es van atrevir. Em sembla fort. Ens van explicar que els hi feia molt respecte, no?, al principi, però van dir, escolta'm, creiem que ara ja som unes altres persones, que som una altra parella, i que ara, doncs, ho podem tornar a intentar, no? I van veure que tota la feinada que havien fet havia valgut la pena. A dia d'avui, l'Aina, la seva primera filla, té 21 anys, en Pau, el seu segon fill, en té 12, i són una família de 4, super ben avinguda.
1: Doncs que bé, mira, totalment. Que malgrat aquest inici, després de tenir la primera filla, una mica allò accidentat, poguessin retrobar-se, refer les coses trencades i formar una família encara més gran i escolta'm, menjar anissos, no? Que diu, com és allò...
3: Van ser feliços i van
1: menjar anissos. Meravellós, conte de pel·lícula.
3: Doncs mira, a mi m'encanta això que dius ara, Marta, perquè ells van ser molt coherents amb ells mateixos sempre i van dir, mira, som tan coherents que 10 anys després fem el que sentim i això és el que fem.
15: Vam casar fa 10 anys.
2: 10 anys,
15: quan sí. Els nostres fills ja eren grans, la nostra filla va portar els anells, perquè era una cosa que, no, que nosaltres no havíem volgut mai. Llavors va ser que es va morir el seu pare i el seu pare sempre ens deia... caseu-vos, feu-ho pels fills, deixeu-ho tot lligat, caseu-vos, que llavors quan ella es va morir vam decidir casar-nos i ens vam casar al poble del seu pare. I vam anar allà com a símbol de tot, de...
2: Sí, això és bonic. Sí, com a record, com a homenatge, sí, va ser un...
15: Sí. I els nens van poder disfrutar del casament, va ser molt íntim, els millors amics. La família més íntima eren 20 i pico i va ser un cap de setmana i ens vam passar molt bé, a Poboleda.
2: De parar dos desconeguts a saber pràcticament tota la seva vida i miracles.
3: Tota la seva vida, m'ho van explicar tot. Ells em van dir, no, nosaltres no ens volíem casar, el nostre pare ens apretava, però a vegades, saps allò que com més t'ho diuen, menys gràcia et fan les coses? Però al final, doncs, quan el seu pare, el pare d'ell, ja no hi era, van decidir, doncs, mira, ara hi veiem potser més sentit, no?, amb el cap d'un temps, i van fer un homenatge a aquesta persona, doncs, que els havia deixat feia uns anys, al seu poble, Poblet, el vaig buscar, i dic, aviam, no el coneixia, i amb els seus fills ja grans, que també, doncs, van ser protagonistes d'un moment tan especial.
2: Doncs fins aquí la història d'en David i la Gemma, i encara hem de conèixer una altra parella.
3: Doncs sí, i molt relacionada amb aquesta segona història que ara us explicaré, us volia fer una pregunta. A vosaltres, us ha passat mai que heu conegut algú... Vosaltres teníeu les idees molt clares, eh? Però heu conegut algú i heu dit, vale, aquí m'ha trencat un esquema, m'ha trencat algun valor, alguna red flag d'aquestes que dius,
1: però,
3: que dius, ah, ara no ho veig.
1: Però a nivell, parles d'algú com a parella sentimental o pot ser un amic, un company de feina...
2: Que algú arriba a la teva vida i et capgira alguna cosa...
3: Correcte.
2: Bèstia.
3: Passa, eh? Jo he vist casos.
2: Passa.
3: He vist casos.
2: Passa.
3: Doncs atenció, perquè a les nostres protagonistes els hi va passar una cosa així. Mireu, coneguem a la Tània i a la Desiré.
18: Quant de temps fa que esteu juntes?
23: 2 anys?
24: 3 anys.
23: 3 anys.
3: Molt bé, molt bé. Com us vau conèixer? Com va sorgir això?
23: A la universitat. Som de México. En un principi solament érem amiques. I 2 anys després vaig fer parella.
3: Doncs ja ho heu sentit. Les nostres protagonistes són dues mexicanes de 20 i pocs anys que es van conèixer a la universitat del seu país. Durant 2 anys van ser només amigues, però al cap d'un temps, doncs, alguna cosa va sorgir entre elles. Bé, potser no tant entre elles, perdoneu, perquè aquí inicialment potser va ser una cosa més unilateral, per dir-ho d'alguna manera.
18: Qui va fer el primer pas? Qui va dir, ui, crec que m'agrada i ho intento?
24: Tània.
18: Ah, ho teniu molt clar, eh?
23: Sí. Jo vaig estar amb una altra noia en aquest temps, però la Desiree m'agradava molt.
3: I vas deixar l'altra noia?
23: No per la Desiree, però... Podria. Molt. Contribuir.
3: Una mica, no ho direm? Mica, ara no. Que estem a la ràdio i ningú en sent.
2: Mariona, amb el braç aixecat. Endavant.
1: És que és un cas molt clar de Tarzan.
3: liant absoluta.
4: D'agafar-te a una, dir, crec que em puc agafar a l'altra, agafar-t'hi i dir, ara ja puc deixar anar la primera, perquè clar...
5: Ah, sí, creus que hi va haver...
4: Home...
5: Alguna infidelitat, fins i tot?
4: No diré infidelitat.
5: Home, és que...
3: Però vegades... van ser molt consecutives clar, una relació amb l'altra.
2: Ho estàs venent com si fos una cosa dolenta.
4: Per què? Que ho has fet molt, Roger?
2: No parlo de mi, parlo en general. O sigui,
3: home,
2: fer un Tarzan és una realitat.
3: Bueno, és una realitat, però una en general... En general...
2: ara em direu que hi ha d'haver...
5: No, però està, aquí, home, està doncs, bé sanar una miqueta,
3: sí,
5: potser.
3: Sí,
4: s'ha d'aprendre a estar sol, també.
3: Com una cosa taxativa i unilateral, però en general es recomana que quan acabes una relació tinguis un procés de dol, de tancar les coses, abans d'iniciar-ne una altra. En general és el que recomanen els psicòlegs però, i terapeutes.
2: Sí, bueno, és igual, tampoc ara vull obrir un debat, no, però potser
3: obre, no,
2: l'has viscut ja tancant l'altra relació,
3: ah, bueno,
2: t'il·lusiones
3: sí,
2: amb una de nova
3: és
2: i
3: això
5: no
3: estaré...
5: No, que no es trien aquestes coses, és veritat, però és
2: no
5: cert.
2: Ficarem portes a l'amor.
3: Però que hi ha gent que té tendència a anar empalmant una amb l'altra, una amb l'altra, una amb l'altra, perquè
5: i...
3: volen evitar... Doncs que si el que estan fent és evitar estar sols,
2: ah,
3: que vagin
2: sí.
3: al psicòleg.
5: Per ells és com una única relació, jo.
4: Molt bé, Marta, molt ben
2: molt
4: dit.
2: Bé, doncs endavant, no? Opinions per tots els gustos i recomanacions de Marta del Cor. Molt bé.
3: I quin dilema, quan deixes algú i li dic que és per algú altre o no?
4: No,
3: això
4: no,
3: és
4: no,
3: molt delicat.
2: Jo prefereixo que no m'ho diguin.
3: Sí, però cap de dos dies ho veu.
5: Però es nota molt,
2: quan ha passat, que ha passat,
5: es nota és moltíssim.
2: Jo ja sabia...
3: Sí, sí.
2: Qui seria l'altre?
3: Vull dir,
2: perquè tots ho sabem.
5: No, clar, perquè
2: tots ho sabem, qui els agrada a les nostres parelles.
5: Totalment.
2: Perquè coneixes tant la teva parella
3: sí, sí.
2: que veus que li agrada una altra persona.
5: No, hi ha un moment que
2: ja
5: és
2: està.
5: Com, no, allargo una mica més, no... I llavors...
3: I sempre ho negues, eh? Sempre dius que ha sigut just el deixar-ho, però...
5: No.
3: Va com va, nois.
5: Res.
3: I no només se la van jugar a que clar, ella es va declarar l'altra, no? Era la seva amiga. També te la jugues, que aquí obriríem un altre debat, que ara no cal, perquè ens passaríem la tarda debatint, però dir, vaig a la meva amiga, li explico, i potser perdem l'amistat, perquè com ella em digui que no, i ja no mirim els mateixos ulls, també és complicat de reconduir-ho. Però bé, la Tània, allà al mig de la foguera universitària que ens explicava, va a la Desirée i es declara. I us pot semblar que l'escena és molt de pel·lícula, i que allò només pot acabar amb un petó, però va passar això.
23: En una fogata... Sí, solament va dir com...
4: Només.
23: Tu m'agrades i jo me quedé sí, en silenci total. I jo tenia nòvio, tenia una parella i també creia que era heterosexual, però no.
3: Una cosa, t'ha canviat completament sí. la perspectiva sobre...
23: Totalment.
3: Com se li va complicar la vida en qüestions segons a la Desirée? O sigui, ella diu, jo tenia una parella, no?, que era un noi, sense cap sospita de que m'agradessin les noies, em ve, se'm planta al davant la meva millor amiga de la universitat, i va i em diu que li agrado. I clar, aquesta noia estava...
4: Clar.
3: És un bon merder.
5: No, però quin moment de suor fred, també, eh? Allò que no et diuen res.
3: Sí, sí.
5: Home,
3: ui,
5: quin
3: dius,
5: moment, eh?
3: No hi havia aigua. No hi havia aigua a la piscina.
4: Absolutament. Això és com quan algú et diu t'estimo i tu li dius gràcies.
3: Absolutament.
4: Vull dir, tenies un
3: terrible.
4: Moment...
3: Terrible.
4: De voler enfonsar-te i no sortir de sota terra.
3: Sí. Doncs anava una mica per aquí. O sigui, elles ens van explicar que hi van haver de pensar uns dies en tot allò que les va descol·locar, però la Desirée, doncs, va decidir deixar també la seva parella, que era un noi, recordem-ho, i de mica en mica començar-se a conèixer amb la Tània d'una altra manera. Ara ja fa 3 anys que són parella i són molt, molt felices juntes en una altra realitat. I potser us esteu preguntant, Sandra, si tota aquesta història passa a Mèxic, no?, fa poc menys de 3 anys, en quin moment et trobes tu amb aquestes noies? I si són mexicanes, com és que esteu fent l'entrevista en català?
4: Eren de vaca. Ah, no, clar.
3: No, clar. Què? Això no ho hem pensat, eh? Val, el cas és que la Desirée i la Tània fa un temps que viuen a Barcelona.
23: Un any i mig. Sí.
3: Per què vau decidir venir a Barcelona?
23: Me van acceptar a un màster. Vam començar una nova vida a Barcelona.
3: Sí, i també. Tu vas decidir moure't amb ella per amor?
23: Sí, un poc.
3: Parleu molt bé el català, l'enteneu perfecte? Esteu fent algun merci. Curs?
23: No, solament vam fer curs del CPNL fins al B2 i és tot.
3: En un any i mig has après tot aquest català?
23: Sí, sí, però també per viure aquí i practicar...
6: Ho hauríem de practicar més, també.
23: Sí.
3: Has d'estar ben enamorat per canviar tantes coses de la teva vida, eh? Deixes la teva parella. Comences a estar amb una altra persona del mateix sexe que tu, quan en principi tu t'agradaven els homes. Canvies de país. Te'n vas a 10.000 quilòmetres de casa i aprens una llengua que no havia sentit mai. Nois, i això, si no és amor, que m'ho expliquin, eh?
2: I parlen molt bé el català, eh?
3: Parlen
2: sí,
3: superbé.
2: Molt bé, l'han d'anar practicant, superbé. Però ho han fet superbé.
1: Sí, em mouren totes les lletres, aquestes noies.
3: Totalment. I això que deieu del català, realment hi han posat moltes ganes i el resultat és superenvejable, realment el parlen molt bé. I ens deien que els cursos del CPNL els hi van servir moltíssim, però que hi ha una altra cosa que també els ha ajudat molt. Algunes apostes de què pot ser? En com aprendríeu vosaltres una llengua?
1: Escoltant la ràdio, veient alguna sèrie de 3CAT.
3: Nena, doncs, l'has ben encertat. Escolta, veus? Això.
7: Jo crec que el carrer. El carrer, però també amb sèries i mitges de comunicació.
3: Sí. Heu vist alguna sèrie de 3CAT en català?
7: Merlí.
3: Sí? Sí que hem vist. Heu vist Merlí? Merlí. Sí, us ha ajudat Merlí a aprendre
7: el
3: català?
7: Sí,
1: Quanta gent ha après català a Merlí, eh?
3: Jo crec que és la sèrie que més funciona amb la gent que arriba nova i per aprendre català. O sigui, no sé si és que és fàcil, no sé si és que és bona.
1: Perquè
3: per
1: enganxa.
3: Sí, tot enganxa.
1: Que... No l'he vist.
3: No l'has vist?
1: És molt fort.
8: M'encanta la valoració. No l'he vist. Diu, enganxa?
1: No, perquè tothom
2: ella
1: ho diu.
2: Ella li ha dit, és que jo l'he recomanat.
1: L'he recomanat a nouvinguts, de rebó.
8: L'he recomanat a gent i tot.
1: Sí, perquè sí que és molt bona,
2: mireu
1: tothom ho diu.
2: Mireu això perquè diuen els meus companys.
1: Sí, però no l'he vist, és una assignatura pendent. Però ara penso que fa tants anys i hi ha tanta... Que dic, ostres, ara... Bé, ja està.
3: Molt bé. Plats bruts també funciona molt, perquè al final divertideta.
8: I polseres vermelles també.
2: En el seu moment va fer molta feina, també.
3: I Crims, que l'altre dia li vaig preguntar a una noia. Crims,
2: també.
4: Sí, però és molt enrabassat, eh?
3: La trama és complicada, però enganxa. L'únic que té un hàndicap aquí, i és que es veu que l'accent d'en Carles Porta, quan tu estàs començant, és molt complicat.
4: Ja és per treure't el seu, pràcticament.
8: És nivell avançat, ja.
2: Perdona, tan complicat és entendre...
4: No, estem parlant d'una persona que no parla català.
3: No, però quan té, per exemple, ells, hi ha molta gent que està més acostumada a un altre tipus d'accent, i quan senten algunes paraules diuen, això és això, però clar, com que ho dius, sona diferent per ells. Mira, és curiós. Coses que nosaltres no veiem, perquè al final som natius. I realment doncs, no hi ha res que ens funcioni més. A mi em va fer una il·lusió tremenda veure com parlaven el català d'aquella manera. Era fantàstic. Des d'aquí una abraçada a les nostres protagonistes mexicanes, que ho estan fent molt bé, i a totes les persones nouvingudes que faci molt o poc doncs esteu aprenent el català i ja el parleu. Love comes along
2: and you sing in a song like a bluebird. Sandra, gràcies.
3: Moltes gràcies a vosaltres, un plaer.
2: Fem 3 minuts de pausa i ens anem fins a Nova York.
9: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta del Cor.
12: Vols convertir els reptes d'avui en les solucions de demà? Estudia un grau en enginyeria a la Salle Universitat Ramon Llull i desenvolupa el teu talent en un campus internacional amb una metodologia pràctica i transdisciplinària. Treballa en projectes reals amb empreses líders i prepara't per afrontar els reptes del futur. La Salle, Universitat Ramon Llull.
13: Sóc el senyor Miller i seré el vostre nou professor d'anglès.
24: A les meves noies els cal ordre. Quin cavaller anglès acceptaria un lloc de professor a la Lliga de Noies Alemanyes de Kindle?
25: Basada en fets reals.
24: Les meves noies no són l'enemic.
13: Són alemanyes, no?
25: Les filles del Reich. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT, és la gran pel·lícula.
26: Aquest estiu us convidem a fer un tast doble. Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical amb Empar Moliner.
27: El tast vertical és el programa de vi de Catalunya Ràdio. O sigui, sobre el món de la pagesia, sobre el món del paisatgisme, sobre el món de la cultura.
26: Dissabtes i diumenges a la mitjanit, tast vertical a Catalunya Ràdio.
27: La meva obsessió és explicar les històries que hi ha a les ampolles de vi. Salut.
29: Amb la col·laboració de la Denominació d'Origen Catalunya.
30: Ei, Joan, sabies que el pernil cuit al forn Argal Bon Natura està elaborat amb peces fresques i senceres?
31: I tant. I té un sabor únic gràcies a la seva cocció lenta al forn. És super sucós.
30: A més, té un 98% de carn.
31: És natural que es noti, oi?
30: Doncs sí, natural.
32: Argal Bon Natur. Quan estimes el que fas, és natural que es noti.
33: Catalunya Ràdio.
34: Som 3CAT.
33: Catalunya Ràdio.
34: Catalunya Ràdio. Som 3CAT.
33: Som 3CAT.
35: Ocasión Plus.
36: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Se acerca, tasa su coche. Y atención, porque ha visto el mejor precio garantizado y pago en 24 horas con Ocasión Plus. Para vender tu coche, elige ganar. Yo me voy a Ocasión Plus.
0: Ja m'entens.
5: Un programa d'un altre gènere.
6: Hem avançat molt, hem guanyat moltes medalles com a col·lectiu, però encara ens queda molt camí per recórrer.
10: Ja m'entens. El podcast LGTBIQ+.
11: Amb David Ávila.
10: A l'app i al web de Catalunya Ràdio.
14: I també disponible a la plataforma 3Cat.
15: L'estiu és tu.
16: Catalunya Ràdio.
17: La llum dins dels meus ulls.
18: Som 3Cat.
19: L'estiu ets tu.
20: L'estiu ets tu.
21: Quan em mires i somrius.
22: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: 5 minuts i 2 quarts. Ara sí, s'acaba el Mundial i per fi també s'acabarà de posar aquesta cançó cada mitja hora a Catalunya Ràdio. I un Mundial que ha estat llarguíssim, de fet el més llarg de la història, i que acabarà amb la gran final d'aquest diumenge a Espanya contra Argentina. Això, si es pot acabar jugant, recordeu que el fum dels incendis del Canadà està enterbolint molt l'aire de Nova York, on es disputarà precisament aquesta final.
1: De seguida anirem a Nova York amb els enviats, amb l'enviada especial de Catalunya Ràdio, la Sònia Gelmà, a veure com evoluciona aquesta boira amenaçadora. Però abans hem de comentar una de les polèmiques, una de les moltes polèmiques, vaja, que envolten la final del Mundial. Judit Pastor, bona tarda.
2: Bona tarda.
23: Què tal? Molt bona tarda. Com esteu?
2: Molt bé.
23: Heu après a dir les hores, està bé, me n'alegro.
2: Avui estem fent un curs accelerat. Tu ets de dir les hores, rotllo, un quart i mig de sis?
23: Em costa. Passen costa. 3 minuts d'un quart.
1: Rapidíssim.
23: Jo sóc més així, no tant un quart i mig. Passen 3 minuts, falten 2 minuts per...
2: 3 quarts menys 5.
1: Ara què diries? Ara diries, falten 4 minuts per 2 quarts de 6?
23: Ara m'has enganxat aquí. 4 minuts per 2 quarts de 6 sí. de la tarda, no?
2: Sí, no?
23: Sí.
1: Ho he dit bé.
2: Sí,
23: bé.
1: Progressa adequadament.
23: Et veig encarrilada la lliçó.
1: Gràcies.
2: Però en general costa bastant dir les hores que no siguin digitals. És a dir, que molta gent parla de les 5 i 26 i que ja s'entén i que es pot
23: però
2: dir
23: perfectament. Però ho hem de dir bé, Roger, molt a favor. Som a Catalunya Ràdio, és el nostre deure.
1: És la nostra llengua.
23: I tant, i tant.
2: Bé, tornem a aquesta polèmica del Mundial.
23: Sí, una polèmica que té a veure amb el descans del partit de la final, que es podria allargar fins a mitja hora per encabir-hi aquest espectacle que s'ha inventat la FIFA a la mitja part, a l'estil d'aquests espectacles tan famosos de la Super Bowl. Doncs volen fer una mica el mateix i això ha generat moltíssimes crítiques, doncs perquè suposaria doblar el temps habitual de descans entre la primera part i la segona, i per tant i aquí diu que podria trencar completament el ritme dels futbolistes. I és que heu de pensar que per aquest espectacle la FIFA ha programat un cartell, que jo crec que no hi ha festival al món que encabeixi alhora artistes com Shakira o Justin Bieber.
2: Oh.
23: És que és fort,
2: que bona,
23: eh?
2: Sí.
23: Però espera't, eh?
2: Qui
23: perquè
2: més?
23: També hi farà Madonna. I si sou una mica més jovenets, els BTS. Un espectacle que estarà dirigit per Chris Martin, de Coldplay, que és una mica el cervell pensant de tot aquest espectacle i que no estarà sol, eh? Anirà acompanyat d'unes criaturetes que coneixeu segur molt bé.
28: Amo, I need to ask you help with something.
35: Amo's always happy to help.
28: Well, this year, for the first time, there's a halftime show at the World Cup final.
35: Yeah. Halftime show?
28: Yeah, halftime show.
23: Chris Martin, de Coldplay, que estarà acompanyat dels Muppets i dels personatges del Barri Sèsam. Ben bé, és un poti-poti una
2: és
23: mica estrany, no?
2: És que com es col·locaran, no? Saps? Estava pensant però... com es posaran.
1: Ara hi haurà gent que s'estirarà els cabells amb el que diré, ho sé. Però a mi que sí que m'interessa més.
23: Aquest show, oi?
1: Aquest show?
23: Jo no sé si és
2: per divertit, puc entendre
23: sí,
2: això.
23: Sí. Jo hem tingut una conversa avui a la redacció que gent que el futbol els és igual, de cop se'ls ha il·luminat la mirada i han dit oh, que sí, xulo! Sí. Vull dir que jo crec que ja, si no t'interessava,
1: et tenen dintre.
23: Et tenen dintre. Diu el president de la FIFA, Gianni Infantino, que aquest espectacle, que durarà 11 minuts, serà el més vist de la història. Però clar, si només fossin 11 minuts, aquesta aturada, aquest descans, però cal que tingui en compte també que, a més d'aquests 11 minuts de les actuacions, cal comptar-hi també el temps de muntar i desmuntar l'escenari, cosa que allargarà aquesta pausa entre 25 i 30 minuts, i per tant, polèmica servida, perquè la FIFA ha hagut d'alterar la seva pròpia normativa per poder encabir tot aquest show en una maniobra que clarament posa el negoci per davant de l'esport, amb tot el que això implica.
2: Clar, perquè els jugadors estaran esperant el vestidor, no?
3: Estaran més freds.
2: Creieu que es miraran, fins i tot, el show?
23: És que no sé, clar, és que no sé què és millor. No sé què és millor per ells. Perquè tu imagina't que estàs allà enxufadíssim i de cop, pam, els Muppets. Els Muppets, el Baby Baby, la Madonna, Papa Don't Preach.
2: Potser no toca.
23: Potser no va bé, clar.
3: No sé si hauran de tornar a escalfar.
23: Clar, no, potser sí, és que jo crec que en mitja hora...
2: Pot refredar-te,
23: sí, sí. No, pot ser greu. Clar, tot això ha generat un debat, no?, perquè està clarament que aquí la pasta és molt important, per això hem volgut parlar amb un expert. N'hem parlat amb Xavier Ginesta, que és professor de màrqueting esportiu de la Universitat de Vic, i ens deia això.
4: El que estem veient és que hi ha un cert procés d'americanització del futbol actual i una lògica capitalista en què està evolucionant el futbol. I efectivament, ja des de fa molt temps, no només aquest Mundial, sinó la final de la Champions masculina-femenina, han intentat reproduir aquests espectacles que hi ha al mitja part de la Super Bowl o inclús en la prèvia de la Super Bowl per intentar aproximar el futbol al que és l'espectacle. Llavors, evidentment, això implica capacitat comercial, implica engagement, hi ha tota una sèrie d'avantatges des del punt de vista comercial que es posen per sobre des del meu punt de vista de l'interès estrictament esportiu o de l'interès de l'aficionat.
23: Clar, és evident que aquest tipus d'esdeveniments mouen molts i molts calés. Només us donaré una dada. A la Super Bowl d'aquest any ha tingut un impacte de 720 milions de dòlars. Imagineu-vos la magnitud d'això. Clar, ara caldrà a veure amb aquest nou invent que ha dissenyat la FIFA per aquesta final del Mundial, a veure quants diners acabarà generant el Mundial dels Estats Units.
4: Estem parlant de xifres molt diferents, perquè també són esdeveniments molt diferents. La Super Bowl és un esdeveniment concentrat en una localitat concreta, en un espai regional concret, que té un impacte local i que, a més, és un esdeveniment pensat des d'un punt de vista comercial, des de l'inici fins al final, mentre que el Mundial de Futbol és un esdeveniment que, esportivament parlant, ha anat evolucionant d'un esdeveniment esportiu a un esdeveniment, ara sí, cada vegada més comercial, però que està dispers a nivell geogràfic en un entorn molt més gran i, per tant, també el càlcul de tots aquests impactes és molt diferent.
23: Clar, aquí hi ha molta gent que hi suca. Vull dir, les marques, evidentment, no? Que es publicitaran, tindran allà un aparador genial per publicitar-te, però també els artistes, que tenen un immens aparador davant del món.
4: Per un artista o un músic o un cantant, participar al halftime de la Super Bowl és la culminació de la seva carrera musical i, per tant, inclús no cobren per participar-hi. I, per tant, en aquest sentit, ells són els primers interessats en buscar una plataforma com és aquest gran esdeveniment comercial i esportiu, que és la Super Bowl, per tal de projectar-se globalment per l'audiència del moment i l'audiència que generarà amb la narrativa a través de xarxes socials.
23: Clar, penseu que aquest show del Mundial, això que dèiem, no només el veurà la gent que està físicament al camp, sinó que les aficions de totes les seleccions repartides a cada racó de món el podran seguir. Per tant, és una idea brillant la que ha tingut Infantino.
4: Infantino, si agafa les dades que ens deixen les dues últimes edicions, Super Bowl 2026, Mundial de Qatar 2022, veiem que la Super Bowl va tenir una audiència global de 125 milions d'espectadors i a la final del Mundial de Qatar de 571 milions d'espectadors. És evident que pels artistes que participin en el halftime show de la final del Mundial, l'exposició global que tindran serà molt major, segurament, que el de la Super Bowl.
2: És un esdeveniment que, bueno, tindrà unes xifres històriques, ara ho comentàvem, d'audiència, i que entre els telespectadors que ho veuran, jo crec, en directe, hi haurà Víctor Navarro. Víctor, bona tarda.
7: Què tal? Com esteu els tres? Molt bé. Aquí estem, amb ganes de Mundial.
2: Nerviós per veure aquesta mitja part que ara explicava la Judit, que durarà 30 minuts. I que hi sortirà de Wissem ara, pel que veig, allà a la gespa.
7: Jo tinc ganes. O sigui, ja sé que a nivell d'esport i de jugadors els hi rebenta completament, però jo sí que tinc ganes. O sigui, al final, l'artistes que hi han i tot, o sigui, és un show mundial, i per mi està sent el millor mundial de la història. O sigui,
23: sí?
7: Jo crec que està... Sí, per mi sí. O sigui, a nivell de xifres i tot, a nivell econòmic i tot està funcionant, els jugadors estan bé, estan encantats, la gran majoria, és veritat que hi ha un caso, sobretot a l'inici, però, per exemple, es deia, els estadis estaran buits, al final s'omplen.
3: I això malgrat barbaritat. El preu de les entrades astronòmic, que és una barbaritat.
7: Però hi va ja la gent, no sé, a nivell d'audiències està sent una barbaritat. Als Estats Units mateix, que no seguia el futbol, doncs han fet xifres rècord seguint a la seva selecció, que no ho va fer malament. Hi havia 26 milions de persones en l'últim partit veient que això és un rècord absolut als Estats Units perquè ningú feia ni cas al futbol. Llavors jo crec que sí, que està sent el millor mundial, i si tinc ganes, de veure tot això. Sé que també hi ha gent que estan allà, les famílies i demés, hi ha algunes persones que estan més pendents gairebé de la mitja part d'aquest descans i la música que no del partit, però bueno.
1: Bé, queda clar que el negoci al voltant del futbol s'està fent cada vegada més gran, i de fet en aquest mateix mundial ho hem vist amb una altra decisió polèmica, que són les anomenades pauses d'hidratació.
23: Sí, si heu anat seguint aquests partits del mundial haureu vist que cap al minut 22 i al minut 67 la pilota s'ha aturat per fer aquestes famoses pauses d'hidratació de 3 minuts, que mentre els jugadors a priori s'hidrataven, doncs també s'aprofitava per projectar uns quants anuncis i fer una mica
2: la
23: més de calar.
2: La màquina no para, la màquina del capitalisme.
23: A qualsevol escletxa allà, el capitalisme, pum, pum, pum, no? Es van presentar aquests descansos oficialment com una mesura de benestar pels jugadors, per combatre la calor extrema, però és que a la pràctica hem vist que s'han acabat aturant els partits també en estadis climatitzats, vull dir que molta calor no en feia. Per això, més d'un deia que més que pauses d'hidratació, potser i hauríem de dir-li pauses publicitàries.
4: Tinc la percepció que ha estat molt forçat tot plegat. Jo personalment sóc contrari a les pauses d'hidratació en estadis que no és necessari, entre altres coses perquè trenques el dinamisme del futbol, que és un esport que a més no té talls on tu puguis incorporar-hi de manera orgànica aquests elements comercials com pot tenir el bàsquet o com pot tenir el futbol americà, i per tant jo crec que s'han de buscar altres espais per poder generar la comercialització de l'espectacle, perquè tallar el joc per tallar-lo, crec que és fer un flac favor en el futbol.
2: Víctor, a favor de que hi hagin aquestes pauses d'hidratació, que segons com tu miris, sembla que hi hagin quatre parts ara en un partit de futbol, no?
23: Es trosseja tot d'una manera.

0: a una hora i vint.
1: Si, si no se'ls allarga...
2: Imagina't cada cop ara la gespa no sé què.
1: Per tant, això ens anem ja...
0: Suma-li 3.
2: Que Roger, el càlcul ràpid avui, eh? Mare,
0: no ho portem bé.
1: De les 9:50 més mitja hora, ens aniríem a les 22:20.
0: Sí, a 20.
1: Vale. Més uns 50 minuts més, no? Perquè hi haurà pausa d'hidratació.
3: Serà més de 50 minuts.
0: I el temps afegit.
2: Oi, Déu meu. Ja no em surten els números, ja. M'estic marejant.
3: Mira, això que ara et diré, has d'afegir...
1: No, ho he fet malament, no. És que les 11 ja han acabat tot, no pot ser, no?
3: No, a tot això has d'afegir, segur, has d'afegir 15-20 minuts.
1: 15-20
0: minuts. De què?
1: A partir de quina hora?
3: Perquè, de temps. No, de tot.
1: Acaben a les 11:25?
3: Perquè no has calculat que la pausa d'hidratació pot durar més i que després s'afegeix en cada part. I llavors, aquí...
0: Però quan dius afegeix 15, és comptant aquestes pauses d'hidratació?
3: Tot, perquè a vegades al minut 90 és afegit 8 minuts d'afegit,
2: sí,
3: 10 minuts d'afegit. A les pauses, clar, les pauses és més temps del que ha dit. A la primera meitat poden dir 2 minuts d'afegit, saps què vull dir? Sí.
1: Normalment són 2 hores, oi? Un partit de futbol?
3: Sí, 45
1: més
3: minuts
1: d'escans. Més mitja hora del descans.
0: I els minutets d'hidratació?
1: Cap als vols de...
0: Quarts de 12.
1: Sí. Part...
0: A 2:15
1: més. Però una cosa, és tan complicat que siguem 4 persones i ningú sigui capaç
2: Roger,
1: de calcular quan acabarà.
2: Som absolutament de lletres, no sabem
1: entre
2: res.
1: Entre 2:15 i les 12, no?
0: Sí, una
1: cosa així. Si no hi ha pròrroga i penals.
3: Si hi ha pròrroga i penals.
1: Llavors, quan podríem anar?
0: Doncs, clar, no sé, a la 1.
1: Passa nit, no?
0: Sí, tant.
3: Li has de sumar, li has de sumar. Sumar-li segur 50 minuts entre la pròrroga, afegits i tal, i després els penals, jo què sé, sumar-li... Pues això. Li has de sumar tot això, una horeta i 10 minuts.
0: A la 1,
2: a la
0: 1.
2: A la 1, ara, Marta, tampoc tancar-se a la 1.
0: Ja veuràs que encara que... Si
1: quarts ha... d'una.
2: Bueno, diumenge ens escrivim a l'hora que hagi quedat.
1: Si algun oient ens vol donar un cop de mà, també ho agrairem. Sí. Va.
2: Estàvem parlant no, de l'impacte econòmic d'aquest espectacle de la mitja part i li hem preguntat al professor Xavier Ginesta, les pauses d'hidratació realment han tingut també un impacte comercial, un impacte econòmic? Ens deia que en aquest cas no ha sigut tan evident.
4: Veient uns quants partits del Mundial, que n'he vist uns quants, no et recordo cap marca que surti especialment beneficiada d'aquests moments de pauses d'hidratació. La marca que més m'ha impactat a mi, des que jo tinc més record de marca, és Aramco, la gran petrolera saudita. I no és precisament per les pauses d'hidratació, sinó perquè tenia molta presència a la U televisiva. Per tant, jo tinc la percepció que la U televisiva en un camp de futbol continua sent un espai en el qual, malgrat aquestes pauses d'hidratació, ha continuat tenint un impacte brutal a efectes de record de marca.
2: La U televisiva, que són aquestes mena de pantalles que hi ha al voltant del camp, al voltant de la gespa.
0: Molt bé, clar, en tot aquest debat hi ha una altra variable, que és com afecten aquestes pauses al rendiment dels esportistes.
2: Clar, allò que dèiem, pobres, estaran parant cada pocs minuts entre les pauses d'hidratació, aquest xou de la mitja part, pobres jugadors, acabaran, no? Hi ha qui diu que es trenca el ritme del partit, es desconnecta, no?, fins i tot, tant a nivell físic com a nivell mental, i això podria perjudicar, no sé, Víctor, tu que ets més entès en temes futbolístics, jo no ho soc gaire, però estic llegint anàlisis de gent que diu que en seleccions com l'espanyola, que exigeix molt al rival, ara, clar, el rival tindrà més temps per recuperar-se. I això potser li juga a la contra, a la selecció espanyola.
3: Sí, perquè a més és el millor equip que hi ha, o sigui, està, tothom s'entén perfectament, entenen les ordres de l'entrenador, i també hi ha una part que és que tu pares, t'atures el partit, i en aquell moment li dones un avantatge al rival perquè el seu entrenador pot començar a donar instruccions i tot el que ha vist malament durant 23 minuts diu, escolta, això ho hem de canviar, no sé què... Abans no, abans era més difícil perquè era quan algú ja esperava la pilota perquè algú s'havia fet mal o s'aturava una jugada, el que s'apropava per aigua i a la banqueta era el que a l'entrenador li deia digue-li el número 6 i el 5, que no sé què, no sé... I ara, doncs, serà més fàcil perquè donin ordres i la selecció, que està més... O sigui, és un equip, per mi és el millor, s'està veient, és més sòlid, doncs jo crec que dones avantatge al rival. Si sigui a Argentina, li dones un avantatge.
2: Analitzàvem els avantatges i els inconvenients de totes aquestes pauses amb el preparador físic Òscar Martínez, que també és CEO del Centre d'Alt Rendiment Esportiu Global Performance, que veu tant avantatges com inconvenients a totes aquestes pauses.
5: A nivell orgànic, a nivell de salut i d'hidratar-se de més, és bo. Una altra cosa és que hi hagi jugadors que quan facin aquest parón es desconnectin mentalment. Crec que aquí el que marca la diferència és l'entrenador, que explica, que diu, com els motiva i en quin punt els troba.
2: I un altre dels elements que preocupa sobretot en aquest espectacle que es farà a la mitja part és com afectarà a l'estat de la gespa, que també hi ha hagut algunes crítiques que deien que aquest estadi de Nova York on es jugarà la final, la gespa era una mica justeta. Imagina't ara, posa-li la mitja part un escenari, munta, desmunta, si tiren confeti, ruixen amb aigua, tiren focs artificials o el que se'ls acudeixi fer. Com pot acabar la gespa?
5: Si realment passa això, que al muntar la gespa es posa en mal estat, doncs sobretot jo crec que qui més perjudicarà és Espanya, bàsicament, perquè és qui més... Molts

0: jugar a la pilota i vol aprofitar el bon estat del terreny de joc. Però entenc també que aquesta gent estarà molt acostumada a fer aquestes coses i que, bueno, sí que és veritat que ho fan molt al futbol americà, que no corre tant la pilota pel terra, però serà una incògnita. Ens ho trobarem o ho veurem diumenge de nit.
1: Doncs bé, veurem què acaba passant en aquesta final del Mundial diumenge a Nova York, que, per cert, també serà la més cara de la història, Judit.
2: Sí, sí. Entrades a partir de 7.000 euros, les més barates. La FIFA està aplicant el que diuen la política de preus dinàmics en funció de l'oferta i la demanda, van variant els preus, però clar, ens estem trobant que les localitats a les llotges VIP poden arribar fins als 70.000 euros, o sigui, jo no he tingut mai tants diners a la meva vida. O sigui...
3: Tu, Víctor, que saps una mica com estan els preus, per exemple, una llotja al Camp Nou, en un partit de Lliga o en un partit de Champions, més o menys, en quines xifres ens podem moure?
4: El clàssic s'estaven venent, si s'estaven venent les entrades més cares, les VIP, Super VIP i tal, es venien per 10.000 euros, 12.000 euros, el que estan a baix, les més VIP. Però aquí estem parlant que aquí, per exemple, per la final del Mundial hi ha un pack que hi havia, que són 8.000 dòlars, que és anar i tornar el mateix dia a la final del Mundial, i és la pitjor categoria a l'estadi, o sigui, la categoria 3, que ho veus allà.
3: És el galliner, no?
1: En prismàtics, no?
4: Era 8.000 dòlars, i per anar i tornar el mateix dia, vull dir, perquè ens fem una idea.
3: Llavors, 470.000 la llotja VIP.
2: És una final per rics, total. És una final per famosos i per autoritats, i aquí deixeu-me cobrir una altra carpeta, que és la de presències i absències destacades en aquesta final del Mundial de diumenge. El president del govern espanyol, Pedro Sánchez, ja ha anunciat que hi serà, i es produirà una fotografia també força curiosa, serà interessant de veure què passa, perquè, clar, tindrem Pedro Sánchez assegut al costat del seu gran enemic, Donald Trump, però és que Donald Trump tindrà ben apropet el seu bon amic Gianni Infantino, el president de la FIFA, recordem, que li ha fet un premi a mida, un premi de la pau a mida, que ha retirat aquesta polèmica targeta vermella.
4: Sí.
2: Vull dir que serà interessant també mirar en prismàtics o des de la tele a casa...
1: Els jocs de poder, no?
2: Els jocs
1: també?
2: De poder que es donen en aquella llotja. Trump, que per cert, encara no s'ha mullat amb quin irà la final del Mundial... I avui, a la Casa Blanca, un periodista s'ha atrevit a fer la pregunta del milió.
5: President Trump had some harsh words for Spain at the NATO summit. Does that mean he's going to be supporting Argentina?
6: Danny, it is a really good question.
2: Un periodista deia, Trump va ser molt crític amb Espanya durant la cimera de l'OTAN, i la portaveu li contestava, no li he preguntat personalment amb qui anirà, però estic segura que d'aquí a la final sabrem la resposta.
1: Segur que es pronuncia
2: a
1: la xarxa, si més no.
2: I parlant de l'Argentina... Qui no hi serà, serà el seu president Javier Milei, que diu que és molt supersticiós i que prefereix no anar a l'estadi, ho mirarà des de la residència oficial amb la seva germana, per estar més tranquil·let, cosa que m'ha estranyat també.
4: Cara,
2: no?
4: Superstició, no?
2: Per superstició, això és una excusa, no?
4: És una excusa, jo crec, però bona.
2: Però qui vol evitar?
4: No ho sé, és que no ho sé, realment ell deu, no sé, imagino la seva mentalitat és si ha anat bé fins ara sense que jo hi sigués, és per tant, si va...
1: És un tema supersticiós, creieu,
3: que
1: és
3: superstició
1: de veritat.
3: A mi m'ha sonat
2: una excusa com una catedral.
3: Clar, però t'inventaries un tema d'agenda, no pas dir que ets molt supersticiós? Vaja, no ho sé.
2: Coneixent a Milei, bueno, no el conec, però vull dir...
1: Sabem de quin peu calça aquest paio,
2: sí. Sí, és estrany. Bé, no ho sé.
3: Bé, i per si no n'hi havia prou, encara una altra novetat de luxe que podrem veure en aquesta final del Mundial.
2: Sí, no es paren d'inventar coses i totes de luxe, totes coses que costen molts diners. Per primera vegada a la història, els futbolistes de la selecció que guanyi rebran un anell commemoratiu, a més del trofeu i les medalles de tota la vida. Es fabricaran 2026 anells numerats, suposo que 2026 perquè som a l'any 2026, és el Mundial del 2026. 30 d'aquests anells s'entregaran als integrants de l'equip guanyador i la resta sortiran a la venda com a productes oficials a col·lecció.
3: Preus caríssims, també, preus
2: dinàmics, no? Preus dinàmics, no sé què, vull dir, jo ja,
4: nois. Si ho heu parlat abans, que he anat a fer un cafè, m'he parat una part, però...
1: Digues, pregunta.
4: A la roda de premsa avui, que hi ha roda de premsa Infantino, que hi ha les hores que són, no sé si és a la tarda i tal, hi ha una roda de premsa que sempre es fa tradicionalment a dos dies vista de la final. Llavors, en aquesta roda de premsa Infantino, tu pots pagar la gent, el públic general pot pagar per estar en aquesta roda de premsa, crec que són 100 dòlars, i a part hi haurà el Bocinha, aquell porter famós de Cap Verd, que també s'hi va, o sigui, anirà, i si vols fer-te una foto a mi, crec que has de pagar 75 dòlars, o sigui, tot està en venda.
2: No puc més, us ho dic de veritat, estic esgotada.
3: Bueno, com un parc temàtic, no?
4: És un parc temàtic, la roda de premsa.
3: Si vols la foto de l'atracció, paga també tota l'estona anar pagant. Bé, dit tot això, només queda que agafem i ens anem un momentet fins a Nova York. Sònia Gelmà, molt bona tarda.
7: Hola, bona tarda, com esteu?
3: Molt bé, això tu. On t'hem de situar ara mateix, de Nova York?
7: Mira, m'heu de situar a camí de Times Square, ara mateix carrer 37. Per tant, crec que me'n queden 5 o 6 carrers, encara. Mm-hmm. Per copsar això que em preguntareu ara, si és que hi ha ambient de Mundial a Nova York, perquè a la zona on jo hi era no és on es concentren els aficionats, bàsicament, però vaja, que ja us puc avançar que sí, que hi ha ambient, perquè n'hi ha hagut durant tot el Mundial, veies moltes samarretes per Nova York de les aficions que toquessin, és a dir, t'hem vist de Colòmbia, de Portugal, d'Argentina. Argentina és la reina de les aficions. N'hi havia moltes, per exemple, de Països Baixos, és una selecció que també es desplaça molt, però en el seu cas els partits on van jugar no eren aquí a Nova York, i en canvi d'argentins n'hi ha sempre a Nova York.
1: Clar.
7: I us puc explicar que guanyaran per majoria pràcticament aclaparadora, tant a l'estadi com a la ciutat en aquests dies, perquè ja hi ha l'aeroport. Jo vinc d'Atlanta, que és on van jugar, i ja ahir a l'aeroport estava ple d'argentins que es desplaçaven també cap a Nova York.
1: I fa molta calor, Sònia?
7: A veure, avui passa ventet a l'ombra, però sí, fa calor. No crec que faci més calor que la que teniu vosaltres, eh? Mira, va, ara mateix, us ho dic, sí, 29 mira. Graus aquí a
1: Més fresquets,
7: Nova York.
1: Més fresquets, que falten, més no que Barcelona.
7: Sònia, falten 10 minuts per les 12 del matí aquí, eh? Però sí, sí. Fa caloreta, però vaja, que no és una cosa exageradíssima, perquè aquí ha plogut aquests dies, no estem en la plena onada de calor, que sí que vam estar fa un parell de setmanes.
4: I el tema del cel, Sònia, com està tot aquest tema, perquè hem vist aquestes últimes hores, el tema dels i tots el fum dels incendis de Canadà, com està tot això?
7: Sí, sí, m'explicava ahir el Roger, que sí que ja hi era aquí a Nova York, que sí que hi havia com una mena de boirina, però avui no, avui el cel ja és molt més clar. I en aquest sentit, de fet, perquè era una de les preocupacions, òbviament, perquè ahir, per exemple, s'havia de jugar un partit a Chicago, era el debut de Robert Lewandowski com a nou jugador del Chicago Fire, i es va suspendre precisament per la qualitat de l'aire, que era molt dolenta. Aquí a Nova York ahir també es notava, però en principi les previsions és que a poc vagi marxant, i ja et dic, jo, avui aquí, per exemple, hi ha un dia clar. I tot i que ahir es van arribar a repartir mascaretes per la població de risc, com a mínim a primer cop d'ull no ho notes,
1: no,
7: que la qualitat
1: falta.
7: D'aire és dolenta. Per tant, el partit es podrà jugar. I no sé si, tenint en compte l'exhibició que heu fet de matemàtiques, no sé si ara...
3: Acabem dilluns,
7: espera't.
3: No, ja.
7: És que us anava a refer els càlculs i he pensat... Ai. És que ara, quan els hi digui que, en principi, la FIFA li ha dit a les federacions que el descans durarà 17 minuts, dic, ara tindrem un embolic molt...
4: No, 17, perquè no acaba ni amb 20 ni amb 15, és molt complicat, això.
7: No, sí, no arribaran, exacte, per això dic, això ara ho complicarem molt, però vaja, bàsicament als vostres càlculs li podeu restar 18 minuts, perquè en principi, jo vull veure-ho també, perquè compten que són uns 11 minuts d'actuacions musicals i que la resta per desmuntar l'escenari i regar la gespa abans de l'inici de la segona part.
1: I com ho faran?
7: Però,
1: 6 minuts?
3: És que no podran cantar ni la cançó sencera, no?
1: No podran fer res, faran la tornada sí. I next.
4: 30 segons de baby, dona.
1: Sí, exacte, bé i bé, i ja està, i canviaran.
3: Vale, per tant, Sònia, t'atreveixes a dir-nos a quina hora pot acabar si no hi ha pròrroga i penals? Més o menys?
2: Porra, mira, podem fer la porra de l'hora final.
3: Sònia, què dius?
4: L'hora nostra, per favor. Que sigui
7: jo el que us dic és que els partits estan durant... 2 hores, 2 hores i 2 minuts, i que està, el descans està sent l'habitual. Com que l'allargaran una mica, jo crec que a 11:45, si no hi ha pròrroga ni penals, a 11:45, si ens creiem la FIFA, a 11:45. Jo allargaria fins a 5-10 minuts més, però vaja.
1: Molt bé.
7: Sí, sí.
3: Perfecte.
7: I en teoria hauria d'haver acabat el partit, si és normal. També et dic que, clar, els temps afegits depèn molt de si el partit hi ha moltes entrades, si hi ha moltes aturades durant els partits, i això ja no ho podem calcular tant. Però estan durant això, un parell d'hores... un parell d'hores i poc.
1: I, Sònia, s'ha fet molt viral una imatge de l'Estàtua de la Llibertat en què se la veu amb una samarreta, mitja samarreta de la selecció espanyola, mitja samarreta de la selecció argentina. Però això és veritat, no? Perquè també ens han dit, no, que això és mentida. Hem sigut víctimes de la IA i de les fake news.
7: Sí. No ho he anat a comprovar in situ perquè no tenia temps d'ara agafar un ferri fins a Staten Island, que és el truc, no?, per veure l'Estàtua de la Llibertat sense haver d'anar fins allà. Però el que jo tinc entès és que és intel·ligència artificial, que és una imatge hiperrealista que han creat, que és veritat que tu veus el vídeo i et penses que realment...
1: Sí, ens ho hem empassat nosaltres.
7: L'han penjat, però en principi l'Estàtua de la Llibertat està com sempre, diríem.
3: Sònia, ara et deixem fer que vagis caminant i arribis tranquil·lament a Times Square, però estàs veient molta seguretat als carrers. M'imagino que a l'estadi hi haurà molta seguretat, perquè els americans són els reis de fer els controls de seguretat. Tu ho estàs notant, això?
7: Sí. A veure, es diu que la final és a Nova York, però en realitat es juga a l'estadi de Nova Jersey, està una mica allunyat de Manhattan. Sí que és veritat que hi ha molta policia i molta seguretat en general al carrer. Jo crec que a Nova York sempre veus molta policia, també t'ho dic. I vinc ara d'Atlanta, on es va jugar l'Argentina-Anglaterra, que era un partit bastant més perillós que aquesta final. De fet, és el partit que les autoritats van marcar com el més perillós de tot el campionat. I allà sí que es podia comprovar que hi havia molta policia, sobretot a la rodalia de l'estadi. Aquí, aquests dies, encara no. Jo crec que, de moment, les mesures són les habituals. De cara a la final, probablement s'incrementin una mica, però ja et dic que no es preveu que pugui haver-hi conflicte entre l'afició espanyola i l'afició argentina. I, per tant, doncs hi haurà les mesures habituals, que sí que veus molta seguretat. I, per exemple, per entrar als estadis hi ha moltes... Moltes traves, perquè la seguretat és, primer, que evidentment tothom passa els controls habituals, però que, per exemple, a bosses no te'n deixen entrar. Com a mínim així era Atlanta, que també és veritat que estava prohibit l'entrada de cap referència a les Malvines i van entrar en un llençol que van ensenyar els mateixos jugadors, no? Però que en principi, si la gent va sense bosses a l'estadi, això també és veritat que afavoreix molt l'entrada i els accessos, perquè no han de registrar bosses.
3: Doncs bé, així s'estan vivint aquestes hores prèvies a la final del Mundial. Ens ho està explicant la Sònia Gelmà des de Nova York. I, Sònia, quan tornaràs tu cap aquí?
7: Doncs ja en tinc moltes ganes. En principi, ja volo dilluns cap a Barcelona, després d'un mes i mig.
1: Caram.
7: Dilluns cap a Barcelona. I això sí, esperem el dilluns ja podrem connectar encara des de Nova York per poder explicar el tot costa tot el que hagi passat el diumenge a la nit i també al Club de la Mitjanit. Jo crec que encara hi serem aquí. I després, suposo que amb l'Arbusà, encara no he parlat amb ell de quin pla de vol té de tornada, però imagino que tots dos tornarem cap a Barcelona. D'això m'ha dit que... He sentit abans que el Víctor Raor explicava el tema de la roda de premsa infantil, amb les rodes de premsa dels seleccionadors, que habitualment són el dia abans. Avui són avui, perquè demà es volen focalitzar en aquest partit que no li importa a ningú, que és el del tercer i quart lloc. Però, a més, no són a l'estadi, sinó que són en el Habit Center, que és aquest centre de convencions que han muntat un fan festival, i, efectivament, avui tu pagaves $80, crec que ja no hi ha entrades, però qui havies pagat $80 podia veure les rodes de premsa dels seleccionadors, que es veu que és una cosa que fa bastanta gràcia als aficionats.
2: Realment.
7: Ho venen tot. Res.
3: De vigilar no arribi aquí, no? Sònia, que no et toqui pagar aviat per anar a les rodes de premsa del Barça, per exemple.
7: Bé, no hem de descartar res.
3: Ja, t'ho imagina tot.
4: Pagues 500 i llavors preguntes. Tens tot de preguntes.
7: Dret a pregunta. Bé, això ja, de fet, això ja passa als mundials en els partits. Vull dir, si tu pagues drets, tens millors ubicacions, ja ho veiem les televisions.
3: Sí. Sònia, que vagi molt bé i ja et farem una mica de recepció quan arribes aquí.
7: Sí,
3: aquí a la ràdio que us trobem a faltar amb l'Arbusà.
1: Us prepararem pastetes per quan arribeu.
3: Cuida't molt.
7: I a vosaltres.

0: Anàveu sentint per sota, no era Pitbull, no, Rafejant, era Víctor Navarro, Navarro, que ja s'adonava amb aquesta cançó.
1: Però cantava fluixet, eh? Era prudent.
2: Sí, sí. No, per cantó de veu no, no arriba més.
3: Estàs fent una foto a la tele, Víctor?
2: Sí, perquè era una entrevista ahir que li vam fer a la ràdio El Partidazo a la Porta, que anava caminant per Nova York i em va fer molta gràcia.
3: Qui també està caminant per Nova York aquests dies és Lamine Yamal, no?, que està aprofitant una mica amb la seva nòvia, la Inés.
2: Inés García, sí que estem d'enhorabona perquè va ser el seu aniversari, 21 anys, perquè ha arribat al milió de seguidors a Instagram i perquè està a Nova York. A més, ella li va demanar un story, li va dir a Lamine, que li va posar com amor, por favor, llega a la final. Per què? Perquè havien anunciat Justin Bieber com a cantant. Llavors ha complert tot, el milió de seguidors, els 21 anys, i que veurà Justin Bieber. Per tant, tots contents.
1: Està la glòria ara mateix, Inés García.
2: I ahir, clar, ella es va quedar, bueno, pasmada quan va veure allà a Times Square, que és real, o sigui, a Times Square, ahir mostrava, és que ho han mostrat tots els companys periodistes que són allà, imatges a totes les pantalles són Lamine Yamal i Messi, tota l'estona, Lamine Yamal i Messi, però tota l'estona. I a més, Lamine Yamal estava potser amb 4 marques diferents, Messi amb 5 marques diferents, llavors tota l'estona vas veient els protagonistes i ella s'ha fet una fotografia, evidentment, amb Lamine Yamal allà a Times Square. No he vist, o sigui, als dos hem vist una fotografia per algun carrer de Nova York a prop de Times Square, que anaven amb tots els... Diguem, estava la Sheila, la mare del Lamine, estaven el Moja, el Soja, que són el seu millor amic, i el seu cosí, la seguretat que porta, però no sé si ha anat fins a Times Square com a tal, perquè, clar, si es presenta Lamine a Times Square o Leo Messi, jo crec que la que es munta és bona.
3: Creus que hi haurà una festa descomunal si guanya la selecció? Que hi ha algú que ja l'està organitzant?
2: Hi ha festa descomunal allà, aniran a Madrid a les celebracions, i d'allà a mi m'han dit que no es descarta que alguns jugadors hagin fet un avió privat i cap a Eivissa directament. Per cert, un tema gros per la final, que Roger Bosà i Sonia Gelmà se'ls ha enviat en aquesta casa, se'ls ha enviat allà només per això, que és per veure Shakira i Piqué al mateix restaurant.
1: Això ho estem esperant tots.
2: Sí, només és lo prioritari. La resta...
3: Aquest serà el tema, que Piqué i Clara Chi estaran veient el partit i Shakira actuant en aquesta mitja part.
2: De fet, estan a Nova York des de fa 2 dies, ja estan tots a Nova York, diguem, però clar, és tan gran la ciutat que no coincideixen.
3: Víctor, n'anirem parlant. Bon cap de setmana.
2: Igualment a tots.
3: Que vagi molt bé. Fem una petita pausa i a partir de les 6, continuem.
4: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta del Cor.
5: Blanquerna presenta una nova manera d'estudiar medicina. La transversal, l'holística, la compartida, la participada, la combinada, la sinèrgica, la polivalent, la integral, la coral, la social, la innovadora. Blanquerna presenta la medicina de la Universitat Ramon Llull. La medicina més global.
6: A les vostres cuines no hi poden faltar els dos ganivets d'alta qualitat per tallar bé, la taula de fusta massissa per fer-ho amb seguretat i els draps per tenir les mans ben netes. Aconsegueix els productes de cuines a la venda a les botigues especialitzades.
7: Guardar un secret. No planta cara.
8: Parlis així, ho sents?
9: On és la Zoe?
8: A tu què t'importa?
10: He de fer una cosa molt, molt important.
7: Fer-se enrere.
11: Puc comentar una cosa?
7: Tota acció.
11: Has fet servir el nostre fill per fer-me mal.
7: Té una reacció.
12: Ens encanta sentir els teus consells.
7: I tota història té un moment culminant.
13: Nico!
7: Un moment en què les decisions d'ahir es faran més presents que mai. Com si fos ahir. Capítol especial, final de temporada. Dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3CAT.
14: Cada vespre t'expliquem el que és notícia aquest estiu.
15: De dilluns a divendres a les 8, Catalunya Vespre.
14: A Catalunya Ràdio i 3CAT Info. Catalunya Vespre.
15: Serveis informatius de Catalunya Ràdio.
14: Ningú et donarà més.
15: Ningú t'ho explicarà millor.
16: L'estiu és tu.
14: Catalunya Ràdio.
16: La llum dins dels meus ulls.
15: Som 3CAT.
14: L'estiu ets tu.
16: Quan em mires i somrius.
14: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
15: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 6.
17: Bona tarda, us informa Agnès Marquès. El primer que fem a aquesta hora és interessar-nos per l'estat del trànsit. A aquesta hora, equip viari, Carmina Malagarriga. Bona tarda.
1: Fet que ara mateix hi hagi
8: un carril tallat per aquesta pèrdua de càrrega del camió a Sant Celoni en sentit sud. Ara mateix hi ha 4 quilòmetres i mig de cua a l'AP7 en aquest punt també. En aquest punt hi ha també retencions en sentit nord, com del Papiol a Gelida en sentit sud. També hem de dir que l'N340 a Tarragona hi ha retencions en sentit nord perquè hi ha un carril tallat per incendi forestal. També a la C25 un carril tallat a Santa Maria d'Oló en sentit Vic per l'avaria d'un vehicle i a la B20 a l'Hospitalet de Llobregat en sentit sud. Aquestes són les retencions més importants. Carmina Malagarriga, Catalunya Ràdio, equip viari.
17: Més notícies amb Oriol Pujador.
9: Un terratrèmol de magnitud 7,4 ha sacsejat les costes de Mèxic quan faltaven pocs minuts per les 9 del matí, hora local, sense deixar víctimes, segons ha informat el govern mexicà. Els Estats Units han activat l'alerta per risc de tsunami en diverses zones del Pacífic. L'epicentre del terratrèmol s'ha registrat a la costa de l'est de Chiapas, a Mèxic, que limita amb Guatemala. Segons el Servei Sismològic Nacional Mexicà, s'ha registrat a 135 quilòmetres al sud-oest de Ciudad Hidalgo i a una profunditat de 10 quilòmetres. Per ara, les autoritats no han fet públic cap balanç oficial de danys a la zona més afectada, que s'ha notat en diversos edificis. El secretari de la Marina Mexicana, Raimundo Pedro Morales, ha assegurat, però, que no hi ha hagut afectacions greus i demana a la població que s'allunyi de les platges pel risc de tsunami.
13: No hay ningún problema, no hay afectaciones graves. En tema marítimo, solamente se espera que se incrementen algunas playas hasta medio metro el nivel del agua por efecto del ese efecto tsunami por el sismo. Se invita a la población a que se aleje de las playas por lo pronto, pero no hay ningún problema.
9: El terratrèmol ha tingut almenys 4 rèpliques i s'ha notat a països veïns com El Salvador.
17: Una esllavissada ha causat com a mínim 8 morts, 34 desapareguts i més de 1.000 evacuats al sud-est de la Xina. L'accident ha passat al voltant de les 9 del matí, hora local, i a causa de la caiguda de roques i terra s'han ensorrat 10 blocs de pisos, on ara hi ha persones atrapades. A la zona on hi ha hagut l'esllavissada hi ha plogut molt els últims dies. Per facilitar les feines de recerca, en un radi d'un quilòmetre de l'àrea afectada s'han tallat el subministrament d'aigua, gas i electricitat. Set.
9: Set persones han mort i una vintena han resultat ferides en un bombardeig israelià al mercat del camp de refugiats de Nuseirat, al centre de Gaza. Aquest no ha estat l'únic bombardeig d'avui a l'enclavament. Almenys 12 gazians han perdut la vida les últimes hores en diversos atacs i tirotejos de l'exèrcit. Tel Aviv bombardeja diàriament la franja, malgrat l'acord d'alto el foc vigent des de l'octubre del 2025. Des d'aleshores, el Ministeri de Sanitat de Gaza, controlat per Hamas, calcula que han mort més de 1.100 persones.
17: I ara els esports amb Marc Andrés.
18: Fa pocs minuts ha finalitzat la 13a etapa del Tour de França, un recorregut de 206 quilòmetres entre Dol i Belfort. L'etapa a la seguida en directe a l'Isaac Vilalta. Hola, Isaac, bona tarda.
19: Bona tarda. Victòria de Mauro Schmidt. El ciclista suís ha estat el més fort dels últims homes que resistien de la fuga de la jornada i Schmidt, que ha guanyat l'etapa. Tercer de la jornada, tercer de l'etapa ha estat Tom Pidcock. I com que els escapats li han tret 7 minuts i mig al gran grup, això significa que Pidcock és el gran vencedor de la jornada, guanyant moltíssimes posicions a la general. En guanya 6, ara la general Pogacar es manté líder, segon Vingegaard, tercer Remco Evenepoel i quart Tom Pidcock. Etapa, per tant, per Mauro Schmidt, Tadej Pogacar manté el mallot groc, Pidcock, que guanya 6 posicions i ara és quart de la general.
18: Gràcies, Isaac. Mentrestant, en directe, Paula Badós està jugant contra l'hongaresa Panna Utvardi als quarts de final del torneig de Iaxi a Romania. De moment, la tenista de Begú i la hongaresa empaten a 2 jocs al primer set. I a la Fórmula 1, bandera vermella en la segona sessió dels entrenaments lliures del Gran Premi de Bèlgica per un accident de Pierre Gasly, que ha deixat força destrossat el seu monoplaça. Això sí, el pilot francès no ha patit cap mal. El més ràpid de la sessió ha estat Kimi Antonelli. I en futbol, recordem que Miguel Ángel Gilmarín, CEO de l'Atlètic de Madrid, ha explicat en un vídeo que el club matalasser no vendrà Julián Álvarez ni per 200 milions. L'argentí és un dels objectius del Barça per reforçar la plantilla. Un Barça que a les pròximes hores espera poder fer oficial la incorporació de l'extrem alemany Karim Adeyemi.
15: Fins aquí les notícies.
20: Rere queda ja la Ipro.
21: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
15: Una de les 10 candidates és Enganyar-te, de la Ludwig Band. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat.
0: Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
21: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
2: De 4 a 7, la tarda de Catalunya Ràdio. Amb Roger Carandell i Marta Delcor.

0: Les 6 i 6 minuts. Una abraçada a tothom que estigui al cotxe desplaçant-se en aquests moments, que ara sentíem el butlletí, l'estat del trànsit, i els divendres són dies de molta mobilitat, que s'ha d'anar molt amb compte, i si toca fer una mica de cua, doncs la ràdio sempre fa
1: companyia.
0: Una mica de companyia. Beveu una mica d'aigua, perquè us esteu fotent un berenar.
1: Bueno,
0: aquí tots, que veig que estic parlant sol, perquè teniu tots la boca plena, no, i no passa res.
1: Sí,
0: l'he pagat jo, us
1: aviso. La taula mira, plena de sucre.
2: Ja ho farem.
0: Una pateixis. Miqueta.
1: A més,
3: croissanet
0: voldria, no, si estic mirant el control, el Marc Andreu té un donut a cada mà.
1: No, és que expliquem un moment. A veure, expliquem...
0: Una falta de respecte.
1: Que estàvem a...
0: Marc Andreu, entra cap aquí, sisplau.
1: I en Marc Andreu ha entrat a l'estudi única i exclusivament, mentre estàvem parlant, ha agafat el seu croissanet, el seu donut, ha sortit, no ha dit ni hola ni adéu, a berenar.
0: És un tio que jo vaig deixar de veure doncs fa 15 dies, quan vam acabar la temporada el que no surti. I és un tio que ha tornat a aparèixer.
4: El
0: primer passa per un tema d'educació.
4: Què passa,
0: és un tio que va desaparèixer,
1: sí.
0: I a la que sent...
1: I olora. Olora sucre.
4: Es veuen les fulles volant, saps, de sobte, com un Looney Tunes, i ja sóc aquí.
0: Molt bé. Escolta'm, com estan en l'estiu?
2: Obres la llauna i el gos apareix.
1: No tapis, què fas tapant?
3: Que jo vull un altre croissant.
0: No, ara no es... Perdoneu, però ara no es menjarà per respecte a l'audiència.
1: Demà, no, però ho deixes obert per quan anem a publicitat.
0: No, ho guardarem.
2: Només pot ell.
3: El Marc Andreu està menjant.
4: Però jo no treballo aquest programa, eh? No sé què esteu dient. Jo vinc a fer de
1: dient. Marc Andreu.
0: No sé que has de parlar així.
4: Però que jo vinc
0: amb la boca
4: a
0: plena de croissant i d'oro, que estàs barrejant amb dos aliments diferents tots junts a la boca.
4: Quan és la secció de pastisteria? Jo vull venir el dia de la secció de pastisteria.
1: Dimecres. Dimecres. Doncs benvingut.
2: No vindràs més dies, va.
4: No vol dir que vindràs
1: més dies. Un moment. Ara jo també tinc interès.
0: No. Sisplau. Demana disculpes.
2: Ja sembla el xoques.
0: Aquesta ràdio quan ens té? 42 o 43?
2: Sí,
0: em sap greu que...
2: No.
0: Aquest tio s'hagi xupat els dits per primera vegada en antena.
4: Perquè tenen molt sucre, aquests donuts.
0: A l'any 42
1: o 43. Fer, però una pregunta, també. Perquè anaves fent una mossegada de donut, una de croissant.
4: Sí, per variar una mica.
2: Per variar una mica, eh?
4: Sí, una mica de sucre i una mica de xocolata.
1: I una mica de més sucre,
4: clar,
1: exacte. Bàsicament...
4: Bueno... Però molt bé, doncs... molt bon programa, nois, de veritat. Jo sóc oient i us escolto i m'està agradant molt.
3: Ara m'ho dius amb la boca neta. Aquesta, la tens plena de sucre.
0: Tant dels llavis. Quina imatge, per favor, si vés-te netejar una miqueta. Bueno, ens veurem d'aquí uns dies, no, Marc Andreu?
4: Sí, passaré per aquí a parlar de sèries i de tele.
1: Maravillós.
0: Hi ha coses bones a la tele aquests dies?
4: No, molt, eh?
0: No?
1: Però tu ens ho vendràs com si fos el millor que estan fent, oi?
4: Avui m'ha fet un encàrrec la Marta.
1: Sí.
4: Ella vol com programes, com diu la nostra companya Mireia de les Solidàries, que siguin silicona pel cervell.
1: Sí.
3: Oh.
4: Que això ens agrada molt. Que et relaxen, que no t'importen.
0: Ah, sí, anava a dir, no m'apretis.
1: No, que no, una cosa que fan estiu.
2: S'estrenava alguna cosa a l'estiu i cada cop s'estrenen menys coses.
4: Menys coses. 3Cat, jo no em vull posar amb 3Cat, però és veritat que està tirant molt de plataforma aquest estiu.
0: Bueno, doncs està bé, no?
4: No, perquè ja s'ha estrenat a la plataforma. Jo defenso que estrenin coses també ara a l'estiu en lineal.
0: La setmana que ve tindrem joc de cartes, per exemple, que torna
2: la versió d'estiu.
0: L'estrena de l'estiu, que quan s'emetrà això els dimecres a la nit.
4: Com sempre.
1: I en parlarem aquí els dijous.
0: Exacte, m'arribes encara, no? Entenc,
4: sí, perquè fins que no comenci la temporada nova no tindrem l'Arnau París també presentant el joc de cartes. De fet, ho aniran combinant.
0: I l'Odissea, què, l'aniràs a veure?
4: Tinc moltes ganes de veure l'Odissea.
0: S'ha estrenat avui i tot el meu entorn està com boig amb aquesta pel·lícula.
3: Li acaba de caure.
0: Tros de sucre.
1: El tros de sucre que tenia allà, a la barbeta.
4: Tu l'aniràs a veure?
0: És un despropòsit.
4: Vols que anem junts a veure la pel·li?
0: Jo pensava anar-hi avui, per exemple.
4: Avui no.
1: Pensava que anaves a dir, pensava anar-hi sol.
0: No, avui sol pensava anar-hi. Quan arribi a Vic, he vist que hi ha una sessió a les 9.
2: No voleu fer un dia una sortida aquí al...
4: Sisplau,
1: sisplau.
0: Però és que jo si vull quedar amb els meus amics, ens anem a fer una cervesa quan acabem el programa. No em vull tancar una sala de cinema amb vosaltres.
1: No, però hi ha temps per tot. Anem a prendre alguna cosa, anem al cinema i després comentem la pel·li.
0: El problema és que... Bueno, també...
3: L'endemà entrem a treballar d'hora.
0: No, el problema és que hi ha molta gent que quan va al cinema et va fent comentaris.
4: Però podem buscar un intermig, en plan, un cinema a la fresca o alguna cosa així, no?
3: Ai, mira, això m'agradaria molt.
2: I parla de l'Odissea, hi ha un cinema a la fresca?
0: Bueno, no sé quina fresca.
3: Roger anirem. Porta una cara de no voler fer res amb nosaltres.
0: No, que sí, però al cinema m'agrada com anar-hi sol.
1: No, és que ens ha donat el peu pel proper tema, en Marc Andreu, sense segurament ni saber-ho.
0: Et quedes o te'n vas?
4: No, jo vaig a berenar.
1: No, queda't per aquí, home.
3: Però em quedo per aquí.
1: Berenar, però no parli si tens menjar.
0: Parlant de cinema, posa-la.

0: Cinema Paradiso mai falla, eh, Roger?
1: Mai.
0: Doncs bé, sona aquest clàssic perquè volem parlar ara de la tornada del cinema a Santa Coloma de Gramenet. La ciutat, tot i que té més de 120.000 habitants, no té cap cinema. Són orfes, Roger. O sigui, avui a Santa Coloma no poden anar a veure l'Odissea. Per això hi ha 5 joves que s'han organitzat per fer un cicle cinèfil durant l'estiu amb 6 sessions gratuïtes al Centre de Recursos Juvenils Mas Fonollà. Aquesta nit es farà la tercera sessió, o sigui que suposo que ja ho deuen estar preparant tot i per això hi hem enviat en Manel Roig. Manel, bona tarda.
2: Molt bona tarda, companys.
0: A veure què, ja ho tenen tot a punt per la sessió d'aquesta nit?
2: Ho tenen aparentment molt a punt. Vull dir, aquí som, com deies, al Mas Fonollà, que és una mena de centre juvenil que té un pati exterior maquíssim, allò que dius un oasi dins la ciutat, doncs tenen un pati exterior maquíssim i ja hi han col·locat, aquí ja potser tranquil·lament, més de 100 cadires, totes enfocades com el que serà una pantalla i després hi projectaran una pel·lícula. Aquest és l'ambient ara mateix aquí i tinc que dos d'aquests 5 protagonistes que deies abans que han decidit muntar aquest sarau a Santa Coloma de Gramenet. Us els presento, són l'Àlex i la Berta. Bona tarda, nois.
3: Bona tarda.
4: Hola, bona tarda.
2: Doncs, com dèieu, a Santa Coloma de Gramenet no hi ha cap cinema, no teniu cap cinema.
4: Cap ni un. L'últim va tancar ara fa més de 10 anys, al Cinema City.
2: Més de 10 anys, eh?
4: Sí, sí.
2: I és aquí on vosaltres dieu, això no pot ser, anem a fer-ho nosaltres per la nostra banda.
4: Sí, va sorgir l'oportunitat aquest estiu de tornar a posar un cinema a Santa Coloma, tot i que sigui temporal, a la fresca, evidentment no són les condicions d'un cinema com a tal, però bueno, millor això que res. I sí, o sigui, s'ha rebut molt, molt, molt bé per part del públic.
2: Clar, perquè són 6 sessions aquest estiu que fareu, ja en porteu 2, aquesta és la tercera. Com van anar les altres 2?
3: Doncs molt bé, la veritat. Hem tingut futbol de per mig i tot i així han vingut molts veïns i veïnes d'aquí de la ciutat a veure, o sigui que estem molt contents.
2: Heu sobreviscut a un partit de futbol, eh?
3: Sí, sí, hem sobreviscut.
4: A un senyor partit, sí.
2: Important.
0: Àlex, Berta, a quines pel·lícules projecteu? Perquè, clar, entenc que, no, clar, com que no sou un cinema comercial, no podeu projectar-hi les estrenes que tindrem avui, per exemple, ara l'Odissea, que ara en parlàvem.
5: Home, si la poseu, jo vinc directe, quan
0: anem
5: acabi el programa.
0: A Santa Coloma. No,
4: a Christopher Nolan no li agradaria molt la manera de projectar-la, eh?
0: Clar, però això, quines pel·lis projecteu i com decidiu que quines són les pel·lis que s'hi poden veure?
3: Doncs ha sigut un procés molt maco perquè vam fer una enquesta amb tota la població i doncs de les 6 sessions cadascuna doncs té una temàtica, un gènere, i vam donar 4 opcions de cadascuna perquè la gent votés i al final les que van sortir com a guanyadores han estat a la primera sessió Thelma y Luis, a la segona Te estoy llamando locamente, aquesta nit tindrem La núvia cadàver, la setmana vinent La La Land, després Mad Max, Fury Road i acabarem amb Intocable.
0: Home, molt bé, aquesta
5: molt
0: selecció,
5: bé.
0: No?
5: M'agrada.
0: I a més heu tocat això. Cinema d'animació, musical, ciència-ficció, una mica de tot.
5: I vosaltres us quedeu a veure les pel·lícules, Àlex i Berta, o teniu feina i esteu feinejant per allà?
4: Bueno, la feina baixa durant la projecció, evidentment. O sigui, la feina és molt abans i després de la recollida, però sí, hi ha espai per veure les pel·lícules i disfrutar-les una mica. No, evidentment, no podem seure amb la gent, hem d'estar aquí, tenim un servei de barra i de més, però sí, es pot combinar bastant, bastant bé.
2: Un senyor, s'ha de dir, un senyor servei de barra, eh? Perquè la barra no és petita. A més, feu allò de posar crispetes com ha de ser en un bon cinema.
3: Exacte.
2: Acabades de fer. Vull dir, a més, ja estic veient ja que hi ha tots els refrescs, hi ha un vinet, un vinet blanc que fa una pinta que està fresquet. Bueno, en fi,
0: escolta, però crispetes és màquina de crispetes de cinema o...
3: Bueno, diguem
0: o són...
3: que...
0: No, estava pensant, clar, perquè...
5: Tiquis-miquis, no. Que això ho munten
0: no,
5: i
0: és que jo m'he imaginat,
5: dies.
0: Jo he pensat, i això fa una cosa així final casual, hauran portat uns quants microones i van posant les bosses, no?
6: O bosses ja fetes, no?
3: Més o també. Menys, més o menys. O sigui,
0: no desvalem tants detalls, no?
3: El treball de trobar una màquina de crispetes ha sigut gairebé impossible.
0: Clar, és que no ha de ser fàcil.
3: Però, bueno, fem l'apanyo amb una olla que tenim aquí llegant i surten bastant bones.
5: I segur que estan bones. No, m'encanta, perquè l'Àlex i la Berta es corren aquí un cicle de cinema, fan una enquesta a la població...
0: Però que això és el primer que hem preguntat, Roger.
5: Tot de pel·lícules, i la Marta, com feu les crispetes? Perquè, clar, segons com les feu, vull dir, això no és gaire professional.
0: No, no és veritat. veritat, he dit, el més interessant són les pel·lícules i del primer que els he preguntat. Però com que el Manel ens ha destacat aquesta barra i he pensat, caram, sí que ho tenen, sí que s'ho han treballat, tot això. Llavors, ostres, ja hauran aconseguit també una màquina de crispetes, o hauran fet el que hauria fet jo, que és posar microones i mira, i anar passant, bossetes, ja està.
2: Olla, olla, tenen olla. Per un altre exemple de persones que s'han buscat la vida per muntar aquest cicle és que, clar, ells, per exemple, o qualsevol persona, si vol muntar un cicle al seu poble sobre cinema, tu no pots agafar el teu projector de casa, enxufar-lo al Netflix i vinga, i aquí tots a gaudir. Han hagut, m'explicava abans, de negociar amb plataformes.
3: Sí, bueno, hem estat investigant molt perquè al final vèiem que posant el Netflix i ja està, doncs no era molt legal, no? I hi ha diferents distribuïdores aquí i doncs hem estat preguntant i com era el procés, si ens enviaven els arxius i... Al final ha acabat sent una mica, poso el Netflix, però em donen permís per posar-lo.
2: Exacte.
3: És una mica estrany tot això.
2: Us donen el permís, però bueno, busca't tu la manera, no, de posar aquesta pel·lícula.
4: Sí, exacte. Volem evitar una possible multa, evidentment.
2: Això sempre, sí. Això per davant, això per davant. Més coses que deuen passar aquí, aquí haureu vist tot tipus de gent que ve a veure-ho. No sé si hi ha alguna anècdota, persones que us facin molta, típic grup de persones que us fa molta gràcia quan ve...
3: Bueno, és que ha estat molt espontani tot, perquè sí que hi havia com manera de reservar com el teu seient, però després molta gent que passa per aquí, que pregunta, hi ha un grup de iaietes que ve cada setmana, és bastant curiós, no? I veure que ha sigut una cosa com que ha portat un públic molt divers, o sigui, des de gent jove fins a això, grups de iaietes, familiars, i la veritat és que es crea com un ambient molt, molt guai.
4: Sí, sobretot perquè abans de la projecció fem com un... Bueno, tardeo és una paraula una mica lletja per definir-ho, però sí, posem concerts...
3: Una prèvia.
4: Sí, ara a les 7:30, de fet, començarà... Venen uns companys aquí a posar uns vinilos, i llavors aquesta barreja de primer la música, la sessió... Doncs fa, arriba molta gent molt diversa, com deia la Berta.
0: A mi m'està semblant un planàs, això, guai. Roger.
5: Bueno, és que tens una mica de tot, sí. No? Vas amb els amics, prens alguna cosa, després una mica de cinema, i després de la projecció continua el tema dels vinilos.
2: Estan, Roger, ja t'ho dic jo, estan posant cara de com que sí, però que potser no està tothom convidat, pot ser? No.
3: Bueno, qui vulgui recollir cadira, s'està invitant.
4: A veure, no mentirem, alguna cervesa cau... Evidentment, entre cadira
2: mereixeu,
4: i cadira.
2: La mereixeu. Sí,
6: sí. Després de la feina ben feta, òbviament,
0: la recompensa.
6: Toca una cervesa.
0: Tu diràs.
1: Home, jo, exacte, si apilo cadires, l'únic que espero és que em convideu una cervesa. O sigui, jo m'apunto a apilar cadires, però a canvi...
2: és per quedar-s'hi. A més, nois, us heu d'imaginar que ens està donant ombra dues palmeres.
0: Que bé que esteu.
2: És idíl·lic. Realment, aquest lloc, a més, està al costat d'una mena de masia i de més, és un lloc molt, molt maco. Ja per rematar, nois, m'explicau que sí, que a part d'aquest cicle de cinema, vosaltres, com a col·lectiu, feu altres projectes.
3: Sí, bueno, ja vam néixer com una associació i l'any passat ens vam constituir com una cooperativa, que som Bohemia Collective, i bueno... Fem una mica de tot el que tingui a veure amb la cultura i sobretot lluitem perquè sigui de manera gratuïta i accessible per tothom. I bueno, hem estat fent un cicle de concerts, també gratuït aquí al Mas, exposicions, ara el cinema, o sigui, fem una mica de tot, a part de també doncs, el servei gastronòmic, que és el que ens ajuda una mica doncs, a que el projecte surti
2: a
3: davant.
2: Clar,
0: que sigui rentable.
5: Àlex i Berta, quina edat teniu?
3: 25.
4: Sí, 25. Som del 2001.
5: Per tant, quan va tancar l'últim cinema que hi havia a Santa Coloma de Gramenet, vosaltres teníeu 15 anys?
2: 15.
5: 15.
3: Potser menys,
4: sí,
3: diria,
4: menys,
3: eh?
4: Perquè el Cinema City, si no m'equivoco, 2013 o 2014 va ser va tancar.
3: Sí.
4: Però és que va estar obert... un mes, dos mesos...
3: Jo no anava cada setmana
4: No va acabar d'obrir. O sigui, estava pensat per competir amb La Maquinista, que és el que més mal ha fet al cinema de la ciutat. Uh-huh. I va obrir el cinema, era un cinema molt, molt xulo, però ja aniria acompanyat de botigues i de més, però allò no va acabar d'obrir mai del tot i estava una mica mort, la veritat. Però bueno, l'experiència d'anar-hi allà era xula.
5: Clar, amb l'experiència d'haver organitzat aquest cicle, de veure la gent, de com reacciona la vostra programació, seria un somni que un dia poguéssiu tornar a reobrir aquest cinema?
4: Mira, doncs, aquí ja la meva companya, la Berta, té un somni bastant xulo amb una sala de les antigues sales de cinema que hi havia aquí a la ciutat, que és la Sala Capitol, que està aquí al costat de la plaça de la Vila, i sí que seria un somni, evidentment, poder reobrir un local com aquell per fer cinema o bueno, espectacles culturals de ball, de teatre, del que sigui, i tant que seria un èxit.
5: Sí, Berta, què necessitaries per obrir això, a part de... potser d'uns quants calés.
2: Fem un crowdfunding fàcil, aquí, Berta.
3: Bueno, primer que es vagi qui està ara, que és una casa de apuestes, o sigui...
4: Ostres, és lo peor.
3: Primer treure això, que, bueno, ja que hagi passat de ser un cinema a ara un bingo, bàsicament, doncs és una mica trist, no? Però, bueno, sí que... Jo crec que molta feina, molt d'esforç i molts calés, sobretot.
4: I sort.
3: I
4: potser
3: sort,
4: una mica de sort, també.
3: Una miqueta de sort.
5: Doncs, Manel, no ho sé, mira, ens ha enviat ara una foto i us estem veient la Matilde, la nostra companya tècnica, i sí que esteu ben instal·lats, aquí a l'ombra, totes les cadires posades, ja veig, i tot preparat per la sessió, que a quina hora comença, heu dit?
4: La projecció començarà a les 10.
5: A les 10.
4: Quan baixi el sol i tot... A les 10.
0: Em sembla que en Manel, que ahir el vam deixar veient la projecció de l'últim capítol del Com si fos ahir, avui es queda al cinema.
5: Exacte.
0: Te l'has content, aguanto, Manel, que et tenim entretingut.
2: Porto dos dies de cinefília,
0: sí,
2: que jo he encantat. I si s'han de recollir cadires després, doncs també es pot xerrar i, bueno, i per molt poc jo recullo tot, eh? No demanaré gaire.
5: Pot venir qui vulgui, si algú ens està escoltant i vol venir aquí treure el cap, sí, eh?
3: Tothom, a partir de 7:45 estem aquí oberts, això, amb una mica de música, totes les sessions, i tenim servei de barra per això, per sopar i per estar una estoneta abans de la projecció.
5: En recordeu a quin lloc ho heu muntat?
3: És al Centre de Recursos Juvenils, a Masfono Llar. És just a 2 minuts del metro.
0: A Santa Coloma de Gramenet.
3: Exacte.
0: Molt bé, doncs ja està. Recomanació per avui apuntada.
5: Exacte,
0: per tots
5: si
0: els que estiguin a prop.
5: Al cap, que hi vagi. Àlex i Berta, enhorabona per la iniciativa. Bon cap de setmana i bon estiu.
3: Moltes gràcies.
5: Manel, què fas?
2: M'hi quedo.
5: Sembla perfecte. Vinga,
0: doncs ens veiem dilluns.
5: Bon cap de setmana, Manel.
2: Vagi bé.
5: Que vagi bé. 6:45 ara farem una pausa i de seguida saludarem la Marta Muntaner i en Jaume Miranda.
7: La tarda de Catalunya Ràdio, amb Roger Carandell i Marta del Cor.
8: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba, que sigui ampla i d'accessoris, porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
9: Generalitat de Catalunya. El govern de tothom.
10: Ho sento. Necessito més espai. Ho entens, oi? Allà et cuidaran molt bé i et trobaran una nova família. Són de confiança. Són d'aquí.
11: Comprem el seu cotxe.cat. Taxació online gratuïta. Millorem la valoració que et faci el concessionari. Paguem el comptat en menys de 30 minuts. Comprem el seu cotxe.cat. Som de confiança. Som d'aquí.
12: Aquest estiu al Super 3 hi tens molt a veure.
13: Comença l'espectacle.
14: Serà genial.
12: Aquest estiu tots som supers.
15: Aquest estiu, fes front a la calor a la xarxa de refugis climàtics de Barcelona. Més de 500 espais repartits per tota la ciutat on poder refrescar-se de manera segura i confortable. Informa't d'on són i dels seus horaris al web barcelona.cat/refugisclimàtics o al telèfon 010.
16: Pla Clima. Fem la Barcelona de la teva vida. Ajuntament de Barcelona.
17: Som 3CAT. Catalunya Ràdio.
18: Catalunya Ràdio.
17: Som
18: 3CAT.
19: Ocasión Plus.
20: Ojo, porque parece que lo ha visto claro. Entra rápidamente a Ocasión Plus. Ahí está. Atención, porque ve la oportunidad. Se abre paso, se acerca. Y coche seminuevo para casa con Ocasión Plus.
21: Hola, soy Manu Carreño. Y cuando se trata de coches seminuevos, yo voy a ganar. Yo voy a Ocasión Plus.
22: Com s'explica un món que canvia a tanta velocitat? Fins on arribarà la intel·ligència artificial? On ens duran la innovació, el talent, la tecnologia i la disrupció?
6: Revolució 4.0, amb Chantal Llavina.
22: Sempre amb molta curiositat i esperit crític. Com serà el món de demà?
6: Revolució 4.0. Els dissabtes a l'app i al web i els diumenges de 10 a 11 de la nit a Catalunya Ràdio.
22: Al Revolució 4.0 investiguem el futur.
13: L'estiu és tu.
6: Catalunya Ràdio.
13: La llum dins dels meus ulls.
22: Som 3CAT.
13: L'estiu ets tu.
6: L'estiu ets tu.
13: Quan em mires i somrius.
6: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
5: Quin riure, tonto.
0: És que...
5: 3 minuts i 2 quarts. Marta Montaner, molt bona tarda.
18: Molt bona tarda.
5: I esperant Jaume Miranda que arribi sense cap pressa, quan li sembli, que no li hagi passat res, espero.
18: M'ha dit, va just, però arrib.
5: Bueno, doncs ja està.
18: De moment no arrib.
1: És divendres.
5: Sí, home, sí, cap pressa aquí. Aquell
18: ara,
5: també ve peu, eh?
0: Tenim un saló aquí muntat, un menjadoret. Tenim aquí
5: un saló de te, sembla,
0: un,
5: no?
0: A tres estupendes, amb el seu berenar, aquí assegudes compartint micròfon, amb en Marc Andreu, a la Mariona, a l'Aleix, aquí assegudets, d'espectadors del show que ara
18: com
0: tindrem.
18: Si no haguessin trencat mai cap plat,
0: sí,
18: eh?
0: Sí,
18: sembla
0: sí,
18: una careta de bons Angeleta. Nens que fan. Ara no volem parlar.
0: Ara no direm res.
1: De què parlarem, doncs, avui?
5: Bueno,
0: això ens ho dirà la Marta.
5: Ara ho veurem. Bueno, doncs tirem i en Jaume, quan arribi...
18: Sí, arribarà.
0: El
23: sector del sofà avui serem com riures enllaunats.
5: Molt bé, serà com una sitcom.
1: Exactament.
5: Rieu,
18: fins i tot, si voleu fer algun comentari, serà molt ben rebut, també.
5: No només riure, no?
18: Clar. Marc Andreu segurament només riurà, però...
0: És el seu comentari de qualitat.
5: Bé, com tothom sap, som a les portes del Mundial i...

0: de fet, la Shakira torna a ser protagonista d'una final de futbol perquè hi posa la música i perquè en aquest partit també se li ajunten unes quantes històries personals.
1: El que passarà diumenge és tan gros i per tants motius que ara intentarem explicar que ens hem de preparar moltíssim. A veure, un d'aquests motius és que Shakira actuarà en aquesta mitja part tan polèmica perquè probablement serà més llarga de lo habitual, però per l'altra és que per primera vegada de manera pública la Shakira coincidirà al mateix recinte amb el seu ex Gerard Piqué i la parella d'ell, Clara Chia. Tots dos assistiran a la final de diumenge a Nova York i el morbo és màxim per saber si en aquest halftime l'estaran veient, per si fins i tot se saludaran, que no ho sabem. Què passarà amb la canalla, també? Perquè suposo que Milan i en Sasha hi aniran.
0: I seran segur. Mm,
1: i amb qui seuran?
2: Jo t'he de dir que vull veure el partit, bàsicament, per aquest moment.
0: O sigui... I espero que durant el partit ja ens els vagin enfocant des de realització.
1: És el que hem anat dient, exacte. Hem fet
0: tota
1: un encàrrec aquí, la realització de...
0: És una petició que fem.
3: De la tele. Recordem que el concert té una part benèfica per nens que no sigui pas que Shakira pugi els nens a l'escenari, que ella és la típica que podria fer això.
1: Podria, ja ho ha fet altres vegades, no? De treure'ls als concerts.
2: Amb l'autorització de Piqué o no? Això com va, ho sabeu?
1: A mi m'enganxes ara, eh?
0: Sí, a mi també.
2: Perquè són menors encara, no?
1: Sí, tots dos, sí.
4: Però les altres vegades no li ha demanat per permís, no?
0: O potser sí. Que ho tenen pactat, no?
1: Molt bé, truquem en Víctor Navarro.
0: Molt bé, que reculi, que torni a venir, que ens ho expliqui.
1: Bueno, jo segueixo explicant, perquè el morbo és màxim, també, perquè els dos països que la disputaran aquesta final són, per una banda, Espanya... Espanya, la selecció on va jugar Gerard Piqué, amb un record molt especial d'aquest Waka Waka del Mundial del 2010, amb victòria d'Espanya, i que va representar també l'inici de la seva relació amb la Shakira. És que no sé si ho recordeu, però es van conèixer gravant el videoclip d'aquesta cançó. Doncs aquest 2026, Espanya torna a jugar una final del Mundial amb Piqué assegut entre el públic i no jugant-lo, però ho fa contra Argentina. Sabeu qui és argentí? Exacte. L'altre gran exnòvio de Shakira.
2: M'encanta, Marta, aquest repertori. O sigui, aquest repàs a la música de Shakira, a la discografia de Shakira, que no em puc ser més fan. Per mi pots anar tirant cançons de Shakira.
1: Era l'excusa, al final.
2: És que m'encanten totes.
0: És que aquesta, crec que no l'hem valorat prou,
1: aquesta cançó d'Underneath.
0: Aquesta cançó
1: ho és tot.
0: És increïble.
1: I el meu cap va dedicada a aquest gran exnòvio que va tenir. El primer, que és Antonio de la Rúa, músic, amb qui Shakira va sortir durant 11 anys i amb qui ho van deixar quan va conèixer en Piqué. Si hi va haver banyes o hi va haver tarzans o el que vosaltres vulgueu imaginar, això ja no ho sé. Però aquest senyor és argentí. I sembla que la Shakira ja s'ha pronunciat públicament sobre qui vol que guanyi aquesta final del Mundial 2026, Espanya o Argentina. I ens ho ha fet saber a través d'una story d'Instagram que va publicar ahir. Sabeu el meme de la Shakira escrivint a l'ordinador? Per mi, ara és ella.
0: En aquell ordinador de principis del 2000.
1: Que amb l'ordinador no pots publicar stories, diria.
0: No?
1: No, diria que no,
0: No es pot.
1: No ho has de fer al mòbil i amb iPad ni ho sé, amb iPad. Perdoneu per obrir calaixos, que no podem tancar.
0: Jo diria que sí.
1: Amb iPad, sí.
0: Jo diria que sí, amb iPad.
1: Bueno, si algú ens vol enviar el missatge, que ho faci. No sé quin telèfon, però sobi. Llavors, la Shakira ahir va publicar una foto de Leo Messi al seu Instagram, després de la victòria d'Argentina a les semifinals contra Anglaterra, amb el següent text.
0: Aviam.
1: El que fa Leo Messi va més enllà de l'extraordinari. Mostra els valors d'un home que està profundament compromès i amb una gran disciplina, desafiant el temps i les adversitats. Demostrant que una persona no es defineix ni per l'edat ni pel que puguin dir els altres. I atenció aquí, aquest giro. I sé que tenir una dona com l'Antonella Roccuzzo al seu costat li dona a ell la força i l'inspiració per demostrar-ho. I es va quedar tan panxa la tia. Shakira llença aquesta bomba i Antonella Roccuzzo, al cap de poca estona, fa ripost a l'història de la Shakira i afegeix una cara plorant emocionada i un cor blanc. No sé si podeu dimensionar lo important i històric que és aquest gest públic a xarxes socials. Perquè en termes pop és tan important com la caiguda del mur de Berlín.
0: Un moment històric que hem de marcar i analitzar.
1: És un moment superhistòric.
2: Jo ja et vaig dir ahir, Marta, quan ho vas compartir, que et vaig dir, jo necessito context.
1: I vas dir...
2: Marta, explica'm per què això és tan important.
1: Vaig intentar fer-te com una mica de resum i tu vas dir, bueno, ja ho he consultat a la IA.
2: És que vas enviar allò, vas dir, això és fortíssim, vaig dir, hòstia, necessito entendre per què. Però tu ho expliques molt millor.
1: Ara ho intentarem explicar. Aquest gest públic de la Shakira ja posicionant-se amb una de les seleccions finalistes, perquè al final ella dedica una story a Argentina i no ho fa a Espanya, i lluant Leo Messi i la seva dona Antonella, amb qui es van conèixer de petits, que tenen aquesta història d'amor tan bonica, etc. Això, nois, és tota una declaració d'intencions. D'entrada, perquè durant molts anys es va rumorejar que elles, la Shakira i l'Antonella, estaven enemistades i que no se suportaven, es deia. Llavors, és veritat que quan Shakira i Piqué ho deixen, hi va haver un acostament i alguns likes i alguns comentaris a publicacions d'Instagram. Però hi va haver uns anys que la cosa estava tan tensa que es deia que la Shakira no aniria al casament d'en Messi i l'Antonella a Rosario, a l'Argentina, el 2017, i la Shakira va haver de desmentir aquests rumors a la tele argentina.
5: ¿Vas a ir al casamiento de Messi?
6: Puede que sí.
5: Puede que sí.
6: No lo quiero confirmar, pero puede que sí.
5: Puede que sí.
6: Sí, sí, sí.
5: ¿Pasó algo ahí con Antonella, no?
6: No, yo no sé dónde sacan eso. Es que no entiendo para nada, porque además muchas veces nos han visto juntas. A alguien se le ocurrió decir una tontería como esta y parece que ha tomado mucha fuerza el rumor este, ¿no? Pero no, tenemos una relación excelente y si puedo ir a su boda y a la boda de Messi, iremos porque Gerard y Leo son amiguísimos desde que eran pequeñitos.
5: Muchas gracias.
0: Quin bon document, eh?
1: Això és.
0: Quin bon
1: pell
0: document,
1: de gallina, eh?
0: No
1: any 2017, ella fent promo la Shakira de chantaje, puro chantaje, sí, que pell de gallina encara més. Per tant, aquí la Shakira, fa 9 anys, desmentia aquests rumors de possible enemistat entre ella i l'Antonella, però tampoc estava dient, ui, si som amigues de l'ànima, qui s'entreveia potser alguna coseta. Segur que hi havia part de veritat en aquests rumors, però també encara més segur que els hem d'emmarcar en la misogínia tan present encara en el món del futbol, on les dones són les culpables dels mals partits dels homes, som les culpables de distreure'ls, i que entre elles, no, entre les guacs, no se suporten i es tenen enveja. Passava això el 2017 i segueix passant ara el 2026.
0: Sí, sí.
1: Però, tornant al gran elogi que la Shakira acaba de fer a 16 de juliol de 2026, de manera pública, als Messi, és molt noticiable que esmenti l'Antonella per aquests rumors del passat, però encara és un gest més gros si tenim en compte que Gerard Piqué i Leo Messi no tenen la millor de les relacions. De fet, he consultat algunes fonts, he mogut fils. M'han dit que les stories d'ahir de la Shakira va amb mala llet i que directament va a fer mal. A fotre, m'han dit. A veure, és veritat que jo he consultat...
0: Una font que és molt...
1: Sí, ja us podeu imaginar qui
0: concret,
1: és.
0: No?
1: Si teniu una inicial amb una B baixa,
0: pot ser que...
1: segurament l'estareu encertant.
0: Pot ser que fos una font que estava encès aquí a l'estudi fa una estona.
1: Sí, fa una estona, crec que...
0: Està tot encara moll del que ha rajat.
1: I potser jo m'estic asseient la mateixa.

0: encarregar d'explicar-nos el que no sortí d'aquí la temporada passada. Aquell programa el vam titular "Per què Messi i Piqué s'odien?" I va comptar també amb la participació estrella d'en Francesc Garriga, que aleshores era encara el corresponsal de Catalunya Ràdio als Estats Units, i també, ostres tu, quina coincidència, d'en Víctor Navarro.
1: Saps si es van trobar, si es van anar a saludar?
2: No em consta.
1: No, eh?
3: Però es porten fatal, això és veritat, no?
4: No, és que sí. A veure, amics no seria la paraula. Ja està.
3: A veure, a mi el que m'han explicat, Leo Messi i Piqué s'odien a mort. Bueno, per què?
1: No es parlen. Doncs.
3: Segons Leo Messi, va ser Piqué qui va impulsar una mica que se'l fes fora del Barça. I, de fet, l'últim chat de WhatsApp entre Leo Messi i Gerard Piqué és un missatge del Gerard dient-li Leo que vagi molt bé, gràcies per el temps compartit, i que el Leo Messi ni va respondre, i el Gerard Piqué es va menjar un vist legendari.
1: Molts detalls. No recordava.
0: Jo no recordava que vam fer aquest programa.
1: No.
0: Ni recordava aquest WhatsApp final que acaba amb la relació. Segurament la relació estava molt trencada, però que va significar el final d'aquella amistat. I potser per això, per aquest visto legendari que deia la Juliana el 2021, Gerard Piqué tampoc va felicitar en Messi quan va guanyar el Mundial amb l'Argentina el 2022.
5: Did you reach out to him after the World Cup to congratulate him?
6: Not really. I was, and this is crazy, but it's true, I was totally disconnected from the World Cup since my retiring. I needed to disconnect from sports. So,
5: yeah.
6: I didn't watch any game, just the final and just not the whole game. I tried to disconnect. I went on holidays for a few days. My last few months were tough as a pro, and I really needed to disconnect from football.
3: A veure un moment.
0: Ho traduïm per la gent que no parla anglès.
1: Sí.
0: Ha dit que no va felicitar en Messi pel Mundial el 2022 perquè havia estat desconnectat del futbol. És veritat que li va coincidir per dates amb retirar-se de l'esport.
1: Sí.
0: Però, a veure, aquest senyor té internet.
3: Clar, i tu saps que ha guanyat el Mundial,
0: clar,
3: per l'amor
0: de Déu. I si algú és amic teu i acaba de guanyar el trofeu més important de la seva carrera...
7: Li va arribar el puix de Catalunya Ràdio, seguríssim.
1: Home, seguríssim. Enviem un puix cada 5 minuts, com perquè no t'arribi.
3: Excusa...
1: Una cosa, no vull defensar... Bueno, sí, vull defensar en Piqué,
3: vale,
1: de fet.
3: Va.
1: Si tu has escrit a una persona i t'ha deixat en vist, jo crec que no torno a escriure fins que no em digui alguna cosa, perquè dos vistos...
0: Roger.
1: És la humiliació més profunda que pot viure un ésser humà.
0: Tu no coneixes ningú que hagi guanyat un Mundial. Vull dir que no tens el WhatsApp d'aquesta persona.
1: No,
0: llavors,
1: jo...
0: no et pots posar en la situació.
1: Sí.
0: Vale, digue'm qui, si ets tan guapo.
1: No et fiquis xula. Marta, no et fiquis xula perquè no m'estic girant a la piscina. Jo tinc el WhatsApp d'una persona que ha guanyat un Mundial.
0: Qui?
1: I et vaig a llegir l'últim missatge.
0: Ai.
1: I l'última conversa
0: que hem
1: tingut amb aquesta persona.
0: Ensenya'm ara, és que immediatament ensenya'm la pantalla.
1: Demà l'escolto anant a entrenar, em va dir.
0: La Laia Codina. És la Laia Codina.
1: Va guanyar el Mundial.
0: Vale, cert. Doncs imagina't que la Laia tornés a guanyar un altre Mundial i que no t'hagués contestat l'últim WhatsApp que haguessis enviat. Tu hi tornaries, perquè te n'alegres per ella. A part, tu i la Laia no us coneixeu des que éreu nens.
1: No.
0: Ni heu compartit vestidor, per exemple. Doncs ja està. No?
3: Heu compartit
0: altres coses, però... No?
1: No, home, no, ara no llencis aquí com una mena de... Bueno, vaig anar a entrevistar-la fa uns dies.
0: Bueno, va ser molt íntim i va haver testimonis també d'aquest moment tan íntim.
1: I s'ha anat a sopar algun cop.
0: Molt bé.
1: I bueno, conec part de la família de la Laia.
0: I t'hi veus allà, per exemple.
1: Viuen a Campllong, en una granja maquíssima, en un entorn meravellós, i és una família...
3: Fantàstica.
1: Meravellosa.
3: Que t'agradaria que fos
1: el
3: la teva família
1: vaig anar,
3: política,
1: tenien
3: també.
1: Dinar,
0: veus un diumenge en un dinar allà al sofà, fent el cafè després.
1: Encara no podeu entendre l'amistat d'un noi i una noia.
0: Com la tira quan li ve de gust, aquesta?
3: Quina sortida per la tangent que ha trobat.
0: En fi,
1: aquest
0: és el context, nois, del que ens espera diumenge. Per tant, morbo assegurat, tant si us agrada el futbol com si us agrada el pop i els halftimes com si us agrada el safareig. Crec que tots estem interpel·lats per aquesta final del Mundial.
3: Sí. Aquesta sèrie que ens has aquí relatat ens ha enganxat a tots i farà que encara estiguem més viciats a veure què passa diumenge.
1: Bé, 3 minuts i 3 quarts de 7. Fem una pausa. Gràcies a Déu, Jaume Miranda, arribat sa i estalvi aquí a l'estudi.
2: Està molt difícil, però aquí estic.
1: Molt bé, doncs fem una pausa, beu aigua i de seguida...

0: ens expliques.
1: De 4 a 7 de la tarda, la tarda de Catalunya Ràdio.
2: Sacsejar la història. Transformar la fotografia. Visita l'exposició de la col·lecció Fòrum al Museu d'Art Modern de la Diputació a Tarragona, una de les mostres de fotografia més rellevants del país. Més info a dipte.cat/mand. Diputació de Tarragona, amb la col·laboració de la Generalitat de Catalunya.
3: Vine al Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al Circuit de Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana, amb l'experiència Cupra en exclusiva. Condueix un Cupra, sent l'adrenalina als seus simuladors i gaudeix de música en directe. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com. Organitzen Esport i El Periòdico amb el patrocini de Cupra.
4: A Catalunya Ràdio ens apassiona el ciclisme i per això sintonitzem Ràdio Volta.
5: Ràdio Volta, el podcast de Catalunya Ràdio amb tota l'actualitat del món del ciclisme.
6: Amb el Joan Antoni Fletxa.
7: El més difícil que tenia el
6: Ràdio. I amb la Mireia Benito.
5: Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta. Els dimarts a l'API web de Catalunya Ràdio i també disponible a la plataforma 3CAT.
1: Amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
5: Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui divendres, no cal anar a Suïssa.
1: Catalunya té molts camins per trepitjar.
8: Puges cap al coll de la Garrofera.
1: I molts racons per visitar.
9: És un corriolet que puja per la Careneta.
10: Rius, carenes, cims, corriols, castells, llacs, altiplans.
11: Paisatges verds i no tan verds que ens fan dir ben convençuts.
12: No cal anar a Suïssa.
11: Per això, aquest estiu us portem d'excursió pel Montcaro, la Vall d'Unarre, Castellcí, la Vall dels Voltors, Josa de Cadí.
1: No cal anar a Suïssa. Els divendres a la mitjanit amb Gerard López.
11: No et descobrim el territori. T'ensenyem el país.
5: Linkat. El teu enllaç amb la cultura a Catalunya Ràdio.
13: Aquest estiu, deixa't emportar per la música antiga en escenaris singulars del Pirineu. Fins al 23 d'agost, el Festival de Música Antiga dels Pirineus ofereix 50 concerts en espais emblemàtics i plens d'història, amb degustacions de productes de proximitat, visites guiades i molt més. Més informació al web femap.cat. Recomanat per Catalunya Ràdio.
5: Linkat. Una nit boja amb el músic francès Sébastien Tellier. Una oportunitat per descobrir amb l'artista Antando Tele quina relació tenen el canvi climàtic i el colonialisme. La música de Brel, ballada per Anna Teresa de Kirchsmacken i el circ vegetal La Gran Plantada. Són només algunes de les moltes propostes d'aquest juliol, l'edició número 50 del Grec Festival de Barcelona. Recomanat per Catalunya Ràdio.
1: Linkat.
5: A Catalunya Ràdio.
1: Catalunya Ràdio. L'estiu ets tu.
14: Menys riure que... M'acaba de... Acabo d'enterar d'una cosa.
15: Acabo de trencar el cos.
14: Uau, és fort, això. No, m'acaben d'explicar que fa molts anys, en un casament que vaig anar a veure una noia que jo vaig tenir la sensació que havíem com connectat i tal.
15: No.
14: I es veu que a la que vaig marxar es va enrotllar amb un amic.
15: No, amb el teu millor amic, Roger.
14: Però Roger... Amb el meu millor amic.
15: Roger.
14: I vaja, a mi no se m'havia...
15: Però Roger, que jo estava convençuda que ho sabies.
14: No em sap greu que s'hi enrotllés, no, perquè ho celebro, perquè l'estimo i endavant. Però
15: com
14: em sap
15: no
14: greu que se m'hagi, no amagat, però com obviat aquesta informació.
15: Però et promet, si l'altre dia et vaig preguntar per ella, però donant per fet que tu ho sabies...
14: Bueno, passa res.
16: Avui sí, estàs amb el teu amic o no?
14: Jaume Miranda, de tornar a parlar de la Rosalia i de la seva gira a Lux Tour.
17: Sí, na Rosalia s'havia pres un petit descans en acabar la seva gira nord-americana dia 6 de juliol i sabíem que havia estat per Barcelona desconnectant aquesta setmana. De fet, ho varen comentar aquí que havia estat a Sosteria, Borbota, Peresborn, etc. Fins ahir que va iniciar la seva gira llatinoamericana amb un primer concert a Bogotà, Colòmbia, davant 14.000 persones. I na Rosalia va sorprendre els colombians amb un happening mai vist fins ara. Ja sabeu que la cantant catalana sol fer un confessionari on alguna famosa sorpresa explica una relació de merda del passat, anomenant-la Perla, amb sa cançó, però aquesta vegada va decidir tallar el show en un altre punt del concert per llegir un cartell entre el públic. Un cartell que portava una noia, Nisabela, i que posava «Rosalía, revela el sexo de mi bebé». I sa gent entusiasmada. Bé, ni Isabela, el seu cartell i els seus resultats mèdics confidencials i tancats dins un sobre, varen pujar a l'escenari per tal de que na Rosalía li digués el sexe del seu bebè en ple directe i, per tant, ni Isabela ho descobriria alhora que la resta de mortals i que sa pròpia Rosalía. A na Rosalía això li va fer gràcia i va decidir fer de mestre de cerimònies d'aquest gender reveal o sex reveal improvisat.
0: Vale, espera, on te deixo el sobre, que no l'he perdido. Ai, el sobre. El meu portet. Espérate, que estoy nerviosa. Isabela, ¿hay alguien que lo sepa ya, que haya visto ya el resultado?
7: Nada, Luis.
0: Ni tú ni nadie, ¿no?
7: No, nadie.
0: Vale, lo abrimos ya, a lo loco.
12: El servicio prestado por Centros Médicos Colsanitas S.A.S. ¡Bocerrilla! ¡Felicidades!
15: Em sorprèn molt,
17: És que no encaixa
15: que la Rosalía es presti a fer això.
17: Sí, per línia editorial no m'encaixa.
15: A mi tampoc.
17: Bé, per qui estigui despistada de què és això, un gender reveal o sex reveal, que vendrien a ser festes de revelació de gènere del bebè, s'han fet molt populars darrers anys, especialment gràcies a l'exhibició a les xarxes socials d'aquest fenomen. I normalment van acompanyades de tòpics que creiem obsolets, com la vinculació del blau i del futbol per als nois i el rosa i les Barbies per les noies. És un joc aparentment innocent que fomenta la norma rígida i binària de que només hi ha dues opcions en el terreny de gènere, que és home i dona, deixant fora no només a les persones trans, intersexuals, no binàries i del col·lectiu LGTBIQ+, en general, sinó també totes aquelles persones que tenen una expressió de gènere un poc diferencial de l'establert, com per exemple podria ser una nina que li agradi fer esports de risc, per dir tantíssims altres exemples. Per lo tant, és un poc el que dèieu, que m'equadra molt poc que na Rosalía, sent una tia progressista, que a més actualment s'ha confessat ja de forma pública com a bisexual, té una relació lèsbica, que de cop faci aquesta merda tan postfranquista.
14: Potser es va deixar portar una mica per l'adrenalina del moment, perquè jo crec que la veig molt còmoda ara, no? Improvisant una mica i fent una mica de show en els concerts, però sé que sorprèn per la línia editorial que ha tingut almenys fins ara.
15: I sabem si és improvisat o es va...
14: Que estigués produït, ja.
15: Es va produir abans, sí. Clar. Perquè aquestes coses sempre diuen que en els concerts la persona que puja ja està pactada abans, etcètera. Tot això
17: si
15: no
17: se va produir, se va dissimular molt bé.
15: Ja.
17: Perquè realment pareixia pura improvisació. Era un punt desconcert on mai havia pujat algú del públic. Llavors, no sé, pareixia com molt innovador dins l'espectacle, saps?
18: Ara una mica com de happening de concert de festa major, no?
15: Sí, a la propera serà que algú demani matrimoni, suposo. Sí,
14: com un concert
15: de buhos, això,
14: no?
15: Encara, sí, al cap dels concerts
18: de
15: Rosalía.
18: No?
15: O sigui, que algú faci entre el públic, sí, però que la Rosalía els faci pujar i els doni protagonisme, això no ha passat encara, deia.
17: Sí, és que en els concerts pop, en general, no sé si n'has d'anar a Rosalía, però han passat tantes coses que te llegesquin les teves notes de final de curs i te diguin si et suspès o no. És que moltes barbaritats.
14: Us agrada quan aneu a un concert i el paren? Fer aquest xou, com a espectadors.
17: No. A mi en general, vergonya aliena. A menys que tinguis la sort de que la persona anònima és pur espectacle, però clar, normalment no passa això, saps?
14: Abans de marxar, Jaume, parlem ràpidament de Dua Lipa. Que pel que es veu s'ha posicionat amb una causa social albanesa.
17: Sí, ja sabeu que la cantant és britànica, però té arrels d'Albània i Kosovo, i sempre ha estat bastant connectada amb els països d'origen familiar, i això ha donat... Això ho ha tornat a fer sobre aquests dies parlant d'una moguda ben forta que té el poble albanès contra, atenció, Ivana Trump. Ivanka Trump, perquè Ivana és la difunta mare de Ivanka. Estic dur que aquí
15: un
17: fatal.
15: Cacau de nom.
14: Sí, tampoc és fàcil, Tampoc és fàcil.
15: Que, per cert, ha mort, per cert, l'àvia de la Kim Kardashian.
17: Ah, sí, tota una institució per als fans de reality.
15: Sí, sí, ella era la gallina dels ous d'or, literal.
19: Tenia aquella senyora?
15: 91.
17: Oh. Era molt gran, el que no els aparentava, s'ha de dir.
15: Ja.
17: Bé, doncs Ivanka Trump, que no Ivana, empresària, nepo baby de manual, rica de naixement i filla d'en Donald Trump, m'encantaria tenir aquest títol, evidentment és broma, fa mesos que va anunciar els seus interessos en construir un resort de luxe a l'illa de Sazan i el litoral més proper, això és a Albània, que era una zona fins ara protegida per el seu valor mediambiental. Però en Ivanka navegava en el seu iot de luxe l'any 2021 i se va trobar aquella illa navegant per aquest delta del Benès i, com si fos en Cristòfal Colón, va decidir conquerir aquella terra a esta zona protegida.
7: An unbelievable, beautiful 1,400-hectare private island in the middle of the Mediterranean. We were on a friend's boat and we stopped for a swim. Effectively, that's how we found it. We swam to the islands, we went on a hike, and we were just captivated. We developed the opportunity to help realize its potential and transform it.
17: Ivanka, enamorada d'aquella illa, va decidir plantejar un complex turístic massiu valorat en 1.600 milions d'euros i unes 10.000 villes de luxe a la península del costat d'aquesta illa. I podríem pensar que la normativa mediambiental frenaria els plans de Ivanka, però no. Curiosament, la llei se va canviar en 2024 i ara Albània se pot construir en zones mediambientalment sensibles i la inversió milionària de Ivanka Trump pot seguir endavant, a pesar de l'impacte que suposa per la natura. I al veure tal injustícia mediambiental, la ciutadania albanesa ha iniciat l'anomenada Revolució dels Flamencs, en honor als flamencs que viuen en aquella illa, una sèrie de manifestacions per frenar aquests interessos especuladors i per exigir un canvi de govern titllat de corrupte. Ja porten 6 setmanes consecutives en peu de guerra i la cosa va per llarg. I la cara s'ha pronunciat a favor d'aquestes protestes ha estat la nova llibertat guiant en el poble, que és la Dua Lipa.
19: I have to say I find it so inspiring to see how much people really care. You know, day after day they're like hitting the streets. What I actually find concerning is the principle that the government could just change the law to remove the environmental protection without any kind of public consultation.
17: Bé, jo com que soc poliglota vos venc a ajudar.
15: Gràcies,
17: Dua Lipa diu, m'inspira el fet que la gent se preocupi tant i exigeixi responsabilitats a qui està en el poder. Me sembla realment preocupant que el govern pugui canviar una llei per treure la protecció mediambiental sense cap tipus de consulta en el poble. És a dir, que lo de llibertat guiant en el poble és cert i m'agrada molt la Dua Lipa perquè, a pesar de ser una petarda pop, perquè ho és i també mos agrada i jo ho reivindic perquè jo també ho soc una mica, però més pobra, també és una tia conscienciada. Perquè moltes vegades s'ha implicat en coses que li poden dur problemes en quant a la seva
15: correcte
17: carrera artística, com posicionar-se a favor del poble palestí.
15: Ara i que no hi té res a guanyar, ella. Vull dir, no?
17: No, de fet, té molt a perdre.
15: Per això,
17: a nivell...
15: sí, sí, sí.
17: Si tenim una ment capitalitzada, té
15: sí,
17: molt
15: sí,
17: a perdre,
15: sí,
17: clar.
15: Sí.
17: Bé, estic molt a favor de la Dua Lipa.
15: Molt bé, doncs nosaltres també. Què estàs mirant?
20: No, estava no sé mirant si havia penjat alguna cosa, perquè com que no para de viatjar sempre i menjar...
21: Però que està tornant a treballar, ara.
17: Ara està a Nova York, no?
20: Ara...
21: Està gravant cançons, sembla.
20: Sí, sí, està a Nova York, efectivament.
21: Que hi ha gent que diu que bé, s'han recordat que necessita també treballar per guanyar diners, perquè clar, últimament estàvem d'un dispendi a Can Lipa.
20: Només gastava,
21: clar,
20: després del casament,
21: ara hauria
20: de recuperar econòmicament.
17: La seva lluna de mel ha durat literalment un mes.
20: Absolutament.
17: És que és heavy.
20: Bé, Jaume, bon cap de setmana, que vagi molt bé.
17: A vosaltres, gràcies per deixar-me entrar, pesa d'arribar tard.
20: Bon cap de setmana.
21: Igualment.
20: Ja comentarem la final del Mundial.
21: Vinga,
20: la setmana que ve.
21: Perfecte.
20: Adéu a tothom, us deixem amb el millor estiu de l'Elisenda Carots.
22: Un dels millors estius de la meva vida va ser un any que vàrem decidir anar al Japó. Jo estava molt contrariada, no volia passar calor a 450 graus Celsius i a més amb humitat. Però després, quan vaig arribar a la part dels Alps japonesos, em vaig enamorar del país, em vaig enamorar de la gent, em vaig reenamorar de la meva parella i va ser un d'aquells viatges que no oblidaré mai, sobretot per les poques expectatives que hi portava al respecte. Tot i que he de dir que, clar, l'estiu passat va ser molt especial perquè va ser el primer en què a la nostra família érem 3 personetes.
23: Com i amb qui estàs passant aquest estiu?
22: Estic passant aquest estiu amb família, això vol dir el meu marit, la meva criatura, que ara té 1 any i 3 mesos, i la meva gossa, la Lola, envoltada de família també, perquè ara en breu arribarem a la costa a casa dels meus pares, i després anirem a Astúries a veure uns amics, per tant, vida tranquil·la, però no pausada.
23: Un dia d'estiu perfecte per tu comença...
22: Aviat al matí. L'ideal seria que fos capaç de llevar-me... Spoiler, no ho faig. A les 6 del matí per anar a veure la sortida del sol al mar i seria ideal. Però el que faig de facto és llevar-me sobre les 7, agafar el gos, anar-nos a la platja de gossos i dedicar-li un momentet o una estoneta llarga a la gossa, a mi i als meus pares, que quedem en aquella platja, ens banyem tots tres i la gossa i tenim un moment pausat, espai-temps, els que sou pares entendreu a què em refereixo, per poder xerrar dintre l'aigua, perquè la gossa tingui el seu espai, i és com molt màgic fer-ho, haver-ho convertit en rutina.
23: I acaba,
22: doncs acaba també d'hora. M'agrada a mi anar a dormir d'hora, allò just quan s'aposta el sol, queda poqueta el llum, la rutina a casa es va pausant, fem un banyet, si puc m'escapo jo al port i faig un banyet, i després sopar alguna cosa que diuen frugal i anar-me'n a dormir aviadet. Espero recuperar-ho aviat.
23: Un llibre per llegir aquests dies?
22: Un llibre per llegir aquests dies. Doncs mireu, tinc pendent la trilogia del Bons de l'Esther Invernón, que la vaig conèixer, em va encantar ella com a persona, me'ls va enviar i ho tinc pendentíssim. També, evidentment, les crispetes de matinada de la meva amiga Regina Rodríguez.
23: Un lloc per anar a menjar?
22: Si és en general, jo potser us diria... És que, clar, no vull dir el lloc que prefereixo, perquè aleshores hi anireu tots. Però va, us ho xivo i no feu córrer massa la veu. A les escoles, a la Selva de Mar... És una espècie de centre cívic on fan hamburgueses, tapes, entrepans, però el lloc em sembla com màgic i les persones que el porten em semblen molt extraordinàries.
23: A qui trobaràs a faltar aquest estiu?
22: A qui trobaré a faltar aquest estiu? Doncs em trobaré a faltar una mica la meva jo precriatures, per poder fer el que em roti quan em roti. Però la vida és això, i ara queden uns anys de, no vull dir sacrifici, perquè no és ben bé sacrifici, però queden uns anys de posposar-te o posar-te una miqueta al costat en aquestes situacions, enteneu-me, i pensar més en família.
23: I per acabar, una cançó que faci estiu.
22: Diria el primer arbre del bosc dels Blaumut. Ja sabeu que sóc molt de Blaumut i que sempre dic Blaumut, Blaumut, Blaumut, però és la gira que jo vaig fer amb ells com a road manager i em vaig passar tot l'estiu obrint les gires, o ells obrint els concerts i jo a platea amb el de l'inici del primer arbre del bosc. He fet zero notes coincidents amb la cançó, com podeu veure. Però jo diria que això m'aboca molt a un estiu que vaig ser molt feliç, el 2015, aprox, el primer arbre del bosc de Blaumut.

0: Tot costa.
1: L'Atlètic de Madrid insisteix que Julián Álvarez no està en venda, ni per 200 milions. El mercat és llarg i el futbolista encara té un roc a la faixa a l'hora d'incorporar-se o no a la pretemporada matalassera. Però el Barça faria bé de tenir a pamada l'alternativa que diu que té a punt.
0: Tot costa, amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
1: Les 7 d'aquest divendres, 17 de juliol de 2026, el dia que s'ha viscut un capítol més en el serial Julián Álvarez, però també el dia en què som a 48, no, a 50 hores clavades de la final del Mundial. A Nova York, Sònia Gelmà, bona tarda.
2: Hola, bona tarda.
1: Tot a punt per aquí?
2: Tot a punt per aquí. La FIFA ha traslladat tota l'activitat prèvia a la final el dia d'avui, és a dir, l'activitat mediàtica, em refereixo a les rodes de premsa d'Scaloni i de Luis de la Fuente, seran avui perquè no volen destorbar aquest partit que només li interessa a la FIFA, que és el del tercer i quart lloc, i aquestes rodes de premsa seran aquí on soc ara mateix, que és el Javits Center, que està situat aquí al barri de Hell's Kitchen de Manhattan, a la zona de Hudson Yards, i és un gran centre de convencions on és una mena de fira grandíssima del futbol que han fet amb tota mena de marques, amb tota mena d'activitats pels aficionats, i aquí es faran les rodes de premsa dels entrenadors. Aquí, no sé si ara no m'esteu veient, però en tot cas, abans potser ho vèieu, hi ha una estàtua de llibertat, per exemple, xutant una pilota de futbol. Vaja, una recreació, evidentment, d'una estàtua de la llibertat. I, bàsicament, durant tot el dia d'avui, aquí hi haurà aficionats que han pagat $80 per ser-hi i que, gràcies a aquesta petita aportació que li fan a la FIFA, doncs podran veure la roda de premsa dels seleccionadors. No sé si faran una mena de pantalla gegant o, fins i tot, com que és un gran centre de convencions, potser podran entrar alguns d'ells fins i tot a la sala.
1: Doncs mira que bé, totes aquestes rodes de premsa les podreu seguir al Club de la Mitjanit amb el Sergi Andreu. Ara és hora d'obrir el diari del Mundial.
0: El Mundial al tot costa. Agenda.
2: Falten dos partits, un de sucre, demà a les 11, entre França i Anglaterra. El de veritat, la gran final, diumenge a les 9 del vespre, Espanya-Argentina. Ara ja sí, amb l'arribada d'ahir també dels Scaloni, els dos equips ja són a Nova York i ja s'han entrenat a dos dies pel partit.
0: La notícia.
2: Finalment, 17 minuts. Aquest és el temps que durarà el descans de la FIFA, o, com a mínim, és el que ha notificat la FIFA a les federacions, que devien estar inquietes per un descans que s'havia arribat a parlar de mitja hora. Diuen que seran 17 minuts, que en principi 11 d'actuacions, i a partir d'aquí recollir i regar la gespa abans de l'inici de la segona part. Ho haurem de veure, que puguin ser tan ràpids, però, en tot cas, el descans serà més llarg de l'habitual. No hauria d'arribar a la mitja hora.
1: Bé, home, 17 minuts continua sent antireglamentari. Recordeu que el descans ha de durar com a molt 15 minuts, però, clar, 17 minuts, evidentment, no és mitja hora que trenca completament el ritme del partit. Diumenge sabrem si ens han enganyat una vegada més o no.
0: El protagonista.
2: El protagonista en aquestes últimes hores és el fum. Concretament el fum dels més de 100 incendis forestals que hi ha actius a Canadà i que han provocat que a Nova York hi hagi arribat una boirina que ha empitjorat la qualitat de l'aire, fins al punt que ahir es repartien mascaretes entre la població de risc. S'ha hagut de suspendre algun partit a les últimes hores a la zona afectada als Estats Units. Per exemple, Lewandowski havia de debutar aquest dijous amb el Chicago Fire en partit contra el Vancouver a la MLS, però la qualitat de l'aire va obligar a ajornar-lo. La previsió, però, és que diumenge es pugui jugar a la final sense problemes. Ara esteu veient unes imatges de l'estadi absolutament emboirat. S'ha de dir que avui el dia és força més clar aquí a Nova York.
1: A mi, de tot això, em flipa que la MLS estigui jugant. Jo, la veritat és que ho desconeixia, però resulta que un país que organitza un Mundial i la seva lliga continua com si estiguessin jugant al trofeu de la galeta.
2: Bé, Griezmann estava aquí ara fa unes hores aquí al FanFest de Nova York. Ell s'ho pren amb una mica de més de calma, però sí, ja ha començat la MLS.
1: Molt bé, enhorabona.
0: L'anècdota.
2: La fotografia de la Mini Messi de fa 18 anys té a tothom molt impactat, ja en parlàvem ahir, i, per exemple, ha estat motiu d'un gag, el programa més famós de l'NBC, el The Tonight Show, que ara presenta el Jimmy Fallon. Però és que fins i tot no ha parlat l'alcalde de Nova York, Zoran Mandani, que ha confessat que ell estava convençut que allò era intel·ligència artificial, que no podia ser real, fins que el van treure de l'equívoc. Això sí, és real i no, per exemple, l'estàtua de la llibertat que avui apareixia vestida de mitja samarreta d'Espanya i mitja samarreta d'Argentina. Allò era intel·ligència artificial. Però avui en tinc més. Sabeu que el trofeu el lliurarà Donald Trump, present a l'estadi, que Milei, el president argentí, no ve per una càbala. Diu que fins ara ha estat mirant els partits amb la seva germana a la residència de Los Olivos, la residència oficial, i no vol alterar el que ha funcionat. I encara una última, l'americanada de la FIFA ha preparat uns anells pels campions a l'estil NBA.
1: Coneixent la FIFA...
2: Això t'agrada, no?
1: Coneixent la FIFA, dubto que costin la pasta que costen els anells de l'NBA, que vaja, ho porten tot incorporat, fins i tot fil musical. En fi, la FIFA i les seves coses, i en general el comportament de la FIFA en aquest Mundial ha estat provincià, però com una mala cosa.
0: Què ha descobert el Torquemada?
1: Ricard Torquemada, bona tarda.
3: Bona tarda.
1: Avui ja sí, és inevitable, a 49 hores i 54 minuts de la final, preguntar-te quina final t'imagines en aquest Espanya-Argentina.
3: Doncs mira, saps què estic fent ara mateix?
1: No.
3: No, eh? Veient la final del 2022.
1: Ah, per tenir idees.
3: I he descobert que Argentina juga molt bé aquests partits. Això és una cosa que jo no recordava.
1: La primera part de Qatar, de la final de Qatar, jo la recordo com una exhibició d'Argentina.
3: Exacte. Sí, és veritat. Total. Quina veritat. Memòria que tens. Jo no la recordava.
1: És veritat que aquell equip, per mi, tenia un factor diferencial que no té aquest, que és Di Maria.
3: Sí.
1: I que jo l'he trobat a faltar tot el Mundial.
3: Tens raó, però és veritat també que en aquell partit Di Maria li va donar la profunditat, però Paredes encara li ofereix més control, més sensació d'un equip juntet. També és veritat que aquell partit, 4 anys abans, Messi podia jugar d'extrem dret i no havia de descansar defensivament o dissimulava més perquè ara gairebé està absolutament alliberat, no? Hi ha alguns matisos, però vaja, són 9 dels 11 futbolistes que ara mateix estan a l'11 titular. No hi ha Otamendi, no hi ha Di Maria, i hi haurà Lisandro i hi haurà Paredes. És veritat, sense la banda esquerra esmolada, però amb un equip... Fixa't que a la semifinal va invertir la banda, però va estirar Giuliano...
1: Sí, et deia això de Di Maria perquè jo tinc la sensació que Scaloni ha anat fent invents, ara Nico, ara Simeone petit, i no és el mateix.
3: No té la... No, ni està en el moment que estava Di Maria... Clar. Aquell dia, no? Tot i això m'ha recordat a la semifinal d'Espanya-França, eh? O sigui, Argentina li fa el mateix que li fa a Espanya, gairebé, que és prendre-li la pilota, que és desactivar-lo, que és fer córrer per darrere, és anar a remolc, és tenir la sensació que domines els temps, que saps què vols fer amb la possessió, que és una altra cosa que he descobert avui, que Argentina s'ha fet més passades que Espanya entre ells. Ah. És veritat que Argentina ha jugat dues pròrrogues,
1: és veritat.
3: Però són 200 passades més, per tant estem parlant que l'Argentina necessita la pilota tant com Espanya. Espanya ha tingut una miqueta més de possessió, 58 contra Argentina 55, però tot això m'ha fet pensar que la selecció argentina necessitarà la pilota i que tindrem una lluita per la pilota i per l'ús de la pilota. És veritat que els atacs de l'Argentina són més verticals, no? Quan s'associen Messi, McAllister i Enzo, que fa la sensació que poden jugar amb els ulls tancats, ja ho feien 4 anys abans, imagina't ara, i que Espanya té més necessitat de pilota per control de partit, no? Perquè així té preventivament també es defensa millor, no li arriben amb tantes possibilitats a l'àrea rival, és a dir, fan l'ús de la pilota de manera diferent, però totes dues la necessiten, i aquí pot haver-hi un dels temes del partit, perquè segurament posats a tenir-la, Espanya té més jugadors i té més capacitat col·lectiva per fer-la, perquè fins i tot Oyarzabal et ve a ajudar. En canvi, els davanters d'Argentina miren més cap endavant.
1: Dedueixo del teu estudi que penses que Espanya no és tan favorita com podria semblar?
3: A mesura que s'apropa el partit, diríem que ho contextualitzo i li resto el favoritisme. Clar, és que ens queda la petjada del partit de França tan, tan forta que és el que ens fa pensar que hi ha molta diferència. Clar, si Espanya repeteix el partit contra França, no hi ha partit, perquè és que l'Argentina no es podrà fer amb la pilota. I no és un equip fet per defensar, tot i que competeix molt bé i és molt intens. Hi ha una cosa que Espanya hauria de repetir de la semifinal, que és ser molt efectiva. I Espanya en això no és contínua. Hi ha partits on s'encalla, genera i no remata, i d'altres que estàs tan concentrada com la semifinal, que les dues primeres que té les fa. També m'ha recordat l'Argentina-França el penal de Dembélé a Di María, el de Digne a Lamine Yamal, és a dir, una desconnexió d'un jugador que de cop i volta converteix la final o la inclina cap a una de les dues bandes, no? És a dir, França té bastants paral·lelismes. La semifinal perduda contra Espanya amb la que va perdre contra l'Argentina, tot i que després va reaccionar perquè aquest 2-0 de la primera part després ja es va convertir en una altra cosa. L'Argentina ha nascut per jugar aquests partits, té futbolistes amb molta experiència, ja han jugat aquesta final o una final similar, i el triangle Enzo, McAllister, Messi. Jo crec que Enzo i McAllister, com et diria, els veiem tant a l'ombra de Messi que no els hi donem la dimensió futbolística que
4: tenen.
3: Estic d'acord. Monstruosa, eh?
4: Sí, són dos migcampistes, vaja, de màxima elit mundial, jo diria.
3: Absolutament.
4: Primer grau mundial, que passa, és veritat que estan a l'ombra de Messi. L'autet que el tinc per aquí, Ricard, anava fent gestos, com volem dir. Tot això, i si fa falta, trauran la destral, que això és un component inevitable.
3: Home, al primer minut de la final, De Paul a Rabiot ja el marca, i als minuts de la semifinal, que els tenim més recents contra Anglaterra, no cal dir-ho. Espanya hauria d'intentar fugir del cos a cos en els primers minuts.
4: És impossible fugir de... Quan algú vol enfadar... No, és veritat, quan algú vol... Allò de dos no es barallen, si un no vol és mentida. En futbol és mentida. Si un equip vol enfangar el partit, és molt difícil desenfangar-lo. Vaja, a no ser que siguis el Bolshoi i toquis totes les pilotes bé a tota castanya, però vaja, jo crec que Espanya en aquest aspecte ho tindrà complicat, però en fi.
3: I una mica, jo una mica enfadat amb mi mateix per haver perdut durant tants anys de vista la jerarquia del Cuti Romero allà amagat al Tottenham, eh? Quin tros de central. Vull dir, és una cosa que jo, vaja, no sé si és que...
4: Té tots els registres, per això, també.
3: He tingut un enamorament, diríem, tardà, però em sembla que és un central d'època, encara a una edat molt jove, per un central, 28 anys, i bé, no sé què dirà l'Autet, perquè ell se'n sap de centrals, però...
4: Hola, Autet, bona tarda.
5: Bona tarda. Central, home, no,
3: de primera
4: molt
3: catalana.
4: Molt bo, exacte. I molt car.
5: Molt bo, molt car, molt dur...
3: Sí, però ha estat al Tottenham, fins als 28. No ha estat un gran d'Europa, Vull dir, ha passat bastant
4: desapercebut. Però és el Tottenham a dir-li... Sap què? Aquest Mundial he descobert que el Cuti Romero és un central que ens aniria bé. I treu... Vaja, ara...
3: No, ni l'he descobert jo, ningú s'hi ha preocupat ni s'hi ha obsessionat amb ell durant aquests 4 anys.
5: Molt complet.
4: Si no em falla la memòria, Messi, va haver-hi un estiu que el reclamava pel Barça.
5: No recordo.
2: L'estiu que marxa, es va dir que era una de les peticions.
3: És abans de la final del Mundial, oi?
4: Sí.
2: L'estiu que ell encara és al Barça i és una com de les peticions perquè el Barça reforci, que en aquell moment es va comentar que ho havia demanat al club a través del seu pare i que bé, el club no hi podia anar per ell.
4: De fet, en aquell moment,
2: com que el
4: discurs oficial havia d'intentar castigar la imatge de Messi, era, no, és que Messi vol gent de la seva escuderia. I bé, doncs, el Cuti Romero està damunt de... És a dir, no, perquè ens entenguem, no és Pinto.
3: És l'únic que ho va veure clar.
4: Sí.
3: No, és l'únic que ho va veure clar, perquè el Cuti tenia 23 anys aleshores, vull dir que era un jovenet que començava, però tinc la sensació d'aquell jovenet que sempre ha estat veterà, no? Van passant anys,
4: sí, sí.
3: Ja, fa la mateixa
4: ja
3: cara
4: i... Ja semblava que en tenia 28.
3: I no suma, vull dir...
4: Ja semblava, fa 5 ja semblava que en tenia 28, mateix. Efectivament. Sí, sí. El Ricard Torquemada, sí, sí, que ens ha ajudat a analitzar aquest Mundial, fins i tot anant a l'arqueologia, com avui, mirant la final del 2022, i al qual li agraeixo la participació en aquest Tot Costa Mundialista, evidentment. El Ricard continuarà aquesta nit, el teniu al Club de la Mitjanit amb el Sergi Andreu, i atenció, diumenge especial al Club de la Mitjanit amb la final del Mundial a partir de les 8 del vespre, amb el Xavi Campos al capdavant, la narració del partit i evidentment els habituals, el Torquemada, el Delmas i companyia, per analitzar, explicar-vos i després analitzar fins a la mitjanit aquesta final de Mundial. Ricard, abraçada i bon estiu.
3: Bon estiu, gràcies, Jordi.
4: Fins aquí el repàs del diari mundialista. Hem de fer un cop d'ull encara. Marc Andrés, bona tarda.
6: Bona tarda.
4: A la resta de l'actualitat esportiva del dia. Què ens expliques, Marc?
6: Doncs començo per Miguel Ángel Gilmarín, el CEO de l'Atlètic de Madrid, que ha fet diverses declaracions en diferents vídeos a les xarxes socials del club matalasser. Sobretot destaco Julián Álvarez. No el vendran ni per 200 milions d'euros. Una resposta clarament dirigida al Barça, que continua, això sí, amb el seu interès per incorporar el davanter argentí.
4: Ara de seguida escoltem Gilmarín i el Salmo ens explica com ha caigut al Barça aquesta posició en teoria tan ferma del club matalasser.
6: El Barça, precisament, el proper dilluns espera poder fer oficial el fitxatge de Karim Adeyemi per a les properes 5 temporades. L'extrem alemany de 24 anys va passar ahir revisió mèdica i serà la segona incorporació de l'estiu després d'Anthony Gordon. També en clau blaugrana, l'equip està pendent de tancar la sessió de Marc-André Ter Stegen a l'Ajax, mentre avui hi ha reunió amb Frenkie de Jong per decidir si s'ha de seguir un tractament conservador, passar per quiròfan per recuperar-se de la lesió al genoll dret. I també en un apunt de mercat, el Barça B, en aquest cas, ha traspassat Andrés Cuenca al Como de Cesc Fàbregas. El central de 19 anys va jugar cedit a l'Sporting de Gijón l'últim tram del curs passat, i el Barça es reserva un percentatge d'una futura venda del jugador.
4: El Como treballa molt així, eh? Pesca el Madrid, pesca el Barça, jugadors joves, cost mínim o nul, com en aquest cas, i després, en la majoria de casos, el revaloritza.
6: L'Espanyol, per cert, per la seva banda, a casa nostra, continua la seva estada a Navata, a l'Empordà, demà l'equip de Manolo González. El primer amistós de la pretemporada serà a les 8 del vespre al camp de l'Olot. I, per cert, en aquests dies ja tenim amistosos de diferents clubs. I mira, avui te'n destaco un de força interessant, de primera divisió, a 8:45, Benfica-Villarreal. A la segona divisió, el Girona ha renovat David López per una temporada més i el Sabadell ha anunciat el traspàs de Tito a l'Europa. Els vallesans, per cert, jugaran demà un amistós contra el Castelló. Avui també el porter català Pau López ha fitxat per l'Andorra per a les properes 3 temporades, després de rescindir el seu contracte amb el Betis. I a la Lliga Femenina, per tancar el futbol, el Barça ha fet oficial la cessió de la defensa Adriana Ranera al Deportivo de la Coruña. El Badalona Women ha anunciat la incorporació de la defensa basca de 24 anys Izarne Sarasola, procedent del Nantes francès, tot plegat el dia en què l'Espanyol ha fet el seu primer entrenament sobre la gespa de la pretemporada. Passem al bàsquet, perquè el Barça ha anunciat el seu cinquè fitxatge d'aquest estiu. Es tracta d'Agustín Ubal, que d'aquí dos dies farà 23 anys fins al juny del 2029. El jove uruguaià ha abonat la clàusula de rescisió al Manresa i tornarà a vestir de blaugrana, club on es va formar. També en clau Barça, el Fenerbahçe turc ha anunciat el fitxatge de Will Clyburn per una temporada.
4: Ah, ha acabat amb Saras.
6: Doncs sí, després de, recordem-ho, que el Barça fa uns dies va fer efectiva la clàusula de tall sobre el nord-americà, i en aquest sentit també el Real Madrid ha fet oficial el fitxatge de Timoteo Lubau-Cabarró per dues temporades. L'aler francès, amb el Macià ho explicàvem, va ser una opció real que el Barça va voler per substituir precisament la baixa de Clyburn. Doncs no.
4: Real fins que va deixar de ser Real i va fitxar pel Real Madrid.
6: Exactament. Al Tour de França, el suís Mauro Schmidt ha guanyat la 13a etapa, un recorregut de 206 quilòmetres entre Dol i Belfort, una etapa on el gran guanyador ha estat Tom Pidcock, que ha retallat 7 minuts al líder i ara és quart a la general. El mallot groc, això sí, el manté Tadej Pogacar amb un coixí de 3 minuts 36 segons respecte de Jonas Vingegaard. Demà, 14a etapa de 155 quilòmetres entre Mulhouse i Le Marquesten-Felleran, amb 3 ports de primera categoria i un de segona.
4: De cap de setmana de muntanya, després en parlem amb l'Isaac Vilalta.
6: En tennis, ara mateix tenim partit en directe de Paula Badosa, que ha guanyat el primer set als seus quarts de final del torneig de Iaşi a Romania, a l'hongaresa Pana Utbardi. Paula Badosa, que fa pocs dies, mentre jugava a Wimbledon, ella va guanyar un torneig, en aquest cas a Bastad, a Suècia. I a la Fórmula 1, el líder del Mundial, Kimi Antonelli, ha estat el més ràpid a la segona sessió d'entrenaments del Gran Premi de Bèlgica, una sessió accidentada, ja que s'han vist dues banderes vermelles, i demà a les 4 tindrem la sessió de classificació. I et faig un apunt de de golf, que sé que a molta gent de la redacció li agradarà.
4: Sí, el Bernat Soler, bàsicament.
6: Exactament, perquè l'australià Lucas Herbert ha igualat la ronda més baixa a la història de qualsevol major amb una targeta de 62 cops a la segona volta de l'Obert britànic. Herbert ara mateix és líder provisional, a falta que acabi la sessió del vespre.
1: Aquest és el mapa esportiu d'aquest divendres, que té una pregunta per la nostra audiència.
6: La pregunta és, bàsicament, que l'Atlètic de Madrid ha anunciat aquest... o Gilmarín ha anunciat això de Julián Álvarez, que ni per 200 milions, què hauria de fer el Barça? Insistir amb Julián Álvarez, insistir-hi, o passar al pla B?
1: Des d'ara i fins les 8, en versió de butxaca, tot costa, aquí a la sintonia de Catalunya Ràdio.
0: Connecta amb nosaltres. Busca'ns a Instagram, Twitter i Facebook. @totcosta. I deixa'ns la teva opinió o la teva queixa al WhatsApp de l'oient. 607 0709 28. 607 0709 28.
1: El Gerard Tautet ja l'hem saludat. Hola, Gerard.
5: Sí, bona tarda.
1: I també ens acompanya la Gemma Herrero. Hola, Lady Gemma, bona tarda.
7: Hola, bona tarda.
1: Tot en ordre?
7: Tot en ordre.
1: Ganes de final de Mundial?
7: Moltes.
1: Sí?
7: Veus... Una mica nerviosa.
1: Veus Espanya...
7: Ja, imagina't.
1: Sí, doncs no et queda res. De fet, ara estic pensant que la del 2010 la vam veure junts i tu estaves més nerviosa que jo.
7: Sí.
1: Jo tenia el peu enguixat, cadascú el seu.
7: Sí.
1: En fi, ara parlem del Mundial, però abans, Julián Álvarez.
0: A Catalunya Ràdio, tot costa. Amb Jordi Costa i Sònia Gelmà.
1: Ah, mira, mirada editorial.
7: Espera, que t'has de venir a mi casa una altra vegada a veure la final. Escava-la.
1: Aquest diumenge no em va bé. No em va
7: Vaja, perdeu.
1: No em va bé i no tinc cap intenció de tornar-me...
7: Bueno, lo del peu era la presència.
1: De fet, jo vaig fer una mena de canyizares perquè em vaig perdre el Mundial per la lesió al peu. En fi, és igual.
5: No explicarem com t'ho vas fer.
1: Sí, sí, una caiguda en moto.
5: Canyizares va ser algo diferent,
1: crec. Sí, pitjor. Ell ho va fer una mica més... Fins i tot més fosc, a tot plegat. Va, ens ha punxat els Beatles, Can't Buy Me Love, No em pots comprar amor. El Sam Silva també fa d'editorial, perquè és possible que no puguem comprar Julián Álvarez. O sí, Ramon Salmurri, bona tarda.
8: Què tal, bona tarda?
1: El que ha dit avui Gilmarín,
8: semblaria
1: que no.
8: Sí, sí, avui l'Atlètic de Madrid ha tensat la corda fins al punt de situar-la gairebé, et diria que en un punt de no retorn. A veure, d'entrada Laporta ha insistit els darrers dies, de fet des que va fer l'acte de pres de possessió, va acabar l'acte, va sortir davant dels mitjans i va començar a repetir un missatge que des d'aleshores fins avui ha anat repetint cada vegada que té un micròfon al davant. I aquest missatge és el de l'oferta del Barça té data de caducitat, no pujarem l'oferta dels 100 milions d'euros. Doncs avui, Miguel Ángel Gilmarín, director general de l'Atlètic de Madrid, ha sortit a posar punt i final a les especulacions sobre Julián. Són declaracions orquestrades, organitzades als mitjans del club.
9: La voluntat del club és clara, se lo hemos manifestado al jugador, a la gente, al presidente del Barça. Yo no tengo ninguna duda que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Queremos seguir contando con él. Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200.
8: Laporta ha portat aquestes negociacions amb Enrique Cerezo i també amb Miguel Ángel Gilmarín. I, de fet, Gilmarín no es queda aquí, no es queda amb aquesta contundent frase de no acceptem ni 100, ni 150, ni 200, sinó que va una mica més enllà, assegura que això el Barça ja ho sap i que Laporta està actuant de cara a la galeria.
9: Conozco a Jan lo suficiente como para pensar que él permanentemente está actuando para los medios, para los aficionados, para su circo particular y no me ofende. Yo tengo una buena relación personal con él, hablé personalmente con él, le dije, claro, por favor, déjalo estar, no lo queremos vender y no lo vamos a vender. Deja de insistir, pero él mantiene esta situación porque en parte le gusta, es frívolo y le encanta mantener esta relación con aficionados y con medios, pero él sabe perfectamente que Julián no va a jugar en el FC Barcelona la próxima temporada.
1: Hi ha un punt d'aquestes declaracions que m'agrada, hi ha un parell d'hòsties ben bones de Gilmarín a la porta, però en lloc de fer tot aquell sagramental dels tuits i
4: Això és més normal. Escolti, és que no el volem... Surt el tio que mana, se suposa, i diu, no el volem vendre. És igual el preu que poseu sobre la taula i deixeu de fer bullir l'olla perquè no el fitxareu. Que ja ho veurem, eh? Però de moment aquesta és la posició oficial del club. No, no cal, no cal fer tot... treure el community a passejar dient barbaritats, fotent-hi Negreira pel mig. Això, amb tot el respecte, igual que el Barça explica que han fet una oferta i que de moment no desisteix, l'Atlètic de Madrid, que hi té tot el dret, diu... no el venem, i el president del Barça ja ho sap, vaja, és molt més civilitzat tot plegat, però hem hagut d'esperar gairebé un mes per arribar
2: però,
4: a aquest
2: Costa,
4: punt.
2: Però Costa, tu deies ara ja ho veurem, jo sentint avui Gilmarín, crec que hi ha poca cosa a parlar, és a dir, l'Atleti de Madrid en realitat no s'ha mogut mai de la seva postura, que és que Julián no està a la venda i jo veig difícil que això pugui tenir un punt de no retorn, és a dir, si fos una estratègia negociadora, tu pots dir no, no, ja els hi han dit que no a l'oferta i no tenim intenció de vendre'l, però en el moment que tu dius la postura infinita de l'Atlètic de Madrid és ni 100, ni 150, ni 200, és que no hi ha gaire més a parlar. I és més, ell és mateix... Que... No, depèn del jugador, no, el jugador
4: sí,
2: té contracte
4: sí, jugador,
2: i el jugador pot fer
4: sí,
2: el que
4: jugador,
2: vulgui, com si no vol anar a entrenar...
4: Ja va muntar un incendi dient que no volia continuar l'Atlètic de Madrid
2: però,
4: i si torna
2: i
4: o no
2: fer?
4: Torna...
2: Pot no presentar-se als entrenaments.
4: Àngela Maria.
2: I què?
4: No, no, a mi no em sembla bé.
2: L'Atleti de Madrid no tirarà enrere la seva postura
4: ja
2: perquè el jugador no es presenti. Al contrari, encara es posarà més ferm perquè tu no pots permetre que un jugador et faci el pols.
8: O el vendran a un altre club.
5: Bueno,
4: jo,
5: exacte.
4: Que Julián Álvarez jugui la temporada vinent a l'Atlètic de Madrid, ho dubto força.
2: Però són coses diferents, però el Barça ha estat molt taxatiu respecte a l'oferta del Barça.
4: Ah, sí, sí, això sí.
2: L'Atleti de Madrid, perdona.
4: Però...
2: O sigui, una altra cosa
8: bé,
2: és que
8: no,
2: el jugador que hi ha l'Arsenal...
8: Però el missatge de Gilmarín, o sigui, és una resposta a la porta i perquè ha fet públic l'interès del Barça.
2: És una resposta al Barça, concreta.
8: Sí, sí, sí, sí, sí, sí. D'acord, però si quan diu no el vendrem ni per 100, ni per 150, ni per 200...
2: Sí, però, o sigui, però ell aquí està parlant pels seus aficionats i els seus aficionats
8: sí, sí, però
2: no
8: se suposa que hauria de ser un missatge també
2: per qualsevol... Que vagi al Barça, que vagi a l'Arsenal.
8: Se suposa que hauria de ser també un missatge per qualsevol club que el vulgui comprar. Però, òbviament, això no és així. I, de fet, aquesta és una de les lectures que en fa el Barça, que l'Atlètic de Madrid el que està fent és, evidentment, tensar la corda. El Barça, en cap cas, llença la tovallola per Julián Álvarez perquè sap que té, diguem-ne, la voluntat del futbolista de Julián al seu favor. I consideren que això és molt important. A partir d'aquí, diguem-ne que la pilota la té l'Atlètic de Madrid. Què vol fer? Si tenir un jugador descontent o si obrir una altra via i vendre-la a l'estranger o avenir-se a negociar. El Barça, en qualsevol cas, el que farà és, un cop acabi el Mundial, com ja va dir, asseure's amb Julián Álvarez, veure com està la situació, intentar convèncer l'Atlètic de Madrid i, a partir d'aquí, si no és possible, doncs no és possible. Ara bé, òbviament, reconeixen i admeten que això d'avui és un fre a la negociació.
4: Que consti que jo no estic defensant els jugadors que es declaren en rebel·lia. A mi això em sembla malament. Hi ha un contracte firmat i jo crec que Julián ni tots els jugadors del món l'haurien de respectar.
2: T'ho poden fer
4: sí,
2: a tu.
4: Sí, sí, no, jo no hi estic gens d'acord amb això, però, però que jo no hi estigui d'acord no vol dir que no passi. I llavors vull veure fins on tiba l'acord de Julián Álvarez. Per això no m'atreveixo avui, tot i que jo estic d'acord amb tu, que la impressió d'avui és que serà molt difícil, per no dir que impossible.
2: Però la impressió d'avui i de cada cop que ha parlat algú de l'Atleti de Madrid.
4: Ja, però és que fins,
5: bueno,
4: ara, parlava,
5: ser, no?
4: fins ara parlava Cerezo. Avui sí, ha sortit a Camana.
2: I en això estic d'acord amb tu, que no és el mateix, exacte. Perquè pots anar parlant amb Cerezo, fins i tot pots pactar el que vulguis amb Cerezo,
4: Cerezo,
2: però és que Cerezo no té cap marge de moviment a l'Atleti de Madrid.
4: Cerezo, per començar, no sap ni el cognom del jugador.
5: López.
4: Gerard Gemma.
2: López.
7: Jo estic més en l'opinió de la Sònia. A mi em sembla que l'Atlético de Madrid no és que esté jugant si no, l'Atlético de Madrid està dient no. I és un no molt clar i molt taxatiu. I a més ha dit que ha parlat amb el seu agent, que el jugador ja ho sap, ha dit que la porta és un frívolo i que l'agrada fer el circo,
4: sí,
7: però,
4: sí.
7: Però que l'Atlético ha dit que no. A partir d'ahí, el jugador ja va fer el gest. I després de que el jugador sortís en aquella roda en aquella zona mixta del Mundial a dir que el millor per tot seria... va sortir Simeone a dir que compta en ell i que és una peça fundamental.
4: Sí, però Simeone va ser un altre discurs que avui. Simeone ara, li va obrir la porta a quedar-se.
7: A mi em sembla que no hi ha cas, eh?
4: No ho sembla fins que veiem com reacciona el jugador. Sí.
7: I què vols que faci el jugador? Que s'encadeni al Metropolità? O...
4: Gemma, el mateix que va fer Mascherano quan va voler marxar del Liverpool, el mateix que va fer Modric quan va voler marxar del...
7: Sí, també hi ha casos de jugadors que fan marxa enrere,
4: que sí, que
7: perquè
4: sí.
7: Quan el club sí. Diu no, que jo, és que tens contracte,
4: jo no,
7: eh?
4: Jo no conec Julián Álvarez, i has de ser molt atrevit per dir, doncs no vaig entrenar.
7: Mira, la gestualitat del jugador quan va sortir a la zona mixta a dir que havia parlat i que el millor seria anar-se, la gestualitat del jugador no era no la de un tipus molt segur i molt convençut.
4: Estic d'acord amb això.
7: Le tremolava la veu i el cap.
10: No, però va ser contundent. La frase en si va ser contundent, perquè surt després d'un partit amb Argentina
7: i diu,
10: els mitjans
7: tremolant.
10: Ho sabien des del matí, perquè ja des del matí es deia, sí, no, sí, Julián ja va hablar, Julián va hablar, i va parlar, que jo pensava, sí. Hòstia, si no dirà res després d'un partit. I va dir, una cosa és que estigués un punt més...
7: molt incòmode.
10: Incòmode, no? Això pot ser, ha sigut contundent Julián Álvarez, ha sigut contundent Gil Marín avui, però jo segueixo pensant que la negociació està en marxa, o sigui, ni està trencada,
7: però
10: evidentment...
7: Però amb qui vas a negociar si t'estan dient
10: no,
7: que no?
10: Però és igual, el jugador haurà d'arribar a Madrid o no arribarà, veurem quines paraules fa, té amb l'entrenador, veurem fins a quin punt vol arribar a tensar-ho tot.
7: I
10: a partir d'aquí veurem el Barça.
7: El Barça
10: també juga.
7: El Barça va posar 100 milions.
10: La Porta surt a dir que no és il·limitada. No? I tant que és il·limitada. Bueno, aquí tothom juga el seu, volem dir, va, dieu-m'ho ràpid. No, aquí és igual, és per mantenir-ho tot obert. I evidentment que estan en un pla B d'Eco, és la seva feina, segur que està en un pla B, però jo segueixo pensant que Julián no. És una opció pel Barça.
11: És possible que Julián la temporada vinent no jugui a l'Atleti de Madrid si ell continua tensant la corda. Ara, que no jugui a l'Atleti de Madrid no vol dir que ho faci el Barça, perquè a més arribarà un moment que l'Atleti de Madrid li pot dir a Julián, d'acord, doncs si tant vols marxar, quina és l'oferta? I vindrà l'Arsenal i dirà, la meva oferta és de 120 o de 130, i el Barça probablement no pot arribar, començarà a ser amb els jugadors i no hi arribarà.
10: Sí, llavors, Sònia, l'últim moment de tot...
11: I més enllà d'això, et diré més, és que a igualtat de condicions, però fins i tot perdent diners, l'Atleti de Madrid preferirà traspassar-lo a l'Arsenal que al Barça.
4: Sí, però és
11: Barça.
4: Que el jugador a l'Arsenal no hi vol anar, Sònia. Sí,
11: llavors es quedarà a Madrid.
4: Efectivament, i et menja. Ara és un jugador que no vol jugar amb tu.
7: I una altra cosa...
4: És una elecció. Jo crec que l'Atlètic de Madrid la pot fer, però és un risc.
7: I una altra cosa, el Barça ja va dir que el seu límit eren 100 milions.
4: I cosa que a mi em sembla bé, però clar, si d'avui et diuen que n'hi per 200...
10: Però arribant, això és igual que la negociació.
8: El timing d'ara és el fixe, eh?
10: El timing que hi ha ara és el que és. Si arriba el moment que Julián es planta i al final es pot arribar a l'últim moment de mercat, a l'última setmana, a 120, tu creus que el Barça no pujarà de 100 a 120 per tenir Julián? Jo crec que tot corre el timing de la negociació, però vaja.
4: Veurem com acaba la història, falta un mes i mig de mercat, i bé, si hem de fer cas del que ha dit avui Gil Marín, efectivament s'hauria acabat el cas, però jo crec que hi haurà més episodis. Salmo, de manera telegràfica, De Jong ha decidit què fa?
8: No encara. Aquest matí hi ha hagut cimera a la Ciutat Esportiva, al club, que està molt emprenyat amb Frenkie de Jong per tot el que ha passat durant el Mundial. Ha intentat gairebé portar-lo directament al quiròfan, li ha presentat damunt la taula tots els arguments per intentar convèncer el futbolista que superi del genoll, i ara li toca a Frenkie de Jong decidir, i ja saps que normalment Frenkie aquestes coses se les pren amb certa calma i tranquil·litat.
4: A de Jong intentar portar-lo a algun lloc, no és bo, el van intentar portar fora del club i no, l'han intentat portar al quiròfan i de moment tampoc, jo deixaria que decidís ell. A Dejemi, ja ho hem dit, encara no és oficial, però vaja, ho serà...
8: Pinta dilluns.
4: Dilluns, i per tant podrà posar-se les ordres de Flick, i Ter Stegen encara és aquí.
8: Sí, Ter Stegen ahir no es va entrenar amb l'equip, amb permís del club, i el tema de la negociació amb l'Ajax, ja et vaig explicar que estava tot resolt, que quedava pendent d'una qüestió fiscal de Marc-André Ter Stegen amb la residència a Holanda, i això està previst que les properes hores es resolgui, bàsicament perquè la setmana vinent, dijous, l'Ajax té partit a Vojvodina, fase de classificació per l'Europa League, eliminatòria, partit d'anada, i allà Michel ja vol tenir a Ter Stegen sota pals, i la intenció és aquesta. Vull dir que això és qüestió de poques hores.
4: Té pressa Michel. El Barça ha anunciat avui que ja té la meitat del crèdit per fitxar, eh? Bé, el Barça no diu crèdit, però ja us ho dic jo.
8: 105 milions d'euros, que diguem-ne és un crèdit, tècnicament no és un crèdit.
4: Una missió de bons, com... però per entendre'ns tot bons. És un crèdit.
8: Exactament. O sigui, el Barça el que fa és avançar el cobrament de 105 milions d'euros dels drets televisius. I què li costa al Barça això? Doncs això al Barça li costa 5 milions d'euros. El Barça pagarà un interès del 5% per aquesta emissió de bons, per tant pagarà aproximadament uns 5 milions d'euros, una mica més, per avançar aquests 105 milions d'euros. Per què té tanta pressa el Barça i no es pot esperar i no haver de pagar i esperar-se a rebre doncs, quan toca aquests diners? Bàsicament per dues qüestions. Primer, perquè ja saps que el mes de juliol és especialment delicat a la tresoreria del Club Blaugrana, la caixa sol estar bastant buida en aquesta època de l'any, i segon, perquè necessita liquiditat per poder fer front a les operacions que té en marxa, com per exemple la de Julián.
4: Doncs endreçada la carpeta Barça. Salmurri, gràcies.
8: Que vagi bé.
4: Farem una pausa i crec que l'Arbusà està en protagonista de la selecció espanyola. Ara venim.
0: Tot costa. A Grup Qualia som especialistes en compliment normatiu per a empreses. T'ajudem en la protecció de dades, el control horari digital i la prevenció de riscos laborals. Seguretat, tranquil·litat i assessorament professional en un únic servei. Grup Qualia. Fem fàcil el que és complicat. Informa't a grupqualia.com o truca al 93 179 0703.
12: Quina calor. Vens a l'aigua?
13: No, no, em quedo a la tovallola. És que... estic aquí pensant en la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11 i m'ha passat la calor.
12: Ja, això passa.
14: Aquest estiu, refresca't amb la friolera dels 15 milions del cupó extra d'estiu de l'11. El 15 d'agost, un premi de 15 milions i 10 premis d'un milió. Cupó extra d'estiu de l'11. No et quedis sense el teu cupó.
15: 11. Ben jugat. Juga responsablement i només si ets major d'edat.
16: Vols transformar les teves idees en espais que millorin la vida de les persones? Estudia el grau en arquitectura a la Salle Universitat Ramon Llull. Forma't en un entorn internacional amb espais que promouen el coneixement transversal i col·lectiu, desenvolupant projectes reals que transformen les ciutats. La clau és donar resposta als reptes del present i del futur. La Salle, Universitat Ramon Llull.
17: Hi ha qui busca acció, qui busca aventures, qui investiga.
18: Hola a tothom.
17: Hi ha qui gaudeix resolent trencaclosques. Siguis com siguis i l'edat que tinguis, a 3CAT hi ha un videojoc en català que et posarà a prova. Entra a 3CAT/videojocs. Jugar en català dona molt de joc.
19: Vine al Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al Circuit de Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana, amb l'experiència Cupra en exclusiva. Condueix un Cupra, sent l'adrenalina als seus simuladors i gaudeix de música en directe. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com. Organitzen Esport i El Periòdico amb el patrocini de Cupra.
20: Soc el senyor Miller i seré el vostre nou professor d'anglès.
21: A les meves noies els cal ordre. Quin cavaller anglès acceptaria un lloc de professor a la Lliga de Noies Alemanyes de Kindle?
22: Basada en fets reals.
21: Les meves noies no són l'enemic.
23: Són alemanyes, no?
22: Les filles del Reich. Aquesta nit, a TV3 i a la plataforma 3CAT, és la gran pel·lícula.
24: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació...

0: Gics amb la participació dels oients i amb Xavier Solà.
1: Sí, sí.
2: M'encanta.
3: Una tria musical de categoria.
4: Fixa't com sona, edició clàssics.
0: Tot allò que les plataformes no et poden donar.
3: Oh, fixa't com sona.
0: Dissabtes de 9 a 10 del vespre,
3: sí.
0: Fixa't com sona, edició clàssics.
5: Un programa de Catalunya Música, ara a Catalunya Ràdio.
6: Catalunya Ràdio.
7: Som 3CAT.
5: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Tot costa.
8: Dos quarts i mig de vuit del vespre. S'ha acabat l'entrenament de la selecció espanyola a Nova York. Ara en parlarem, però em demana pas el Roger Arbusà a Eric García. Hola, Roger.
9: Hola, Costa, al costat del jugador del Barça, Eric García. Què tal, Eric? Bon dia.
10: Bon dia, tot bé, gràcies.
9: Com estàs?
10: Molt bé, molt bé.
9: A dos dies de ser campions del món, quin ambient es respira a la concentració?
10: Bé, bueno, molt contents ja d'haver arribat aquí. Crec que hem tingut un camí molt bo, que no ha sigut fàcil, i ara queda el més bonic, no? Queda el moment de disfrutar i, òbviament, de guanyar.
9: I contra l'Argentina de Messi, que és el que volíeu?
10: Sí, al final crec que tot el món hagués somiat, no? Aquesta finalíssima que no es va donar, que ara es dona aquí el Mundial, i òbviament contra Messi, que crec que és l'ídol de la gran majoria dels que estem aquí, sobretot, no? Per gent que, de nosaltres que som del Barça, que l'hem vist des de petits, doncs és molt especial.
9: Costa, t'escolta l'Eric.
8: Hola, Eric, bona tarda.
10: Bona tarda.
8: Escolta, ara que parleu de Messi, t'anava a preguntar si per un culer de bressol és especial jugar contra ell, però he flipat perquè he trobat declaracions teves quan encara eres al City dient que volies tornar al Barça per jugar amb Messi i fins i tot una posterior de dir he tornat al Barça el mateix estiu que Messi se n'ha anat. És a dir, que m'imagino que per tu és doblement especial.
10: Sí, sí, i tant. Al final és el que he dit. Jo com a culer des de petit, que he anat al Camp Nou moltes vegades a veure-la a ell especialment, just quan a l'estiu que torno al Barça ell se'n va, i bueno, jo crec que és una mica el destí, no? que ens trobem aquesta final contra ell. És un privilegi enorme, ja no només per nosaltres, no, els culers, sinó per qualsevol aficionat del futbol, veure'l jugar, veure el que està fent aquest Mundial amb l'edat que té, doncs és algo increïble.
8: 39 anys i quina bestialitat de Mundial, eh? Per tu és el millor, bueno, del Mundial fins ara?
10: Pues, segurament sí. Bueno, per mi, òbviament, segueix sent el millor jugador que mai he vist. I com he dit, no, veure el que està fent aquest Mundial és increïble, no? És la gran part per la qual l'Argentina està també a la final.
8: I al davant seu, Espanya, evidentment, però també Lamin. Des de fora, el relat ho veiem com una mena de relleu generacional ha significat sobre la gespa. A dins també us hi fixeu en això o són una mica collonades en què ens fixem els de fora?
10: Bé, està clar que Lamin, per les seves característiques, pel seu joc, doncs pot ser algo semblant, no? a lo que ha sigut el Messi, òbviament, la carrera que fins ara té el Leo, no? Tot el que ha aconseguit, tota la gent que ha inspirat, és algo incomparable. Però bé, crec que és una cita important, òbviament, per Lamin, per demostrar el gran jugador que és, però crec que per tots nosaltres, no?
8: Suposo que has vist la famosa foto de Messi banyant Lamin unes quantes vegades.
10: Sí, sí, sí, l'hem vist.
8: A part que ja veig que us aneu enfotut d'ell una mica, a tu t'hauria agradat que et banyés algun futbolista?
10: A mi, bueno, jo diria que igual al Puyi. M'hagués fet molta il·lusió.
8: Veus? Cadascú tria el seu equivalent
10: en
8: el
10: terreny
8: de joc. Escolta'm, el partit, us sentiu superiors futbolísticament?
10: Bueno, jo crec que fins ara, és el que he dit, no? Ens han tocat creuaments que no han sigut fàcils, contra seleccions difícils, no? Sobretot Portugal, Bèlgica, França, òbviament la semifinal. Crec que hem demostrat un joc molt bo, que podem guanyar qualsevol selecció i òbviament que estem aquí, estem confiats molt amb el nostre treball, amb el que venim fent i amb el que hem de fer. Òbviament tots sabem que una final és diferent. Argentina, doncs, ja té molta experiència, van guanyar l'últim Mundial, però bueno, jo crec que nosaltres, si fem les coses com les venim fent i estem tranquils, òbviament que podem guanyar.
8: Potser m'equivoco, però veient la semifinal contra Anglaterra, m'imagino un partit en què Argentina intentarà encallar o enfangar

0: el partit. Esteu preparats per aquest escenari?
1: Sí, sabem que pot passar. També és veritat que veient el partit contra Anglaterra, una vegada fa el gol Anglaterra, que llavors sí que és veritat que es tanca molt al darrere, però Argentina comença a jugar i demostra que té moltíssima qualitat. No només amb el Leo, però al final al mig del camp que tenen són piloters, Julián, quan entra Lautaro, al final jo crec que serà un partit de... amb dues seleccions que intenten practicar doncs, un futbol bastant similar.
0: Com prepares mentalment la final sabent que en principi no la jugaràs?
1: Bueno, com porto preparant tots els partits, intentant estar preparat per si el míster creu convenient que he de jugar, i jo crec que és un partit per disfrutar, perquè al final és un lloc que tots de petits havíem somiat ser-hi, intentar guanyar una Copa del Món. Estem a un pas i crec que és un partit històric i que sobretot s'ha de disfrutar i llavors doncs veure el que passa.
0: Escolta, abans et preguntava per Lamine, no em vull deixar de preguntar-te pel tros de Mundial que està fent Cubarsí.
1: Increïble, sí, increïble. Crec que s'ho mereix molt, és un xaval, perquè és un xaval molt jove, però crec que el nivell que està demostrant, no només ara, sinó ja tota la temporada al Barça i aquí, doncs ara està, jo crec, rebent el reconeixement que realment es mereix.
0: Clar, així no hi ha manera, perquè ell està molt bé, la porta també. Tu a Qatar ja hi vas ser, però eres molt jove. Aquest cop no tenir minuts ha estat diferent, perquè aparentment tu has pres bé i, com deies abans, amb predisposició a sumar.
1: Sí, a veure, jo entenc molt bé la part de l'entrenador i al final, quan arribes a una final del Mundial que només has rebut un gol en contra, doncs és molt difícil canviar les coses. Al final és el que t'he dit, la meva feina és estar preparat per si em toca entrar i si no, doncs seguir animant els companys. Al final, guanyar un Mundial pot ser una vegada única que s'ha de viure i, per tant, he d'estar aquí per sumar, òbviament.
0: I tu, que ja vas guanyar els Jocs fa 2 anys, doncs anar sumant palmarès, que no està gens malament. Escolta, ja sé que ara tot és, evidentment, la final de diumenge. Deixa'm preguntar per la temporada vinent amb el Barça. T'imagines més de lateral dret, de central, fins i tot de mig centre, ara que sabem que De Jong estarà uns mesos de baixa?
1: Bé, jo sempre dic que m'intentaré adaptar allà on em toqui. Òbviament central i és la meva posició més natural. Lateral, la veritat que m'hi trobo molt bé i que m'agrada molt jugar allà, i si he de jugar algun dia de mig centre, doncs també hauré d'ajudar allà.
0: I no sé si t'imagines amb Julián Álvarez al costat, ho dic perquè diversos companys teus han triat Julián com a futbolista del Mundial que fitxarien, i coincideixes?
1: Sí, al final és un crac mundial. El gol que va fer a partir contra Suïssa crec que va ser a la pròrroga, va ser un autèntic golaç. Òbviament és un jugador que és molt bo.
0: Ho dic perquè avui l'Atlètic de Madrid ha dit que no el venen ni per 200 milions. No sé si n'esteu gaire al cas d'això i si penseu que potser hauríem de buscar un altre.
1: La veritat que no tenia ni idea que havien dit això.
0: És de fa poques hores, però sí, no. Sí. Aquest és el punt on està la negociació. Ho dic per si el veus diumenge, ja passada la final, i dius, escolta, que encara que siguis car, que nosaltres et volem igual.
1: Bueno, jo suposo que això ell ja ho sabrà. Al final l'estiu és molt llarg i no només aquesta negociació, sinó totes són... Fins que no acaba el mercat no es pot dir res.
0: En tot cas, l'equip s'ha anat reforçant. Bona pinta sobretot a la davantera. Gordon, Adeyemi, bona pinta per la temporada vinent, eh?
1: Sí, jugadors que sobretot són rapidíssims, que ens ajudaran moltíssim, estic segur, i al final, bueno, crec que estem fent les coses molt bé.
0: Roger, tanca tu.
2: Sí, deixa'm aclarir una cosa amb l'Eric, que aquests dies hi ha hagut una mica de polèmica, Eric, a l'Argentina. Resulta que l'altre dia hi ha un company periodista, en Juan Irigoyen, del País, que és argentí. Exacte. I l'altre dia a la zona mixta, després del partit, vau fer broma, no? Ell et va dir, esteu cagats, i tu vas dir, no, esteu cagats vosaltres, no? Sí. A l'Argentina. I hi ha un diari, l'Olé, crec que és, que va fer el titular, Eric García, a un periodista argentí, estáis cagados, no? Sí. Era tot de broma.
1: Sí, òbviament, al final amb el Juan, bueno, és un periodista que cobreix el Barça, que fa molt poc em va fer una entrevista i que, bueno, que al final hi ha bon rotllo, hi ha bona relació, tot va ser amb to simpàtic, el que ella em va dir, i òbviament vaig contestar amb to simpàtic també, una mica la confiança que hi ha, no? I al final Argentina encara no havia jugat les semifinals,

0: i al final jo crec que tant Espanya com Argentina són dos països que quasi són germans, que, ostres, jo tinc molts amics argentins, hi ha molts argentins vivint a Espanya, molts espanyols vivint a Argentina, i al final en cap moment buscava cap polèmica. I al final tenen el Leo, que és un ídol per nosaltres, per tots els que estem aquí, i al final crec que va ser McAllister que va dir, no?, que al final amb tot el futbol tan físic que hi ha ara, que hi hagi dues seleccions que vulguin jugar a futbol a la final, que parla molt bé, i estic totalment d'acord amb ell.
1: Com a broma s'entén perfectament, després de veure la capacitat que tenen aquesta gent per remuntar partits sobrades, les justes, no?
0: Puf, i tant, crec que porten tots els partits remuntant, i bueno, és algo que s'ha de tenir en compte. Al final crec que aquest caràcter, no?, que tenen els argentins, una mica el que deia, no?, similar al que podem tenir nosaltres de no rendir-se mai, de lluitar, doncs crec que ho han demostrat molt bé aquest Mundial.
1: Doncs a 48 hores d'aquesta final de la Copa del Món hem pogut parlar amb un jugador del Barça i, evidentment, amb un internacional espanyol. Eric García, moltíssimes gràcies i tota la sort del món.
0: Moltes gràcies a vosaltres.
1: Eric García, al costat del Roger Arbusà, Nova York. Roger, de la selecció espanyola, dos dies del partit, estem pendents de Lamine Yamal.
2: Sí, que avui ja s'ha entrenat amb el grup, per tant, bones notícies. Ahir no ho va fer, avui sí, ha fet treball de camp amb la resta dels seus companys, tot amb normalitat. Ja vam explicar que eren només molèsties i que no perillava aquesta final, que no era res. Per tant, avui sí que ja s'esvaeixen tots els dubtes perquè el jugador està bé i podrà jugar diumenge.
1: I a l'Argentina, Sònia, alguna cosa destacada dos dies del partit?
3: S'han entrenat a porta tancada i Scaloni té els 26 jugadors a disposició, per tant, no té dubtes.
1: Gerard, Gemma, com veieu aquesta final? N'hem parlat abans amb el Ricard, que la veu més igualada del que podria semblar.
4: Sí, molt. Jo molt. I vull, seguint el fil del Ricard, un petit matís que deia que els dos necessitaran la posició de la pilota. Amb una petita diferència, almenys per la meva manera d'entendre-ho o de veure-ho. Si Espanya no la té, Espanya s'angoixarà perquè no sap viure sense la posició de la pilota. Estarà més nerviosa. Si no la té Argentina, sap sobreviure millor, perquè hi ha hagut partits que no l'ha tingut i els ha tirat endavant igualment. Per tant, aquest punt beneficia una mica més a Argentina. En tot cas, si em fas mullar una mica, res, mullaré molt poc. 51-49 per la selecció espanyola.
1: Gemma?
5: Jo també la veig molt igualada i tinc la sospita de que, sobretot en la primera part, com vam fer davant la Inglaterra, s'enfangarà. S'enfangarà perquè a Argentina li interessa que Espanya no tingui ritme de pelota. I s'enfangarà.
1: Veurem si ho poden desenfangar o si els argentins canvien de pla.
5: I tant de bo Lamine tingui el partit que tant estan esperant i que els mateixos estan anunciant, tant ell, el mateix, Lamine, com el seu entrenador, com De La Fuente.
1: Jo he posat un 1-0 a la porra a favor d'Espanya, però m'estic equivocant com una escopeta de fira, vull dir que no us en fieu.
5: Quina era la teva final?
1: Hosti, no me'n recordo. La final, no sé, jo vaig donar campió a Espanya. I de moment, això sembla que crec que ho encertaré, en fi. Va, tanquem el Mundial.
6: Tot costa.
7: La Caça Talents.
1: Andrea Horts, bona tarda.
8: Bona tarda, gent.
1: L'Andrea, que ja sabeu que és molt poc mainstream, ve a parlar-nos no de l'Argentina ni d'Espanya, sinó de jugadors que s'han revaloritzat en aquest Mundial.
8: Aviam, comença.
1: No tens cap davanter centre, eh?
8: No, avui no tinc cap davanter, ja em sap greu, eh?
1: Doncs avui era un bon dia. Exacte.
8: Avui no, em sap greu. Va, començo per un porter que pràcticament ningú el coneixia, Orlando Gil, porter del Paraguai, i per mi un dels grans descobriments d'aquest torneig. Paraguai va arribar a vuitens amb un bloc bastant sòlid, però qui va sostenir a la selecció va ser ell, amb unes actuacions espectaculars. Recordem els penals davant Alemanya, on ell va ser protagonista. Ell juga a San Lorenzo, i per qui no conegui la Lliga Argentina, que jo sé que aquí, en aquesta taula, tots l'heu vist, tots la seguiu.
1: Tots.
8: És un dels jugadors així a destacar, que jo crec que després del Mundial farà el salt a Europa.
1: Un porter i ara un defensa.
8: El següent és Spence, lateral d'Anglaterra. Molta gent va qüestionar la seva convocatòria, però Tuchel jo crec que va trobar la seva arma perfecta des de la banqueta, que també us dic que potser és l'única cosa que va trobar Tuchel, però és un jugador, ostres, que és polivalent, que és físic, i us he de confessar, gent, que no el coneixia. No, o sigui, no el tenia gens ubicadíssim, aquest jugador.
1: A quin equip?

0: Juga al...
1: Juga al Tottenham. Però jo vaig estar patint perquè deia, ostres, em presentaré el tot costa, ser la caça de lents...
2: Va fer un parell de tackles espectaculars al terra, en ple de velocitat.
0: Sí, sí.
1: Sí, jo crec que després del partit contra Argentina algú posarà diners.
0: Et rendeix a les dues bandes. A mi la veritat és que m'ha convençut segons quines necessitats.
1: És veritat que jo el Tottenham no acostumo a veure partits del Tottenham.
0: No ha estat la millor temporada del Tottenham.
1: Jo prefereixo veure capítols del Com si fos ahir.
0: Cadascú lo seu. Ara sí que ets una mica mainstream, eh?
1: Ara sí. És que està molt de moda, estic enganxada, també.
0: No, digue'm Bouadi.
1: Ah, sí, Bouadi del Marroc. La gran perla jove d'aquest Mundial, perquè Lamine és molt conegut i Cubarsí té entre 30 i 40 anys. Bouadi té només 18 anys, ha jugat per mi amb una personalitat espectacular i es parla d'operacions al voltant dels 100 quilos. Ara falta saber si serà un jugador amb molta continuïtat o un Wonaki, que és un jugador més de highlights.
0: És veritat que ho va patar molt contra el Brasil i després, com la selecció...
1: Que si algú aposta i paga els 100 quilos, esperem que sigui un jugador amb molta continuïtat.
0: Que és del Rennes, oi?
1: Del Lilla.
0: Del Lilla.
3: Sí, del Lilla.
0: I evidentment el vendran car si
3: el venen.
0: I l'últim, aquest és un protagonista de la final, de fet.
1: Aviam, acabo amb un jugador que hi és... estrella entre cometes.
0: Perquè ja van pagar 125, em sembla, vull dir que revaloritzar-se molt.
1: Sí, però és que...
2: A veure, Andrea Ors, que és la caça talents, eh? Sí. La caça talents.
1: Tio, però com m'apreten, eh? Aviam, us vinc a parlar d'Enzo Fernández. Vull dir, ha tornat a demostrar que et pot dominar els partits des de l'interior, des del mig centre, i a més és un tio que és molt decisiu, i a més hi ha rumors de que ell vol marxar. Mm. Per tant, i Pastore, que és el seu agent, el mític Pecho Frío, que li dic jo, el vol treure d'allà. Per tant, jo crec que serà un dels noms d'aquest estiu. Mm-hmm. Ell està com boig per sortir d'Anglaterra.
0: Sí, sí, i fins i tot
3: ha fet
0: clocades d'ull al Madrid.
1: Al Madrid, exacte.
4: Però Madrid va treure un comunicat dient que...
0: També en va treure un dient que no volia Olise i avui l'equip diu que el Madrid fitxarà Olise.
4: I a Rodri no.
0: L'estiu del Madrid pinta que serà també...
4: Entretingut.
0: I...
5: Si Enzo vol sortir d'Anglaterra, el Chelsea va ajudar-lo una mica amb la fotografia de la publicació, però vaja, que agafi un parell en la final, pot tornar a agafar la pancarta de les Malvines i veuràs com acabarà sortint d'Anglaterra.
0: Mira, és com no presentar-se als entrenaments, cadascú a la seva manera. Caçatalents, gràcies.
1: A vosaltres.
0: Abans d'acabar, amb la presència d'Eric, ens hem oblidat d'escoltar-vos a vosaltres. Sònia Olear, bona tarda.
6: Molt bona tarda.
0: Avui preguntàvem per Julián què ha de fer el Barça ara que sap que l'Atlètic no ven ni per 200 milions. Insistir-hi o passar el pla B?
6: Passar el pla B, 82%, per tant, claríssim. El Macià diu, un jugador que ha dit públicament que vol marxar i que està fent el Mundial que està fent i no volen negociar, ja s'ho faran. Jo renovaria Ferran i buscaria un pla B d'un perfil diferent, un nou rematador. O el Javier diu, el Barça de tenir nou tops en seguiment és un error obsessionar-se amb un que hauràs de pagar el gust i les ganes per posar-li tota la pressió. Coutinhos i Griezmanns ja n'hem tingut.
0: Aclaparador, 82% de la nostra audiència passaria al pla B. S'estan cansant una mica d'aquesta operació tan llarga amb Julián. Tutora, gràcies, bon estiu.
6: Igualment, bones vacances.
0: Gràcies també a l'Arbusà i a la Sònia. Us escolto al Club de la Mitjanit. Gràcies.
4: Vagi bé, bona nit.
0: I gràcies a la Gemma Herrero i al Gerard Tautet per acompanyar-nos una temporada més. Ells els continuareu escoltant. Segurament aquí a l'estiu al Tot Costa. A mi
4: bones
0: ja...
4: bones no. Vacances.
2: Bones vacances.
0: Gràcies. Ens retrobem d'aquí unes setmanes. Gràcies a tots.
4: Un plaer.
7: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda't el secret.
0: Abans d'acabar, Isaac Vilalta, bona tarda.
8: Què tal, bona tarda.
0: Avui l'etapa més llarga de tot el Tour, que vaja, no ha tingut gran història, com avançar-la d'un cap de setmana aquest sí de muntanya, i se suposa que ha mogut.
8: Sí, avui en fuga Bidó com a protagonista, amb una fuga amb més de 50 corredors. Al final s'ha anat seleccionant, com era lògic, i amb dos vencedors, et diria, amb Mauro Smith, el ciclista suís, que ha guanyat l'etapa, i amb Tom Pidcock, que ha estat tercer de l'etapa, però com que avui el gran grup ha arribat a 7 minuts i mig, doncs Pidcock guanya 6 posicions a la general i es situa quart. Pogacar manté el mallot groc, com dius, a l'avançada de dues etapes d'alta muntanya aquest cap de setmana.
0: Quin hem de... Quina no no ens podem perdre, demà o diumenge?
8: Pas a pas, això... xolisme en estat pur, perquè demà només d'entrada ja es puja el gran balon, que és de primera categoria, després en ve un de segona, en venen dos més de primera categoria, és a dir, que demà serà un dia molt important, i el diumenge igual. El diumenge hi ha final al plató de Solezón, que és un port de categoria especial, després d'un dia també carregat de ports, és a dir, i això encara no és als Alps. Dies importants.
0: Doncs n'estarem pendents com cada dia amb l'Isaac Vilalta fins al final del Tour, que encara queda una setmana llarga. Isaac, abraçada, gràcies.
8: Una abraçada.
9: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
0: Un minut mal comptat i les 8. Abans d'acabar, deixeu-me fer unes quantes recomanacions. No us perdeu el Club de la Mitjanit a les 11 amb el Sergi Andreu. No us perdeu la final del Mundial en un especial també del Club de la Mitjanit diumenge a les 8 del vespre, encapçalat pel Xavi Campos. I jo buscaria el Rècords, que s'estrena demà amb motiu del 50è aniversari del 10 de Nadia Comaneci als Jocs de Montreal. Es diu Nadia Comaneci, la gimnasta 10, i porta la firma de la Marta García. I fins aquí la desena temporada regular del Tot Costa, la millor de la història del programa, segons les dades d'audiència. Així que gràcies un cop més a vosaltres per la confiança, per la complicitat, per la paciència i per ser-hi cada vespre. I, naturalment, gràcies a l'equip que ha fet possible el programa cada dia, davant i darrere els micròfons i també davant i darrere de les càmeres de l'Esport 3. El Tot Costa, però, no tanca per vacances. Torna dilluns amb el Sergi Andreu al capdavant. Que passeu un bon estiu, feu molta bondat i ens retrobem d'aquí unes setmanes amb més esports i amb més Tot Costa.
10: Molt bé, gràcies a tots, eh? I visca el Barça.
11: Catalunya va rebre l'any passat només el 8,5% de tota la inversió que l'Estat va fer a les comunitats autònomes. Bona tarda, són les 8.
12: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
11: És el percentatge més baix des del 2015 i davant li passa en Madrid, que va rebre dues vegades i mitja més inversió que Catalunya, al País Valencià, Andalusia i també Galícia. Una vegada més, els líders dels partits independentistes demanen més proporcionalitat amb el que porta Catalunya i també amb el volum de població que representa el 17% del conjunt de l'Estat. I quan encara cueja la sentència del TJUE sobre l'amnistia, la Comissió Europea avui ha retret a Espanya que la justícia sigui lenta i que no es lluiti prou contra la corrupció i el tràfic d'interessos. La crítica coincideix amb tots els casos que hi ha oberts i que esquitxen el govern de Pedro Sánchez. La Guàrdia Civil ha assegurat avui que Santos Cerdán i la seva família van guanyar més de 300.000 euros a través de suposades adjudicacions irregulars al Ministeri de Transports. Bé, en el Catalunya Vespre d'avui parlarem amb dos dels veïns afectats per l'esvoranc de l'Ela 9 al Putxet de Barcelona ara fa 10 dies. Avui, un d'ells ha sabut que almenys fins al 3 d'agost no podrà tornar a casa, i l'altre encara no té data. Els veïns dels dos edificis més allunyats del forat sí que podran tornar dilluns a les seves cases. I també explicarem fins a les 8 una troballa històrica que han fet els investigadors de la Rovira i Virgili a la cova de, les Teixoneres de Moià, al Moianès. Dos esquelets sencers de rinoceront de fa, compte, atenció, 200.000 anys. Són els únics que s'han trobat fins ara en tota la península Ibèrica i dels pocs que s'han trobat arreu del món. Això ho explicarem en els pròxims minuts aquí al Catalunya Vespre, però també parlarem dels esports. David Tubac, bona tarda.
13: Bona tarda. Amb un nom propi un dia més, el de Julián Álvarez. Avui s'ha referit al director general de l'Atlètic de Madrid, Miguel Ángel Gil Marín, que ha reiterat a tomb de les declaracions de Joan Laporta en què el president del Barça ha anat insistint que l'oferta que el Barça havia presentat a l'Atlètic de Madrid tenia data de caducitat. Doncs Gil Marín li ha respost dient que el que sí que era infinit era el no de l'Atlètic de Madrid a acceptar aquesta proposta per traspassar Julián Álvarez al Barça.
11: Gràcies, David. I també busquem un titular del temps, Néstor Gómez. Bona tarda.
14: Hola, molt bona tarda. Tot això a les portes d'un cap de setmana de neu molt càlid arreu del país. Avui les màximes s'han acostat i molt als 40 graus, Vinebre 39,6 graus i pràcticament aquesta serà la tònica dels propers 5 o 6 dies més. Màximes molt altes properes als 40 graus. Un cap de setmana de sol amb algun ruixat puntual de tarda al Pirineu i molta xafogor a la façana costanera.
11: I també connectem amb l'equip viari Carmina Malagarriga. Bona tarda.
15: Bona tarda. Aquesta hora els punts de retenció més destacats els trobem a la P7, a la Roca del Vallès i a Sant Celoni, en sentit nord i de Martorell a Gelida i també a Sant Sadurní d'Anoia en sentit sud. També el punt de confluència de la C35 i C65 a Llagostera cap als nuclis de la Vall d'Aro. A la C16 de Berga-Cercs en sentit nord i a la C32 el seu pas pel Baix Maresme fins a Mataró en sentit nord. Això és tot des de l'equip viari.

0: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
1: Catalunya torna a ser una de les comunitats autònomes on l'Estat destina menys recursos, tenint en compte la seva població i també el seu pes en el PIB. Segons un informe del Ministeri d'Hisenda, l'any passat el govern espanyol va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros. Això és només un 8,6% del total de diners que l'Estat va destinar a les autonomies. A la Comunitat de Madrid, en canvi, va destinar el 20% dels recursos. Laia Framis, bona nit, bona tarda.
2: Sí, bona tarda. Els catalans són el 17% de la població espanyola i en termes econòmics representen gairebé el 20% del PIB de l'Estat. Ara bé, com deies, del total de diners que el govern espanyol va gastar i invertir en obres i serveis públics a les comunitats autònomes durant el 2025, l'any passat, només el 8,6% van ser per a Catalunya. Això és el percentatge més baix des del 2015 amb Mariano Rajoy a la Moncloa. En canvi, tot i que la seva contribució al PIB és molt similar, la Comunitat de Madrid va rebre molts més diners que Catalunya, concretament el 20% dels recursos que va gastar l'Estat en les autonomies. Catalunya el 8,6%, Madrid el 20%. En total, la comunitat que governa Isabel Díaz Ayuso va rebre més de 3.200 milions d'euros, per tant, més del doble que a Catalunya. I això no és nou, de fet, és una tendència que s'està repetint des de fa anys, tal com destacava el Catalunya Migdia l'economista Guillem López Casasnovas.
3: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra, en realitat, és el poc interès que tenen en creure's ser un estat territorialitzat.
2: Tot plegat són dades que el govern espanyol ha enviat als grups parlamentaris i a les quals ha tingut accés aquesta emissora.
1: Segons aquest informe, Laia, el que veiem és que Catalunya és la cinquena comunitat amb més inversió executada per part de l'Estat.
2: Sí, en total, l'any passat el govern espanyol va invertir en les comunitats autònomes gairebé 15.365 milions d'euros. Madrid, com dèiem, és la comunitat que va rebre més diners, un 20% del total. La segueix el País Valencià amb l'11% del total i després venen Galícia i Andalusia amb un 10%. Els números són especialment beneficiosos per Galícia, perquè el seu PIB és del 5%, és a dir, que ha rebut molts més diners dels que aporta. A l'altre extrem de la llista, els territoris que han rebut menys diners són la Rioja, Navarra i les Balears.
1: I què hi diuen, tant el govern com els partits catalans?
2: Doncs en un comunicat, el Departament d'Economia assegura que negocien amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi els nivells d'inversió en línia amb la seva aportació del PIB i també destaquen que el Consorci d'Inversions que es va pactar amb Esquerra ajudaria a millorar els recursos que dedica l'Estat a Catalunya en infraestructures. Junts, per la seva banda, diu que aquestes xifres descriuen una asfíxia econòmica premeditada per part de l'Estat, independentment de qui estigui a la Moncloa, i asseguren que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es resigna perquè no vol incomodar Pedro Sánchez.
1: Gràcies, Laia. La Guàrdia Civil conclou que Santos Cerdán i la seva família van obtenir més de 300.000 euros de beneficis irregulars de la trama de suposades adjudicacions irregulars al Ministeri de Transports. Els investigadors afirmen que els ingressos de l'exsecretari d'Organització del PSOE van arribar al màxim quan Ábalos era ministre. També apunten que va disposar de diners en efectiu d'origen desconegut. Madrid, Àngels Lafuente.
4: En un informe de 163 pàgines, la Guàrdia Civil ha investigat els comptes i el patrimoni de Santos Cerdán i conclou que entre els anys 2015 i 2024, ell i el seu entorn familiar van ingressar 324.000 euros de l'empresa Servinavar, la constructora que els investigadors vinculen amb Cerdán i amb el seu soci i amic Anxón Alonso. Luco sosté que els ingressos de Servinavar venien principalment d'Acciona. Les dues empreses s'haurien beneficiat d'adjudicacions públiques, especialment durant l'etapa de José Luis Ábalos al capdavant del Ministeri de Transports. De fet, els investigadors consideren que Cerdán era soci ocult d'aquesta empresa a nom d'Anxón Alonso, malgrat que l'exdirigent socialista sempre se n'ha desvinculat. L'informe patrimonial de Cerdán també recull que va disposar d'ingressos en efectiu d'origen desconegut, concretament 18.200 euros entre 2014 i 2017, coincidint novament amb l'etapa d'Ábalos com a ministre. Els investigadors indiquen que entre finals del 2021 i principis del 2022, Servinavar va negociar la compra d'un pis a Madrid per a Cerdán per un import de prop d'1 milió d'euros, una operació que es va frustrar al retirar-se el venedor. També apunten que la dona de Santos Cerdán va cobrar de la trama empresarial 1.300 euros al mes per treballar d'auxiliar administrativa, una feina que no va fer mai i per la qual es va acabar embutxacant 18.730 euros.
1: Gràcies, Àngels, des de Madrid. Pel que fa al cas Leire, avui la directora de la Guàrdia Civil ha negat davant del jutge que exercís pressions per frenar investigacions que afectaven el PSOE o bé l'entorn mateix de Pedro Sánchez. Fa només uns minuts que el diario.es ha fet públics alguns àudios de la declaració.
5: Yo no he hablado con Leire de investigaciones reservadas en mi vida. No tiene nada que ver, si ustedes cogen la línea temporal no encaja ni a martillazos y los hechos son los hechos, que son los que provocan esas informaciones reservadas.
1: Avui Mercedes González ha declarat com a investigada durant gairebé dues hores davant del jutge Santiago Pedraz. Ha admès dues de les tres trobades que l'UCO li atribueix amb l'exmilitant del PSOE. I la segona, diu, la va tallar en sec perquè Díez li va demanar que intercedís per un policia imputat pel cas Koldo. González també ha assegurat que no sabia que Díez venia de part de Santos Cerdán i ha arribat a dir que se sent una víctima de l'exsecretari d'organització del PSOE. Pràcticament les 8 i 10 minuts, l'aval d'ahir a la llei d'amnistia per part de la justícia europea no ha servit per reconduir les relacions entre Junts per Catalunya i l'entorn de Pedro Sánchez i el seu govern. De fet, avui la formació independentista i l'executiu espanyol encara s'han distanciat una mica més. Joan Vilaplana, bona tarda.
6: Bona tarda, sí, i el motiu han estat unes declaracions del ministre de Transports, Òscar Puente, animant Carles Puigdemont a tornar. Avui mateix, deia, i encara que s'arrisqués a ser detingut, les ha fet a Ràdio Nacional d'Espanya.
7: Si yo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España, sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político, porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. Lo tiene a huevo. Pero yo me plantaba hoy en España y que me detenga.
6: Puigdemont no ha respost Puente. Qui ha valorat les paraules del ministre per part de Junts ha estat Jordi Turull. A través de la xarxa X, el secretari general de la formació les ha qualificat de miserables i frívoles. I abans d'aquesta polèmica, Turull ha estat entrevistat en aquesta casa, al Matí de Catalunya Ràdio, i ja deixava clar que encara que l'amnistia avanci, no es replantejaran el trencament de les relacions amb el PSOE.
8: No, perquè a veure si encara els hi hem de donar les gràcies perquè es compleixi una cosa que es va acordar. El problema amb el PSOE són totes les que es van acordar i no s'han complert. La llei d'amnistia era per votar la investidura de Pedro Sánchez. La investidura. Nosaltres vam complir.
1: I el diputat, per cert, de Junts al Parlament, Lluís Puig, que és a l'exili pel referèndum de l'1 d'octubre, creu que el Tribunal Suprem cometrà un delicte de prevaricació si no aplica l'amnistia, després de l'aval a la mesura que la justícia europea va emetre ahir. En una entrevista al programa L'Hemicicle, que podreu sentir íntegrament a 3Cat Info a partir de 9:45 de la nit, Puig ha avançat que quan pugui tornar a Catalunya ocuparà el seu escó al Parlament fins que s'acabi la legislatura.
9: Per descomptat, vull entrar i tornar a ocupar el meu escó que vaig abandonar el 27 d'octubre a la nit. Per mi és la imatge de la restitució, de tornar a entrar amb la cara ben alta al saló de plens i seure en el lloc on correspon.
1: I mentrestant, a Brussel·les, avui la Comissió Europea ha dit que respecta l'opinió favorable del TJUE sobre la llei d'amnistia. Ara fa un any l'òrgan executiu de la Unió Europea criticava justament aquesta llei. Bé, sentim què han dit avui el comissari europeu de Justícia, Michael McGrath.
10: La comissió respecta sempre plenament i s'adhereix a les sentències del Tribunal de Justícia. Prenem bona nota de totes les sentències del Tribunal de Justícia, fins i tot la resolució sobre la legislació d'amnistia a Espanya. Examinarem aquestes i les altres decisions que va prendre ahir el Tribunal de Justícia.
1: Tot això ha passat avui, que és el dia que la Comissió Europea ha reclamat a l'Estat espanyol més mesures per lluitar contra la corrupció i ha posat la banya en dos temes que esquitxen el PSOE i el govern de Pedro Sánchez. El primer, la figura del fiscal general, per demanar que es reforci la seva independència. I l'altre, la regulació dels lobbies per reclamar-ne més control amb la posada en marxa d'un registre oficial de lobistes, just quan la justícia espanyola investiga els negocis de Zapatero durant la seva etapa d'expresident. Anem cap a Brussel·les. Bruno Forte Amires, bona tarda.
11: Hola, bona tarda.
1: La Comissió Europea també critica la lentitud de la justícia espanyola a l'hora de resoldre casos de corrupció.
11: Sí, sobretot quan aquestes investigacions afecten els càrrecs de les administracions. Ho recordaràs, Agnès. Tot i el pla anticorrupció engegat l'any passat per Pedro Sánchez com a resposta a l'esclat del cas Santos Cerdán, la Comissió Europea troba que en aquests últims mesos s'han fet pocs progressos a l'hora de prevenir conflictes d'interessos entre els càrrecs públics i el sector privat. També denuncia deixadesa pel que fa al control del patrimoni dels polítics. Segons Brussel·les, a Espanya calen sancions més contundents per als càrrecs públics que menteixen o amaguen dades en la seva declaració de béns.
1: I en aquest informe que la Comissió publica cada any per analitzar l'estat del dret als països europeus, veiem, Bruno, que Brussel·les torna a demanar que els jutges espanyols participin en l'elecció del Consell General del Poder Judicial.
11: I la comissió, que té majoria de membres del Partit Popular Europeu, també censura les crítiques contra els jutges espanyols llançades per ministres del PSOE i posa pressa a Madrid perquè aprovi aviat el nou estatut del fiscal general, perquè el seu mandat sigui de 5 anys i es desvinculi així dels 4 anys que dura un govern. L'executiu espanyol ja ha fet la proposta. Brussel·les la veu amb bons ulls. El que passa, però, és que aquesta reforma encara ha d'aprovar-se al Congrés.
1: Gràcies, Bruno. No.
11: Gràcies a tu. Adéu.
1: I encara ens hem de referir a la política comunitària perquè Brussel·les ha proposat que la indústria pugui emetre més diòxid de carboni del previst a canvi de fer més inversions verdes. La Comissió Europea ha optat finalment per alleujar, per tant, la pressió a les empreses europees davant les demandes de sectors com ara la siderúrgia o el ciment. Roger Santaló, bona tarda.
12: Bona tarda. Sí, el ciment, el sistema actual obliga les plantes industrials, l'aviació i el sector marítim a comprar drets d'emissió per poder alliberar diòxid de carboni a l'atmosfera. Però amb la reforma presentada avui, la reducció de les emissions serà més gradual. És a dir, la indústria tindrà més marge per contaminar i durant més anys, a canvi que s'inverteixi més en la descarbonització de la indústria i el transport. L'eurocomissari de Clima, Bobka Hoekstra, defensa que no es comprometen els objectius climàtics.
13: La proposta d'avui estableix una trajectòria que està plenament en línia amb els objectius climàtics de la Unió Europea pel 2040. Això la fa realment ambiciosa. En segon lloc, estem adoptant un enfocament més amable amb les empreses i, si m'ho permeten, més intel·ligent. El nostre objectiu és impulsar les indústries que són el centre de l'economia europea.
12: Malgrat la proposta de reforma, alguns països, com Itàlia i Polònia, encara demanen més màniga ampla perquè necessiten ser més competitius.
1: Gràcies, Roger. Per cert, que l'aeroport de Barcelona remodelarà la Terminal 2. Es tracta, diuen, Rafael de Ribot, bona tarda.
14: Bona tarda.
1: D'una actuació que la situa en el mateix nivell d'importància que la que es va fer amb motiu dels Jocs Olímpics.
14: Sí, més no ho ha dit la directora de l'aeroport. Suposarà una inversió de més de 153 milions d'euros i les obres haurien d'estar enllestides el 2031. La màxima responsable de l'aeròdrom, Eva Valenzuela, ha explicat que s'ampliaran els controls de seguretat, es farà una nova porta d'entrada i es reobrirà el mòdul A.
15: La facturació de la T2A està tancada des de que se va obrir la terminal 1. El que farem és reobrir tota la terminal, bueno, refarem tota la facturació de la terminal T2A i la reobrirem. Això donarà resposta en quant a qualitat, però també en quant a capacitat de facturació.
14: I més coses, perquè també s'actuarà a l'exterior, hi haurà més il·luminació, reobriran els pàrquings i es reorganitzarà l'accés per fer una autèntica porta d'entrada a Barcelona, diuen, amb un gran eix vegetal continu. L'emblemàtic mural de Joan Miró també té novetats, es traslladarà a la terminal T1, però els tècnics estan estudiant la manera més segura de fer-ho i, per tant, en aquest cas, no tenim data. L'actuació no incrementa la capacitat de la T2 perquè no es modifica la xarxa de pistes ni s'afegeixen portes d'embarcament. Ara la T2 aglutina el 35% del volum total de l'aeroport de Barcelona, és a dir, 20 milions de passatgers anuals.
1: Gràcies, Rafael. Ara farem una pausa per la publicitat. A la tornada, la crònica internacional, i també voldrem saber com estan els veïns afectats per l'esvoranc que va provocar les obres de la línia 9 del metro al Putxet de Barcelona ara fa 10 dies.
0: Catalunya Vespre. Catalunya Ràdio.
16: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
17: Luz Casal, Rodrigo Cuevas, Lena Downs, Gerai Cortés, Maika Makovski, la companyia de dansa Mal Pelo i molts més. Aquest estiu, el Festival Camp de Mar porta a Tarragona grans noms de la música i les arts escèniques per tots els públics. Del 26 de juny al 14 d'agost. Més informació a tarragona.cat/cultura.
18: Aquest agost gaudeix dels millors concerts a la costa de Barcelona amb el Festival Mar d'Estiu i El Periódico. Joan Dausà, Sergio Dalma, Rosario, Niña Pastori, Zucchero, Loquillo i molts més. Mar d'Estiu a Santa Susana. Concerts, jardins, gastronomia, moda i diversió. Del 31 de juliol al 17 d'agost. Entrades a mardestiu.cat. L'estiu és tu,
0: la llum dins dels meus ulls. Catalunya Ràdio.

0: Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
1: Quan hi ha alguna delícia per picar, l'estiu és més estiu amb Delícies de Noel.
2: Com més calor fa,
3: més fresca et fem la tarda.
2: Les millors tardes d'estiu
3: són les que es passen en bona companyia.
1: La tarda de Catalunya Ràdio.
2: Tu, deixa't sorprendre.
1: De 4 a 7, amb Roger Carandell i Marta Delcor.
3: A l'estiu, les tardes són per gaudir.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
4: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
3: Doble cimera avui a Alemanya entre Emmanuel Macron i Friedrich Merz i també els respectius ministres. El plat fort ha estat al matí per parlar de defensa. Després s'han reunit per parlar també de temes econòmics. L'objectiu, aprofundir la relació entre els dos països amb la vista posada en una possible victòria de Marine Le Pen. Berlín, Jordi Regàs.
5: L'escenificació de la cimera per parlar de defensa no podia estar més preparada. Merz i Macron han arribat a la base aèria de Nürnberg en un helicòpter policial, els ministres de defensa en un avió militar. S'han fet la foto dins l'hangar al costat d'un caça francès Rafale que pot portar armament atòmic. Aquest és un dels acords importants que tots dos països avancin plegats en la dissuasió nuclear. Ho ha explicat tant Emmanuel Macron com Friedrich Merz.
6: Iniciem un nou camí en comú a la dissuasió. Formarem una nova unitat de direcció estratègica que treballarà en una doctrina comuna. Les tropes convencionals alemanyes aquest any participaran en unes maniobres nuclears de l'exèrcit francès.
7: L'objectiu, què és que és?
8: Quin és l'objectiu? Doncs millorar la seguretat del continent europeu i crear més incertesa en els nostres adversaris i que això ens permeti adaptar-nos a la dissuasió nuclear i tenir altres vies i mitjans. Primer cal crear intimitat estratègica entre nosaltres, és a dir, explicar-nos alguns dels nostres secrets.
5: La cimera ha continuat al castell d'Augustusburg en un entorn més confortable. Aquí bona part del protagonisme se l'han portat la Xina, amb qui diuen s'ha de parlar seriosament. Cal que deixi de mantenir la divisa artificialment baixa i compensar el dèficit comercial. També s'ha proposat que el gegant asiàtic transfereixi tecnologia a Europa per crear llocs de treball també a la Unió Europea.
3: I els Estats Units han complert l'amenaça d'atacar infraestructures civils a l'Iran, cosa que fa créixer el risc d'una escalada en l'abast del conflicte a l'Orient Mitjà. Segons els mitjans iranians, l'última onada de bombardejos nord-americans ha destruït 5 ponts al sud del país. Ignasi Abad.
9: Sí, també Iran denuncia atacs en un aeroport a l'est i en una estació de tren pròxima a la ciutat portuària de Bandar Hamir. El comandament central de l'exèrcit dels Estats Units ha confirmat, això sí, la destrucció d'una torre de vigilància que l'Iran utilitzava, diu aquest estament militar, per atacar els vaixells que naveguen per l'estret d'Hormuz. Malgrat això, aquesta mateixa tarda l'Iran ha atacat o ha llançat projectils de fet contra un vaixell de bandera tailandesa que intentava creuar l'estret sense el permís del país persa. Abans, les forces armades iranianes han bombardejat una central elèctrica i una dessalinitzadora a Kuwait. Les autoritats de l'Emirat han demanat a la població que redueixi el consum elèctric mentre repara aquesta infraestructura. La República Islàmica també assegura que ha llançat míssils i drons contra bases militars a Kuwait mateix i a Qatar i a Bahrain i que han destruït un radar nord-americà també a Oman. Per primer cop a més des de l'inici del conflicte, fa 4 mesos i mig, l'Iran ha atacat una base nord-americana a Síria, país aliat dels Estats Units, sense que hi hagi hagut danys materials ni personals.
3: I el Regne Unit, Andy Burnham, ja és des d'avui el nou líder del laborisme. És el pas prèvi a més per convertir-se dilluns en primer ministre del Regne Unit en substitució del també laborista Keir Starmer. Burnham promet un retorn a les essències del laborisme, diu, descentralitzant el país, reindustrialitzant-lo i construint habitatge públic. Londres, Quim Olivares, bona tarda.
10: Hola, bona tarda. A la tercera ha estat la bona. Andy Burnham ja va intentar el 2010 i el 2015 assolir el cim del lideratge del laborisme i finalment ho ha aconseguit aquest divendres. Pel futur primer ministre, el Regne Unit va triar un camí equivocat a la dècada dels 80, amb Margaret Thatcher com a primera ministra, quan el poder polític es va centralitzar i l'econòmic es va concentrar en poques mans i es van privatitzar serveis essencials. Ara Burnham promet un nou camí seguint l'essència laborista.
11: És per això que aquest canvi d'avui és el moment de canvi més significatiu a la nostra política en 40 anys. Ens portarà a un país on la vida sigui més assequible.
10: També ha promès portar esperança i descentralitzar el poder per tots els racons del país.
11: Seré un líder per al nord, el sud, l'est i l'oest. Per Escòcia, Gal·les i per a Irlanda del Nord. Recuperarem el poder de Westminster i de Whitehall i el donarem al lloc on vosaltres viviu.
10: Burnham pretén posar les persones al centre de la presa de decisions, promoure les empreses i un procés de reindustrialització, a més de construir habitatge públic. Fins ara, però, no ha donat detalls d'on traurà el finançament per tirar-ho endavant.
3: Només els veïns de dos dels vuit edificis desallotjats per l'esvoranc del Putxet podran tornar dilluns a casa seva i serà pràcticament dues setmanes després de descobrir-se el forat. Per a la majoria d'afectats, Roger Santaló, bona tarda.
12: Bona tarda.
3: El retorn podria tardar encara setmanes.
12: Sí, avui s'havia d'anunciar si els veïns evacuats pel forat provocat per les obres de l'L9 del metro podien tornar a casa seva amb seguretat, però de moment només han rebut l'autorització els residents d'11 habitatges del carrer de Sant Gervasi de Cassoles. També es reobriran 4 locals comercials. El director general d'Infraestructures de la Generalitat, Ramon Ramírez, diu que la setmana vinent podrien permetre el retorn dels veïns d'un altre bloc del mateix carrer.
13: L'edifici número 54 té tots els paràmetres en bones condicions, però per les raons que fossin, aquest edifici no es va poder instrumentar abans de la pas de l'obra. Es va fer un cop va haver-hi l'incident i hem comprovat que el moviment és correcte, però necessitem una setmana més de comprovar que aquesta estabilitat és correcta.
12: Pel que fa a la resta de veïns i comerços afectats, sobretot dels carrers Rubinstein i Teodora a la Madrid, hauran d'esperar uns dies més per garantir l'estabilitat del terreny. El govern activarà una línia d'emergència d'ajuts econòmics a comerciants perquè puguin assumir despeses ordinàries de salaris i lloguers i també un fons de compensació per als 300 veïns que han hagut de marxar.
3: En volem saber una mica més, gràcies, Roger, amb alguns dels veïns afectats. D'entrada, Pau Cabarroca, que és veí del carrer Rubinstein. Bona tarda, Pau.
14: Hola, bona tarda.
3: Sabeu quan tornareu a casa, vosaltres?
14: Doncs, mira, no hi ha una data clara. Avui hi ha hagut aquesta reunió. Edificis, els més allunyats, que sembla ser que la setmana que ve podran tornar, però el nostre no ens ha quedat clar. Ens han dit que, de moment, una data prevista podria ser el 3 d'agost, el dilluns 3 d'agost. Mm. O almenys que abans d'aquella data ho veien complicat.
3: Al marge d'aquestes reunions en què us trobeu tots els veïns, teniu algun tipus de comunicació més individualitzada?
14: No, sí que bueno, hi ha un punt allà d'atenció en el centre de Vila Florida, que és com un centre cívic que hi ha al barri, que allà sí que t'atenen més o menys durant tot el dia, si tens dubtes i tal. I llavors hi ha aquestes reunions, hi ha tres reunions setmanals amb tots els veïns, on ens van donant actualitzacions de la informació i de l'estat, una mica de tot plegat. Mm.
3: I per què, Pau, encara no podeu tornar a casa en el vostre cas?
14: Bé, es veu que el nostre edifici, pel que ens han explicat, té una peculiaritat a nivell de construcció que no els ha permès fer les comprovacions que havien de fer a nivell del terreny i dels sediments, diria, de l'edifici, i llavors necessitaven més temps per poder accedir a la profunditat necessària per poder fer aquestes comprovacions. Això és el que ens han explicat a nivell tècnic, però bé, nosaltres tampoc som entesos, però...
3: Tenim algun problema de connexió, amb la conversa amb en Pau. De fet, ara sembla que l'hem perdut i s'està intentant reprendre aquesta connexió. Mentrestant, puc saludar en Domingo Fínez. Ell és administrador de la pizzeria Verona, que és, de fet, la persona que va donar el primer avís, diríem, d'aquest esvoranc. Domingo, bona tarda.
15: Hola, bona tarda.
3: Vosaltres, tu pertanys, per tant, a la part dels comerciants afectats per desperfectes de l'esvoranc i que no podeu obrir, no, aquests dies?
15: No, nosotros seremos los últimos, tenemos pa mucho tiempo, porque estoy delante ahora mismo y están metiendo cemento. Bueno, como se diga, sí.
3: Ara sí, hi ha màquines treballant, per tant, en l'esvoranc.
15: Sí, hay un montón de trabajadores. Están metiendo cimentación para que esté todo mejor, me imagino, trabajando.
3: Així com hi ha veïns que saben que podran tornar la setmana vinent, hi ha d'altres veïns com el Pau que els han dit doncs hi ha una data aproximada que podria ser pels voltants del 3 d'agost. En el cas de teu i dels veïns més immediatament a prop del forat, teniu alguna pista de data aproximada per tornar a casa o en el teu cas reprendre l'activitat?
15: No, no, nosotros no tenemos ninguna pista, todavía no saben. Pero bueno, ya que vayan entrando vecinos, yo ya estoy, ya empiezo a ver un poco de luz, ya estoy contento.
3: Poco a poco. ¿Cuántos trabajadores tens a càrrec?
15: Somos 8, 7 y yo 8.
3: Uh-huh. ¿Y quién es el pla? ¿Cómo está gestionando la inactividad?
15: Pues hoy estoy muy, muy contento, porque habíamos puesto en ERTE, y claro, yo hablando con la Generalitat, y al final hemos conseguido que se pare el ERTE, y porque por el ERTE se cobra un 30% menos, porque ellos no tienen culpa, yo tampoco, pero ellos menos todavía, y automáticamente a partir de ya, o sea, la Generalitat, pues yo le digo, hay tantos gastos, ellos nos darán el dinero y les pagaré yo y cobrarán el 100% de la nómina.
3: ¿T'ha costat d'aconseguir-ho, això? ¿Cómo has fet? Que si us ha costat d'aconseguir-ho.
15: Hablando yo solo, hablando y diciendo, ha ido hablando todo el mundo, pero bueno, yo solo hablando y digo, no lo entiendo, ¿por qué tienen que cobrar el 70%? Digo, y aparte encima molestarlos, tener que ir al INEN a llevar hojas. Digo, esto no lo entiendo, tenía que ser todo más fácil. Ya, pero es que, y al final, bueno, parece ser que al final, digo, no, yo prefiero que me des el dinero, ellos no tienen por qué consumir paro, estar en ERTE ni nada. Digo, yo le voy dando el dinero y ya está. Y efectivamente, estoy muy contento, están respondiendo muy bien.
3: ¿Això ho has aconseguit tu a títol personal o també altres comerços afectats se'n beneficiaran?
15: Todo el mundo se va a beneficiar, pero bueno, yo cada uno no lo sé. Porque, claro, hemos estado todos ahí un poquito, todos, no sé, los demás casi no lo sé. Porque ha sido esta mañana, entre reuniones y tal, al final no sé cómo están los demás. Uh-huh. Pero bueno, yo personalmente me han respondido muy bien. Ha costado un poquito entenderlo, pero bueno, al final, correcto. Muy bien, estoy muy contento.
3: Doncs ho celebrem. Clarament és un motiu d'alegria, no?, que no els teus treballadors no hagin de patir-ne les conseqüències.
15: Que con el 70% es muy duro. Es muy duro. Un 70% de un sueldo en Barcelona es muy duro. Y no tienen culpa. Entonces, bueno, al final, pues es porque yo no lo entendía. Yo no iba a cobrar nada, porque como autónomo no cobraba nada. Pero bueno, ya lo tenía asumido. Pero ahora me han dicho que me pagarán mi nómina también, porque yo tenía nómina. O sea, que esto ya me ha salido, que bueno, esto me da, no me sobra el dinero, pero bueno, yo miro por el equipo primero. O sea que estoy muy contento.
3: Doncs ho celebrem perquè teniu aquesta compensació, sí. Com si doncs no hagués passat res o estiguéssiu treballant. Domingo, espera un moment perquè crec que hem pogut recuperar la connexió amb en Pau Cabarroca, que és veí proper del carrer Rubinstein. Pau, bona tarda de nou, sí?
16: Hola.
3: Et volia demanar, Pau, si col·lectivament amb els veïns heu parlat, heu pensat d'emprendre algun tipus d'acció conjuntament?
16: Sí, aquesta setmana hi va haver una reunió amb els veïns amb un bufet d'advocats per intentar fer una reclamació conjunta i per no fer-ho així a nivell individual, perquè creiem que serà més efectiu de cara a negociar amb la Generalitat possibles compensacions. I ara s'ha fet una llista de veïns i comerciants, etc, que poden estar interessats per això, per fer una reclamació conjunta, intentar arribar a un acord i una negociació entre tots, per als danys i per als diferents tipus de prejudicis que ha causat tot això.
3: Esclar, Pau, perquè jo no sé quina és la teva situació, si vius sol o en companyia, però en tot cas, com t'estàs gestionant aquests últims 10 dies?
16: Clar.
3: On vius?
16: Bueno, hi ha moltes casuístiques. Nosaltres, en el meu cas, som llogaters, no som propietaris del pis, i som una família de 4, o sigui, jo, la meva parella i dues nenes petites, i, home, és un trasbals, perquè vam haver de marxar de casa així de cop, no? El dimarts de la setmana passada ens van trucar que hi anéssim ràpid i tenies com 10 minuts per endur-te el que necessitessis. Sí que és veritat que ara puntualment hi pots anar i amb un bomber t'acompanya i pots treure coses si les necessites, però bé, et quedes sense casa així de cop, no? I nosaltres, mira, hem estat uns dies acollits a casa d'una amiga nostra que viu a prop i que ens anava bé logísticament i ella també, però bé, al final l'Ajuntament ens va proposar ens va dir que si necessitàvem allotjament ens ho podíem gestionar, nosaltres ho hem fet i ara ens han proporcionat un apartament que no està en el barri, està en un altre barri, però bé, està en condicions i és un apartament així tipus turístic i de moment estem allà instal·lats una mica a l'espera de les actualitzacions que ens van dient dels plaços. Però bé, un trasbals sobretot de cara a les nenes i de cara a les rutines i a la logística familiar. Sí, sí.
3: clarament, i a més que clar, hi ha tot de circumstàncies personals diferents. Doncs, Pau Cabarroca, t'agraïm moltíssim que hagis atès els micròfons de Catalunya Ràdio i de Catalunya Vespre. De la mateixa manera, Domingo Fínez, també, moltes gràcies a tu.
15: A vosotros, al contrario, por ayudarnos y darnos visibilidad. Muchas gracias.
14: Muchas gracias.
3: Passen ja 4 minuts a 8:45 de la nit en clau de mobilitat a Barcelona. També explicarem que des d'avui fins al 28 d'agost es talla la línia 1 del metro entre les estacions de Florida i Plaça de Sants per renovar la via. Queden sense servei les estacions de Torrassa, Santa Eulàlia i Mercat Nou. Les principals alternatives són la línia 5 del metro, que és la de color blau, Ferrocarrils de la Generalitat a l'estació Avinguda Carrilet o Rodalies a l'estació Rambla Just Oliveres. També hi ha un autobús que cobreix el tram a afectat. I encara una cosa més, Transports Metropolitans de Barcelona allargarà una hora el servei de metro aquest diumenge per la final del Mundial de Futbol. Demà passat, de manera excepcional, tota la xarxa de metro funcionarà una hora més, és a dir, fins a la 1 de la matinada. D'altra banda, Apple, Media Market, IKEA, Leroy Merlin, El Corte Inglés, El Campo o Carrefour són algunes de les grans superfícies que han anunciat que tancaran abans els llocs on habitualment obren el diumenge per permetre que els seus treballadors puguin veure també la final d'aquest Mundial. Continua descontrolat l'incendi d'Orés, a l'Aragó, que de moment ha cremat al voltant de 14.000 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres. Els bombers treballen ara per evitar que les flames arribin al casc urbà del municipi de l'Oest, la Montsemir.
17: És un dels 6 que s'han hagut d'evacuar, 5 a l'Aragó i una a Navarra. Segons l'evolució, en les pròximes hores es podrien desallotjar 2 poblacions més. En total hi ha un miler de persones desallotjades. L'objectiu principal dels bombers és consolidar el perímetre i assegurar la protecció de les zones poblades, tot i que ara mateix reconeixen que és complicat. Alfonso González és el director d'Extinció del Foc.
18: Que és precisament en esa zona on tenim més problemes, entonces esperemos que d'alguna manera pues nos facilite les actuacions de les quadrilles i les autobombas, pero mañana va a cambiar de nuevo, por lo que parece, a sureste, según las últimas previsiones, con lo cual pues es un riesgo para determinadas zonas que ahora las tenemos más consolidadas que se pueda extender otra vez.
17: Sobre el terreny hi treballen 450 efectius dels bombers i una vintena de mitjans aeris amb el reforç de gairebé 300 membres de l'UME, de l'Unitat d'Emergències Militar. Hi ha 6 carreres tallades i el govern d'Aragó demana als ciutadans que aquest cap de setmana no es desplacin cap a la zona. Roberto Bermúdez de Castro és el conseller d'Interior.
19: No se puede ir a las cinco villas si no es por... Es, vamos, una necesidad imperiosa. Pedimos que no haya gente que circule por las carreteras, aunque hay muchas cortadas, pues para ver el incendio o para ver qué ha sucedido.
17: També preocupa l'incendi de Guadalajara, Castella-La Manxa, que ja supera les 2.000 hectàrees cremades i que va començar la població de Mierla. De moment s'han evacuat 11 municipis, hi ha diverses vies tallades i la situació és d'alt risc perquè les flames han entrat al Parc Natural de la Sierra Norte.
3: Gràcies, Montse. Si ens referim justament als incendis forestals, hem de dir que Catalunya viu el pitjor inici d'estiu dels últims 15 anys. Els agents rurals asseguren que les 3 onades de calor que han afectat el país en les últimes setmanes han ressecat molt els boscos i això doncs, ha disparat el risc d'incendi, Oriol Pujador.
11: Sí, durant el tercer pic de la onada de calor, més de 220 municipis van estar en el nivell màxim per risc d'incendi i es van arribar a tancar els accessos a 8 espais naturals. Les condicions a dia d'avui han millorat. Aquestes condicions meteorològiques han canviat i per això, de cara a aquest cap de setmana, aquest nivell extrem afectarà només a 27 poblacions. Antoni Mur és l'inspector en cap del cos d'agents rurals en declaracions a 3CAT Info.
20: Ha sigut una entrada a l'estiu molt dura. En quant al nombre d'incendis, és el pitjor inici de campanya d'estiu que hem tingut dels últims 15 anys. Hem de veure com es comporta a partir d'ara la meteorologia, la millora de les condicions, doncs és un bon indicador. I a veure, de cara a properes setmanes, si permet tenir una perspectiva millor.
11: Per aquest cap de setmana preocupa sobretot la simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, al Camp de Tarragona, a les Terres de l'Ebre, a la Catalunya Central i també al Vallès. Hi ha 3 espais naturals que continuaran tancats, són la Ribera Salada del Solsonès, la Baronia de Rialp a la Noguera i el Montmell i Marmellà al Baix Penedès. Segons els bombers de la Generalitat, aquest estiu s'han incrementat entre

0: fet servir el nostre fill per fer-me mal.
1: Té una reacció.
2: Ens encanta sentir els teus consells.
1: I tota història té un moment culminant.
3: Nico!
1: Un moment en què les decisions d'ahir es faran més presents que mai. Com si fos ahir. Capítol especial, final de temporada. Dilluns a la nit a TV3 i a la plataforma 3Cat.
4: El Mundial arriba al final. Aquest diumenge a Catalunya Ràdio, la final del Mundial. Qui el guanyarà? Lamine o Messi? Espanya o Argentina? Aquest diumenge a partir de les 8 del vespre, l'Espanya-Argentina en un especial del Club de la Mitjanit amb la transmissió de la final.
5: El Mundial al Club de la Mitjanit.
4: Amb Ricard Torquemada, Àlex Dalmas, David Clopés, Sònia Gelmà i Roger Arbusà des de Nova York i Xavi Campos. La final del Mundial a Catalunya Ràdio.
6: Catalunya Ràdio.
7: La llum és dels meus ulls.
8: Som 3Cat.
7: L'estiu ets tu.
5: L'estiu ets tu.
7: Quan em mires i somrius.
5: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
9: 20 minuts i arribarem a les 9 en punt de la nit. Us expliquem un estudi clínic internacional que ha identificat una estratègia que podria frenar la progressió de l'Alzheimer en les fases inicials. Els resultats obren la porta a tractaments capaços de modificar el curs de la malaltia. Cèlia Forment, bona tarda.
10: Bona tarda.
9: Què han pogut demostrar els investigadors?
10: La investigació l'ha impulsat la multinacional Biogen amb la participació d'AC Alzheimer Center Barcelona i es tracta d'una teràpia experimental que s'administra cada 6 mesos amb una punció lumbar. Aquesta actua reduint la producció de la proteïna tau, que és una proteïna natural del cervell que ajuda les neurones a funcionar correctament, però que quan s'altera pot contribuir al desenvolupament de l'Alzheimer. A més, es podria combinar amb els dos fàrmacs que ja existeixen i alenteixen un 30% la malaltia, com ha explicat a Catalunya Ràdio Xavier Morató, que és director adjunt de l'ACE.
11: L'interessant d'aquesta nova via terapèutica és que es podrien combinar els dos tractaments. Cadascun aniria dirigit, no?, a aquesta diana, el lecanemab i donanemab a l'amiloide i el diranersen a reduir l'acumulació de tau dins de les neurones.
10: Aquests dos altres fàrmacs fa un any i mig que ja estan aprovats a Europa, però de moment no han rebut l'autorització perquè es puguin administrar a casa nostra. El govern espanyol i les comunitats ho van denegar precisament ahir en considerar que el benefici clínic és massa limitat pel cost dels fàrmacs.
9: Els pares del nadó de 6 setmanes que va patir maltractaments no van reaccionar quan l'Hospital de Sant Pau de Barcelona va activar el protocol per les lesions que presentava. Ho ha assegurat davant del jutge la doctora que va atendre la criatura. Avui també, Maria Costa, bona tarda.
12: Bona tarda.
9: Han declarat les tres professionals més, eh?
12: Sí, la doctora de Sant Pau va atendre la criatura el 16 de març, segons ha explicat el magistrat, quan va comunicar als pares que s'activava el protocol per maltractament. Tots dos van reaccionar, diu, de manera freda i passiva, i també diu que es van mostrar distants amb el nadó quan els professionals l'exploraven. A partir d'aquí, recordem que es va traslladar el nadó a l'Hospital Vall d'Hebron, centre de referència en aquests casos a Barcelona. Segons fonts jurídiques, els professionals que han declarat avui han explicat que, a banda de la lesió del fèmur, li van veure alguna lesió a l'anus i signes d'agressió sexual. No va ser fins l'endemà, el 17 de març, quan ja estava ingressat a l'UCI del Vall d'Hebron, que es van poder concretar la gravetat de les lesions perquè la fractura del fèmur dificultava l'exploració a fons del menor. Els metges asseguren que les lesions anals del nadó no eren fruit d'una sola acció. Avui també han declarat com a testimonis pediatres de Sant Pau que han explicat que una setmana abans, el 10 de març, la criatura no presentava aquestes lesions quan la van explorar. Tot fa pensar, per tant, que les lesions més greus van tenir lloc entre el divendres 13 i el dilluns 16 de març, quan el nadó tenia unes 6 setmanes de vida.
9: I els Mossos d'Esquadra han detingut 3 joves d'entre 18 i 22 anys per agredir indiscriminadament i en grup altres joves a Barcelona el 5 de juliol a la matinada. El grup, a més, va enregistrar les agressions i les imatges es van fer virals a la xarxes. A través de les imatges es van, Maria, identificar víctimes i també testimonis.
12: I així es va identificar també els presumptes autors. Estan acusats de diversos delictes contra la integritat moral de les víctimes i també de les lesions lleus. Hi ha un quart implicat que es va presentar davant de la policia per declarar voluntàriament i un cinquè pendent de localitzar, però amb un ordre de detenció. La investigació policial ha permès comprovar 6 agressions, però els agents asseguren que hi ha més víctimes que no han presentat denúncia, per això fan una crida perquè ho facin.

0: Investigadors de la Universitat Rovira i Virgili han descobert dos esquelets sencers de rinoceront de fa 200.000 anys. I la troballa s'ha fet a la cova de les Teixoneres de Moià, al Moianès. Són els únics que s'han trobat fins ara en tota la península Ibèrica i, de fet, dels pocs que s'han trobat arreu del món. D'aquí la troballa. A Tarragona, Jordi Barranca, bona tarda.
1: Hola, Agnès, molt bona tarda.
0: Aviam, anem a pam, situem-nos. Com s'ha produït aquesta descoberta? I, sobretot, Jordi, de quina espècie de rinoceron estem parlant?
1: Doncs mira, són dos exemplars adults de rinoceron safari i amb un bon estat de conservació, un dels punts que, de fet, ha sorprès més els investigadors. Com deies, són els únics trobats fins ara a tota la península i dels pocs arreu del planeta. De fet, només se n'han trobat un a Itàlia i un altre a Alemanya. Qui ens dona més detalls sobre com s'ha fet aquesta troballa és l'investigador principal del jaciment, Jordi Rosell.
2: Allí hi havia un llac i, de sobte, apareixen dins d'aquest llac que estàvem excavant una acumulació d'ossos molt grans, entre els quals destaquen sobretot una sèrie de dos rinocerons, un adult i un subadult gairebé adult, sencers, que no tenen precedents pràcticament enlloc del món.
1: Una descoberta que s'ha fet 24 anys després d'haver començat aquestes excavacions.
0: Déu-n'hi-do. Per tant, estem parlant d'una troballa que és única, però encara queden incògnites, imagino, no? Moltes preguntes per respondre.
1: Sí, per exemple, els investigadors no saben per què aquests animals van accedir a la cova i, sobretot, quina va ser la causa de la seva mort. El que sí que tenen clar és que van entrar a l'espai molt abans de començar la descomposició.
2: No sabem què ha passat amb aquests rinocerons, no sabem com han arribat, sabem que han arribat amb carn, val? Que van morir dins de la cova, probablement. Estan els esquelets una mica moguts, no sabem si pels efectes de l'aigua, perquè estan a dins d'un petit llac, o per la pròpia descomposició dels cadàvers.
1: No tots són incògnites i preguntes, també tenen indicis pel que saben. El comportament d'aquests animals no està relacionat amb les visites a les coves i sospiten que hi ha d'haver algun motiu de més pes perquè els animals s'acumulessin a l'interior d'aquests espais.
0: Perquè hi han trobat alguna cosa més, altres objectes destacables?
1: Doncs mira, concretament, una punta de llança feta amb os també de fa 200.000 anys, una troballa sense precedents al voltant d'uns rinocerons, afirmaven els investigadors. Per cert, que tot aquest material fins ara s'estava guardant aquí a la ciutat de Tarragona i a partir d'ara, però no serà així, perquè l'Ajuntament de Moià, capital del Moianès, ha cedit un espai per emmagatzemar.
0: Aquesta troballa, aquests dos esquelets sencers de rinoceron de fa 200.000 anys. Déu-n'hi-do. Jordi Barranca, gràcies. Bona tarda.
1: Adéu, bona tarda.

0: Fa ben poca estona ha començat a Peralada, a l'Alt Empordà, un dels festivals clàssics de cada estiu, que a més aquest any celebra ja 40 anys. L'òpera i la dansa en tornen a ser protagonistes fins al 9 d'agost, sense oblidar diversos muntatges de creació contemporània. Estem parlant del Festival de Peralada. Peralada, Fèlix Martín.
1: Sí, en marxa l'Església del Carme, al recinte de Peralada, un concert de lírica amb el qual ha arrencat aquesta edició d'aniversari. Un concert amb la soprano Hermonella Jou i el tenor Benjamin Bernaima, acompanyats al piano per Marcos Madrigal. Interpreten una selecció d'àries d'òpera italianes i franceses del segle XIX, amb peces de Chilea, Puccini i Verdi d'una banda i de Gounod i Massenet de l'altra. En els pròxims dies també hi haurà al festival tres propostes de dansa, l'estrena de muntatges com Diario di una madre, un cicle de cançons d'Alberto García de Mestres amb textos de Cristina Pavarotti, o també l'estrena de l'òpera Estètica i massacre de Carles Prat. A més, Sílvia Pérez Cruz farà al festival dos concerts. Serà els dies 29 i 30 d'aquest mes. I el trio Fortuny celebrarà el 5 d'agost el seu desè aniversari amb la participació de Judith Nederman.

0: Són els escocesos Belle and Sebastian que actuaran aquesta nit al Poble Espanyol dins del Festival Barts i arriben amb la gira de celebració del 30è aniversari del grup. Barcelona, Marc Ruiz.
1: Durant aquesta gira alternen la interpretació íntegra dels dos primers discos. D'una banda, el més desconegut, i del qual es van fer molt poques còpies perquè era un treball de final de curs, Tiger Milk. De fet, aquell àlbum és el que va provocar que toquessin junts per primer cop. I de l'altra, el segon disc, més conegut, If You're Feeling Sinister. Un disc que pot recordar Nick Drake, The Smiths o Stereolab. Els Belle and Sebastian d'aquella època tenien una marcada estètica basada en la Nouvelle Vague i les lletres contrastaven amb les melodies lluminoses de les cançons. Parlaven de frustracions, fruit d'un univers literari influït per Salinger. Òbviament, el seu estil ha millorat molt en 3 dècades, encara que les seves cançons continuen estant plenes de llum. I durant la gira no obliden alguns dels seus clàssics com The Boy with the Arab Strap, Step into My Office o I'm a Cuckoo.
0: Doncs tot i que encara falten força setmanes per al Festival de Sant Sebastià, avui ja hem sabut que 2 produccions catalanes estaran en competició oficial i que hi ha 10 títols més en presència catalana destacada que es podran veure en aquest festival. És un certamen que començarà el 18 de setembre, però van d'hora. Xavier Palau, bona tarda.
2: Què tal, Agnès? Bona tarda. I una d'aquestes produccions catalanes que opten a la Conxa d'Or és Sants, dirigida per Miquel Gurrea, i que està rodada en català. Igual que en el seu anterior film, Suro, la protagonista és Victoria Luengo. I l'altre és Cinco Minutos Más, del cineasta de Viladecans, Javier Ruiz Caldera, que firma una comèdia sobre un matrimoni en crisi que entra en un bucle temporal amb un repartiment encapçalat per Javier Cámara, a més de Berto Romero i Belén Cuesta. D'altra banda, l'actor Eduard Fernández protagonitza El mal padre, que també competirà en secció oficial. I la cineasta Elena Martín presentarà fora de competició, això sí, la sèrie policíaca El Castillo, creada per Isabel Peña, la mà dreta de Rodrigo Sorogoyen. Dins l'apartat de projeccions especials s'ha anunciat l'estrena de la pel·lícula catalana Ruega por nosotras, de Daniel Monzón, i la sèrie documental, produïda per Juan Antonio Bayona, Más allá de la sociedad. És una continuació de la seva pel·lícula La societat de la neu. A més, Oriol Pla i Marina Salas protagonitzen Esta soledad, de Javier Giner, el primer llargmetratge del creador de la sèrie Yo Adicto, que participarà a la secció New Directors, i la secció Zabaltegui acollirà un documental sobre flamenc d'Isaac i la Cuesta, Jaleos, la pel·lícula de Meritxell Colell, Lejos de los árboles, i la producció del català Albert Serra, Le Rocher Rouge, del francès Bruno Dumont.
0: Molt bé, doncs ben farcit de produccions tocades d'alguna manera pel segell català. Gràcies, Xavier.
2: A tu. L'estiu és tu. Catalunya Ràdio. La llum és dels meus ulls.
3: Som 3CAT. L'estiu ets tu. L'estiu ets tu. Quan em mires i somrius. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
4: Hola a tothom, sóc Carles Porta.
5: Aquest estiu, Crims. A Catalunya Ràdio. Posem llum a la foscor.
6: Per què es mata? Perquè existeix la maldat.
7: Perquè existeix l'egoisme.
5: La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
8: Perquè no controlem a vegades les emocions.
5: De dilluns a divendres, a les 9 del vespre, Crims. A Catalunya Ràdio. Amb Carles Porta.
4: Comencem.
5: Catalunya Ràdio et proposa un pla diferent cada mitjanit. Avui dijous...
9: Viatgem a l'altre barri, amb Blai Mercè.
10: Un món on tothom està de vacances. En creure un món. I sempre hi sonen les teves cançons preferides.
9: Cada setmana, Blai Mercè rep des de l'altre barri un personatge de l'escena musical i cultural catalana.
5: L'altre barri, amb Blai Mercè.
9: Aquest estiu, escolta'l cada dijous a la mitjanit. I també a l'app i al web de Catalunya Ràdio.
3: L'estiu és tu.
4: Catalunya Ràdio.
3: La llum és dels meus ulls.
5: Som 3CAT.
3: L'estiu ets tu.
9: L'estiu ets tu.
3: Quan em mires i somrius.
9: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.
0: 7 minutets i arribarem a les 9 de la nit. És l'hora de la crònica esportiva. David Ubach, com estàs?
7: Què tal? Bona nit.
0: Bona tarda. A veure, començarem, doncs, molt probablement, espera, perquè ara no tinc el document aquí davant, però d'aquesta nova negativa de l'Atlètic de Madrid al Barça per Julián Álvarez.
7: Sí, ahir la vam tenir en boca del president matalassé Enrique Cerezo. Avui ha estat el director general de l'Atlètic de Madrid, Miguel Ángel Gil, qui ha reiterat verbalment, novament, doncs, la posició del seu club respecte d'aquest interès del Barça o de qualsevol altre club per fitxar el davanter argentí.
11: Yo no tengo ninguna duda que el Atlético es el lugar en el mundo para Julián y que Julián es el delantero centro perfecto para el Atlético de Madrid. Recientemente escuché unas declaraciones del presidente donde decía que la oferta que había hecho al Atlético de Madrid no era infinita y la única respuesta posible es que nuestra respuesta sí que es infinita. No queremos transferirlo, no aceptamos la oferta de 100 millones de euros ni aceptaremos una de 150 ni una de 200.
7: Del Barça també un altre nom propi, però aquest relacionat amb la infermeria. Avui hi ha hagut reunió per determinar si Frenkie de Jong ha de seguir un pla conservador per recuperar-se de la seva lesió al genoll dret, o bé si en canvi ha de passar per quiròfan, que és l'opció que per part del Barça cobra més força, però qui acaba tenint l'última paraula en aquests casos és el jugador del Barça, però és partidari que de Jong passi pel quiròfan i això suposaria un període de baixa doncs més llarg que no pas si segueix un tractament conservador.
0: Mentrestant, l'Espanyol continua la seva estada a Navata, a l'Alt Empordà, i demà jugarà el primer amistós ja.
7: Sí, serà la primera oportunitat de veure les cares noves. El rival serà l'Olot i ja jugarà al municipal de la capital garrotxina. Un dels que ja irà a l'Espanyol des de fa algunes temporades és el davanter Roberto Fernández, que ha explicat com duen aquesta pretemporada en el tram inicial.
12: Las pretemporadas son bastante duras, pero la verdad que lo estamos llevando más o menos bien todo el grupo. Intentando recuperar de la mejor manera posible, mediante los fisios, el hielo. Y bueno, intentamos llegar lo mejor posible para seguir avanzando con el ritmo del equipo.
0: I a la segona divisió, el Girona ha fet oficial la renovació de David López per una temporada més.
7: El defensa barceloní havia acabat ja el seu contracte el passat 30 de juny, ara té 36 anys i va arribar a Montilivi l'estiu del 2022, procedent de l'Espanyol.
13: Per mi, vestir un altre any la samarreta del Girona era molt important, ja no sol per un tema emocional de club, que em sentia en deute, el descens va ser molt dur per tots, i bé, em sentia en deute de tornar a ajudar en tot el que pogués a l'equip.
7: El Sabadell també a segona ha anunciat el traspàs, en el seu cas, de Tito a l'Europa de la primera federació.
0: I a la primera divisió femenina, el Badalona Women, que ha anunciat fitxatge.
7: El Dizarne Sarasola és una defensa basca que prové del Nantes de la Lliga Francesa i que tot just fa ben poc que s'acaba de recuperar d'una lesió greu al lligament creuat anterior del seu genoll. Té 24 anys i, per tant, suma un nou reforç a l'equip badaloní.
14: Bueno, creo que es un proyecto que me gusta mucho. Creo que es un proyecto muy ambicioso y, pues, como jugadora estoy muy contenta de estar aquí.
7: I, d'altra banda, el Barça, també a la Lliga Femenina, ha anunciat la cessió de la seva defensa, Adriana Ranera, al Deportivo, tot plegat el dia en què l'Espanyol ha començat ja a treballar. Ha arrencat l'Espanyol femení la pretemporada amb un primer entrenament.
0: Aquest cap de setmana, però, és el cap de setmana de la final del Mundial de Futbol i aquesta nit ja hi ha les rodes de premsa prèvies al partit de diumenge.
7: Sí, a quarts de 12 està prevista la compareixença del seleccionador espanyol Luis de la Fuente i també del capità d'Espanya, Rodri. Per part de l'Argentina compareixeran una estona més tard Lionel Scaloni i un jugador per determinar del combinat albiceleste. A la selecció espanyola, a l'última hora passa pel fet que Lamine Yamal, tot i les molèsties que té, doncs s'ha entrenat amb normalitat amb la resta del grup i en principi no ha de tenir cap problema per poder disputar aquesta final. I un altre dels catalans de la selecció espanyola, també del Barça, que és Eric Garcia, ha parlat avui als micròfons del Tot Costa de Catalunya Ràdio.
15: Crec que tot el món hagués somiat, no?, aquesta finalíssima que no es va donar, que ara es dona aquí el Mundial. I, òbviament, contra Messi, que crec que és l'ídol de la gran majoria dels que estem aquí, sobretot, no?, per gent de nosaltres que som del Barça, que l'hem vist des de petits, doncs és molt especial.
7: La final, recordem-ho, jugarà diumenge a les 9 de la nit a Nova Jersey. Demà ja tindrem el partit que no vol jugar ningú, la final de consolació pel tercer i quart lloc. Se la disputaran a França i Anglaterra, serà a les 11 de la nit a Miami, en aquest cas.
0: Molt bé. I finalitzada ja la 13a etapa del Tour de França.
7: Avui per la zona dels Vosges, per tant, amb un final en pujada, una última ascensió a 30 quilòmetres de l'arribada, que ha acabat deparant la victòria del suís de l'equip Jacob Mauro Schmidt, que ha estat el millor de la nombrosíssima escapada del dia, que arriba arribat a tenir més d'una cinquantena d'unitats. Sentim les valoracions de Schmidt avui eufòric.
16: Ara mateix no m'ho puc creure. Ha estat un dia increïblement dur des del principi. Amb tot l'equip volíem ser-hi per guanyar en una escapada. Ja ho havíem provat moltes vegades aquests darrers dos dies i fins ara no havia anat realment com estava previst. Però avui m'he sentit molt bé des del principi, tot i anar rapidíssim des del primer minut. Els nois també han treballat bé des del darrere per remuntar, de manera que jo només he hagut de seguir-los. Tot ha anat gairebé perfecte.
7: Entre els escapats també hi havia un nom important, Tom Pidcock, que com han arribat amb molt marge respecte del gran grup, doncs s'ha situat quart a la general, que lidera Tadej Pogačar.
0: Molt bé, doncs gràcies, David Ubach, que vagi bé.
7: Igualment, bon cap de setmana.
0: Doncs sempre és important la previsió meteorològica, però justament a les portes del cap de setmana encara més. Néstor Gómez, bona tarda. Quin temps ens espera?
17: Avui hem tornat a tenir un dia molt càlid arreu del país. Les màximes s'han enfilat i moltíssim, pràcticament a tocar dels 40 graus. És el cas de Vinebre, en 39,7 graus. Unes temperatures disparades no només al sud del país, sinó també a punts de la Catalunya central, al Bages, destacant Sant Salvador de Guardiola, amb 39,5 graus, Olot, 38 graus de temperatura màxima. Si volíem una comarca o si volem una comarca que serveixi com a refugi climàtic, tenim la Vall d'Aran, on avui Viella no ha arribat als 30 graus. Tot això avui en un dia assolellat i aquest sol que hem tingut avui també ens acompanyarà durant el cap de setmana. És probable que demà al matí apareguin núvols baixos a l'àrea del Camp de Tarragona i de les Terres de l'Ebre. Un núvols baixos que el que provocarà és que aquesta propera nit i matinada sigui de mal dormir per xafogó intensa la que es presentarà en aquestes contrades. També s'espera calor nocturna a punts de la Costa Brava. Tot això tant dissabte com diumenge, perquè diumenge al matí també es trobaran aquests núvols, especialment al sud del país. Tot això amb un cap de setmana assolellat, amb pols al suspensió de cara a diumenge, i només dissabte a la tarda i diumenge a la tarda podria presentar-se de manera puntual algun feble ruixat a l'àrea del Pirineu.
0: Bona nit, són les 9. Els 300 veïns de Barcelona desallotjats per l'esvoranc de l'L9 del metro no podran tornar aquest divendres a casa com estava previst. Només s'ha autoritzat el retorn dilluns dels veïns de dos dels 8 edificis afectats del carrer de Sant Gervasi de Cassoles, Maria Costa.
18: Pel que fa a la resta d'afectats, sobretot dels carrers Rubinstein i Teodora, la Madrid hauran d'esperar uns dies més per garantir l'estabilitat del terreny. Un dels veïns evacuats, Pau Cabarroc, ha explicat aquí al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio que hauran d'esperar com a mínim fins al 3 d'agost.
19: No ens ha quedat clar, ens han dit que de moment una data prevista podria ser el 3 d'agost, el dilluns 3 d'agost, o almenys que abans d'aquella data ho veien complicat.
18: El govern activarà una línia d'emergència d'ajuts perquè els comerços puguin assumir despeses ordinàries i un fons de compensació pels veïns afectats.
0: I els Estats Units ja han desactivat l'avís per tsunami a les costes del Pacífic pel terratrèmol registrat a Mèxic de magnitud 7,4. El govern mexicà ha confirmat que el sisme no ha deixat víctimes.
18: L'epicentre s'ha registrat a 135 quilòmetres de Ciudad Hidalgo, a l'estat de Chiapas, en una profunditat de 10 quilòmetres. El seu governador, Eduardo Ramírez, ha assegurat que no hi ha afectacions greus, però ha demanat a la població que es quedi a casa.
20: No tenemos ningún deceso. Algunos temas que en unidad administrativa de Tapachula, otro tema en Suchiate sobre infraestructura, pero nada de qué lamentar. Entonces les pido de favor que quienes puedan permanezcan en su casa y con su familia. Estaré atento y mantengamos la calma.
18: Després del terratrèmol principal s'han registrat almenys 4 rèpliques que no s'han percebut en diversos països de la regió, com ara Guatemala i El Salvador.
0: I el diputat de Junts al Parlament, Lluís Puig, a l'exili pel referèndum de l'1 d'octubre, creu que el Tribunal Suprem cometrà un delicte de prevaricació si no aplica l'amnistia després de l'aval a la mesura que la justícia europea va emetre ahir. En una entrevista al programa L'Hemicicle d'aquesta emissora, Puig ha avançat que quan pugui tornar a Catalunya ocuparà el seu escó al Parlament fins que s'acabi la legislatura.
21: Per descomptat, vull entrar i tornar a ocupar el meu escó que vaig abandonar el 27 d'octubre a la nit. Per mi és la imatge de la restitució, de tornar a entrar amb la cara ben alta al saló de plens i seure en el lloc que correspon.
0: Després de la resolució d'ahir del Tribunal Europeu, Lluís Puig creu que el seu retorn a Catalunya està una mica més a prop i demana als tribunals espanyols que apliquin l'amnistia sense més excuses ni dilacions.
18: I el Banc Santander i els sindicats han acordat un pla de prejubilacions a partir dels 55 anys que permetrà cobrar el 95% de la pensió. L'acord estarà vigent fins a finals del 2028. Dels 34.000 empleats del Banc d'Espanya, que són els únics que es poden beneficiar de les prejubilacions, uns 5.000 compleixen les condicions acordades. L'entitat assegura que no té un objectiu prefixat de sortides. L'últim expedient de regulació d'ocupació presentat pel Santander l'any 2020 va rebre més sol·licituds per formar-ne part de les pactades inicialment i va suposar l'acomiadament de més de 3.500 treballadors.
0: I 8 persones han mort i una vintena han resultat ferides en un bombardeig israelià en un camp de refugiats al centre de Gaza. Les víctimes assistien justament al funeral d'un palestí assassinat hores abans a mans de l'exèrcit. Aquest exèrcit, per la seva banda, està assegurant que l'objectiu era una cèl·lula de la jihad islàmica, considerat un grup terrorista per Israel i els Estats Units. Tot i això, han reconegut que hi ha hagut víctimes civils i afirmen que estan revisant l'atac. Al llarg d'aquest divendres, 13 gazians han perdut la vida en bombardejos israelians en diferents punts de l'enclavament. Tel Aviv ha intensificat els atacs de la franja en les últimes setmanes, malgrat l'acord d'alto el foc vigent des de l'octubre del 2025. Des d'aleshores, el Ministeri de Sanitat de Gaza, controlat per Hamas, calcula que han mort més de 1.100 persones. 4 soldats israelians han estat assassinats durant aquest mateix període. I ara els esports, David Ubach.
7: Doncs destaquem la nova negativa de l'Atlètic de Madrid al Barça per seu interès per Julián Álvarez. Avui ha estat en boca de Miguel Ángel Gil, que és el director general del club matalasser, que ara es posa Joan Laporta davant l'oferta amb data de caducitat que ha recalcat Laporta en les últimes setmanes. Gil Marín doncs, li ha respost que el que és infinit és el no del club matalasser al fitxatge de Julián Álvarez pel Barça. D'altra banda, al Mundial, la final de diumenge, Espanya-Argentina ja escalfa motors. L'última hora passa pel fet que Lamine Yamal s'ha exercitat amb normalitat amb la resta de companys i no ha de tenir problemes per disputar aquesta final. I també en futbol, al Girona hi ha hagut renovació per una temporada del defensa David López.
0: Gràcies, David, i gràcies també a tots vosaltres. Que vagi bé. Bona nit.
9: Catalunya Vespre, amb Agnès Marquès.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
0: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
2: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
3: Aquest agost gaudeix dels millors concerts a la costa de Barcelona amb el Festival Mar d'Estiu i El Periódico. Joan Dausà, Sergio Dalma, Rosario, Niña Pastori, Zucchero, Loquillo i molts més. Mar d'Estiu a Santa Susana. Concerts, jardins, gastronomia, moda i diversió. Del 31 de juliol al 17 d'agost. Entrades a mardestiu.cat.
4: Vine al Graditeo Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al Circuit de Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana amb l'experiència Cupra en exclusiva. Condueix un Cupra, sent l'adrenalina als seus simuladors i gaudeix de música en directe. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graditeofestival.com. Organitzen Esport i El Periòdico amb el patrocini de Cupra.
1: El matí de Catalunya Ràdio amb Frederic Vincent.
5: A l'estiu prenem el botó de pausa. Tenim més temps lliure i també més temps per informar-nos i analitzar què passa al nostre voltant. Més temps per aprendre coses i per descobrir noves maneres d'entendre el món. A l'estiu canviem el nostre punt de vista, però no del tot, perquè a Catalunya Ràdio continuem amb les mateixes ganes d'explicar-t'ho tot.
1: De 7 a 12, el matí de Catalunya Ràdio, amb Frederic Vincent.
5: Passi el que passi, nosaltres hi som per explicar-t'ho.
1: Dissabtes i diumenges de 9 a 11 del matí, a Catalunya Ràdio, t'acostem l'actualitat des d'una nova perspectiva.
6: El Tot es pot parlar és un programa nou que posa el focus en les notícies que ens afecten i que impacten directament en la nostra vida quotidiana.
7: El Tot es pot parlar, escoltem directament les persones i aprofundim en les qüestions d'àmbit polític, econòmic, social i cultural que generen més debat.
8: Amb Domènec Sobirà, Núria Pujades i la col·laboració dels serveis informatius i de programes de Catalunya Ràdio.
1: Fins al 2 d'agost, els matins del cap de setmana,
8: Tot es pot parlar.
1: Tot es pot parlar a Catalunya Ràdio.
9: L'estiu és tu.
0: Catalunya Ràdio.
9: La llum dins dels meus ulls.
1: Som 3CAT.
9: L'estiu és tu.
0: L'estiu ets tu.
9: Quan em mires i somrius.
0: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
10: Tot el que sentireu en aquest programa ha passat. Els fets i els llocs són reals. Alguns diàlegs estan dramatitzats, però el seu contingut consta en documents o surt de testimonis que eren al lloc dels fets. En algunes descripcions, aquest programa podria ferir sensibilitats. Relatem crims reals. La realitat i la mort no entenen de sensibilitats.
11: En el capítol anterior...
12: El 18 de desembre del 2018, la Guàrdia Civil deté a Castelló Manuel Macarro Tierbach com a presumpte autor de la mort de Carmen Fraile, assassinada d'un tret al cap i enterrada en una parcel·la de Sant Salvador de Guardiola. L'esquelet de la Carmen va ser trobat el 1999 i es va descobrir que, quan va morir, estava embarassada de 5 mesos. La germana de la Carmen i testimonis de Sant Salvador de Guardiola han afirmat que, quan ella va desaparèixer, estava amb el sospitós. La Guàrdia Civil busca una prova física que vinculi la difunta i el detingut. La clau pot estar en l'ADN del fetus. Ja se sap qui era la mare, però ara cal saber qui és el pare.
13: Hola a tothom, sóc Carles Porta. Gràcies per escoltar-nos. Avui acabarem el relat del crim de Sant Salvador de Guardiola. Coneixerem la versió del Manuel, l'únic sospitós de l'assassinat de la Carmen Fraile. Està detingut i no ha posat cap inconvenient perquè contrastin el seu ADN amb el del fetus que portava la dona assassinada. La Guàrdia Civil diu que és fred i calculador. Ara té 73 anys. La seva advocada diu que és un vellet dèbil. Veurem com acaba tot plegat. Intentarem posar llum a la foscor. Comencem.
14: If you are the dealer, I'm out of the game. If you are the healer, means I'm broken and lame. If thine is the glory, then mine must be the shame. You want it darker. We kill the flame.
12: Crims.
15: Per què matem?
14: Millified, crucified in the human frame. A million candles burning for the help that never came. You want it darker. I'm ready, my lord.
12: El relat dels moments foscos de la nostra societat. Crims, amb Carles Porta.
13: En el capítol anterior ens havíem quedat al jutjat número 4 de Manresa, que és el que porta la causa de les restes òssies trobades a Sant Salvador de Guardiola el 1999. Unes restes que no es van poder identificar fins 18 anys més tard, el 2017. La víctima, ja ho sabeu, és la Carmen Fraile. Si us recordeu, el Manuel Macarro l'havien detingut el 18 de desembre del 2018 a Castelló, on vivia, i d'allà l'havien traslladat a Manresa per declarar davant del jutge. Allà l'espera la que serà la seva advocada, que li ha tocat d'ofici, la Maribel Jòdar. El detingut té 73 anys i la Maribel el veu emmanillat, arrossegant les cames, i li sembla una persona dèbil. I parla un instant abans d'entrar al despatx del jutge.
16: Jo el primer que li vaig dir és Manuel, soy su abogada de oficio, sobre todo no declare, porque a mí no me da tiempo de leerme todo el expediente y poderle ayudar en la declaración a enfocarla de una manera o de otra. Entonces no declare y más adelante veremos qué es, cómo lo hacemos.
13: El Manuel no hi està d'acord.
16: Aquest senyor es va posar les mans al cap i em va dir no, i tant que declararé. Sí que declararé. I jo insistia que no perquè, clar, els advocats intentem que si no tens l'expedient doncs, molt estudiat i molt après, doncs, la persona aquesta que no declari perquè pot incórrer doncs, amb... Bueno, doncs amb, que parli de coses que no ha de parlar o amb alguna incongruència. I jo li vaig dir que no declarés, però ell em va insistir tota l'estona que sí que declararia.
13: L'interrogatori del jutge és llarg. N'hem dramatitzat alguns fragments.
17: En 1981, ¿usted era dueño de la empresa de traducción Stradecom?
18: Sí, es cierto.
17: ¿Por su trabajo conocía a una persona llamada Antonio Ampuero?
18: No recuerdo a este señor. Tenía muchos clientes. Es posible.
17: ¿Antonio tenía una novia llamada Josefa?
18: No lo recuerdo.
17: ¿Usted pidió a Antonio y Josefa que le presentaran a alguna mujer para salir? ¿Le presentaron a alguien que no le gustó y al final le presentaron a una hermana de Josefa llamada Carmen?
18: No recuerdo estas cosas. Recuerdo que alguien me presentó a una chica que se llamaba Carmen y que ese mismo día pasé la noche con ella, con la hermana y con otro chico. Mantuve relaciones sexuales con ella.
17: ¿Usted estaba casado desde 1971 y en aquel entonces vivía con su mujer y sus tres hijos en la localidad madrileña de Móstoles?
18: No estábamos casados, pero vivíamos juntos y teníamos tres hijos.
17: ¿Siguió saliendo con Carmen y, de hecho, ella quedó embarazada como consecuencia de las relaciones que habían mantenido?
18: No tengo ni idea. Yo vivía con mi mujer y mis hijos y esporádicamente nos seguíamos viendo. No sabía que había quedado embarazada. Ella me dijo que venía de una relación deprimente, que estaba desengañada y quería salir de aquel atolladero. Coincidió que había un congreso de 7 días en Barcelona y le sugerí a Carmen que si me quería acompañar, que me habían contratado como traductor.
13: Anem a pams. El Manuel ha canviat la seva versió. Si us recordeu, quan va declarar en l'expedient de defunció de la Carmen un any abans de la seva detenció, va dir que no la coneixia de res. Ara, en canvi, davant del jutge, admet que sí, que li van presentar i que la mateixa nit van tenir relacions sexuals. I recordeu també que la Josefa que esmenta el jutge és la germana de la Carmen Fraile. Fem memòria.
19: La Josefa va posar una denúncia de desaparició de la seva germana el 2017 i diu que la policia va veure que feia 36 anys que la Carmen no s'havia renovat el DNI. Els agents li van demanar a la Josefa que donés una mostra d'ADN. La van comparar amb la base de dades policials i van detectar una coincidència. El perfil genètic de la Josefa concordava amb el de l'esquelet trobat a Sant Salvador de Guardiola el 1999. Segons l'estudi antropològic forense, havia mort d'un tret al cap. Així es va poder identificar la víctima, Carmen Fraile.
13: Continuem. El Manuel segueix declarant davant del jutge i la seva advocada escolta atentament tot el que explica.
16: El Manuel va comentar i va dir-ho davant del jutge que era una persona doncs, que quan era jove que li agradaven molt les dones, que era una persona doncs, que estava casat amb tres fills, però que tenia relacions extramatrimonials contínuament i que fins i tot la dona doncs, n'era coneixedora i que la dona doncs, havia com acceptat fins i tot que ell tingués relacions fora del matrimoni. I que llavors ells, doncs, de tant en tant, buscava doncs, alguna noia amb qui tenir relacions. I amb aquestes que va conèixer Carmen Fraile, doncs aquella nit bueno, van tenir relacions o va passar el que va passar. I es van trobar alguna altra vegada esporàdicament. Aquestes trobades van ser a Madrid, perquè ells vivien a Madrid en aquells moments.
13: Sentim què va passar després d'aquella nit. Tornem a l'interrogatori del jutge.
17: ¿Viajó a Barcelona con Carmen?
18: Sí. Carmen me acompañó a Barcelona.
16: I ell va dir que sí, que sí, que se n'anava amb ell i que potser ja deixava Madrid, se n'anava a Barcelona i a partir d'aquí doncs, que se n'aniria a voltar pel món. Van anar a Barcelona, van estar un cap de setmana. Ell diu doncs, que la veia només doncs, quan marxava de l'hotel, perquè van estar al mateix hotel dormint. La veia quan marxava de l'hotel, es passava tot el dia doncs, aquest congrés, i quan tornava doncs, es tornaven a veure, però vull dir, va ser això. Durant el congrés va conèixer una persona que li va comentar que aquí a Barcelona doncs, que s'estava creant una urbanització a prop de Manresa, que venien cases i que eren molt econòmiques i això. I ell va comentar que en aquells moments l'empresa de traduccions que ell tenia a Madrid no estava digitalitzada. O sigui, no havien començat a entrar els ordinadors a les empreses i ell no havia fet aquest pas dels ordinadors. I que això li havia comportat que la seva feina de Madrid li baixés bastant perquè no s'havia introduït en el món aquest de l'ordinador. I va pensar doncs, que potser estaria bé que a Barcelona havia vist que podia tenir una projecció més gran la seva empresa i deixar Madrid per venir a Barcelona a viure. I quan va trobar aquesta persona que li va comentar doncs, que hi havia aquesta possibilitat d'aquestes cases noves, d'aquesta urbanització, doncs va decidir que, bueno, que l'aniria a veure.
13: La casa, ja ho podeu suposar, és la que hi ha a la finca número 55 de la urbanització de Cal Esteve a Sant Salvador de Guardiola, on es van trobar les restes òssies de la Carmen fa 19 anys. L'home de la immobiliària li va ensenyar la casa i ell la va llogar amb opció de compra. La Carmen el va acompanyar.
16: I doncs, li va dir a ella, mira, jo compraré aquesta casa, sí que m'agradaria que en dos dies marxessis d'aquí, pots quedar-te a la casa, perquè jo ara torno a Madrid a buscar la meva família, a la meva dona i els meus fills, a tancar l'empresa, a tancar tot el que tinc a Madrid per venir a viure cap aquí. Per tant, et deixo uns dies que estiguis a la casa, jo me'n torno a Madrid, però sobretot quan jo vingui cap aquí, tu no hi siguis. I van quedar, doncs, de deixar la clau en un lloc concret.
13: El Manuel explica davant del jutge que va anar a Madrid i al cap d'uns dies va tornar a Sant Salvador de Guardiola amb la família i una furgoneta carregada amb quatre mobles. Diu que quan va arribar a la finca, la Carmen no hi era i la clau tampoc, però que no hi va donar cap importància.
16: No va fer res, va pensar, diu, bueno. Sempre deia, clar, diu, jo la deixava a l'hotel a Barcelona, diu... Ella m'explicava doncs, que havia conegut gent a Barcelona. Diu, clar, jo no sé qui va arribar a conèixer Barcelona, si algú la va poder seguir, si... Bé.
13: El Manuel diu que va trobar la casa una mica regirada, com si s'hi hagués celebrat una festa. Li faltava un televisor petit i una ràdio que havia comprat a Manresa, però no ho va denunciar.
16: No perquè en aquells moments jo crec que hi hauria haver-hi molt poca cosa, també, a la casa, perquè, clar, suposo que no li havia donat temps, tampoc, d'haver-hi molts mobles o d'haver-hi molts elements a dins de la casa, perquè va ser això, veure-la, agradar-li i anar cap a Madrid a buscar la família, tancar negoci i tornar.
13: El dia de la declaració, el 20 de desembre del 2018, el jutge és molt insistent amb el Manuel.
17: ¿Por qué no denunció la desaparición de Carmen?
18: No me preocupó que Carmen no estuviera en la finca porque habíamos quedado como amigos y que ella se iría. Que cogería un autobús y se iría a Manresa o a Barcelona. No denuncié su desaparición porque Carmen no era nada mío.
17: discutió con Carmen en la parcela y, conociendo su embarazo, la golpeó en la cara y la mató disparándole un tiro a corta distancia?
18: No es cierto. Jamás he tenido un arma en la mano. Jamás he golpeado a ninguna mujer. Nunca. No sabía que Carmen estaba embarazada.
16: Una manifestació que va fer ell davant del jutge... Bueno, a mi em va deixar una mica descol·locada. Ell va comentar que ell no havia matat aquesta persona perquè estigués embarassada, perquè ell havia tingut moltes relacions extramatrimonials i d'aquestes relacions extramatrimonials havia arribat a tenir 7 fills fora del matrimoni, que per tant si hagués hagut de matar a cada una de les dones que s'havien quedat embarassades d'ell amb aquestes relacions, doncs bueno, que realment seria molt, molt fort i que no ho ha fet.
13: Quan el jutge interroga el Manuel, encara no té els resultats de les mostres d'ADN que li van prendre fa 2 dies a la comandància de Castelló, quan el van detenir, i, per tant, encara no se sap si és el pare del fill de la Carmen. L'interrogatori del jutge continua.
17: ¿Regresó usted con su familia a la parcela número 55 de la urbanización de Calesteva?
18: Sí. Viví allí 8 meses con mi familia.
17: ¿Cambió usted de residencia con el argumento de no poder pagar una vivienda tan cara, iniciando con ello una vida nómada para que no le pudieran localizar en el caso de ser relacionado con la desaparición de Carmen?
18: Eso no es cierto. Yo no podía pagar la casa y me dijeron que me podían dejar otra casa adosada.
16: Aquesta paraula ha sortit en diverses ocasions, això de la paraula de tenir una vida nòmada. El Manuel, el meu client, doncs s'enfadava molt quan sentia això, perquè deia que jo en cap moment he tingut una vida nòmada. De fet, va estar vivint un any i mig en aquesta casa que va llogar. Va arribar a un punt que no tenia prou diners per mantenir aquesta casa i se'n va buscar una altra casa dins de la mateixa urbanització, vull dir que no era ni a les afores, al mateix poble se la va buscar, i a partir d'aquí doncs sí que ha tingut algun altre domicili, però vull dir, sempre s'enfadava molt perquè deia, home, però a mi sempre m'han arribat les cartes, jo sempre he tingut DNI, sempre m'he renovat el DNI, sempre he estat localitzable, dic, mai m'he amagat, vull dir, sempre se m'ha pogut portar tot el rastre, no? Se m'ha pogut seguir perquè sempre, doncs, no m'he hagut d'amagar per res.
13: L'interrogatori acaba així.
17: ¿Sabe de dónde salió la pegatina en alemán que apareció pegada al cadáver?
18: No sé nada de esa pegatina.
13: Aquí parlen d'una pegatina, d'un adhesiu. En altres moments de la investigació es parla d'un paperet, i el fet que estigui escrit en alemany fa que el jutge hi doni importància per vincular el cadàver amb el detingut, que era traductor d'alemany. Però no entreu l'aigua clara. El jutge pregunta directament una altra cosa.
17: ¿Sabía que Carmen estaba embarazada?
18: No le noté nunca la barriga de embarazo.
15: Per acabar dient que no la va matar. I també diu que no sabia que estigués embarassada. Però hi ha un moment, hi ha una declaració que diu «Estava un poco gordita».
13: Aquest que acabeu de sentir és el Xavier Alsina, advocat que representava la Josefa. Continuem. Després de la seva declaració, el jutge deixa el Manuel en llibertat provisional i pendent de saber si més endavant el processarà com a presumpte culpable de la mort de la Carmen Fraile.
16: No va justificar-ho, va dir que el deixava en llibertat. Jo en aquells moments també vaig pensar doncs, que podia ser perquè és que realment es veia una persona molt delicada de salut. Físicament doncs es veia una persona així molt delicada i amb una avançada edat.
20: Este hombre tomaba, yo qué sé, 20-30 pastillas diarias. El hombre estaba muy mal de salud y bueno, no sé, supongo que consideraría que el ingreso en prisión podía esperar un poco más adelante.
13: Aquest que acabeu de sentir és l'agent d'homicidis de la Guàrdia Civil, Carlos García Espejo, que va investigar el cas quan es va descobrir les restes òssies.
20: Nunca ha admitido que fuera el autor. Nunca. Nada, él admite que mantiene una relación con ella, pero poco tiempo y ya está. Que van a la finca a San Salvador de Guardiola y que le dice que cuando venga con la familia no quiere que esté allí. Ya está. Eso es lo único que nos admite. Pero la autoría del homicidio no lo hace.
16: Mai ha canviat res. Mai, mai, mai. Sempre ha tingut la mateixa versió. El Manuel sempre, sempre, sempre, o sigui, ha tingut aquesta convicció de que ell no ha estat. Per tant, ell, la seva veritat, sempre la porta per davant. Per tant, trobava just que no el detinguessin o que no decretessin una presó perquè ell, el seu convenciment i el que et trasllada sempre quan parles amb ell és que ell no ha estat, per tant, ell ho trobava com just de que no hagués d'anar a presó.
20: Que no es ni verdad ni mentira, es su versión. Y como en el momento de estar detenido puedes mentir lo que quieras, pues él nos contó pues, lo que él quiso en ese momento.
13: El jutge, doncs, deixa el detingut en llibertat almenys fins que arriben els resultats de la mostra d'ADN i que han de determinar si el Manuel és el pare o no del fetus.
14: I'm ready, my lord.
1: Crims. Amb Carles Porta.
16: I el van deixar allà a la porta amb el que portava. Jo crec que anava amb sabatilles a estar per casa. Això no ho recordo del tot bé, però crec que anava allò que em sortia un moment a passejar el gos i aturar-lo i ficar-lo dins del cotxe del Guàrdia Civil. I això, i me'n recordo de donar-li doncs, 50 euros perquè pogués tornar en tren cap a casa, perquè no portava ni diners, ni mòbil, ni portava res. Bueno, doncs una miqueta per ajudar-lo també en aquell moment que em va semblar que, doncs, pobre home, quedava molt tirat. I el vaig ajudar. Clar, jo els vaig demanar al Guàrdia Civil si el podien tornar, ja que l'havien portat, i ens van dir que no. Que un cop estava en llibertat i sortia per la porta del jutjat, ja havia de ser ell qui tornés amb els seus mitjans. Clar, tampoc no m'he trobat casos així, que vinguessin d'altres llocs del país, sense res ni res. Que és una persona, se la veia com molt solitària, també. Té una parella de fa molts anys, es veu ara, també doncs, d'avançada d'edat com ell, i que porten una vida doncs, així molt... Tenen un gos... Aquest gos és com un fill per ells i fan una vida bastant d'estar a casa, passejar gos i poca cosa més. Per tant, tampoc no se'l veia una persona amb molts amics, ni no, que potser un altre pot trucar un amic o pot trucar algú que el vingui a buscar. No tenia... Sí que vaig parlar amb un amic, que va ser el que em va tornar els 50 euros, que em va dir, ja que els hi has deixat, doncs... Jo me'n faig càrrec i te'ls torno.
13: Al març del 2019, més de dos mesos després que el Manuel comparegués davant del jutge, entra en escena l'advocat Xavier Alsina, que ja hem sentit abans.
15: Jo rebo una designa d'ofici, jo sóc advocat d'ofici. Sorprenentment, no era per defensar ningú, perquè els advocats d'ofici estem acostumats a portar la defensa dels investigats, dels imputats que deien abans, sinó era per una acusació particular. Ja és estrany que donin advocat d'ofici amb una acusació particular. Però en aquest cas ho van fer. Aleshores, al veure el cas, de seguida me'n dono compte que és un cas que havia passat justament al meu poble. Jo sóc de Sant Salvador de Guardiola i, clar, em va sorprendre i d'alguna manera em va agradar.
13: Ja us podeu imaginar qui era la clienta del Xavier Alsina.
15: És la Maria Josefa, la seva germana. Veig que és de Madrid i establim contacte amb ella. És una persona que al principi em pressiona una mica en el sentit de que han de castigar el culpable, que ja han trobat el culpable, que el culpable és el senyor Macarro, que és el que la va matar i que, bueno, que l'he de defensar. Parla d'indemnitzacions, parla de venjança, perquè té un ressentiment molt gran. I parla, evidentment, doncs, de que la defensi i de que el que vol és que estigui amb el senyor Macarro. Clar, llavors el que faig jo és anar al jutjat. Al jutjat hi ha tres tomos. Clar, d'entrada dius, mare meva, quina feinada.
13: Mentre el Xavier Alsina estudia els tres volums del cas, l'11 d'abril del 2019, el Manuel fa per escrit una declaració jurada voluntària on amplia la seva declaració davant del jutge i reitera la seva innocència. Aquest en són alguns fragments.
2: El que suscribe humildemente expone que encontrándome en un estado de salud deficiente y semi-inconsciente durante la citada declaración, a causa de los dos días y medio pasados en la comandancia de la Guardia Civil, siempre esposado, incluso en la celda, con la salud ya precaria entre la diabetes crónica y la arteriosclerosis múltiple, a raíz de un severo ictus sufrido tiempo atrás y ya recuperado en parte del estrés sufrido, manifiesto lo siguiente...
18: Si de verdad hubiera cometido el horrible crimen que se me atribuye como principal sospechoso, no habría llevado una vida nómada para eludir a la justicia, sino que habría huido a un país de habla alemana, que es mi idioma natural y materno, y seguro que habría podido subsistir perfectamente, dado mi espíritu emprendedor. Pero yo no he cometido nunca un delito tan cobarde como absurdo, conservando el cadáver en mi propia casa y dejándolo en un terreno a mi nombre.
13: El Manuel també explica coses de la seva vida.
18: He mantenido muchas aventuras, siempre esporádicas, y solo con armonía mientras duraba, sin hacer daño alguno jamás a nadie, y curiosamente, sin engañar a la pareja con la que vivía, ya que mientras ella necesitaba sexo cada 15 días, yo lo creía necesario cada día. Siempre he aborrecido al macho alfa. La injusticia del abuso por parte del supuestamente fuerte hacia otro más débil o apocado. Y si algún vestigio de agresividad se quisiera encontrar en mí, ha sido siempre en defensa propia y contra los abusos injustos de terceros. Por ejemplo, en prisión tuve que abrirle la cabeza a un interno que, en compañía de otros dos, intentaron violarme. La broma me costó 3 meses encerrado en el sótano del penal de Ocaña.
13: El Manuel aporta ara, en la seva declaració voluntària, més informació sobre el paperet, pegatina o adhesiu trobat al costat de l'esquelet.
18: Respecto al papelito encontrado, escrito en alemán, parece un trozo de un prospecto de algún cliente de la agencia de traducciones que dejé en quiebra, con el que habrán jugado mis hijos. No tiene ninguna otra explicación desde el punto de vista personal sobre este caso. Conclusiones. Pienso que la víctima organizó una fiesta o alguien pasó por la casa en zona desértica y al verla sola, la atacó. Es inverosímil pensar que, en caso de haber cometido yo el delito, haya dejado la evidencia a unos pocos metros de la casa en la que después viviría casi un año, más otro año viviendo en el Calvet, a poca distancia de la finca en cuestión. En caso de ser culpable, habría trasladado el cuerpo en coche a cualquier otra parcela de aquella zona, casi desértica, tan extensa.
13: A la mateixa declaració jurada, el Manuel diu que es vol defensar davant dels mitjans perquè les notícies que s'han difós assenyalant-lo a ell com a possible assassí de Carmen Fraile li han causat problemes en el seu entorn familiar.
16: Jo he tingut contacte perquè bàsicament era una persona doncs, que, clar, li amoïnava el tema. Ha tingut unes conseqüències familiars molt dures, també, no? Doncs els fills d'aquesta persona que conviu amb ell, doncs en el moment en què se'n va enterar de la detenció, dels fets i tot, doncs, clar, van insistir a la mare doncs, que el deixés, que era una persona perillosa, no? Doncs això ha tingut unes conseqüències personals cap a ell importants. I, clar, m'insistia molt, em trucava molt per veure com estava el tema. Llavors, quan em deixava de trucar era perquè li havien fet alguna intervenció i, bueno, insistia...
13: Finalment, el 13 de maig del 2019, gairebé 6 mesos després de la detenció del Manuel, arriba el resultat de les proves d'ADN.
3: El perfil genético de Manuel Macarro Zierbach se coteja con el del feto y con el del cadáver de mujer en cuyo interior se encontró el mismo. Se observa compatibilidad biológica paterno-filial entre Manuel Macarro Zierbach y el feto.
20: Y, bueno, nos dio un match de que sí, de que era el padre. Había una relación, bueno, ellos no te dicen que es el padre, hay una relación paterno-filial.
16: Si ell és el pare...
15: La va matar el 81. És que no sé per què diuen el 84. Sí, perquè l'informe forense, el primer i únic informe forense de la mort de la Maria del Carme és fet el 99, quan troben les restes. I el 99 no saben quan ha desaparegut aquesta persona. No ho saben quan ha desaparegut. Llavors el forense es cura amb salut. I diu, devia morir per l'estat en què es troben els ossos, devia morir entre el 84 i el 94, però no sap precisar. I s'equivoca, perquè l'ha hagut de matar el 81, que és quan estava embarassada.
13: El 30 d'octubre del 2019, 5 mesos i mig després que les proves ADN hagin determinat que la Carmen estava embarassada del Manuel, el jutge pren aquesta decisió.
3: Se declara procesado a Manuel Macarro Zierbach por la presunta comisión de un delito de homicidio en concurso con un delito de aborto.
13: El jutge envia el Manuel al banc dels acusats en un judici que serà per jurat popular. Fins que no arribi el dia de la vista, se li manté la llibertat provisional. Però la decisió del jutge es pot recórrer i s'haurà de pronunciar a l'Audiència de Barcelona. Aquest cas encara ha de fer moltes voltes. Primer, recapitulem les dates perquè seran molt importants en la resolució de la causa.
19: El 1999 es troba un esquelet en una finca de Sant Salvador de Guardiola. L'anàlisi antropològica forense determina que és una dona embarassada de 5 mesos i que ha mort d'un tret al cap. Les restes òssies s'aconsegueixen identificar 18 anys després, el 2017. La víctima és Carmen Fraile, que estava desapareguda des del 1981. El 2018, la Guàrdia Civil deté Manuel Macarro Tierbach com a presumpte assassí de la Carmen. Les proves d'ADN han determinat que és el pare del fetus i, a més, ell admet que van marxar junts amb la Carmen de Madrid a Barcelona el 1981. Si ho recordeu, els forenses que van estudiar l'esquelet el 1999 van determinar que la mort de la Carmen s'hauria produït entre 5 i 15 anys abans. Això situaria la mort el 1984, que és del que es queixava l'advocat fa uns instants quan la desaparició de la Carmen s'hauria produït el 1981, 18 anys abans de la troballa de l'esquelet. Entre aquell moment, el de la suposada desaparició i la detenció del Manuel, el 2018, han passat 37 anys.
13: Quedeu-vos amb els 37 anys que han passat des del suposat moment del crim fins que es deté el Manuel. A la seva advocada, la Maribel Jòdar, no li cal investigar si la versió del Manuel és certa o no. Tota la seva feina gira entorn d'aquesta xifra, 37 anys.
16: Jo, en definitiva, no he hagut d'investigar si tot això és verídic, no és verídic, perquè l'expedient que jo he tingut com a lletrada, l'únic que he hagut de treballar és si hi havia una prescripció o no. És a dir, són temes totalment procedimentals. Jo no he hagut d'entrar a fer una defensa o un... perquè no m'ha fet falta. L'únic que he hagut de fer és saber si aquest tema estava prescrit, si el declaràvem prescrit o no el declaràvem prescrit.
13: Ha prescrit, doncs, el crim de la Carmen Fraile?
16: Representa que des de que van ocórrer els fets fins que es dirigeix aquesta acusació contra aquesta persona, han passat molts anys, han passat tots els anys que el Codi Penal indica que no, que això ja està més que prescrit. Clar, aquí doncs, hi havia un assassinat, però també hi havia doncs, un avortament, perquè hi havia un fetus, no?, dins de la mare. Vull dir que hi havia diferents fets, no?, diferents delictes. I sempre s'agafa doncs, el més gran, el més greu, que en aquest cas seria el d'homicidi, que estaria castigat amb una pena de presó de 10 a 15 anys. O el d'assassinat castigat amb una presó de 15 a 25 anys. I aquí, doncs, n'han passat... I això prescriu els 20 anys. I n'havien passat ja més de 20 anys. Vull dir que aquest cas està totalment prescrit.
13: Al febrer del 2021, l'Audiència de Barcelona declara prescrit l'assassinat de la Carmen Fraile. El Manuel no haurà d'anar a judici.
15: La Josefa estava preparada, perquè jo li havia explicat que degut al transcurs del temps que era molt probable que això prescrivís, ella em demanava que jo fes tot el que pogués i jo, evidentment, vaig fer els recursos pertinents i vaig argumentar el que vaig poder. Jo sé que vaig argumentar que si no s'havia identificat el cadàver fins al 2017, no podies dirigir l'acció contra el presumpte culpable. No podies buscar ningú si no sabies qui era

0: L'altra discussió és la que acabo de fer referència abans. Si no tens identificat el cadàver, no pots començar a dirigir l'acció penal contra ningú. La Josefa, lògicament, es va disgustar perquè tens una sensació de frustració. Això, la prescripció, jo crec que genera frustració.
1: I com s'ho va prendre la Josefa?
2: Pues ese día estuve un mes loca. En ese momento me entero y me volví loca. Luego entendí que el que yo me volviera loca no tenía razón de ser porque ya me lo veía venir. Porque a mí no me dejaron llegar pronto. Me dejaron llegar tarde poniéndome palos en las ruedas. ¿Vale? Me fastidia mucho lo último que ha habido. Me da mucha rabia. Yo no puse un cadáver, yo puse dos. Ha terminado, como dice la Constitución, que tiene que terminar. Ya está. Y porque además no me apetece darle más trabajo a la justicia. Ni irme a Bruselas.
1: El Manuel no anirà mai a judici. No s'ha hagut de demostrar judicialment si va ser ell qui va matar la Carmen o no. El que és segur és que la Carmen estava embarassada d'ell i que el Manuel ja tenia tres fills amb la seva parella habitual, que ell va convidar la Carmen a marxar junts a Barcelona i que els últims dies abans de ser assassinada els van passar plegats. També hi ha l'adhesiu o paperet escrit en alemany que es va trobar al costat de l'esquelet i que el mateix Manuel diu que podria ser part d'un prospecte dels que utilitzava en el negoci de traduccions amb el qual haurien pogut jugar els seus fills.
3: Opinió personal és que no te la sé dir. No te la sé dir perquè, clar, hi ha elements que, no, que farien doncs, pensar que sí, que aquesta persona hagi pogut cometre doncs, aquest assassinat, aquest homicidi, però en realitat quan el parlaves amb ell, doncs ell et convencia perquè era una persona tan convincent de, doncs jo no he estat, doncs que arribaves a pensar, bueno, doncs també té el seu dret a defensa aquesta persona tan convincent, però no he hagut de fer mai un judici de valors, ni he volgut fer-lo. M'he dedicat totalment a fer d'advocada d'ofici per tancar aquest tema en la prescripció i no he entrat a valorar mai personalment el tema.
0: Home, algun dubte hi deu haver. Clar, quan no tens cap testimoni presencial dels fets, quan la víctima no pot parlar, esclar que hagués pogut passar algú per aquella casa dos dies després de que el senyor Macarro se n'anés a Madrid i matar-la. Jo que també sóc advocat de defensa, habitualment, clar que hi ha un dubte. Que hi ha molts indicis incriminatoris? Sí, segur. Però amb certesa, que la vagi matar ell... Clar, també és veritat que també és molt difícil que passi algú per aquella casa, o sigui, a robar i acabi matant a la persona que trobi a dins. És bastant improbable, eh? Però, i que l'enterri. Si ell no confessa, sí. Si jo crec que un fil de dubte hi és.
1: Però a la Guàrdia Civil no n'hi ha de dubte.
4: Nosotros pensamos que hubo realmente una relación en Madrid, que la mujer se queda en estado, que él ya creemos que tenía pensado trasladarse hasta Barcelona, que él estuvo mirando algún tipo de finca, que la vio, le invitó a que viniera dos días porque ella quería conocer Barcelona y bueno, posiblemente pues allí ocurrieran los hechos. Y estaba embarazada, él era un embarazo fuera del matrimonio, ya tenía tres hijos, pues probablemente no quisiera tener más.
1: El relat del jutge escrit en la interlocutòria de processament coincideix amb el supòsit policial.
5: A mediados de octubre de 1981, Manuel Macarro viajó junto a Carmen Fraile Muñoz desde Madrid hasta Barcelona en un Seat 124 Sport de color rojo, propiedad de Manuel desde noviembre de 1979, siendo visto con dicho vehículo en la casa chalet construida en la parcela número 55 de la urbanización de Cal Esteve de San Salvador de Guardiola.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les 10.
1: Bona nit, us informa Agnès Marquès. Andy Burnham ha quedat confirmat aquest divendres com a nou líder del Partit Laborista Britànic, que és el pas previ per convertir-se dilluns en el primer ministre del Regne Unit en substitució de Keir Starmer. El nou premier promet mantenir la unitat del laborisme per combatre l'extrema dreta i alhora anuncia descentralització i un entorn a les essències de l'esquerra.
2: És per això que aquest canvi d'avui és el moment de canvi més significatiu a la nostra política en 40 anys. Ens portarà a un país on la vida sigui més assequible.
1: Burnham aposta per la reindustrialització del Regne Unit i la construcció d'habitatge social. Més notícies amb Cèlia Forment.
3: Continua descontrolat l'incendi d'Urés a l'Aragó, que de moment ha cremat al voltant de 14.000 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres. Els bombers treballen ara per evitar que les flames arribin al casc urbà del municipi de Leusia. És un dels 6 que s'han hagut d'evacuar, 5 a l'Aragó i un a Navarra. Segons l'evolució, en les pròximes hores es podrien desallotjar dues poblacions més. En total, hi ha un miler de persones desallotjades. L'objectiu principal dels bombers és consolidar el perímetre i assegurar la protecció de les zones poblades, tot i que ara mateix reconeixen que és complicat. Alfonso González és el director d'extinció del foc.
4: És precisament en aquesta zona on tenim més problemes, entonces esperemos que d'alguna manera pues nos facilite les actuacions de les cuadrilles i les autobombes, però mañana va a canviar de nuevo, por lo que parece, a sureste, según las últimas previsiones, con lo cual pues es un riesgo para determinadas zonas que ara las tenemos más consolidadas, que se pueda extender otra vez.
3: Sobre el terreny hi treballen 450 efectius dels bombers i una vintena de mitjans aeris, amb el reforç de gairebé 300 membres de la Unitat Militar d'Emergències.
1: I l'any passat Catalunya va rebre només el 8,6% de tota la inversió que el govern espanyol va fer a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015, amb Mariano Rajoy a la Moncloa, i queda molt lluny del que va rebre la Comunitat de Madrid, més del 20% del total. Concretament, segons un informe del Ministeri d'Hisenda, al qual ha tingut accés Catalunya Ràdio, l'any passat l'Estat va invertir a Catalunya 1.321 milions d'euros. A Madrid, més del doble, uns 3.200 milions. En un comunicat, el Departament d'Economia assegura que negocien amb el govern espanyol perquè Catalunya rebi els nivells d'inversió en línia amb la seva aportació del PIB, que ronda el 19%. Junts, per la seva banda, diu que aquestes xifres descriuen una asfíxia econòmica premeditada per part de l'Estat, independentment de que sigui qui estigui a la Moncloa, i assegura que el president de la Generalitat, Salvador Illa, es resigna perquè no vol incomodar Pedro Sánchez.
3: Els veïns de Barcelona desallotjats per l'esvoranc de l'L9 del metro s'estan organitzant per presentar una relació conjunta a l'administració. Fa 10 dies que van haver de sortir de casa seva i la majoria encara trigarà a tornar a casa. Només s'ha autoritzat el retorn dilluns dels veïns de 2 dels 8 edificis afectats del carrer de Sant Gervasi de Cassoles. Un dels veïns evacuats, Pau Cabra Roca, ha explicat a Catalunya, al Catalunya Vespre de Catalunya Ràdio, que no podran tornar a casa fins a principis d'agost.
5: No ens ha quedat clar, ens han dit que de moment una data prevista podria ser el 3 d'agost, el dilluns 3 d'agost, o almenys que abans d'aquella data ho veien complicat.
3: El govern activarà ajuts perquè els comerços puguin assumir despeses i compensacions per als veïns afectats.
1: I ara els esports amb Joan Fitó.
6: Miguel Ángel Gilmarín, CEO de l'Atlètic de Madrid, ha assegurat que el club matalassent no vendrà Julián Álvarez ni per 200 milions. L'argentí és un dels objectius del Barça per reforçar la plantilla aquest estiu. A la selecció espanyola, Lamine Yamal s'ha entrenat amb normalitat amb la resta del grup i en principi no tindrà cap problema per jugar a la final del Mundial de diumenge contra l'Argentina. En bàsquet, el Barça ha fitxat l'alè uruguaià Agustín Ubal. Un cop ha rescindit Ubal el contracte amb el Kitsanàs Manresa. Ubal es va formar al club blaugrana, té passaport italià i signa fins al 2029. El Tour de França, victòria del suís de l'equip Jayco, Mauro Schmidt, després d'imposar-se al seu company de fuga a l'esprint. Entre els escapats hi havia un dels favorits, el britànic Tom Pidcock, que s'ha situat quart a la classificació general. Tadej Pogacar segueix amb el mallot groc de líder. I en tennis, Paula Badosa s'ha classificat per a les semifinals del torneig de Iaşi a Romania després de superar en dos sets l'hongaresa Pana Udvardi. Badosa jugarà ara a les semifinals contra l'eslovena de 28 anys i 148 del món, Tamara Zidanec.
0: Fins aquí les notícies.
7: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
8: Aquest estiu, al Nota de Veu, posem el focus a l'escena musical catalana.
9: Recuperem alguns dels moments imperdibles de la temporada. Les listenings party dels nous discos de la Ludwig Band i Renaldo i Clara. Els llançaments que han fet els darrers mesos Ginestà i Mamaduixa.
8: Tot el que cantes ho pots sentir a través del Nota de Veu.
10: Tot el que cantes.
0: Aquest estiu el Nota de Veu dicat el trobareu cada diumenge a les 6 de la tarda a Catalunya Ràdio, amb Fran Lluís Giró i Aina Ostrell.
8: Ho pots sentir a través del Nota de Veu.
11: Premi Cerverí 2026. Vota la millor lletra de cançó en català de la temporada.
0: Una de les 10 candidates és... Non, non, non, de Magalí Sare. Trobaràs les 10 cançons finalistes i les lletres a catradio.cat. Pots votar la teva abans del 6 de setembre.
11: Premi Cerverí 2026. Convocat per la Fundació Prudenci Bertrana, Catalunya Ràdio i ICAT. Amb la col·laboració de l'Auditori de Girona i Enderroc.
12: L'estiu és tu.
7: Catalunya Ràdio.
12: La llum dins dels meus ulls.
0: Som 3CAT.
12: L'estiu ets tu.
7: L'estiu ets tu.
12: Quan em mires i somrius.
7: I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
13: El búnquer.

0: 1960, colònia britànica de Barbados.
1: Bajo del mar, lo.
0: Què crides?
1: Ple de borratxos, Barbados. Bon lloc per començar.
0: Sí.
1: Llàstima que això de colònia britànica sempre fa mala espina.
0: Bueno, aviam, és veritat que aquesta pobra illeta del Carib va ser una de les primeres colònies esclavitzades per Anglaterra, que la va ocupar a principis del 1600. Però ara mateix, estar sota control anglès pot ser un avantatge. Almenys el matrimoni Gibbons ho veu com una bona oportunitat de progressar.
1: Bueno.
0: Després de la Segona Guerra Mundial, el país té necessitat de mà d'obra. Ara ha fet una crida a tots els territoris sota la seva influència perquè el jovent comenci una nova vida a Anglaterra. Per la Glòria i l'Aubrey, això vol dir una oportunitat única per tirar endavant.
1: No us refieu d'aquestes coses. A Barbados ja esteu bé.
0: A Barbados...
1: A Barbados...
0: A Barbados es moren de sentiment, Jair.
1: No! Però... No, Peyu, a Barbados.
0: Sí.
1: La Rihanna és de Barbados.
0: Ah, sí? La Rihanna.
1: No sé quina és.
0: No sé quina és.
1: Sí que saps qui és la Rihanna. Sí, no me diguis que la confons amb la Lolita i amb la Rosario.
0: La Rihanna...
1: La Rihanna és una altra.
0: És negra, la Rihanna.
1: És negre, sí.
0: Sí.
1: Bueno.
0: Què canta? Digue'm una cançó. Una. Umbrella. Ela, ela. Ah, sí, ja sé quin és. Bueno, si m'ensenyes tres fotos, no sé si te l'encerto, però... Sí. La Rihanna.
1: Si t'ensenyo una foto de la Rihanna, una foto de la Beyoncé i una foto de José el Francés...
0: Home, almenys la Beyoncé te l'encerto. No ho sé. No ho sé. L'hauria de veure.
1: Bueno,
0: és igual. No ve el cas, ara.
1: No parlem de la Rihanna, d'aquesta biografia.
0: No.
1: No ha nascut pas.
0: No pas nascut. Agafar aquest camí significa anar a viure a una de les principals potències europees, anar a Anglaterra, amb feina i un bon nivell de vida assegurat.
1: Sí, bueno.
0: La Glòria i l'Aubrey són joves i opinen que val la pena intentar-ho. Provem-ho.
1: Anem-hi.
0: Quins morim de sentiment.
1: Sí.
0: Allà sembla que la cosa pot anar bé.
1: Ja està.
0: Anem-hi, tu. Un cop instal·lats, la Glòria treballa netejant cases i fent de cangur. Tampoc sembla res de l'altre món, però penseu que fent aquesta feina la Glòria guanya 10 vegades més que quan estava treballant a Barbados.
1: Ostres, Barbados.
0: Ah,
1: sí, sí, ara.
0: I compte perquè a l'Aubrey li ha sortit una oportunitat laboral única. Ara treballarà de tècnic a la Reial Força Aèria.
1: Pilot d'un bombarder, o
0: no,
1: què?
0: No, no és pilot de guerra, ni molt menys. Ell fa el manteniment,
1: bueno,
0: però el nano és espavilat i ha trobat una feina amb molta projecció de futur.
1: Fer manteniment d'avions és ben parit, eh?
0: Sí.
1: Perquè, bueno, molta responsabilitat.
0: Home, un punt de responsabilitat la tens.
1: No és...
0: És
1: ja,
0: que...
1: la caldera ja va.
0: Ja va.
1: No.
0: Està ben collat aquest cargol?
1: Sí, sí, va, normal.
0: Més o menys, balla una mica, però... Treballar per l'exèrcit de l'aire és una garantia per tenir un bon sou. Amb aquesta estabilitat, el matrimoni decideix tenir dos fills.
1: I un d'aquests serà el protagonista, bla, bla, bla...
0: No,
1: ja
0: no, no, no, aquests dos primers fills no ens interessen gaire. Passen els anys i l'Aubrey continua fent una bona feina treballant per l'aviació. Llàstima que aquesta professió té els seus desavantatges. A vegades et poden destinar a una base militar a l'estranger. I això és el que passa l'any 1963. Li comuniquen que serà destinat...
1: Aviam.
0: Al Iemen.
1: Ostres, noi, al Iemen et fan anar boig.
0: Al Iemen.
1: Quin...
0: Al Iemen, eh.
1: Això sí que és pitjor que Barbados.
0: És terrible.
1: El Iemen, eh?
0: És que...
1: No conec que ningú... Oh, jo, quan sigui gran, vull anar al Iemen. No.
0: Ni els del Iemen ho diuen.
1: És que els del Iemen només volen marxar.
0: Clar. A ell i la Glòria els emprenya haver d'anar a viure al Iemen.
1: Home.
0: Però el sou és massa tentador per rebutjar-ho. A més, ja tenen dos nens petits i la Glòria està esperant una bessonada. Tampoc estan per rebutjar segons quines ofertes, Jair.
1: Quan estàs esperant bessonada...
0: Ho agafes tot,
1: l'únic que vols és que se t'endugui la mort, eh?
0: Exacte.
1: Tan bé que estaven a Barbados.
0: Home, és que clar, han fet la tonteria aquella de tenim dos fills, anem pel tercer i de quatre de cop, eh? Ha de fer un
1: riure.
0: L'ecografia aquesta ha de fer un riure.
1: Que, és que el metge ja fa, com els hi dic.
0: Sí, sí.
1: Quan et pregunten, ja en teniu, de fills, o què?
0: En tenim dos.
1: Ah, bueno. Doncs
0: bueno,
1: ara vindrà l'infermera a dir-vos-ho, ara.
0: De moment va tot bé. Torneu l'any que el mes que ve. Torneu el mes que ve. Ja us dono hora pel mes que ve.
1: Que m'hauré jubilat.
0: Sí. La parella fan les maletes i viatgen fins a la seva nova llar al mig del desert. Allà, la família no pot sortir de la base militar i la vida es torna més aviat avorrida. L'única alegria és el naixement de les bessones que estaven esperant. Mira-les.
1: Ja plor. Ja arriben plorant.
0: Sí, noi. Com tots, com tots. Són la June i la Jennifer. Dues nenes de mirada pura i brillant que seran les nostres protagonistes d'avui. Totes dues. Avui tindrem un d'aquells búnkers corals.
1: Búnkers corals, sí. Eh? Bueno, ho tenen tot a puesto?
0: Tot a lloc, Jair. Totes dues tenen el nombre d'ulls i extremitats d'una persona normativa.
1: Però estan enganxades per alguna part
0: no.
1: del cos? Hi ha una bessona dins l'altra que se la va menjant?
0: No, Jair. No? No són siameses, res.
1: Són dues gallines? Són dues
0: no,
1: persones?
0: No, són dues nenes.
1: Val.
0: Veiem, potser no estan enganxades físicament, però de seguida desenvolupen aquell vincle emocional que molts bessons diuen que tenen.
1: Que tenen,
0: sí.
1: No diuen que tenen, els bessons el tenen. El tenen.
0: Ai, estava a Nova York i he sentit com un mal al pit.
1: Els bessons?
0: El meu germà Sant Feliu Sasserra ha tingut un atac de cor.
1: Els bessons estan tots xalats.
0: Sí.
1: En el bon sentit, en el bon sentit. Sí. Tenen aquell feeling, tenen aquella cosa paranormal.
0: Una energia, sí. Una cosa. Quan la Jun està trista, la Jennifer Noy també està apagada. Veus? Quan la Jennifer li fa mal la panxa, la Jun tampoc s'acaba de trobar bé. Aquest vincle es va potenciant, any rere any. Primer és una cosa molt subtil, però amb el pas del temps arribarà a ser preocupant. Passa el temps i les bessones fan allò tan típic d'inventar-se el mateix llenguatge.
1: Ui, quan ho fan això ho has de tallar de socarrel, eh?
0: Bueno, mira, comença...
1: Això ho has de frenar.
0: No t'agrada, això?
1: No.
0: Dos germans comunicant-se
1: no,
0: amb un idioma inventat.
1: Que tu no sàpigues de què estan parlant, no.
0: No.
1: Has de saber en tot moment de què xerren els teus fills.
0: Comença sent quatre paraules inventades, però de seguida es complica. Els pares les deixen fer. Aïllament tampoc poden fer gaires amics. La família Gibbons viu aïllada i les bessones es passen tot el sant dia juntes. Al cap d'uns anys, la família pensa que la seva aventura aïllament ha d'acabar pel bé de tots. Les bessones han de socialitzar i fer nous amics. Aquí, a aïllament, ningú parla anglès i no és un bon lloc per criar la canalla.
1: No.
0: No, no.
1: No, ja t'ho dic jo ara, aïllament no hi has no de criar
0: és,
1: res.
0: No és children friendly.
1: No. Ja t'ho diu un cartell. Saps aquí que diuen Arbúcies estan contra la violència masclista?
0: Sí.
1: No tolera agressions?
0: Al Iemen...
1: No toleren nens?
0: Nens.
1: Diuen, no, it's not happy place for you, stranger.
0: Finalment, l'etapa al Iemen queda tancada. El pare és destinat de nou a la Gran Bretanya, a Gales, sí. En una petita població perduda al mig del no-res. Els pares pensen que és una bona oportunitat per les bessones. Llàstima que a Gales és quan vindran els problemes de veritat.
1: Ostres. Que vinguis del Iemen i em diguis, no, és que ara venen els problemes de veritat.
0: Uns problemes que són generats pels habitants del poble. A Gales és un país, bueno, és una miqueta estret de mires.
1: És com Osona.
0: Gales. És com Osona. Aquell poblot de mala mort encara no havien vist mai immigrants caribenys. L'arribada dels Gibbons és tot un esdeveniment. Qui ho passa més malament són les dues bessones. Els altres fills del matrimoni ja són grans, però les bessones estan en una edat molt delicada. Penseu que arriben al poble a mig curs escolar, que això ja, sempre costa. Les nuevas.
1: Sí.
0: Les nuevas. A més, són d'un altre color de pell, són iguales, que això a Gales tampoc ni devien
1: ver gaires. No agrada.
0: Els nens se'n riuen d'elles, els foten el cap al vàter a la primera de canvi.
1: Els nens galesos, s'ha dit sempre, són molt malparits.
0: El nen galès, bueno. La June i la Jennifer estan ben acollonides. Cada dia que passa estan més tancades en el seu món. La connexió entre elles es va fent més forta i el món exterior va perdent importància. Arriba un punt que les bessones estan tan fartes d'aquella situació que decideixen aïllar-se de la resta. Comencen a utilitzar el seu llenguatge secret tot el dia. A hores d'ara, el llenguatge que utilitzen està tan perfeccionat que ningú més les entén.
1: Ostres.
0: I, és clar, els nens de l'escola això els fa més ràbia que mai. Quan veuen que les bessones parlen amb un llenguatge inventat, són la diana de totes les burles.
2: Están hablando raro.
1: Que és que són d'Albacete. Deixeu-les estar. I els professors no hi fan res?
0: Ui, els professors no saben ni com encarar-ho, Jair. Insistim, la Gales rural dels anys 70 era un lloc tancadot. Eren hasta els professors. La família també està una mica sobrepassada. L'assetjament escolar que reben les pobres noies és molt dur. Al final, els professors decideixen que el més sensat és que les bessones pleguin cada dia més d'hora del normal perquè no es trobin els assetjadors en sortir de l'escola. Una mica com l'aficionat del Barça. Que te'n marxa 10 minuts abans per no trobar la cua.
1: Sí, senyor.
0: Però si les nenes les traiem 10 minuts abans, no trobaran els assetjadors. No sé si s'ha entès el paral·lelisme.
1: S'ha entès perfectament el paral·lelisme.
0: Si les classes acaben abans de les 5, doncs elles marxen cap a les 4 a casa i així poden marxar tranquil·les. Eh? Llàstima que això fa que els nens encara els tinguin més mania. Resulta que elles poden sortir més d'hora que la resta, tu. Les nenes noves.
1: Ah, mira.
0: Les immigrantes.
1: Ja us ho vaig dir, les caribenyes. Fan un altre horari.
0: Això provoca que a l'hora del pati les maltractin de valent.
2: Noi,
0: és que els nens galesos són una mica salvatges, Jair. La situació és tan greu que la June i la Jennifer decideixen simplement deixar de parlar. Abans s'enfrontaven als seus maltractadors amb el seu idioma inventat, però ara ni això. Pensen que les seves paraules són massa valuoses per malgastar-les amb aquells imbècils. Han decidit que a partir d'ara seran mudes.
1: Oi?
0: Tu parles, això mateix. Tu què fem? Mudes.
1: Mudes. Què has dit? I l'altre ja no parla, perquè l'altre ja es muda.
0: És que no ho entenc. Mudes. Només parlaran amb el seu idioma inventat quan estiguin soles. El més fotut és que també han decidit fer vot de silenci amb els pares.
1: Noi!
0: Només parlen amb una de les seves germanes. Amb una, que és molt lleig per l'altra, això. Aquesta germana és l'únic vincle que les bessones tenen amb la realitat.
1: Hosti, no sé pas on acabarà tot això, però no pinta gens bé, eh?
0: No.
1: Mira, què ha passat ja?
0: Els psicòlegs del centre han detectat l'estrany comportament de les bessones i han decidit tancar-les a un internat. I compte perquè les han separat.
1: No!
0: Han decidit que aniran a internats separats a veure si els hi passa la ximpleria.
1: No. Això és a peli d'Antena 3 de la tarda. Separades al nacer, se podria dir?
0: Bueno,
1: o no sin mi hermana. Dos. No sin mi hermana, dos.
0: No és separades al nacer perquè tenen 15 anys. Eh?
1: Però és igual. És aquella traducció. El tio que tradueix les pelis d'Antena 3 no l'ha vist ni al principi, eh?
0: No.
1: Juntes... Separades al nacer. O una família dividida. Amb algú, amb Eric Roberts. Típic actor. És el germà de la Julia Roberts, l'Eric Roberts.
0: No sé qui
1: és. L'has vist a moltes pel·lis.
0: A la Julia, sí.
1: En ell, també, però no te'n recordes.
0: No el recordo.
1: Perquè és més lleig que ella.
0: I té, quina veu té?
1: No, quina veu. Aviam, si parla, com si veiessis les pel·lis en versió original,
0: no,
1: tu,
0: últimament. No, però les d'Antena 3 sempre hi ha els mateixos dobladors.
1: Tens tota la raó. Doncs aquella, la del dolent.
0: Estàs allà amb un tio anar maltractant la seva dona i de cop apareix el policia amb la veu d'en Bart Simpson. Escolti. Això no és sèrio.
3: Alto, ¿qué ha hecho?
1: Una senyora amb la veu d'en Bart Simpson, normalment.
0: Per favor. Bé, les separen, les sí. nenes. Quan estan separades, a les dues bessones els agafa un atac de nervis i es foten a convulsionar sense parar. Hi ha testimonis que acrediten que els passa al mateix temps. Una bessona comença a tremolar i l'altra, a quilòmetres de distància, també pateix aquells atacs en el mateix instant de temps.
1: Vols dir que no ho han pactat, això?
0: No, no pobretes, no
1: s'ho han parlat
0: abans. Com has de pactar una convulsió?
1: No ho sé.
0: Home, no ho sé. Llam.
1: No ho sé.
0: La seva connexió és tan forta que els psicòlegs que porten el seu cas es veuen obligats a tornar-les a juntar en un internat. Però la situació cada vegada està més fotuda. Encara que les germanes tornin a estar plegades, ara també s'ajunten amb els nens més conflictius de l'internat. S'escapen del centre amb aquest grup de nanos i es dediquen a fer actes vandàlics. La June i la Jennifer participen trencant aparadors de botigues, rebentant mobiliari urbà, bueno, de tot.
1: Bueno, però, escolta'm, mirem-ho pel costat positiu. Els quillos les han acceptat.
0: Ah, sí, sí.
1: Estan molt integrades, ara.
0: Al final, el quillo és el més tolerant.
1: El quillo és el més tolerant.
0: No ho sembla, d'entrada.
1: No, no
0: però...
1: ho sembla. No ho sembla, però quan travesses l'escorça del quillo...
0: Sí.
1: És el més tolerant.
0: És tot... Li has d'arribar a la fibra.
1: El quillo és tot cor, després.
0: És tot cor. El grup de quillos els ha semblat que les dues germanes bessones són molt exòtiques i molt intrigants.
1: És el que busca el quillo.
0: És el que busca. Les han acceptat a dins del grup de vàndals. Però per culpa de les males companyies, en aquest període les dues bessones comencen a consumir alcohol i esnifar superglú.
1: Sí que ho té el quillo, això també.
0: Sí. La June i la Jennifer es foten en problemes amb les autoritats. La gota que fa vessar el got és quan provoquen un incendi en una botiga.
1: Sí, el quillo que esnifa cola també ho té, això.
0: Sí. Com que estan a punt de fer els 18, els va d'un pèl d'acabar a la presó. Però al final el jutge s'adona que les bessones no parlen i quan ho fan utilitzen un idioma estrany. Penseu que tot això passa amb les bessones fent el vot de silenci, eh? Que és molt inquietant que te cremin la botiga i no diguin res, eh?
1: No! Què ha sigut? I el jutge... No, home, no parlar amb el jutge és fort, eh?
0: Home, el jutge, sembla que no parlar amb el jutge...
1: És delicte.
0: Ho han fet aquestes dues i l'Antonio Baños. No ho ha fet ningú més.
1: I l'Antonio Baños almenys va donar el DNI.
0: Sí. Aquestes... El jutge pren la decisió de tancar-les a una institució mental d'alta seguretat.
4: Molt bé.
0: Allà Les afarten de drogues i calmants a veure si poden tranquil·litzar-les una mica, però la conducta de les nostres amigues continua sent molt estrambòtica. Ara la gent les anomena les bessones silencioses.
1: No s'hi han trencat molt el cap, tampoc. No.
0: Aquesta nit, a TV3, les bessones silencioses. Aquesta història s'ha complicat ben tontament, eh? No?
1: Sí.
0: Estàvem al Iemen. No. Bueno, no estàvem ni al Iemen, no, d'entrada, no, no.
1: Érem a Barbados.
0: Érem a Barbados. Sí.
1: Que no hagués passat res a Barbados.
0: No, que haguessin sigut pobres.
1: Sí, sí, ja
0: però,
1: està.
0: Però que, almenys haguessin xerrat
1: però, què
0: les
1: vols,
0: nenes.
1: Què vols, pobre i cap problema? O
0: ric i mut.
1: O classe mitja i amb un idioma
0: bueno, inventat. Ric tampoc, eh? Rics
1: no,
0: tampoc ho són.
1: No, clar que no ho són.
0: Bueno, un dia la seva mare els porta un quadern, perquè ja que no parlen, collons, almenys que puguin escriure i comunicar-se.
1: Doncs sí.
0: No vols parlar? Escriu-m'ho aquí amb una pissarreta.
1: Doncs pues dibuixa.
0: Primer el fan servir per comunicar-se amb l'altra gent, però ben aviat les dues mosses s'aficionen a escriure historietes de ficció. S'inventen un món imaginari ple de fantasia.
1: Aviam si això de la llibreta no ha sigut pas bona idea.
0: La Jun, per exemple, escriu una història titulada Pepsi-Cola Addict.
1: Val, home, el títol està bé.
0: Te'n puc llegir la sinopsi,
1: sí,
0: si vols.
1: Sí, sí, sí, fes.
0: Procedeixo, a llegir la sinopsi de la novel·la de la Jun, a veure si us compraríeu el
1: aviam
0: llibre.
1: Si... Aviam, digues.
0: Diu, l'heroi de l'escola secundària és agredit pel mestre i després és enviat a un reformatori. Allà, un guàrdia homosexual s'inventa una obra de teatre per distreure el noi.
1: Escolta, jo me'l compro, aquest llibre.
0: Sí?
1: Sí, sí, sí, sí. Tic, també et diré que sóc de fàcil comprar llibres, eh?
0: Ja ho veig. No, a veure, jo si la portada és maca, també l'agafo,
1: no.
0: Però... Elles pensen que les seves històries tindran molt d'èxit, que seran unes icones pop. Ajunten tots els seus estalvis per intentar distribuir la novel·la. Al final, és publicada per una revista de poca volada, Pepsi-Cola Addict, que és la que us acabem de llegir, és la que més destaca. La següent història és escrita per la Jennifer i no té gaire èxit. De fet, ningú la vol publicar, ni els diaris locals.
1: A veure, però no ens precipitem. De què va? Me'n poses la sinopsi? Com es diu?
0: L'obra es diu The Pugilist.
1: Aviam.
0: La sinopsi,
1: Va.
0: És un metge que està tan desesperat per curar el seu fill malalt que mata el gos de la família per obtenir el cor de l'animal, fer un trasplantament i salvar el nen.
1: Bueno, normal.
0: Espera, que falta un giro final.
1: Sí, aviam.
0: Un moment. L'esperit del gos viu dins del nen, llavors el quisso,
1: sí,
0: domina el cos del nen i s'acaba venjant del pare.
1: També bueno, me'l compro, també me'l compro.
0: També és veritat que...
1: De fet, em fa pensar en una novel·la russa que vaig llegir.
0: És que, tornant a lo de la tarda d'Antena 3, jo he vist alguna pel·lícula que no marxa tant d'aquí, eh?
1: Niño Perro 2.
0: Sembla que les novel·les no tenen gaire tirada, però aquella llibreta també serveix per una altra cosa. L'equip de psicòlegs del centre detecta que les dues bessones tenen una relació extremadament tòxica, que es porten a matar.
1: Què dius?
0: Clar.
1: Com que clar?
0: Bueno, és que porten 10 anys tancades allà dins. 10 anys en un centre d'alta seguretat, empastillades fins a les celles. Si abans tenies problemes mentals, doncs ara doncs han acabat d'embogir.
1: No, clar, clar.
0: I que fa tota la vida que parlen amb el seu idioma. Igual, i no els entén ningú més. Però igual porten tota la vida dient-se nena, que no em caus bé, deixa'm en pau,
1: sí,
0: i l'altre, que a mi tampoc. Ah, que...
1: És veritat, estaven insultant-se.
0: Però esclar, no les entenien. En els seus escrits descobreixen violència i desconfiança. Per exemple, la Jun escriu... La Jennifer vol que siguem iguals. Hi ha una brillantor assassina en els seus ulls. Estimat Déu, tinc por d'ella. No és normal. Algú està fent tornar boja la meva germana. I aquest algú sóc jo.
1: Ui, està com un llum de ganxo.
0: Arriba un punt que la mala relació entre elles es fa més evident que mai. Hi ha dies que s'insulten i s'agredeixen. En canvi, altres dies s'estimen com mai. Resulta que la bessona dominant és la Jennifer.
1: És que amb el nom ja es veia que era la dolenta. La Jennifer és la dolenta.
0: La Jun, pobreta, no ha fet res.
1: No ha fet res.
0: És ella qui manipula l'altra germana i la que té la majoria d'idees esbojarrades. La seva relació d'amor-odi és de manual. Els psiquiatres descobreixen que tenen un acord secret.
1: Ah?
0: Les bessones han pactat que si una de les dues es mor,
1: sí,
0: l'altra podrà fer vida normal, podrà tornar a parlar i a comportar-se amb normalitat. Però, fins que això no passi, han d'estar unides i no parlar amb ningú.
1: No veig que hi hagi d'haver cap tipus de problema amb aquest pacte.
0: Després de 10 anys allà tancades i de ser diagnosticades amb esquizofrènia, les dues noies són traslladades a un altre centre. Això passa el 1993, quan tenen 29 anys. El seu cas s'ha fet mig famós i diversos periodistes han fet reportatges sobre la seva vida. Pocs dies abans del trasllat, la Jennifer es comença a trobar malament. Diu que ha arribat l'hora d'alliberar-se. Es passa els dies dient que ha sigut una càrrega per la germana i que ja n'hi ha prou.
1: Ai!
0: Durant el trajecte fins al nou centre psiquiàtric, les dues bessones estan molt callades. Quan arriben al destí, es troben a la Jennifer amb els ulls oberts a la falda de la June. La Jennifer és morta.
1: L'ha matat!
0: No se sap, no se sap, Jair. És una cosa que avui dia encara és un misteri. L'autòpsia revela que la Jennifer es mort de meningitis aguda, una inflamació sobtada del cor. No troben rastre de drogues en el seu sistema, però el comportament que va tenir la Jennifer uns quants dies abans de la seva mort va ser molt estrany. Podria ser un suïcidi, podria ser una mort assistida per la seva germana.
4: A veure, tot el capítol... No s'han comportat d'una manera normal.
0: Ha sigut un capítol raro.
4: Capítol raro. Jo encara no sé d'on baixen aquestes
0: nenes. Després de la mort de la Jennifer, el cas de les bessones inseparables es fa famós. Mitjans com The Guardian se'n fa ressò. Des de llavors, la June compleix el tracte i intenta portar una vida el més normal possible. Actualment,
1: sí?
0: La June encara viu a Gal·les i continua monitorada pels serveis psiquiàtrics que li fan un seguiment setmanal. La June intenta oblidar els dies més foscos de la seva vida i quedar-se amb els bons records que té de la seva germana. Ara ho veu tot amb la perspectiva dels anys. Continua escrivint i no descarta tornar a publicar. Diu que la seva germana continua vivint a dins seu.
1: Ah.
0: Alguns lectors que volen anar de moderns han considerat que les novel·les de les bessones eren de gran qualitat i d'una imaginació desbordant. Sí. Per alguns cercles de hipsters, són considerades com escriptores marginals de gran talent, ja que es van imaginar mons imaginaris molt complexos quan encara eren unes adolescents.
4: Bueno, anaven empastillades fins dalt, també.
0: Sí, clar. També surt més fàcil d'escriure coses.
1: Sí, sí.
0: Bèsties. Les bessones Gibbons, les voleu veure?
1: Sí.
0: Sí?
1: Aviam, perquè no me les imagino gens,
0: No?
1: Va.
0: Guaita-la, aquesta és una.
1: I l'altra?
0: L'altra tinc un altre retrat.
1: Ah!
0: Sí.
1: Home, tenim dos marcs avui.
0: Dos marcs.
1: Vam tirar la casa per
0: I
1: la finestra.
0: Ui,
1: que ja es veu qui és la dolenta.
0: Sí. El que passa, si les fiques així...
1: Sí, què?
0: Aquesta encara és més sospitosa, eh?
1: Ui! Sí, pensava que la dolenta era aquesta.
0: No.
1: I ara veig que és aquesta, eh? Perquè li marxen els ulls cap allà.
0: Així, veus?
1: Sí. Ara és bona?
0: Ara és dolenta.
1: Ara és dolenta.
0: Sisplau, va.
1: Com és, eh? Com
0: Quina
1: és?
0: Història
1: que...
0: més
1: sort
0: estranya...
1: No,
0: les bessones Gibbons, la June i la Jennifer Gibbons. Jair, fes la pregunta, no sé si...
1: Aviam, heu de votar el mateix per les dues, eh? Són
0: sí.
1: Dignes d'entrar al búnquer les germanes Gibbons, sí o no?
5: Sí!
1: Ah, doncs sí.
0: Sí, home, no van fer mal a ningú, tampoc.
1: Bueno,
0: són més són més víctimes d'una mala decisió dels seus pares.
1: Mala decisió, no haurien d'haver anat mai al Iemen.
0: Ara no m'hi cabran aquí totes dues coses sobre la impressora. Bueno, és igual.
1: És igual, fiquem-ho.
0: Fort aplaudiment per la June i la Jennifer Gibbons, que entren al Bunker!
6: Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.

0: Neus Rossell, tu no tens germana bessona?
1: No, afortunadament.
0: Afortunadament?
2: Bueno, aviam, no tots els bessons són...
1: No, estic parlant de mi. Què passa? No m'agradaria tenir una bessona.
2: No?
1: A mi. No, quanta
2: neus. No t'agradaria?
1: Molta neus, molta...
2: Bueno, l'altre no es diria
1: ja,
2: neus.
1: Ja, però és igual, és el mateix estiu. Neus, crec que m'atabalaria tant.
0: Neus Rossell i Neus Rossell 2.
1: Ostres, és que... Sí, us agradaria tenir uns bessons,
2: no,
1: vosaltres?
2: No, a mi no.
1: Ah, no, per res. Doncs què queixeu tant? Ningú li agradaria.
2: No, però pregunteu amb bessons. Són ells que han de parlar.
1: Clar, home, els bessons jo crec que estan contents, de tenir bessons.
2: Sí, perquè no és el que han viscut.
1: No, però estan orgullosos, sí, home, sí.
0: Comparteixen ànima.
1: No m'ha agradat que diéssiu que tenia els ulls oberts allà, asseguda, en la imatge, molt malament, molt negre, molt
0: fosc. No t'agraden les pel·lis de terror.
2: Ens hem d'assenyir la realitat, Neus.
1: Van així. Jo parlaré de Barbados, d'acord?
2: Perfecte.
1: Però no vull parlar més d'aquestes noies.
0: Sí, parla de Barbados, que no se'n parla prou.
1: Heu de saber que es diu així perquè l'explorador portuguès Pedro Campos va anar allà i va decidir que se li diria Illa de Barbados, que és Illa dels Barbuts.
2: Molt bé.
1: Bueno, ja està. No se sap si va fer referència als nadius que hi havia allà que duien barba.
2: Clar.
1: O per un arbre que es veu que feia figues i tenia un aspecte que li semblava així com que tinc que dues barba.
2: Una barba.
0: Barbados.
2: Barbados.
1: Sí.
0: Barbados.
1: El fet és que Barbados va formar part d'Anglaterra molt temps i tot i que es va abolir l'esclavitud l'any 1834, els anglesos seguien fent el que volien amb aquella illa.
2: Mm.
1: El tenien allà i els hi feia gràcia.
0: Els anglesos.
1: Fins que va arribar... Sí, bueno. Va arribar el dia en què es van independitzar.
2: Barbados.
1: Sí. Llavors, aquí n'hi ha la pregunta. La gent de Sabadell.
2: Sabadell.
1: A veure. Això, Sabadell. Quin color és? Marró? Història?
2: La pregunta... Quina és la pregunta?
1: La pregunta és, a quin any es va independitzar Barbados?
2: És groc.
0: És groc.
2: Història.
1: És groc. Vinga, va. Opció A, 1966. Opció B, 1973. I opció C, 1982. O sigui, 66, 73, 82.
3: La B.
1: La B. Anem a veure si és
0: així, al bulto, eh?
1: Sí, sembla que tiren més per lletra que per número, però bueno.
2: Oh!
1: No. A veure, teòricament és l'any 1966,
2: sí.
1: O sigui, era l'A. I dic teòricament perquè la reina Isabel II sempre hi cardava la banya allà, igualment.
0: Vull dir,
1: sí, estem independitzats, però...
0: Però...
1: Jo encara hi poso. És molt pesada, aquesta dona.
0: És que és la reina d'Anglaterra. La reina d'Anglaterra...
1: I ves com que no es moria mai, bueno...
0: Si vol venir aquí a... Bueno, ara ja no.
1: No,
0: ara ja no pot
1: anar
0: enlloc, ara ja. Però hagués vingut aquí a la Seu Vella de Lleida i hagués dit...
1: Sí, també.
0: Vull dormir,
1: vull dir coses... Sí. No va ser fins al 30 de novembre del 21... o sigui, 2021, sí. Que Elisabet II va deixar que Barbados fos independent del tot.
2: Ah,
1: 55 anys després de la seva independència. I per celebrar-ho, doncs, va la Rihanna va anar allà. Sí, sí, sí. Vinga, va, seguim. Després de la Segona Guerra Mundial, cap a l'any 1948, el Regne Unit va demanar mà d'obra per reconstruir tot el territori. S'havien de reconstruir edificis, carreteres, clar, amb els bombardejos, va quedar tot destrossat.
2: Sí, hi ha gent que fa negoci després.
1: Així és tant. Es va demanar ciutadans de països com Jamaica, el Carib, no? Barbados. Sí, Guyana, no? Que en aquells moments en formaven part del domini britànic, que els anessin a ajudar, que fessin mà d'obra.
0: Ah, sí, home, i tant.
1: Clar, tota una generació hi va anar entre les dècades dels 50 i els 70. Persones que eren infants, ben petits, van anar allà i ja s'hi van quedar, ja no van tornar.
0: Aneu a asfaltar carreteres,
1: sí,
0: allà.
1: Sí, van allà molt contents perquè allà hi hauria mà d'obra, no?
2: Sí.
1: I ja està, hi van anar. Llavors, mireu, la pregunta va per la gent d'Olot.
2: Olot.
1: Vinga, a veure, com s'anomena aquesta generació? La que va anar cap allà a viure i s'hi va quedar.
2: Hòstia.
1: Vinga, opció A, generació R. Opció B, generació Windrush. Windrush?
2: Windrush.
1: Sí, no? I opció T, generació...
2: T, has dit.
1: Ai, perquè diu T. Generació... Opció C, generació T.
2: Ah.
1: Perdoneu.
0: És que és dijous i...
1: Hosti, nois, de veritat.
2: Bueno, pregunta difícil, eh? Nivell avui al concurs, eh?
3: R,
2: generació Windrush, generació T.
1: T, seria?
2: Ah, T. La generació del T.
1: Clar, del T.
3: La generació T.
1: Sí. Del T. Vale, la generació T. Anem a veure si és la C.
2: No.
1: No, eh? No, no.
2: Però com no podeu saber això?
0: Aquí se li acut.
1: Doncs mireu, és aquesta, la Windrush, o Windrush, no sé com és la B, és la B.
2: Windrush.
1: Es diu així pel nom, el nom de vaixell que portava fins al Regne Unit. O sigui, que perdona, Windrush.
2: Windrush. Windrush és com cantava jo la cançó aquella de Windrush, Merry Christmas.
1: Exacte. Us diré una cosa, si aquesta gent haguessin anat amb el Titanic. Fins allà seria de generació Titanic.
0: Mira, per sort no van anar-hi.
1: No. Des del 2018 es veu que hi ha un dia dedicat a ells, perquè va ser el govern britànic qui ho va decidir, per reconèixer les contribucions a la generació d'allà, de la britànica, i demanar disculpes.
0: Ah!
1: Perquè, clar, es va fent allà, no sé, bueno, molt malament, la veritat.
0: Molt bé.
1: Però bé, ara ja està, ara els commemoren i tot això.
2: Molt bé.
1: Ja està.

0: Vinga, va, som-hi. El nostre convidat no té res a veure amb les nostres protagonistes,
1: no,
0: més que
1: home,
0: res,
1: no.
0: Perquè es dedica a comunicar i seria molt estrany que no poguéssim entendre o que fos mut. El que sí que s'ha de dir, però, és que, d'entrada, si llegies els seus guions, tampoc s'entenien gaire, es veu. O sigui, es podien llegir, però semblava que allò no havia de fer gràcia. El nostre convidat va haver de fer una demostració al menjador de casa seva per fer veure als seus pares que el guió feia riure i que es podia dedicar a això.
1: Ah, sí. Allò ho hem llegit amb el teu pare i no ens fa riure gens ni mica. És que vaig pensar, hòstia, ara aquests encara et prohibiran d'anar als assajos. Dic, mira, si voleu, us ho faig un tall aquí a un menjador per demostrar-los que feia riure. Els hi vaig fer, la meva mare va riure, el meu pare a hores d'ara encara de riure, perquè se'm mirava quan dic, aquest tio és curt.
0: Bueno, semblava que llegir-ho no feia gràcia.
2: Sí, sí,
0: bueno,
2: sí, sí, sí.
0: Doncs encara que el seu pare no li fes gràcia, el nostre convidat va aconseguir que creguessin en ell i gràcies a això podem gaudir del seu humor. Haig de dir que ell ja portava gent a Arbúcies per poder-los entrevistar, que ens porta molt d'avantatge a nosaltres.
2: Amb la descentralització.
0: Ah, exacte, ell ja portava gent. Escolteu-lo com parla d'en Gerard Quintana i en Joan Reig.
3: Tu, qui són aquest parell de pollosos?
4: Oh. Els hem recollit, fotien autostop.
3: Hem pujat a la furgoneta així enxixats?
4: Sí, doncs clar, què els hi vols dir?
3: Home, pots anar a portar a rentar la furgoneta, eh?
4: Són d'aquests artistes que no renten mai.
3: Artistes?
4: Visca la vida.
3: Artistes, la sí. Mare que el fa. Sí. Tu, i van guarnits així tot el dia?
4: Jo, guaita, si a casa seu els hi deixen anar, jo, guaita, no els vull pas dir res.
2: Hòstia, nosaltres... quina veu de joves, eh?
0: Sí, hòstia, eh?
2: Sí,
0: he anat enllà, he anat enllà.
2: Veu com canvia, també.
0: De moment, nosaltres no tenim pensat dir-li pollós, per si s'hi torna, però... el nostre convidat ha treballat sol, en parelles, trios, actuant, i també ha escrit un llibre dedicat al seu avi, que jo us vaig dir que us sí. Diria, que el títol és M'hauria agradat conèixer't, i atenció, com el va escriure?
5: Una obsessió meva per saber coses del meu avi, vaig començar a escriure paral·lelament, pensant-me que feia un espectacle de teatre, un monòleg, i no, resulta que aquest cop el format que em va sortir va ser format llibre.
0: Sí, es pensava que feia teatre, i jo, escrivint, he escrit un llibre.
2: Mira. Bueno, està bé donar-te'n, almenys.
0: Sí, sí. Sí,
6: vaig veure
0: sí.
6: Que l'última pàgina era dura. Dic, hòstia, això és una tapa, i és un llibre.
0: Doncs ens alegrem que estigui funcionant i esperem que tingui més coses per explicar aquí amb nosaltres. Així que rebem amb un fort aplaudiment en Fer Feixeda!
2: Feixedes, oi que bé, tu. Bé, molt bé, molt bé. Aviam, va, anem a fer la pregunta,
0: sí,
2: Neus.
0: Sí, vinga, va, a la gent de Caldes de Montbui.
2: Molt bé.
0: Heu de saber que en Fel, com molts que som aquí, té una afició. I és força curiós, eh? Així que tens.
2: Aviam.
0: Quina afició té en Fel? Opció A, comptar coses.
2: Comptar coses.
0: Comptar coses.
2: A lo loco.
0: A lo loco, mira. Opció B, gratar esquenes, de gent coneguda.
2: Home,
0: ah, no. No,
2: és
0: que
2: no és... Si no, són aficions d'uns altres.
6: No, encara.
0: Opció C, fer veure que és mosso d'esquadra.
7: Ostres, la tercera seria molt bona.
8: Jo crec que l'opció C seria...

0: Sí.
1: No l'he vist, sabíeu que no l'he vist.
2: I 14 rotllos de paper de vàter en Sant Ballà, sí, sí. Hòstia,
1: és increïble, Fel. És que he pensat, el posaràs a prova? I sí, sí, n'hi ha 10, eh?
2: Quan m'espero uns llocs, saps, vas al metge i t'esperes, sí. I estic esperant, i, per exemple, doncs conto quantes cadires, i conto... Podria estar comptant les rajoles que hi ha senceres d'aquí fins allà.
1: Hòstia.
2: I conto forats dels bancs de l'església. Bueno, vas un enterro, doncs aquest banc té 6 forats.
3: Has començat dient que no tenia gaire res a veure amb les dues bessones, però déu-n'hi-do.
4: Acabarem fent el remake de Rain Man.
1: Ostres, tela, eh?
2: Sí. És bueno, sé, una mania com
3: una. No, i tant.
1: Has començat des de ben petit a fer-ho?
2: Jo crec que sí.
1: O que t'avorries molt quan eres petit?
2: Fill únic.
3: Clar.
2: Llavors...
1: Descomptes coses.
2: A partir de 15 anys saps que pots fer cosa sol, però clar, abans dels 15
3: abans
2: anys...
3: Abans dels 15 has d'anar comptant coses.
2: Vas comptant coses.
3: Està molt bé.
1: Molt bé.
3: Mentre comptes coses, tampoc no fas mal a
1: ningú.
2: Exacte.
3: En fi, no l'ha encertat absolutament ningú.
1: Ostres!
3: Per tant, aplicarem la normativa del búnquer, que és que, per incompetència general, tots podreu aconseguir el magnífic lot de conserves. Vinga, va, podeu participar tots. Un lot que s'emportarà...
4: Qui encerti la cançó de la Neus.
3: Coldplay. En Feliu.
4: No et saps la cançó? Feliu.
3: Feliu.
5: A mi no miris, jo no ja l'he liat abans.
4: Algú sap el títol de...
1: És igual, però dit ja de qui és.
3: Com es diu, Neus, va?
1: The Scientist.
3: The Scientist.
4: Scientist.
3: Això és de Coldplay i ho ha endevinat en Feliu. Fort aplaudiment per ell i per la Neus.

0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis.
3: El pare o la mare han perdut audició? Els avis s'aïllen perquè ja no hi senten com abans. Descobreix els nous audiòfons de Cotet amb tecnologia 4D. Ara i per temps limitat amb un 60% de descompte. Amb Cotet, torna a connectar-te a la vida. Cotet, una nova forma de sentir.
4: A Catalunya Ràdio ens apassiona el ciclisme i per això sintonitzem Ràdio Volta.
1: Ràdio Volta, el podcast de Catalunya Ràdio amb tota l'actualitat del món del ciclisme.
5: Amb el Joan Antoni Fletxa.
6: El més difícil que tenia el
5: Ràdio. I amb la Mireia Benito.
1: Ràdio Volta, amb Isaac Vilalta. Els dimarts a l'API web de Catalunya Ràdio i també disponible a la plataforma 3CAT.
2: Amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
7: Vine al Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al circuit de Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana amb l'experiència Cupra en exclusiva. Condueix un Cupra, sent l'adrenalina als seus simuladors i gaudeix de música en directe. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com. Organitzen Esport i El Periódico amb el patrocini Cini de Cupra.
0: Catalunya Ràdio.
1: Som 3CAT.
2: L'estiu ets tu. I Catalunya Ràdio t'acompanya allà on vagis. Si ens vols fer una pregunta, envia una nota de veu al 634 68 77 70.
8: Hola, gent del búnquer, a la Peyu, a la Neus, a la Jair. Sí. Això és una pregunta per tots vosaltres, vale?
9: Molt bé, home.
8: Estic ara a la rua del Halloween d'aquí a Tarragona. Ui. I volia saber quina era la vostra opinió sobre el Halloween. Perquè a mi em sembla una total falta de respecte a la cultura catalana tan bonica que tenim.
9: Està plorant?
8: I és que em sembla una falta de respecte.
9: Sí.
8: Però bueno, ja em respondreu.
9: Se la veia afectada, eh?
10: Però hi ha anat a la rua, eh?
9: Sí que hi ha anat.
10: Ah, no, és que...

0: m'agrada que estigui tan enfadat.
1: O potser li ha passat per casa i tampoc ho ha triat ella, no ho sabem.
2: Em sembla una total falta de respecte i vaig a contracor.
0: Sí, sí.
2: Però
0: mira, tiraré confetis, però...
1: jo no hi combrego gens, però clar, quan et trobes amb la situació aquella, és que tots els nens de la meva classe van a fer la merda aquesta del truco-trato...
0: Així, ho diu? Van a fer la merda del truco-traco, diuen.
1: La meva ho diu així. No. I llavors què fas? Què fas?
0: És com? Que en una donen llaminadures i a l'altra...
1: Castanyes.
2: I moniatos.
0: M'encanten les castanyes.
2: I la mascota de la castanyada és una senyora mig podrida.
0: No, perdona, i què passa? Què passa? No
1: passa
0: no és
1: res.
0: Mig podrida. És una senyora gran que vol fer castanyes.
1: Sí.
0: Què passa?
2: És una senyora
0: no,
2: gran...
0: Què passa?
2: Vestida com un drapaire.
0: No podem tenir...
2: No té bon màrqueting. La castanyada no té bon màrqueting.
0: Per favor, eh?
2: Té zero bon màrqueting.
0: A mi m'agrada la castanyada, m'agraden les castanyes, m'agrada estar fora al foc i explicar historietes.
2: I tant, és fàcil. Això.
1: T'Ofèlia, ja tens la canalla grans, ja no...
3: Jo tant de bona si n'he fet truto-trato, aquest que dieu.
1: Sí.
3: Com es diu això? Truto-trato?
1: Truco-trato. Truco-trato.
3: Jo estic més pendent de que no es droguin ja els
0: mesos. Clar.
2: Doncs, Ivana...
0: Ara, sí, coca o no sé què és.
3: Anem amb els amics a demanar carmel. Ara no. Què feu avui? Bueno, fins aquí no podem tornar. Això ja, el trato i el truco aquí...
0: Sí,
3: ja...
0: S'ha perdut.
1: Cuidado. Cuidado. No ho sé, no hi ha res a fer.
0: Però que vagi a la rua i que ho gaudeixi, sí, el que pugui.
2: La castanyada seguirà celebrant, no patiu. No sí. Desapareixerà la castanyada.
0: Ja ho veurem.
1: No sé què dir-te.
2: Torrar castanyes hi van els pares.
3: Vale, però si també continua...
2: Sí, què?
3: Vull dir, tampoc no és l'hòstia, la castanya.
1: No,
0: ja ho sabem que no.
3: Vull dir que també estem reivindicant unes festes que dius, vaya merda festa. És nostra, sí.
1: Però és que la del Halloween també vaya merda festa, no?
0: Bueno, però disfresses, els hi fa gràcia.
3: És que també hi ha la mania de fer festes, també.
1: Sí, també.
0: Bueno, fem festes, sí, no? Intentem fer festes.
1: Sí, festa festiu, sí, però fer una cosa en concret no cal.
3: Doneu-nos a festa
1: i deixeu-nos a fer. Ah, i després triem
0: el que fem.
3: Si en vez de castanyes vull menjar braç de gitano de nata...
0: Ah, no, fes-ho.
2: Molt ben vist, i es pot instaurar.
1: I ningú pot discutir que és molt més bo el braç de gitano de nata que les castanyes.
3: T'estalvies de fer foc i tota la merda.
2: No has de muntar paradetes per vendre el braç de gitano ben sol.
1: No necessita cap màrqueting, el braç de gitano.
2: Cap màrqueting. També us diré que per fer un Halloween desmenjat, jo no hi estic d'acord, tampoc, però el Halloween els americans el fan i allò dura una setmana.
0: I
2: allò és campixa.
1: El Halloween o es va totes o aquella disfressa de bruixa comprada a última hora, allò no.
0: I prou de carbassa sexy i coses sexis.
2: Això és una cosa d'aquí, eh? Això no t'ho fan els americans.
1: Això fa molts anys que ho estem patint.
2: Això és una castanyanada.
1: Quan era petit ja, quan anàvem a Carnaval a Torelló, ja totes les nenes anaven de lo que fos, però sexy.
0: Sí, però sisplau,
1: de què anem d'esquimal? Amb aquesta minifalda del Pol Nord series morta.
0: Sí, és veritat.
2: I esquimal a Halloween no hi pinta res, tampoc, eh?
1: Neus, va, vinga, aviam si algú vol fer alguna pregunta.
0: Sí, mira, Bernat de Caldes de Montbui.
2: Bernat, què passa?
1: On ets?
4: Jo n'hi vull fer una amb fel.
1: Molt bé.
4: I, bueno, en aquests 30 anys que portes actuant a escenaris, fent bolos i tal, volia preguntar-te quina tens ara al cap que sigui com l'anècdota que t'hagis quedat més com estrambòtica durant tot aquest temps.
1: Dels escenaris?
4: Sí, del públic, de la gent, de tu actuant, en general.
3: Em va passar al Capitol, en Teatre Garrilla, sí. Any 2003-2004. Un dia començàvem a actuar... I fèiem el Som i Serem, que en Xuri sortia, deia Se'm ressequen,
1: sí, estava...
3: sortia jo, estava a l'escenari amb ell.
1: Ell assegut en una cadira, sí. Amb els peus dins d'una palangana.
0: El que he patit amb aquests peus no ho sap ningú.
3: Exacte, ja, doncs fèiem aquest espectacle a Barcelona, al Capitol, fèiem una temporada, llavors fèiem temporades de 3 mesos, i portàvem uns quants dies allà, i jo hi havia un moment que sortia en Quim, jo marxava a buscar una galleta, i entràvem i sortíem. I un cop entro dins, i quan sóc a dins, me'ls quedo mirant i penso, hòstia... I ara jo què haig de fer?
1: Hòstia,
3: sí.
1: Què vols dir?
3: No, vaig entrar i vaig pensar, i ara què faig? Vull dir,
0: què haig de dir o què haig,
3: sí,
0: no?
3: Que, vull dir, quan em toca sortir? I, vaig pensar, no ho sé. I de cop i volta em vaig trobar al mig de l'escenari i fent text i continuant tot. I, hòstia, i al cap d'un rato vaig tornar a entrar a buscar un embut, entro dins i penso, i ara què faig amb aquest embut?
0: Ostres!
3: I vaig estar tot l'espectacle... que tenia blancs, no sabia què feia.
1: Hòstia.
0: Perquè sorties d'allà i contaves coses. No estaves perquè havies...
3: Era fosc i no podia comptar res.
0: Ostres.
3: I al moment que vam començar, acabem l'espectacle, com vaig poder, suat com mai, la gent comença a aplaudir i jo començo a plorar. Però
0: sí?
3: Plorar molt.
0: Ai, fel, sort que no hi era, quin
3: patir. I llavors marxàvem pel mig del públic, perquè el camerino era al fons de...
1: Sí.
3: Marxàvem pel mig del públic i entrem al camerino, m'estiro a terra i resulta que vaig començar a tenir atacs d'angoixa.
0: Sí?
3: I jo, aquell volum, no vaig entendre què em passava. L'ofor va ser l'endemà, que clar, havíem de tornar a fer la funció, i era en Quim i en Xuri, anava dient text i anava mirant amb uns ulls com dient...
0: Aquest
3: tio no té collons de continuar. I vam estar 2 mesos actuant.
1: Hòstia.
3: I jo ja veia un punt que em vaig com relaxar a dir, bueno, d'això no moriré, potser no diré el text, però no moriré.
0: Clar.
3: Però els altres dos...
0: Clar, anàvem patint, no?
3: Que sí, va tinguin angoixa ells.
1: Igual es moren ells dos.
3: Sí, sí, sí.
1: I en el primer dia que et passa, aquest que comença a tenir els blancassos, els altres dos ho detecten, això, o no?
3: No, no. Ells no, perquè jo... Jo
1: tu
3: no
1: vas
3: sé
1: anar
3: per
1: fent
3: què,
1: tot.
0: Com mecanitzat, no?
3: Com mecanitzat. Jo no sé per què al meu cap, quan tocava, deia el text i feia el que havia de fer, perquè jo no recordo haver dirigit el meu cos ni el meu cervell.
0: Ostres!
3: Sí, sí. I llavors em van diagnosticar angoixa i vaig estar uns mesos actuant així, amb angoixa. I llavors jo em vaig com relaxar, però els altres...
0: Clar.
3: No els hi va fotre cap gràcia.
1: Bueno, és que hi va haver una època concentrada en el temps que vau treballar molt, vau fer molts de vols.
3: Sí, clar. Sí. Això va enganxar... D'això va ser després d'un estiu que en 90 dies vam fer 59 bolos.
1: Hòstia, sant.
3: 59 bolos, eh?
1: Sí, sí.
3: A més, amb 30 anys, que volia dir que quan arribàvem de bolo no anàvem a dormir.
1: Ja.
3: Saps?
0: Clar.
3: Vol dir que allò que necessita el cos recuperar,
1: sí.
3: No recuperava, i l'endemà... I no dinaves pasta i pollasta a la planxa, sinó que era entrepà de llum a l'autopista.
1: Sí.
3: Per tant, hi va haver un punt que el cos va dir, noi, oye, pareu.
1: Frena una mica.
3: Ja veus quina anècdota tan trista.
1: Ben divertida.
0: No.
5: Encara no entenem per què escoltar el búnquer no convalida la carrera d'història.
1: Un cop a Atenes, en Diògenes s'estableix pel seu compte. Dels diversos corrents filosòfics, el que més li agrada és l'escola socràtica menor.
2: Uf! La menor!
1: La menor, nada menos.
5: Quan ens donin el segon ondes, farem pagar matrícula per venir de públic.
6: Hola, sóc l'Anna, de Fogars de la Selva, i us enviava aquesta nota de veu per explicar-vos una anècdota. Resulta que jo el 2019 vaig anar al Marroc a passar uns dies i vaig pujar al taxi d'un senyor local. I al cap d'una estona d'estar al taxi em va dir que era el millor taxista de Marrakeix.
0: Ah.
6: Jo li vaig dir, home, dic que ets el millor, a veure, tampoc es deus conèixer tot, segur que hi ha algú que condueix millor, no?
0: Hosti, deixa-ho.
6: Així, de broma. I em va dir, bueno, és que sóc l'únic taxista que només té una cama. I efectivament em va ensenyar que estava conduint aquell taxi, que era automàtic, només amb una cama i anava alternant el peu de pedal. Quina hagués sigut la vostra reacció? Jo només vaig riure i vaig confiar en que si havia de passar alguna cosa, doncs ja era massa tard per tirar enrere. Que vagi bé.
1: Aviam, jo no li vull treure mèrits al senyor local, que ha dit ella, que m'ha agradat. Trobo que és una manera molt, molt curiosa de dir-ho.
2: És local.
1: Però si el cotxe era de canvi automàtic... Vull dir, tothom fa amb una cama, diguéssim.
0: Sí.
2: Has de sense cama.
1: De fet, hi ha una cama que carda més nosa que servei, sí. Perquè l'únic que pots fer és equivocar-te.
3: Jo pensava, quina sort que té el taxista.
1: Clar.
3: Perquè jo sempre tinc por que se'm dispari l'esquerra.
1: Clar.
3: Si no la tens...
1: És només gas i freno, l'automàtic. Amb un
0: perquè
1: peu...
0: Però entenem que tenia la dreta.
1: Bueno, encara que tinguis l'esquerra és igual.
0: Bueno, t'has de posar una mica diferent.
1: Bueno, t'has d'encarar una mica diferent, però és igual.
2: Aquell cotxe té gas i freno, i per conduir per Marroc només fa falta gas.
1: Exacte. Gas i il·lusió.
2: I esperança.
1: Ostres, no hi he estat a Marroc, jo. Veus?
2: Quan pugeu en un taxi en un país desconegut, no occidental...
1: Com Barcelona.
2: Com Barcelona, tu sempre t'has d'assenyar i que sigui el que Déu vulgui.
1: Exacte.
2: I ja està.
1: Sí,
2: puges
1: sí.
2: Allà, aviam què em cobrarà aquest.
1: Ah.
2: O aviam si arribem vius.
1: A mi em va passar a Barcelona una vegada això, que un taxista em va donar la volta a Plaça Universitat. Jo anava a una botiga, era molt jovenet, havia anat molt poc a Barcelona en aquells moments. Ai. Vaig agafar un taxi i li vaig dir, vull anar a aquesta botiga. I en vez de dir-me, és allà, travessa la plaça, tio, va engegar el taxímetre, fot una volta a la plaça i diu, és aquí.
2: Quin desastre.
1: 4 amb 50, no sé quan. Gràcies, molt bé. Sí, sí, no, hi vaig arribar, però no, era com, hòstia,
0: sí, sí.
1: Em va quedar 4 però, euros i mig a la meva cara, però...
0: Vas comprar els pantalons més barats, clar, sí. Perquè... Escolta, Fel, tu vas gaire amb taxi? Ets d'anar amb taxi? O com vas als llocs?
1: Per Barcelona, com et desplaces?
3: Amb el meu cotxe.
0: Teu cotxe. Sí, eh? Sempre.
3: Sempre,
0: eh?
3: Sempre.
0: Quin cotxe tens, Fel?
3: Un Q2, sí, un cotxe normal.
0: Un cotxe normal.
3: No, bé, que no en soc molt de cotxes.
0: No, eh?
3: No, m'és igual.
1: Transport públic, ho has provat per Barcelona?
3: Ho vaig provar. Quan fèiem amb les tardes de Catalunya Ràdio amb la Tati,
1: sí.
3: Que clar, fèiem cada tarda 4-7, cada dia havíem d'anar a Barcelona.
1: Clar.
3: Jo cada any començava la temporada dient, hosti, aquest any sí, aquest any vaig amb tren, aniré a Sant Celoni, agafaré el tren...
0: Hosti, clar, sí.
3: I clar, al cap de 3 setmanes, entre el que canta amb la guitarra, el que ve amb mocadors, el que acaba a cops de puny, el que avui se n'ha tirat una a la via, en el que, per tornar-vos, si es havia d'agafar el tren a les 19:16, i el programa acaba a les 19.
1: Hòstia, molta pressió.
3: A les 19:03 passava el 27, el bus, per Francesc Macià. O sigui, jo la data hi deia, fins demà, i jo ja anava amb la jaqueta cordada... I marxava corrents en plan Forrest Gump.
1: Sí.
3: Havia d'arribar a Francesc Macià, que passés el 27, i que no et passés res per arribar a les 19:15, a l'estació de Sants, i tenia un minut per baixar baix. O sigui, jo entrava al tren, suat.
0: Ja.
3: I si un dia em passava, llavors arribava a casa 2:15 de la nit.
1: Ah.
3: Que no s'entenia a casa. I no m'has acabat a les 7. Què heu fet avui?
2: Doncs mira, m'ha anat d'un minut. Un minut. He perdut 3 hores de vida.
3: I des que llavors mai més he agafat el transport públic. I Arbúcies no cal.
0: No, clar, clar.
3: Algú si es puc anar d'un costat a l'altre a peu.
0: Clar. A peu, vas, eh?
3: No, vaig en cotxe, però.
0: Ell només diu que pots.
2: Bueno, a veure, jo puc anar-hi, però
0: podem,
2: no.
1: La gent que som de poble tota la vida sabem que...
0: És veritat,
1: que
0: ens passa això.
1: Que es va en cotxe.
3: Es va en cotxe davant mateix d'allà on has d'anar.
1: Sí, sí.
3: I si has de fer 2 voltes per poder aparcar...
1: Es fan 2 voltes com si se n'han de fer 3. Però has d'aparcar a la porta. Si no, res, no serveix per res. Neus, va una última pregunta, molt ràpid.
0: Sí, mira, la Fiona de Maià de Montcal diu que porta coses però coses de cotxe.
2: Ah, a veure, Fiona, aquesta excusa...
1: Què ha passat, Fiona? Què ha passat?
7: A veure, jo he fet aquest matí una truita de patates.
1: Sí.
7: Espectacular.
0: Oh, sí. Ja, m'encanta.
7: Vale, però me l'he deixat al cotxe.
0: Oh!
2: Però, un moment, el cotxe és aquí fora?
7: Sí. Sí.
1: Ah, no.
7: Sí. Hi ha esperança, ja.
2: Sí. Perquè hi ha gent que diu, m'ho he deixat a casa.
7: Sí. No. Vull dir que...
0: Tu n'has de...
7: Ara, quan acabem...
1: És de patata i prou o patata i ceba?
7: Patata i ceba.
1: Ah!
0: I l'has fet a tu, dius?
7: Sí, home. Bé. Mira que vaig treballar a un bar 3 setmanes, eh?
1: Mira!
0: Ah, home, ja està.
2: Però, un moment, i per què 3 setmanes?
7: Ui!
2: Què va passar?
7: Que el soci...
1: El soci no!
0: Ah, yeah.
2: No us aveníeu?
7: No.
1: Vaja.
0: No. Són vius, els socis?
7: Sí.
0: No, que...
1: Són a dins la truita de patates.
7: Però les truites, molt bé.
1: Ah, tu, Fel, vas tenir un restaurant, també.
3: Sí.
2: Molt bon restaurant.
3: Sí. Vull dir que... He sigut bastant idiota a la vida.
1: Bé, ho hem de deixar aquí perquè arribem a l'últim minut de programa. Temps per fer 4 preguntes amb Fel.
2: Aquesta pregunta la vull fer jo fa temps. El teu llibre es diu M'hauria agradat conèixer-te, però és M'hauria agradat conèixer-te o M'hauria agradat conèixer-te?
0: Ah, és veritat.
2: Perquè és com una forma verbal que només podem dir...
1: Els catalans.
2: Conèixer-te.
0: M'ha agradat conèixer-te?
3: No. M'hauria agradat conèixer-te.
0: Conèixer-te, dius, eh?
1: Però s'escriu conèixer-te.
3: No, però... Jo no sé com ho dic.
1: Jo ho dic i ja està.
3: Ho vaig escriure i...
2: Vas anar a l'editorial i vas dir el llibre es diu així pels meus collons. Era la teva primera idea?
3: No. Es deia El saxofonista de la vall.
0: Ah, sí?
2: Però si m'agrada més El saxofonista de la vall.
1: A mi m'hauria agradat conèixer-te.
2: Home, sí, està bé.
3: Llavors era, m'hauria agradat conèixer-te com a avi. Llavors van decidir que si traiem avi, que creia com... Quedava una cosa com... A qui li hauria agradat conèixer?
0: Oh, quins avis! Però després vas al lloc a presentar-ho i dius, parlo del meu avi, no?
3: Sí. Jo la segona frase ja ho diu.
1: Sí que us ho penseu, les coses. Nosaltres vam posar el búnquer i ja està. En fi, ho deixem aquí. Gràcies per acompanyar-nos aquests 2 dies, Fel. Nosaltres hi tornarem, com sempre, a 1 del migdia, al búnquer, a Catalunya Ràdio. Que vagi bé. Adéu-siau!
0: Adéu-siau!

0: Bona nit, són les 11, som al club i el tindrem obert fins a les 12. A dos dies de la final del Mundial. Diumenge a les 9 del vespre a Catalunya, a les 3 de la tarda a Nova York, començarà l'Espanya-Argentina, la gran final del Mundial que podreu seguir en directe a Catalunya Ràdio a partir de les 8 del vespre amb el desplegament de les grans cites esportives. Les dues seleccions ja s'entrenen avui a Nova York per preparar un dels partits més atractius dels que es poden veure actualment en el món del futbol. Un partit carregat d'al·licients, de càbales, també de coincidències i de mil i una històries i fotografies curioses que aquestes últimes hores han omplert les xarxes i els canals de televisió. Nova York ja viu immersa en la final del Mundial. Veurem si la gespa de l'estadi estarà a l'altura del que mereix un partit com aquest. Per cert, finalment seran 17 minuts el temps que durarà el descans de la final, o com a mínim és el que ha notificat la FIFA a les federacions. De seguida explicarem per què finalment no seran 30 minuts com s'havia parlat inicialment. Aquest matí s'ha escollit l'àrbitre de la final del Mundial, és l'eslové Slavko Vincic, que s'ha emocionat avui quan ha rebut la notícia enmig dels seus companys. Vincic ja ha dirigit 3 partits del Mundial i acumula força experiència en fases avançades d'Eurocopa i Champions. Demà, per cert, arriba l'avançada de la final, el partit pel tercer i quart lloc, aquell que no vol jugar ningú, a les 11 de la nit hora catalana, el jugaran França i Anglaterra, segurament amb l'únic al·licient de veure si juga Mbappé i si serà capaç el francès de marcar algun gol que el situï per sobre de Messi a la llista de màxims golejadors del Mundial. Vinga, va, comencem, que no tenim tota la nit.
1: El Club de la Mitjanit, amb Sergi Andreu.

0: El Mundial al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio. Cada nit de Mundial, avui edició del divendres 17 de juliol, és el dia 37 de Mundial. Només en queden 3 perquè s'acabi la competició. Això s'acaba diumenge, el dia de la gran final. Avui passarem la nit amb tots i amb totes vosaltres que ens escolteu o ens sentiu. També amb la Sònia Jaumà, que és als Estats Units seguint el Mundial des del primer dia. Sònia, què tal, com estàs?
1: Hola, bona nit.
0: On ets, Sònia, ara?
1: Doncs mira, ara mateix sóc a la sala de premsa on han de fer les rodes de premsa avui els entrenadors. Primer començarà Luis de la Fuente, acompanyat del capità de la selecció espanyola, de Rodri, d'aquí, en teoria, si va puntual, d'aquí a mitjoreta amb el Comtada. I ja més tard, una hora després, li tocarà el torn a l'expedició argentina amb Scaloni. Aquestes rodes de premsa són 2 dies abans, perquè demà és el partit pel tercer i quart lloc i no volen destorbar la concentració que tindrem tots per aquest apassionant partit entre França i Anglaterra. I no són a l'estadi del partit, que és on habitualment fins ara sempre s'havien fet les rodes de premsa prèvies dels seleccionadors en tots els partits dels Mundials i en totes les finals. Aquest cop han decidit fer-ho a Nova York, perquè l'estadi és a Nova Jersey, i ho fan concretament a Manhattan, a un centre de convencions, el Javits Center, que és un centre espectacular. M'explicava el Garriga aquesta tarda que aquí tenia preparada la celebració Hillary Clinton si arriba a guanyar les eleccions.
0: Carai.
1: Hi ha un gran sostre de vidre. És espectacular, realment, l'edifici, si no l'heu vist algun cop. És una mena és un edifici de convencions, sí. Però té un gran sostre de vidre, és bastant espectacular, i aquí és on ara mateix hi haurà les rodes de premsa de les dues seleccions. Això s'ha convertit en una mena de fira, gran fira d'esports, no només de futbol, i hi ha un munt d'aficionats que han pagat una entrada per poder ser avui aquí. S'ha de dir que la roda de premsa en si, en aquesta sala només hi ha periodistes, Els aficionats que han pagat la seva entrada sí que tindran una oportunitat de li diuen autògraf opportunity, de que els signin alguna cosa a jugadors de les dues seleccions. Hi ha un acte sobre això, però serà al marge d'aquestes rodes de premsa.
0: Molt bé. Doncs ara amb la Sònia anirem ampliant tota aquesta informació. Estem pendents també que comenci, com deia ella, la roda de premsa de La Fuente. També ens acompanyarà avui el Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
2: Bona nit, Sergi.
0: Jo et recordo, corregeix-me, et recordo cobrint el Mundial de França del 98, pot ser?
2: Molt bé.
0: Sí, oi que sí?
2: Ara m'has sorprès.
0: Jo era oient de Catalunya Ràdio, no treballava a la casa, però... I després no sé si potser algun altre.
2: Sí, aquí... va ser el primer, el del 98, sí. Vaig fer 2002 i 2006.
0: I 2006.
2: El 2010 vaig ser pare i em vaig jubilar de la selecció.
0: I en els teus Mundials hi havia tant de glamour com aquest que ens explicava ara la Sònia, o no?
2: No, ha canviat molt això, ha canviat molt, ha anat creixent molt. Bé, ja et dic, des del 2006 que no hi vaig, però sí. Pel que expliqueu, els que hi aneu no té res a veure amb el que era. Abans era, començava a tenir certes limitacions, certes restriccions, hi ha algunes coses que deuen funcionar de la mateixa manera, en el tema previst i les acreditacions, la capacitat per entrar a un partit, tot plegat, però... això s'ha fet molt gran, el circ s'ha fet molt gran.
0: Sí, sí. També ens acompanya l'Àlex Dalmas. Àlex, com estàs?
3: Bona nit, què tal? Molt bé, Sergi.
0: T'agradaria ser-hi presencialment? Entenc que sí. A veure quina pregunta també aquest.
3: Home,
0: no? A la final del Mundial, És
3: I
0: un
3: tant,
0: somni que,
3: sí.
0: Que, vaja, que molts ens agradaria algun dia fer realitat,
3: Sí, sens dubte, per l'escenari i després per al partit, perquè no hem posat... Bueno, sí que hem posat el foco en aquest partit, però ara mateix jo crec que és el millor partit que es pot veure al món en format seleccions.
0: De seguida saludem...
1: Mireu el compte, perquè si teniu per allà 8.000 euros allò que no sabeu què fer-ne, potser encara trobeu alguna entrada.
2: Un raconet,
0: Sí, sí. 8.000 euros valen les entrades?
1: 8.000 euros, les més econòmiques. Sí. L'últim cop que he mirat la pàgina de la UEFA, com que són preus dinàmics, potser ja va més cap amunt.
2: Però una pregunta, en quin moment el futbol va passar a tenir aquests preus? Jo he estat pensant aquests dies i no sé on és la frontera. O sigui, això ha passat de cop i volta, perquè en el Camp Nou aquest any...
1: En un Mundial, Torque, jo crec que ha passat aquí als Estats Units. Jo crec que el Qatar...
2: Però aquest any, en el Camp Nou, Sònia, ja tenia entrades de mils d'euros.
1: Sí,
2: però, en canvi, això deu haver passat, els últims 2 anys o així, no? Vaja, a mi m'ha agafat per sorpresa.
1: Preus dinàmics, això dels preus dinàmics potser fa uns 5-6 anys que el Barça ho aplica, de manera més dissimulada o menys. El que passa és que ara ja diríem que ens hem tret tots plegats les caretes i és la llei de l'oferta a la demanda salvatge, sense diríem que una mica de vergonya.
2: Clar, sí, és sí. Que ara és molt difícil anar al futbol. Nosaltres, de petits, anar al futbol era una cosa que estava a l'abast, ara no ho està per molta gent.
0: Clar, i més encara en el que és el gran paradigma del capitalisme, que és Estats Units, que clar, mira, el que convingui, no? Bé, avui també ens acompanya l'Aina Grau, de seguida saludem el Roger Busà també. L'Aina Grau és a la producció, el Joan Arroyo, a l'Estudi 5 de Catalunya Ràdio, el control central, i tenim el Xavi Vall, també hi ha el Joan Fitó. Joan, bona nit.
4: Què tal, Sergi?
0: Tens 8.000 euros per anar a veure la final del Mundial?
4: No els tinc.
0: No, eh? El que sí que tens és molta informació per explicar-nos. Per exemple, avui hem sabut que Julián Álvarez, o almenys això sembla, s'allunya del Barça.
4: Sí, paraules de Miguel Ángel Gilmarín, CEO de l'Atlètic de Madrid. Diu Gilmarín que ni 200 milions portarien a Julián al Barça, que Laporta és molt amic seu, però que sap el president del Barça que l'Atlètic de Madrid no vendrà Julián. Tot plegat, mentre estem a l'espera que es faci oficial, no serà avui, el fitxatge de Karim Adeyemi.
0: També en clau blaugrana, el club està pendent de tancar la cessió de Marc-André Ter Stegen a l'Ajax.
4: Avui s'ha entrenat el porter amb el grup, amb el Barça, però està tot a punt perquè Ter Stegen sigui nou jugador de l'Ajax en forma de cessió.
0: I el Barça jugarà un triangular a Udine, Itàlia.
4: El 8 d'agost a les 8 del vespre contra l'equip local, l'Udinese, i també contra el Nottingham Forest.
0: I qui jugarà també, però més aviat demà, serà l'Espanyol, primer mixtos de la pretemporada.
4: Sí, que continua l'Espanyol la seva estada a Navata, a l'Alt Empordà. Demà, a les 8 del vespre, estrena contra l'Olot.
0: Mira, un expedicu, ha renovat amb el Girona, és David López.
4: Sí, per una temporada, mentrestant, David López, que jugarà una temporada més al Girona, mentrestant el Sabadell ha anunciat el traspàs de Tito a l'Europa, els vallesans jugaran demà també un amistós, ho faran en aquest cas contra el Castelló.
0: Vinga, moviments també a la Lliga Femenina.
4: El Barça ha fet oficial la cessió de la defensa Adriana Ranera al Depor i el Badalona Women ha anunciat la incorporació de la defensa basca de 24 anys i Zarnes Sarasola, procedent del Nantes francès.
0: En bàsquet, el Barça ha anunciat el seu cinquè fitxatge de l'estiu.
4: Agustín Ubal, 22 anys, de fet en farà 23 el diumenge, i signa Ubal fins al juny del 2029. És alè, ha jugat aquesta temporada al Manresa, tot i que és blaugrana Ubal de formació.
0: I el Tour de França, el suís Mauro Schmidt ha guanyat la 13a etapa.
4: El gran grup ha arribat a més de 7 minuts de Schmidt, sense canvis a la general. Pogacar, líder un dia més, Vingegaard segon a 3:36. Demà, etapa de muntanya, 3 ports de primera i un de segona.
0: I acabem amb golf. Lucas Herbert i Sam Burns han igualat la ronda més baixa a la història de qualsevol major.
4: Sé que t'agrada el golf, Sergi.
0: Sí.
4: Ho han fet avui, i ja és casualitat, dos golfistes al mateix dia, l'australià Lucas Herbert i l'americà Sam Burns, tots dos amb una targeta de 62 cops a la segona volta de l'Obert Britànic.
0: Això és el Club de la Mitjanit, això és Catalunya Ràdio. Ja sabeu que escoltar la ràdio, sentir-la, com a mínim, sempre és una gran manera d'acabar la jornada. Vinga, a les 11 i 10 anem per feina, que tenim moltes coses per explicar-vos des d'ara i fins a les 12. Deixeu-me que saludi, que encara no el teníem a punt, ara ja sí, el Roger Arbussà. Roger, com estàs?
5: Com esteu? Bona nit.
0: On pares?
5: Mira, paro al bell mig de Nova York, ara mateix. Soc aquí al centre, a Times Square, ara mateix. Aquesta plaça tan coneguda per les seves pantalles, pels colors, per les llums. Doncs vaja, aquí hi ha molt d'ambient ja previ a aquesta final. És veritat que de moment no veig gaires espanyols, això és veritat. Veig molta gent amb la samarreta de l'Argentina, però una prèvia que es va escalfant i que es va animant quan queden dos dies per aquesta gran final.
0: Molt bé. Arbo, avui els equips ja s'han entrenat tots dos a Nova York, la selecció espanyola amb alguna novetat. Com està Lamin?
5: Bé, està bé. Ja vam dir ahir que estava bé, que només tenia molèsties, que no es va entrenar amb el grup per precaució, que ho va fer al marge amb aquell embenat a la cuixa esquerra. Doncs avui ja ho ha fet amb el grup. Avui ha treballat ja amb la resta de companys. Treball de camp ja de Lamin Yamal amb el grup. Per tant, ja s'esvaeixen els dubtes. Lamin està molt bé i diumenge podrà jugar aquesta final.
0: Sí, sí. I es preveu mateix 11 a Arbo, oi?
5: Sí, es preveu mateix 11. No, jo crec que no. Jo crec que ja no tenim dubtes que Pedri tornarà a ser suplent i que veurem el mateix 11 que els últims partits. Per tant, amb Fabián i no amb Pedri, la resta igual, al davant amb Lamine a la dreta, amb Oyarzabal en punta i a l'esquerra amb Àlex Baena. Pedri, jo crec que ara ja ho tenim tots clar que tornarà a ser suplent, perquè quan les coses funcionen De La Fuente no toca gaire res.
0: Sònia, Scaloni sí que em sembla que té algun dubte més, no? Veurem si sí. Repeteix Giuliano, aquella banda de Lamine...
1: Mira, en el cas d'Argentina, el que els argentins, els periodistes argentins que segueixen la selecció tenen clar és que no repetirà 11. Falta saber quina peça tocarà o quines peces tocarà. Ja va passar això abans de les semifinals, que se sabia que faria algun canvi. Finalment només en va fer un, l'entrada de Simeone per Rodrigo de Paul, i cal veure si torna de Paul a l'11, perquè s'ha de dir que els millors minuts d'Argentina coincideixen amb de Paul al camp. Però també suposo que aquí Scaloni ha de valorar tota la feina que li va donar Juliano Simeone a la primera part, si també la necessita contra la selecció espanyola. Jo crec que aquest és un dels dubtes que hi ha, si torna de Paul, i si en cas de tornar de Paul, qui salta és Juliano Simeone. I com sempre, jo crec que Nico González ha estat a les travesses de cada prèvia de la selecció argentina com a possibilitat d'entrar. Finalment no ha entrat en pràcticament a cap, però és una altra de les opcions d'entrar a l'11 d'Scaloni.
0: Ricard, Àlex, aquests 11, bé, el d'Espanya potser no cal que hi entrem tant, perquè més o menys tots pensem que serà el mateix, però el d'Argentina, Ricard, tu com ho veus?
2: Doncs, com diu la Sònia, potser la qüestió és si repeteix o no amb Giuliano, perquè és veritat que De Paul a la segona part apareix quan el partit el necessita més, quan ja el desgast l'ha fet Giuliano, que a més t'estira molt més la banda dreta, i tenint en compte que tornarà a jugar a l'Argentina amb Paredes, Enzo i McAllister, i no pots estirar la banda esquerra, potser estirar una banda és important, i De Paul no te l'estira tant. Aleshores són quatre migcampistes molt plans, que deixen tota la responsabilitat de l'atac amb Messi i amb Julián. En canvi, Giuliano és un futbolista que pot estirar l'atac, que pot fer retrocedir la defensa d'Espanya. No ho sé, jo tinc la sensació que potser repeteix una mica el pla i es guarda de Paul per la segona part. Ara ja no parlem dels titulars, sinó que parlem moltes vegades de plans de partit, a 16, 14, 15 jugadors, i potser li dona més de la segona part de Paul que Giuliano a Scaloni.
0: I com ho veus tu, Àlex?
3: Bé, bastant similar. Tinc el dubte, jo crec que De Paul entra, perquè com deia la Sònia, els millors minuts són en De Paul i amb Nico, no ens oblidem de Nico, que jo crec que és molt important per aquesta selecció. A Nico sí el veig que Scaloni se'l guardarà per aquest segon partit que comentava el Ricard, però crec que De Paul entrarà i veurem per qui entra. Pot ser que caigui un altre migcampista i que repeteixi amb Simeone, és cert, perquè si no, no et quedaria cap migcampista per aquesta segona part. El que passa que jo tinc dubtes, perquè jo crec que Scaloni sap que davant d'Espanya no és el mateix que davant de qualsevol altra selecció que hagi pogut enfrontar-se, no? Que probablement sortir amb un pla B o amb no sortir amb el teu millor 11 potser ja és massa tard, amb la qual cosa jo crec que entrarà De Paul, i l'únic dubte és si mantindrà Giuliano i caurà un migcampista o sortirà amb els quatre migcampistes.
0: Ara entrarem també.
1: No he citat el lateral dret, que es va parlar molt a la prèvia del partit i finalment no ho va fer, va mantenir Nahuel Molina al lateral dret, però va sortir retratat en el gol de Gordon, sí. I s'ha de dir que quan Montiel va aparèixer al partit també va donar-li moltes situacions a l'Argentina, que també potser és un reforç que es prepara de cara a la segona part, però és un altre dels dubtes que pot tenir Scaloni.
0: Sònia, explica'ns això dels 17 minuts al descans de la final, que havien de ser 30, i al final en seran menys, eh?
1: Sí, o com a mínim això és el que diu la FIFA. Jo també ho vull veure això diumenge, perquè la FIFA li ha dit a les federacions que devien estar un punt inquietes perquè que t'aturin un partit durant mitja hora en el futbol no hi estem gens acostumats, i la FIFA diu que no serà mitja hora, que seran 17 minuts, que en principi seran 11 minuts d'actuacions, i que a partir d'aquí el que falta seran els altres 6 minuts, cal recollir molt ràpid l'escenari, regalar gespa i que comenci ja la segona part. Potser se'ls escapen alguns minuts, però la intenció és que s'acosti més al quart d'hora que no pas a la mitja hora, que és el que s'havia previst inicialment, o com a mínim s'havia comentat, i que resultava escandalós en un Mundial on ja tots plegats ens han canviat una mica el futbol amb aquestes pauses d'hidratació, que en el cas de diumenge potser és necessària, però que en molts partits no ho han estat perquè eren estadis climatitzats. Mm-hmm. No és el cas del MetLife Stadium de la final.
0: Arbu, tu que ets al carrer ara mateix, sentia la Sònia que explicava aquesta tarda que hi ha aquesta mena d'aire contaminat, aquest fum que prové dels incendis del Canadà. Això ho estàs percebent ara mateix tu als carrers?
5: Avui no, ahir sí que estava tot molt tapat i que veiem el cel ben gris, fruit d'aquest fum, d'aquests incendis del Canadà. Avui no, avui és una altra cosa, eh? Avui fa sol, o veiem el sol gràcies precisament que el cel és clar, i avui ho veiem tot molt bé, ahir sí que feia molt mala pinta aquest cel.
0: No, això no condicionarà en principi gens la final.
5: En principi no.
0: Altra cosa és
1: ha condicionat les últimes hores. Sí. Per exemple, a Chicago es va haver de suspendre un partit, i és cert que aquí a Nova York es repartien mascaretes a les biblioteques en el dia d'ahir per, sobretot, la població en risc, perquè hi ha unes partícules que, a més, tu no les notes, però que t'acaben perjudicant per la qualitat de l'aire. Però és cert que el que diu l'Arbusac, que si tot evoluciona com fins ara, que és que el cel ja torna a estar més clar, en principi diumenge es podrà jugar sense problema.
0: Altra cosa és veure com estarà la gespa, Sònia, de l'estadi, no? Perquè em fa l'efecte que, bé, hi ha alguns dubtes.
1: Mira, ara t'explicava aquest descans on hi haurà actuacions musicals i, per tant, hauran de muntar un escenari. N'hi haurà un altre previ a la cerimònia de clausura. Comença una hora i mitja abans del partit i són, per dir-ho així, dos fenòmens que estressaran una mica més. Una gespa que ja està un punt malmesa, que hi ha hagut seleccions que han passat per aquí i s'han queixat. Recordo de Shams, també ho va fer Vinícius quan el Brasil va jugar aquí a Nova York, a Nova Jersey. Per tant, és una gespa que no està en unes excel·lents condicions. Però és el que tocarà. Un partit que, per cert, és a les 3 de la tarda d'aquí. Per tant, la temperatura també n'haurem d'estar ben pendents, perquè a la selecció espanyola jo crec que això el Roger m'ajudarà, perquè més enllà de quan ha jugat a Dallas és climatitzat, a Los Angeles no, a Los Angeles també climatitzat. Doncs la selecció espanyola pràcticament no ha jugat en un estadi a l'aire lliure. Crec que, si així de memòria, diria que a Mèxic, a Guadalajara, és l'únic partit que li ha tocat jugar. I a més va ploure molt just abans del partit, és a dir, que no va ser temperatura extrema.
0: Vinga, vaig a fer la pregunta del milió a l'Àlex i al Ricard, que són els que en saben de futbol, i intentant fer un spoiler del que veurem diumenge. Quin partit, Ricard, veurem diumenge? Com te l'imagines? Com es poden fer mal mútuament aquestes dues seleccions?
2: Bé, doncs m'imagino que es poden fer mal quedant-se la pilota a les dues seleccions. Jo crec que l'Argentina se l'ha infravalorat una miqueta, la seva capacitat per manar en el joc, per que jugui el partit que vol. Si repasses estadístiques, l'Argentina s'ha fet més passades que Espanya. És veritat que ha jugat dues pròrrogues, però per tant estaríem parlant d'una xifra relativament similar, i ha tingut una possessió una miqueta més curta, 58 Espanya, 55 Argentina. Per tant, estem parlant de dues seleccions que necessiten la pilota. Necessiten la pilota per tenir comportaments diferents. Espanya per defensar-se, per marcar el control, per governar el partit, i l'Argentina per ajuntar passades i anar trobant Messi per progressar. Crec que qui tingui més la pilota, que en principi hauria de ser la selecció espanyola, se sentirà més còmoda. Argentina, per mi, té molts registres que Espanya, és a dir, Argentina es pot acomodar a una situació més reactiva, pot competir millor des de la intensitat, des de la disciplina defensiva. Espanya, en canvi, tot ho basa en la pilota. Si Espanya és capaç de quedar-se-la i, sobretot, de ser contundent en atac, el dubte que tinc sobre la selecció de la Fuente, no és un equip especialment rematador. Contra França les dues accions, primeres accions van ser gol gairebé. Necessitarà aquesta contundència, perquè la selecció argentina és capaç de produir i és difícil que no marqui cap gol. Per tant, crec que el primer tema és qui té la pilota, com la té, si se sent segur amb ella per les seves intencions, que cadascú té intencions diferents, i com es resol el tema del mig. Ara deia l'Àlex, jo no crec que es desprengui d'un migcampista, perquè per l'Argentina començar 3 contra 3 dintre amb Espanya és vital, i per tant només pot estirar una banda perquè l'altra banda és per Julián, per compensar defensivament, per alliberar Messi en la fase defensiva. Per mi Paredes, McAllister i Enzo són absolutament indiscutibles, són estructurals, i l'Argentina els necessitarà perquè McAllister i Enzo especialment, però també Paredes, són jugadors que amb la pilota pensen ràpid, executen ràpid, són precisos i són la corretja connectora de amb Messi.
0: Àlex, Eric García, qui sentirem després, deia avui al Tot Costa que són dues seleccions que intenten fer un futbol bastant semblant, ha dit ell. No sé si hi acabes d'estar del tot d'acord.
3: En part sí, en part sí. I mira, per complementar el que deia el Ricard, no? Jo també crec que l'Argentina té més coses de les que sembla, perquè l'ombra de Messi és tan gran que moltes vegades ens eclipsa, no? Però d'alguna manera sí. El que passa que jo crec que serà una batalla o una guerra de ritmes, no? Tenir la pilota, l'Argentina també en sap, però un altre ritme. Una mica dormir al rival, intentar acumular passades, obrir aquests espais per poder connectar amb Messi, per poder llançar aquesta profunditat. En canvi, la possessió d'Espanya és molt més dinàmica, molt més de triangulació, de joc ràpid, d'intercanvi, i és per on Espanya li pot fer mal a Argentina i per on Argentina li pot fer mal a Espanya. Per afegir coses noves, per mi, Espanya també li pot fer molt mal, i abans ho deia la Sònia, a l'esquena de Molina o... veurem si hi ha aquest canvi en el lateral dret, però aquí li pot fer molt mal. En el triangle o en la química Lamine Olmo, jo aquí ho veig molt clar, perquè si alguna cosa té dificultats a Argentina i especialment a línia defensiva és quan els mous molt, quan els gires tant en horitzontal o en vertical, si els fas mirar cap a la seva porteria, i en aquestes combinacions ràpides Lamine Olmo són els que tenen més qualitat, més precisió per fer-ho ràpid. De fet, tots els gols que han encaixat a Argentina menys un han estat així, en combinació ràpides, no? Per contra, Argentina, jo crec que l'últim terç és una selecció molt forta, amb el xut exterior de McAllister, d'Enzo, de Messi, per suposat, et pot generar moltes coses. Crec que carrega molt bé l'àrea, les arribades de McAllister són molt bones, per tant, si es pot instal·lar l'últim terç en els moments que ho pugui fer, et pot fer molt mal. I compta amb la pilota aturada. És la selecció que més gols, 5 concretament, ha fet a pilota aturada, i crec que amb això a Espanya també li pot generar dificultats.
0: Sònia, no sé si perceps que en aquestes últimes hores, el tema dels favoritismes, si una selecció preval per sobre de l'altra, què es respira a Nova York en aquest sentit?
1: Jo crec que es respira molta prudència per part dels dos entorns, per dir-ho així. És a dir, a priori l'Argentina... jo crec que en això tots coincidim que futbolísticament Espanya és superior, i per tant no arriba amb la sensació de i ara que hem guanyat Anglaterra guanyarem Espanya. I a l'inrevés, penso que hi ha el mateix, que durant tot el Mundial, si els hi haguessis preguntat als que estaven seguint la selecció espanyola, periodistes i aficionats, si aquesta Espanya podia guanyar l'Argentina, t'haguessin dit que sí, i ara que s'acosta el moment i després de veure la semifinal i tenint en compte el factor Messi, fins i tot veient el camí que ha fet l'Argentina en aquest Mundial, aferrant-se absolutament a cada eliminatòria, ja no ho veuen tan clar. I et diria que està la cosa 50-50 també en quant a sensacions, que no... Tothom, en general, jo crec que posem un puntet per sobre la selecció espanyola, però molt poca diferència respecte, per exemple, a mi no m'ho preguntis perquè jo sóc molt mala pronosticadora, i el França-Espanya... És a dir, jo pensava que el final era França-Anglaterra. No he encertat cap dels dos de les dues semifinals. Però la sensació que tinc és aquesta, que, no, que cap de les dues delegacions es considera molt favorita.
0: Àlex, ens vols parlar de Dani Olmo? Volem parlar de Dani Olmo, un dels millors jugadors, ja no de la selecció espanyola, sinó el teu parell, i crec que molts hi podem estar d'acord, del Mundial, no? Per què?
3: Sí, per mi el podi del Mundial, veurem com acaba, però per mi ha estat clau la seva entrada a l'equip, a la selecció espanyola, va ser clau, no? Bàsicament per quatre coses. La primera és perquè és el jugador de la llista d'Espanya que millor dona aquesta tercera alçada, no? És a dir, el que més obliga, el que més dubtes crea al mig del camp rival, el que més eixampla, el que més fa aquest paper de mitja punta, perquè Baena és una altra cosa i perquè els altres perfils, jugui Pedri, jugui Merino, són altres perfils. El mitja punta per excel·lència pur, i que en un partit, diguéssim, llarg, et pot condicionar més a un rival, és Dani Olmo. El segon és per el seu talent innat per rebre darrera línia, allò en el que el futbol diem a darrera línia, que és a l'esquena del doble pivot o del pivot de l'equip contrari, però just en aquella zona on la defensa tampoc et pugui saltar o no se s'atreveixi a saltar, no? Això té un talent innat, Dani Olmo, i sap trobar aquestes zones com ningú altre. La tercera és molt evident, i aquesta la veiem tots, jo crec que és la seva capacitat o la seva gran qualitat per als controls orientats, per girar i per accelerar. Té també un talent innat, té un do innat, i no hi ha molts mitjapuntes al món, jo diria que els podríem comptar amb els dits de la mà i menys i tot, que et puguin fer al nivell de Dani Olmo. Fixa't que Dani Olmo en aquest Mundial està promitjant 39 intervencions i amb aquestes 39 intervencions està promitjant 27 passades. Què vol dir això? Que moltes d'elles les juga a molt pocs tocs, a 1,4 contactes. Moltes són o el primer contacte o girar i executar ràpid. I l'última, Sergi, per mi és la presa de decisions, perquè tot el que hem dit abans no tindria cap sentit si no acabes decidint bé, però és que Dani Olmo té aquest punt de calma, aquest segon de calma per decidir quan faig assistència, quan acabo jo jugada, porta dues assistències, tres ocasions de gol clares generades, i m'he fixat en la fiabilitat de passada de tots els mitjapuntes importants d'aquest Mundial. Amb Olise, amb Messi fins i tot, amb Bellingham, amb Odegaard, amb De Bruyne, amb Trossard, tots estan al voltant del 80-80%. Dani Olmo té una fiabilitat de passada del 91,3%. Per tant, això vol dir que decideix molt bé.
0: Olmo, important, clau per aquesta selecció de La Fuente. Sònia, faltant 2 minuts per a 2:15, no apareix el seleccionador espanyol, eh?
1: No apareix de moment, el que passa que de seguida que aparegui per aquest escenari, és una sala de premsa immensa, no trigarà a començar, però de moment no el veiem per aquí.
0: Molt bé. Ricard, m'ha quedat molt la intriga de saber si has acabat de veure la final del 22.
2: No, la tinc a trossos.
0: Perquè he sentit que deies que l'havies començat a veure.
2: M'he posat aquesta tarda, l'acabaré demà, perquè l'avui m'estava bé i ara no he tingut temps. I t'he de dir que és un exercici que...
0: Sí, interessant,
2: m'ha agradat molt, eh? Mm-hmm. M'ho he passat molt bé, m'ho estic passant molt bé, perquè a vegades et queden records i petjades que després reconstruir-les, i vistes ara amb la perspectiva dels jugadors que s'hi han convertit, clar, és que l'Argentina 9-11, eh? O sigui, només hi ha Otamendi i Di Maria, que no hi són. O sigui, gairebé és la mateixa selecció que jugarà un segon final d'un Mundial 4 anys després. Si l'Argentina guanyés, aquí hi hauria futbolistes amb 2 mundials, que és una animalada fora mida. Bé, hauríem de tirar molt enrere per trobar jugadors que han guanyat 2 mundials.
0: Segurament el Brasil, aquell del 58 al 70, no?
2: Sí.
0: Poca cosa més.
2: Bé, potser el Brasil del 94
0: i el 2002. Tens raó. Sí, Cafú, per exemple. Cafú. Mira, llegiu una dada, aquestes últimes hores té tantes dades. Sí, ja, que només hi ha 3 jugadors que hagin jugat tres finals.
2: Tres finals, no?
0: Que són Messi i Cafú. Cafú va jugar el 94, el 98 i 2002.
2: Crec que la diferència és que Cafú no va ser titular a les tres.
0: Pot ser,
2: i
0: sí.
2: I Messi
0: ho serà. Sí.
4: Mira, però... així, sí. Alguns noms que han guanyat 2 mundials, els d'Itàlia, el 34 i el 38, sí. Giuseppe Meazza, per exemple, sí. També algun brasiler dels que parlàveu ara, sí. Ronaldo i Cafú, i tota la resta ja són brasilers, Garrincha,
0: Carlos Alberto, sí. I tota aquella patuleia de...
4: Sí, sí.
0: Sí.
4: I un argentí també, Passarella.
0: Home, sí, el mític Passarella. Sí, ostres, sí, el 78 i el 86,
2: clar,
0: no?
2: Clar, va aguantar.
0: Sí, el capità d'aquella selecció, almenys el 78. El 86 ja ho devia ser Maradona, no? El capità.
1: Mira, Ricard. Sergi, m'apartaré perquè ara comença la roda de premsa de Luis de la Fuente.
0: Vale, doncs acomiado l'Àlex, que l'esperen al plató d'Esport 3. Àlex, ens sentim diumenge.
3: Ens sentim diumenge, adéu. Un plaer, una abraçada.
0: Comença a punt la roda de premsa de Luis de la Fuente, el seleccionador. Ara veu... Aquí no ens arriba Sònia encara el so d'aquesta sala de premsa.
1: És que he perdut els auriculars. Ah. Deia que comença la roda de premsa de Rodri primer, després ja parlarà de Luis de la Fuente, per tant podeu anar fent, perquè ja us explico jo si alguna
0: cosa de Rodri interessant. Vale, d'acord. Sí. Ricard, jo et volia preguntar en relació a això d'aquesta final del 22, eh? Sí. T'ha condicionat una mica el que has vist fins ara respecte a tot el que ens havies explicat aquests últims dies?
2: Sí, una mica sí. Però he de dir que com només he vist la primera part, em fa cosa parlar-ne, perquè, clar, el partit que ja no me'n recordo gaire, però hauria canviat molt a la segona part, perquè, clar, en veiem tants de partits que buscar-ne un de fa 3 anys i mig, clar, no recordava la primera part. M'ha recordat molt l'Argentina de la primera part de la final del Mundial a l'Espanya de la semifinal contra França de fa 4 dies. O sigui, van fer fora els francesos del partit, els va fer anar a remolc, que els van amagar la pilota, van arribar i en les dues arribades van fer gol. Digne regala un penal, Dembélé regala un penal, és la primera escena important del partit. Clar, m'imagino que ara, quan vagi el descans i vegi la segona part, com que ja sabem que hi ha pròrroga, veureu un canvi, no?, en el dibuix del partit. Però sí que he pensat, Sergi, que aquests jugadors han nascut per jugar una final. O sigui, era la primera final, era una final amb motxilla, perquè l'Argentina tenia urgències, ara no les té, i la van jugar 3 anys més jove, amb una maduresa, naturalitat. O sigui, veure el Cuti Romero, McAllister, Enzo Fernández, aquesta columna vertebral, amb aquesta maduresa, precisió per connectar amb Messi. Sí, he vist més coses en comú de les que jo tenia en el record. És com si jo hagués recuperat o m'hagués enamorat d'aquesta Argentina el 26, perquè el 22 m'havia quedat una imatge de pragmatisme. I avui les he vist més pròximes, com a mínim en aquesta primera part. També he de dir que la selecció espanyola és una selecció molt madura per jugar finals, perquè juguen finals des de la selecció de categories inferiors, van jugar a la final de l'Eurocopa com si res, i per tant no crec que els impressioni, però veurem dos pesos pesants en aquest sentit. Ningú s'espantarà per jugar a la final.
0: Vinga. Escolta'm, sentim una mica de Rodri, Sònia, a veure què explica. Són 2:45 de la nit.
6: ¿Qué supondría para todo este equipo y también para ti? Porque eres el único que puede presumir a nivel individual de tener el Balón de Oro. Sé que estamos en un torneo colectivo, pero ¿qué supondría para todo este grupo, por lo que viene haciendo en los últimos años, levantar esa copa?
7: Bueno, como dices tú, venimos de un proceso gradual de crecimiento, donde hemos visto a un equipo madurar a lo largo de los últimos años. Creo que lo dije en su día, que este equipo y esta generación iba a dar que hablar y que el camino hacia llegar a lo más grande que puede conseguir un futbolista, que es levantar la Copa del Mundo, tenía que ser precisamente el que hemos hecho, demostrar al principio en pequeña escala con una Nations League, ser capaces de mostrar que podíamos ganar, luego continuar con una Eurocopa, con la dificultad que eso conlleva, y ahora estar en la final de una Copa del Mundo. Así que contentos del proceso que ha llevado el equipo, pero no paramos ahí, nuestra ambición va mucho más allá y bueno, el domingo tenemos ante nosotros un reto muy bonito por delante para hacer inolvidable, yo creo, como dices tú, a una gran generación.
0: És Rodri en roda de premsa en directe a Nova York a 48 hores d'aquesta final del Mundial, un dels jugadors importants de la selecció espanyola. Un altre jugador, en aquest cas no gaire important, per dir-ho així, perquè no ha jugat gens a la selecció espanyola, és Eric García, que ha passat pel Tot Costa Arbu. Avui ens ha deixat alguna declaració que ha estat bé, oi?
5: Sí, Eric no ha jugat cap minut, però escolta'm, ell content d'estar aquí amb el grup.
0: Sí, clar, tu diràs, clar, sí.
5: De poder ser campió del món i molt content sobretot de jugar contra l'Argentina de Messi. Eric, que és culer de Bressol, t'he de dir, i ja deu saber que a dins de la selecció espanyola hi ha molta il·lusió per jugar contra l'Argentina, que ja fa dies que ho diuen, que ho verbalitzen. Volien l'Argentina i ara tenen l'Argentina perquè hi és Messi, i això ha explicat Eric. Ell, que és culer, doncs molt content de trobar-se amb la llegenda del Barça.
8: Jo, com a culer des de petit, que he anat al Camp Nou moltes vegades a veure-la, ell especialment, just quan a l'estiu que torno al Barça, ell se'n va, i bueno, jo crec que és una mica el destí, no?, que ens trobem aquesta final contra ell. És un privilegi enorme, ja no només per nosaltres, no?, els culers, sinó per qualsevol aficionat del futbol, veure'l jugar, veure el que està fent aquest Mundial amb l'edat que té, doncs és algo increïble.
0: Què més, Arbu?
5: Eric, que viurà en primera persona aquest duel entre Messi i Lamine Yamal, que molts veiem com un duel generacional, i a més, en l'òptica blaugrana, el que suposa aquest duel, Messi amb 39 anys, Lamine Yamal amb 19, la llegenda contra l'hereu, i d'això, d'aquest duel, també n'ha parlat Eric García.
8: Bé, està clar que Lamine, per les seves característiques, pel seu joc, doncs pot ser algo semblant, no?, a lo que ha sigut el Messi, òbviament, la carrera que fins ara té el Leo, no?, tot el que ha aconseguit, tota la gent que ha inspirat, és algo incomparable.
0: Molt bé. Eric García, el Tot Costa, el jugador del Barça, que no ha tingut minuts. Hi ha algun altre jugador que tampoc no ha tingut gens de minuts, no? El Víctor Muñoz tampoc diria que ha jugat gens, pot ser? Corregeix-me, Arbo o Ricard, si ho teniu
5: sí,
0: al cap.
5: Sí, Joan no, García no. Tampoc,
0: Joan García,
5: David Raya
0: els
5: tampoc.
0: Porters, els porters, clar.
5: Grimaldo tampoc.
0: Grimaldo tampoc. Pubill sí que va aparèixer.
5: Sí,
0: algun...
5: Pubill sí.
0: I Zubimendi tampoc no ha jugat, diria.
5: I Zubimendi,
0: no?
5: És el que faltava, sí, Zubimendi.
0: Molt bé. Sònia, continua parlant Rodri, eh?
9: Sí, mira, em quedo amb una frase del que ha dit. Ara diu que els va dir als seus companys a la prèvia de les semifinals que havien de tenir més ganes de guanyar que por a perdre i que això és el que manté també de cara a la final. Que són un equip molt complet, que no vol dir quines són les debilitats d'Espanya per no donar pistes a Argentina. I segueix parlant.
0: Molt bé. Mira, aprofitem ara per fer una petitíssima pausa i tornem de seguida ja després sentirem el seleccionador espanyol Luis de la Fuente.
10: El Mundial al Club de la Mitjanit.
11: Bona nit. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat avui ha estat...
12: 69.323 69323 de la sèrie 124.
11: Pots consultar la resta dels números premiats al teu venedor, a Juegos11.es o a través de l'aplicació Mi Vendedor 11. Demà tens una nova oportunitat amb el sueldazo cap de setmana. 11. Ben jugat.
13: Al Pirineu i les Terres de Lleida vivim l'estiu d'una manera diferent. El ritme ens el marquen les aigües braves de la muntanya i les nits plàcides de la plana, la descoberta del patrimoni i la màgia de les tradicions. Una terra cuidada és una terra que et cuida. Ara Lleida, amb tota naturalitat. Patronat de Turisme. Diputació de Lleida.
14: Vine al Gravité Urban Sports Festival del 17 al 19 de juliol al Circuit de Catalunya. Esport, espectacle i cultura urbana amb l'experiència Cupra en exclusiva. Condueix un Cupra, sent l'adrenalina als seus simuladors i gaudeix de música en directe. Aconsegueix ja la teva entrada gratuïta a www.graviteofestival.com. Organitzen Esport i el periòdic amb el patrocini de Cupra.
15: Formar una família o no? Decidir ara o esperar? Tornar a estudiar o emprendre? Marxar o fer vida aquí? Tot comença a casa.
16: Informa't dels préstecs, plans i ajuts per construir un futur des de l'habitatge. Entra a gent.cat/habitatge. Generalitat de Catalunya. El govern de tothom. The Atlanta Hawks
17: select Pau Gasol. Catalunya Ràdio presenta Rècords. El podcast de documentals radiofònics sobre el món de l'esport. Rècords.
18: Per recordar en profunditat històries de l'esport que formen part de les nostres vides o descobrir noves històries amagades.
17: Aquest estiu, Rècords. Dissabtes i diumenges a les 7 de la tarda a Catalunya Ràdio. El Club de la Mitjanit, edició mundial.
0: Vinga, 20 minuts clavats i arribarem a les 12 de la nit. Sònia, parla Rodri encara, eh?
9: Sí, ara ho estava fent en anglès. Recordem que Rodri juga al City, per tant té un perfecte domini de l'anglès i li han preguntat premsa estrangera en una final que és de parlar castellà entre els argentins i els espanyols. Va fer gràcia que l'auxiliar de la FIFA, que ha explicat una mica com aniria la situació

0: Enfilem ja el tram final del Club de la Mitjanit d'aquest divendres. Falten 6 minuts per les 12. Encara no ha sortit, Sònia, Luis de la Fuente.
1: No, ha acabat Rodri, que, per cert, davant la pregunta de si pensava que els argentins podien embrutar una mica el partit, deia que això forma part del futbol, que ells veurien com es desenvolupa, però que li agrada pensar que és una selecció que dona el màxim, que vol ser contundent, no que el vol embrutar, i que si es donés aquesta situació, doncs que ells entrarien en aquest joc. I ara estem a l'espera de Luis de la Fuente, del seleccionador espanyol. Amb aquest pas probablement se solaparà una roda de premsa amb la següent, perquè en principi d'aquí a mitja hora de parlar ja Scaloni.
0: Mira, mentre no surt de la Fuente, aprofitem amb el Joan Fitó per explicar, perquè alguna cosa n'hem de dir, Joan, que demà hi ha un altre partit, el del tercer i quart lloc, que és d'aquests partits que no agrada gaire de jugar.
2: Sí, hi ha coses amb joc.
0: Però són dues grans seleccions, al cap i a la fi.
2: I coses amb joc perquè, per exemple, Anglaterra seria, en cas de guanyar, la segona millor actuació de la seva història en un Mundial, campió en el 66, sí. Mai ha estat en una final perduda, ni ha quedat tercera. Llavors, si guanya demà Anglaterra, serà la seva segona millor participació en un Mundial. A França, tots pendents de si jugarà o no Kylian Mbappé. 8 gols en aquest Mundial, els mateixos que Leo Messi. Veurem si juga i si marca i acaba superant el francès del Real Madrid. Leo Messi demà, per cert, últim partit de Didier Deschamps banqueta francesa.
0: Que tanca un cicle llarg, dels seleccionadors.
2: Sí, va ser campió el 2018, al Mundial del 2018 contra Croàcia. Començarà el cicle de Zinedine Zidane a la banqueta francesa.
0: Que serà el nou seleccionador. Zinedine Zidane, un Deschamps que vaja, que no marxem amb un títol mundial i, a més, diria que amb un parell de subcampionats. Aquest tercer i quart lloc és un partit com curiós. No sé si fem una mica de memòria. Fitó, quins són alguns dels últims precedents?
2: Tu sabries dir-me del 2022?
0: Sí, aquest és el que tinc més fresc perquè és la final, és el partit entre Croàcia i Marroc.
2: Correcte. Va guanyar Croàcia 2-1 contra el Marroc. El 2018, per exemple, Bèlgica 2, Anglaterra 0. Sí. Anglaterra va quedar quarta. En aquell cas, el seleccionador belga era el català Robert Martínez. Mm. Millor participació en un Mundial de Bèlgica. El 2014, te'n recordes de l'1-7 que li va...
0: Oi tant. Sí, sí.
2: Doncs allò era quarts de final.
0: El 1-7 de Brasil.
2: De l'Alemanya
0: a la Brasil. Vaja.
2: Correcte. Sí. Brasil va jugar aquell tercer i quart lloc, eren semifinals, va perdre el tercer i quart lloc 0-3 contra els Països Baixos. Si anem més enrere, el 2010, Uruguai 2, Alemanya 3.
0: Aquest és el Mundial que guanya Espanya, que elimina Alemanya a la semifinal amb el gol de cap de Carles Puyol. 3 minuts, les 12. Doncs haurem de marxar sense sentir de la Fuente. Deixem passar pel centre de Nova York. Arbu, Soteres no ha fet declaracions, o sí?
3: No. Ha vingut especialment cansat i ja ha tirat cap a dins de l'hotel, i cada hora que passa vaig veient més aficionats, ja aficionats espanyols, que molts estan aquí allotjats en aquest hotel, que és l'hotel de la Federació Espanyola i dels convidats per la Federació Espanyola, i l'ambient aquí es va escalfant.
0: Sí, sí. I argentins hi ha uns quants també, no?
3: Sí, molts més que espanyols, sí, molts sí. Més. Sí, sí, o si més no, els espanyols no van amb samarreta i els argentins tots, absolutament tots.
0: I aquests clàxons que se senten contínuament de fons, què és això?
3: Bé, és que clar, és que estem a Nova York, Sergi.
0: Clar. No és la Pobla de Massaluca, això no és la Pobla de Massaluca.
3: No. Això és un caos, com et pots imaginar, i activitat a tota hora, aquí no para.
0: Escolta, Arbu, ens sentim el cap de setmana, va. A gaudir.
3: Molt bé, bona nit.
0: Sònia, falten 2 minuts, hem de parlar d'altura encara. Si no ens dius el contrari, anem tirant,
1: Podeu anar fent, feu.
0: Gràcies, Sònia, que vagi bé, adéu-siau.
1: Vagi bé,
0: vinga, va, parlem del Tour.
4: El seguiment del Tour amb el patrocini de Turisme de Navarra. Entra a visitnavarra.es i guarda'ns el secret.
0: Avui, Joan, el Tour, una etapa sense grans moviments pel que fa a la general.
2: Sí,
0: no?
2: S'ha tornat a rodar molt ràpid. L'UAE sí que ha permès avui una gran fuga. Al final, victòria del suís del Jayco, Mauro Schmidt. Els favorits han arribat avui a més de 7 minuts, sense canvis a la general, com deies. Pogacar, líder, 3:36 respecte a Vingegaard. Tot plegat per guardar forces per demà. Dues etapes, demà i diumenge d'alta muntanya. La de demà, 155 quilòmetres, 4 ports, 3 de primera categoria. L'últim, el coronen a 5 de meta, 11 quilòmetres al 7,3%. Veurem un dia més què fa i, sobretot, què deixa fer Tadej Pogacar.
5: Hi ha rutes que es comparteixen i després hi ha les de Navarra. Ports de muntanya en carreteres tranquil·les, corriols amagats, tot entre boscos imponents i el desert. Vine, i si et pregunten, Digues només que vas anar pel nord a estirar una mica les cames. Entra a visitnavarra.es i guarda el nostre secret.
0: Doncs arribem a les 12 i ho farem sense sentir el seleccionador espanyol Luis de la Fuente, però vaja, el podrem recuperar a Catalunya Informació, al 3CAT i sobretot també en el Club de la Mitjanit de demà, que torna a les 11 de la nit amb l'Oriol Rodríguez i amb aquest partit pel tercer i quart lloc, aquest Anglaterra-França demà a partir de les 11. I nosaltres, tots plegats, tot l'equip al complet, tornarem diumenge a partir de les 8 del vespre amb la gran final entre Argentina i Espanya. Gran desplegament a Catalunya Ràdio, la podreu seguir a l'antena d'aquesta casa diumenge a partir de les 8. Va, passeu bon cap de setmana i gaudiu del Mundial. Adéu-siau.
6: Catalunya Ràdio, les notícies de les 12.
7: Bona nit, us informa Ignasi Abad. Els Estats Units ataquen l'Iran per setena nit consecutiva. Segons ha informat el Comandament Militar Central Nord-americà, l'exèrcit estadounidenc també assegura que ha inhabilitat un vaixell iranià i ha impedit el pas de 4 vaixells comercials que sortien o anaven a ports de la República Islàmica com a resultat del bloqueig naval reactivat aquesta setmana. En l'última onada de bombardejos aquest divendres, les forces armades nord-americanes han destruït ponts, aeroports i estacions de tren en diferents punts del país persa, segons denuncia Teheran. En aquesta onada d'atacs nord-americans contra l'Iran han mort 8 persones, segons el balanç de les autoritats del país. L'Iran amenaça de passar una actuació militar defensiva a una ofensiva total si els Estats Units mantenen aquesta onada d'atacs. La Guàrdia Revolucionària adverteix que la flota naval de Washington serà objectiu de futurs atacs. Més notícies, Oriol Pujador.
8: El president dels Estats Units, Donald Trump, amenaça d'augmentar els aranzels al Canadà després d'acusar de negligència el govern del primer ministre Mark Carney pels grans incendis que cremen a Ontario i al Quebec i que deterioren la qualitat de l'aire de grans ciutats dels Estats Units, com per exemple Nova York o Washington DC. 18 estats nord-americans pateixen la presència de fines partícules procedents dels incendis al Canadà. De fet, estem que la situació pugui afectar la final del Mundial de Futbol, que tindrà lloc diumenge a l'estadi MetLife de Nova Jersey.
7: A l'Aragó, el foc d'Orés continua descontrolat i ja ha cremat gairebé 14.000 hectàrees en un perímetre de 60 quilòmetres. Hi ha un miler de persones evacuades en 6 municipis, 5 de l'Aragó i un de Navarra. L'orografia de la zona i els constants canvis de direcció del vent compliquen les feines dels bombers. Roberto Bermúdez, del Castro, és el conseller d'Interior de l'Aragó.
9: El fuego tiene potencial de crecimiento por ciertas zonas. Sin conocer la zona, lógicamente hay unos pinares muy importantes en el flanco derecho, más allá de la carretera, que esperemos que no llegasen. Si llegase, sería un desastre medioambiental. Tenemos también potencial de desarrollo por el norte. Es decir, es una zona muy compleja, que lo sabíamos desde el principio.
8: Catalunya va rebre l'any passat el 8,6% de tot el que el govern espanyol va invertir a les comunitats autònomes. És el percentatge més baix des del 2015. En total va rebre 1.321 milions d'euros, menys de la meitat que ho va fer Madrid. És una tendència que ve de lluny, segons ha explicat el Catalunya Migdia, Catalunya Ràdio, l'economista Guillem López Casasnovas.
10: Després del 23, ara el 25, continua sent doble Madrid. O sigui, no tan sols no s'escurça, sinó que el gap augmenta. Jo ja no tinc paraules per explicar el que està passant, perquè el que demostra, en realitat, és el poc interès que tenen en creure-se un estat territorialitzat.
7: Un recital líric amb fragments d'òperes italianes i franceses ha inaugurat aquest divendres la 40a edició del Festival de Peralada a l'Alt Empordà. El concert ha tingut lloc a l'Església del Carme, al recinte del Castell de Peralada, amb la soprano Hermonella Yajo i el tenor Benjamin Barnheim, acompanyats del piano per Marcos Madrigal.

0: jardins prohibits. La Sagrada Família ha acollit aquesta nit el concert Arrels de Llum per commemorar el centenari de la mort d'Antoni Gaudí i el 50è aniversari del Festival Grec. Un concert amb les veus de Maria Arnal, Lídia Pujol i el cor Cererols sota la direcció de Marc Díaz. Barcelona, Marta Vives.
1: Bona nit. La Basílica de la Sagrada Família s'ha convertit en un escenari d'excepció d'aquest concert commemoratiu a Gaudí, al Grec i a Montserrat, en un recorregut simbòlic, emocionant i espiritual per cançons dels últims 7 segles, des de L'arbre no ho sap, d'Enric Gispert,
2: L'arbre no sap,
1: fins a Morir, de Maria Mercè Marçal.
2: Morir,
1: o l'estrena mundial de l'obra Arbor Lucis del compositor Josep Maria Guix. Maria Arnal i Lídia Pujol, acompanyades del cor Cererols i 6 músics, han convidat els 2.000 assistents a un viatge coral des de les arrels a la llum, de les pedres, de Montjuïc, de les parets, al bosc de les columnes i els vitralls. Fe i natura han estat els eixos d'aquest muntatge que han elevat els assistents a la torre més alta del temple en una nit emocionant que quedarà gravada a la història del Grec. Marta Vives, Catalunya Ràdio, Sagrada Família.
0: I als esports, Lamine Yamal s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar a la final del Mundial de Futbol diumenge entre Espanya i l'Argentina.
3: Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid al Barça per Julián Álvarez. El director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, ha assegurat que rebutja la proposta del Barça indefinidament i ha causat Joan Laporta de fer teatre.
0: Moguda 13a etapa del Tour a França, que ha deparat el triomf de Mauro Schmid. El suís ha estat el millor per la nombrosa escapada del dia, un dia més l'eslové Tadej Pogačar manté el magalló groc de líder.
4: Fins aquí les notícies.
5: Que la clàssica no s'aturi.
6: L'espectacle ha de continuar.
7: Aquest estiu, Albert Galceran i Pedro Pardo són els homes clàssics a Catalunya Ràdio.
5: Connectem la clàssica amb el teu dia a dia.
7: Amb el resum d'alguns dels programes més destacats de la temporada.
6: Uns clàssics de l'estiu, els homes clàssics.
7: Els dissabtes i diumenges a les 7 del matí tornen els homes clàssics Pedro Pardo i Albert Galceran a Catalunya Ràdio.
8: A l'estiu hi ha més cultura popular que mai.
9: Els matins dels caps de setmana a Catalunya Ràdio seguim tota l'actualitat de la cultura popular i tradicional.
8: Repassem les festes del país i també seguim de prop les novetats de la música d'arrel.
9: Mans, els dissabtes i els diumenges, de 6 a 7 del matí, amb Quim Rutllant.
8: Som el Mans, som a Catalunya Ràdio, l'arrel a la Ràdio Nacional.

0: Bona nit i benvinguts al programa d'excursions de Catalunya Ràdio No Cal Anar a Suïssa. Salutacions nocturnes de qui us parla, Gerard López Fageda. Esteu molt de sort perquè ara us volem oferir dos dels millors programes de la temporada i més enllà encara. I dels més originals, perquè primer farem una excursió per Barcelona. Sí, el que sentiu. Farem una ruta de primera per la capital del país perquè, sí, aquí, al Cap i Casal, també s'hi pot anar d'excursió. Ho demostrarem. I després reviurem un dels programes del No Cal Anar a Suïssa més sentits, la caminada circular pel Cabrerès. Pujarem a Cabrera i pujarem al Pla de Iats. Dues propostes que us passaran volant i que serviran per estimar encara més aquest nostre petit gran país. Som-hi? Doncs va, primera parada, Barcelona. Anirem de la per Diagonal fins a la plaça de Sant Jaume, redescobrint l'Eixample Esquerra.
1: A veure, cal anar a Suïssa? No!
0: Saludem les dues convidades que ens han d'ajudar a fer aquesta ruta pel Cap i Casal del país. Són les guies Anna Carrasco i també la Mireia Pons. Molt benvingudes, totes dues.
2: Hola, gràcies.
3: Hola, bon dia.
0: A veure, anem per parts. Tu, Anna, ets la fundadora de la web Barcelonina, correcte?
2: Sí.
0: És una plataforma que fa, entre altres activitats, ja corregirà si ho diem malament, visites guiades a mida per la ciutat.
2: Sí, sí, sí. Nosaltres el que fem és agafar grups, el que diem grups privats, grups petits, de fins a 6 persones, i proposar, amb el temps que tinguin, proposar una visita segons els seus interessos, segons les seves inquietuds. Sí, fem sí. Això.
0: Tu, Mireia, també ets guia, tens el projecte Passejant Barcelona.
3: Sí, passejant, sí.
0: Com és aquesta?
3: Bueno, jo el que em dedico una mica és... Tinc grups que portem bastant de temps i cada setmana o cada 15 dies amb els mateixos grups fem concursos trimestrals. Llavors anem a visitar tots els barris de Barcelona, fem moltes temàtiques diverses i, bueno, tinc grups que portem 4 o 5 anys amb la qual cosa hem fet...
0: És com un curs, no?
3: Són com cursos continus, perquè sí, i llavors anem coneguent tota la ciutat a pam a pam.
0: Doncs ara farem això, intentarem donar a conèixer aquestes diferents percepcions de la ciutat, però ho farem amb la resta de sospitosos habituals del programa. El senyor Soler, que és el nostre entrevistador de carrer, molt benvingut.
4: Hola, què tal?
0: Avui, en lloc d'anar a un poble a preguntar sobre un altre poble o d'una altra ciutat, ho hem fet diferent, eh?
4: Correcte, Gerard, perquè per aquest programa ens hem formulat una pregunta, i és: la gent coneix la història o el personatge que dona nom al carrer per on caminen?
0: Clar.
4: Així que m'he mogut, doncs, pels carrers per on passa la ruta d'avui i he volgut saber què sap la gent del carrer on es troben.
0: Tot això, com sempre, amb la presència i aprovació del nostre geògraf nacional, Guifré Lloses. Com estem?
5: Què tal? Benvingut. Com esteu? Gràcies.
0: Avui redescobrim Barcelona. Il·lustra'ns una pinzellada de les teves dades.
5: Amb algunes dades de les meves, que no són de les meves, sinó que són de les de Barcelona. I, a veure, anem a pams. Primer, si fem cas del padró municipal de 2025, Barcelona avui té 1.732.066 persones habitants, tot i que no és la seva xifra més alta, que va ser 1.906.998 habitants l'any 1979. Però més enllà de les seves dades de població, per descriure geogràficament la ciutat de Barcelona, avui he tirat d'algun text del prolífic Josep Pla, que diu així. Diu: en el sistema de l'arqueologia del Mediterrani, Barcelona fou un establiment antic. La geografia ens permet de creure-ho d'una manera plausible. És el tipus clàssic d'un o de dos promontoris assequibles situats davant del mar, flanquejats per dos rius, és a dir, per dues vies de penetració cap a l'interior, defensats del postpaís per una petita serralada situada molt a prop del litoral. La geografia actual de Barcelona forma un pla inclinat que, arrencant de la base d'aquesta serralada, arriba fins al mar. Per tant, sense ser un geògraf, en Pla fa una síntesi perfecta en un petit paràgraf de l'àmbit geogràfic de la ciutat.
0: Anna, Mireia, abans us he preguntat pel vostre punt de vista, no?, de què us agradava més ensenyar. A la gent, què és el que més li agrada de Barcelona?
2: What? Tot. O sigui, els sorprèn molt la cultura, la història, que sigui una ciutat, d'origen romà. Una altra pregunta estel·lar són per què mengem els horaris que mengem, i el que agrada molt és la cultura i la gastronomia.
0: La gastronomia.
2: Sí.
0: Joan, estàs a casa.
6: Perfecte.
0: Mireia.
3: Bueno, jo des de l'àmbit més local, el que els agrada molt és descobrir que Barcelona no és l'Eixample, que ens fem molt la idea que Barcelona és l'Eixample i Ciutat Vella i cotxes i gent, i als meus grups els agrada molt descobrir que Barcelona és molt diferent.
0: Doncs per conèixer aquesta varietat que ara explicàvem, us proposem la següent caminada. La caminada d'avui és sortir de Catalunya Ràdio. Anirem fins al Turó Parc, després a la plaça Francesc Macià, de la Diagonal. Baixarem per l'avinguda Josep Tarradellas. Farem un tros avall, avall, avall, pel carrer Entença, pel costat de la presó Model. Trencarem i farem un bon tros del carrer Consell de Cent per acostar-nos cap al centre. Anirem creuant tota l'Eixample. Baixarem pel carrer Rafael Casanova i ens endinsarem pels carrers del nucli antic, pel carrer del Carme, Porta Ferrissa, cap a la Catedral i fins, finalment, el punt de destí, que és la plaça de Sant Jaume. Mestre Lloses, és una ruta que més o menys has ideat tu. És una proposta que ens vas fer tu. Per què vas triar aquesta ruta? Va.
5: Doncs mira, una mica pel mateix que ara comentava la Mireia, vam pensar que en un context actual de molta discussió sobre la saturació d'espais i massificació turística, de gentrificació també, i fins i tot d'una certa banalització d'alguns barris, una ruta gens convencional però que apareix atenció a llocs i monuments que són molt quotidians per un cantó però que estan allunyats dels imaginaris turístics habituals, podria resultar atractiu ni que sigui per descobrir i conèixer nous indrets a Barcelona. És en aquest sentit una ruta 100% feta a mida.
0: A mida.
1: És que no cal anar a Suïssa.
0: Doncs ja ho tenim clar. Per tant, ara toca començar a caminar i ho fem amb el nostre caminaire habitual. Joan Vilaplana.
6: Aquí mateix, present.
0: No ens hem descuidat de tu, eh? Joan, estàs content? Enhorabona. Avui no has de pujar cap cim, no has de vorejar cap cingle, no has de remuntar cap pista forestal. Ruta urbanita 100% avui.
6: Sí,
0: eh?
6: A mi és que em va estranyar quan em vas dir, escolta, has d'anar a fer una excursió per Barcelona. Què foteu? A mi, a un tio de muntanya com jo, que podríem estar parlant ja gairebé d'un alpinista.
0: Sí, i tant.
6: Ai, em foteu anar per la ciutat.

0: Joan, tu ets a les nostres cames.
1: Va, doncs som-hi. Sortim de la ràdio, de Catalunya Ràdio, i avancem per un carrer que es diu Mestre Nicolau, que és curt. Ens situem en un lloc on hi tenim un parc i una plaça enllaçats per una avinguda, o sigui, el Turó Parc, l'avinguda Pau Casals i la plaça Francesc Macià.
0: Molt bé, parem un segon. Turó Parc, prou conegut, una zona amb la seva història, un lloc de calé llarg, per entendre'ns, aquí hi ha pela. Encara hi tenen el Bernat Pescaire. No sé si quan hi vau anar vau trobar un ocell molt gros, un Bernat Pescaire, que acostumava a estar durant molt temps amb...
2: No vam entrar al parc.
0: No vau arribar a entrar, eh?
2: Vam veure la reixa, vam dir, aquí està.
0: Molt bé. Guifré, sí. Crec que tens algunes aportacions a fer-hi.
3: Simplement per repuntar que el Turó Parc era un antic parc d'atraccions, un petit parc jardinat, elegant i acollidor. La seva presentació actual és obra de l'arquitecte Nicolau Maria Rubió i Tudorí, que el va inaugurar el 1934. Però amb tot és un jardí de clara influència noucentista.
0: Noucentista. Molt bé, tenim aquest punt i després comencem a agafar una altra avinguda, que és l'avinguda Pau Casals.
1: Doncs sí, deixem el Turó Parc, baixem avall per aquesta avinguda, que és ampla i senyorial, fins a una plaça emblemàtica, que és la plaça Francesc Macià.
0: És una zona que la gent reclama per anar a visitar, aquesta part d'aquí, no, eh?
2: Per aquí, no. Jo no acostumo a passar sortint de Barcelona, però no és una zona que es reclami, no.
4: Bueno, jo, això ho diré jo, perquè és una cosa que ho parlàvem de mi de tota la vida. El Nicolau Rubió i Tudorí, que era d'origen menorquí, ens va posar a l'illa de Menorca al mig de la rotonda.
0: Això, Guifré, ho tenies apuntat,
4: no,
0: això?
4: No, doncs des de l'autobús es veu i, bueno, el Nicolau Rubió i Tudorí és el jardiner municipal de Barcelona durant molts anys, o sigui, molts parcs de la ciutat
0: són
4: d'ell.
0: És el del Turó Parc, no, de fet?
4: Sí, és el del Turó Parc, sí. Que has dit tu, però, bueno, en té sí. Molts parcs de la ciutat són d'ell. I això, com que ell és d'origen menorquí, de fet, bueno, són una família d'allà, bueno, el seu pare era militar i era allà, i va posar l'illa de Menorca, i si passeu amb l'autobús, o inclús jo algun cop crec que ho he vist en moto, és d'allà.
1: Per tant, a veure, per imaginar-ho, si féssim una imatge zenital, veuríem el mapa
4: Menorca,
1: de Menorca, al mig de Francesc Macià.
4: Un llac, sí.
0: Des del cotxe potser ho veus una miqueta, però des de l'autobús, que estàs més alçat, ho veus millor, eh?
4: Sí, bueno, clar, des de l'autobús jo potser perquè ho sé, jo, bueno, l'altre dia li explicava a l'Anna, el meu pare és de Menorca, i per tant això és com una cosa a casa
1: això,
4: meva tota la vida.
1: Sí. Clar, hauríem de preguntar si l'Ajuntament cobra royalties d'això.
5: No cal anar a Suïssa, oi?
1: I baixem per l'avinguda Josep Tarradellas, tirarem uns 800 metres per aquesta avinguda, però no arribarem a l'estació de Sants.
0: Sí, aquesta avinguda Josep Tarradellas és ampla, té carrils a banda i banda, un passeig molt ample al centre, a l'alçada del carrer París hi ha un monument a un president, evidentment a Josep Tarradellas.
6: Ciutadans de Catalunya! Ja que...
0: Passa bastant desapercebut, m'imagino que no és pas un lloc tampoc de visita, aquest monument, oi?
4: No, el monument jo sincerament no el tenia present. Jo tenia present, bueno, que a sota hi ha un pàrquing, que hi ha un refugi, tenia present que hi passava una riera i coses així, però el monument segur que l'havia vist, però sí. No...
0: És un monument que hi ha just a l'alçada del carrer París, que bàsicament és una torre, com un obelisc.
4: Té 20... I és de Corberó.
0: Sí, correcte. 21 metres d'alçada, té diferents franges, com les quatre barres, però...
2: Sí, les quatre barres, sí.
0: Però són negres i blanques, no són, diguem, grogues ni vermelles. En qualsevol cas, vosaltres, del que us crida l'atenció, o que realment teniu com a referent per visitar i donar a conèixer en aquesta part de la ciutat, són aquests refugis que deies,
4: no,
0: Mireia?
4: No, bueno, jo... El que allà sota hi ha un pàrquing, que hi ha un refugi que està tancat, o sigui, has de demanar permís, suposo, i hi ha la idea aquesta de riera, o sigui, hi ha molts carrers de Barcelona que segueixen antigues rieres o antics camins, i és xulo pensar que aquell carrer com tan recte i que veiem tant enmig de la ciutat, és una antiga riera que, de fet, travessava tota la ciutat antigament i que ara ja no apareix enlloc.
2: I... Soc bona alumna. És el topònim més antic. És el topònim més antic de Barcelona, la Riera de la Magòria.
0: En Guifré va fent que sí.
3: No, perquè aquesta riera arriba fins a baix, el que és el Camp de la Magòria, Gran Via, Tocada
4: de
3: la Bordeta.
4: Sí, o sigui, antigament anava fins al Raval, en el moment en què tanquen la muralla del Raval la desvien, i l'envien travessaria l'Espanya Industrial, després també desviat per la fàbrica, i s'aniria cap a la Marina del Port, cap a la zona franca, o sigui, la van desviar cap allà, i passaria això mateix que has dit, per l'estació de la Magòria, i hi ha més d'un lloc que veus com elements que eren aquesta antiga riera, des de Sarrià a l'Avinguda Foix, a Sants, que hi ha un carreró que baixa, que és on hi havia l'antiga riera, la travessava tota.
0: Què més, Joana?
1: Seguim la ruta, podem avançar pel carrer Entença, deixem els carrers amb noms de persones i agafem aquesta via de l'Eixample Esquerra. Tirarem avall i creuarem fins a 7 illes de l'Eixample. 7 carrers. I atenció, que passarem pel costat d'un punt emblemàtic, la presó Model.
2: La Model és tot un símbol i jo que alguna vegada he anat jo amb estrangers, jo tinc públic francès i sí, també treballo per nord-americans.
0: Val.
2: I a la Model es parla molt del franquisme i la percepció que tenen amb dos públics, no? Els francesos tenen bastant clar, però els americans no. Els americans venen a Europa molt convençuts de que quan al final de la Segona Guerra Mundial ells van alliberar Europa del feixisme, no? I jo sempre els dic, no.
0: Aquí no.
2: Aquí en vam tenir un fins l'any 75 i va morir al seu llit. I una altra cosa, jo tinc una neboda, l'Olga, que va a l'escola Xirinacs, al costat.
1: Al costat,
2: sí. I fa molta gràcia, per ella, la Model és on ella va jugar.
0: Clar.
2: I em fa molta gràcia com es refereix ella a la Model. Per ella és que és una altra cosa.
0: És un espai de joc.
2: Sí. Ah, vine a buscar que vaig a la Model. I clar, al principi em quedava una mica com, què? I, bueno, trobo que aquesta reconversió de l'espai, ressignificar aquest espai, crec que és molt bonic.
1: I mentre avancem, carrer Entença avall, ens creuarem amb el carrer de Còrsega, amb Rosselló, Provença, Mallorca, València, Aragó. El nom dels principals carrers de l'Eixample, els que van d'esquerra a dreta, estan dedicats, en molts casos, a llocs i institucions relacionades amb la història de Catalunya i la Corona d'Aragó.
0: Això la gent ho té clar, aquest punt de lligam d'aquests carrers?
2: No. I jo, no? Jo ho explico, que per nosaltres, els catalans, és una xuleta de la lliçó d'història, perquè agafes la Diputació, total, la Gran Via...
3: El Consell de Cent,
2: Aragó, València, Mallorca... Són totes les conquestes. Aleshores, pots anar seguint la història. Si et memoritzes el mapa de Barcelona, tens una gran xuleta per un bon examen d'història.
0: Aquest examen d'història, entre cometes, el veurem d'aquí una estona, quan finalment deixarem el carrer d'Entença i trenquem a la nostra esquerra per agafar el carrer Consell de Cent.
7: I en Soler.
0: Ara és el moment del senyor Soler. Senyor Soler, vos heu anat al carrer Consell de Cent per preguntar als veïns si saben d'on ve el nom del seu carrer, eh?
8: Així és, Gerard. I això és el que sap la gent del carrer Consell de Cent.
9: Un càrrec?
10: Sí, no, en plan, era d'abans de la Barcelona Antiga, i era de... És que ara diré d'un rei o alguna cosa així, però no estic segura.
11: Consell de Cent és un organisme del govern català, no?
12: No sé, alguna vez que se hayan juntado 100 personas importantes.
13: Algun consell, com fos aquí, antigament, fa molts anys, que decidissin entre varios posar aquest nom.
14: La veritat és que no en tinc ni idea. Consell de Cent.
15: No, potser té relació amb algú de la història de Barcelona, no? Buf, algú polític, no ho sé.
16: Supongo que es algo histórico que tiene que ver con más gente, o sea, algo comunal, no sé.
0: La Mireia i l'Anna estàveu rient, eh? Rient, amb carinyo, eh? Entens?
2: Sí. Sí,
0: això sempre, eh? Aquí mai anem a assenyalar ningú perquè no sàpiga una cosa, això mai.
2: No, a mi m'ha fet molta gràcia el buf, algú de política. M'ha fet molta gràcia. Allò, passo. Sí, m'ha fet molta gràcia aquesta.
0: En tot cas, recordem que el Consell de Cent era aquella institució de govern municipal a la ciutat de Barcelona que tenia aquest format d'assemblea i aconsellava els consellers i els oficials reials en termes de, bàsicament, la utilitat i la defensa de la ciutat i decidir els afers municipals. Data del segle XIII. I ara és una via per anar caminant-hi. No hi passen cotxes. No sé si això, a nivell vostre, ha suposat una revolució d'alguna manera, com a guies, diguem.
2: Sí, sí, eh? I per bé.
0: Per bé, no?
2: Per molt bé.
0: Per
2: sí,
0: què?
2: Sí, una revolució per molt bé. Perquè primer no hi ha tant de soroll i ens permet aturar-nos i explicar a la gent els xamflans.
0: Clar.
2: Perquè els xamflans sí que és una singularitat de Barcelona molt important a explicar. Llavors sempre expliquem els xamflans a Consell de Cent.
0: Sí, els xamflans és una cosa que no ens adonem que només ho tenim aquí, com aquell que diu?
2: Sí, no ens adonem, però és molt singular. I clar, aquesta forma octogonal...
0: Clar.
2: I esclar, cada cruïlla és com una petita plaça. I això crea espais. Clar, si no, Barcelona és molt densa. Seria si no, l'Eixample seria espantosa. O sigui, això dona aire, dona llum... I a més donar una façana extra als edificis dels xamflans. Aleshores, realment és una, bueno, marca molt la personalitat de la ciutat. Mm-hmm. I això ho expliquem en els, bueno, expliquem al Pla Cerdà, expliquem l'origen dels xamflans. Jo normalment faig servir molt Consell de Cent, és un carrer que hi passo moltíssim, des que està com està. Sí, sí.
0: I és un carrer que dona per molt més. Dona per moltíssim, però aquí el nostre company Guifré Lloses, al llarg d'aquest carrer volia fer unes mencions especials a tres elements. Un és la fàbrica Lehmann, que està a la banda muntanya del carrer Consell de Cent, entre Viladomat i Borrell, eh que sí?
3: Exactament. Sí,
0: què té aquest punt que cridi l'atenció, que diguis vull fer-hi una referència?
3: No, això és una qüestió molt personal, però jo crec que comunament a molts ens agraden els interiors d'illa de l'Eixample, i realment la fàbrica Lehmann és un lloc que passa molt desapercebut. És un passatge que hi entra...
0: Sí, per la gent que ens escolta, què és aquest lloc?
3: És un interior d'illa que és una antiga fàbrica que quan aquesta, si no vaig errat, va tancar el que era l'espai de la fàbrica, va ser ocupat per diversos tallers d'artesans i d'oficis diversos, i ha esdevingut com una mena de plaça d'oficis. Bueno, em sembla que hi ha editorials, hi ha pintors, hi ha alguna galeria, etc. No recordo exactament què s'hi feia, sí, la fàbrica Lehmann, però és un lloc molt bonic i el passatge d'entrada té molt d'encant.
0: Mireia, l'ensenyes?
4: Sí, bueno, jo diria la fàbrica era una fàbrica de nines, que de fet eren alemanys, i tal com deies, doncs, després de la guerra, com que ells eren jueus, doncs van haver de deixar el país i van posar diversos tallers, tal com tu deies. Ara hi ha com botiguer, bueno, hi ha una botiga, hi ha un editorial, cosa poètica, penso que és una editorial, la Coma Negra, perquè el barri de l'esquerra de l'Eixample és un barri on hi ha hagut moltes editorials, hi ha hagut la Salvat, hi ha hagut la Gustavo Gili, hi ha hagut la Sopena, i no sé, que ara hi hagi allà la Coma Negra, és com molt, bueno, ho trobo com molt poètic. I el fet que has dit això, no?, que és com un interior d'illa, però no a l'uso, perquè els interiors d'illa són tots com molt urbanitzats per l'Ajuntament. En aquest cas és com un passatge i un petit pati d'una fàbrica, i són aquests llocs, això, que et fan com desconnectar. Evidentment, Consell de Cent, tal com deia l'Anna, doncs és un lloc pacificat i que hi pots passejar, hi pots estar, que ha canviat molt respecte a quan hi havia cotxes, però al final és un d'aquests llocs que dius ui, Barcelona també té llocs silenciosos, també té llocs agradables d'estar-hi, no?
0: Joan, podrem endavant.
1: Sí, deixem el Consell de Cent i trenquem avall per un altre carrer emblemàtic de l'Eixample, dels que van de muntanya a mar, és el carrer de Casanova.
0: Doncs el No Cal Anar a Suïssa, volem tornar a fer el mateix exercici d'abans. I ho fem també amb el senyor Soler.
7: I en Soler també.
8: Doncs, Gerard, com tu ben has dit, canviem de carrer, però mateixa pregunta, mateix modus operandi, gent del carrer, gent de les terrasses, treballadors i treballadores d'establiments i comerços. A tots ells els hem preguntat què saben del carrer de Casanova, i aquestes han estat les respostes.
17: Pel Rafael Casanova, va ser conseller en cap, bueno, el 1714 era conseller en cap.
18: És per, potser, un comte o un membre de la noblesa del segle XVII.
19: Jo diria cap al Rafael de Casanova, però no estic segura, eh?
8: I sabries dir qui és?
19: Un polític.
20: És de Rafael de Casanova, el conseller en cap.
21: Ostres, aquí m'has atrapat, eh?
22: Si no sabíem el carrer, no sé, això.
23: Suposo que per construir edificis nous o alguna cosa així, de forma literal, sí.
0: L'última referència plantejava ser algú que feia edificis nous.
8: Sí, o sigui...
0: Cases noves.
8: Exacte. Creien no tant en una persona, sinó que en aquell carrer
0: era un concepte, no?
8: Van fer moltes cases noves.
0: Mm-hmm. No sé si el concepte Rafael Casanova, com a element històric de la ciutat, és un que heu d'explicar sovint.
2: Jo, en el meu cas, no.
0: No, eh?
2: L'he explicat quan he fet locals, però l'he explicat més a la zona del Born que a l'Eixample. Sí. Mm.
0: I a partir d'aquí... Entrem al centre de la ciutat.
1: Sí, arribarem a la plaça Sant Jaume, passant per les zones més turístiques, la plaça del Pes de la Palla, el carrer del Carme, l'avinguda de la Catedral, carrer del Bisbe, i finalment el nostre objectiu, com dèiem, la plaça de Sant Jaume, un tram final que no arriba als 2 quilòmetres.
0: Pregunta de la Rambla. Igual com diuen, ostres, la sireneta de Copenhagen és una gran decepció, el Mannequin Pis a Brussel·les és una gran decepció, no sé si veieu que la gent diu, això la Rambla? Tanta Rambla per això?
2: Una mica sí. Jo crec que la sensació que tinc jo és que com ha desaparegut dels rànquings també la Rambla. Jo crec que ha desaparegut una mica. Aleshores hi ha menys decepció perquè hi ha menys expectativa, també. A mi, els francesos, sobretot, associaven la Rambla amb els Camps Elisis. I els deien, no, és Passeig de Gràcia, els Camps Elisis. La Rambla clar. És Pigalle, no és els Camps Elisis. Però a França hi havia molta confusió. Hi havia una gran decepció. Hi havia gent agafant hotels a la Rambla, pensant que estaven agafant hotels a l'equivalent dels Camps Elisis, i la sorpresa era majúscula. Sí, sí.
0: Clar.
2: Sí, sí, això m'hi vaig trobar, eh? Sí, clar. Sí, clar, el susto és important. Sí.
0: Molt bé, estem a la recta final, ja, del programa d'avui. Us demanem un exercici final. Normalment és, el que fem aquí és valorar la ruta com l'explica en Joan. Ruta en una muntanya, en un cim, qualsevol lloc. Però avui el que demanem és que valoreu aquesta ruta que ha proposat en Guifré Lloses. Per tant, avui hem de puntuar el nostre geògraf nacional. Hi ha nervis, Guifré?
3: Home, una mica.
1: ara saps el que és.
3: Aquest paper li toca el Joan sempre.
0: Anna i Mireia, de l'1 al 10. Què li posem?
4: Jo li posaria un 6.
0: Un 6?
2: Jo li posaria... No, hi tiraré més cap al notable. Li posaria un 8.
0: Un 8. Sí. Per tant, un 7 de mitjana. Un
1: 7 de mitjana. A veure...
3: Gerard, per ser justos, l'encàrrec me'l vas fer tu i em vas ser molt clar i em vas dir hem de sortir de Catalunya Ràdio i estaria bé que arribéssim al centre. Llavors, home,
0: bé, doncs... assumeixo una part d'aquest... És un 7, no està malament. Em
3: voleu donar una mica de joc, però vaja.
4: Podem argumentar la nota?
0: Home, clar que sí, per favor.
4: Bueno, una cosa que parlàvem amb l'Anna és que, bueno, no, està molt bé, i al final havíeu de fer un tram molt llarg. Sí que potser nosaltres que ho parlàvem ens n'haguéssim anat més per Urgell, i allà hi ha una façana que és la més antiga de l'Eixample. Hauríem entrat pel carrer de Sant Antoni, per allà al mercat de Sant Antoni, bàsicament perquè és el camí, un dels camins més antics de Barcelona, i pensem que és molt important i molt interessant, que seria un camí que travessa tota la ciutat i és una meravella. I també ens mirem molt les grans cases modernistes i tenim molta casa més comuna, que he dit abans, no? I un exemple que ens hem saltat i hem passat per davant i que jo l'hagués incorporat és la Casa Ursola.
0: Farem una cosa.
4: Un altre dia en parlem.
0: Farem una cosa, Mireia i Anna. Un altre dia en parlem, un altre dia us tornem a convidar.
2: Sí,
0: farem
2: tant.
0: Una altra ruta, si us ve de gust.
2: Sí, tant.
0: Amb una altra excursió al No Cal Anar a Suïssa. Sí?
2: Perfecte. Aquí estarem. Gràcies.
0: Doncs, gràcies a vosaltres. Doncs ja tenim aquesta primera proposta pel Cap i Casal, pel Barcelonès, i ara recuperem un altre dels programes més mítics del No Cal Anar a Suïssa. Anem del Barcelonès al Cabrerès. Pugem al Pla de Llats i al Santuari de Cabrera.

0: I ja sabeu que aquí, al No Cal Anar a Suïssa, sempre estem buscant l'excel·lència en la narració. Ens hi ajuda, com sempre, en Guifré Lloses, el nostre geògraf nacional. Benvingut de nou.
1: Gràcies.
0: Guifré, com sempre, una paraula d'aquelles teves esponeroses per definir l'excursió d'avui, va.
1: Doncs avui una paraula tècnica. Morfològica o geomorfològica? Si atenem el relleu tabular i formant cingles tan característics de l'indret d'avui i que es pot apreciar a molta distància.
0: A molta distància. Relleu tabular geomorfològic. També saludem el nostre home de les enquestes, el senyor Soler.
2: Hola, què tal?
0: Per on us heu mogut aquesta vegada?
2: Doncs aquesta vegada podem dir que he anat fins als peus d'una muntanya, fins a Olesa de Montserrat, on m'han rebut i tractat de meravella.
0: I què hi fèieu per Olesa, per cert?
2: No, aquesta vegada...
0: És igual, no ho volem saber. I encara ens falta el nostre caminaire oficial. Joan Vilaplana.
3: Em defineix tant aquesta tan sintonia.
0: Poc, mai la suggestió d'una sintonia. El que ens aboca aquesta música havia estat tan allunyada de la dura, dura realitat.
3: Ho he de reconèixer, sí.
0: Et va agradar caminar pel Pla d'Aiet, Joan?
3: Que no puc dir més que paraules elogioses d'aquesta excursió pel Cabrerès. 100%... No hi havia estat, eh?
0: Ja.
3: I 100% no, recomanable.
0: I ara podem dir que hi has estat?
3: Ara podem dir que hi he estat.
0: O hem tirat de Wikiloc i estàs fent comèdia, com sempre,
3: no? Hi he estat i hi ha proves.
0: Hi ha proves, perfecte. Però no és un restaurant, eh? Una prova?
3: No.
0: O sigui, ja, un plat a taula no serveix de prova.
3: Aleshores, proves, no sé si n'hi ha, ja.
0: Doncs ja hi som tots, o no, perquè ja sabeu que aquí sempre ens agrada que ens acompanyi algú del tros. I avui, qui ha de corregir totes les inconcrecions d'en Joan és una veïna de Can Toni Gros, l'escriptora Blanca Busquets. Molt benvinguda, Blanca.
4: Moltes gràcies, acatada de ser aquí.
0: Molt rebé. Escolta, explica'ns el teu vincle amb el Coll de Cabra.
4: La meva mare era filla de Can Toni Gros i jo i mig visc, diguéssim. Visc més al Coll de Cabra que a Barcelona, però també visc a Barcelona.
0: Ara has dit Coll de Cabra. Què hem de dir? Coll de Cabra o hem de dir Cabrerès?
4: Ui, ens ha ficat en un vesper, ara.
0: Coll de Cabra seria més ampli que Cabrerès?
4: Sí, molt més ampli. Agafa des de, segons el meu criteri, una mica més amunt de l'Esquirol i llavors enganxa les mateixes muntanyes i és com una mena de plataforma que va parar fins a Falgars i el Far i la Salut, just a sobre dels tallans que cauen sobre Vall d'en Bas.
0: Molts tallans, estem parlant d'una zona on hi ha Rupit, hi ha Tavertet, hi ha Pruit, hi ha l'Esquirol, etc. Ara en parlarem.
3: Per tant, jo per assegurar-me la nota, tant si dic Coll de Cabra o Cabrerès, vaig bé.
4: Cap problema, sí. Se't deixarà variar.
3: Després baixen punts, saps?
0: Doncs farem això, anirem a Cabrera i al Pla d'Aiats, que són uns altiplans que s'aixequen a l'extrem est de la Plana de Vic, que és una de les siluetes més típiques de la comarca d'Osona, de la Plana de Vic, i que tu, Blanca, hi vas cada 2x3?
4: Cada 3x2.
0: I escolta, creus que és prou conegut el Coll de Cabra?
4: Sí i no. És a dir, és molt més conegut les pistes d'esquí, és molt més conegut el Berguedà a l'hora de buscar bolets, és molt més conegut tot això, però hi ha uns punts concrets a ser coneguts. Per exemple, la Foradada. La Foradada va sortir una vegada, una cèlebre vegada, en les no sé quantes piscines naturals de Catalunya.
0: Pam!
4: I llavors, pam! De tal manera que han hagut de posar una mica de control, perquè si no, és impossible. O altres llocs com el Morro de l'Abella. O Rupit.
0: També.
4: O Tavertet.
0: També. Saps qui ho sap molt bé, això de qui coneix i qui no coneix el Coll de Cabra? També el senyor Soler.
5: I en Soler. També.
0: Senyor Soler Amerra, vostè dirà, a Olesa coneixen el Coll de Cabra?
2: Doncs Gerard, segons el nostre estudi realitzat, podem dir que un de cada 5 olesans ho saben. Ara t'explico. A Olesa he parlat amb 5 persones, la Sílvia, el Ferran, la Natàlia, el Jordi i la Gemma, i d'aquests 5, només el Jordi coneix a la perfecció el Coll de Cabra.
6: El Coll de Cabra el conec. Sí, el Coll de Cabra són uns miradors molt macos que hi ha al voltant de l'estany del Pantà de Sau.
2: Per una altra banda, la Sílvia, el Ferran, la Natàlia i la Gemma sí que ho han relacionat amb una zona de muntanya, però no l'han pogut definir amb molta exactitud.
7: Home, això ja és muntanya, diria, a prop de Montseny, potser, no sé.
8: Segurament és un poble, també, però no en tinc ni idea.
9: I on l'ubicaries?
8: No ho sé, a la Cerdanya. El Coll de Cabra és un pic, no? Una muntanya. Està, crec que al Pirineu, però potser m'equivoco, eh?
10: Això és una muntanya molt xula per fer senderisme.
9: I on l'ubicaries?
10: Més amunt de Manresa.
0: Blanca, anaves fent gestos. Què?
4: No, em deixa parada, però està bé, vull dir, cadascú coneix el que coneix, i realment la gent que viu a Olesa de Montserrat té Montserrat al costat, no oblidem. Llavors, això et crida molt atenció. A mi, segons, si em demanen on és la Serra del Montsec...
0: Clar, també...
4: Diré cap allà, perquè jo tinc el Collsa Cabra al costat. Llavors, és una mica això, jo diria que és això.
0: Tu has dit una mica és això. El que fem aquí, sempre ho diem, no és anar a assenyalar ningú, mira, no sap això, no sap allò altre, sinó simplement una mica entre tots donar-nos a conèixer, ni que sigui a través d'aquest programa, i també saber que no tot ho coneixem. Guifré, si t'haguessin preguntat a tu, què hauries dit, però?
1: Jo hauria dit, mira, doncs bé, Gerard, per començar, si prestem atenció amb dos topònims, Cabrerès o Collsa Cabra, tots dos tenen un motiu en comú, la referència a l'espècie ovina. I és que és evident que tant el Cabrerès com el Collsa Cabra fan referència a això, a terres on hi abundaven cabres. No és el cas d'avui en dia, on uns pocs ramats deuen subsistir en la ramaderia tradicional, però si penseu, no és l'únic lloc del país que fa referència tan explícita a les cabres. Cabrils, Cabrera de Mar i el Mont Cabrer al Maresme, Maset de Cabrenys a l'Empordà, o fins i tot a la Vall d'Aran trobem el Tuc de Craves, ja que Crava és cabra en aranès.
0: El que passa és que tots aquests llocs tenen una marca pròpia molt definida, no?
1: Sí, sovint parlem del Cabrerès o el Collsa Cabra com si parléssim d'una comarca. Doncs bé, si bé és cert que ens trobem al límit d'Osona amb la Garrotxa, el Collsa Cabra sovint s'ha considerat una espècie de subcomarca gràcies a la seva característica unitat fisiogràfica. Una plataforma estructural de relleus tabulars i en cinglera molt marcada. Una coberta vegetal de verd a pis amb prats extensos i notables boscos de roureda i nombrosos xaragalls de margues i gres cimentós, aquest gris del terreny tan característic en molts indrets d'Osona.
0: Escolta, i una cosa, Guifré, què anem de dir dels cingles d'Aiats?
1: Doncs són el paradigma d'això que acabem de descriure. Una petita unitat dins la unitat que és el Cabrerès, de poc més de 3 quilòmetres de llargada, que és un exemple prou clar de l'horitzontalitat tabular del Cabrerès. El Pla d'Aiats dona continuïtat als cingles de Cabrera i és una de les siluetes més reconeixibles d'Osona. El seu nom prové d'una gran masia que hi ha al seu peu, com no podia ser d'una altra manera. Que ara ens trobem en terres de grans masies i cases pairals disseminades, una clara reminiscència del repoblament a l'alta edat mitjana.
0: Ara arribat a un dels grans moments d'aquí del No Cal Anar a Suïssa, que és quan en Joan ens detalla els reclams de la ruta. Però abans, el nostre recordatori.
5: Your attention, please. A muntanya, la gent se saluda.
0: Joan Vilaplana, tot teu, va.
3: Tu mateix, doncs mira, el primer reclam és el mirador de Iats, gran talaia a l'extrem de la cinglera, des d'on dia en dia clar podrem gaudir d'unes vistes apostoflants del Cabrerès, de la resta d'Osona i la Plana de Vic, de la serralada prelitoral i fins i tot de cims pirinencs com el Pedraforca.
0: Home, que original.
3: Perquè
0: no ho hagués dit mai.
3: He anat a l'opció fàcil. Perquè després no em critiquéssiu.
0: Com a separador una cabra. Molt bé, home.
3: Vinga, més reclams. El segon és el santuari de Cabrera, situat dalt de la serra del mateix nom, a 1.300 metres d'alçada, amb un restaurant annex per qui requereixi habitualment. També hi trobem les restes del castell de Cabrera i un altre cop unes vistes inconmensurables.
0: Vistes, per exemple, el Puigsacalm. Va, el tercer.
3: Doncs mira, jo destaco especialment els camins. No sé si la Blanca ja estarà d'acord. Tant el que ens pujarà fins al Pla d'Aiats com el que ens uneix al Pla d'Aiats amb Cabrera i el que ens retornarà a l'inici de l'excursió. Tots una delícia per caminar-hi, distrets, bonics, amb molta ombra, en bona part, i amb algun moment en què cal parar atenció.
0: Blanca, coincideixes amb en Joan?
4: Totalment. Fins

0: L'any 1969, a la població homònima, l'Esquirol, ben a prop de la nostra excursió d'avui, i que va marcar la generació de joves d'aquella època amb cançons com Va passar Coll sa Cabra, aquesta que sentim, o d'altres encara més populars, com Arrels, Fent camí, Torna, torna, Serra Llonga, que van ser autèntics números 1 a les llistes d'èxits de campaments escoltes, colònies i excursions de l'època, i d'uns quants anys després, sospito, però, que ara poden haver estat rellevats per Coti per Cotis o similars.
1: Tu els coneixes, Blanca, en persona?
2: No, no, jo els conec.
1: Els coneixes, oi?
2: Sabeu qui cantava, no? En Crosas.
0: En Crosas,
2: Joan Crosas. Joan Crosas, que encara agafa la guitarra de tant en tant i fa això. I tant, jo era fan absoluta dels Esquirols.
0: Però els vas veure en directe, algun cop?
2: No t'ho sé dir, no me'n recordo. No me'n recordo. Però tenia tots els discos, això sí.
1: Això sí, clar.
2: I escoltant, tots els de per allà teníem tots els discos.
0: S'hauria de fer una crida a gent que hagi vist en directe.
2: Els que sí que havia vist en directe eren els dobles, primera versió, la que hem sentit abans, el clavet o no sé què era.
1: El clavet, el clavet.
2: Sí, sí, exacte.
3: Un dia ho haurem d'estudiar, això. Com pot ser que en un poble tan petit, sortint grups de música i músics tan bons, amb tanta diferència generacional,
1: és veritat,
3: i que han estat èxits aclamats al país?
0: Vols dir que és el Liverpool català?
3: Pot ser.
1: És el Liverpool del Liverpool. Doncs amb els Esquirols a l'orella, repassem ara les dades bàsiques de la sortida. Joan, va.
0: Va, farem una ruta circular. 7 quilòmetres i 600 metres de recorregut total, amb 560 metres de desnivell. Poseu entre 3 i 4 hores segons les parades que feu. Uh-huh. Aquest cop, i sense que serveixi de precedent, he complert amb aquesta forquilla que compleixen tots els caminaires normals.
1: Sí?
0: Doncs jo també m'hi he adaptat. La vaig fer en 3 hores i mitja.
1: Perfecte.
3: He complert amb la forquilla.
1: Sí, i...
0: també.
1: Punt de sortida, va.
0: Doncs la Casa de Llats, des de Vic, i arribarem des de l'Esquirol per la carretera C-153. I just abans d'arribar a Cantoni Gros, a l'alçada del pont del Torrent de la Rutllada, hem d'agafar una pista sense asfaltar que surt a mà esquerra. Es pot fer, però cal anar a poc, en només 2 quilòmetres ja hi serem. Podem deixar el cotxe en un petit trencall, també a mà esquerra, que veurem poc abans d'arribar a la casa. La Blanca riu i fa que sí, la Blanca.
1: Per què rius? Per què rius, Blanca?
2: Perquè hi passa poca gent.
1: Val. El que passa, Blanca, que el cap de setmana això està patadíssim, no?
2: Exactament, exactament. Està molt preu. Llavors, l'opció és deixar el cotxe...
0: Jo he de dir que hi vaig anar el cap de setmana, diumenge... Vaig arribar a les 10 i vaig aparcar com un senyor allà.
1: Sí,
2: talent. Ja. Bé, que tenen sort.
1: Horari de senyor, tempos de senyor... Vinga, va, segon aspecte. Carmanyola o restaurant?
0: Restaurant, claríssimament. Jo, és que aquí m'ho vaig... Recomanat per la Blanca, eh? M'ho vaig venir bé per entaular-me un cop he fet l'excursió.
1: Sí, clar.
0: Ruta perfecta per fer en una matinal, per tant, ho pots encabir, i en acabat de l'excursió anar a dinar a qualsevol dels locals de Cantoni Gros o de l'Esquirol i xalar abastament amb la cuina de la zona.
1: Molt bé, fem una pausa i ens posem en marxa.
4: A veure, cal anar a Suïssa? No!
1: Va, Joan, comencem ja a caminar. Sí. Objectiu final, o a mig fer, ja ho sabem, al restaurant.
0: Restaurant, sempre.
1: Però primer ens ho hem de guanyar.
0: I haurem d'anar pujant...
1: A caminar
0: i pujant. Sí, sí, sí. Ens haurem de guanyar el dinar només per arribar al primer reclam. El nostre primer objectiu són les magnificents vistes del Mirador de Llats. Per arribar-hi ens tocarà fer només començar el 90% del desnivell de pujada de tota la ruta.
1: I puja. Doncs amunt. Veig que comencem posant les forces i al màxim.
0: Totalment.
1: I anem pujant, tirant del carro...
0: I suant la cansalada, i vinga, i fot-li, fot-li... Però amb ganes, perquè ho fem per l'anomenat Grau de l'Escaleta, que és un corriol que puja ben empinat per salvar el desnivell que hi ha entre la Casa de Llats i el Pla de Llats. Però és discreta i està força protegida del sol. El moment de superar el grau és un pèl aeri, ens queda la timba a l'esquerra, però és suficientment ample perquè jo... O sigui, la gent que tingui vertigen, com és el meu cas, el pugui passar força bé.
1: Tu no vas patir?
0: Jo no vaig patir. Jo vaig patir mirant-me'l.
1: Clar.
0: I pensava, ai, mare, ai, mare, ai, mare. I quan el vaig passar vaig dir, doncs no n'hi havia per tant. Crec que és un grau que és millor fer-lo de pujada que de baixada. De baixada, jo no sé si ja m'hi hagués atrevit per por a les relliscades.
1: Jo l'he fet de baixada.
0: Tu l'has... I bé?
1: I estic aquí.
0: Està d'aquí, perfecte. I després del grau ja arribarem a la fageda que ens durà directament fins a la Cabana de Llats. I aquí ens desviem un moment de la ruta per a mà dreta i en 5 minutets acostar-nos al Mirador de Llats.

0: I vistes apostoflants all around, fins la serralada prelitoral, Montseny, fins i tot Prepirineu, i més en primer terme les planes del Cabrerès i Osona. I dalt al mirador hi trobarem una bonica placa del Centre Excursionista Esplugués amb un fragment del poema Ara mateix, de Martí Pol, que ens anima a posar-nos dempeus una altra vegada, que cridem qui som, que ens vestim com ens plagui i que ens recorda que tot està per fer i tot és possible.
1: Doncs escolta, amb les consignes de Martí Pol, continuem el camí cap al segon reclam, que és el Santuari de Cabrera.
0: Exacte, tornem enrere per seguir la nostra ruta, recórrer l'altiplà de Iats, del de la Cinglera, i continuar trascant, ara ja planejant, per anar a buscar el coll del Bram, des d'on accedirem al Santuari de Cabrera, encimbellat del de la Cinglera, uns 120 metres per sobre nostra. Per salvar aquest desnivell hi ha dues opcions. Nosaltres vam escollir pujar per unes escales guanyades a la Roca de la Cinglera, que salven el desnivell ràpid, però diguem-ne que fan esbufegar força. Ara bé, en 10 o 15 minuts érem dalt, traient el fetge per la boca.
1: És un fast track, no? És una via ràpida, però clar que... Que treus el fetge.
0: Però em sembla que hi ha una opció bastant més suau.
2: Sí, les planta. Marrades. Home, bastant més suau, no, més suau.
0: Més suau.
2: Deixem-ho així. Passen per darrere la roca, que són molt boniques, espectaculars, i que et porten a dalt. És per on jo pujo. Normalment, a menys que no hi hagi glaç, i llavors, perquè el glaç allà és a l'ombra, i les escales es fon abans.
1: Les escales li toca el sol, i les marrades donen, fan marrada,
2: sí,
1: però per darrere...
2: Però
1: i
2: per baixar sempre les escales, perquè sempre. Hi ha la vista espectacular.
0: És espectacular, sí.
2: I jo després et demanaré una cosa que no sé si vau veure.
0: Ah, mira.
1: Oh, demano ara.
2: No, bueno, demano ara.
0: Vinga.
2: Voltors.
0: Oh, i tant.
2: No vau veure voltors, sí. Perquè tant, són els reis del cel. És increïble.
0: Sí,
2: sobretot el Pla de Iats, que passen per allà sota, així.
0: En vam veure un de força espectacular just a les escales de Cabrera.
2: Uh-huh.
0: I el teníem molt a prop, i realment espectacular. Doncs si ho fem tant per les escales, si pugem i baixem per les escales o pel camí de les Marrades, ens haurem situat al Santuari de Cabrera, que és un santuari erigit al segle XVII i que va substituir l'antiga capella de Cabrera, ja esmentada al segle XII. A més d'espiritualment, també podem enriquir gastronòmicament, que ja sabeu que a mi m'interessa especialment la nostra ànima, amb el bar-restaurant que hi ha annex al santuari, on podem fer un beure, esmorzar ordinari, recomanat reservar, però. També ens podem acostar fins al final del Pla de Cabrera. Jo no ho vaig fer, això, però és bo que si aneu ho feu, podrem veure les poques runes que queden del castell de Cabrera i passar per un estret rocós que ens portarà fins al cim de Cabrera, a 1.308 metres. Aquest estret no és perillós, hi ha prou espai per passar sense problema, però si anem amb nanos cal estar una mica alerta perquè tenim penya-segats a totes dues bandes.
1: Sí, realment és estret aquell tros. És un tros
0: jo
1: petit,
0: per això no
1: però...
0: hi vaig passar.
2: És estret, és relativament estret, és potser tan estret com les escaletes de Iats, i després hi ha l'osca, això sí. Després hi ha, per passar l'osca, allò que fa així, com un queixal Cabrera, llavors allà hi ha una brana per agafar-se, i és curiós perquè per allà hi havia passat sense brana per agafar-se ni res, mosset Cinto amb la sotana. Llavors, agafant-se la sotana, llavors, a mi la primera vegada em van dir, si mosset Cinto passava amb la sotana i sense agafador, tu pots passar amb agafador i sense sotana.
1: Això ens ho aplicarem a tots.
0: Però si diem, anem amb sotana...
1: Això, per una ruta amb sotana, Joan, estil segle XIX. Tot això per arribar a aquest segon reclam, que és Cabrera, muntanya i santuari. Però sabeu què passa, també? Que segurament hi ha molta gent que ens escolta que potser estan desorientats, perquè de Cabreres a Catalunya en tenim unes quantes, més d'una. Per això reclamem també l'entrada ara del senyor Soler.
3: I en Soler també... Tot posant els ulls en blanc.
1: Senyor Soler, il·lustrem-nos una miqueta amb la saviesa dels carrers d'Olesa, perquè tinc la sensació que Cabrera pot haver provocat alguna confusió.
4: Sí, correcte. La teva intuïció no falla. La majoria dels nostres entrevistats hem de dir que quan els hi he dit Cabrera han pensat en un poble i han anat cap al mar.
5: Cabrera, buf, això diria més aviat a la costa.
6: Cabrera també és un poble.
7: I on l'ubicaries?
6: Em ve el cap Cabrera de mar, per això. No sé, més amunt de Mataró. Cabrera de mar. Ah, jo és el Maresme.
5: Cabrera és un poble, sí.
7: I on l'ubicaries?
5: Ha d'estar al Maresme.
1: Realment podem dir que Maresme 10, Osona 0, eh?
4: Sí. I a més, ja que han tirat tant cap a Cabrera com a poble, doncs he pensat, els hi vull preguntar per un poble que sí que està a la zona, que és Can Toni Gros, ha anat sortint, i a veure si aquest el tenen controlat. I us he dit que força bé o força millor.
6: Can Toni Gros és un poble... que hi he estat, però, ostres, ara no sabria dir-te més.
5: Can Toni Gros també ho conec, de passar en bicicleta i de fer la ruta de la Terra de Remenses, sí. Està per les vores de Rupit.
1: Excel·lent, senyor Soler. Per cert, Blanca, tu que ets de Can Toni Gros, el nom del poble d'on ve?
2: d'Antoni Gros.
1: Qui era Antoni Gros?
2: Antoni
1: quan
2: Gros
1: quan
2: era...
1: va viure Antoni Gros?
2: Antoni Gros era Antoni Prat. Era un senyor, un gascó, que va venir al segle XVI amb la fugida en massa de la gent de la Gascunya de francesa de la guerra de religions amb els hugonots i companyia, i van, gràcies a ells, es va repoblar Catalunya, i eren una gent que tenia ofici i es van com repartir bastant, i cap allà n'hi van venir uns quants. Penseu que llavors hi havia l'Esquirol, que és un dels pobles més joves del Coll de Cabra, que s'acabava de muntar sobre el camí ral Vic-Olot.
1: Sí.
2: I llavors aquest senyor, Antoni Prat, va anar a fer de masover en una casa que es diu l'Armentera, i a partir d'aquí, quan va festejar amb la noia de l'Armentera, i van decidir anar-se'n més amunt a fer-se una casa, perquè ja estaven tips dels amos. I llavors van fer-se una casa més amunt, també a mig camí ral, i d'allà va començar Can Antoni Gros.
1: Mira, primera la casa d'Antoni Gros, sí. I Can Antoni Gros, que va acabar sent el poble, oi?
2: Sí, senyor, exactament. Sí.
1: Doncs, escolta, tenim Cabrera visitada. Anem pel tercer reclam.
0: Doncs mira, ara que la Blanca m'ha dit que ja estava d'acord, ja ho puc dir una mica més tranquil·lament. A mi em van agradar especialment els camins de per on transitem, tota la ruta per on caminem. He de dir que hi vaig anar aquesta tardor. Estaven exuberants de colors, estaven humits. I també cal destacar el que deia la Blanca, la baixada de Cabrera per les escales amb les espectaculars i guapèrrimes vistes que tenim en tot moment.
1: Mm-hmm. Queda claríssim. Per cert, Guifré, ara que ho tenim tot ja una mica, alguna referència editorial de paper per aquesta zona o de la seva gent que tu diguis aquesta?
8: Doncs sí, Gerard, jo crec que avui us porto una referència editorial que és una mica més àmplia, una recomanació literària adequada per avui. El llibre en si es diu Osona i la Terra i la Gent, editat per l'editorial Eumo, una editorial osonenca, l'any 2004, i que té la particularitat que, a banda de parlar del Collsacabra, Cabrera és protagonista d'avui, el seu autor és Jaume Font i Garrolera, il·lustre geògraf, mestre de molts, entre els quals jo mateix, i que és fill, precisament, de l'Esquirol.
1: De l'Esquirol, Blanca.
2: Sí, sí, el conec perfectament, sí, sí. És un gran geògraf. I és una persona que en aquest llibre precisament he vist que coincideix amb mi a l'hora de denominar què és el Cabrerès i què és el Collsacabra. És la persona que més coincideix amb mi, diguéssim.
1: Molt rebé.
2: I també hi ha, perdoneu que recomani, no té res a veure, però és el Joan Triadú va fer un llibre que es diu El Collsacabra, que està editat per Proa, i que parla de les seves aventures, escriu moltes llegendes, moltes històries, parla molt dels estiuejants, que també és molt... molt maco.
1: Blanca, ja que hi som, més recentment tu també has publicat un llibre sobre aquest tros de país que es diu Collsacabra, una biografia,
2: sí,
1: que és de Símbol Editors i que jo dono fe que és també una excel·lent, excel·lent obra per conèixer aquesta part del país.
9: A veure, cal anar a Suïssa? No!
1: Bé, doncs, hem tancat el cercle i, per tant, arriba Blanca l'hora de la veritat més absoluta.
0: Estic una mica cagat.
1: És l'hora de posar nota.
2: Ah, aquí, amb ells.
1: Amb en Joan, de l'1 al 10.
0: Normalment però... és entre 9 i 10.
1: Sí, del matí, AM. No, no, no, no. De l'1 al 10, tenint en compte tot el que ha explicat i el que no ha explicat.
2: Sempre hi ha, sempre hi ha un millor. Per tant, no li puc donar un 10, li puc donar un 9 i mig.
1: Ah, oh, mig, oh, mig.
0: Duríssim.
2: A més, si li dono un 10, no tornarà.
0: Clar.
2: Perquè ja haurà fet el 10.
0: Doncs... estaríem parlant de les millors notes, de la temporada.
1: Amb aquesta nota infladíssima ho deixarem aquí. Blanca, t'has passat bé?
2: Molt bé.
1: Alguna cosa que ens haguem deixat que diguis, home, no podem deixar de dir tal cosa que
2: no, jo volia dir, no, només ell ha parlat del castell de Cabrera, que a l'hora de fer l'excursió doncs està molt bé que s'hi fixi un, però hem de tenir en compte que el castell de Cabrera és un dels primers castells defensius que hi va haver a Catalunya, quan els àrabs eren a Osona, i és curiós per això, perquè van triar el lloc molt ben triat, de tal manera que des de Cabrera es veu tota la Catalunya Vella i des de tota la Catalunya Vella es veu Cabrera. Vull dir que està molt ben triat per això.
1: Punt clau.
2: Això mateix.
1: Doncs escolta, amb aquest punt clau, t'agraïm moltíssim que ens hagis acompanyat.
2: No, vosaltres, per haver-me convidat, jo encantada.
1: Doncs
2: com vulgueu, hi tornem.
1: I tornarem ben endavant. Gràcies, Blanca. Ho deixem aquí. I com sempre, ja sabeu que podeu escoltar tots els programes del No Cal Anar a Suïssa a la web del 3CAT i que també ens podeu enviar qualsevol sugerència al correu suïssa@3cat.cat. Senyor Soler, gràcies un dia més.
4: Gràcies a vosaltres.
1: Mestre Lloses, gràcies un programa més.
8: Gràcies i a disposició.
1: I Caminaire Vilaplana, gràcies una excursió més.
10: Me'n vaig entrenar per la propera.
1: I també gràcies al nostre tècnic, en Paco Cotillas. Salutacions de qui us parla, en Gerard López Fageda. Fins a la propera.
11: Vols escoltar més podcast com aquest? Trobaràs tot el catàleg de Catalunya Ràdio a l'app de 3CAT i a catradio.cat.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de la una.
1: Bona nit, us informa Sara Riera. Catalunya viu el pitjor començament d'estiu dels últims 15 anys pel que fa a incendis forestals. Els agents rurals asseguren que les tres onades de calor que hem patit aquestes últimes setmanes han ressecat molt els boscos i això ha disparat el risc. Antoni Mur, inspector en cap del cos d'agents rurals, en declaracions a 3cat Info.
2: Ha sigut una entrada a l'estiu molt dura. En quant a nombre d'incendis, és el pitjor inici de campanya d'estiu que hem tingut dels últims 15 anys. Hem de veure com es comporta a partir d'ara la meteorologia, la millora de les condicions, doncs és un bon indicador. I a veure de cara a properes setmanes si permet tenir una perspectiva millor.
1: Durant el tercer pic de l'onada de calor, més de 220 municipis van estar en el nivell màxim per risc d'incendi i es van arribar a tancar els accessos a 8 espais naturals. Ara les condicions meteorològiques han canviat i per aquest cap de setmana el nivell extrem afectarà 27 poblacions i es restringirà l'accés a 3 parcs naturals. Per aquest cap de setmana preocupa sobretot la simultaneïtat d'incendis que hi pugui haver a les comarques de Ponent, al Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre, la Catalunya Central i el Vallès. Segons els bombers, aquest estiu s'han incrementat entre un 70 i un 80% els incendis a l'entorn natural respecte del mateix inici de campanya de l'any passat. A Veneçuela, els morts pel doble terratrèmol de final de juny ja superen els 5.000. Hi ha gairebé 18.000 persones que s'han quedat sense casa i ara un dels objectius polítics passa per accelerar la construcció d'habitatge. Han calculat que caldran ben bé 25.000 pisos per acollir tota aquesta població. Segons el Parlament veneçolà, des del 24 de juny hi ha hagut, atenció, encara unes 1.300 rèpliques del terratrèmol. I els Estats Units ataquen l'Iran per setena nit consecutiva, segons ha informat el Comandament Militar Central nord-americà. L'exèrcit estatunidenc també assegura que ha inhabilitat un vaixell iranià i ha impedit el pas de 4 vaixells comercials que sortien o anaven a ports de la República Islàmica com a resultat del bloqueig naval reactivat aquesta setmana. L'aval a la llei d'amnistia per part de la justícia europea no ha reconduït les relacions entre Junts i el govern de Pedro Sánchez. De fet, aquest divendres, la formació independentista i l'executiu espanyol encara s'han distanciat més. El detonant han estat unes declaracions del ministre de Transports, Òscar Puente, animant Carles Puigdemont a tornar aquest mateix divendres, encara que s'arrisqui a ser detingut. Ho ha dit a Ràdio Nacional d'Espanya.
3: Si jo fuera el señor Puigdemont, yo me plantaba hoy en España, sin ninguna duda. Y creo que eso sería también, por su parte, un gesto de liderazgo político, porque creo que hay cosas que son insostenibles y creo que hay cosas a las que hay que plantar cara de una vez. Lo tiene a huevo. Pero yo me plantaba hoy en España y que me detenga.
1: Doncs bé, Puigdemont no ha respost Puente, Junts, ho ha fet el seu secretari general, Jordi Turull, que a través de les xarxes ha qualificat aquestes paraules que sentíem del ministre miserables i frívoles. Els treballadors de Pascual Agurp desconvoquen la vaga de forma temporal després que l'empresa lletera hagi anunciat que millora les condicions dels acomiadaments. La direcció assegura que la proposta econòmica que ha presentat està ara entre un 65 i un 125% per sobre del mínim legal de compensacions. També diu que hi ha alternatives de recol·locació a Casa Tarradellas i a la fàbrica de Pascual Aranda de Duero amb manteniment de salari i antiguitat. Els treballadors estudiaran l'oferta i si no arriba a les seves expectatives reprendran les protestes. L'acomiadament col·lectiu afecta, recordem-ho, unes 80 persones. I dels esports us expliquem que Lamine Yamal s'ha entrenat amb normalitat amb la resta de companys de la selecció espanyola i ha d'estar en plenes condicions per jugar la final del Mundial de Futbol de diumenge entre Espanya i l'Argentina. Nova negativa verbal de l'Atlètic de Madrid al Barça per Julián Álvarez. El director general de l'entitat matalassera, Miguel Ángel Gil, ha assegurat que rebutgen la proposta del Barça indefinidament i ha acusat Joan Laporta de fer teatre. A la segona divisió, el Girona ha comunicat la renovació de David López fins al 2027. El defensa de 36 anys havia esgotat contracte al juny. I també ha estat un dia de moviments de mercat a la Lliga Femenina de Futbol. El Badalona Woman ha anunciat el fitxatge d'Izarne Sarasola, defensa basca procedent del Nantes francès. D'altra banda, el Barça ha anunciat la cessió de la defensa Adriana Ranera al Deportivo de la Coruña.
0: Fins aquí les notícies.
4: Els solidaris apostem per les entrevistes en profunditat.
5: No tengo el VIH ni la hepatitis C. Y yo me he hecho 50 clientes en un día, con 12 años.
4: Donem espai als testimonis en primera persona.
6: Fins al punt de voler marxar de casa del pare i el pare no deixar trucar la mare, arrencar els telèfons, treure internet.
4: Fem reportatges.
7: Fem dansa cristiana. Sents que Déu està dins de tu, és algo inigualable.
4: I denúncia.
8: Si a ti te tenen un sitio así y te están diciendo todo el día tú eres mala, llega un momento que te lo crees.
4: Els solidaris ens fixem en temes d'impacte social.
9: I fins tot gent que tenim rendes altes, tenim problemes per arribar a final de mes.
4: Aquest estiu podreu recuperar alguns dels programes més escoltats d'aquesta temporada els diumenges a les 4 de la tarda.
10: Actualment disposem d'una expressió matemàtica que relaciona nota per nota tots els sons musicals audibles amb l'espectre de llum visible.
11: La cinta de Möbius.
10: I revela com funcionen les zones electromagnètiques lluminoses.
11: Un programa que desgrana la connexió entre la música i les matemàtiques.
10: I a tots vosaltres us esperem al proper capítol de La cinta de Möbius. Fins la propera.
11: La cinta de Möbius a Catalunya Ràdio. Un programa de Laura Ferrer Rozada.
12: Dissabtes i diumenges a les 5 de la tarda.

0: L'heroïna la tenim lligada a altres èpoques, sobretot als 80, quan va fer Estralls. La imatge que ens ve sobretot al cap és la d'un home. En la memòria, les dones, a l'heroïna, gairebé no hi són. Com a màxim, hi apareixen quan es parla de llegendes de la música. Billie Holiday, Amy Winehouse, Janis Joplin, sempre amb una mena d'aura de misticisme i amb un punt de romantització. Però, en general, les consumidores d'heroïna no apareixen a la foto i se les estigmatitza. Avui coneixerem la història de la Núria, que després de 17 anys de consum se'n va sortir.
1: A Catalunya Ràdio, les dones i els dies, amb Montse Virgili.

Aquesta cançó de Lana del Rey, que es diu justament Heroin, remet a aquest univers on la droga s'utilitza per evadir-se del patiment. Són moltes dones que s'hi acosten a partir de la depressió o del dolor. És una de les maneres que tenen d'acostar-se a aquesta droga tan potent com és l'heroïna. Avui viatjarem per l'univers de la Núria, el que la va portar al consum i com se'n va sortir. Ganes de compartir el seu testimoni amb vosaltres. Benvinguts, benvingudes a les dones i els dies.

0: Tenim dades. Les dones representen un terç dels drogodependents i només entre un 5 i un 10% dels pacients que s'apunten a programes per desintoxicar-se són dones. Per això avui tenim ganes de conèixer la història de la Núria, que va ser consumidora d'heroïna durant 17 anys. Fa anys, de fet, que s'ha rehabilitat després de diversos tractaments i avui ja està totalment recuperada. Núria, benvinguda, com estàs?
1: Molt bé, gràcies.
0: Gràcies per venir i gràcies per la generositat d'explicar això. De fet, nosaltres avui, ho hauran notat els oients, que t'hem modificat la veu, perquè, tot i que fa 15 anys, pràcticament, que tu estàs rehabilitada, no has volgut venir a parlar amb la teva veu ni amb el teu nom propi, perquè, justament, encara creus que et marcarien i que no entendrien molta de la gent que t'envolta, la teva feina, etc., no entendrien aquest pas.
1: Exacte. Sí, a més, ara tinc un càrrec i no estaria... No.
0: Escolta, per què creus que és important explicar la teva història?
1: Bueno, és important perquè, sobretot, es pot sortir. És difícil, sempre està la família, no?, qui t'ajuda incondicionalment, però quan no tens la família, penses que, bueno, després de molts intents i de tractaments ambulatoris, i penses que, bueno, doncs que no pots, i sí que es pot.
0: Tu creus per això que les dones, com dèiem al principi, que consumeixen drogues, siguis quines siguin, estan molt estigmatitzades o fins i tot invisibilitzades? És a dir, que no entren en el relat de la droga? Com ho veus?
1: Bueno, que sempre hi ha un comentari que és que diuen que quan una dona s'enganxa és més difícil de sortir, no? Com que l'agafen amb més força, la que beu o la que pren alcohol, la que... N'hi ha... Doncs que és molt més difícil, no sé per què.
0: Qui ho diu, això?
1: Bueno, en general, no? Sobretot la gent que consumeix. Que
0: hi ha, doncs, hi ha aquest prejudici,
1: sí,
0: podríem dir.
1: Sí, costa més de sortir. Uh-huh. Jo sempre l'he sentit, això.
0: Ens acompanya, de fet, està aquí en silenci, però ens acompanya la doctora Francina Fonseca, que és el cap del Servei de Psiquiatria de l'Hospital del Mar. Benvinguda, com estàs?
2: Hola, gràcies, molt bé. Gràcies per convidar-me.
0: Dèiem això al principi, que dins de l'imaginari col·lectiu la persona consumidora d'heroïna continua sent aquest home jove, també d'ambients marginals, etc. Tenim tota aquesta memòria dels anys 80. En el cas d'ella, ara en parlarem, en el cas de la Núria va ser diferent, ha sigut posteriorment. Per tant, no estem donant visibilitat a les dones, sembla que no existeixin i són.
2: Exacte, ens arriben poc. Sí que és cert que costa que arribin a tractament per tot el que dèiem, no? Per aquesta incompatibilitat, no?, de la imatge que tenim de persona consumidora que no encaixa amb el rol que teòricament tenim les dones a la societat, de cuidadores, de portar la família, la por, la vergonya... Tot això fa que sigui més difícil que arribin.
0: Vol dir que d'alguna manera estan molts anys fingint o dissimulant, o viuen aquesta, podríem dir, doble o triple vida per poder tirar endavant?
2: Probablement sí. Ja sigui o perquè hi ha parelles consumidores a les quals estan molt vinculades i molt dependents, que... No? També els dificulta sortir-ne o fan una trajectòria moltes vegades paral·lela i fins que no hi ha una separació d'alguna manera d'aquesta parella consumidora no arriben, o bé per això, perquè queden amagades, perquè van més o menys funcionant, perquè no hi ha ningú tampoc que les ajudi, no? Aquest comentari que ha fet la Núria de la família que t'acompanyi, això a vegades no hi és i això encara és una limitació. Això ens trobem més amb dones que amb homes.
0: Clar, és una manera d'entrar, per exemple, les parelles, en molts casos?
2: En alguns casos, sí. Parelles consumidores que animen o que ajuden o que provoquen o que fan que estiguin... O obliguen, en alguns casos, no? No hi ha un patró comú per tothom, però sí que trobem bastant aquestes parelles que fins i tot això obliguen fins i tot a utilitzar la mateixa xeringa, amb la qual cosa, doncs, hi ha més transmissió de malalties infeccioses entre aquestes dones, no? I que no són tractades o que també costa que les tractin.
0: Tot i així, hem de trencar una mica l'estigma, perquè no tots els casos són iguals, no. I fins i tot hi ha gent amb cert poder econòmic, sí. És a dir, que ens sembla estrany que estiguin enganxades a l'heroïna, però que això succeeix. És a dir, que no hem d'imaginar sempre que és una qüestió marginal.
2: Exacte, els prejudicis van en totes dues direccions. I nosaltres, quan som professionals de la salut, sí que hem de preguntar sempre. i no pensant que perquè té un aspecte o té un nivell socioeconòmic determinat aquella persona serà o no serà consumidora. Ens trobem amb sorpreses, la veritat.
0: Mm-hmm. Quin perfil diries? Això es fa molt difícil de preguntar perquè és molt... Però hi ha algun perfil, o si no perfil, que no m'agrada dir-ho així, algunes característiques de les dones que consumeixen heroïna a dia d'avui?
2: Ara mateix jo no trobaria un perfil comú, però també el dolor i la depressió és un perfil molt habitual amb el consum d'opioides.
0: Clar, fixem-nos que tu ets cap de servei de psiquiatria de l'Hospital del Mar. El tema de la salut mental està aquí, és sí. molt important.
2: És essencial tenir-lo en compte perquè gairebé el 50% de les persones que tenen consum de substàncies tenen un altre problema de salut mental, sobretot la depressió. I en les dones aquesta prevalença és molt més elevada. A més, també venen d'experiències molt traumàtiques a la infància, a l'adolescència, violència, maltractament, negligències... I a vegades aquest consum té una funcionalitat, que és intentar pal·liar aquest dolor, ja sigui físic o... diguem-li, emocional. I aquí hem d'anar a buscar, no ens hem de quedar només no, amb la idea del vici o el consum, sinó què hi ha darrere, no? que estem tractant o que està intentant tractar amb aquest consum.
0: O tapar, no?
2: Exacte.
0: Quan pensem en rehabilitacions o desintoxicacions, sempre s'ha pensat com amb aquest perfil que dèiem d'home i per tant s'ha parlat molt d'aïllament i de tancar-les en un lloc, es parla moltes vegades de granges, etc. Entenc que no s'ha tingut en compte les dones perquè les dones, si són mares, per exemple, no volen tancar-se en lloc i perquè tenim una sociabilització més alta i no volem que ens tanquin.
2: Estem treballant, no?, perquè els serveis de tractament no estiguin tan pensats per homes, no?, o amb aquesta estructura. De fet, hi ha algun centre en el qual l'Espai Ariadna, per exemple, que permet... han de ser dones que han patit violència, però permeten que entrin amb els seus fills, per exemple. També es parla de... intentar, hi ha algun exemple també de comunitats terapèutiques, el que abans es deien granges, només per dones. Per què? Perquè el que hem vist és que en aquestes comunitats terapèutiques a vegades es reprodueixen aquestes relacions de poder entre homes i dones, amb la qual cosa és aquesta dificultat, no?, que deia la Núria, no? Les dones ho tenim més difícil. No és que biològicament sigui més difícil sortir-ne, a vegades és per totes aquestes relacions que s'estableixen també, no?, que ho pot dificultar.
0: Relacions de violència, de poder, de submissió...
2: Exacte.
0: En la que elles també, en aquest moment també de debilitat, no poden potser tant triar o escollir, etcètera.
2: Sí.
0: Quantes coses estem aprenent amb la doctora Francina Fonseca, però ara m'agradaria, evidentment, parlar amb la Núria, perquè hem fet allò dues preguntes d'entrada, però ens agradaria conèixer la teva història. You can...

0: Quan comences, Núria, amb l'heroïna i per què hi comences?
1: Bueno, doncs, si faig memòria, vaig estar una miqueta amb totes, no? Vaig estar tastant una miqueta de tot, però per res, vull dir, una miqueta lúdic. No era en cap dependència i amb molta informació. Vull dir, als 90 hi havia una molt bona informació i sabia que jo el que podia arribar a passar, si no hi ha un consum responsable de moltes coses. I una cosa va portar a l'altra. Sí que tenia molta por i per això vaig tenir una miqueta de distància, però després van haver-hi situacions on, amb el dolor que patia, va morir la meva mare i bueno, em vaig agafar allò perquè... No és que tregui el dolor, no? Sinó que el tapa i et dona una pau que no és real, però...
0: Això jo crec que pot entendre molta gent, com aquest consum que dèiem esporàdic, sí, etc. Segur que molts dels oients que ens estan sentint sabem de què parlen, però clar, l'heroïna està molt estigmatitzada i fer el pas, que tots ens imaginem l'agulla, tot el que hi ha al voltant d'això, clar, és un salt dit des de fora i des del desconeixement, sí, que em sembla bèstia. Llavors, suposo que hi havia molts sentiments barrejats, o sí, potser en aquell moment era el que... Vull dir, com va arribar? Va arribar per una parella, per exemple?
1: No. Amics, però bueno, jo tenia, com que vaig canviar moltes vegades de barri i tal, tenia molts grups d'amics, i uns no consumien res, uns altres sí, vull dir que tampoc no era el meu entorn, no? Era jo. I sí que és veritat que el consum d'heroïna sempre es reflexa amb l'agulla i jo vaig començar esnifant. Sí que és veritat que amb una dependència d'allà de molt de temps, doncs era com que amb menys diners et treia més aquella sensació del mono, no?, que es passa de la... I bueno, vaig estar amb l'agulla un temps, però em vaig assustar molt, vaig tenir algunes sobredosis i després vaig estar fumant.
0: Si vas passar per tot aquest procés, sí, clar, al principi era una cosa ocasional, però sí, tinc entès que a partir dels 19, dels 19 sí, anys, consumies diàriament.
1: Diàriament, sí. Sí, sí, és... Tens un... A veure, no és una droga que dius, ostres, la consumeixes tres cops i ja estàs, no? Has de tenir un consum de dia al dia. O sigui, jo vaig estar molt de temps picant i no em passava res. De fet, vaig veure amics que ja estaven en el moment del mono i tal, i no, jo deia, ah, doncs jo em trobo bé, jo no tinc aquesta sensació de... Però bueno, va arribar, vull dir, tot arriba, uns abans i uns altres més tard.
0: Clar, tu tenies 19 anys, m'imagino que vas estudiar, no sé, anaves a l'institut.
1: Sí, bueno, vaig estudiar infermeria, però no he treballat mai d'infermera. I sí, he tingut molts treballs, diversos.
0: I com ho feies en aquell moment? Perquè, clar, pel que tinc entès, i potser la doctora després ens ho explica, però és una droga que quan l'has consumida és difícil anar a treballar, aixecar-se, no sé, treballar en una cafeteria. No ho sé, m'ho has d'explicar tu.
1: Jo penso, no sé, si estic amb... Això la doctora sabrà millor, té més experiència, no?, amb altres persones. Però en el meu cas era que si no em faltava, jo podia funcionar molt bé. Vull dir, no tenia... Una doctora em va dir, és que tenies un consum responsable, i això em va fer obrir els ulls, perquè és veritat que jo no agafava la droga i la prenia tota. Em deixava una miqueta per demà, perquè havia de funcionar i tot això. I bueno... si no et falta, pots funcionar. Entre cometes, funcionar. I després, suposo, la genètica, no?, de cadascú, no ho sé. A mi no m'ho notaven.
0: Com t'ho finançaves? És a dir, de què treballaves en aquell moment? O treballaves, d'on aconseguies els diners?
1: Bueno, feia artesania i al meu voltant doncs viatjava i sí, no vaig tenir problemes de diners.

0: Dèiem abans de tota la qüestió de que moltes vegades s'arriba en aquesta droga per les parelles, no és el teu cas, però m'imagino que en situacions en les que estàs consumint o que portes doncs, aquest consum, que dèiem, hi ha situacions de vulnerabilitat amb els homes i vaja, amb la gent que se t'acosta perquè diguéssim que la teva possibilitat de prendre decisions en moments determinats es deu veure minvada. Què vas viure i com ho vas viure com a dona?
1: Bueno, jo em reconec com una dona amb caràcter i sí que és veritat, no?, que hi ha moments de fragilitat i tal. El més fàcil pensar, bueno, sexe gratis, no?, aquesta està en un moment vulnerable, li falta, sobretot els que venien, no?, de vegades sí que et proposaven, però bueno, jo vaig dir sempre que no. Mm-hmm. No vaig tenir proposicions i va anar bé, però em vaig sortir.
0: Clar, deies que vas patir dues sobredosis. Mm. Quan ho veiem a les pel·lícules o quan ho sentim, quan, a més als titulars de diaris, sempre pensem que la gent es mor després. Yeah. Què passa i com ho sobrevius, això?
1: Bueno, doncs, en el seu moment, d'una no t'ho puc dir perquè no me'n recordo gaire, la veritat. Però de la segona sí, perquè va ser en el puesto aquest en Cantunis i hi havia un autobús on donaven xeringues, on donaven preservatius, feien una labor molt important per tal de que no s'agafessin enfermetats i tot això. I bueno, va ser anar allà i em van rehabilitar, em van reanimar anar allà mateix. Mm-hmm.
0: Això vol dir que, per exemple, tu dius que anaves a Cantunis, m'imagino també a buscar la droga, sí. era un lloc on anar. Sí. Clar, però això vol dir també perill. És a dir, perill perquè estàs en situacions en què no saps quines persones tens al voltant i també com estan els altres. Mm. Era una cosa que feies sola, com a dona?
1: Sí. Sí, la veritat és que, bueno, en aquest món hi ha molta... molt variable, no? Hi ha gent de tot tipus. Vull dir, vaig conèixer gent molt important, famosos i tot, i després gent, bueno, de barri, de... I hi havia de tot. És veritat que vaig tenir sempre molta sort d'estar en un voltant... Bueno, hi havia un marroquí que sempre em vigilava, que no em passés res, perquè em deia sempre, tu, aquesta no és la teva vida, surt d'aquí, encara el recordo amb molt... El veig, de tant en tant, el veig.
0: I ell també consumia.
1: Ell consumia, sí. Uh-huh. I és molt gran, sempre em protegia, i això li estaria agraïda.
0: Vas trobar un protector.
1: Sí.
0: Hi havia més dones, com tu, en aquests ambients?
1: Hi havia.
0: Teníeu relació? Us cuidàveu entre vosaltres o era difícil?
1: Bueno, hi havia de tot. Hi havia que sí que exercien la prostitució. Aleshores, bueno, jo és que només era agafar i anar-me'n. Jo no consumia anar allà.
0: Tu vas estar temptada, per dir-ho d'alguna manera, en algun moment de dir hauré de treure diners com sigui i també hauré de fer el que fan aquestes dones per aconseguir droga o sempre vas tenir el cap molt clar?
1: Ho vaig tenir molt clar. Suposo que perquè tenia eines per treure diners d'una altra manera, si no, poder que sí, que hagués caigut, però no va ser.
0: Quines conseqüències diries que va tenir el consum de l'heroïna a la teva vida? Mm.
1: Suposo que n'hi ha, no?, la perdre de temps, no?, el poder haver arribat a altres metes, no?, que et proposes... La fragilitat, no?, el sentir-te vulnerable. Bueno, és una motxilleta que portes. Jo sóc molt sensible. Uh-huh. I suposo que això també et fa més sensible encara.
0: I a nivell físic?
1: A nivell físic, doncs no ho sé. Bueno, a nivell físic, el que conlleva, no?, l'hepatitis, hi ha enfermedades que les agafes, no sé molt bé encara com va ser, però sí. Vaig fer un tractament d'hepatitis i ara dona negatiu sempre, o sigui que contenta.
0: El que sí que és, que jo no sé si s'ha estudiat prou això, després parlarem amb la doctora, però també el que modifica És a dir, canvia tota la qüestió hormonal. I, per exemple, quan consumies, crec que la regla
1: exacte,
0: desapareixia sí. a estones.
1: Exacte, també.
0: Si baixa clar. La testosterona als homes i a les dones, no sé, baixa l'estrogen, m'imagino. Sí, sí. O...
1: A més, és molt... Li passa a moltes dones, vull dir que és algo molt comú. I sí que és veritat que en el moment que fas la desintoxicació arriba de seguida. O sigui, el cos és savi. No sé quina és l'explicació de per què passa això, però també era una cosa que em feia molta angoixa, no? De dir, això no és normal. I clar, la por, no? De dir, si estic embarassada no ho sabré. O tenies aquesta por, no? O sigui que és veritat que l'heroïna no és una droga que et faci molt sexual. Gairebé et fa asexual i mira, por ahí em vaig salvar.

0: parlat de la feina, però, clar, com es tenen amics, amigues, família, quan consumeixes heroïna? És a dir, com és aquesta part? M'imagino que has de mentir molt, o com ho fas? O, sí. ells ho sabien?
1: Sí, no, la mentira va de la mà, en molts casos. No, jo he tingut uns amics que sí que sempre han estat informats en el moment que estava, no? Si estava bé, si estava en tractament, si estava consumint, però hi havia altres que no, pel que deia, no? Que no se'm notava gaire. Això pensava jo, poder... Però, bueno, hi havia gent que havien consumit en els 80 i quan li vaig explicar van dir, ostres, no ho pensava això jo de tu. I els amics, bueno, hi ha de tot, no? De que la confiança es perd. Quan, vull dir, un dia puntual pots no tenir diners i ei, em deixes 20 euros, que he de fer això i l'altre, i en el moment que saben que estàs consumint, ja aquests 20 euros ja fa mal deixar. Jo, per sort, de veritat, que no em va fa falta, no? Demanar, a lo millor en un moment puntual, perquè se'm va portar el cotxe a la grua, sí que necessitava diners, i només una persona es va confiar que li tornaria.
0: Mm-hmm. Van ser 17 anys, el 2011 ho deixes. Mm-hmm. És a dir, ara ja portes 15 anys sòbria, neta, no sé com s'ha de dir,
1: sí,
0: això.
1: Neta, neta.
0: T'agrada aquesta paraula?
1: Bueno, sí. Sí, perquè et notes bruta, no? Quan tens tòxics al cos, sí que la sensació és de neta. Sí.
0: Per moltes dones, per exemple, el fet de ser mares o la possibilitat de ser-ho és una motivació també per deixar el consum o mantenir-lo de forma regulada. Clar, en el teu cas no va ser així, tu no vas deixar-ho perquè tinguessis una criatura, vas tenir la criatura després.
1: Sí.
0: I llavors, què va passar aquí? És a dir, va ser un acte d'amor el que et va ajudar justament a dir no hi tornaré mai més?
1: Jo el tenia clar, eh?
0: Penso ja el tenies clar.
1: Penso que el 2011 clar. Vaig tenir la millor... Al meu voltant, a l'Hospital de Sant Pau, de veritat, els metges, amb la doctora Francina, que també va confiar sempre en mi, de que sortiria d'allí, i quan confien en tu és com, no sé, ja has donat la teva paraula, no? I això pesa. No sé, a mi tinc paraula.
0: Has pensat en parlar d'això amb el teu fill? No sé si és petit, és gran.
1: És petit, 10 anys, però sí, en un moment donat, amb l'adolescència i tal, la importància de dir no. I cada vegada, mira, després lo difícil és sortir, per lo que sigui, no? Però bueno.
0: I amb les parelles, ho han entès? No sé si tens parella ara, però...
1: Sí, la meva parella no ha consumit mai, però em coneixia. Ens coneixem fa més de 30 anys. I ell sempre m'ha vist com una heroïna, no?
0: I tens por de vegades que la gent no et cregui o que pensi que pots tornar-hi? O sigui, ja a vegades notes aquesta ombra de dubte de dir, uf...
1: Sí, aquesta dubte sempre està. I millor que estigui, no? Perquè quan a l'accés de confiança de jo no, jo ja estic, poder que ahir fiquis la pota, no? Alguna vegada no t'enganyaré. Sí que passa pel cap en moments, però és com... Jo faig l'exemple, no sé si és oportú, però és com quan no estàs bé amb una parella i tornes, no? Amb ella, una persona que ha maltractament o... Doncs aquesta droga m'ha maltractat molt. No tornaria amb ella.
0: Quin dia o com decideixes que ho deixes? Què passa?
1: Bueno, doncs...
0: Això que dèiem, vas trobar a Sant Pau el recolzament,
1: sí.
0: Però tu vas estar molt de temps que no volies ingressar amb això que dèiem abans, les granges, tots aquests llocs que t'aïllessin de la vida.
1: Ah.
0: M'imagino que també va haver molts intents, però quan hi ha l'abans i el després de dir aquí sí, ara sí?
1: A veure, jo recordo un doctor del CAP que quan feia jo les pautes ambulatòries, doncs m'havia de fer el volant per tal de treure, no?, el medicament. I un dia em va dir, tu eres una yonqui més i has d'entendre que has d'anar en una granja. I això em va matar. Dic, no, perquè jo no puc, jo tinc un lloguer, tinc una feina, si jo faig això és que ho perdo tot. I després no tinc família, no tinc cap recolzament d'enlloc. I després vaig fer un ingrés ambulatori a Terrassa i també el que era... No sé, no vull culpar, no? Tampoc a ningú, poder que no sigui el meu moment, però sí que és veritat que les infermeres no estaven molt per... Eren un mes. I...
0: Creus que hi ha una mica de desesperança o de pensar que no us en sortireu? Que hi ha un prejudici de... Aquesta gent no surt d'aquí?
1: Sí,
0: en algun sector?
1: No sé, això la doctora ho sabria millor, però sí que és veritat...
0: Després
1: que
0: hi ha parlaré gent... ella, ara estàs tu de prota.
1: Sí, sí. No, que és veritat que hi ha gent que és carn de canó, eh? O sigui, saps que no se'n sortiran. És fotut, però sí que ho penso. La gent del barri, no? Que els veus i ja estan amb problemes legals o que estan al carrer... comença la motxilla a pesar més i hi ha més dificultats. No ho sé. Jo penso que la doctora que em va dir que jo no tenia problemes legals, que la meva nevera sempre estava plena, que tenia unes prioritats abans de la droga, no? Que no et dic que algun dia no vaig menjar. Sí que és veritat que... Però tenia prioritats i una miqueta d'amor propi no el vaig perdre.
0: O sigui, que dèiem que allò que et va dir, no?, del consum responsable.
1: Sí, i això em va fer entendre de... Veus com jo no sóc igual? Encara que prenem la mateixa droga, jo no penso que sigui... I bueno...
0: Quan decideixes que ho deixes, tornar a socialitzar, tornar a tenir feina, sortir de festa, beure una cervesa...
1: Això és el complicat. Sortir és fàcil, t'has de mantindre, no?, has de mantenir el no i has de mantenir el gaudir de les coses, perquè sí que és veritat que fa una bajona important, no? De res no et provoca plaer, estàs com deprimit sempre, no... Jo soc molt riallera i m'encanta la broma, i és veritat que estava com molt, molt fosca, no? Molt...
0: Amb molt poca energia, també, no?
1: Sí.
0: I a nivell salut mental, perquè clar, una cosa és deixar la droga i l'altra, tota la feina que has de fer a nivell psicològic, a nivell d'autoestima, m'imagino, surten moltes coses aquí amb la droga, de sensibilitat, que tu ens deies, no?
1: Sí.
0: Deies, jo soc una persona molt sensible i m'he trobat moltes vegades doncs, consumidores també, que són dones molt sensibles, que tapen aquest dolor.
1: Sí.
0: Quina és, diguéssim, l'escletxa... que tu encara sents ara a nivell salut mental, a nivell emocions?
1: Bueno, sí, que arrossegues, no?, tot el patiment i a vegades els nervis, no?, dius, ostres, bueno, les depres, no?, i moments de bajona, però això ja no sé dir-te si és conseqüència de l'excés del consum durant tants anys i no sé.
0: De tota manera, m'imagino que ara estàs contentíssima, sí, i que estàs en un moment molt, molt maco. Tu tens una bona feina, ara.
1: Sí.
0: Tens una criatura,
1: sí,
0: tens parella.
1: Sí.
0: Estàs en un moment molt bo. Tot allò queda molt enrere.
1: Sí, queda enrere, però...
0: Però està.
1: Però està, està. Portes aquesta motxilleta encara, no? Ja... Però bueno, sortirem del tot.
0: Ho vas treballant amb gent com la Francesca Fonseca, que dèiem que és la cap del servei de psiquiatria de l'Hospital del Mar.

0: Moltes coses a dir, suposo, del que ha comentat ella.
1: Un munt, no?
0: A veure.
1: Molta informació.
0: Sí.
1: No? Començant per, per la reducció de danys, no? L'exemple que ha explicat allà a Cantunis, aquella primera camioneta... Aquí és important, tenir-ho en compte amb persones consumidores, i costa que les dones arribin també a centres de reducció de danys, però són centres que realment salven vides. Aquestes sobredosis a la mina, aquest últim any hem tingut gairebé 140 sobredosis ateses, però són 140 persones que no han mort per una sobredosi. I seguint pels tractaments també molt personalitzats, no? És molt interessant el que ha dit de... No? Jo no em sentia igual, no? Realment cada persona és única i hem de tractar cada persona amb les seves individualitats.
0: I sobretot les dones, no? Pel que dèiem, per això que he explicat jo de les granges, és a dir, llocs que les aïllin del món o que les portin lluny de la seva realitat, no va bé en general les dones, oi?
1: En general no, a no ser que aquest nucli que acompanya sigui molt perjudicial. Això també, no? Tenim persones que al seu entorn al final han de prendre la decisió, que a vegades és molt dura, de dir, mira, jo això haig de tallar amb tot això, amb on estic ara, perquè on visc no podré tirar endavant. I per això dèiem, però sí que tenia en compte, si hi ha fills o filles, doncs tenia en compte que aquestes criatures han de poder continuar estant a prop de la mare, amb la mesura del possible, no? Amb la mesura que també ella també s'ha de primer cuidar i curar, bueno, curar o recuperar-se, però a prop dels seus fills i filles. És difícil, trobar l'equilibri, si no ja estaríem molt, molt endavant i no hauríem de tenir aquesta conversa, segurament.
0: No és el cas de la Núria, però dèiem que també en el cas de les dones va molt lligada a la violència de gènere, situacions d'abusos que influeixen en aquest consum i també influeixen en que les dones no puguin rehabilitar-se tot el ràpid que voldrien, no?
1: Sí, la necessitat de... Clar, el primer que es pensa, no?, quan hi ha un problema amb addiccions, el primer que es vol, o tots tenim al cap, és que deixi el consum, no?, abandonar el consum, fora la droga. Però hem de saber que hi ha aquí sota, i a vegades deixar-la ràpidament el que fa és destapar situacions, traumes, que la persona no està en condicions d'elaborar o de treballar en aquell moment. Per tant, hem de ser respectuosos amb els ritmes de la persona, acompanyar-los i trobar el moment. De vegades la persona doncs diu, doncs ara és el moment, haig d'ingressar o haig de fer el pas, doncs treballem i acompanyem-la, no? Tenint molt clar tots quin és l'objectiu on volem arribar, No és que sigui un camí d'amics i anem on anem, no. L'objectiu el tenim tots clar, però la persona ha de portar els seus ritmes, no? Ha d'elaborar... A vegades, quan arriba una primera visita al cas, ja tu ja ho veus clar, no? Necessita un ingrés, necessita això, tal... Però la persona no està preparada i per molt que tu l'imposis no ho farà, no? Has de trobar el seu moment.
0: I t'anava a dir també una pregunta que et volia fer, perquè ens va sobtar molt quan parlàvem amb tu per preparar aquesta entrevista, que ens deies, quan venen addictes a l'heroïna, entenem-ho bé, Fins i tot estem contents perquè tenim un tractament.
1: Sí, comparat amb altres substàncies
0: que
1: tenim...
0: Que són més conflictives, són més difícils
1: de tractar, exacte. Tenim tractaments farmacològics, que no és l'únic, i això també ho vull deixar molt clar, no és únicament la farmacologia, però sí que és cert que tenim tractaments farmacològics amb molta eficàcia que ajuden a fer aquest pas, no? La persona no està consumint, està estable, no té aquest malestar, perquè al moment que la persona doncs abandona el consum, això que explica de la baixada de l'estat d'ànim, aquesta sensació que res, clar, la droga que et dona una sensació de plaer tan alta que res més a la vida t'ho aportarà, però ajuden a mitigar aquest malestar. I és més fàcil fer aquest procés que dèiem, no?, d'acompanyar, de treballar possibles traumes o no, o de recuperar tots els aspectes de la vida de la persona que són aprofitables, no?, i que volem doncs tornar a reconstruir aquella

0: a nivell social. Hem de treballar molt que les addiccions són una malaltia i una malaltia crònica, com qualsevol altra. I que parlàvem, no?, de quan deia les que si cauré o no cauré, és a dir, no confien en mi. Jo penso que s'ha de confiar en la persona. Amb qui no hem de confiar és amb la malaltia, perquè la malaltia doncs, potser tendirà a reaparèixer, com altres malalties cròniques, però no és el que defineix la persona.
1: Això quan també dius la malaltia, t'estàs referint a l'addicció?
0: Em refereixo a l'addicció, sí, sí.
1: És una malaltia, eh?
0: És una malaltia del sistema nerviós. I tenim tractaments, cada cop tenim més coneixements, i sabem que no és culpa de la persona. Sí que és responsabilitat de la persona doncs, buscar ajuda o deixar-se ajudar, acompanyar-se, i també nosaltres hem d'entendre molt la situació de cada persona, no?, i on està en cada moment. Clar. I aquesta sensació de manca de confiança és que és, no?, és un... Això sí que és típic, no?, això que ha explicat de que ningú confia en ells, no?, qualsevol cosa que passa ja és la culpa. El que és important és que moltes vegades el que acaba passant amb les addiccions és que sembla que la persona, no?, l'addicció defineixi a la persona, i no, l'addicció és una aspecte més de la seva vida, no defineix a la persona.
1: Hem parlat també de conseqüències a nivell físic i a nivell salut mental. En el cas de les dones, quines són les conseqüències habituals? Ella ha parlat de que li marxava la regla en aquests anys, 17 anys de consum, però quines són les habituals a part? O quines són també a llarg termini?
0: A nivell d'heroïna, sobretot, hi ha les més immediates, que és la transmissió de malalties, sobretot pel consum endovenós. A vegades també el consum esnifat, l'hepatitis. L'hepatitis C es transmet molt fàcilment, molt ràpidament, i a vegades compartir material per esnifar si hi ha una mica de sang, així pot transmetre l'hepatitis. Però el típic és per consum endovenós o per via sexual. Aquests serien conseqüències més a curt termini. Infeccions pels punts també de la punció, problemes cardiològics per èmbols sèptics, no?, que arriben al cor. I després, a més a mig termini, problemes hormonals, els opioides i l'heroïna, doncs això, baixen la testosterona, provoquen disfuncions sexuals, provoquen problemes de disregulació hormonal i el temor, perquè la persona no té la menstruació, però pot a vegades quedar-se embarassada, embarassos no desitjats, que la persona no detecta, que a més es detecten tard, amb la qual li sumes una altra vegada, mira, és que no s'ocupa, no? S'ha quedat embarassada, ni se n'ha adonat, no s'ha cuidat, quan és un problema doncs, que la persona no ha pogut estar o no sabia que s'havia quedat embarassada. A llarg termini, els opioides sí que tenen més efectes a nivell físic que no pas a nivell mental, tot i que la prevalença de clínica depressiva hi és. A vegades no saps què ha sigut primer, si primer la depressió, primer el consum, a vegades l'ordre... No està clar.
1: Clar, en aquest sentit, per exemple, la Núria, ara que ja està absolutament doncs, rehabilitada, ella, per exemple, continua fent teràpia perquè això l'ajuda doncs, a estar a lloc, etc. Núria?
2: Sí. Les teràpies sempre són molt vàlides. Sí que és veritat que, bueno, estan limitades perquè no pots estar tots els dies, però sí, de tant en tant, un psicòleg o parlar amb ella ja... I em fa suport, no?, de moltes coses. Ens coneixem i això és un... Això és una gran sort.
1: És un, diríeu que és un viatge també molt important entre metge i pacient?
0: Sí.
1: A sortir-se d'una addicció com l'heroïna?
0: Home, dona molta satisfacció a la persona. A més, per les connotacions que té, eh? Potser altres substàncies no tenen tanta aura, però sí que és important i també per professionals, no?, veure que aquesta recuperació és possible, que la persona realment poden fer una vida, entre, li diem, normal, bueno, podem fer un altre tipus de vida o assolir els seus objectius, que és el que volem, no? Aquesta, a vegades aquesta sensació de ningú se'n surt o tothom acaba malament. No tothom acaba malament. I el fet de fer seguiments llargs també et dona aquesta perspectiva de veure que les persones doncs, poden tornar a funcionar, que ja està allí la malaltia, que a vegades hi ha recaigudes, però sabem el punt àlgid de la persona i on volem tornar.
1: I molt interessant que ho puguem fer des de la pública.
0: Sí.
1: Vull dir que això és molt, molt important perquè no hi hagi aquest biaix, perquè segur que podríem parlar d'altres casos, però van a centres privats, acaben recorrent a centres privats i ens ha agradat molt saber la història de la Núria, 17 anys en l'heroïna, però que està aquí, fantàstica, està bé, té una bona feina, una vida, i una criatura fantàstica també, i ens ha vingut a explicar tot això a la ràdio. Moltíssimes gràcies a les dues, a la Francina Fonseca, cap de servei de psiquiatria de l'Hospital del Mar.

0: Mar i a la Núria per haver explicat la seva història. Moltes gràcies a les dues. Merci.
1: Gràcies, un plaer.
2: Les dones i els dies, amb Montse Virgili.

0: columnes construyeron. Nosaltres podríem cantar aquella cançó de Torres més altes n'han caigut. Falten 11 minuts per les 10 de la nit. Esteu a Catalunya Ràdio, Les dones i els dies. Canviem absolutament de tema. Cristina Ferrer, bona nit.
1: Bona nit.
0: Vols posar una mica d'història? T'agrada aquesta cançó que t'hem buscat?
1: De griegos no, de romanos avui.
0: Avui la cosa sí. Va de romanos. T'hauria de preguntar... Hem parlat de l'heroïna en aquesta primera hora. La droga de l'imperi romà, quina era?
1: El vi.
0: El vi, eh?
1: El vi, perquè era molt abundant i molt fàcil. No ens agradaria, em sembla, ara, perquè li posaven espècies i coses d'aquestes. Després també coneixien l'opi i altres coses, però érem...
0: L'opi, altres coses.
1: La belladona, aquestes coses, però era més aviat per efectes medicinals.
0: Doncs som-hi. Escolta, avui no explicarem una història de drogues sobre l'imperi romà, però el que li va passar a la protagonista d'avui, déu-n'hi-do, és bastant psicodèlic. Deixem-ho així.
1: Sí.
0: A veure...
1: Avui parlarem de la Gala Placídia.
0: Gala Placídia de Barcelona. Aquest vols dir de la plaça?
1: No, és que, mira, parlem d'ella perquè fa un temps que passo cada setmana per les obres, l'embús i tot el que fan a la plaça de Gala Placídia. I vaig pensar, dona, potser que la coneguéssim una mica millor, aquesta senyora. Perquè, ja ho sabeu, no? Abans de ser una plaça de Barcelona, doncs Gala Placídia va ser una figura històrica molt important.
0: Escolta, i quin seria el titular de la història? Que hem de fer un cliffhanger, allò que diuen, perquè la gent estigui atenta a la cosa.
1: Depèn de per qui escrivim. Si escriguéssim per Lola, podria ser de captiva romana a reina visigoda, una boda d'ensueño.
0: M'agrada.
1: Si fos per una crònica política, podria ser Placídia governarà 20 milions de romans. I cap al final, una crònica de guerra o econòmica podria haver dit Placídia perd el nord d'Àfrica.
0: T'has agradat aquí, eh? Perd el nord d'Àfrica. Bé, una biografia agitada, doncs, anem per parts. Escolta, primer de quina època estem parlant, que jo em perdo?
1: No, estem parlant del segle 4-5 després de Crist. L'imperi romà ja era oficialment cristià, ja s'havia dividit entre l'imperi d'Orient i l'imperi d'Occident, i el més important de tot, hi havia bàrbars per tot arreu.
0: O sigui que això era cap al final de l'imperi, ja quan, quan la bonica ciutat de Tàrraco ja veia les petroquímiques al final.
1: Poca cosa més, sí. Es pot dir que la Gala Placídia va ser l'última emperadriu de Roma. L'última governant que encara va manar sobre un territori, una entitat política, identificables com el que tots coneixem com a Roma, Imperi Romà. L'Imperi Romà va quedar liquidat 26, molt poquet, 26 anys després de la seva mort. L'Imperi d'Occident, perquè l'Imperi d'Orient, amb capital a Constantinoble, que ara es diu Istanbul, hi va haver emperador romà durant 1.000 anys més.
0: Van anar una mica més tard a l'Orient, com deies. Doncs, escolta, explica'm qui va ser Gala Placídia, aquesta senyora en nom de plaça, o plaça en nom de senyora, ja ho aclarirem, abans de convertir-se en aquesta plaça de Barcelona, que ara és un lloc bastant privilegiat de Gràcia i que has de tindre uns quants calerons amb la gentrificació que hi ha per viure-hi.
1: Home, jo no hi viuria.
0: I taps a les orelles,
1: exacte. Mira, Èlia, Gala Placídia. Va néixer l'any 386, final del segle IV. Filla de l'emperador Teodosi, germana dels emperadors Arcadi i Honori, muller de l'emperador Constanci III i mare de l'emperador Valentinià III.
0: Molt bé.
1: Com ja us
0: podeu... Com si ja ho sabies qui és tota aquesta gent.
1: No, però com pots deduir de la llista tants emperadors, li va tocar bregar amb personatges importants i amb situacions... una mica extremes. I la primera situació extrema en què es va trobar va ser quan tenia 22 anyets. Els visigots, bàrbars, que estaven instal·lats més o menys on ara és França, saquegen Roma i se l'enduen com hostatge, perquè era la filla de l'emperador. Ah. 4 anys més tard, Ataulf, el nou cabdill visigot, decideix millorar les relacions amb Roma i es casa amb ella. A la romana, o sigui...
0: Això què vol dir, que t'arrebossaven amb farina? O què?
1: Que es va casar amb el ritual romà, amb la cultura romana, el banquet romà i el consentiment de son pare. I va, es casa amb ella i se l'emporta a Barcelona, que va ser la primera capital visigòtica de la península ibèrica, molt abans que Toledo.
0: Mare, el que m'entero amb tu, eh?
1: Ah, mira. A Barcelona neix el seu fill, Teodosi, que mor sent un nadó, i a Barcelona maten l'Ataulf un any després de la boda.
0: Quin regnat més curt, tu.
2: No heu vist mai un home a pèl que acaba de sortir del bany, regalimant per cada pèl, buscar el barnús amb gran afany? No heu vist cap lleig sense remei després de devorar...
0: Home, encara no s'havia casat, però ens va molt bé la Guillermina Mota perquè canta això.
2: Quan es fan vells tenen rampells, els que són alts són uns cretins i són baixets són uns butxins. No heu vist mai un home gras.
0: Va parlant una mica de no us caseu, amigues, no us caseu. O sigui, aquest, això és el que ve a dir la cançó. No li recomanem, no li recomanem que es casés, no, amb aquesta noia?
1: Poc remei, eh? Si estàs d'hostatge durant 4 anys i et diu, mira, saps què bonica? Vine que em caso amb tu, doncs, i et faig reina visigoda, doncs pues, reina visigoda. I ser rei visigot, ja ho has vist, al cap d'un any mort, era un ofici d'altíssim risc. Ho he mirat, perquè ja saps que a mi aquestes coses, aquestes fricades m'agraden, mirar-les. I a la famosa llista de reis gots, que jo personalment no me la vaig aprendre mai de memòria, un 75% de les successions es van produir de manera violenta.
0: No m'estranya, eh? En aquella època o et casaven o t'arrencaven els cabells.
1: De rei visigot duraves poc. Saps quan va durar el que havia fet matar l'Ataulf, el nòvio de la nostra amiga Gala Placida?
0: Quan va durar?
1: 7 dies.
0: Això és tot un rècord i, escolta, se sap gran cosa de l'estada de Gala Placida a Barcelona?
1: No, la veritat és que hi, ha molt, hi va viure poc temps, de fet. Però ens podem imaginar amb bastanta precisió com era Barcelona a la seva època i per on es devia moure ella quan hi va viure. En aquell moment la ciutat tenia l'aspecte i els edificis i les muralles de la Barcino romana clàssica, però ja no hi havia culte al Temple d'August, per exemple, que se'n poden veure les restes al carrer del Paradís, si us interessa, i ja hi havia llocs de culte cristians i un palau episcopal que devia estar per la zona de la plaça Catedral, plaça Ramon Berenguer.
2: No heu vist mai un home a pèl que acaba de sortir del bany regalimat...
0: Digues, digues, digues.
1: La Gala Placídia, no sé on vivia ni on es banyava, ni si el seu marit es banyava gaire, perquè era visigot, però si haguéssim de fer una mica de fanfiction, jo diria que devíem viure per la zona de la Domus, de la casa de Sant Honorat, que està documentada que existia a l'època, al solar que hi ha al carrer Sant Honorat, cantonada carrer de la Fruita, clar que, a Ciutat Vella.
0: Clar, això ho he mirat i és allà el Call Jueu de Barcelona, el que és ara el Call Jueu, aquells carrers de Sant Domènec del Call i tal. Vull dir, res a veure amb Gràcia.
1: No, clar, res clar, a veure, si Gràcia no existia. Si
0: ja,
1: no.
0: ja, però ho dic per aquesta cosa que després ha estat una plaça de Gràcia.
1: Doncs perquè hi va haver un ajuntament que va decidir aquesta plaça que és nova, li posarem clar.
0: Jo tenia la secreta il·lusió que estigués allà la cosa. Digue'm. No, sí, jo m'havia fet la pel·lícula, ja.
1: No, doncs era una casa... On va viure, suposo? La senyora que es va casar amb el rei visigot devien viure a la millor casa que hi hagués, i a la millor casa que hi hagués devia ser, a mi em sembla, doncs, per exemple, aquesta, la de Mos de Sant Honorat. La van excavar, aquesta casa, forma part del Museu d'Història de Barcelona, eh? Existeix, està documentada, es veuen els mosaics, té tots els detalls, tots els detalls d'una casa del segle IV, excavada el 2010, però si fos en aquesta casa, fos en una altra, el que sí es pot assegurar és que van viure a l'estil romà i que la casa de ben segur tenia els seus banys privats, per tant, això de sortir el got regalimant ho podríem haver vist en un moment.
0: La Gala Placídia anava neta.
2: Potser no heu vist mai el ball.
0: A quins teniu, a les dones i els dies, secció d'història, que avui dediquem a parlar d'una reina visigòtica, emperadriu romana, que va estar empadronada a Barcelona a la Gala Placídia. I tens 2 minuts per acabar-nos d'explicar 4 coses de la gala.
1: Que va ser l'última, que la van deixar molt malament els historiadors del segle XVIII, però en canvi els més recents han reconegut que va ser probablement la dona més poderosa i influent de l'imperi romà tardà, i que n'han dit coses com Gala Placídia ha de ser comptada entre els governants més capaços del segle V, sense ella l'imperi d'Occident podia haver caigut molt abans.
0: I escolta, i aquests historiadors, m'imagino que són molts, però per acabar m'agradaria que li fessis una mica de justícia. A la gala.
1: A la gala?
0: Sí,
1: pues això que s'ho mereix. Que va recuperar el després de vídua del rei visigot, va anar a Roma, la van casar amb un senyor, aquest senyor va ser emperador, es va morir ràpidament, va fugir corrents per protegir el seu fill perquè no hauria durat ni 5 minuts, va aconseguir que el fill el fessin emperador al seu torn, només tenia 6 anys, ella va governar fins a la majoria d'edat del noi, malgrat les dificultats, va governar amb força encert.
0: O sigui que una valenta, aquesta dona. Una valenta i una resilient, que dirien ara. Ara dirien resilient? Gala Placídia, resilient?
1: Resilient a Barcelona.
0: Cristina Ferrer, resilientes nosaltres. Ho deixem aquí. El programa, com sempre, ha fet per Mireia Dalmau, Roger Perera, Moragues, Montse Comelles, Helena Miquel, Nil Via, Ferran Badia, Nil Hernández i qui us ha parlat, Montse Virgili. Bona nit.

0: Catalunya Ràdio. Les notícies de les dues.
1: Bona nit, us informa Sara Riera. Brussel·les proposa que la indústria pugui emetre més diòxid de carboni del previst a canvi de fer més inversions verdes. La Comissió Europea ha optat finalment per alleujar la pressió a les empreses europees davant les demandes de sectors com la siderúrgia o el ciment. El sistema actual obliga les plantes industrials, l'aviació, el sector marítim a comprar drets d'emissió, és a dir, a pagar per poder alliberar diòxid de carboni a l'atmosfera. Però ara Europa vol relaxar les condicions, és a dir, hi haurà més marge per contaminar i durant més anys, a canvi que s'inverteixi més en la descarbonització de la indústria i el transport. L'eurocomissari de Clima, Bobka Hoekstra, defensa, però, que amb aquesta decisió no s'estan comprometent els objectius climàtics.
2: La proposta d'avui estableix una trajectòria que està plenament en línia amb els objectius climàtics de la Unió Europea pel 2040. Això la fa realment ambiciosa. En segon lloc, estem adoptant un enfocament més amable amb les empreses i, si m'ho permeten, més intel·ligent. El nostre objectiu és impulsar les indústries que són el centre de l'economia europea.
1: Els Estats Units ataquen l'Iran per setena nit consecutiva i, segons el règim, han matat 3 persones i n'han ferit 8 al sud del país. L'exèrcit de Donald Trump també assegura que ha inhabilitat un vaixell iranià i ha impedit el pas de 4 vaixells comercials que sortien o anaven a ports de la República Islàmica com a resultat del bloqueig naval reactivat aquesta setmana. L'Iran amenaça de passar ara d'una actuació militar defensiva a una ofensiva total si els Estats Units mantenen aquesta agressió militar. I Andy Burnham ha quedat confirmat aquest divendres com a nou líder del Partit Laborista Britànic, que és el pas previ a convertir-se dilluns en el primer ministre del Regne Unit, en substitució de Keir Starmer. El nou premier promet mantenir la unitat del laborisme per combatre l'extrema dreta i anuncia descentralització i un retorn a les essències de l'esquerra.
3: És per això que aquest canvi d'avui és el moment de canvi més significatiu a la nostra política en 40 anys. Ens portarà a un país on la vida sigui més assequible.
1: Una setantena d'immigrants han arribat aquest divendres en 3 pasteres a diferents punts de Formentera i Cabrera procedents del Marroc i el Sàhara. En el que portem d'any ja són més de 3.000 les persones que han arribat a les illes en situació irregular.